0: Ves que el teu estiu es faci realitat amb especial tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'especial tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.

0: Carrack.
1: Doncs jo ja he posat a internet al balcó de la meva àvia per lo del papa.
0: Al balcó de la teva àvia? El llogareu?
1: S'estan llogant, sí.
0: Però passa, tu saps si passa el papa mòbil per allà sota?
1: No.
2: Viu a Tarragona.
1: No passa, però hi ha molts turistes i si se pot enganyar, s'enganya. Qui roba un lladre, doncs al final...
3: Sí, és un lladre.
0: És un lladre.
3: Bé, nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bondat!
0: La competència.
1: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
4: Hola. I avui?
0: Un programa basat en fets reals.
5: Mala farina.
0: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC+1. Aquest dimarts els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC+1. A les 7, Camp Múrcia-Barça. Primer partit de la sèrie de quarts de final. Els blaugranes volen guanyar a domicili per posar l'eliminatòria de cara.
1: El gladiador vola i es maja!
0: Viviu el partit a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Albert Ferran i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts a les 7, Camp Múrcia-Barça. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC+1.
2: RAC+1.
3: Tots som
2: més
3: u.
4: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
5: Però com que torna a repetir aquest programa ha estat una llosa, avui és un tostonazo.
4: Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
6: Home, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer a la realització. Estic Romosa, què tal
7: bon
6: estàs? Beder Benito, estudiant en pràctiques. A Brav Cris de Nova,
7: bon
6: com
7: dia.
6: Estàs? Fantàsticament,
7: bon
6: ens acompanya l'Oriol Mitjà, el doctor Oriol Mitjà.
7: Hola,
6: com
7: bon
6: estàs?
7: Dia, guapo.
6: Genial, abans de tot, repassada esportiva amb Mireia Giró. Oh!
8: Aldarulls de gran violència després de la final de la Champions a París. Hi ha 71 localitats de ciutats de França. I ara us explicaré els fets, però he colat uns errors.
6: Val.
8: Una cosa que no quadra, a veure si la noteu. Val? Començo en 3, 2, 1.
6: Ja.
8: 800 detingudes després d'una nit d'aldarulls on un grup de dones aficionades del Paris Saint-Germain s'han enfrontat a la policia, han trencat parament urbà, paradors, han destrossat i cremat cotxes i bicicletes. Hi ha hagut pillatge, llançaments de pirotècnia llançada amb unes menes de llançaflames que les dones joves portaven de casa especialment per l'ocasió. Més de 219 persones han resultat ferides, 57 policies. Quins errors heu notat aquí?
7: Quina dones,
8: cosa?
7: Dones.
6: Ha grinyolat total, no?
8: Dones, doncs que efectivament no hi havia ni una dona, val? Eren tot homes. No passa res. El més curiós és que ningú ha posat en dubte la Champions ni el futbol. Imagineu-vos que després d'un concert de Taylor Swift hagués muntat això, val? Uns grups de fans violentes haguessin fet el mateix. Perquè hauríem de dir, seria com Taylor Swift, bla, bla, bla. Aquí no. Aquí és com un cas aïllat, no saps? Una cosa que no té res a veure. I jo recordo en aquests moments així, aquella frase del feminisme ha arribat massa lluny.
6: Exacte, que és indi.
8: Que diu, ostres, pues crec que encara ens queda molt per arribar a aquest nivell de violència. Almenys comencem a cremar cotxes perquè la cosa sigui veritat, que alguna cosa sigui veritat. Incomprensiblement, tot això ho han fet perquè han guanyat. O sigui, imagineu-vos què hauria passat si haguéssim perdut. O potser no, potser si haguéssim perdut s'haguessin quedat plorant a casa, no ho sé. Però o sigui, tu guanyes i surts a trencar cotxes, no? I tal, i fer mal. Llavors, aquest any igualment ha anat tot molt millor que l'any passat, perquè després de guanyar la Champions van morir dues persones, i aquest any només una, de moment. Llavors, potser l'any que ve no n'hi ha cap.
6: Ah,
8: no
6: sé, molt bé, molt bon balanç.
8: També jo el que espero és que el PSG no guanyi mai més la Champions, val? I així tot això que ens estalviarem, i que aquests cretins es quedin a casa seva.
6: Contra qui jugaven aquests senyors?
8: Contra l'Arsenal.
7: Inglaterra.
6: Contra Senegal? Com?
8: Arsenal.
6: Arsenal.
8: PSG. Que també tenen hooligans a l'Arsenal, sí, imagina't.
6: I això és el Paris Saint-Germain, eh?
8: Sí.
6: Val.
8: Guanyen i surten al carrer.
6: I el Barça i tot això, el Madrid, això estava fora de la
8: Champions. Sí, amb això.
6: Ja estava fora, eh? Vale. Però fa molt de temps que estàvem fora, o no?
8: Sí, fa temps.
6: Val. Què t'anava a dir? Bueno, doncs molt bé.
8: Però el Barça femení va guanyar la Champions.
6: Vale, però això t'anava a dir, que
8: però no hi va haver-hi el darulls.
6: No hi va haver el darulls. Mira tu. Bueno, escolta, Marc Márquez ha tornat a quedar
8: setè
6: al Gran Premi d'Itàlia.
8: Sí, ha tornat i ha quedat setè al Gran Premi d'Itàlia perquè, bueno, li van fer una doble operació de peu i espatlla dreta. I això no fa ni un mes, o sigui, fa uns 20 i pico dies.
6: Motorista, no?
8: Sí, motorista, i el tio ha tornat, després de que l'operessin, això, que no fa ni un mes. I ell diu que no s'ha divertit, que no m'estranya, perquè, clar, està pendent de no fer-se més mal, suposo, però ha aconseguit tornar i completar la cursa. Sí, la seva frase a la PM seria aquesta.
9: Aunque me haya roto la pierna, la fiesta sigue.
8: Però aquesta persona va amb una cirurgia laterjet, una placa amb 12 claus a l'húmer, una altra placa pel darrere del braç, que és el braç aquest que li dona el gas, per això té els problemes aquí, en aquest costat. Té dos claus al polze. Li van treure un fragment de ossos aquesta vegada.
6: Li caben dos claus al polze.
8: No sé, bueno, en total el tio diu que porta com 20 claus a sobre. Perquè està...
6: Deu pitar als aeroports de...
8: No, perquè és de tità o no sé què i no pita.
6: Bueno, això és el que et diuen, però jo no sé.
8: Tot, o sigui... El tio sempre torna ple de ferros, però va tirant. I a mi em recorda la gent de certa edat, que tot el dia van al metge, bueno, perquè hi han d'anar, no? Es fan proves, s'han trencat la tíbia, el peroné, el colze, l'espatlla, tenen luxacions, sí, ciàtica, sí. Prenen 600 pastilles, que és una pel cor, l'altra per les tiroides, una altra per la depressió, una perquè baixi el colesterol, l'altra per contrarrestar l'efecte secundari que produeix la pastilla del colesterol, un protector estomacal per embolcallar-ho tot, però són persones que no paren.
5: Bueno, però és per la cocaïna. I quan tu arribes a una certa edat i t'has de fotre 600 pastilles d'aquestes, com no...
8: Però que són Iron Man, saps? És com Marc Márquez. Jo crec que són igual. O sigui, comparo aquestes dos tipus de persones. I això, bueno, doncs no sé com s'ho fa, però el Marc Márquez també té aquest esperit de iaia, tot terreny, que malgrat li faci mal múltiples parts del cos, doncs surt de casa, va al teatre, en curs de literatura persa, ceràmica, aquagim, i de públic a cara al show, també.
2: Ara, exacte, exacte.
8: I això és un plaer de la vida, jo espero... O sigui, acabar així.
2: Però, a veure un moment, Marc Márquez, tot això, Marc Márquez, tot això que has dit...
8: Sí.
2: No és de... És de diversos accidents, no d'aquesta última patacada.
8: No, clar, clar.
2: Perquè si no, imagina't,
8: de diversos.
2: No? Val, val.
8: Sí, 20 ferros a dins.
2: I no s'ha precipitat?
8: Clar, però la cosa ha de seguir. L'espectacle ha de continuar, suposo, no sé.
2: Bueno,
8: clar,
2: però,
8: jo li diria, si deixa-ho ja, deixa-ho ja.
2: Ja t'entenc.
8: Però és la seva feina, suposo.
2: Val, val, ja t'entenc, ja t'entenc.
8: Tothom, no sé.
3: Segur que ho entens? Sí.
2: Bueno, jo et dic, amb tot això, aquest nano, la patacada, a un mes, bueno, jo hagués esperat dos bojos, o tres.
3: Clar, és que els esportistes...
8: Clar.
2: També a casa què fas, no?, perquè et neguiteges.
8: I a més, és l'altre germà també. També competeix.
2: Mare de Déu, senyor.
3: Suposo que el fet de pujar amb una moto fa que igual puguis, no sé, moure el mínim del cos...
2: Ja t'entenc.
8: Clar, clar, però el braç que t'ha afectat és justament on accelera.
2: I no li poden canviar? O sigui, com que fan tantes virgueries, no?
3: El braç, no, l'accelerador.
2: No, l'accelerador, en lloc de
8: posar-lo... No, perquè deu ser el que té bo, també. No sé, no sé.
2: És increïble, no?
8: És la cosa de la moto, jo crec.
2: És la de la moto. Va,
8: sí,
2: també és
8: que tira
2: que,
8: molt.
2: Que tira molt.
8: Bueno, a mi m'ha passat en altres temes, això, aquesta cosa.
2: Ja t'entenc. Sí, sí, que està... Sí, sí, sí, és veritat, és veritat.
3: Quines?
2: Sí, sí, tira molt.
8: Ja us ho diré, ja us ho diré.
2: Això és un altre dia,
8: ja
2: és un altre
8: mil preu. Vegades, però
2: és igual. És un altre preu, eh? És un altre preu. Si dius això, és un altre preu. Bueno, escolta una cosa.
8: Molts comiats.
2: Molts comiats.
8: Molts comiats aquests dies. No parem de veure homenatges a gent que marxa dels seus equips després d'anys.
2: Mare de Déu.
8: Hi ha hagut una espècie de fi de cicle bestial.
2: Ja t'entenc.
8: Que fa que la gent que ens quedem com estem, que no tenim previst canviar, doncs a mi m'estic sentint com incòmode, ja. Pensar, és que potser... Escolta, m'estic plantejant, no? La gent... Jo crec que també els hi passa als altres. Dir, potser me n'hauria d'anar a algun lloc.
2: Tant. Ja, ja t'entenc.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
3: Amics.
2: Rialles.
3: Llocs.
2: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: No, però com una cosa...
5: Sí, ja me'n recordo. Et vam passar una mica de vergonya aquell dia amb tu, t'he de dir, eh?
4: Jo és que vaig passar vergonya a mi mateixa.
5: La nostra mamà es va genollar, va fer una selecció quan va passar l'infant de Cristina. Dic, mamà, què haces?
4: Es vaig veure com superiors.
5: Espanyoles, com monàrquiques.
6: Perquè, escolta, més que hi ha contagi emocional.
5: Home,
6: això és biològic.
5: No.
6: Quan veus moltes milers de persones emocionals, o fins i tot, si te'n vas a Montserrat i escoltes el Vilorai...
5: Home, ets cristiana.
6: Total, és una identitat compartida, és a dir, deixes en un segon pla el jo i de cop i volta hi ha una sincronització de cantar, aplaudir. Bé, sí,
5: home,
6: però...
5: Home, és perillosíssim, perquè si és Taylor Swift, que et sent super Taylor Swift, o el Bani, que dius, home, doncs jo soc perreadora. Però, o espanyola o tal, bueno, vale. Però és que de sobte t'apareix un tio fent-te un
4: Hitler,
5: discurs,
4: claro.
5: Un Hitler, i et fas un Hitler, o digue-li Hitler, o digue-li un de per aquí, i et fas fatxa.
6: Però és que com creus que s'han produït les grans massacres de la humanitat?
5: Això et
6: però
5: també... d'això.
6: Coses bones i coses dolentes. Sí, per... coses bones, doncs.
5: Però
6: això,
5: que estem entrenant a la Taylor Swift i els concerts de Taylor Swift a un concert, el concert d'Eufòria d'ahir, dels nanos, els estaven entrenant pel feixisme ja, perquè et sents tots a una,
4: que no.
5: Llavors el teu cos... Diu, igual que l'esport,
4: no,
5: és que és perillosíssim.
4: Que...
5: No aneu a grans aglomeracions.
4: És que això està provat, que el feixisme utilitza l'emotivitat.
7: Sí, però que té efectes positius. És a dir, pot tenir efectes negatius o efectes positius.
6: A veure, és imprescindible, per la, per la supervivència de l'espècie. No cal que siguis intel·ligent.
4: No?
6: És el sentiment de pertinença. És a dir, que tu pertanys a un grup més gran.
7: Mira amb la Dana, que la gent va sortir a treure el fang.
6: La cooperació, la solidaritat.
7: També va haver-hi ja un contagi col·lectiu i va anar tothom a treure el fang.
5: Jo t'entenc.
7: I va ser positiu.
5: Però que et vull dir que s'ha de compte que el que et descuides et sents anglesa, eh? O sigui, dius, però això...
4: Sí,
5: saludant
4: el Rolls Royce que portava.
5: El Rolls Royce, i estava superentregat, que ho recordo perfectament.
4: Petita. I vaig aixecar la mà així, i ostres,
5: sí,
4: m'ha passat, tu.
5: És increïble.
4: És una possessió.
5: S'ha de compte, I llavors que nosaltres veiem plorar a la Putelles i a la Guardiola, però nosaltres ens pensàvem que érem futboleres. És que és increïble.
4: Però clar,
5: que nosaltres som intel·lectuals.
4: També hem de mirar on va tota aquesta gent i què els passa. Per exemple, on Batlle se'n va a l'Arsenal.
5: On aquí?
4: On Batlle. Alexia Putellas. Es diu que potser va als Estats Units o com la Mapi León al London City Lioness.
5: Para. Entra, Joel, entra, guapa. Entra i digues el que acabes de dir.
4: Què
5: collons haurà estat fent aquest home l'última setmana o en quin moment estàs vital?
4: Per què?
5: Enxufa-li un micro, per favor. Intenta vocalitzar, Joel, que no vocalitzes mai, perquè entra la...
4: Aquí.
5: Posa't aquí. Vale, para. Espera. Li poses un rever i que em diràs ara, davant de tot Catalunya, el que m'has dit per cascos, que també t'agrairia... que jo he de seguir amb la setmana.
8: Sí, sisplau.
5: T'agradaria, per favor, que no em diguessis, no em destrossessis amb un missatge d'aquests. Tenim el rever preparat. Joel Fortuny m'acaba de dir per cascos, mentre tu estaves comentant lo d'Alexia Putellas, el següent.
8: Que no m'havia enterat que Alexia Putellas deixava el Barça.
5: Menys xocochurros.
8: No, xocochurros ja saps, t'asseguro que no.
5: Menys xocochurros i menys...
4: I xurros?
5: Menys xurros.
8: No, però et sap greu, mira.
5: Joel.
4: Em sap greu, ara està emocionat.
5: Només tindria justificació això si estiguessis...
4: Si treballés
5: amb vostè
4: primer.
5: No.
8: Oye, a veure, un moment.
5: Si estiguessis enamorat.
8: No, no estic enamorat. He estat treballant. Molt.
5: Estàs enamorat de la teva feina?
8: Això sí.
5: Bueno, diguem que el Joel ha estat organitzant... Ha estat organitzant tot això que hi ha hagut del 3CAT i tot això, el
4: 34.000. 3CAT en viu.
5: 34.000 persones veient...
8: No, 50.000.
5: En lloc d'estar a casa seva amb un ventiladoret o l'aire condicionat veient la tele, han anat a 40 graus a l'ombra a veure...

0: un aplaudiment pels catalans. I això ha estat un, no, ha estat un èxit, eh?
1: Això sí que ha sigut un contagi col·lectiu.
2: Vaig a dir que jo em vaig cremar.
1: Ai, vas anar.
2: Perquè hi vaig anar i bueno, m'han sortit unes bullofes.
0: Que vaya tela.
2: Però vas anar amb TV3 tot.
1: Vas anar amb el teu fill, no?
0: Amb TV3 tot.
1: Amb el teu fill, que és fan de...
0: La Patrulla
2: Canina.
0: No, de
2: res, vam anar per la PM.
0: Clar.
2: Ah, bé, és fan, però relativament.
0: Bé, llavors, escolta, ja per favor.
2: Escolta, llavors, resulta que els tios que se'n van, Pep Guardiola se'n va a un retir a Abu Dhabi, presumptament. Lewandowski, Aràbia Saudita. Xavi Pascual, que ahir va dir que van fer el ridícul perdent contra el València i que li pateix molt quan perd el Barça i per això se'n va, se'n va a Dubai, segurament. Llavors, aquí... Tothom se'n va a països una mica dubtosos.
0: Sí, perquè se'n va tan lluny.
2: Que jo, països
0: home,
2: molt macos.
0: No m'ho saps jo a Dubai.
2: Home,
0: mira,
2: per què?
0: Jo tinc una veïna que és de Qatar, ho vaig a dir clarament. I aquella dona no pensa tornar a Qatar ni boja, ho veig claríssimament. Ella de Qatar, el seu marit de Qatar, i tenen 450 nens per Qatar que tot el dia corren per allà. Aquestes persones de Qatar, primer que s'estan comprant Barcelona, que això també t'ho dic,
2: Això també.
0: I no pensen tornar a Qatar, ja me mate. O sigui, t'ho dic. Llavors no sé per què nosaltres ens hem d'anar a tot aquest lloc,
2: perquè
0: Qatar no és Abu Dhabi.
2: Perquè poderoso caballero es don dinero.
0: Mare de Déu, senyor, però si tenen diners a cabassos, joder, no ho entenc, no ho entenc.
2: Bueno, democràcies dubtoses, aquí ningú diu res. Però qui no fa això? Michel.
0: És que si no ets...
2: Que deixarà el Girona i se'n va a l'Ajax d'Amsterdam.
1: Bravo.
2: Això és un home.
1: Això és un home.
2: I en el seu missatge de comiat va parlar en català, ho va fer molt lent, una mica més i m'adormo, però ho va fer en català.
0: I ja sap holandès.
2: I va dir que era un gironi més...
0: Holandès no es deu dir, eh? Digues, sí. Un gironer més i ara...
2: Un gironer més i que no s'acomiadaria perquè ell sempre serà amb nosaltres.
0: Clar, exacte.
2: Que això és el mateix que em va dir un ex meu i resulta que en realitat m'estava fent reforç intermitent i gaslighting.
0: Clar, o sigui...
2: Però el Michel no.
0: Michel.
2: Que vagi molt bé. Mabel.
0: Ja
2: està, som-hi, ja està.
0: Som-hi, ja està. Bueno, escolta, què més? Ja ho tenim ja?
2: Ho tenim.
0: Bueno, moltíssimes gràcies.
1: Sí que
0: has dit l'antès. Ah, mare Déu. Bueno, amb tots
2: no,
0: vostès...
2: No, perquè és Països Baixos, ara,
0: Ja, però l'idioma com es deu dir?
1: Neerlandès.
0: És dilluns i estem supercatetes.
2: Neerlandès
0: es deu dir. Bueno, amb tots vostès, el doctor Oriol Mitjà. A veure, Oriol, titula la teva secció Catàstrofes, guerres i pandèmies. Molt bé.
3: jo vull començar per catàstrofes.
0: Sí, va. Vale, catàstrofes. A veure...
3: No, perquè, a veure, hi ha una cosa que sempre em crida molt l'atenció. Què és el que mata més a l'ésser humà de tota la història? Jo pensava, són els terratrèmols, però no. Els terratrèmols, el tsunami de 2004 d'Indonèsia, només va matar a 200.000 persones. En canvi,
0: bueno,
3: tu fas així una revisió de la història i què és el que ha matat més que res en tota la humanitat?
1: Les guerres.
3: Sí, però la que més de totes, la xinesa. Mao Zedong, saps? El gran salto adelante. Va matar a 50... Mira, he fet tres categories. Els que van matar a 50... milions de persones, els que van matar a 10 milions de persones i els que van matar a 1 milió de persones. No t'agraden les categories?
0: Sí, m'encanten. Però a veure, és que clar, no la veia, no l'he vist abans aquesta. Llavors,
3: és com molt
0: científic. Hi ha més persones que hagin matat 50 milions?
3: Només el Cortés i Pizarro van matar 50 milions amb esclavitud i malalties.
0: Cortés i Pizarro són quan van anar
1: a
0: Amèrica.
3: Amèrica. Després ja ve Mao Zedong, però Mao Zedong no...
0: Primer els espanyols i després els xinesos, eh? Per això també puntinso.
3: Però...
0: I tu agenollant-te quan passava la infanta Cristina. És que és acollonant, vamos.
3: El Mao Zedong el que feia era posar poesia per fer massacres. Li deia el gran salto adelante o las mil flores que nacerán de mil escuelas intelectuales.
0: En castellà ho deia el Mao Zedong, tu?
3: Jo m'ho sé. A veure, el gran salto adelante és...
0: Que quan vingui l'Òscar Andreu et fotrà el llibre de... Parlem en català! Joder, pup, al cap. Un cop al cap, que a més és tapadura, eh? És petitet el llibre, però te'l fotes pel cap i et deixes flipada.
3: Aleshores, volia totes les eines del camp d'agricultura, les va fer fondre i les va transformar en indústria. I aleshores, la següent temporada va haver-hi una hambruna que va durar anys i 50 milers de persones es moren de fam, etcètera. No? I les mil flores és... digueu el que penseu ideològicament perquè us respectarem a tots, però en el moment en què ho van dir, els van fotre a tots en caps d'extra.
0: Mare de Déu, joder.
3: Vale, ja acabo amb les catàstrofes.
0: Perquè tot això...
3: Després ve l'Holocaust, les massacres soviètiques d'Stalin a Ucrània i les massacres al Congo de Leopold II, que van matar 10 milions cadascun, entre 10 i 20 milions.
0: Leopold II, un rei belga, no? Un altre europeu colonitzant,
3: Sí, això és tremendo,
0: És tremendo,
3: I els belgues...
0: La colonització, sí, és...
3: Vaja, la història dels feixistes i dels estalinistes ja la sabeu, no? És a dir, tampoc cal entrar en què mataven
0: jueus i gitanos. Una pregunta, perquè tot això... és a dir, com a...
3: No t'interessa.
0: M'interessa moltíssim, però on va? És a dir, tu com a infectòleg, què vols dir? Que després total una pandèmia que ens...
2: Catamònia, per tant.
0: Clar, vull dir, veient aquestes xifres, ara ens estàs tranquil·litzant molt.
4: Jo crec que t'estàs precipitant i ell et anirà guiant i et anirà portant a les seves conclusions.
0: No, perquè ara veig que el de la pandèmia, tenir una pandèmia ara, doncs mira, em sembla que em faria il·lusió que tornés una pandèmia, perquè he vist així.
3: Però la cosa... Et deixa com més tranquil.
0: Home, de que les... és que ara jo ara ve un Covid, una pandèmia, un ébola, tot aquest, una grip, i tot...
2: Bueno,
0: és pura filfalla. És una
3: merda. Jo ho he fet per tu, perquè sí, com gràcies. Estàs tenint una mala setmana...
0: Sí, sí, que hi és dilluns.
3: I, però aleshores ja pots relativitzar.
0: I no passa res, quasi no hi has relacionat amb ningú.
3: Però pots relativitzar
0: molt. I tant,
4: i tant. Ens estàs fent petits, saps? Ens estàs fent petits perquè vale. els nostres problemes també siguin petits.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
3: Però Leopoldo II...
0: No, és que jo estic boja, els meus problemes són petits, però estic boja igual.
3: Leopoldo II va fer una altra cosa. I és que va classificar la gent del Congo en hutus i tutsis.
0: Això va ser Leopoldo II, fixa't tu.
3: Els belgues, en general. Els hutus eren els...
0: I no era això, això no era així?
3: No, ells no es classificaven a si mateixos entre jo soy hutu i tu eres tutsi.
0: Bueno, és que el colonialisme ja és per cagar-s'hi. Els tutsis eren els... Tots aquells que defensen Europa també és per cagar-s'hi, escolta'm, Europa.
3: Els tutsis eren els intel·lectuals, els que estaven al poder, i els hutus eren el 80% de la població pobre.
0: Nosaltres teníem hutus, eh?
3: Però
0: el que va passar...
3: Els hutus es van rebel·lar, estaven cabrejats, etcètera, i aleshores van fer una campanya d'aquestes de, com es diu, contagi emocional.
0: Han passat a Change.org.
3: Contagi emocional, en el qual tots els hutus van començar a parlar malament dels tutsis i és on es va fer el genocidi. El genocidi. Bueno, els deien que eren paneroles, que eren cucaratxes. Les cucaratxes tutsis. Per tant, d'un dia per l'altre, el veí matava el seu veí, l'amic d'escola matava el seu amic, les famílies es mataven entre si. Van morir un milió de persones i aquest conflicte encara dura a dia d'avui i està entre Ruanda, Uganda i República Democràtica del Congo. I què és el que està passant ara a la zona on hi ha hutus i tutsis i on a dia d'avui encara s'estan matant? Que hi ha un brot d'Ebola.
0: Que es veu que no està controlat.
3: Vale, i aquí...
0: aquí entres tu.
3: El brot d'Ebola el volia contextualitzar en el sentit que les malalties no ocorren en qualsevol lloc, sinó que ocorren on hi ha desplaçats, on els sistemes sanitaris són precaris, on hi ha problemes de guerres. I aquí, a més, en l'Ebola, us imagineu com doncs, una imatge de pel·lícula, però no és gens peliculero. Li diuen la malaltia de la compassió, perquè... s'infecta la gent que té cura de l'altre. La mare quan té cura del seu fill, el marit quan té cura de la seva dona o el personal sanitari quan cuida del malalt.
0: Perdona, el marit pot curar el fill també?
3: T'has de contagiar.
0: No, però digues, el marit pot curar el fill també.
3: Com amb donació.
0: És que, la mare...
2: no, és que hi ha un error que és d'entrada que el marit cuida la dona, això no sé.
0: És que, clar, aquesta...
4: Perquè deu ser la tradició allà, nois.
0: A veure, un moment, el marit cuida la dona cuida el fill, però això podria canviar? O sigui, o és que són estrictes en això? Podria haver un pare cuidant un fill?
3: I és que... vols que parlem de transgènere?
4: Acabes de dir que normalment els contagis de l'Ebola en aquesta zona està sent el fill, la mare...
0: No l'ajudis,
4: Sí que l'ajudo, pobra, perquè, pobra...
0: Que doncs ja està, era només això.
3: Que no em pillen per aquí.
0: Bueno, vale. Llavors, què passa? Que és la malaltia del contagi.
4: Ja t'has perdut.
0: No, la malaltia que et mors.
3: És la zona de Kivu.
0: Per favor, no rieu, que estic parlant de l'Ebola, que està morint moltíssima gent, és una cosa horrible, i l'Ebola segundo, eh?
3: És a la zona de Kivu que nosaltres hem estat treballant durant 4 anys en aquesta zona. I és una zona molt difícil d'arribar-hi i en la qual el primer de tot és que a l'abril es va infectar una infermera.
0: Yeah.
3: I la infermera va infectar a 8 persones més de l'hospital on treballava. Per què? Perquè no tenien sistemes de protecció. Mm-hmm. Aleshores, una d'aquestes persones va infectar a 15 familiars. Com s'infecten els familiars? Doncs tenint cures o també amb els enterraments. Un cop el cos del difunt doncs, ja no té vida, li fas els preparatius per poder-lo enterrar
0: i
3: entres en contacte amb totes les seves secrecions. I és en els enterraments. Però, clar, és tan difícil, és una malaltia tan difícil de controlar, de dir-li a una família, a una mare que no tingui cura del seu fill, o a una dona que no tingui cura del seu marit,
4: o a un marit que no tingui cura del seu fill.
0: Clar.
3: o a un marit dir-li que no tingui cura del seu marit.
0: Ja t'entenc.
3: Però d'aquests no n'hi ha molts aquí, bo.
0: Ja,
3: dic,
0: clar.
3: Perquè
0: clar.
3: Per experiència he estat aquí, bo, i la homosexualitat no ha estat tan ben acceptada.
0: Ja t'entenc. Imagina't, vale. Aquí també és pels pèls, imagina't aquí, bo. Escolta una cosa, i llavors, tot això... Jo vaig llegir l'altre dia al Diari que aquesta gent és la setzena epidèmia d'Ebola. Ebola, diem, eh? Jo havia dit Ebola, jo.
3: Jo també dic Ebola.
2: Jo deia Jordi Ebola. Bueno, jo deia Ebola.
0: Ebola. Què és, Ebola?
2: No, Ebola és el Jordi Ebola. Perquè ho dic malament, a vegades.
0: Però és Jordi Ebola o Jordi Ebola?
4: Ebola. Estàs fatal avui, Marc, eh?
0: No, jo em trobo que tinc una via de... Home, tinc
4: una
0: via de...
4: Tinc una tercera via.
0: Tinc una via de pensament. Llavors... Doctor, què hem de fer amb l'Ebola? Ebola.
3: Vale. Què és el que ha passat amb l'Ebola?
4: Ebola.
2: Ebola, dius, eh?
4: Ebola, ara, Ebola.
2: Ebola.
3: Nosaltres treballem a República Democràtica del Congo
0: sí. I
3: de vegades apareixen malalties que es diu enfermedad X.
0: A més de tot això...
3: Espera, l'enfermedad X. és quan es comença a morir molta gent en un poblat i no saps la raó.
0: Esther, no pots riure del que estàs... És que és increïble.
2: És el típic atac de quan hi ha una cosa molt seriosa, saps?
0: Val.
3: No, perquè X també podria ser com més porno o algo, no? Però no, ja. És una enfermedad X.
0: Sí.
2: Però pues això ho has dit tu, eh? Ningú ho estava pensant, eh? Oi que no?
0: No, jo ara el porno no estava pensant. Però bueno, llavors...
2: Que estrany.
0: Mira,
2: no fa despollonant.
0: A veure, per favor, que està... A veure, llavors...
3: Sí, aleshores, a Kivu, on hi ha Hutus i Tutsis i Leopoldo II,
0: sí.
3: I s'estan matant
0: sí.
3: Les milícies...
0: De sobte ha aparegut la X.
3: Apareix un síndrome X que la prova de l'Ebola surt negativa durant quasi 2 mesos, perquè és un nou virus que es diu Ebola, però no es diu Ebola normal, no es diu Ebola Zaire, es diu Ebola Bundibugu.
0: Joder.
4: Ah, o sigui, és una variant de l'Ebola.
3: És una Ebola.
0: Esther, no et facis la llesta, eh? Perquè t'has tronxat a la cara del doctor...
4: M'ha fet un atac de riure, perdoneu.
0: Sí, però a la cara del doctor parlant de l'Ebola.
4: Però no per ell, eh?
0: No, ja.
4: De fet...
3: I aleshores, bàsicament, el que estem és en una situació en què hi ha hagut un endarreriment de 2 mesos de poder començar amb les estratègies de control. Una situació en la que quasi tots els països han retirat l'ajuda humanitària i fonamentalment parlem dels Estats Units, que era el finançador del 80%.
0: Yeah.
3: Una situació en la que el personal sanitari s'infecta perquè no té EPIs per protegir-se i les famílies tampoc estan conscienciades i encara no s'ha fet la conscienciació de com s'han de fer els enterraments segurs. De forma que recordareu el 2014 quan treballadors humanitaris com aquell bon samarità que va venir a Madrid i va infectar a una infermera
4: sí.
3: I el
4: sí.
3: Seu gos.
0: Mare de Déu, allò.
3: Doncs, segurament ara el que s'espera és bàsicament és que el brot continuarà propagant-se, s'ha propagat a 12 zones de salut, a 3 províncies, alguns casos han travessat fronteres entre Uganda i Ruanda, i per tant no s'espera que es pugui solucionar de forma ràpida, seran uns mesos més de rastreig de contactes, d'endarreriments diagnòstics i d'accions poc espectaculars, perquè simplement es tractaria de donar trajos per protegir les infermeres i líders comunitaris que expliquin com s'han d'aterrar les persones i continuar alerta que perquè bàsicament els americans l'únic que els hi preocupa és que no arribi i no afecti el Mundial de Futbol d'Estats Units i Canadà. I per això han dit que els casos es gestionaran. És a dir, cap persona que hagi estat en contacte amb Ebola serà tractada en el país d'origen, sinó que muntaran un xiringuito a Kènia on els puguin tractar.
0: Escolta una cosa, i això de l'Ebola sempre és mortal?
3: És molt mortal. És entre el 30 i el 50% de les persones comença com una grip normal i després acaben tenint hemorràgies internes.
0: No? Això ho havies explicat algun dia.
3: S'assembla, en certa forma, a l'antivirus. Es diuen les febres hemorràgiques. Comences amb febre, però després les plaquetes són les que, quan hi ha una petita hemorràgia, han de coagular per taponar la sortida de la sang. I aleshores les plaquetes baixen moltíssim i el cos no és capaç d'aturar hemorràgies internes.
0: I escolta una cosa,
4: els contagis i els nivells de contagis entre...
0: Són altíssims.
3: Els nivells de contagis en Ebola, però el contacte ha de ser directe, ha de ser molt, molt proper. Per això,
0: Els cuidadors...
3: Exacte, per això són els cuidadors.
0: Cuidadoris, no?
3: Sí.
0: A veure una cosa, a veure si... Ara parles del hantavirus.
3: Sí.
0: Tu vas anar com a mediador
3: sí.
0: A les Canàries
3: sí.
0: per la qüestió del hantavirus. A tu qui et truca?
2: I, una cosa, i t'has fet proves i tal, no?
3: De l'hantavirus.
2: I dic, tu estàs per revisant, no?
0: I es fa proves total, perquè ell s'autoprova tot, si té tots els tests a casa.
3: De gonorrea i clamídia, sí. D'hantavirus encara no.
0: Escolta una cosa, tu vas anar allà, et van trucar ells?
3: Em van trucar al govern de Canàries.
0: Val. Ah, sí? Fixa't tu.
3: Sí. Aleshores, vaig aterrar el dissabte, i això que els d'informatius no facin una notícia. Aleshores, vaig aterrar a Canàries, perquè t'interessa saber com va anar.
0: Clar. M'interessa el tejemaneje.
3: Vale. O sigui, els pacients estan bé, eh? Hi ha dos espanyols que s'han infectat, un que ha desenvolupat un problema respiratori, però que li han donat uns fàrmacs que l'han ajudat a millorar, dos holandesos que també estan ingressats a la UCI, que també s'estan salvant, la francesa, que està una mica més xunga, i nosaltres, que continuem treballant amb els xilens i els argentins, perquè allà és on continua havent-hi casos autòctons. És a dir, vale. És una mica és com ha acabat la història. Però la història va començar un divendres, que de fet un dijous, que l'OMS trobo un protocol per fer un desembarcament a les Canàries. Aleshores, el govern central i el de les Canàries no tenen tan bona comunicació. El govern central no vol enviar aquest protocol a les Canàries, no se sap per quina raó. Però en qualsevol cas, jo vaig arribar el dissabte, que era el dia abans que es fes el desembarcament.
0: Sí.
3: El desembarcament es va fer un diumenge i un dilluns, i el govern de Canàries estava com eixerit, animat, els seus consellers doncs, pensant en quines posicions del lloc de comandament es posarien per col·laborar amb el govern central, etc. Doncs arribaran tants avions, tenien un Excel amb els avions que arribarien i com es faria tal, no? Però aleshores, a la tarda havia quedat el Clavijo amb la ministra.
0: El Clavijo és el president de les Canàries.
3: El Clavijo és el president de les Canàries. I havia quedat al vespre,
0: sí,
3: a l'entrada del port, amb la ministra García.
0: Sí.
3: Total, que la ministra García arriba 5 minuts tard i envia un WhatsApp i diu que per comptes de reunir-se amb el Clavijo s'anirà directament a la roda de premsa abans no es faci fosc, perquè volia que la roda de premsa fos encara durant el temps del dia.
0: Jo també.
3: I se'n va amb el Marlaska, l'altre conseller i el director general de la OMS, al lloc on estava tota la premsa. Total, deixen el Clavijo plantat.
0: Home.
3: El Clavijo se li posa la cara, que li canvia la cara. I aleshores es reuneix després amb la ministra, comencen a fer tots crits i pantomimes.
0: Ah, sí, van cridar-se.
3: Criden com uns bojos. Jo li dic a la ministra: ministra, espera un moment, a veure, anem a fer una mica de mindfulness. Escolta.
0: És que veus el mèfil al final? És que jo sabia que acabaria
3: de...
0: Que sort del mindfulness teu.
3: T'ho juro. O sigui, estaven els tres ministres que estaven parlant no sé quantos.
0: Que eren tu, la ministra de Sanitat, el ministre Marlaska...
3: I el territori, que és un canari que no en sé el nom.
0: Val. I el president de les Canàries.
3: Estaven en corrillo. Aleshores jo dic: ministra, ven un momentito per aquí.
0: Va, per aquí.
3: I diu: ah, pues tu quién eres? Perquè el segurat...
4: En
3: sèrio
4: va dir tu quién eres, la ministra?
3: No. El segurat em diu tu quién eres, la ministra. Vale. Em diu: ah, hombre, Oriol, què tal?
4: Vale.
3: I aleshores li dic: ministra, mira, es vuestro protocolo y vuestros procedimientos de gestión son maravillosos, y es que es impecable, y toda esta gestión de desembarco es mejor imposible y va a ser un éxito mundial, todo está maravilloso. Pero...
0: El
3: Clavijo està cabreado, és a dir, és un tema de gestió de les emocions, de la gestió de les emocions.
0: O sigui, que a més ets diplomàtic.
3: Soc diplomàtic.
4: Mediador.
3: És un tema de la gestió de les emocions, clar, perquè ell té la sensació de que no ha rebut prou informació i que li heu fet un desplante, que li heu fet un lleig de...
0: Però no, tu no trobes que Clavijo ja portava preparant-se durant una setmana perquè qualsevol cosa que fes la ministra de Sanitat, mira, ell saltés, que recordem que Clavijo, que jo en aquell moment estava a la Sexta, va dir en directe al programa on jo estava en aquell moment promocionant el show, no sé què de les rates,
3: espera,
0: que havien
3: d'assaltar un vaixell. Espera un moment, aleshores, espera. Això,
0: que jo sàpiga,
3: jo t'ho estic explicant cronològicament, no?
0: Val. És a dir, això ja les rates ja ho havia dit, ell, eh?
3: Jo no sé, jo vaig veure les dues posicions. Aleshores, el Clavijo ni ideològicament sé què pensa, ni tinc cap intenció ni necessitat de defensar-lo, perquè ell ja es defensa sol. Però sé que en aquell moment ell va sentir...
0: Sí, és
3: a dir, jo parlo com a persona.
0: Val.
3: Aquell senyor va sentir...
0: Tu estaves en una situació que li feien una persona que li estaven fent un buitania.
3: Ell sentia que no li estaven apreciant tot l'esforç que estava fent i que estaven en la seva terra. I li vaig explicar a la ministra: aquesta persona té aquesta sensació i aquesta necessitat de que tu l'aprecies, de que t'apropis, de que li parlis. Aleshores, ella no va tampoc, cap dels dos no va tenir la capacitat de gestionar millor les emocions i de fer un apropament. Aleshores, el Clavijo, a la una de la matinada, fa unes declaracions esperpèntiques de que les rates anaven, etcètera.
4: Però abans de les rates, el Clavijo sí que es va negar rotundament l'Ajuntament a que hi hagués cap desembarcament a les illes i va posar pals a les rodes i al final el govern espanyol va haver de fer... Es fa així, perquè és el port més segur i més proper. Vull dir que també hi ha aquesta prèvia, eh?
3: Sí, sí,
4: que
3: sí,
4: igual el mindfulness hauria d'anar cap a les dues
3: sí,
4: bandes,
3: sí, no, però
4: eh?
3: Si no, però jo també li
0: que és veritat que ha arribat a aquest punt, sigui pel que sigui, el clavijo
4: està
0: arriba
4: bé
0: a un punt que és el que diu l'Oriol. I l'altra, la ministra, també va dir... Bueno,
3: estaven els dos cabrejats. El Clavijo deia que no l'havien... És a dir, que la decisió de que desembarqués a les Canàries l'havia pres immediatament la ministra.
4: Perquè ell s'hi negava.
3: No, o sigui, inicialment ells dos havien parlat.
0: També et dic una cosa, que el Clavijo parlava de les Canàries com si fos un condado feudal de...
2: Sí, no...
0: Era raríssim.
2: Jo la meva opinió és que...
0: Perdona, no tenim
4: més temps. Van arribar a consensos o no?
0: Van arribar a consensos o no?
3: En fi, no, que jo sàpiga no van arribar a consensos.
4: Però vas fer molt bé.
3: Jo vaig intentar...
4: Està molt
3: i
4: bé.
3: I crec que el dispositiu va ser fabulós, que l'antivirus està totalment sota control, que els pacients se salvaran. I aquella gent de les Canàries, hi havia un viceconseller, el vicepresident, que es diu Octavio, que és meravellós, i que està fent moltíssima feina per tota la rebuda d'immigració. Ja. És a dir, que felicitats a l'Octavio i...
2: A l'Octavio.
0: Felicitats. És guapo? No especialment, però...
3: Sí, és guapo.
0: T'ha cosificat. Bueno, Oriol Mitjà, moltíssimes gràcies. Mare de Déu, ens hem quedat flipades, eh? Hem passat per totes les emocions a la secció d'Oriol Mitjà. Sempre passem amb una, avall, l'altra... Bueno, que mare de Déu, un aplaudiment, eh?
4: Bravo, Oriol.
0: Torna aviat, per favor. Després de la publicitat parlarem amb la... anava a dir ara. Amb la Brau Jiménez de Noa, per favor.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Per jugar.
7: Demana un desig, corre.
6: Vull viure unes colònies així tots els estius.
5: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Sí, estàvem dient ara la publicitat, està dient l'Esther Romagosa, que ha quedat fatal.
4: No, disculpes.
0: No,
4: m'ha fet un atac de riure.
0: Un atac de riure davant de la cara de l'Oriol Mitjà, que s'acaba d'aparplexar.
4: No, i a més parlant d'un tema tan seriós
0: com les morts per Ebola.
4: Però ha sigut atac de riure. Saps quan fas teatre, que t'agafen atacs de riure?
0: No, nosaltres no sabem, nosaltres no ens ha passat. És que, Esther, és que de veritat, hem passat una vergonya.
4: Jo demano disculpes de l'audiència, però m'ha alliberat molt, eh? Saps aquest atac de riure? Que t'alliberes?
0: Sí, t'has alliberat.
4: Que això és mindfulness,
3: sí,
4: també.
3: Sí. Saps què penso? Que avui el plató, com es diu això?
4: L'estudi.
3: Hi ha una mica d'ansietat.
0: Home, que hi ha ansietat? Ja t'ho dic jo, que hi ha ansietat. Jo estic superansiosa, ja t'ho dic. Penso estar ansiosa d'aquí a setembre, eh? O sigui,
3: però
0: estic ansiosa.
3: Una cosa, ansiosa. aquest sentiment...
0: Però que porto 51 anys, ansiosa.
3: No, però aquest sentiment sí que es nota, es percep una miqueta, i aleshores hem establert un vincle de que estàvem parlant d'una... una conversa com molt d'amics i aleshores
0: hem
3: rigut i ha estat molt divertit.
0: Ha estat molt divertit. De totes maneres, també dic una cosa, que jo, amb l'estat en el que estic d'ansietat,
3: sí,
0: em poses a mi entre la ministra i el Clavijo i acabo a hòsties per amb un cap amb l'altre, eh, t'ho dic. És que ja t'ho dic, això...
2: Bueno, també seria una sortida.
0: Amb tots vostès, Abraham Jiménez de Noa, vinga, bravo.
8: La narrativa contemporánea del éxito sostiene un dogma...
0: Tú ya has empezado a saco, ¿no?
8: Siempre es lo mateix. Me toca a mí la última bajada y es como...
0: 10 minuts.
8: A correr.
0: Sí, venga.
8: La meritocracia. Es decir, si tú trabajas...
0: Torna a començar. ¿Qué es?
8: Bueno.
0: Pero es que esto me lo estás vendiendo mal. Tú has tingut el papo de mirar-te... On collons ho fan, això?
4: El documental de Netflix de
0: Rafa Nadal.
8: Sí.
0: Ja has extret unes conclusions.
8: Sí, unes conclusions.
0: No se puede ser más hetero, ¿eh? Te lo digo también, ¿eh? Vamos. A ver.
8: Voy a hablar de la meritocracia, ¿no?
0: Meritocracia, venga, va.
8: Si trabajas lo suficiente, si te sacrificas el doble, si te dejas la piel, llegarás a la cima. Básicamente esa es la idea, que es muy atractiva, bueno, a nivel de justicia poética, porque, pero cuando tú lo relacionas con la realidad, esa confrontación se rebaja, ¿no? Porque el éxito no es un camino limpio que depende únicamente de la voluntad de las personas. Está condicionado por un punto invisible que la propia meritocracia se encarga de esconder.
0: Vale, espera. T'haig de dir una cosa? Sí, tengo el tràiler del documental de la Rafa. A veure, vinga. Perfecto, ya está. Venga.
8: Bueno, muy bien. Este fin de semana vi los dos primeros capítulos de esa serie. Sí. Y,
0: ¿Cuántos hay?
8: Son 4 capítulos, ¿no? El tenista mallorquín que todos conocemos es sin duda...
2: Yo me estona por 4, ¿no?
8: es uno de los máximos exponentes de la cultura del esfuerzo a nivel global, ¿no? Su carrera ha sido una oda a la resiliencia, ¿no? Partidos agónicos de 5 horas, victorias logradas con el pie anestesiado y una capacidad mental casi sobrehumana. Pero el documental explota con maestría.
0: Pero no le ha acabado de funcionar, te he dicho, todo eso, muy bien, pero la operación de...
4: Cuidado, que dios.
0: Capilar, no le acaba de funcionar. Yo de verdad pienso... Mamá, ¿qué pasa?
8: Todo está épico, ¿eh? El documental...
0: Oye, toda la épica, y de eso...
8: La explota con maestría, ¿no? Vendiendo la idea de que Nadal es quien es gracias a la disciplina inquebrantable. Y es verdad, ¿no? Su esfuerzo es real, innegable y admirable. Sin embargo, el peligro de toda esta narrativa meritocrática no radica en lo que muestra, ¿no? A través de la imagen de Nadal, sino de lo que omite, ¿no? Al ensalzar a Nadal como símbolo definitivo de querer es poder, el relato mediático convierte una excepción en una regla, ¿no? Lo que el mito de la meritocracia calla son las condiciones de posibilidad que permitieron que el esfuerzo de Nadal floreciera, ¿no? El tenista no empezó a jugar en una pista pública agrietada en un barrio marginal, sino en un entorno familiar de deportistas de élite y empresarios, con un tío que fue futbolista profesional, otro que se dedicó desde que tenía 4 años en AMA a entrenarlo, y bueno, ni hablar de su padre y su abuelo, que eran empresarios connotados allí en las Baleares. Nadal nos contaba con un colchón económico, una estabilidad emocional, con el acceso a la mejor medicina deportiva y un pasaporte europeo, ¿no? Es decir, su esfuerzo fue el motor, pero la estructura que lo rodeaba fue la que construyó la autopista para que él despegara. Para entender ese sesgo, yo siempre me remito al ejercicio de educación popular muy, muy importante y que se utiliza mucho en muchos talleres, que se llama un paso adelante, ¿no? Que es un profesor ubica en una línea a varios alumnos de varios...
0: Uh-huh. Es un ejercicio que se hace, ¿eh?
8: Sí.
0: Es un experimento.
8: Se pones en una línea a varios
0: alumnos. Un paso adelante.
8: Exacto. Y el profesor empieza a decir, ¿no? Bueno, lee unas afirmaciones y si la frase se aplica a la vida de los participantes, tú vas un paso hacia adelante. De lo contrario, te quedas quieto o incluso, por eso puedes decir, das un paso hacia detrás. Por ejemplo, si tus padres tienen títulos universitarios, das un paso adelante. Si nunca has tenido que preocuparte por el alquiler, da un paso adelante. Si la policía nunca te ha detenido en la calle por tu color de piel, da un paso adelante. Si puedes caminar de noche sola, sin miedo a ser agredida, da un paso adelante. Al final del ejercicio, la línea inicial se ha roto completamente. Se pueden hacer centenares de estas
0: preguntas.
8: ¿No? Y la vanguardia siempre están las personas blancas de clases acomodadas y nacidas en el norte global. Y hombres, obvio. Y en la parte trasera se quedan las personas migrantes, personas negras, las minorías étnicas, las mujeres y quienes provienen de entornos empobrecidos. Porque sí, puede haber un catalán, ese ejercicio puede haber un catalán que se quede en la línea de adelante. Entonces, en ese momento el profesor dice, ahora salgan a correr. Y el que gane, gana la carrera.
4: Yeah. Claro.
8: Ese ejercicio captura una verdad incómoda que el documental de Netflix y Rafa Nadal jamás podrá abordar, ¿no? Que es que la carrera está mañada, incluso antes de empezar. Decirle a una persona migrante, una persona de un contexto, incluso local, de una persona de un contexto empobrecido, una persona que ha cruzado el Mediterráneo en una patera, que no se ha esforzado lo suficiente para alcanzar el éxito, me parece de una crueldad tremenda.
0: Y de verdad, fins i tot, estic pensant en persones malaltes, que de sobte detecten un càncer en 35-32 anys, que això t'estronca completament la teva vida, o has passat a patir d'una depressió o alguna...
4: O les dones quan ens quedem embarassades se'ns atura la carrera professional.
8: Exactamente. Todas estas personas, las minorías racializadas, los colectivos migrantes, todas estas personas no sufren por falta de cultura del esfuerzo. Al contrario, sus vidas suelen ser monumentos al sacrificio diario, ¿no? Trabajan jornadas extenuantes en los sectores más precarizados, limpian los hoteles donde se alojan los turistas, recogen la fruta que consume la mayoría de la gente y cuidan además a los ancianos que toda esta mayoría de la gente que tiene éxitos, ¿no? Y casi siempre sufriendo la discriminación institucional, la falta de papeles y el racismo cotidiano. De hecho, si el éxito fuera realmente una consecuencia directa del trabajo duro, las mujeres migrantes que limpian oficinas de madrugada serían las personas más ricas y más exitosas del planeta, ¿no? Pero la meritocracia, que es de lo que estoy hablando, no funciona de esa manera. La meritocracia, al final, es un mecanismo que legitima solamente a las personas que llegan al final de esa meta. El sistema, básicamente, lo que hace es que necesita héroes meritocráticos como Rafa Nadal para mantener la ilusión de que el ascensor
0: social funciona.
8: Exacto. Si un chico de Manacor pudo ser uno de los mejores tenistas de la historia a base de puro sufrimiento. Entonces el sistema es justo. Pero la realidad es que por cada Nadal que llega a la cima del tenis, hay miles de jóvenes que tienen el mismo talento que Nadal, incluso superior que el talento de Nadal, que se quedan por el camino porque simplemente su familia no puede comprarle las raquetas o no puede pagarle las sesiones de fisioterapia.
0: O moltes vegades també, ni se't passa pel cap que puguis ser, que puguis jugar al tenis, diguéssim. O sigui, no és una possibilitat que tu contemplis.
8: Exactament.
0: Depèn de l'entorn en el que tu estiguis, el tenis, el que sigui.
8: O inscribirlo en los torneos que valen miles de euros de tenis, o sencillamente, como decía ahorita, de tener un pasaporte y montarse en un avión y ir a competir.
0: Escolta, una cosa, crec que queda clar. També queda clar que nosaltres, tu estàs a favor d'anar a Rafa Nadal i que no li traiem cap mèrit, tot i que el contextualitzem, no?
8: Sí, total, no tiene nada que ver con eso.
0: Molt ràpidament, perquè no tenim temps. Dos minuts exactament tenim. Cuba, què tal?
8: Molt malament.
2: Sí. Estava ben aigua.
8: Mi família lleva, por ejemplo, no hablo con ella desde el dijous passat.
0: Ajá.
8: Está en un momento muy delicado. Al final ya hay un portaavión, uno de los más grandes de Estados Unidos, en el Caribe. Las amenazas son cada vez más graves de Trump. Y bueno, y Cuba no tiene salida por sí sola. Sí, se acabó el petróleo que llevaba el buque ruso, los apagones ya exceden las 24 horas, no tienen comida, no tienen alimentos. Bueno, es un país que está viviendo una distopía y además con la amenaza super, cada vez más latente de Estados Unidos ahí, que evidentemente sí va a suceder algo, lamentablemente, ¿no? Que es cuando se cruza todo eso, ¿no? Porque, bueno, siempre lo que he explicado aquí, que obviamente yo estoy desesperado porque se acabe el régimen cubano, pero yo no quiero que le caiga una bomba en la cabeza a nadie de mi familia.
0: Claro.
8: Entonces, no sé, lo que se vislumbra es bastante lamentable.
0: Aquest portaavions que dius que està al Carib ja, es contempla el fet de que els Estats Units envaeixi Cuba?
8: Sí, bueno, Trump ha dicho que
0: és una cosa que els encanta, la cosa d'envair, no? O sigui,
8: sí, y además hace un par de semanas imputaron a Raúl Castro por haber tumbado unas avionetas hace 30 años. Y bueno, eso da un poco con la misma estrategia que Maduro de poder entrar en Cuba, con la justificación de encontrar a Raúl Castro, que en teoría es, bueno, un prófugo de la justicia de Estados Unidos hoy.
0: Fixa't tu, se n'ha adonat ara després de 30 anys, eh? És que és increïble. De Nicolás Maduro, ara que el treus i la seva dona, jo no en sabem res més, no? Els van ficar en aquella mena de presó que és com un tal?
8: Bueno, estan allí, han postergado el juicio y, bueno, el tema fue que él había alegado que quería pagar su defensa con el dinero del gobierno venezolano. Claro. Bueno, y el juez le había dicho que no, pero finalmente ha dicho que sí, entonces están en ese proceso preparando la defensa.
0: La defensa. Mare de Déu, senyor. Bueno, escolta'm una cosa. Moltíssimes gràcies a Abraham Jiménez. No, està tot molt bé, eh? O sigui, que comencem la setmana fenomenal. Ara, després de publicitat, els direm una cosa que és increïble, o no? Tenim alguna cosa increïble?
4: Doncs no en tinc ni idea. Ara anem
0: doncs ja ho veurem. Si direm una cosa increïble o direm algunes merdes que tenim també aquí.
5: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
7: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
7: I escolta el que vols.
5: Quan vols.
0: A veure, Eder, per favor, perquè ara ens hem quedat flipades. El proper tema que farem amb l'Oriol Mitjà, doctor, serà les pandèmies que venen. Una senyora al públic que diu, home, però tampoc ens espanteu, no, home, s'ha d'estar preparat les pandèmies que venen. I llavors hi ha una senyora aquí, bueno, que és la Jacqueline, que és una de les nostres millors oients i que ve sovint. I tu, Jacqueline, ja estàs preparada per les pandèmies, per què?
9: Sí, Marc, el mateix moment que vaig sentir la notícia per la tele...
0: De quina notícia?
9: La notícia, no?
0: De l'antivirus.
9: Sí, de l'antivirus, tal qual. Vaig sentir la paraula antivirus, virus, Amazon, 1000 mascaretes. Pra, comprar, tramite, ja està, pagat. I les tinc.
2: Però són FP2 o...?
9: Escolta, no, la FPQRSTWXYZ, sí, la
0: totes.
9: Millor.
0: O sigui, tu vas sentir virus per la televisió...
9: Immediatament, pres.
0: Pres,
9: tal qual.
0: I tens 1000 mascaretes, doctor, caduquen les mascaretes?
9: Ben protegides.
3: No sé si caduquen, però no, o sigui, no cal tampoc.
9: Espero que no caduquen.
3: Espero que no, però no cal.
0: Ara, quina vida social, tu, no? Per 1000 mascarilles, joder, la tia.
9: Per a mi soleta.
0: No, molt bé. Digui, senyora.
10: Això és el que volia dir jo, si ens hem d'alertar.
0: Ja. No, sí, sí, alertis. Molt bé, Jacqueline.
2: A veure si muntant un negoci de mascaretes com a la Comunitat de Madrid, tio.
0: Aquesta és que no tinc Putin ara, Jacqueline, eh?
3: No, no, avui justament fèiem una conferència a l'Hospital Germans Trias i Pujol, petons per tots els que hi eren.
0: Petons.
3: Sobre la preparació pandèmica, és a dir, com els científics per darrere dels vestidors ens anem preparant amb noves, es diuen contramesures diagnòstiques i terapèutiques, és a dir, tres diagnòstics i medicines, però això simplement és per estar preparat. És a dir, les pandèmies cada vegada s'acceleren més, però la ciència s'accelera moltíssim més i estem més preparats que
0: mai. I després us trobeu amb els polítics o us trobeu amb els clavijos i els ministres i les picabaralles i tot se'n redareix una mica.
3: No passa res.
0: Jo, per si un cas, mira, ja tenim les mil... Ja tenim mil... Esther, digue'ns-ho,
4: per favor. Mira, ja s'ha presentat una nova edició del Festival Sons del Món, que se celebrarà aquest estiu a la Ciutadella de Roses i a diversos cellers de l'Empordà. Podràs gaudir de... concerts en petit comitè com Pablo Alborán, Fangoria, Rosana, carai, Joan Dausà i a més quatre cellers de l'Empordà et portaran a Carlos Núñez, Quim Mas Ferrer, Roger Mas o Manu Guix. Tota la informació a sonsdelmón.cat.
0: Però per què te'ls portaran als cellers aquests que dius?
4: Perquè faran un show, diguéssim,
0: borratxo
4: a cellers.
0: No m'entenc.
4: Perquè...
0: O sigui, per què et portaran?
2: Fan concerts...
4: Hi ha concerts i hi ha actuacions.
0: Val.
4: Còmics.
0: Ah, que com, genial, que genial.
4: Carles
0: Núñez... Sons del Món, ens encanta l'escala, que és preciós. Quines escolta, moltíssima gràcia, demà tornem, eh? Sí! Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: RAC més 1.
12: Aquest dimecres els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1. A les 9, Baskonia, Sisa, Joventut. Primer partit de la sèrie de quarts de final. La penya visita Vitòria amb l'objectiu de guanyar el factor pista.
13: Oi, quin cistellot, ara de Rico ho ha fet perfectament. Teva meva, imprimint velocitat al joc de la penya.
12: I viu el partit a l'app del web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimecres a les 9, Baskonia, a Sisa, Joventut. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC més 1.
11: RAC més 1.
14: Tots som
11: més
14: 1.
15: Doncs vinga, ja tenim aquí el Rock Eisenhauser. Disculpa, però és que podem punxar un moment l'A2 Cat, perquè aquestes imatges d'aquest policia, crec que era a València,
16: sí, almenys
15: a una docent,
16: sí, sí. Que, amb una certa edat, la docent, sembla
15: sí,
16: ser.
15: Sí, però bon, dic, tenim el 2, podem escoltar-lo? Ara.
16: Malas lenguas.
17: Debería respetarse en democracia que hay colectivos vulnerables que intentan simplemente poner el foco de atención en un problema importante que debería preocuparnos. En este caso, el de las necesidades...
15: Vale, jo estic d'acord amb que s'hagi expedientat aquest policia, però jo després de veure això penso, bueno, i aquí quan va venir la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que van repartir...
16: Ah, sí. A base de bé.
15: Que va ser una punya... Una punyetera vergonya.
16: Sí, una vergonya.
15: Un maltractament a la gent gran, a les dones, als nens. O sigui, va ser un escàndol.
16: Sí, sí.
15: Quantes mobilitzacions van fer a la resta de l'estat espanyol contra aquell maltracte, aquella vexació dels policies? Ni una!
16: Amb prou feines ho van ensenyar.
15: Ni una!
16: Sí, sí.
15: I aquí estem, en bucle, porto tot el cap de setmana veient aquesta imatge, que evidentment és per expedientar el policia i per fer un expedient i apartar-lo del cos. Però... quan van venir aquí el 2017 i van...
16: Si tiraven la gent per les escales.
15: Arrasar. I policies, aquelles imatges, amb una escola, sí, saltant...
16: Baixant les escales.
15: Antiavalors, saltant les escales i saltant sobre la gent que estava a les escoles.
16: Sí, sí. Home.
15: Escolta, no es va veure cap imatge, no es va mobilitzar ningú, cap moviment
16: cap
15: de solidaritat,
16: cap
15: a tot Espanya,
16: ningú.
15: Al contrari. A por ellos si se lo merecen.
16: Mm. Bueno, i 34... Els altres estan...
15: No, estan tots absolts.
18: Estan indultats per l'indult.
16: 34, eh?
15: Sí, sí.
16: Bé, hi ha gent encara
15: no, per això li dic,
16: catalana que no està indultada.
15: Em fa molta gràcia que sí, estem aquí, tota Espanya mobilitzada a través dels segons quins mitjans amb aquest policia. Val, sí, sí, però quan van venir aquí el 17, que van arrasar amb les ganes que ens tenien Policia Nacional i Guàrdia Civil, escolta... no vaig veure cap mena de...
14: No programa especial. No dedica ni un minut. No, no.
15: Bueno.
14: Bé, del cap de setmana, home, s'ha de felicitar TV3. Les coses,
15: home.
14: Ha sigut un èxit. 50.000.
15: 50.000 espectadors
14: i 50.000 participants.
15: Bueno, perdó, participants a la festa del...
14: A la festa de...
15: Què celebraven?
14: Celebraven, a veure, la història...
19: El concert d'Eufòria
14: i avui m'ho explicaven. La història d'aquest 3CAT en viu era perquè això del senyor 3CAT, si li va córrer un dia, de dir, escolta'm, i si muntem alguna cosa especial, una trobada amb tots els productes de la Corpo, ja sigui ràdio, ja sigui tele, ho venem bé, fem una cosa a l'aire lliure, que estigui bé i ho venem.
16: Quan ho
14: venem.
16: Quan ho
14: van dir...
15: No, ja ho han fet.
16: Ja ho han fet?
15: Sí.
14: I van dir, i van dir, bueno, doncs, home, estaria bé que ja que fem el concert d'Eufòria el dia 31, el dia 31 muntem-ho aquell cap de setmana i aprofitem el concert i muntem dissabtes i diumenges, doncs, una gran festa. I llavors, a partir d'aquí, van muntar el que és això, doncs el que es va viure aquest dissabte i aquest diumenge. La festa d'Eufòria, el concert d'Eufòria, va ser un èxit. Sí que és veritat que me l'han explicat. Vaig enviar tres responsables.
2: Al Marc Serra.
15: I van al Marc Serra.
14: Sí, el vaig veure, unes imatges.
15: Sí, a TV3 va sortir.
14: Sí, va sortir, i el TN també el vaig veure. Sí. Bé, vaig enviar tres corresponsals allà al 3CAT, perquè m'expliquessin exactament què és el que hi havia per allà. Del diumenge em diuen que molt bé, el concert molt de ritme, la gent molta canalla, és a dir, la idea de que aquest format el veu moltíssima gent jove és veritat, és a dir, tots molt, molt contents per veure tots aquests concursants d'Eufòria.
16: I canten bé.
14: I després fora estava ple de productes de TV3, doncs per un costat teníem...
15: Estants, vols dir estants?
14: Sí, sí.
15: Com si fossin uns estants.
14: Una fira, doncs sí, sí. El Polònia per un costat, sí, sí. El Marc Ribas cuinant per un altre, el Tomàs Molina allà també amb el tema del temps, perquè la gent...
16: Podies fer el temps,
14: sí, ja podies veure com cuinava el Marc Ribas, és a dir...
15: Sembla, ho comenta senyor Virgili, com si hi hagués estat.
19: No. Però ho van ensenyar per la tele i és com si haguéssim estat.
16: Sí.
19: Era com una fira de mostres.
16: Primer no sabia quin dia ho feien i ara m'ha vingut present que ho van ensenyar a l'altra notícia.
14: Dissabte, el problema va arribar una mica dissabte.
2: En adonar-se.
14: Dissabte hi havia l'espectacle del Foraster.
16: Sí.
15: Del que hem anat parlant i que al final ho va petar, ple de gom a gom. Almenys és la fotografia que ha penjat el Quim Masferrer a la xarxa, a la seva xarxa social, perdoneu, sí. La fotografia, i crec
14: veure,
15: que de 3CAT, al Palau Sant Jordi, a petar, la veure, foto que jo he vist.
14: A veure, hem de ser precisos, Toni? És però, igual que dir que Eufòria estava ple del Foraster, es va gravar. I hi havia gent que havia pagat per unes entrades a baix de tot, que eren les més cares. La gent del segon nivell 2 eren una mica més barates i després nivell 3.
15: Mira la fotografia que m'està ensenyant. Sí.
2: Realment aquí es veu molt ple de gent que i el molt... Quim Masferrer va escriure el que he viscut avui al Palau Sant Jordi,
14: que sí. A veure,
15: sempre.
14: A veure.
19: Em s'ompliu vosaltres.
14: Jo tinc imatges. A veure, van tindre que baixar gent del nivell 2 al nivell 1.
15: Nivell 2, què vols dir? De les grades?
14: Sí, les grades.
15: De dalt a baix.
14: Sí. Nivell 1, més car, el més car. Nivell 2, una mica més bé de preu. I el 3, més barato. Van tindre que baixar gent del nivell 2 a baix per omplir zones de baix perquè es pogués, a nivell de realització, veure una mica que fes patxoca. Clar, la cara de la persona del nivell 1 que va pagar... el que va pagar, veure gent del 2 que baixen a l'1, doncs, home, molta gràcia tampoc els hi feia. Però, clar, si tenien que resoldre i salvar un programa...
2: Home, la fotografia aquesta fa patxoca.
19: Està ple.
2: T'ho haig de dir.
14: Jo tinc fotografies... Jo tinc fotografies del lloc, com no em feu treure les
15: fotos. No pot ser que la retoquessin, és a dir, allò...
2: Amb intel·ligència
15: artificial, si vols jo, puc fer a l'estadi, al Camp Nou, que m'estan veient al versió RAC1, eh? Home, un Camp Nou podem omplir, eh?
2: Però això seria molt gros.
19: No està trucat.
15: No seria gros. Jo faig, diem que fem el versió RAC1 al Camp Nou, i ve qui ve, i aleshores nosaltres
2: reomplim.
15: Home, clar, i aleshores nosaltres després omplim
16: de gent.
15: I, home, i faig una foto... Bueno,
16: a veure,
15: amb intel·ligència artificial...
20: Sí, no, no, és evident que la tècnica ho permet, però em semblaria molt gros que ho haguessin fet.
16: Gent penjada a les grues mirant.
14: Bé, el que fos, l'espectacle del Quim Esferrer va ser molt maco. És a dir, que bueno, ho va ser
15: sempre ell.
14: El que fa sempre ell, a més, té molt d'èxit i funciona.
20: Les opinions dels espectadors que estic llegint, que hi ha molts comentaris, la gent encantada.
14: Sí, encantada.
19: Va ser el millor.
15: També passa una cosa, quan tu fas una fotografia que és la que va penjar, és la Quim o és la TV del 3CAT?
20: És el Quim que la penja.
15: És del Quim. Una cosa és la fotografia, una altra són els vídeos que hi havia gent que enviaven, que es veia molt més buit. Però amb imatges i el vídeo, sí. O sigui,
14: ho salves.
15: No,
14: ho salves.
15: Vull dir que un vídeo a vegades et dona una percepció,
16: sí, això depèn,
15: que és equivocada, sí. I després la fotografia dona la realitat. Sí. M'explico o no?
16: El mateix poble, fet per un fotògraf professional, dius, que maco que és aquest poble. I després fet per un que passava per allà, dius, que és lleig aquest poble. Que sap o no sap? El mateix fotògraf, el mateix poble, des del mateix racó.
15: A mi em fa una foto un fotògraf professional, el Ruano, per exemple, que fa les campanyes sí, exacte, aquí a racó. I com en veieu?
16: Home, quin tio. Sí. Sembles Jean-Paul Belmondo.
15: Exacte.
16: I ara...
15: Exacte.
16: A la seva millor època. I te la faig jo i sembles el que ets.
15: Me la fa vostè i... Sembla, pues, el Coco, el de Barri Sésamo.
14: Coco.
15: Va, no.
14: Bé, per acabar aquest tema, dissabtes venien uns barrets pel tema de la calor. Però
15: això, venien o regalaven?
14: No, no. El dissabte els venien a 5 euros.
19: A 5 euros?
14: Aquells barrets de palla.
15: A mi m'han dit que es van repartir.
14: No,
15: m'ho estan dient aquí. Sí. Van repartir uns barrets...
14: Dissabte ho venien a 5 euros. Diumenge els van repartir. Diumenge els van repartir.
19: Oh, jo que va fer
14: perquè van començar...
15: També m'apunten que eren cutres, els barrets.
14: 5 euros.
15: No, m'ho apunta una persona que hi va anar el dissabte i el primer que m'ha dit, ni una sola ombra...
20: Pobres.
15: Ni una sola ombra van posar i...
14: Clar, però se van regalar els barrets després.
15: I diu, van repartir uns barrets molt cutres. I a partir d'aquí, espavila't.
14: Espavila't.
15: Clar. Jo vam avisar que amb aquestes altes temperatures, clar, anar allà a Montjuïc... Doncs...
14: Però quin problema hi ha? Que el Palau Sant Jordi no sempre està lliure. Llavors, si es volia fer dintre del cap de setmana d'Eufòria...
19: Era molt...
14: Clar, si això va acabar al març, a l'abril, Eufòria, doncs has de deixar un temps per vendre entrades i fer el concert quan toca.
16: Llavors... Però hauríem pogut posar uns tendals, unes pèrgoles...
14: Això és una altra cosa.
20: Home,
14: això és
20: una...
14: Però allò és molt gran,
19: que se posa en la
14: tampoc
19: cafeteria...
14: s'esperaven que a finals de maig fes aquesta calorada.
15: Sí, però aquí el que diu el senyor Virgili, amb això... li dono la raó.
20: I tant.
15: I falta de reacció.
16: Ah, home,
15: una empresa amb el pressupost que té, el 3CAT, que té un pressupost que no te l'acabes, o sigui, milions i milions d'euros...
14: No te l'acabes.
15: No te l'acabes.
14: No te l'acabes.
15: Perquè per qualsevol cosa paguem 300-400.000 euros. Contractes una empresa i dius, munteu unes pèrgoles, caurà una solana de nassos i la gent refrescada.
20: Que la gent tingui ombra.
14: Sí, això és una falta de...
19: I aquell humidificador que tira aigua.
14: Sí. Sobretot quan tens la previsió del temps a 5 dies o 6 dies vista, que veus que allò...
20: Home,
15: i per meteoròlegs a TV3 no queda,
14: no queden.
15: Tens un grapat.
14: No queden.
15: Bueno, dissabte, diumenge, quin temps farà? 27-28 graus.
14: Doncs
15: escolta, munteu unes zones, unes pèrgoles, zones d'ombra...
14: Això és veritat.
15: I ja està. Vull dir que,
14: bueno. Bé, escolta, però estan contents perquè han guanyat el mes de maig.
15: Bueno,
14: aquí
15: doncs...
14: aquestes són les mapes que poso aquí, les gràfiques que et porto, que ha guanyat el mes de maig amb un 14,4%.
16: Sí.
14: I de pujades i de baixades, doncs mira, pujada de la 2CAT, que puja dos dècimes de mitjana, amb tota una sèrie de programes que estan funcionant. Quatre
16: com,
14: també està pujant.
16: Quan poses el termòmetre en una criatura, té unes dècimes.
15: Sí, perquè ara ho has dit com molt eufòricament, però dos dècimes...
14: No, però 0,2 dècimes està amb un...
15: És justet, això, eh?
14: 2,9 de mitjana, per una mitjana de 30 dies.
19: Com?
14: Home,
19: com?
14: Per ser la 2CAT...
20: Però un 0,2 no és molt.
14: A veure...
20: No?
16: Posa-t'hi.
20: O sí. O sí que és molt. Tu que domines de les
15: jo,
20: dades.
15: Jo, ara per cada vegada diré que sí. Ara, crec que no, però bueno.
14: Jo...
19: Quin criteri.
15: Però jo quedo bé i dic sí, però...
14: No tenim aquí males llengües? Serà possible que no li he posat les males llengües?
15: Diu que sí que el té. Escolta, que em diuen que hi havia, o sigui, hi havia a la festa aquesta, hi havia el Mauri explicant l'eclipsi.
14: Ah, sí, el Mauri...
15: Però és bo que no els hi va explicar que hi hauria una sola...
14: Hi ha un tall de la Milà que explica lo de l'audiència del seu programa, que estava contentíssima, la vaig veure dissabte a la nit, a Males Llengües, que explicava lo de l'audiència de la 2, perquè entengueu, i era molt clara quan li van donar la dada l'endemà de lo, del seu programa, que anava, recordem, diumenges a la nit.
1: Se ve en la 2, los domingos a las 10:45 de la noche. El otro día, el programa de David Uclés... Le gustó a la gente y tuvo una audiencia que, aunque para mí, acostumbrada a las audiencias bestiales de toda la vida, cuando me dijeron, no sabes lo bien que ha ido, ha tenido un 4,6. Y yo dije, pero estáis locos todos. Un 4,6 es una puta mierda. O sea...
14: No, home, tant com una puta merda.
15: Mira, doncs ara, escoltant a la Milà...
20: M'encanta la Milà perquè és clara.
15: M'encanta, a mi m'encanta. Soc fan de la Milà. Ara m'ha recordat el 0,2 que m'acabes de dir. De
14: bueno, però és que és la mitjana. Mira, de 30 dies.
15: M'apunten ara que després de...
14: De què?
15: No, que després del primer dia de molta calor, que
20: el diumenge,
15: gràcies Marta, després de veure la calor, van posar uns ventiladors amb aigua freda que van fer que diumenge la gent estigués més fresqueta als escenaris grans.
14: Ja,
15: i Francesc Mauri diu que ell no va fer l'eclipsi, que només feia el temps. Bueno, doncs és igual, que fes el temps o no, però que hi ha una solana allà que van quedar tots enganxats com un bou ferrat al terra.
14: Bé, doncs, per acabar, Antena 3, la que puja una mica, 4 també, i la 2CAT també puja.
15: Sembla l'EGM que tots pugen,
20: eh? I TV3 quan ha pujat?
14: TV3,
15: ui, molt.
14: TV3 ha baixat versus el mes d'abril.
20: No pot ser. Ha baixat respecte...
14: 0,3.
15: Bueno, tampoc és res. O sigui, entre 0,2 que puja i 0,3 que baixa, al final...
16: Sí, tot queda igual.
15: Al final, res, et quedes igual. Molt bé. Bueno.
14: Molt bé.
15: No, vull dir que entra una cosa que... Res,
14: Queda
15: pràcticament tot igual.
14: Bé, escolta'm, el que vaig veure ahir amb molt bona audiència va ser la Sílvia Abril, l'Ara i Ara Què, a la 2CAT.
15: Bueno, i per acabar, una dada, ja, perdona, és que ja tot de companys... A més, companys de TV3.
19: Ah, sí, que ens escolten?
15: Sí, ens estimen, els estimo molt amb ells, excepte els que manen, però els
14: bueno,
15: companys...
14: Hi ha un que mana que no ens pot veure ni a tu ni a mi.
15: Sí, però n'hi ha un que mana que sí.
14: Sí,
15: que almenys,
14: també, és veritat, també, dono fe. Una certa... dono fe.
15: Però n'hi ha... Jo... Però bueno, és igual, em diu, em recorda amb aquesta dada, diu... diu, Foraster, mitja entrada, festa 2026, 50.000 espectadors, i m'apunta que la festa dels súpers el 2011, 420.000.
16: Imagina't.
15: Això, un company de TV3 que m'ha fet arribar la dada.
14: 420.000.
15: 420.000 a la festa dels súpers del 2011.
14: Que crec que recordar que es va fer el Lluís Companys, ja no em sembla, no? L'estadi Lluís Companys.
15: Sí. No ho sé, no t'ho sé.
14: No,
15: però...
14: Jo vaig anar ja un any, eh?
15: I tanco aquí el capítol, però són els mateixos companys de TV3 que m'ho diuen, com també lo dels...
19: Sí, però no feia la calor que feia aquests
14: com
19: dies.
14: Com deia jo, Foraster, mitja entrada, i vosaltres, no, es veu ple. No, però ja us dic dient que...
15: Bueno, ja està, què més?
14: Bé, escolta, doncs el Basté, que va estar ahir amb la Sílvia Abril... Amb la Sílvia Abril, i ara què? També estava el Milky Way, també, estava de convidar, que va ser una sorpresa. Escolta, em va cridar l'atenció un parell de coses, a veure si estàs d'acord amb ell, amb el tema de treballar.
15: Però al Basté li queda alguna cosa per explicar?
14: Va explicar alguna...
20: Sempre té sí, cops amagats, sí, sí.
15: Perquè, escolta...
20: Sempre té cops amagats.
15: A 2CAT, cada dia explicant... Jo no sabria què explicar, jo... Sí, per exemple,
16: si
15: jo no ja
16: calles, fins... Si cada tarda no calles, què dius, no t'ho has explicat?
15: No, però faig temes d'actualitat, parlo d'actualitat. Ah, sí. No parlo de...
14: I et mulles en tot, també,
15: Sí. El tema d'ara, el d'allà, així després no... Bueno, TV3, ja... Bueno, ja saps, sort dels amics i companys.
14: I companys i coneguts.
15: Ara.
14: I coneguts.
15: No, però vull dir que... Sí, sí. Ara què m'explica?
14: No, doncs explica que hi ha dies que li agradaria no venir a treballar.
15: Bueno, però això ja ho he explicat molts cops.
1: T'agrada treballar.
21: Sí, l'únic problema que no he aconseguit encara, que és el que més m'hagués agradat, de debò t'ho dic, Sílvia, que m'encantaria, que és treballar quan jo vull.
14: Veus?
1: Ja.
21: És a dir, demà hi vaig.
1: Això seria...
21: Ei, però no em deixaran fer.
1: No?
21: No.
1: Ho has provat?
21: Fer. Després de fer això,
1: ja.
21: A tu ho podràs fer, jo no. Després d'això, ja no sé què ve, jo sé que no m'encantaria poder dir, mira, demà no vinc. Vindré diumenge a la tarda, però avui no. Demà no. Quan em llevo al matí, no sóc persona...
1: Has tingut ganes de plorar algun dia?
21: Un tant, cada mitja hora. Al matí. Però tu saps el que és llevar-se a aquella hora? Ara et diràs, la gent dirà, plega, ja, però després tens una compensació amb la gent que t'envolta.
1: A quina hora t'aixeques?
21: A 4:24.
14: Dinerets, també,
1: tens el rellotge a les 4:24 perquè ets un toc?
21: Soc toc.
1: Tens toc.
21: Tinc toc.
6: Bé,
21: home...
20: Això ho va explicar, el toc el va explicar el Sense Filtres.
21: I lo de les pastilles?
20: L'entrevista és justament sobre això, del toc que té. No, de les pastilles no en vam parlar.
21: Home, déu-n'hi-do, les pastilles es pren un grapat, eh? Perquè el seu...
15: També ho havia explicat.
21: També... Van al psicòleg, al psiquiatre...
15: Jo aquest programa de la Sílvia Abril no el vaig veure i això ja ho havia escoltat d'un altre lloc.
21: Sí, que havia anat al psicòleg i al psiquiatre...
15: Però mira, ara et diré la frase del Cerdà. Veus, aquí el mestre sempre vas a parar al mestre amb aquest llibre infinit. El Cerdà sempre deia... No hi ha mal entrevistat, sinó mal entrevistador.
20: Que ja t'he dit moltes vegades que no estic d'acord amb ell, però vaja.
15: Bueno, però això ho deia el mestre.
21: Anem a escoltar les pastilles.
8: Aquestes pastilles que m'has donat són per sempre més? I la seva resposta va ser, si et van bé, per què no? I vaig pensar, calla.
20: Clar.
8: Al cap d'un mes de provar-me-les, de prendre-me-les, em va preguntar, diu, mira, escolta, m'has de fer una cosa. Ves al teu entorn i pregunta si et veuen millor. I dic, bueno, vaig anar al meu entorn i vaig preguntar, escolta, em veieu millor? I em van dir, hòstia, quina diferència.
20: Sí, eh?
8: Sí. Per tant, jo soc dels que opino que els psicòlegs i els psiquiatres estan aquí per ajudar-nos.
20: Totalment.
8: No per dir-nos que estem bojos.
20: Totalment.
8: Sinó per controlar-nos. I jo realment he de dir que em trobo molt millor des que vaig amb una psicòloga i des que em medico perquè sóc un TDAH.
21: Déu-n'hi-do, eh?
20: D'això en vam parlar també, sí.
21: També, eh?
20: No, una mica. No tant com aquí, eh? Una mica. Al programa vam parlar sobretot...
15: Perquè penses que li han donat el premi al millor podcast de...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: No, dels 420.000 assistents.
4: Sí. Bueno, això ho ha dit un company de TV3 que m'ho ha enviat.
3: És cert. Es van publicar notícies sobre aquest rècord d'assistència i van anar 190.000 persones diumenge i 230.000 dissabte, i es va fer, que tu deies, no sé si es va fer Montjuïc, sí, va ser l'anella olímpica
4: sí,
3: de Montjuïc.
4: Jo, és que jo vaig estar en aquella...
3: I va ser històric.
4: Era històric.
5: Era un niño pequeño.
4: Però sí que es va fer, no sé si trobaràs la data també, però que recordo que era la tardor, la qual cosa, evidentment, a la tardor...
3: Va ser a l'octubre del 2011.
4: Veus, ja està, sí, la tardor, la temperatura...
3: Clar, una temperatura molt més agradable.
4: Això s'ha de vigilar, sí. No, del tema del Bastet, dic que, escolta'm, si dius que ho ha explicat, doncs mira, l'audiència no, va funcionar molt bé, perquè va fer un 4,3.
6: Bueno, perquè el Bastet té tirada, perquè 4,3. La gent posa la ràdio perquè vol escoltar. Clar. Quan posa la ràdio vol escoltar el Bastet. Sí, sí. I la tele, doncs a veure, el Bastet, mira què explica, però dic que... Que clar,
4: per ser la 2,
6: per tan generós que diu que sí a tothom.
4: Pues sí, pues mira, escolta'm, s'ha de
6: ser. I tal com diu aquella frase, el sí et compromet, el no et defineix.
3: Ah, sí? Avui estàs de màxima...
6: Sí, aquest...
4: Semblo Pedro Ruiz.
7: Però què vols venir a dir?
3: Quan faràs el llibre de les frases aquestes que apuntes?
7: Què vols venir a dir?
3: Això té un llibre,
6: Quan deixi aquest programa.
7: Què vols venir a dir?
3: Home, està molt clar el que acaba de dir, que no ho ha entès.
7: No.
6: Quan no saps dir no... I diu sí, clar, això et compromet, clar.
3: I els nos que dius...
6: I els no et defineix, perquè em dius...
3: Amb això,
6: Això és d'un text d'una obra de teatre que em va agradar molt, que entre d'altres protagonitzava la Míriam Iscla.
4: Bé, canviem de tema.
6: Sí.
3: Vinga.
4: Canviem de tema perquè vaig veure també a la Janet, la cantant.
6: A on va sortir?
4: Imprescindibles.
6: Ai, no...
4: A la 2. Van fer un repàs a la seva vida. Amb el seu compositor, el Manuel Alejandro, van explicar una mica la
6: seva... Però és viu, Manuel Alejandro.
4: És que jo el vaig veure, ara ens ho mirarà la Cailà, però clar, semblava com molt recent les imatges. Ara potser l'havíem equivocat, o potser era el Giu. Però...
3: Què dieu?
4: Ara està mort.
6: A veure, però torna a tirar la...
8: Viu o mort?
4: Manuel Alejandro. Jo crec que està mort.
6: Sí,
4: és Arxiu.
6: Jo viu.
7: Mort.
6: Viu.
3: Manuel Alejandro...
4: És un gran compositor de cançons.
6: Claro. Sí.
4: No, hi ha gent que no sap...
6: Que Robi Mati, eh?
4: No, però dic perquè la gent... Jo, qui és aquest, un compositor?
3: Manuel Alejandro és... Viu.
4: Ah, viu.
3: Té 94 anys.
4: Sí, jo ja les imatges que sortia ahir d'imprescindibles, el veia ja...
7: Jo el veig jove.
4: El veia amb un aspecte que... Bueno, doncs va aparèixer ell explicant una mica els èxits de Janet. Va aparèixer Janet també... Us agafo dos fragments, perquè va durar moltíssim el programa d'ahir. Un és explicant Manuel Alejandro una mica els èxits d'ella, però després una cosa molt tronada que van treure, que va ser un àudio, una nota d'àudio que envia la Janet a no sé qui, que explica un atracament que va tenir a Colòmbia, que el posen al final dels crèdits. Que dic, i això... Per on ve?
6: Ara primer què escoltarem?
4: No, escoltarem tot. Escoltarem un trosset de Manuel Alejandro, de Janet, i després la nota d'àudio de Janet enviant algú que li han atracat a Colòmbia.
9: La canción de poeta fue la puesta de largo totalmente de Janet. Quise hacer una canción...
6: Para un moment, aquest qui és?
4: Manuel Alejandro.
6: Home, ja...
3: No sé si té 94 anys, aquest senyor.
6: Bueno, pots tenir 94 anys, està estupendo, perdoni, eh?
4: Ja, però bueno, sí. Està estupendo.
6: Bueno, estupendo, però...
7: 108 anys, ole, eh?
6: Per això li dic, bueno, disculpa...
10: L'edat de la iaia Angeleta.
3: Arrenquem.
10: L'edat de la iaia Angeleta.
6: Bueno, no em faci parlar. Torna-hi.
9: La versió de poeta fue la puesta de largo totalmente de Janet. Quise hacer una canción más directa, más dura. Fue un cambio de manera de escribir. Solo quedan las ganas de
11: llorar a ver que nuestro amor... Hay una bomba de merengue que se llama Frente a Frente.
6: Para un moment.
3: ¿Qui és aquest?
6: Rockefeller?
4: El ninot ja era un crític.

0: Al niño de José Luis Moreno.
1: Es un crític, es un crític.
0: Ah, ah, un crític. Hòstia, de Xur Rockefeller. Endavant.
2: Cert. Que se llama Frente a Frente.
0: Toma, Moreno.
3: No deja ni un hito de esperanza a la reconciliación, pero sin embargo te la miras como una canción reconciliadora, ¿no?
4: Hoy en mi ventana brilla el sol.
5: Atención a la trucada.
6: Hola, Paloma. Pues sí, ayer fuimos a la prueba de sonido en un coche, estando ya casi casi llegando al recinto donde teníamos que cantar, y llegó un tío en una moto y empezó a pedir pues todo lo que teníamos. Y claro, el coche estaba parado, no podíamos movernos porque era mucho tráfico. Y el tío empieza a disparar. Yo, menos mal que llevaba como una especie de carpeta de piel y me pude proteger. Me puse esto delante de mi cabeza. Una bala se cayó justo al lado mío.
7: Caramba.
6: Pero el conductor reaccionó rápido, cogió la pistola y empezó a disparar al atracador. Balas por todas partes, lunas rotas, pero nos hemos salvado. Vamos.
0: Què?
8: No, on
0: treu cap?
8: Para un moment.
0: No
8: s'entén
0: nada.
8: És que no té sentit.
0: No s'entén nada.
8: Per què surt al final, això?
0: Surt els crèdits. Surt els crèdits. És a dir, surten els crèdits, que són llarguíssims, i posen aquella nota d'àudio d'aquest WhatsApp que l'envia algú perquè la gent s'enganxi als crèdits i escolti-la, perquè si no, no s'entén. És a dir, no tenia res...
8: Ho podem posar quan acabem el programa.
2: No tenia cap ni...
6: Hola, Paloma. Pues sí, ayer fuimos a la prueba de sonido en un coche, estando ya casi casi llegando al recinto donde teníamos que cantar, y llegó un tío en una moto y empezó a pedir pues todo lo que teníamos. Y claro, el coche estaba parado, no podíamos movernos porque era mucho tráfico. Y el tío empieza a disparar. Yo, menos mal que llevaba como una especie de carpeta de piel y me pude proteger. Me puse esto delante de mi cabeza. Una bala se cayó justo al lado mío.
7: Imagínate.
6: Pero el conductor reaccionó rápido, cogió la pistola y empezó a disparar al atracador. Balas por todas partes, lunas rotas.
0: Como
6: pero
0: si
6: nos
0: lo
6: hemos salvado. Vamos.
0: Ho explica com aquell carrer. I ella amb una carpeta salva la vida, eh?
7: Sí, sí, de pell, eh?
0: Es posa la carpeta,
7: carpeta de pell.
0: De pell.
2: Però això on té?
0: I la bala cai.
1: A Bogotà, a Bogotà, a Bogotà.
0: Bueno, m'ho crec, que allà, Bogotà, allà no pot sortir. Allò és tremendo,
1: Bogotà.
0: Eh?
1: Mira, parlant de Bogotà, que ha hagut eleccions a Colòmbia, i sembla ser que ha guanyat l'extrema dreta.
0: No, però ara, primera volta.
1: La primera volta, però la segona d'aquí 15 dies.
0: Mira, l'Ester Pujol s'ofereix a editar-me el llibre dels aforismes.
7: Clar, és que és llibre total, això.
1: Doncs escolta'm, ahir vaig estar mirant la nit electoral per Caracol Televisió.
0: Ja, que però són ganes, eh?
1: No, perquè a mi molt la geopolítica m'agrada molt. I jo estava seguint per Caracol
2: Televisió.
1: Caracol Televisió, exacte. I explicant més o menys com anava. Llavors van posar un moment d'un programa de Caracol que explicava un evident que li estaven preguntant exactament els resultats. Quins serien els resultats?
0: Bueno.
1: Com es deien aquells fils de ferro que es van movent?
2: Unes varetes.
1: Varetes, com es diu això?
2: Varetes de Saurí.
0: De Saurí, clar.
1: I es van movent.
0: Els que
1: proven
0: l'aigua.
1: Exacte, es van movent. Doncs li anaven fent preguntes i es anaven movent cap a un costat o cap a l'altre.
7: Com un tipus pèndol.
1: Exacte. Sabent ja els resultats, que recordem, extrema dreta guanya la primera volta.
0: Sí, la primera volta la guanya.
1: Versus Cepeda, que és de l'extrema dreta, és de Gustavo Petro. A veure els resultats exactament com ha anat, si realment ha encertat o no, perquè això va molt bé sempre després de lo que...
9: La segunda vuelta va a ser entre Cepeda y Abelardo. ¿De una vez?
10: La segunda vuelta va a ser para... No.
9: ¿Va a haber segunda vuelta?
10: Va a haber segunda vuelta presidencial. No.
1: No.
11: ¿El próximo presidente de Colombia va a ser Cepeda?
1: Ay.
10: ¿El próximo presidente de Colombia va a ser Iván Cepeda?
9: ¿Que sí?
10: Sí. ¿Ya?
1: Sí.
9: ¿En primera vuelta?
10: ¿En primera vuelta Iván Cepeda va a ser presidente? Sí.
7: No van bien las varetas,
12: ¿Va a haber trampa en las elecciones?
10: ¿Va a haber trampa en las elecciones presidenciales? No.
1: No.
9: ¿Abelardo de la Estrella no tiene posibilidad de ser presidente?
10: ¿Abelardo de la Estrella tiene posibilidad de ser presidente? No.
4: una.
8: El so realment és tremendo, és tremendo.
0: Ni un, eh? Escolta, ni un.
8: Hauríem d'anar acabant.
0: No, doncs deixa'm passar per al col·lapse.
8: Va, no, però si portes mitja hora, avui has estat mitja hora, avui, aquí.
0: Per cert, va,
8: deixa'm dir, deixa'm dir que ahir al vespre vaig estar veient...
0: Agatha Christie?
8: No, Agatha Christie, que se la vegi una altra. Jo no vaig anar a perdre el temps amb l'Agatha Christie.
0: Va crear l'atenció que saltessi el 30 minuts?
8: Sí.
0: Oi?
8: Com és això?
0: Doncs no he preguntat, però no ho tenia controlat, això.
8: No sé què va passar. No tenien el document... Pensava que farien el 30 minuts, vaig esperar a veure què feien, i com que...
0: Estarien el trascat en viu.
8: Per veure l'Agatha Christie, doncs no... Que penso, home, amb la de professionals que hi han i amb els programes excepcionals que fa el 30 minuts, vaig trobar falta ahir el 30 minuts, però bé. Vaig decidir canviar de cadena i vaig estar veient Anatomia D.
0: Sí...
8: I vaig veure Anatomia de Lola Flores.
0: Ai, mi Lola.
8: Molt interessant el documental a la Sexta que van fer de Lola Flores i de com va acabar tota aquella trama de Quisenda va denunciar, sí, Lola Flores perquè no havia pagat impostos, que darrere hi havia...
0: Perdona, 10 anys sense pagar res.
8: El just, sí, sí, però... Hi havia darrere el Josep Borrell,
0: sí,
8: que era una campanya, i entre ells sortia el teu amic Pedro Ruiz, amb aquestes frases que fa, que sí, cada frase dicta sentència, sap? Però estava molt, molt bé el que deia, i també hi havia Josep Borrell, que li va fer molt poca gràcia. I va explicar, entre d'altres coses, i aquí acabo, que quan Josep Borrell, en una entrevista a Mercedes Milà, que per cert surt a totes les entrevistes, aquí a la Sexta, entrevistes que va fer a Pedro Ruiz, a Lola Flores, és a dir, Mercedes Milà, que ha entrevistat a tothom, quan va entrevistar a TV3 Mercedes Milà a Pedro Ruiz, sí, Pedro Ruiz se li va ocórrer una altra cosa, home, que donar el número de Josep Borrell...
0: El fixa
8: perquè el truquessin. I Borrell, en aquest programa, Anatomia D, explicava que, efectivament...
0: Sí, però jo ho he explicat. Ho he explicat aquí.
8: Que va despenjar i...
0: Va tenir que canviar el número de telèfon.
8: Gilipollas.
0: Sí.
8: I diu, bueno, vaig tornar a despenjar... Fui descolgando i diu, bueno, al final ja vi que algo passava, perquè cada vez que descolgava me insultava i me decían de todo.
0: Clar, no, però a més a més, crec que vam treure algun tall perquè ja ho havia explicat alguna vegada en algun altre programa. Doncs de l'Anatomia i d'Hisenda explica la gent que el va tractar, que va tractar tot aquell tema, el fiscal explicava, escolta, aquesta dona portava 10 anys que no pagava ni res de res. I llavors ella intentant justificar-se en el judici...
8: Sí, cap... però una cosa que s'explica en el documental i que no recordava, en el moment que està a punt de jutjar-se per frau fiscal, sí, surt una llei. O sigui, hi havia un recurs al Constitucional sobre una llei que va fer el Partit Socialista i que estava mal feta, perquè feia pagar molt més als matrimonis que estaven casats,
0: sí,
8: que els que no ho estaven. I en aquest cas, en aquesta llei, que és on la inspecció es va aprofundir i li demanaven 50 o 60 milions a Lola Flores, en aquest recurs que van fer d'altres, perquè es va fer un recurs d'aquella llei socialista que pagava molt més la gent que estava casada que la gent que no ho estava... Quan la Lola Flores va començar el judici, dos dies més tard va sortir el dictamen de la Constitucional i va dir que aquella llei era inconstitucional. Per tant, el judici a Lola Flores va quedar invalidat.
7: A veus?
8: Doncs... Després es va reobrir una altra vegada aquell judici i va pagar una altra multa. Però tot el que se li demanava...
0: Recordem que demanava una pesseta per cada espanyol.
5: Però no a mi. A donde tienen que darla.
8: Però aquest, documental serveix per seguir el fil de coses que tu et quedes amb la imatge, que ella demanava una peseta i després t'expliquen com va continuar tota aquella causa. Va, que hem d'acabar.
0: Vols que posi el tall?
7: Tinc informació
0: aquest?
7: Del 30 minuts, jo,
8: Ah, no. A veure, no, què no passa?
0: Descobrim links per
7: Mira, segons publica El Món de la Tele, tenien preparat un documental relacionat amb l'educació i les escoles.
0: Ui!
7: Concretament, era un reportatge de Carles Solà que abordava els 350 centres d'alta complexitat que hi ha a Catalunya.
12: No era el dia.
7: No es va emetre i van fer el legatari.
8: Però no es va emetre per què?
12: Perquè estan votant els mestres.
8: I seran vaga i en rebeldia.
7: Justament és un tema de molta actualitat.
12: Potser s'ho prenia
0: malament. Demà t'ho explico, perquè demà explico els detalls. T'explico els detalls. Parlo amb el senyor Trescat i que m'expliqui per què no es va emetre i quina raó.
8: Bueno, ara ja començo a entendre si el 30 minuts anava del tema docent.
7: De centres d'alta complexitat.
0: I no podíem buscar un altre documental? Serà perquè no tenen coses allà?
8: No ho sé.
0: Home.
8: Ara tornem i amb el temps afegit. Comencem a muntar el decorat, sisplau.
0: Vinga, que entren els operaris.
7: Endavant.
0: Vinga, canviem.
13: Versió RAC 1.
4: RAC més 1.
13: Aquest dijous els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1. A les 7, des del Palau Blaugrana, Barça o Camp Múrcia. Segon partit de la sèrie de quarts de final.
14: La resposta de Kevin Panther! Perquè Howard té molts quilats!
13: Però... Viviu el partit a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dijous a les 7, Barça o Camp Múrcia. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC més 1.
4: RAC més 1.
15: Tots som
4: més
15: 1.

0: dirà, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Comença el mes de juny, és el mes en què arrencarà el Mundial de Futbol, d'aquí a 10 dies, i ho fa amb el cas Julián Álvarez més calent que mai. L'Atlético ja ha demostrat aquest passat cap de setmana que està nerviós i que és conscient que la seva estrella vol marxar del Metropolitano i vol jugar al Barça, com va quedar clar, per exemple, amb els tuits irònics i per mi fora de lloc, que van fer divendres passat a les xarxes. Avui li ha posat veu aquest nerviosisme al seu president, Enrique Cerezo.
2: És un jugador de l'Atlético de Madrid, no solamente por esta temporada que ha pasado, sino también por otra
1: cosa. És un jugador de l'Atlético de Madrid, no solo per esta temporada, sinó por todo el contrato que tiene hasta el 2030. Ara amb la Marta Ramon repassarem com està l'operació Julián i trucarem primer a Madrid, a l'entorn de l'Atlético, i després a l'Argentina, per saber com veuen allà el cas Julián ara que ha de començar el Mundial de Futbol i que Julián ja està concentrat amb l'Albiceleste. Més enllà de Julián, com ha dit aquest matí el Baster, Bernardo Silva està fet, Flick li ha donat l'okay, però encara no s'anunciarà, perquè, com ja us vam explicar aquí al Tu diràs, primer ha d'haver-hi sortides com les més que previsibles de Roni Bardaggi, que el millor per ell seria una sessió perquè tingués minuts, o Marc Casador, per exemple, que no ha comptat per Flick aquesta temporada i si vol seguir creixent com a futbolista també hauria de pensar en sortir del Barça. Ara en parlarem, a la tertúlia, d'aquestes carpetes del Mercato, amb el Fernando Polo, amb el David Bernabéu i també amb el Marc Guillén, habituals del dilluns. A més, hem de sentir jugadors de la selecció espanyola en el Media Day que hi ha hagut avui a les Roces, en la jornada d'atenció als mitjans que cobriran el Mundial que s'ha fet avui a Madrid, a les Roces. Han parlat, entre d'altres, Eric García, Marc Pubill, futbolista de l'Atlético, i també Rodri. A Rodri li han preguntat pel fet de si Riquelme, Enrique Riquelme, guanya les eleccions, ell és el jugador que tindria fitxat, o que ha anunciat Enrique Riquelme que té fitxat. Rodri ha tirat pilotes fora. Ha dit que ja parlarà del seu futur quan acabi el Mundial. Per tant, sembla clar que sí, que Rodri és una de les cartes que té amagades sota la màniga Enrique Riquelme per si guanya les eleccions contra Florentino Pérez. Una campanya de les eleccions a Madrid que continua pujant de to. Aquesta tarda, Florentino Pérez ha tornat a carregar contra Riquelme i els mitjans de comunicació en un acte de campanya que ha fet a Toledo amb socis i panyistes blancs. També ha tornat a fer referència al model de propietat del Madrid, ha justificat la possible venda d'un 5% del club per donar més valor econòmic a l'entitat. Més tard el sentirem i també escoltarem l'àudio inèdit de Florentino Pérez que ha desvelat aquest matí al Món RAC1 en què denuncia Florentino una suposada conxorxa del president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, per matar-lo amb l'ajuda de l'excomissari José Manuel Villarejo.
3: Lo mejor es hacerle desaparecer o en un accidente o en un virus. No sabía que también te podían hacer desaparecer con un virus.
1: La gravació és del 2019. Aquell any el president del Real Madrid havia denunciat per espionatge el seu gran enemic empresarial, que, insisteixo, és l'amo d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Segons Florentino, Sánchez Galán és qui hi ha al darrere d'Enrique Riquelme. Està ajudant Enrique Riquelme per fer-lo fora del Real Madrid. Bé, la sintonia de la sèrie Succession que posem al Tu diràs per parlar d'eleccions, ja siguin del Barça i sobretot del Madrid, queda curta, amb tota aquesta història que avui hem sentit al Món RAC1. Més tard la repassem. Un dilluns en què Andrés Iniesta ha confirmat que començarà la seva etapa com a nou entrenador. Serà als Emirats Àrabs Units, allà entrenarà el Gulf United de Dubai. És un equip de segona divisió i que té l'objectiu d'ascendir a la màxima categoria del futbol de Dubai, amb aquest nou projecte que encapçalarà Andrés Iniesta, primera aventura com a nou entrenador. I Sergio Ramos ha fet avui una roda de premsa a Sevilla per explicar els motius pels quals de moment no ha pogut comprar el conjunt andalús. Després el sentirem. És el Sergio Ramos de veritat, amb un PowerPoint explicant números. Per tant, què pot sortir malament? I dos marcadors d'aquest vespre. Està jugant el Barça de futbol sala a la pista del Valdepeñas. Si guanya, es classificarà per les semifinals. De moment estava perdent per un gol. Si perd, el tercer i definitiu partit serà dimecres a les 9 de la nit, demà passat a les 9 de la nit al Palau Laurana, per passar a semifinals. I el Barça d'hoquei patins ha perdut precisament al Palau, avui, El segon partit de les semis de l'Hockey Lliga contra l'Igualada. La sèrie està empatada a una, els dos pròxims partits són a Igualada. Si el Barça no en guanya un, l'Igualada passarà a semifinals. Si el Barça guanya un o els dos partits, doncs això, podria passar a semis o forçar el cinquè definitiu, que seria el Palau Blaugrana. I tenim en marxa Roland Garros, encara està jugant Tiafoe contra Arnaldi. Qui guanyi passarà a quarts de final contra Berrettini. Abans, Félix Auger-Aliassime i Coboli s'han classificat pels quarts de final i s'enfrontaran per una plaça a semis. I demà arrenquen els quarts masculins de Roland Garros amb un Rafa Jodares-Berev a les dues del migdia. Arrenca aquest primer partit de quarts de final i després es jugarà el Mensik contra Fonseca. Tot això és el més destacat d'aquest dilluns, que comencem a analitzar tot seguit, sobretot amb el cas Julián Álvarez.

0: 11 i 6, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. A RAC1, com cada nit, fent una mica de ràdio esportiva, repassant l'actualitat del Barça, del Madrid, de la selecció espanyola allà i de la resta de seleccions que participaran al Mundial d'aquí a 10 dies. Us recordo que aquest dijous, dia 4 de juny, obrim les portes del Tu diràs. Si voleu venir de públic, encara ens queda alguna cadira buida per venir a veure en directe la ràdio. Com fem ràdio, com fem el Tu diràs cada nit. Heu d'entrar a X, a Twitter, al compte d'Esport RAC1, @EsportRAC1, i allà hi ha un tuit fixat, el primer tuit que trobareu, on hi ha un link amb un formulari. Si ompliu el formulari, optareu a una de les 20-23 cadires que podem posar aquí als nous estudis de RAC1. Dimecres anirem informant a tota la gent que enviï el formulari de qui té cadira i qui no, i qui haurà d'esperar el pròxim dia que obrim el públic i les portes del Tu diràs. Però aquest dijous, si voleu venir, ompliu el formulari que trobareu a Twitter. Hola, David Bernabéu.
1: Què tal, Aleix?
0: Què tal? Nit. Bona nit, benvingut.
1: Molt bé.
0: Sí? Hòstia, vens amb una samarreta molt xula de Johan Cruyff.
1: De Johan Cruyff, sí.
2: Jo també ho estava pensant.
1: Me la van comprar a Amsterdam.
0: Que bo.
2: És molt guai.
0: Però sí, ara és oficial de l'Àixec o d'aquí? O de la marca
1: de
0: Johan?
1: No, de la marca Johan.
0: Oh, és xulíssima.
1: Sí.
0: M'agrada molt.
1: Estic pensant de posar-me típics aquí, em posar Cruyff i posar Frenkie.
0: No li arriba.
2: Però què vols, que ens agafi un cobriment? Vols que ens agafi un cobriment?
1: Que és el meu diu Johan, és el meu ídol.
2: Home, oh,
0: per favor.
1: Però bueno,
0: ha començat amb humor.
2: Una mica d'humor.
1: No està malament. Tal i com venen les últimes hores.
0: Sí.
1: També es podria dir que has fet una primera mitja hora de força humor.
0: Sí. Déu-n'hi-do com estan a Madrid.
2: Aquest atac d'estar tan ofesos és una cosa...
1: Avui a la selecció espanyola ha parlat Marc Pubill.
0: Sí.
1: Li hem preguntat per Cucurella. I ha fet la broma. Jo he hecho lo que tenía que hacer, he dicho a Marc, a ver si le convenzo.
0: Que venga para el Atlético, ¿no?
1: Si això, primer, si això avui ho fa un futbolista del Barça sobre Julián...
0: No, ja es munta
1: la que li cau és tremenda. I després estic pensant, bueno, davant d'això el Chelsea què ha de fer? Enviar 7 tuits. Fent el Panoli. Una altra cosa.
0: No, és ridícul.
1: És ridícul. El Chelsea que farà? Doncs si rebu una oferta de l'Atlètic de Madrid per Cucurella, dirà que sí o dirà que no, i punt. No?
0: Que és un preu. Que és el que ha fet l'Atlético. Ja arriba la proposta...
1: Que diguin missa. Van parlar amb el seu entorn i amb Julián Álvarez quan el van treure del City. Perquè no vas a negociar amb el City sense tenir lligat amb el futbolista l'Atlètic de Madrid, el Barça i el Sunson Corda.
2: Però és que tothom ho fa igual.
1: És que clar.
3: Però a part, no, també t'explicava que té bona informació sempre a Ladislao Moñino, que l'emprenyada és perquè Julián no ha parlat encara amb l'Atlético, però llavors hauries d'estar emprenyat amb Julián i no amb el Barça.
0: No, pel seu representant sí, en veu de Julián, ja li han dit.
2: Bé, i que la veu Brunati ens ha explicat final... aquest sopar amb Gilmarín, explicant...
0: Que el Julián sí que li va demanar al febrer de dir m'agradaria sortir aquest estiu, jo he complert i això no és el que jo m'esperava i vull sortir, que Gilmarín va dir, bé, sí, en parlarem al final de temporada.
3: Però en tot cas, si el millor fos aquest, el Barça que hi pinten això? O sigui, el Barça ha fet el que ha de fer, que és presentar una oferta, tampoc... Diu, no, és que el Barça quan ha badat boca sobre Julián?
1: Se'n mou moltes coses, saps? Mediàticament, és un club que mou moltes coses, som molts que fem, que fem la informació el dia a dia del Barça, evidentment, doncs, hi ha portades sobre Julián, clar, evidentment, i també hi ha entrevistes a futbolistes del Barça i els hi pregunta, a vegades ni per Julián se'ls hi pregunta, escolta, quin jugador fitxaris pel Barça? I molts han dit Julián. Me recordo que va dir Pedri, va dir Pau Cubarsí, molts han contestat Julián. Hi ha soroll, sí, clar, hi ha més soroll quan el Barça vol un jugador que quan l'Atlètic o qualsevol altre club que no en sigui Barça i Madrid volen un jugador, evidentment, perquè són els clubs més mediàtics del món. Però, ostres, és que això ho han d'acceptar. Va passar el mateix amb Nico Williams, així es van queixar d'això. Han recordat les declaracions d'Uriarte, queixant-se el que havia passat a la concentració de la secció espanyola, que tothom va parlar d'assetjament cap a Nico Williams, que era un jugador que els serveis de comunicació de la federació van posar a disposició de molts mitjans de comunicació.
0: No, no, i que ho té molt fàcil, el futbolista.
1: I que volies que li preguntessin, i el futbolista podia tancar el seu futur.
0: No, igual que Julián, no.
1: Julián l'ha contat tancar mil vegades el futur.
0: És així.
1: També et dic una cosa, jo sí que coincideixo amb una cosa que ha comentat. Crec que ara mateix la situació està en un moment en què o hi ha un pas més del jugador, serà molt difícil. O sigui, jo crec que el caràcter de Julián...
0: Sí,
2: Albert,
1: el caràcter de Julián ara mateix juga a favor de l'Atlètic de Madrid. És a dir, no dic ni que el jugador s'hagi de plantar, perquè jo crec que nosaltres com a observadors tampoc podem defensar això, perquè no, o sigui, va en contra de l'ètica, tens un contracte en vigor, no pots dir, que ho han fet molts futbolistes, al llarg de la història per intentar fitxar per un club, però no pots dir, escolta, no em presenté la pretemporada, no estic parlant ni d'això, ni que tan sols surti públicament. Jo crec que en privat sí que has d'aclarir les coses, igual t'has de seure amb l'Atlético i dir, escolteu, sisplau, feu-me cas. O sigui, no vull jugar la pròxima temporada a l'Atlético de Madrid, no muntaré cap ullastre, no sortiré públicament, no parlaré malament de l'Atlético, m'heu tractat increïble, però vull anar al Barça.
2: El que passa que si l'Atlético de Madrid... Sí, però si l'Atlético de Madrid el que diu és d'acord, sí, a moure una sortida, posats al cas, però és no al Barça... Clar, o sigui, fins a un punt pots anar contra la voluntat del jugador que t'està demanant sortir al lloc on ell vol sortir, no?
1: Sí, però... primer, crec que el jugador ha fet aquest pas. Què pot passar? Jo crec que tot el que està dient l'Atlético, tant els tuits

0: l'altre dia, sí. Com dir que no... Ah, o sigui, ara ells ho neguen tot. Neguen que el jugador se'n vulgui anar, o que els hi hagi que se'n vulgui anar. Tot el que et diu la part del jugador, t'ho neguen ells. Neguen fins i tot també que hagin rebut una oferta per escrit, quan el Barça t'ho confirma, que han enviat una oferta per escrit de 100 milions, i diuen que no el vendran. Jo crec que tot forma part d'una estratègia negociadora.
1: Clar, però,
0: del que estan buscant
1: el preu
0: és més pasta.
1: Clar, pujar el preu.
0: O sigui, tenen el problema de que a curt termini, clar, acaben de fer els 7 tuits, ara que t'asseus a negociar per arribar a un acord, això no ho faran. Però, clar, el Barça tampoc... O sigui, jo crec que el Barça també ha de saltar en un moment i dir, d'acord, jo crec que hi faré una altra oferta, però, jo no esperaré fins tal dia. Perquè, clar, jo haig de fer la meva planificació. La sensació que tinc del Barça aquest any més que mai és que vol tancar les coses molt ràpides. Perquè, si no, ha de buscar plans B. No?
1: I el Mundial, llavors, clar, el Mundial pot fer pujar preus, El Mundial pot fer pujar preus.
0: Si el jugador
1: preus,
0: no fa el pes, si el jugador no fa aquest pas que et dic, Marta, estem en una situació que el Barça ha de decidir o deixar-ho allargar, ja veurem, o dir, senyors, fins aquí. Faig una oferta, jo què sé, 110, 115, la segona oferta que faig. No em mouré d'aquí. T'agrada? Bé. No t'agrada? Doncs adéu. A per altra cosa, mariposa.
2: Sobre això que dius, David, jo també tinc la sensació que hi ha un punt de voler tenir una mica el relat per si acaba marxant Julián Álvarez. Que l'Atlético també pugui dir que hem fet tot el possible.
0: Exacte.
2: Ens hem enfrontat al Barça, li hem dit de tot al Barça, i al final, clar, hem hagut de cedir perquè és el jugador el que ha volgut marxar, i el club ha fet tot el possible per retenir-lo, ja ho heu vist.
0: Que no sembla que t'estàs exemptant a les primeres de canvi.
2: Sí, que canvia tota l'oposició, però que al final ha forçat tant el jugador que no tenia. Dit això, també crec que quan has volgut a Bernal i no ha pogut ser, quan has volgut a Bernardo i el Barça s'ha avançat, potser tot això tampoc ajuda
1: cou una
2: a la teva
1: mica,
2: autoestima.
1: Cou. Hola, Fernando Polo, soc director del Mundo Deportivo. Què tal?
3: Bona nit.
1: Arrenca fora, el juny.
3: Està bé, home.
1: Sí, t'agrada.
3: Està bé.
1: Sí. També, jo crec
0: expliques
1: que...
0: mentides, Fernando. Diu l'Atlético, expliques mentides. Que no hi ha un mail. Cap oferta.
3: Bueno, no, però s'ha de dir, el primer que ho explicava és el Fabrizio Romano. Jo crec que tots li donem certa credibilitat perquè és un tio que té fons. Bueno, vam recollir la informació, vam preguntar al Barça. A mi no m'ho van negar. No és que m'ho confirmessin, però no m'ho van negar. Però és que allò va quedar diluït, me'n recordo perfectament, aquella tarda, per la successió de tuits. Primer van fer un anunci de que farien algun tipus de comunicació. I després va venir la catarata de tuits amb els jugadors, fent conya... Vale.
1: Muntatge cutre, la mina amb la
3: sí, però bueno, dintre d'això, això vols dir, mira, Pedri. És jocoso, vale? Sí. Bueno,
0: el ara... primer sembla, el primer et fa certa gràcia.
3: Sí, a mi el primer m'ha fet certa gràcia.
0: Quan comença a vestir a Rafinha, altre i el més enllà.
3: Clar, però que després entressin amb el tema Negreira i el tema de les inscripcions d'Olmo i Pau Víctor, bueno, a mi ja em va semblar que jo estava fora de lloc, perquè al final és que és evident que l'Atlético té un problema amb Julián Álvarez. És evidentíssim, és que hi ha hagut tres ocasions en què ha parlat i li han preguntat i no ha tancat la porta a sortir allà.
1: No, no només això, aquest detall...
3: I li han preguntat pel Barça.
1: Escolta, aquest detall que al setembre li van dir ei, t'apugem el sou, per ser, què et sembla? Ja respondré. Bueno. I no ha respost a una oferta d'augment salarial. I després, és que clar, el seu representant, com veu explicar, es reuneix amb Deco.
3: Si és aquí,
1: blanco clar. I en botella, com diuen allà a Madrid.
3: Clar, però està aquí perquè ell vol anar al Barça. Ell vol anar al Barça. I l'oferta la fa el Barça tenint a l'hoquei del futbolista i del seu agent. I aquesta oferta... perquè, clar, com que va quedar tot sepultat per aquella ondonada d'hòsties que va fotre l'Atlético de Madrid al Barça, al final jo vaig dir, escolta, però al final hi ha hagut oferta o no ha hagut oferta? Quan l'Atlético de Madrid surt dient que no hi ha hagut cap oferta, a més dient perquè van començar a enviar comunicats a mitjans, perquè nosaltres, els nostres companys de Madrid els hi van enviar, i dient una altra mentida més.
0: Sí, sí.
3: Ho van enviar a EFE, també. I jo dic, ostres, a veure si és mentida. I em van dir, no. De mentida, res. Es va enviar via mail i el senyor que se li pot enviar l'oferta, que és la persona normal que se li pot enviar una oferta, que és...
1: Mateu Alemany.
3: Mateu Alemany. Que és, a més, una qüestió de futbol. És que el Barça diu que ha estat donant la tabarra amb Julián. Però si ho heu comentat, si el Julián el va trucar al Cholo Simeone 50 vegades sí. I el seu fill li deia venite a l'Atlético. És a dir...
1: No,
3: què
1: que,
3: és això?
1: A mi m'han explicat que en els Corellos de Madrid s'explica que Juliano Simeone li va dir al seu pare Cholo, ja està, no lo llames más.
3: Què t'estàs passant?
1: Que me ha dicho que viene, ja està.
3: Vale, doncs
1: no lo llames más. Vull dir que el fill va haver de dir-li al pare que parés. Això se fa tota la vida.
3: Tu muntes un lío quan tu has fet servir la mateixa tàctica, com és normal, com que tots. És el que fa tothom, el que fa l'Atlético. Com fitxa l'Atlético a Baena?

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
3: Amics.
2: Rialles.
3: Llocs.
2: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: No es volia confirmar ni desmentir que la proposta ja s'havia enviat, intentant rebaixar el soroll mediàtic al voltant del possible fitxatge de Julián, i més tenint en compte que després tot va pujar de to amb aquesta campanya de tuits que ara recordàvem. Un joc públic al qual no va voler entrar el Club Blaugrana, tampoc hi vol entrar a dia d'avui. L'estratègia del Barça és intentar aportar una mica de fredor a l'operació, almenys intentar-ho. Això sí, pel que sabem a RAC1, la proposta formal el del Barça efectivament ha existit per valor d'aquests 100 milions que ja apuntàvem dijous, una proposta que respon al sí que ara comentàvem de Julián Álvarez per ser culer les properes 5 temporades amb les condicions amb el jugador, amb el davanter ja pactades. Per tant, tot ok amb la part del jugador, ara falta el més difícil. El que era de preveure era topar amb aquest mur de l'Atlètic de Madrid. El Barça ja s'ho esperaven, no estan disposats a negociar en les condicions que proposa el Barça i tampoc es volen reunir amb emissaris del Club Blaugrana i els representants del davanter argentí. El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha tornat a recordar que Julián té contracte i que compten amb ell.
5: Julián, pues te lo digo y te lo explico. Yo lo que siempre digo, Julián, es un jugador del Atlético de Madrid, no solamente por esta temporada que ha pasado, sino también por otro. Nosotros llevamos trabajando continuamente y trabajamos continuamente en nuestro equipo técnico para traer a los mejores jugadores a nuestro equipo, y en eso estamos. Y todavía, hasta el mes de agosto que empieza la liga, todavía queda mucho tiempo para poder buscar, ver y traer.
4: Cerezo fent de sí. Cerezo.
6: Perdona, Mardón, només una sí. cosa. Em sap greu perquè, a més a més, Cerezo em cau bé. És un fenomen, eh? I el patim en el bon sentit de la paraula cada vegada que hi ha un acte, un restaurant, quan l'entrevistem i tal. Però Cerezo en aquest tipus de coses no té cap mena
4: no pinça ni corta,
6: dir,
4: que dirien.
6: Pots agafar, podem anar a l'hemeroteca i agafar 1.000 declaracions com aquesta sobre Griezmann.
7: No, però sí.
6: A més, però
4: abans, si a més, abans de la decisió,
6: no, l'any de la decisió.
7: Clar, però que estigui tranquil.
6: Mil vegades.
7: Tenen a Thompson i a Smith, vull dir que ja està.
4: Tom Ford.
6: Jo crec que volia dir Thompson, però va dir Tom Ford.
4: Ens vam quedar de pasta de moniato.
7: Per rematar-ho, què més volies afegir?
4: No, que des del Barça, sobretot, insistim que opten per un perfil discret, no volen entrar en aquest cos a cos públic, ni tampoc al conflicte, i continuaran treballant per fitxar Julián Álvarez, que és ara mateix la gran prioritat. Recordem el que explicàvem la setmana passada, el Barça podria arribar als 120 milions d'euros sense problemes en el fair play financer, això ja ho saben. I també recordem que és important el que explicàvem la setmana passada, que és que ens trobem davant d'un mercat que és estratègic, perquè s'ha de fitxar per dos estius, tenint en compte que l'estiu que ve la situació econòmica estarà molt més compromesa pel retorn a Montjuïc per la instal·lació de la coberta del Camp Nou. Per tant, és el mercat.
7: Sí, sí. El Barça està intentant fitxar per dues temporades, el Barça. Per això està fent un esforç econòmic amb Anthony Gordon, ara vol Julián, Bernardo Silva, ara en parlarem de Bernardo Silva... I si hi ha alguna sortida més, alguna cosa més volen fer al darrere. Si hi ha alguna sortida, evidentment s'ha de lleugerir la massa salarial de la plantilla perquè puguin entrar...
4: I s'ha de fer lloc al vestidor.
7: Alguns jugadors, i s'ha de fer lloc al vestidor, sens dubte. Però el club està treballant per aquest estiu i pel vinent, perquè potser el vinent, a la que presentis el pressupost, tornant a Montjuïc, la Lliga et dirà... Ah, doncs tornes a estar fora de la regla 1-1 perquè perdràs molts ingressos.
4: Això ho tenen coll avall.
7: Clar, si ho tenen coll avall, doncs per això s'han de fitxar pensant en dos anys.
6: Escolta'm, també hauríem de parlar de Mateu Alemany, del paper de Mateu Alemany. Per mi, molt malament. O sigui, la sensació que tinc jo és que està ressentit. És a dir...
7: Per anar a fer el seu paper, defensant l'Atlético.
6: Una cosa és el seu... No, el seu paper, defensant l'Atlético, l'ha de fer. I si no vol acceptar l'oferta o ha de recomanar que no s'accepti l'oferta, que ho faci. Està en tot el seu dret. Ell i l'Atlético, per descomptat. Però tu no pots permetre que el teu club, ara mateix, que és l'Atlético, doni una imatge que va donar l'altre dia. Quan tu has estat al Barça. Que ara estàs a l'Atlético, sí. Però tu has de tenir un respecte pels socis del Barça, que són els que defensaves fa poc.

0: d'acord? És a dir, els socis del Barça no tenen cap culpa que tu en un moment determinat veiessis que te'n podies anar a l'Aston Villa amb una oferta descomunal i quan arribes allà l'oferta resulta que no és la que és i te'n vas. I quan tornes en aquella ocasió, en aquell trànsit, ja el president ha posat a Deco. I després no t'agrada que et desplacin i te'n vagis. Ho entenc perfectament. Però d'això no en tenen la culpa els socis del Barça. Els que tu defensaves sent un empleat del club. Els que et paguen al final són els propietaris, són els socis. És a dir, que entenc que estiguis com estàs amb la porta, amb la resta de directius o el que sigui, però tu quan estaves aquí et devies als socis del Barça i per tant, per respecte, encara que ara defensis uns adesos contraposats, però tu no pots permetre que el teu club foti una resta.
1: Tu creus que ha tingut ell veu i vot en si fer uns tuits o no?
0: No tinc constància de que s'hagi emperador cagat amb tot. No tinc constància d'això. És a dir, és lamentable. És lamentable que l'Atlètic de Madrid, estant tu allà, tracti el Barça d'aquesta manera.
1: No el defensaré jo, perquè a més, t'he llegit a tu, Fernando, dient que ell va trucar a la porta de Bernal, de representants de Bernal, pot ser?
2: Jo vaig llegir una informació al diari, vas?
1: Ah, això.
2: De que va haver una reunió de la gent de Bernal, no sé si porta més...
0: Van dir que era més... per parlar d'altres futbolistes.
2: Vale, però el que dic és que aquella informació que va sortir a premsa madrilenya, jo el que feia a l'article és dir que no, els clubs són sempre responsables del que surt a la premsa, ni ho filtren els clubs.
1: Clar.
2: És a dir, i aquella informació del diari OAS la devia treure el periodista de Tor, que algú li va dir, i deia que estava el senyor Alemany amb el representant de Marc Bernal. Això què va fer a l'AS? Per desestabilitzar el Barça? O perquè es va enterar i va pensar que era una informació fidedigna? Quan aneu a la porta del Via Veneto, que aneu a desestabilitzar el senyor Cerezo o a preguntar per un tema que sembla que és de certa actualitat i que té cert interès? Quan un mitjà, no sé si me'n recordo si mexicà o argentí, diu que Julián i la seva família estan buscant casa a Barcelona...
1: Sí, TNT Sports, no sé què va dir. No sé.
2: És el Barça que li diu a aquella gent? Jo no dic que no sigui algú de l'entorn de Julián, però el Barça, tenen segur que és el Barça que li diu a aquella gent aquell tema per desestabilitzar? Precisament el Barça, en l'època, recordo, de les eliminatòries, jo m'he trobat reticències a parlar del tema Julián, perquè dius, hòstia, no emmerdem la troca...
1: Clar, que hi ha un Barça Atlético, no?
2: En partits de Copa i de Champions, i fotent-li al xaval la pressió de veure si falla un gol o el que sigui i tal. Ara no...
1: No li va afectar, va fer un gol de falta, que encara el recordo.
2: Entre d'altres coses, perquè els que t'han de guanyar la Copa i la Champions són els teus, no Julián. És a dir, tu encabrones els teus quan parles de Julián enmig d'una eliminatòria perquè el Ferran Torres és el que t'ha de fer els gols i el Rashford t'ha de fer els gols per guanyar l'eliminatòria. O sigui, oblida't de fitxatges en aquesta època d'eliminatòries i de Champions i de Copa. Ara, que l'Atlético de Madrid vol fer amb això el victimisme brutal i dir que el Barça té el tema Negreira, a cuento de què ve el tema Negreira?
1: Bueno, perquè ara tot ja, són l'excusa. És l'excusita per agafar
2: la teoria que tinc. Que a part d'inflar el tema, estan ressentits i tenen un complex perquè jugadors seus referencials, com Arda Turan o com Griezmann, se'n van anar de l'Atlético al Barça perquè volien progressar.
1: Però si després
2: i ara Julián vol progressar i vol anar-se'n al Barça.
1: Si els hi va regalar a Villa... A Luis Suárez. Els hi va regalar. Mira, que es queixen. S'han guanyat lligues gràcies a això, també.
3: Però per tant, això que diu el Fernando, jo crec que el que no es pot fer és convertir en excepcional el que és habitual. Que és que quan hi hagi una notícia o que quan estiguem... som coneixedors que el Barça té un interès en un,
2: no
3: un futbolista, no puguem preguntar-li a algú o no se'n parli. O sigui, això ha passat sempre. I passa a Madrid quan el vol l'Atlético i passa aquí, ara en el cas de Julián, que li toca patir-ho, en aquest cas entre cometes, a l'Atlético de Madrid. I que hi ha alguna cosa personal també de Mateu amb el Barça, és evident fins al punt en què ell, en una prèvia de Champions a pocs minuts d'un partit, pronuncia aquella frase de Xavi está en lo cierto. Es pronuncia sobre una qüestió del Barça a pocs minuts d'un partit.
1: Es posiciona en contra de
3: l'actual. De la Champions, que al més normal que...
1: És bona aquesta.
3: Si li pregunten això a Mateu Alemany, home, ara, per favor, a 10 minuts d'un partit, com vol que estigui? Estic centrant només en el partit del meu equip. I aquell dia, vol respondre, respon i diu... Xavi estava en lo cierto. Pam, patacada cap en aquest cas.
1: La porta, Echevarria i tota la...
3: Per què seria la seva versió?
0: Si el Barça, davant d'una situació similar a l'inversa, hagués fet el reguitzell de tuits de l'altre dia, què estaríem dient nosaltres? Què estaríem dient nosaltres? Jo crec que nosaltres estaríem fent crítica, perquè a mi particularment no m'agradaria que el Barça...
4: Estaríem dient que el Barça està sent victimista, que està sent ploramiques, que quina vergonya, que ridícul, el mateix.
0: Faríem memes, d'això. Faríem memes.
2: Però,
0: ostres, m'entens?
2: Jo crec que... Aquí hi ha una justificació que és palmària. Julián té contracte fins 2030, eh? Mm-hmm. 2030.
1: Sí, sí,
2: va arribar a l'Atlético, crec que fa només 2 anys.
4: El 2024.
2: 2 anyets, eh? No, no. El tio no està cremat d'estar allà i porta 7 anys.
1: En un any va fer el doble toque de penalti el primer any i el segon ho ha perdut tot.
2: Vale, però vull dir que li podria mantenir la il·lusió i té un contracte llarguet. És a dir, que el tio encara té recorregut. El mes de novembre fa una entrevista a l'Equip i li pregunten pel Barça i diu... Bueno, sí, es parla molt i tal. Ja parlarem a final de temporada i avaluarem a veure què fem. Mes de novembre.
1: Sí.
2: Mes de març, després de guanyar-li el Tottenham a casa, allò, una festa collonuda i tal, li pregunten i diu, escolta, què faràs, tal? Et quedaràs i tal? Diu, bueno, ja veremos, puede que sí, puede que no. Sí. I a l'abril li pregunten abans del partit de semis a casa contra l'Arsenal, que fan un Open Media Day.
1: Sí, un Media Day, van sortir molt, 7 o 8 jugadors.
2: I treuen 6 jugadors, i un d'ells és Julián. I torna a deixar la porta oberta a sortir. És a dir, l'Atlético té un problema amb Julián Álvarez.
0: Però per què?
2: I tu imagina't si aquest problema fos al revés. Imagina't que el jugador que fes aquestes declaracions fos la Lamine Yamal al Barça. Ah. Què diríem? Que tenim un lío
1: no, que vol
2: de
1: marxar,
2: nassos.
1: Que vol marxar.
2: Doncs pues ells tenen un lío de nassos.
1: Sí, sí.
2: Ja està.
4: Sabeu que avui... és futbolístic, perquè, entre d'altres raons, una de les coses que li passen a Julián és que veu que l'estil, per molt que diguem... Que,
2: no va amb ell.
4: Que bueno, no va amb ell, que no se sent identificat.
0: Que creu que el Barça trepitjarà moltes més vegades l'àrea.
4: I que podrà lluir-se molt més, que tindrà molt més protagonisme en atac, el que estava explicant la
1: Vero. Que diu, le prometieron que seria pichiche en España, que llegaria lejos, i ella ha vist que aquí no li generen.
2: Quina edat té Julián? 25, 26?
4: Sí.
2: Ja no és un nen.
1: Home, no.
2: Ja, vull dir que no és un Lamin, 17, 18...
4: Que ja sap el que vol.
2: Ja és un, no és un coversí.
1: 26 anys fets al gener.
2: 26. És un crac fitxat del City, campió del món, i en teoria l'estrella sobre la que aquest projecte del Xolo s'hauria de cimentar.
1: Sí, sí, per això ells han dit que compten
2: si
1: amb ell...
2: Però si canvia el minut 60 i 65 molts partits...
1: Han dit que compten amb ell perquè l'any que ve la final de la Champions al Metropolitano i volen intentar arribar-hi. Escolta, perdona, un segon. Sabeu que no hi ha Marc Guillén aquí a la taula? No, el trobeu a faltar, no? Suposo.
0: Home, si has estat pensant, està arribant tard, ha tornat a punxar una roda.
1: No.
2: No, jo dic que està fent un altre documental amb Luis Enrique.
1: Ben bé, vas bé, vas bé. Hola, Marc Guillén, què tal?
5: Hola, què tal, què tal? Ja veus que no em troben a faltar, està claríssim que no em troben a faltar perquè ells dos van sobrats per omplir de tertúlia i...
2: Si tenim una foto teva aquí a l'estudi.
1: Sí, sí, et recorden.
0: Escolta, m'estava pensant fa estona, Marc. Ostres, no m'interromp ningú avui.
5: Jo sí, seré jo.
1: Sí, és un respectuós. No, el Marc és, ho puc explicar, ets a Madrid fent un documental, no, Marc?
5: Sí, sí, a punt de presentar-lo, de fet, a punt de presentar-lo.
2: No tenies ni puta idea d'ho, o què?
5: Tant de bo, no saps les ganes que tindria. No hi hauria cosa que em fes més feliç, però no, de moment el senyor Luis Enrique mana, sobretot, i evidentment també mana de si es fa un documental, una part 2 o no, i de moment diu que amb aquell ja en té prou.
1: De què és aquest nou documental que presentareu aquí a Madrid?
5: D'aquest és de Diego Forlán, de la trajectòria de Diego Forlán, un jugador que, bé, mira, va estar a l'Atlètic de Madrid, demà segurament estarem sopant amb ell i estarem a l'entorn de Matalassé, vull dir que potser s'explicarà alguna cosa d'aquestes ofenses que està fent el Barça, que ara n'estàveu parlant amb l'Atlètic de Madrid, veurem.
3: Mai, sempre vaig... Això te n'anava a dir, Fernando, sí. Sempre m'alairé aquell moment en què a Rijkaard se li va posar sobre la taula Gud Johnsen, o Forlán.
1: Hòstia, vam triar l'islandès.
3: Sí.
1: Sí. El bacallà islandès.
4: Aquestes coses.
3: Forlán.
4: Aquí
3: tenen una il·lusió, Forlán. Em semblava un futbolista increïble.
1: El Villarreal, crec que li roba el Pichichi Eto, no? Com a davanter del Villarreal. I després va a l'Atlético, no?
3: El dia aquell any que s'encaparra Eto, que és aquella que vol ser el Pichichi, la 8-9, i li acaba fotent a casa.
0: El va triar Chiqui, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Però escolta, perdona, heu anat a l'Uruguai, o sigui, el documental d'aquest acabat, la seva carrera.
5: Sí, sí, sí, de la seva carrera, hem estat a Uruguai, vam estar amb Luis Suárez, també vam estar a Miami, i sí, hem estat amb la tercera trajectòria, també vam estar amb el Kun Agüero, amb Riquelme, per exemple, amic de Bernabéu.
0: M'haguessis hagut de dir, t'acompanyava, et portava les maletes.
5: T'ho vas dir, t'ho dic ara, perquè si no m'haguessis acompanyat, i per tant, ara, que si no haguessis pujat segur a dins la maleta. No, la veritat és que ens hem passat molt bé, ha estat molt bé, la veritat és que és un tros de jugador que segurament el que li va faltar és això, estar al Barça o estar al Madrid per encara tenir un aparador més gran, però bé, va ser el millor jugador d'un Mundial, el va portar a Uruguai a semifinals i va guanyar un títol, una Europa League amb l'Atlètic de Madrid que feia 47 anys que no guanyava en Europa, i a partir d'ell segurament, o a partir d'aquell equip i de tot allò que passa, doncs comença una mica l'Atlètic de Madrid, que ara li vol discutir fins i tot els fitxatges al Barça.
1: El 2010 és a Sud-àfrica, sí, sí, Espanya és campiona i l'Uruguai arriba a semis, no? Amb Diego Forlán.
3: Sense fer spoiler, Marc, em parla d'això, de la possibilitat de venir al Barça?
5: D'això la veritat és que no em parla, perquè tampoc, al final el documental toca tantes coses que no va arribar a tocar, però sí que puc dir que pel Barça, com tu explicaves, estava fet, i al final doncs algú dins del Barça no el va acabar volent, però ja el tenia el fitxatge fet, i pel Madrid també havia estat fet una vegada, i per qüestions que no venen a veure amb el futbol, que va haver una mica de política entre els clubs, al final no va fitxar, però si no, també se'n podia venir.
3: Hauria fet feina. Aquí hauria fet una feina.
1: Parleu de tennis, perquè va acabar jugant a tennis quan es retira, no?
5: No, d'això no n'hem parlat, però sí que quan vam estar a Uruguai, per exemple, el vaig anar a veure un partit a jugar a tennis, la veritat és que sí, té un nivell altíssim, evidentment, per això aquell dia justament el vèiem jugar contra un nano uruguaià, un nano que va per intentar ser tenista, i evidentment doncs va guanyar el jove, no? Però Diego Forlán podia jugar amb ell, amb la qual realment és un superdotat per l'esport, i en aquest cas doncs se li va donar pel futbol. Si n'hagués fet un altre també li hagués anat molt bé.
1: On es podrà veure això? Això ho presenteu demà a Madrid, però què, a plataformes? O...
5: A Movistar. Just abans de l'Espanya-Uruguai, segurament no sé exacte encara a quina data, però s'estrenarà això.
1: Cap a finals de juny.
5: Amb excusa. Cap a finals de juny.
1: Que bo, a Movistar.
5: Sí, perquè el tercer, tercer partit del Mundial serà aquest Espanya-Uruguai, llavors amb això també ho faran venir bé, ja que, evidentment, part de la carrera de Diego Forlán és a la seva selecció.
1: Sí, és el 27 de juny, aquest Espanya-Uruguai, per tant, sí, cap a finals de juny, cap a Sant Joan, podrem veure aquest documental a Movistar. Que bé, no ens el perdrem. Escolta, ara, fots un documental i portes sort, vull dir, veu fer el No tenis ni puta idea i ha guanyat dues Champions, aquest paio.
5: Sí, la veritat és que vam tenir la sort de poder-lo fer, la veritat és que nosaltres hi creiem molt, i per això en part també el vam enredar, perquè encara no tenia club, jo crec, i acabava de sortir amb la selecció espanyola i no havia anat gaire bé, però evidentment no ens podíem esperar que faria el que ha fet el senyor Luis Enrique. La veritat és que està construint un equip de llegenda, on està sortint tot allò que ell pensava. Sempre la primera temporada ens deia: jo vull que el meu atac sigui imprevisible, vull que sigui imprevisible, hem de ser un atac imprevisible, i al final jo crec que ho ha anat aconseguint a base de jugadorassos, però també aquest intercanvi de posicions que estan fent, aquest coneixement que tenen ja del joc i aquesta feina col·lectiva del seu equip, ell sempre construint un equip, doncs la veritat és que se n'estan sortint, i és una passada, la veritat és que és un gust veure-ho.
1: I acabo, Marc, ja et deixo descansar, si demà teniu la presentació ens quedarem aquí amb el Bernabéu, amb el Fernando Polo, amb el Saperes, amb la Marta, seguint parlant de Mercato. No sé si vols dir alguna cosa del cas Julián, i després m'agradaria preguntar-te: què et sembla que Bernardo Silva acabi jugant al Barça? Que tot indica que acabarà jugant al Barça, perquè hi ha l'okay de totes les parts i només falta ara fer-li lloc. El Barça no té pressa per fer-li lloc, ha d'haver-hi sortides, i està sentat en Julián, però Bernardo acabarà sent blaugrana si res no es torça la pròxima temporada.
5: A mi em sembla una fantàstica notícia, fantàstica. Jo em sembla que és un jugadoràs d'una experiència contrastada. És veritat que no vindrà doncs per acabar d'explotar el Barça, però és que justament per la plantilla que té el Barça em sembla fantàstic, un jugador amb lideratge, amb experiència, i que sobretot en grans escenaris com poden ser la Lliga de Campions, on li falta cert rodatge a certs jugadors del Barça, doncs ella el tingui. Em sembla que és un contrapunt fantàstic. Vull dir, jo sempre recordo que els grans equips, aquells equips de llegenda que voldríem que siguin al Barça, doncs a la banqueta han tingut grans jugadors. Doncs si entra Bernardo Silva, no sé si serà titular o serà suplent, però està clar que si entra gent com Bernardo Silva, a la banqueta hi haurà grans jugadors. Jo crec que és l'única manera per realment poder assolir les fites que es marca el Barça. Bernardo Silva és que et podria jugar a moltes posicions, i jo crec que això seria un tresor. És veritat que ara mateix, si no marxa ningú, dius, home, potser entre cometes me'n sobraria algun. Jo crec que després la temporada és llarga i acaben passant coses, i amb un Flick que cada dia és més versàtil i que cada dia va canviant més els jugadors de posicions, etc., em sembla que seria molt, molt útil, i tal com està el mercat, jo no desaprofitaria l'oportunitat, sens dubte.
1: I de Julián, vols dir alguna cosa de tot el que ha passat a les últimes hores o no?
5: Va, això, tot això em sembla una mica xou d'un costat i de l'altre, cadascú justificant-se, em sembla que no sé. Vull dir que ho parleu i ho domineu molt més vosaltres i que és part de part del d'això, de les estratègies comunicatives.
1: Del circ,
2: sí. Com t'esborres, eh?
5: No,
1: escolta'm.
5: Sembla que cadascú, el Barça està fent el que li toca, l'Atlètic de Madrid doncs, també està fent el que li toca, perquè segurament doncs, se li aturaran al jugador. I, evidentment, l'Atlètic de Madrid es vol asseure a la taula del Barça i el Madrid, però, malauradament, encara no pot. I, clar, li fa molta ràbia que li marxi amb Julián Álvarez. Tu ara li deies, no, però Villa va anar allà i li vam regalar Suárez. Sí, clar, però els hi vam regalar quan ja estaven de tornada.
1: Sí, sí, però escolta'm, però les últimes lligues que van guanyar van ser l'any que va Villa del Barça a l'Atlético i l'any que va Luis Suárez del Barça a l'Atlético. Vull dir que els hi van rendir, eh?
5: D'acord, però tu ara vols fitxar-li Julián Álvarez, no li vols fitxar Griezmann, no? Ja, de tornada, no. Que no? Doncs, pues, bueno, ells van fitxar Luis Suárez i Villa quan nosaltres ja no els volíem i els van aprofitar.
1: Sí, però ells fan el mateix amb el Villarreal, amb el Sevilla i van...
5: Està clar, per això jo no sé, tu ets culpable, clar, cadascú fa la seva.
1: En el seu nivell fan la seva, és així.
5: Clar, sens dubte.
1: Res, acabo. Gordon, què? T'il·lusiona?
5: A mi sí, a mi m'agrada perquè sobretot és un fitxatge que pensa en l'equip. I jo crec que el futbol només pots guanyar si tens un equip i tens una estratègia i un patró a seguir. De pilota només n'hi ha una, no n'hi ha 11. Per tant, que hi hagi un jugador que no necessiti la pilota per ser doncs, funcional, important i decisiu. Em sembla fantàstic. És que al futbol s'han de fer tots els passos possibles, ho acabem de veure amb el PSG. Tots són extraordinaris, sí, però tots pressionen, tots corren. Tots, cadascú té la seva funció. I per tant, que el Barça es fixi en un jugador que no és un cromo, sinó que és un jugador de futbol, a mi em sembla una molt bona notícia perquè vol dir que el Barça va en la bona línia. Exactament què és el que està pensant Flick? Si és que Rafinha marxa, no, com els col·locarà? No ho sé, ens ho podem imaginar, podem fer moltes càbales, no ho sabem. Però està clar que hi ha un pla. Si no, no fitxes Gordon. O sigui, el cromo fitxant no era Gordon. Si el fitxen, és que estan pensant en futbol i això és una bona notícia.
1: Que bé. Així que demà presentem el documental i sopes amb Forlán. Què aneu, el xisto o com va això?
5: No ho sé exactament a quin anem, però no, el xisto no és algo tan madrileño. Però segur que es podrà menjar bé.
1: Excel·lent. Gaudeix. Ja ens explicaràs la setmana que ve la presentació. Gràcies, Guillem.
5: Vinga, una abraçada. Adéu.
3: Un xalito, no? Farà més uruguaixo.
2: I el de Maria, que és el més argentí.
1: Ah, aquest també és bo.
3: Una mica de braç, més sud-americana.
4: Jo no em preocuparia en excés sobre l'alimentació de Marc Guillem a Madrid.
1: Ara, entrevistar Juan Román. Luis Suárez.
2: Bueno, i no sé, jo crec que ja ha penjat, però ara la frase aquella i aquella escena del Luis Enrique amb l'Mbappé...
3: Sí, agafa una vigència.
2: Ostres, això... Cada
1: Seremos mejor porque controlaré a todos.
2: Va tornar. Primer la xapa que li dona i després quan ell diu que sense ell...
1: Que
2: tindrà millor equip perquè manarà ell. Que ara tenen un jugador que ell no el controla. I quan no hi sigui... Lo controlaré tot.
0: Va tornar a recuperar el discurs després de la final, allà a peu de camp.
1: No, realment, l'estadística comença a ser sacrada.
0: Hemos conseguido que tener estrellas que están en función del equipo y no al revés, y esto es lo más difícil.
1: Patapam.
2: Sí. Home, tu imagina't ser Mbappé i que totes les Champions que has disputat
1: has perdut.
2: El PSG.
0: 0-9.
1: Amb el Madrid.
2: Amb el PSG has perdut totes i quan te'n vas al Madrid, que és el que venia de guanyar les darreres edicions... També. Guanya el PSG.
1: No, i amb el Mónaco, hi ha un any amb el Mónaco que arriben molt lluny també a la Champions. No sé si us recordeu.
2: Sí, que arriben
1: a semis. Sí. I també Palma.
2: Ell fa un any espectacular, sí, perquè sí. És un Mbappé molt jove. Eh?
1: Sí. Ara seguim parlant de Julián i de Bernardo Silva, que hem de fer un minut de pausa, de seguida. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me.
6: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Vinga, ja tornem a ser aquí. Avui el Basti explicava aquest matí a la secta de les 6, a la primera hora del món RAC1, que Hansi Flick ja ha donat el vistiplau per l'arribada de Bernardo Silva, que era un dels condicionants que faltava. Això sí, Marta, ho explicaves tu la setmana passada, és un fitxatge que no serà imminent, que no era prioritari, que és una oportunitat de mercat i que està condicionat a que hi hagi alguna sortida.
1: Sí, és una oportunitat de mercat que el Barça ha contemplat i que ha anat avançant molt aquests darrers dies, però que perquè es concreti el club s'esperarà que hi hagi alguna sortida. Sortida de la plantilla actual, no parlo de cedits, o sigui, una sortida pendent ara mateix. No era una prioritat reforçar el mig del camp perquè a la plantilla hi ha prou jugadors en aquesta zona, ja havíem explicat que Flick considerava que ja hi havia molts migcampistes, però si marxa algun jugador com Caçador o bé Bardagi, això aplanaria el camí a concretar el seu fitxatge. Ja us dèiem també la setmana passada que Bernardo Silva no només el veuen com a migcampista, sinó que per la seva polivalència el valoren també com a alternativa a Lamine Yamal a la dreta, com a fals extrem. Cosa que, doncs, hem de destacar. A més, a tenir en compte, Jorge Mendes és qui està al timó de l'operació, agent alhora també de Caçador, clar, candidat a sortir. L'arribada de Bernardo Silva, insistim, no serà imminent, caldrà que ell, que va boig per venir, tingui una mica de paciència en un mercat blaugrana que pot tenir diversos moviments més enllà dels dos previstos al davant, sobretot si comencen a sortir jugadors importants. Que es facin més o menys incorporacions en aquest mercat estratègic dependrà en bona part dels que aixequin la mà per sortir. Sí. I aquí està una mica la clau dels moviments que podem esperar al llarg de l'estiu.
0: L'altre dia la cadena COPE va deixar anar un nom que agrada al Barça, que és Guardiol, el central del City. Mm-hmm. Doncs sí, us ho confirmo, el tu diràs. Guardiol agrada i si hi ha una sortida al darrere intentaran anar-lo a fitxar, el futbolista del City. Acaba contracte el 2027, no es tornarà boig al Barça si el City li demana molts calés pel traspàs, i si no, el club vol intentar convèncer el jugador perquè no renovi i vingui lliure l'estiu vinent. Que l'estiu vinent, com deia la Marta, segurament el Barça no podrà fer massa operacions. Haurà d'intentar fer operacions com aquestes de, això, un jugador que no paga el traspàs, que ve lliure i que te'l pots permetre a nivell de fair
2: play. El valor de mercat?
0: Ha baixat, no?, el seu rendiment aquest any.
2: Sí, bueno, però està segons Transfer Market, que no sempre ha d'anar a missa, però et dona una orientació, està sobre els 75 quilos.
0: Ja. Jo només et dic que el Barça no es tornarà boig, però que intentarà...
2: Hi ha d'haver una sortida potent i amb un traspàs pel mig important.
0: Bé, veure què passa.
2: A mi m'encanta, Guardiol m'encanta.
1: I recordem el que vam explicar aquí a RAC1.
2: Estrany que no es juguen més amb el Pep.
1: Diguem que les cireres del cistell, a l'hora de gastar diners importants, diguem, es posen al davant. Hauria de ser que hi hagués una sortida molt important al darrere.
0: Sí,
1: perquè això es pogués produir. Bueno,
3: jo crec que aquí el tema és un Balde o un
0: Koundé.
3: Perquè un Balde o un Koundé et podrien donar, bueno, una bona quantitat. No deixa de ser Koundé un internacional francès, que la selecció francesa és aspirant al Mundial. Balde és un jugador jove. I el bo que té Guardiol és que els que més agradaven de central esquerrans eren Guardiol i Bastoni. Tenia el hàndicap Guardiol de que estava lesionat i de que és un jugador que semblava que no estava en venda. Aquí el tema és que sense Guardiola... I encara que sembli un joc de paraules, a veure també la motivació.
4: Sense Guardiola hi ha Guardiol.
3: Clar, hi ha Guardiol.
1: Es pot anar, bueno, pescar.
3: I que pot jugar de central i de lateral.
2: Sí. Aquí igual recupera la titularitat amb Maresca.
0: Sí, perdona, acaba contracte el 2028, tens raó. Per tant, encara li queden 2 anys de contracte, és a dir, que el Barça aquest any ho tindrà complicat. Clar, si no, l'estiu vinent...
3: No és tan fàcil, en el sentit aquest, que encara té 2 anys. Però sí que és veritat que és aquell moment en què o el seu club pensa en vendre-se-li traient encara una bona quantitat, o com s'esperi un any...
4: És un altre com Julián,
2: eh? Si juga molt, o pot devaluar-se.
4: És un altre com Julián, que li han preguntat fa 2 dies pel seu futur, va dir... Després del Mundial veurem.
0: Sí, després del Mundial ja veurem què passa.
4: Tampoc ha tancat la porta a ningú.
0: Amb la selecció croata. Jo insisteixo, no és una prioritat, no vull... És una carpeta menor, diguem-ho així, en el mercato. El Barça està centrat en Julián Álvarez, Bernardo Silva, que el té lligat i no és imminent, a veure què passa quan hi hagi sortides, perquè ara també s'ha de focalitzar tot en aquestes sortides, i el tenen controlat, agrada dins el club Guardiol, i si hi ha una sortida al darrere és una opció interessant que Flick li agrada per aquesta polivalència de central i lateral dret. Per tant, és una cosa que tenen controlada. I ja està, ja a veure què acaba passant, perquè això donarà molta
3: cosa. Crec que el City també el vol
0: Renovar.
3: El vol renovar.
0: Sí, però ell no ha respost a l'oferta de renovació.
3: Clar,
0: i és més, el Madrid, amb tota les amb l'enrenou, perdó, que tenen...
3: No, ja ho has dit.
0: Sí, amb tot el merder, volia dir.
1: T'ha sortit de dins, no passa res.
0: No volia dir la merda, sinó volia dir tot el merder que tenen allà amb les eleccions. Evidentment, Enrique Riquelme ha trucat, Guardiol, perquè no tenen centrals, perquè Militao està com està.
3: I diria que han trucat a Bastoni, eh?
0: També, també, sí, sí, és veritat, és veritat.
2: Però bueno, jo crec que estan en modo... És que nombrar tot el que són tipus i per davant, eh?
0: Sí, sí. Dóna'm
2: desesperació absoluta.
0: Dóna'm permís que, per dir que tinc lligat, a veure si guanyo.
2: Ens ho riuen fa dos anys.
0: No ens ho creiem.
2: No ens ho creiem.
0: Ara, avui ha pujat de nivell, no? Que tu ho has estat seguint, la campanya.
4: Sí, sí, Déu-n'hi-do. És a dir, ha tornat a ser contundent en el seu discurs. Florentino, avui davant de penyistes a Toledo.
0: Ara sentirem. A tot això, per completar una mica les carpetes del Mercato, el traspàs en Sofati al Mónaco és a punt de tancar-se, Marta. Això és bona notícia, no?
1: Sí, a canvi dels 11 milions d'euros que ja estaven pressupostats i, per tant, previstos en el càlcul del fair play financer. Ja hi ha acord entre clubs, pel que ens diuen, però s'està acabant de negociar el percentatge d'una futura venda, per això encara no s'ha fet oficial, però està al caure.
0: I a nivell esportiu, jo crec que al nano li pot anar bé, no? Aviam si torna a sentir-se jugador. Però a nivell econòmic, al Barça li va bé, no? Per fair play, també ho deia, allibera massa salarial.
1: Sí, sí, allibera massa salarial, però convé destacar això, que ja estava pressupostat i ja estava previst que sortís en Sofati. Evidentment, ajuda en termes de fair play, però diguem que entra dins d'uns estàndards ja previstos.
2: Va, si te'n vas al mes de octubre-novembre d'aquesta temporada, era impensable que això pogués acabar com acabava.
0: Danso, clar, que
2: era impensable perquè el rendiment no estava sent bo, perquè tots teníem la sensació que anàvem una altra vegada al desastre, no? I en canvi jo crec que són dues grans notícies. La que explica la Mar des del punt de vista econòmic pel club i sobretot també esportivament pel nano, perquè ha aconseguit tornar a ser important.
0: I que li vagi molt bé.
2: Un club, si no de primer nivell, home, un equip que juga a Champions cada temporada i un club important.
0: Vull saber la vostra opinió sobre Gordon, que ja està fitxat, i Bernardo Silva, que està fitxat però encara no està anunciat. Fernando, què, de Gordon? Comencem per Gordon. Va, aquest ja és blaugrana.
3: A mi em sembla fantàstic. Em sembla fantàstic perquè és un jugador que té grapa, que té força, que té empenta...
0: I que té una de titulars pels diaris.
3: Home,
0: el Gordon i el Flaco, vull dir, pot fer... No?
3: Ja hem fet Flash Gordon, que és un heroi.
0: Sí,
3: un heroi,
0: sí, perquè es va atacar molt ràpid.
3: Empieza lo Gordon.
0: L'operació va ser molt ràpida. Flash Gordon, sí, sí.
3: A mi em sembla...
0: Sí,
3: molt...
0: Si marquen l'últim partit de l'any, què serà? El Gordon de Navidad.
4: El Gordon de Navidad. Claro. Si es la...
1: És que el Sàpels té tot
4: preparat. Si es lesiona el problema Gordon.
3: Gordon, sí, tenim un
4: Això ja.
0: Sisplau, a aquestes hores hi ha gent a casa dormint, sentint-nos, i si es foten a riure allà amb la parella al costat, no fotem un cony.
3: Millor que riguin, tu. Que no, que
4: una copa de Gordon.
3: Home, algú del club ja li va fer alguna broma sobre el tema de la Ginebra Gordon.
0: Sí, eh? Sí.
3: No, a mi em sembla un jugador que té molt bona pinta, que és un jugador que és d'un estil flick, no? Allò de pressió, de seguir el lateral, de tirar moltes desmarcades... de ser generós en l'esforç. No és un killer de moment, però jo crec que el Barça sempre els números poden créixer a nivell de gols, i és un internacional anglès, i el tio, a més, a mi m'agrada que té cert flow, té estil, no? La escenificació que va fer l'altre dia i com ja podia fer un missatge en castellà per l'afició, fins i tot en català, que el va fer...
0: Va sentir el Via Lliure, vam parlar amb un preparador físic allà a Newcastle, que deia, sí, el tio llegeix, li encanta el castellà, està aprenent el castellà...
3: Es parla una mica del preu, però és veritat que tu mires els preus que s'han pagat de jugadors d'allà, o fins i tot els que ha pagat el Barça, per jugadors que hi havia allà, com Coutinho, o en el cas d'un extrem com Dembélé en el seu moment... I, home, no és econòmic, però tampoc és que sigui una barbaritat. Al final, el preu t'ho marcarà el rendiment. Si el tio se surt, serà un preu perfecte, i si no encerta ni una, doncs direm que...
0: I a nivell de fair play, vam explicar que és el mateix una mica que Rashford, no? Computarà una mica més o menys el mateix, no?
1: Sí, sí, a nivell de fair play surt una mica millor Gordon que Rashford.
0: Imagina't.
3: Per la fitxa de Rashford.
0: Clar, la fitxa era molt alta, tot clar, i que no hi havia traspàs...
3: No, i se la va rebaixar. Imagina't la que tindria l'United.
1: Sí, sí.
3: Que no vull pensar el que cobrava que jo amb l'United.
0: Era l'estrella, clar.
4: I que jo crec que encaixa més que Rashford a nivell futbolístic, no?
1: Sí.
4: Que és evident que Rashford ha donat un rendiment. Tu tenies a Pau Víctor, passes a tenir Rashford, augmentes el nivell, té números bons, en gols, en assistències, però crec que, no, ara que parlava una mica del documental de Luis Enrique, passes a tenir un futbolista que és més això, no? Un jugador al servei de l'equip i no tant una estrella intermitent, perquè evidentment tenia el seu talent i és un molt bon jugador Rashford, però molt més individual, un element... que costa més d'encaixar futbolísticament en l'equip, no? I que, en canvi, és d'aquells futbolistes que segurament flica... Aquest és el perfil que avui el club l'ha anat a buscar, la Premier no és un mercat econòmic, però has pogut fer l'esforç i portar un futbolista que jo crec que pot ser important. No l'he vist molt, evidentment, també com a flic.
1: És que és interessant això que diu, perquè...
4: Va enlluernar, va fer bons partits contra el Barça, i ara s'espera a veure com encaixa, si cau de peu.
1: Perquè Flick, o sigui, sí que és cert que a Rashford li agradava molt, i li agrada molt pel talent que té, sí que considera que té un talent especial i diferencial, però és que el que decanta molt la balança... precisament per això que deies del concepte d'equip, és la part de la pressió, la part de defensar col·lectivament des de la primera línia del davant, totes aquestes qüestions que se li han trobat a faltar a Rashford i que, a més, també han vist que a ell de comprensió del que se li demanava futbolísticament a nivell col·lectiu no acabava de rutllar. Clar, hi havia com un desequilibri entre, ostres, el talent diferencial que pot arribar a ser ofensivament, però el dèficit que tenia a nivell d'estructura col·lectiva i de realment saber anar a la pressió en els moments que tocava anar-hi.
2: Sí, estic d'acord. Jo, per exemple, del preu, des del primer moment vaig dir, és que no sé per què parlem del preu. O sigui, no sé per què es parla tant del preu, perquè el preu, com deia el Fernando, marca el rendiment. Sí, s'ha parlat molt, més del estrictament necessari, perquè jo crec que el preu, o sigui, a vegades en futbol, el que penses que ha estat car, acaba sent molt barat, o a l'inversa. Igual penses que t'ha sortit el jugador a nivell econòmic molt bé i després resulta que no té rendiment i penses que has tirat els diners. Per tant, això t'ho marca el rendiment. No té cap mena de sentit parlar d'això. Jo recordo quan el Barça va fitxar Dani Alves, que en la roda de premsa de presentació hi havia el Pep Guardiola i el van preguntar, escolta'm, vostè fitxa Dani Alves, però que ataca molt bé, però que defensa molt malament. I per 30 i pico milions fitxa un lateral així. Dic, sí, és que clar, és que fitxo Dani Alves perquè ataca molt bé. Ja defensarem amb els altres. I al final, al cap d'un any, ningú se'n recordava que havia costat 34 o 35 milions d'euros. Vull dir, parlar del preu és absurd, i a part estic convençut, perquè s'ha parlat molt de que Kvaratskhelia li va costar 70 milions fa dos anys, era fa dos anys, i segons, sempre acabant el Barça o el Madrid, encara que el PSG té molta pasta, evidentment,
0: però l'efecte
2: Barça o Madrid sempre encareix el preu. No, jo estic convençut que Kvaratskhelia a Di Laurentiis no li hagués venut per 70 milions, segurament li hagués demanat 90 o 100 en aquell moment, no? I del jugador l'únic que vull dir és que estic molt d'acord amb el que s'ha dit des del punt de vista de sense pilota, però s'ha parlat tant de les condicions de Gordon sense pilota que s'ha acabat donant, tinc la sensació, que es pot estar transmetent una idea de futbolista
0: que
2: és molt bo sense pilota,
0: no,
2: i en canvi en pilota...
1: Ah, això és veritat.
2: Us dic una cosa, és molt bon pilota.
1: Que sembla que estiguem desviant una mica el focus. No?
2: Que avui he estat una estona amb Carles Planchard, que el coneix bé, perquè s'hi ha enfrontat moltes vegades, i m'ho explicava. O sigui, en pilota és molt bo. Té molt 1 contra 1, va molt bé cap endins, a part de ser molt ràpid, té capacitat de dribbling amb espais reduïts si fa falta, i és un jugador que, aviam, és veritat que ha fet només 6 gols a la Premier, però n'ha fet 10, tot i que un pòquer en un partit, d'acord? Però fer 10 gols i estar en el top 5 de màxims golejadors de la Champions aquesta temporada... Vull dir, s'ha considerat que és un jugador amb gol i amb una edat, 25 anys, amb un sostre de creixement molt important. Per tant, vull reivindicar això, que la gent no es pensi que el Barça ha fixat un tuercebotes que corre molt i que apreta dalt. O sigui, que és un jugador que amb pilota té talent.
3: Sí,
2: té talent,
3: que circulen vídeos que d'aquests llarguets, de 8 minuts, que tu te'ls mires i el tio fa moltes coses amb la pilota, dribla bé. Quan fa un gol el vol posar allà la pilota, vol dir que té una intenció i li surt bé, té bona tècnica pel colpeig, i després que condueix la pilota i que no se li va llarga, la té enganxadeta. O sigui que està força bé. Només un incís sobre el tema de la planificació. Crec que està bé, perquè el Barça ja volia un extrem així la temporada passada. El que passa que no es va poder fer.
0: Era Nico Williams.
4: De més intens, segurament era Luis Díaz.
3: Era Luis Díaz.
4: Amb aquest perfil.
3: Un bon jugador que amb la pilota als peus fa perill i que dintre de l'àrea intimida... i que després també pot repetir esforços tant en defensa com en atac.
0: Perdona, és car Luis Díaz ara o no? Jo veia la temporada que ha fet el Bayern, penses...
3: I què et sembla?
0: Per ser el primer any, m'hagués gastat els 80 quilos, els 85, no? Vull dir que després a veure com evoluciona, però el primer any t'ha complert amb el que vas pagar.
2: Més edat, més experiència, potser hem pilota un pèl per sobre de Gordon, però molt bo. No,
0: hem de fer una pausa molt ràpida.
2: Sí, no, només volia dir una cosa. És un... És un fitxatge pensat.
0: El Marc ho deia, no, David?
2: Sí,
0: m'agrada perquè es mira el futbol.
2: Sí, Aleix, perquè jo crec que Flick ha pensat, aviam, necessito un altre jugador que em tiri la pressió amb màxima intensitat.
1: Ves que el que ha passat aquesta temporada, perdent Rafinha...
3: partits deixat de jugar.
0: Com era la frase que vas dir l'altre dia, quan no hi havia Rafinha, què passava?
1: Que caia l'equip.
0: Caia l'invent.
3: Molts.
0: Caia l'invent de la pressió.
3: Perquè
0: i això és el que han buscat.
3: Saber, aquest any no, crec, espero, d'aquí un any vés a saber el que passa amb Rafinha. D'acord? Igual accepta alguna oferta sí,
0: perquè,
3: potent de les que li arribi.
0: Perquè Aràbia...
3: No? Estan a sobre els trencats.
0: No? Segueix temptant, Aràbia.
3: Sí, sí. I al final...
0: I al final un dia que igual cau la temptació. Ara parlem de Bernardo Silva. Vinga, un segon, I el Roger volia dir una cosa.
4: Sobre Gordo només.
0: Val, ara ho fem. Vinga, de seguida. Baby, baby, baby, baby, baby, would you? Could you make it all right? Or
5: maybe that much better? Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament la mitjanit, aquí seguim amb Fernando Polo, David Bernabéu, Roger Saperas, Marta Ramon, s'unirà a la festa l'Àlex Pintanel. Hola, Pintanel.
1: Què tal, Pregia? Bona nit.
0: Ara sentim alguns jugadors de la selecció espanyola, avui hi ha hagut media day a les Roces, però abans acabarem de pentinar això del Mercato del Barça i deixa'm fer un petit anunci. Suposo que divendres veu estar atents al Tu diràs amb l'Oriol Jové. Vam començar a sortejar un pack de bolígrafs esborrables que es diuen Wonder Gold.
1: Oh, espectaculars.
0: Tu els has vist o no?
2: Sí, sí, són preciosos.
0: Sí, sí. Si a casa hi ha una bogeria amb això. Són
1: capibares.
0: Les capibares, saps què és l'animal, la capibara?
3: Sí.
0: Sí. Saps què és la capibara?
3: Sí.
0: Doncs han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. I Mr. Wonderful, ja sabeu que tenen tasses, tenen llibretes, no? La marca Mr. Wonderful,
3: sí,
0: que,
3: sí,
0: que tenen aquelles frases tan boniques.
3: I ara són uns bitxos.
0: Sí, sí, doncs sí, sí. Mr. Wonderful ha creat Wonder Goal, que és una col·lecció del Mundial de capibares bolígraf. O sigui, el bolígraf, a dalt de tot del bolígraf, hi ha una capibara, amb els colors d'una selecció.
3: Ah, està bé.
0: Mr. Wonderful ha creat 15 Wonder Goals. 15 bolígraf de capibares amb 15 seleccions diferents.
1: Capibara argentina, capibara mexicana, capibara japonesa...
3: Sí. Capibara... Què és això de la caixa que hi ha allà per la ronda dalt, que era el Cosmo Caix? No, algo així. Jo he anat i havia com... Recreaven una part de la selva de l'Amazònia i n'hi havia de capibares, d'aquesta.
1: Sí, el bosc inundat. El bosc inundat.
0: Això era molt xulo, això.
1: Sí.
0: Doncs no, Mr. Wonderful ha creat el Wonder Goal, que és una capsa que té els 15 bolígrafs. Són d'aquests bolígrafs que dalt de tot tenen un animal, no?, que ara s'han posat de moda. Doncs ara han fet 15 capibares amb 15 colors de 15 seleccions diferents. És un bolígraf esborrable i cada cop que aneu a comprar-ne d'aquests Wonder Goals són sorpresa. És com obrir un sobre de cromos. Tu obriràs,
1: no et tocarà.
0: Obriràs i diràs, hòstia, m'ha tocat la capibara d'Espanya. Ara m'ha tocat la capibara d'Argentina.
1: Que la tens repetida? A canviar-la.
0: Clar, si la tens repetida has d'anar a canviar-la amb algú que també faci la col·lecció de Wonder Goal. Són 15 seleccions sorpreses, amb un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Són unes capses cegues.
1: Si algú en té repetits, jo me la faig a casa. Vull dir que
0: tu l'estàs fent, no?
1: Contacte, sí, home.
0: És que això,
1: els amb les capibares.
0: Els nens i nenes.
1: Al quiosc et
0: això,
1: trobes.
0: Això al quiosc,
1: sí.
0: Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, estigueu molt atents a aquesta col·lecció que ha creat Mr. Wonderful, que es diu Wonder Goal. On està ja la febre de Wonder Goal. Wonder Goal és una col·lecció mundial i... Cada nit, el tu diràs, sortejarem una capsa amb les 15 capibares.
3: Les 15?
0: Sí, sí, amb els 15 bolígrafs.
4: Mira, jo, a mi, de petit, això m'hagués encantat.
0: El primer que truqui, el 902-47-700, em porta
1: caixa,
0: ara mateix una
1: caixa?
0: Capsa.
1: Sí, sí. Està trucant ja.
0: Amb les 15 capibares de Wonder Goal, amb les 15 samarretes de les seleccions. Val? Ara de seguida posem a l'oient en directe. Mentrestant, mira, la capibara de Portugal.
3: Va, vinga.
0: Us agrada o no, Bernardo Silva, que jugui al Barça?
3: Jo, és un sí com la catedral de Notre Dame. O sigui, jo sí. Jo crec que...
0: El canviaries per l'holandès?
3: No.
4: Home, però...
3: No,
4: per... s'ha tacut no, plantejar...
3: No. I ja he vist missatges en aquesta direcció. No sé on vivim. Però jo sí, és un sí... Tenint en compte que és un futbolista que arriba... O sigui, és un jugador que arriba lliure. O sigui, un jugador lliure... O sigui, Bernardo Silva lliure... És que ni tu has de pensar.
0: Ja, però entens, no, que, perquè... entens que Flick digués... Ei,
4: sí, sí. Tinc
0: overbooking...
3: Jugadors de certa experiència, sobretot de jerarquia, si parlem, posem a Pedri al primer lloc, per mi, De Jong, és la seva dupla, vale? La resta de jugadors que tenim al mig del camp són jugadors molt bons... Vale? Jugadors molt bons, però són jugadors amb les seves circumstàncies. Bernal és molt jove, d'acord? Gavi ha acabat bé la temporada, però ha estat molt de temps sense jugar. Caçador, és evident que si hi ha una sortida al mig del camp, serà la Caçador.
0: Sí.
3: I després ja parlem de posicions on no veig tant a Bernal, que pot jugar-hi perfectament, de mitja punta, és que pot jugar a moltes posicions, evidentment, però potser en aquest moment de la seva carrera el veig més a la base de la jugada, d'acord? Però al final, quants partits hi ha? Quants partits hi ha al llarg de la temporada? Cap on van les plantilles guanyadores de Champions els últims anys? D'acord? O sigui, l'altre dia veus tot el que hi havia a la banqueta de l'Arsenal i del Paris Saint-Germain i et cauen amb perdó a terra? És així? És així? I aleshores, escolta'm, jo quan recordo els últims minuts contra l'Atlètic de Madrid a casa, la tornada de Copa, que Pedri Sí, De Jong estava lesionat, ja no hi era.
1: I Pedri estava fos.
3: Feia poc havia reaparegut. Pedri no podia ni caminar els últims 10 minuts. Ni camina.
4: I va dir, aguanteu-me una mica
3: que, hi ha un moment que Hansi li pregunta... Hi ha un moment que Hansi li pregunta, escolta'm, t'haig de canviar, i Pedri decideix seguir perquè veu que no hi ha cap recanvi. I no el pots canviar. I Bernal, amb rampes, contínuament, aleshores dius, aviam, com pots renunciar a un jugador com Bernardo Silva, que se li ha de fer espai fins i tot a nivell salarial, ho entenc, etcètera, etcètera, que té overbooking. Sí, tens overbooking, però analitza aquesta temporada. Els problemes que has tingut. Els partits que s'ha perdut De Jong per lesió, els que s'ha perdut Pedri, que s'ha lesionat dos cops a la temporada. És a dir, s'han lesionat 18 futbolistes del Barça aquesta temporada. 18 futbolistes, sí, del plantell.
4: És que aquí potser pots renunciar aquí has de parlar d'un altre meló, que és el de la preparació física.
0: En any de Mundial arribaran fosos, perquè
3: i acabo una altra vegada. Avui ho veia.
1: Bernardo no es lesiona, eh?
3: 11 temporades s'ha perdut 20 i pocs partits.
0: Ha jugat el 70-80% dels partits, sí, sí.
2: Això espero que sigui bo.
0: Sí.
1: Recordes, Patrick?
4: Tindrem la mala sort que vindrà aquí.
1: Recordes que vam anunciar això d'un any? Patrick Anderson, el suec, el central suec, que no s'havia lesionat mai.
3: Sí, ja,
1: sí, sí. Mai.
3: Esteu pensant que vindrà aquí.
0: A veure, abans de sentir el Fernando, tenim l'ullent guanyador de Wondergol. Marc Capsa, Wondergol. Hola, bona nit.
5: Hola, molt bona nit.
0: Com et dius?
5: Sergi.
0: Sergi, des d'on truques? Sergi,
5: vinga. D'aquí de Barcelona.
0: Val, perfecte.
3: Bernardo, sí o no, Sergi?
5: I tant.
3: Veus?
5: Però ja fa temps que sí.
3: Els capibars, per ell.
0: Molt bé, clar que sí. No, escolta, anem a jugar com el turròmetre, una mica. Qui mereix el Wonder Goal? A qui li donaries el Wonder Goal aquesta temporada?
5: Ostres, jo... Aquesta o per la propera?
0: Aquesta, bueno, a la propera, la que vulguis.
5: La propera a Mourinho, sincerament, perquè serà una temporada ben maca.
0: Clar, que tingui bolígraf per escriure, no?, totes les llistes que fa de greuges. Molt bé, i qui no mereix el Wonder Goal? Qui no el mereix?
5: Qui no mereix? Mira, és que no m'agrada gens el Simeone, sincerament, no el puc suportar.
0: Val, perfecte.
5: És molt bon entrenador, però té un estil de joc que no m'agrada gens, sincerament.
0: Molt bé, doncs aquí queda.
5: Posin l'equip que li postin, no pot.
0: Mourinho i Simeone, perfecte. Escolta, Sergi, suposo que tens fills o nebots o germans, perquè, bueno, o te'ls quedaràs tu, les capibares del Mundial.
5: Sí, no, per meus cosins.
0: Perfecte. Escolta, gaudiran moltíssim aquests bolígrafs esborrables que estan tan de moda amb aquesta capibara vestida d'alguna selecció del Mundial. Que gaudeixis d'aquesta capsa que t'enviarem a casa, no pengis.
5: Doncs moltíssimes gràcies, que passi tot molt bé.
0: Gràcies. Wonder Goal regalat avui, el tu diràs.
1: Si li falta alguna a la caixa, l'hi he agafat jo.
0: Ja s'ha agafat tu. T'agraden, eh?
1: El d'Argentina.
0: No, és que realment són uns bolígrafs molt xulos.
1: Argentina porta un escut, una empanada.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Que bo.
1: Però és boníssim. Ja. No, me'n falten alguns, per això estic allò acabant de...
0: Estan bugits.
1: Estic allò treballant.
0: Els quioscos, trobareu...
1: El del Japó porta un nigiri.
0: Porta un nigiri, el del Japó? La capibara, és la capibara.
1: La capibara.
0: Llavors tu destapes la capibara i escrius.
1: Sí, llavors escrius.
0: Que bo, m'encanta.
1: És com el tabi a l'altre cantó, hi ha com la goma per esborrar. I cada un posa I'm Spanish, I'm Argentinian, I'm... Cadascú amb la seva nacionalitat.
0: Sí, sí. El d'Espanya és Wonder Golez.
1: Sí. Ah. Wonder Goal, mira.
0: Tenen noms, sí. Ja ho sabeu, la col·lecció mundial Wonder Goal que ha fet Mr. Wonderful la sortejarem aquí cada nit, el tu diràs, aprofitant que arrenca el Mundial d'aquí a 10 dies. Bernardo Silva, Fernando, la teva opinió, sisplau.
3: Sí, amb asterisc. És a dir, grandíssim jugador, oportunitat de mercat, tot i que tot jugador que acaba venint lliure sempre s'emporta allò...
4: I a la picosa.
3: Una pessigadeta, ningú ve gratis del tot... Sí. Perquè per això arriba gratis,
2: guanya
3: perquè ha aguantat.
2: Guanya el mateix del City, no ho guanyarà.
3: No, però es rebaixa el sou, té moltes ganes de venir, però l'asterisc és que no em toquin ni a Fermín ni a Olmo. És a dir, sí, claríssim, molt bo, i hem comentat en aquesta tertúlia dels dilluns que ens faltava potser un jugador...
2: Amb això és un mesur,
3: saps? Bueno, el que s'ha dit, que el Pedri potser està una mica sol a la construcció en quedar-se la pilota, però sí que és veritat que per mi Dani Olmo és un jugador molt bo, superdotat, i crec que porta el segon any i encara té recorregut. No crec que surti perquè ara li acaben de millorar el contracte, perquè estava així pactat i ell va complir, cobrant menys a l'inici. I Fermín és un futbolista que s'ha guanyat amb el suor del seu front, amb el seu esforç, amb els seus gols, les seves assistències i la seva pressió i la seva generositat. Bueno, tenim protagonisme en aquest equip. Llavors, si Flick el veu amb un encaix
6: allò, en diversos jocs. Per exemple, imagina't ser l'alter ego de Lamin. Ara, aquí has d'aguantar perquè Lamin ho juga tot, o gairebé tot.
4: Que és on el veuen.
6: Clar, i quan li aixeques allò amb el canvi, potser no posa bona cara. Saps?
2: A Bernardo, tu creus que el veuen d'extrem?
4: A mi des del club m'han dit que és una posició on el veuen.
6: És un dels forats on el veuen que pot anar.
2: Ara, jo crec que pot anar quan no hi sigui Lamin algun dia, però jo crec que el veuran a la base de la jugada moltes vegades, per donar descans
6: a veure, si ha d'alterar la posició d'altra gent... Com per exemple De Jong, a veure, no hi ha problema. Per mi no hi ha tant problema.
2: S'ha notat molt.
6: Bueno,
2: has de ser més creïble.
6: Però
1: has d'anar allà durant la volta,
2: has de ser més ràpid i més contundent perquè jo entri.
6: A veure, De Jong ho ha fet força bé, però vull dir que és veritat que sí que per mi Fermín i Olmo són jugadors diferencials, crec que és una posició que és la més adient per Bernardo Silva, i a mi se'm fa una miqueta allò... dic, complicat veure que pugui perjudicar-los. Ara, això t'ho dirà el dia a dia la competició i la competència. I si Bernardo se surt i algú s'empipa, doncs escolta, que
2: Fernando, jo crec
6: posi fulla.
2: Que
6: no?
2: Si ve la major part dels minuts, pot ser que algun dia no hi hagi Lamin o donis descans a Lamin i el posis allà, és un altre tipus d'extrem, no té res a veure i no és el mateix extrem que era quan tenia 24 anys.
0: I si no pots fer Rafinha a Gordon, si no hi ha Lamin, pots fer Rafinha a la dreta i Gordon a l'esquerra.
2: Jo crec, Aleix, que la major part dels minuts es jugarà a qualsevol dels tres leons al mig del camp, doncs, més enllà del que es guanyi, que igual es guanya de titular, no ho sé, però per donar descans a la base de la jugada, jugues com Pedri, com De Jong, que no poden jugar tot.
0: És que els partits són molt llargs, n'hi ha molts. Llavors tu pots jugar 60 minuts amb Fermín de titular o a Molmo i donar-li 30 a Bernardo Silva.
2: I hi ha partits que el pots treure de titular i l'altre que descansi, perquè tens un partit de Champions i en partits de Champions pot ser molt important, si tens baixes.
1: És que ara parlaves del tema de la Champions, res molt breu només, i parlàvem del PSG, de la plantilla que té, però també hem estat parlant molt de la gestió que ha fet Luis Enrique de la plantilla. De com l'11 titular, quantes vegades l'ha fet servir a l'ICAN?
0: No, el 50% dels minuts.
1: Pràcticament no, perquè, per què? Perquè té una plantilla molt profunda, els pot dosificar molt, i en els partits grans pot jugar amb l'11 o amb
2: una lliga
1: més exigent. És veritat, que no és tan exigent.
2: Però Flick ha de millorar.
1: Però
2: ha d'allargar el
1: però amb una profunditat de banqueta també et pot permetre arribar en millors condicions, el que en teoria és l'objectiu de la temporada, que és poder guanyar la Champions, que per això estàs fent aquests fitxatges i aquestes incorporacions, i crec que també la profunditat que et pugui donar Bernardo Silva és molt important, més enllà de la jerarquia, de l'experiència i de qualitat que
2: home,
1: també la té.
2: Gordon, Rafinha, què passarà?
6: Jo és que tinc la sensació...
2: Gordon igual Rafinha no juga.
6: Ara sembla que igual que fins l'any passat no hi havia fair play i que era allò pidular per les cantonades, ara sembla que...
4: Estem al bufet lliure, i no paren de passar plats,
6: I agafes de tots,
4: I ara un nigiri, i ara una xosa...
6: No deixo res, moment
2: i
6: tot.
2: Un any estaràs igual,
6: Sí, però el que vull dir és que potser em falta més algun reforç defensiu.
0: No, però és que ara mateix ho tens cobert,
2: això. Ja, però el reforç defensiu...
6: Sí, però
0: no, si no surt ningú...
2: El fet de no fitxar Bernardo Silva arribar lliure, Fernando, jo crec que no et dona... el fet de dir no a aquesta opció no et dona per acabar fent el reforç defensiu.
1: Que igualment t'has de despedre d'algú del darrere.
2: Sortida d'algun jugador de darrere, sortida potent, ja ho han dit abans.
6: Però que entre la prima de fitxatge que s'emportarà segur i la fitxa que reduirà la del City, però algú cobrarà...
4: Li has de fer lloc.
6: També t'agafa espai salarial.
0: Sí, li has de fer lloc.
6: Jo el que dic és que, igual que veig que està cobert la mitja punta i el mig del camp, perquè hi ha jugadors bons, molt bons, la davantera sí que fa falta un davanter centre, òbviament, i un tio millor que Rooney, ho sento, però quan no està, es nota molt, quan no està a la ment. I darrere també trobo que hi ha coses que es poden millorar. És a dir, que Bernardo m'encanta, però que potser... els forats, precisament, és la zona on menys n'hi ha.
4: Sí.
6: Llavors, has de calibrar bé, de dir, escolta, com que és molt bo, me'l quedo, però que després no te'n penedeixis a nivell de fair play, perquè, precisament, pel que dieu, perquè l'any que ve no n'hi haurà.
0: Clar.
6: Si no ho fas aquest any, potser l'any que ve no ho pots fer, perquè tens allà... el teu estadi és Montjuïc, i en lloc de 100.000, tens 50. I si només entren 50, baixen els ingressos... I el senyor Tebas diu, nano, igual que l'any passat et deixava, aquest any no et deixo. Llavors, vull pensar això, que miren a dos anys, i sí, crec que a dos anys, per exemple, els laterals...
0: Sí, Cancelo, Valde, Koundé i Eric...
2: Tocaràs alguna cosa si surten. Si surt Koundé o surt Valde, tocaràs allò amb el que treguis de Koundé i de Valde.
6: Sí.
2: És a dir, però el que està fent ara el Barça, si fa el mercat que... ara mateix tenim sobre la taula, si fes Gordon, Julián...
0: I Bernardo.
2: I Bernardo,
3: ostres, d'aquí un any, què has de fer? Un retoc? Dos com a molt?
4: No, però una altra vegada, fora de la regla.
3: Però no has de fitxar un jugador de 100 milions. Un jugador de 100 milions s'ha de fitxar. El volen fitxar ara perquè està substituint un tio que en 4 anys t'ha fotut 30 gols de mitjana cada temporada.
0: No, i perquè el que diu el Fernando és veritat, que la línia defensiva potser caldria fer algun retoc, sí, però si no et marxa ningú, tu hauràs de resar perquè Araujo i Christensen funcionin. Perquè si no hauràs d'anar...
3: Que
0: no s'encostipin ni Cobertini.
3: I solucionar tot el que té a la part de davant.
1: Era una mica la teoria, era una mica la teoria de la manta, sí, el que tenia
4: Flick,
1: eh? Tapar-se els peus o tapar-se el cap?
4: Clarament ha apostat tot el que hi havia a prioritzar les dues peces del davant.
0: Però perquè creu que si milloren la pressió i en quan perd la pilota mossegar, no patirà el darrere.
3: I perquè sap que no té prou pasta.
0: Sí, el que deia la teoria de la manta.
3: Per millorar totes les línies.
0: I perquè és un Manchester.
1: I perquè és un pers efectius. Rashford se'n torna a Manchester
3: i perquè aquest any ell considera que el problema ha estat ofensiu, clar. No defensiu.
6: No, que aquest any li ha mancat 35 gols.
4: I al final és el buit de Rashford és l'arribada de Gordon, el buit de Lewandowski és l'arribada de Julián. O sigui, és que no és rocket science.
1: I el buit de Vargi podria omplir-lo.
0: I quan surtin Vargi o Casador, potser que entri Bernardo Silva, i a partir d'aquí a veure qui més surt. Bé, guardem les carpetes, tindrem més temps a parlar-ne.
4: Buf, les carpetes.
0: Avui ha estat
4: molt
0: intens.
4: Crec que les deixo aquí a l'estudi, les carpetes.
0: Marta, gràcies.
4: Ens en farem un tip.
0: Demà més, Julián. A veure què passa demà, si hi ha tuits, si hi ha una paloma mensajera de l'Atlético o què hi ha demà.
6: Perquè que no hagi anat a l'espam, al mail.
1: També podria ser.
6: T'he enviat això, i jo dic, jo no vull res.
3: No vull obrir una altra carpeta, però anar amb 80 quilos al Bayern i intentar fitxar Harry Kane, això no ho contempleu.
0: El jugador no ho veu clar, pel que jo sé. El jugador està bé a Munic.
3: Jo no tinc aquesta informació. Està bé a Munic, sí.
0: Està bé a Munic, li ha agradat aquesta temporada, s'ha sentit important, serà votador, ha estat a punt de lluitar per la Champions.
3: I el Barça què seria? Un comparsa? Portaria els tallats a les 10 del matí?
0: No sé, jo crec que ell està content amb el rol que ha tingut amb Vincent Kompany i que serà molt difícil convèncer-lo per portar-lo cap aquí.
6: Jo crec que el Barça saben que... No, que saben que Harry Kane és ara mateix... el tio que tu poses en lloc de Lewandowski i et quadra perfectament.
0: Una cosa és que a mi m'encantaria.
3: Jo crec que si s'enquista el Julián, el Barça farà un pas per ara.
4: Què busca el Barça, exactament?
6: A nivell golejador, però saps què passa? Que també ha de pressionar, també has d'apretar, també has de ser...
0: Això t'ho podria fer, Harry Kane, un o dos anys ben bons.
6: Jo crec que no ho veuen així.
3: Ostres, pues, escolta'm...
6: Jo crec que no ho veuen així.
3: Ha fotut un recital al Bayern, perquè si alguna cosa fa Vincent Kompany és...
6: Sí, però jo crec que estan obsessionats en que falten gols i que falta allò push a dalt.
0: Sí, sí.
6: I si trobes un que et dona gols i que a sobre et dona aquella empenta...
3: 61 que et semblen.
0: No, que serà votador.
6: Però si és el millor.
4: És que l'ideal seria...
6: És que ara, per mi, és el millor davanter centre que hi ha per sobre de Haaland.
0: Sí, a fer millor temporada.
3: Però costa molt. Vosaltres anireu a Joao Pedro abans que intentar Harry Kane, sincerament? Vosaltres creieu que si Harry Kane...
4: Home, jo prefereixo Harry Kane.
3: Per cert, que el Barça hi va en sèrio, no li agradaria venir el Barça? És que el Barça no ha fet aquest pas. El Barça l'únic que sap és que hi havia una cosa que ja no hi és... I que el jugador està feliç a Múnich, sí, val? Està feliç a Múnich.
6: No, però és veritat que... Jo el que valoro és que hi hagi... No, però que hi hagi un pla. O sigui, els tres millors són, per ells, Julián, Joao Pedro i Harry Kane. El tenen considerat entre el primer esglaó de davanters top pel Barça de lo que hi ha ara mateix de davanters centres. Després hi ha un esglaó inferior. Però dintre d'això, és veritat que consideren que a part del gol és la dinàmica aquesta que vol el Flick. I que Kane, sent molt bo, no és tan car... A veure, jo crec que hi ha una diferència entre Julián i ell de 6 o 7 anys.
0: Sí, 32 a 26.
3: És el que juga a favor, o sigui, per això el Barça ha gastat 100 milions.
6: Ah, al final tu t'has gastat
3: molta pasta.
4: I el tema de l'edat pesa.
3: Però
1: serà una operació similar a la de Lewandowski.
6: Seria similar a la de Lewandowski, que li vas fer 4 anys. I el quart any...
0: Va anar de baixa. Sí.
6: I va fer 3... Però guanyes, molt bons, sí, molt bons. Ara, rendimiento inmediato. Harry Kane.
0: En seguirem parlant, De moment, l'objectiu és Julián Álvarez. Que ens agrada a tots, sí. Que...
3: No, a mi m'agrada, Julián.
0: Que ara mateix l'objectiu és Julián Álvarez, també. Sí. Va. Sí, sí. Doncs, ja,
6: però una cosa, però, és que a més, és que és normal que sigui Julián Álvarez. perquè la turra i la brasa que ens han donat aquest any quan preguntaves pel futur post-Lewandowski era Julián Álvarez. Sí. Que no pot ser que el mes de maig hi hagis llançat la tovallola.
2: Clar, jo dic si s'enquistés lo de Julián.
4: La turra continuarà.
6: Clar.
4: La turra continuarà.
0: A veure, avui a les Roces, on ja concentrada la selecció espanyola, hi ha hagut atenció als mitjans de comunicació. Han parlat un reguitzell de jugadors. Pintant el que destaquem.
1: Mira, Eric García és un dels que ha parlat. El Blaurana diu que el fet de tenir 8 jugadors del Barça al Mundial amb Espanya reflecteix la gran temporada que han fet.
7: Bueno, un poco cabrones porque me hacían bromas de si iba a ir, no iba a ir, pero bueno, contento de estar aquí con ellos. Creo que es un premio también a la temporada que hemos hecho todos juntos y al final pues ojalá podamos terminar esta temporada de la mejor manera.

0: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només són dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
3: Vinga, i riure, sí, això sí que interessa. Que sí que fa gràcia. Sí.
4: Bueno, però escolta, però és normal, no?
3: No, és normal, però després que no donin suport...
4: Ah, que no vagin donant lliçons.
5: Però per això queda tan postí. Això va anar a de Madrid.
4: Clar, a mi és el que no em sembla normal.
3: Clar, però... Imagina si l'Erica...
6: El que és normal és això.
3: És que va quedar molt postís el que van fer, perquè és el pa de cada dia del futbol.
4: Sí, sens dubte. I Rodri, atenció a Rodri, en clau ja Madrid i eleccions.
7: Li han preguntat pel seu possible fitxatge pel Real Madrid, al mig campista. Esta diu que de moment ho aparca fins al final del Mundial.
8: Como ha dicho Gladys, estamos aquí para hablar del Mundial, todo lo que compete a mi futuro, esperaré a final del Mundial.
4: Doncs això, és el que diu Rodri, que esperaré al final del Mundial, vol dir que deixa la porta oberta i que efectivament deu tenir un pacte amb Enrique Riquelme si guanya les eleccions.
7: De fet, ho ha confirmat aquesta nit Enrique Riquelme en una entrevista a la SER, que Rodri jugarà al Madrid si ell és president.
4: Va, ja ho ha deixat caure. Tant, sí, va dir que el tram final de la campanya donaria noms i, de fet, n'ha donat un que ara explicarem. Eh? Ara explicarem.
7: El del director esportiu.
3: Pel poc temps que ha tingut,
4: a mi,
3: de tot,
4: ho té
3: articulat.
4: El nom del director esportiu que ha deixat caure a la SER aquesta nit, sí, a mi m'ha sorprès i crec que li pot fer mal. Però, un moment, deixeu-me tancar la selecció espanyola. És que ha parlat... Heu entrevistat avui a Mundo Deportivo i a l'Esport també a Luis de la Fuente, no?
3: Sí.
4: Val, a veure què ha dit, que el Tors està mirant les dues entrevistes.
7: Sí, doncs mira, dos documents sonors hem destacat. El primer, parlant de Lamine, deixa caure el seleccionador, que el de Rocafonda evoluciona molt bé de la seva lesió i que fins i tot podría estar disponible para el debut del 15 de junio davant Cap Verde.
9: Estamos total y absolutamente en comunicación con los clubes, nos informan de su estado diario, sabemos que va a llegar en perfectas condiciones. Yo me atrevería a decirte que para el primer partido, pero bueno, vais, luego se valorará com hagamos esa evolución.
4: Quines ganes de complicar-se, d'encabritar a l'afició del Barça.
3: Els temes del Mundial.
4: Però no vam quedar que Cap Verd, no vam quedar que no correríem riscos, que de cara al segon partit contra l'Aràbia Saudita...
3: És un Mundial,
4: ja,
3: es veu allà amb l'Amin B...
4: Però que és Cap Verd, és Cap Verd el debut, home.
6: Però per molt que sigui això, no? Jo també penso, és a dir, jo entenc que forcin en algun moment es forci a l'Amin perquè és el Mundial, perquè tu ets el seleccionador, perquè vols els millors, perquè vols guanyar, però...
3: Que et dona un marge al primer partit.
6: Clar, dona un marge. Però ja no perquè sigui del Barça i vulguem que no jugui, sinó en el sentit que si tu el vols a ple rendiment al Mundial, que no arrisquis en un partit on teòricament has de poder guanyar sense ell i que t'arribi en les millors condicions, però quan te l'hagis de jugar una mica, que ell pugui jugar.
3: Vull pensar...
6: No sé.
3: Bueno, o sí, igual se'l plantegen com a titular, però vull pensar que haurà d'entrar de manera gradual, porta més de dos mesos, portarà dos mesos sense competir, no? Per tant, vull pensar que creuen que jugant uns minuts...
6: Una estoneta
3: en el primer partit, una estoneta més llarga en el segon...
6: Però el run-run jo crec que va ser de dir... No, estàs cursant, està per començar.
7: De totes maneres, la lògica també
6: i
7: diu...
6: I a mi això, hòstia, no sé.
7: Que si jugar, entenc que és perquè està bé. I a més, Lamine va dir ahir que el que preocupava era una possible recaiguda, per tant, entenc, i amb tot el Mundial per endavant, que seria bastant irresponsable per part de la Fuente qui decideixi amb els metges de la selecció fer-lo jugar. Per tant, jo entenc que si juga és perquè tenen, entre cometes, la certesa
3: que
7: estarà bé.
3: Que el tio fa per donar confiança als seus metges, als seus recuperadors, als jugadors, a dir, escolta, som molt bons, és possible que els tinguem tots allò a disposició pel primer partit i fins i tot que aquest jugui algo que pot jugar 10 minuts, però crec que al final s'imposarà una miqueta al cap i que en un partit primer contra un rival assequible no forçarà.
4: Esperem. Sí,
3: el que vam dir...
6: Potser està fent la inversa, Fernando, de posar-nos en el pitjor dels casos i que després...
3: Es posa en tensió i després diu que no.
6: Era broma. No vull pensar que és això.
3: Si està bé i arriba en condicions, si juga una estoneta petita al primer partit, el segon ho estira una mica més amb la intenció de ser ja molt important contra Uruguai, que diguem que és el primer plat fort. Aviam, Aràbia Saudita va guanyar l'Argentina, això és un Mundial i el més tonto fot rellotges, no? Però ostres, entenc que la primera cita potent de la selecció és contra Uruguai, no? Aleshores, ostres, si és així, jo ho puc arribar a entendre, però compte, quan pensem que està molt bé i de cop i volta ja

0: titular indiscutible el primer dia, sense haver competit. El Mundial té molta exigència mental i física.
1: M'ha sorprès perquè són ganes de complicar-se la vida i d'encabritar la gent. Però bé, i més venint d'on venim amb la mini de la selecció espanyola. A veure si tenen una bona gestió. Alguna cosa més a De La Fuente?
2: Ha elogiat a Fermín. He volgut recuperar aquest tall perquè ha dit que el trobaran molt a faltar i sobretot perquè també n'ha destacat la part humana del futbolista.
3: Nosotros lo vamos a echar mucho de menos porque además de lo que sumaba en el plano futbolístico, en el plano humano también, era una persona que aportaba muchísimo, mucha energía, mucha alegría, una persona muy querida entre el grupo.
1: Molt bé, llàstima que no pugui anar al Mundial Fermín. Per cert, avui s'han fet oficials els dorsals que portarà Espanya al Mundial, sense sorpresa, no?
2: No, a veure què us sembla. Olmo manté el 10, Lamine el 19, Pedri, per exemple, el 20, Gavi el 9, d'abans de la lesió, John Garcia, que va debutar contra Egipte amb el dorsal 18, Lluirà el 13, i finalment, per destacar un dels debutants, el català Marc Pubí portarà el 2, però no hi ha res sorpreses.
1: Eric Garcia el 4,
2: el 4 l'Eric, sí.
1: Em sorprèn, el John Garcia el 13 vol dir el segon porter, normalment. Vull dir, l'1 és Unai Simón i el 13 és el segon, normalment.
2: L'1 és Raya i Simón és el 23.
1: Doncs això m'ha tancat els esquemes.
2: Sí.
0: Jo crec que si no hi ha un gran problema a la porteria...
2: El dia del debut, Unai. El dia del debut, Unai, segur.
1: No jugarà ni un minut.
0: Sí. No, Unai Simón. Si no hi ha un drama a la porteria, una lesió, un rendiment desastrós.
1: Bé, tindrà el premi d'haver estat a un Mundial i d'entrar ja en dinàmica de la selecció espanyola perquè...
0: Bueno, l'ha portat per crear un escàndol, l'ha portat el Zamora al futbol espanyol.
1: I quan cregui, doncs, fer el canvi. Jo crec que ha d'acabar sent el porter titular d'Espanya, Joan Garcia. Bé, amb David Raya pot tenir-hi competència, perquè és veritat que ha fet una bona temporada, però amb Unai Simón.
0: I perquè
1: és millor que Unai Simón.
0: El que dèiem amb la temporada que ha fet, doncs el poses allà i, escolta'm, saps que el tens i pots tirar d'ell en qualsevol moment. Si no l'haguessis portat, imagina't que hi ha un desastre a la porteria, t'hagués recriminat. Que no
2: de fet, és una opinió molt personal, però dels tres porters, jo crec que el que ha estat més fluix aquesta temporada és Unai.
1: Sí, per això t'ho deia.
2: És a dir, aquí podríem tenir el debat de si el titular ha de ser Raya o Joan Garcia.
0: Però Unai és el seu capità, és amb el que ha guanyat les coses que ha guanyat i no el traurà.
4: És una mica com Clemente amb Zubi, que era el seu porter fins que es va caure de cop contra Nigèria i ja el va haver de treure.
0: També hem d'entendre...
1: Que 2-3, no? Aquell...
4: Sí, se'l va menjar.
2: La cagada que fa Zubi.
4: Sí, era un grandíssim porter, però...
1: Això era el 98 a França, el Mundial del 98.
0: És molt difícil dels seleccionadors que consideren que han fet un grup, perquè és veritat que De La Fuente ha aconseguit gairebé fer més que una selecció un equip, és veritat. Els jugadors que ell creu que són importants de dins i que els hi cohesionen al grup, és molt difícil que te'ls carreguis.
1: És així.
0: És el capital. Tenir un rendiment molt dolent perquè els fets passin per damunt.
2: I Unai ha rendit molt bé.
0: Les sensacions que tens tu de que t'aguanten.
4: També us dic una cosa, Raya, per exemple, que és molt bon porter.
5: I va jugar amb la selecció abans d'operar-se. Ara no recordo d'una competició que ell estava fotut del canell, juga amb la selecció i després supera quan ja torna a estar
2: amb l'Atlètic Club.
4: Raya, els penals que s'ho miri,
1: Es va tirar abans a tots.
4: A tots. Jo crec que és una aposta que fa un porter de tirar-se, però molt abans. Sí. Molt abans.
0: Si vols que l'aguantés, ho tenia.
4: Clar.
1: Això dels penals...
4: És que quan et posen la seqüència...
1: En clau mundialista, alguna cosa més? Si anem al Madrid, ara, que...
2: Mira, un apunt, perquè el parlàvem i ho comentàvem ahir al Tu Diràs, el debut amistós del Brasil, amb Rafinha titular, tornava Rafinha després de la lesió amb les seves seleccions, d'Ancelotti es van acabar imposant al Panamà 6-2, i el seleccionador brasilià al final del partit es va desfent elogis cap al jugador del Barça, que va jugar els primers 45 minuts.
6: No le pido de jugar centravanti, le pido de estar cerca de la línea de defensa, porque yo acho que en l'aspecto de atacar a profundidad él es el mejor del mundo. Yo nunca voy a decir a Rafinha dónde tiene que jugar cuando tenemos la bola.
2: Per tant, atacant a l'espai, diu que és del millor jugador del món, que em sorprèn, per cert, perquè està Vinícius, que a més l'ha tingut al Madrid, més o menys en aquest perfil d'atacar a profunditat, són dos jugadors ràpids, i... Vinícius. No, però em sorprèn que Ancelotti hagi apostat per Rafinha en comptes de Vinícius.
5: Encara em peta el cap d'escoltar Ancelotti com parla en Brasil, És una cosa que m'he acabat d'acostumar.
4: Bueno, Vinícius és més pilota al peu, i a peu parat se'n va... I Rafinha és més a l'espai. Rafinha estira-li llarga o et farà 25 de marcada durant el partit.
1: Ancelotti l'altre dia em va venir el cap.
0: Es para tot.
2: Sí, però ràpid,
0: Vinícius
2: és ràpid,
4: No rajis encara de Rafinha, David.
0: Afortunadament, hem redescobert un Rafinha jugant en una posició que no és la per la qual va venir.
1: Ancelotti m'ha fet molta gràcia l'altre dia i li van dir, si Neymar la joga tingut ara, l'hagués tingut dos dies abans que donessis la llista, què? I Ancelotti els hi va respondre, als periodistes brasilers. Si mi abuela tuviera ruedas, seria un...
0: Que és com dir.
1: Un...
5: Això ho va dir Rijkaard en el seu dia, també. Va dir, si mi abuela tuviera picello...
0: Picello.
5: Picello.
0: 15 minuts d'anell...
4: Què volia dir picello?
5: Picello, pues...
1: Si tingués penis, no?
5: Si tingués penis, seria el meu avi.
1: Seria abuelo, no seria abuelo.
0: 15 minuts d'anell...
1: Què? Som molt
0: tonell. Valen més...
1: Som molt tonell, eh?
0: Som molt tonell.
2: El dubte és si els veurem.
0: Som molt tonell.
2: Els veurem?
0: Eh?
2: Els veurem?
1: Està lesionat, ara? Aquest arriba just. Arriba just.
0: Depèn de com el
4: veiem. Hi ha gent que diu que ja estava lesionat quan el va convocar.
1: Clar, i que no va dir res, no?
4: I que va callar i va dissimular...
0: És bastant creïble.
5: Quadra, eh? Quadra amb Neymar.
2: Fa bastant de Neymar.
4: Jo crec que és absolutament plausible.
1: El debut Brasil contra el Marroc, que és el partit més difícil que tenen. Vull dir que per començar forts i veurem si amb Neymar o no. Gràcies, Pintanel, eh?
2: Que vagi bé, adéu, bona nit.
1: Fins ara. Abans, quedem amb els Saperes amb l'última hora de les eleccions al Real Madrid. Succession quedarà curta, per si no heu vist la sèrie, mireu-la, que és boníssima, però quedarà curta amb tot el que està passant. Per això, a més, ara sentirem l'àudio que avui al món RAC1. Clar, és que és Succession en estat pur.
5: Qüestions esportives, qüestions judicials...
1: I l'última hora, a veure.
5: L'última hora, perquè Enrique Riquelme ha estat aquesta nit el larguero de la cadena SER i ha desvelat el nom del que seria el seu director esportiu en cas de guanyar les eleccions. Ex-jugador del Real Madrid, ex-entrenador també dins el club. El nom és aquest.
7: Yo creo que necesitamos volver a esos valores, a ese madridismo, a ese ADN. Tiene que ser una leyenda. Alguien que ha jugado en Real Madrid 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces, pues yo creo que no hay nadie que conozca mejor la Casa Blanca, el Real Madrid, don Raúl González Blanco.
5: Doncs Raúl González Blanco seria la seva aposta en cas de guanyar eleccions per la direcció esportiva després d'anunciar el nom de Rodri, amb qui avui ha insistit que ja ha tingut contactes, els ha reconegut amb els seus representants. Avui hem escoltat que el jugador no ha volgut dir res fins que no acabi el Mundial. Primer nom Rodri.
0: Començaran els tuits ara del City, no?
5: Director esportiu Raúl González Blanco. Li han preguntat també pel crac internacional. Ha dit que espera poder-ho enllestir aviat i que la seva intenció és dimecres explicar qui és aquest futbolista internacional estrella...
0: Jugador estranger, ha dit.
5: Sí, estranger.
0: És estranger,
1: no? Són algú o no?
5: Que també té lligat, i el tema de l'entrenador, que també ho està acabant de gestionar, li han preguntat avui pel nom d'Arteta, de Mourinho, que evidentment no serà el de Mourinho. Arteta ha dit que és un tècnic que
0: no és de Mourinho,
5: però que hi ha...
1: No, ell no.
5: Qui pot ser altres noms? No.
0: Qui pot ser un... Perquè si vol fitxar Rodri, no crec que hagi pensat en Vitinha, no?
1: Haaland?
5: No, eh? No ho sé.
0: Deu pensar en algun davanter, no? Jo estranger.
5: Haaland deia el Basté, home, avui que no.
0: Haaland. No, crec, no.
5: Bueno, avui que era impossible.
1: Harry? Harry no. No ens tocarà el teu Harry, no? Harry Kane?
0: Mira, et dic una cosa.
1: Si el Madrid...
0: Harry Kane va al Madrid. I nosaltres estem aquí esperats que el Julián foti el pas.
1: No, ara, per fer això, ha de guanyar les eleccions i ho tindrà difícil.
5: Però vaja, que la seva intenció ha dit és que hi hagi un degoteig d'aquí a final de setmana de noms per anar fent anuncis que puguin seduir els socis.
1: Ha d'anar amb cartes.
5: Sí.
0: La campanya és molt superior a la Florentino Pérez. Molt bona.
1: Amb el poc temps que ha tingut, la té molt ben treballada, molt el seu discurs
0: és
1: bo.
0: Vol dir que la tenia al cap i que li ha costat poc treure-la?
1: Ell estava treballant,
0: sabia que hi havia eleccions.
1: Sempre el 2028 estava treballant.
0: Però vol dir que l'has de tenir molt treballada.
1: A veure, què més avui? Florentino, què ha dit?
0: I et dic una cosa, és un cop per Florentino lo de Raúl, perquè Raúl mai ha tingut, i Florentino mai han tingut química.
5: I ha estat al club amb Florentino.
0: Al club.
5: Era l'entrenador del Real Madrid Castilla.
0: Mai l'ha tingut present per ser el primer entrenador.
2: Passa que ell...
0: Sí, no? És un dels que surt allà.
5: Ell i Casillas van tenir comiats molt freds del Real Madrid i amb un distanciament evident de Florentino.
0: I ha estat menjant-se filial sense que ningú l'hagi fet casa.
4: Sempre que buscava un entrenador mai pensava
1: en ell. M'apunta el company Arnau Vila del temps afegit de versió RAC1, Enzo Pérez, migcampista del Chelsea, que podria ser el fitxatge... Enzo Fernández, he dit Pérez. Enzo Fernández, el del Chelsea, perdoneu, l'argentí, l'argentí.
0: Bueno, aquest es va deixar estimar.
1: Per això t'ho dic.
5: A dir que li agradaria viure a Madrid.
1: Nova Europa, potser l'ha convençut, al mig del camp del Madrid no està per tirar coets.
4: I l'Ulliana Rodríguez va sancionar fins i tot aquest xaval allà al Chelsea, va sancionar per deixar-se estimar pel Madrid, va fer unes declaracions que li agradava molt Madrid i tal, i va arribar allà i el van...
1: Estava especulant, l'Arnau, que ens està sentint, però és veritat que és un nom que m'ha cridat l'atenció, perquè és veritat que el Chelsea de Xavi Alonso no jugarà a Europa l'any que ve.
4: I ara té l'entrenador també, no?
5: Sí, que el té lligat també.
1: Suena Arteta.
4: Sí, ja, sí.
5: No, sé, no, no, però Arteta ha dit que no... No, li hem preguntat per aquest nom, eh?
1: Ok, sí. Diario.
4: L'ha descartat Arteta, eh?
1: Ah, sí?
4: Sí, bueno, estic llegint aquí la frase...
5: Ha dit que li agrada, però que hi ha altres...
4: Sí, ha hecho una gran temporada con Arsenal, però hay otros grandes entrenadores.
1: Val. És que l'altre dia crec que Ok, Diario va deixar el nom d'Arteta.
5: No, per això li van haver preguntat.
4: I a Mourinho l'ha matat, però que no sigui Guardiola. A Mourinho l'ha matat.
1: No, el Pep no vol entrenar, ja ho ha deixat clar. A veure,
5: va,
4: no, que són 20 anys, no? Perquè si es poguéssiu fer socis del Madrid i no fossin 20 anys, hauríeu de fer-vos socis i anar a votar a favor de Florentino Pérez, perquè és molt important que Florentino Pérez guanyi el dia 7.
1: Mira, anem a sentir a Florentino Pérez. Vinga,
5: sí, que avui ha estat, com deia, amb panyistes a Toledo i ha centrat el seu discurs en el famós model de club que vol implementar, en desqualificar Enrique Riquelme i en atacar el Barça pel cas Negreira. Començant pel que ha estat el tema de la setmana a Madrid, com és aquest del model de club, recordem que Florentino proposa vendre un 5% del Real Madrid a un grup inversor per conèixer el valor real del club i que ahir Enrique Riquelme va dir que portaria davant notari la promesa de no vendre mai cap percentatge de l'entitat i fins i tot el convidava al seu contrincant a subscriure amb ell aquest compromís. Doncs bé, avui resposta contundent del president.
8: ¿De verdad que alguien puede creer que yo, que tuve que avalar en el año 2000 con 25.000 millones de las antiguas pesetas de mi patrimonio personal para que pudieran cobrar los jugadores de nuestro equipo, voy ahora a privatizar o vender el club? Dejen de mentir con bulos de manera indecente. Mientras yo sea presidente del Real Madrid, este club va a seguir siendo siempre de sus socios. Y los socios somos los únicos que seguiremos decidiendo el futuro del Real Madrid.
5: Un Florentino que ha tornat a defensar el sentit de vendre aquest 5% del club, fins i tot s'ha atrevit a xifrar el valor a què pot arribar a tenir el club blanc.
8: De esa forma se da entrada a un socio externo para esa empresa que se ha creado, pero que no va a mandar, no va a decidir nada, no va a controlar nada. Lo que sí vale con su partición es que nos va a dar el precio real. Exactamente. Ahora Forbes dice que nuestro valor es de 10.000 millones. Bueno, pero hasta que no se haga esto, no sabemos cuál es el valor real de nuestro club. Yo creo que es más, pero lo que es seguro es que con la política que estamos haciendo, pues valdrá 20.000, 30.000, 40.000.
5: I que el Real Madrid pot arribar a valer 40.000 milions d'euros, diu Florentino Pérez, amb les polítiques que estan implementant.
4: Està nerviuset, eh?
5: Sí. Ha donat més detalls del procés que vol seguir en aquest sentit. Diu que primer portarà la proposta a l'Assemblea i després, diu, literalment, en un futur, els socis seran els qui decidiran el camí per traspassar aquest patrimoni econòmic als mateixos socis. Cosa que sona una mica a Societat Anònima encoberta.
1: Una mica, sí. Del Barça n'ha parlat, del cas Negreira?
5: Sí, del cas Negreira. Carregat contra Riquelme per haver criticat l'obra del Santiago Bernabéu pels seus atacs a Real Madrid Televisión i ja de passada per ser molt tou amb el Barça i el cas Negreira.
8: Un candidato que se pone de perfil cuando habla del caso Negreira se muestra muy duro contra Real Madrid Televisión y sus profesionales que se dejan el alma para defender a nuestro club. Y en cambio, qué blandito es cuando habla del mayor caso de corrupción de la historia del fútbol y del deporte. Aquí les quiero decir que no voy a parar hasta que se depuren responsabilidades de un caso que ha manchado para siempre al fútbol español, porque esas sospechas serán eternas si no se establece lo que ha ocurrido.
5: Qué blandito, que ha sigut Enrique Riquel. M'ha dit que sort en té l'esport que el Madrid s'hagi personat en el cas Negreira, perquè diu els interrogatoris de la Lliga i la Federació semblaven del bàndol del Barça, que no van apretar gens, i finalment ha explicat què és el primer que farà quan sigui president.
8: Y lo primero que voy a hacer como presidente es llevar yo el mismo a la UEFA el informe que hemos elaborado para que vean hasta dónde llega este caso de presunta corrupción que ha durado 3 décadas, que sepamos de momento. Así se lo dije este sábado al presidente de la UEFA en Budapest con motivo de la final de la Champions y es muy receptivo a profundizar en este caso.
1: No donarà voltes aquest dossier, no, doncs
5: vinga, el primer que farà anar cap a Seferin per entregar-li aquest dossier. Tot això, Florentino ha acusat Riquelme d'aliar-se amb la premsa per mirar de desestabilitzar el Real Madrid, també de fer una campanya sinistra, ha dit, i de presentar-se amb l'única voluntat, això ja ho havia dit, de servir-se del Real Madrid i no de servir-lo.
1: Bé, parlant de conxorxes, atenció al que ha explicat avui el món a RAC1, àudios de Florentino parlant del president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a qui acusa de voler eliminar-lo, matar-lo.
5: Sí, sí, són àudios del 2019, quan Florentino Pérez va denunciar davant l'Audiència Nacional al president d'Iberdrola, a qui acusa ara d'estar al darrere també d'Enrique Riquelme, perquè considerava que havia contractat el comissari Villarejo per enfonsar la seva reputació o directament, com dèiem, liquidar-lo. Aquestes són les paraules de Florentino en l'interrogatori en què va declarar com ha perjudicat en el cas.
9: Hay tres cosas que tengo que me han dicho reiteradas. Una, que lo mejor es hacerle desaparecer o con, en un accidente o en un virus. No sabía que también te pueden hacer desaparecer con un virus. Otra cosa que dicen que hay que encontrarle las cuentas que tiene Florentino Pérez fuera de España. Hay que buscar y para eso pagaríamos mucho dinero. Y luego otra, que ya es otra salvaza, y me dicen, buscarle un niño. Joder, así, entonces yo, joder, pues algo habrá que hacer.
5: Florentino també va acusar la premsa de voler extorquir-lo amb les informacions que tenia Villarejo i per això va contactar amb el màxim responsable del CNI, Félix San Roldán, que li va recomanar deixar-ho estar perquè els seus dossiers, els de Villarejo, sempre contenien falsedats. Florentino, però, no va quedar tranquil fins que no va portar el cas a l'Audiència Nacional.
1: Hòstia, és greu, eh? Uf. No, és que és molt greu.
4: No. I et diré una cosa.
0: I el que no sabem.
1: És que sembla una sèrie.
5: Tot plegat per explicar una mica la inquina que hi creu que hi ha en Enrique Riquelme per estar al darrere del president d'Iberdrola.
4: Però a part de quin any és això?
5: 2019.
4: Clar, és que abans de la pandèmia. Ha passat temps, fa 7 anys. Vull dir, que tu pots dir, és una persona de 79, 80 anys, que té un desgast, pot dir alguna cosa fora de lloc, aquelles manies que agafen quan portes molt temps en el càrrec. Però això ja fa 7 anys i està dient que hi ha una conxossa per eliminar-lo físicament, per injectar-li un virus.
1: Sí, sí.
4: I la tercera...
1: Prepandèmia ho diu.
4: Sí, sí.
1: Vull dir que després va venir la pandèmia. Sí, no sé.
4: No, però vull dir, i la tercera possibilitat deia buscar-me un niño.
1: Un niño. Jo aquí com un escàndol, vols dir, sexual?
4: Jo ja no sé si és que era un fill il·legítim
5: o un...
1: Ah, sí, més fill il·legítim.
4: O una altra cosa.
5: Al matí també comentaven al Món RAC1 que això s'havia intentat també durant el procés amb Artur Mas, que havia hagut aquesta...
1: De buscar un fill il·legítim.
5: Sí, sí, sí. Com una de les coses
1: per... Com tacar-lo...
5: Tacar la teva imatge.
1: Sí, clar, la teva imatge.
0: El que no expliques és el que ell ha pogut dir en privat del president d'Iberdrola, imagina't.
1: Són els àudios, els carrega el diable, quan va dir allò de Tolili a Cuentrà, te'n recordes?
4: És que molts jugadors els posava...
1: A Mourinho el va posar de volta i mitja,
4: I a Casillas.
1: I a Casillas també, sí.
0: Però fixa't la perversió, tema ja més esportiu, no?, el que escoltava entre ell i Riquelme, la perversió que avui ha dit que es posa de perfil Riquelme per parlar del cas de Greira i que el considera excessivament tou. Tu, que des del poder, com a president, has estat 3 anys dient
1: aliat
0: a la teva gent
1: amb
0: en una
1: Barça
0: assemblea que el Barça és un dels millors clubs del món i que ha de ser un Barça fort.
1: Perquè t'interessava per la Superliga.
0: Llavors, no hi ha... Mira, que no tenia un col·li, digues, Florentino.
1: Ara que dius
0: no
1: això,
0: digues esto.
1: Ara que dius això, què sabem de les intencions del Barça, de les intencions del Barça amb Florentino Pérez? Ho dic perquè vam explicar que els serveis jurídics del Barça veien base per denunciar les paraules, les acusacions de Florentino Pérez en aquella roda de premsa esperpèntica en la qual va convocar les eleccions. I que la Junta decidiria si ho tirava endavant o no, si hi havia accions legals contra Florentino. S'ha reunit la Junta, Roger?
5: Sí, es va reunir divendres passat i pel que sabem a RAC1 la qüestió va estar sobre la taula i la decisió va ser la de no fer res fins que no hagin passat les eleccions a la presidència del Real Madrid per no donar munició a Florentino que pugui utilitzar-ho per victimitzar-se i carregar encara més contra el Barça. Un cop passin les eleccions, aquests comicis, la Junta ho tornarà a debatre després que els serveis jurídics, insistim, veiessin elements per emprendre accions legals contra el president Blanc per les seves acusacions el passat 12 de maig.
1: Sí, quan va dir allò de he ganado 7 ligas, però me han robado las otras 7, no? Sí, el Barça no s'ha robat o alguna cosa així. Va fer servir algunes expressions en les quals els serveis jurídics veuen base legal.
0: I me han robado 18 puntos
1: aquesta temporada, lo del dossier i tot això.
5: Bé, fins que no passin les eleccions no hi haurà novetats al respecte.
1: Molt bé, Roger, gràcies.
5: Que vagi bé, bona nit.
1: Adéu-siau. Abans de deixar-vos marxar, m'agradaria que sentíssim Sergio Ramos. Avui ha fet una roda de premsa que ha seguit el Quim Salvador. Hola, Quim.
10: Hola, bona
1: què
10: nit.
1: Tal? Era una roda de premsa seriosa. Sergio Ramos amb ulleres, elegant. L'he vist una persona madura. No, no, l'he vist una persona madura, sí. Amb un posat com...
0: No ha anunciat d'empresari la retirada del futbol, no, encara?
10: No em consta, no?
1: No, no, és veritat.
10: No em consta, no em consta.
0: Però sembla que s'ha retirat, però que no ho ha anunciat.
10: Ell mateix ha dit aquesta tarda, en aquesta roda de premsa que ha fet a Sevilla, que és la primera que fa com a empresari, no com a futbolista, que n'havia fet centenars. Sí,
1: sí. No, no, és que anava amb un posat d'empresari.
10: Sí, sí, a mi m'ha recordat la seva imatge una mica a Mario Casas a la peli al bar, amb barba, amb ulleres de pasta...
1: Sí, sí.
10: Una barba retalladeta, les ulleres, les del Sergio Ramos són rodones, menys aparatoses, però sí que tenia un aire i ha fet servir un PowerPoint, un projector, no ha liat cap traca, vull dir que si esperàvem una escena a Polònia, no? Ha estat una roda de premsa seriosa i on Sergio Ramos, la veritat és que s'ha defensat molt bé parlant. Això sí, el dia per ell no ha començat bé. Havia convocat ja aquesta roda de premsa aquesta tarda a les 5, doncs aquest matí es deu haver ennuegat amb l'esmorzar perquè ha aparegut un comunicat en què les famílies Alés, Castro, Carrión, Guijarro i del Nido Benavente, que sumen prop del 80% de l'accionariat del Sevilla, l'han deixat com un drap brut. L'han acusat d'enganyar-los, d'haver canviat les condicions que ja havien preacordat d'aquesta compra de Sergio Ramos i un grup inversor del Sevilla, i fins i tot diuen que li reclamaran una indemnització per incompliment. Ramos s'ha explicat aquesta tarda. Ha dit que els canvis en l'oferta són una reducció de l'import de la retribució dels accionistes en 5 milions d'euros en total, que passarien de 248 a 243, que a més l'oferta inicial era de pagar-ho tot de cop i que ara ho vol fraccionar en dos terminis en lloc de tot el comptat, i també que l'ampliació de capital que implica l'operació s'incrementa en aquesta segona oferta de 80 milions a 120. Ho ha argumentat aquests canvis, evidentment no ha agradat als accionistes que l'oferta per ells és a la baixa, dient que els ha assessorat la Lliga amb tot això i a més demanar als accionistes que és que els han d'ajudar a reflotar el club.
11: Creo que ofrecemos una oportunidad muy buena también para los accionistas, aunque no sean un cobro y sean dos, pero también que se sientan partícipe de la ayuda que le estamos proponiendo nosotros personalmente al Sevilla Fútbol Club. Creo que debe de haber pocas cosas menos ilusionantes que siendo sevillista tengas también la oportunidad no solo de vender, sino de ayudar a los nuevos propietarios a volver a poner al Sevilla donde se merece, ¿no?
10: Segons Sergio Ramos, després d'aquesta última reunió, que va ser dimecres passat, i on semblava que s'havia de tancar l'operació i, en canvi, s'ha trencat o, com a mínim, s'ha refredat, no hi ha hagut cap resposta dels accionistes i diu que ell i la seva gent continuen oberts a negociar.
11: Llegamos el martes, la reunión fue el miércoles, y no se nos ha contestado. De alguna manera u otra, medios han ido diciendo que era una falta de respeto, que era una mentira, que veníamos aquí a estafar. Nosotros no venimos a estafar, venimos a ayudar al Sevilla Fútbol Club en una de las peores etapas de la historia. Dicho esto, estamos aquí, negociemos.
10: I també ha dit que si és que tenen una oferta millor i per això no han contestat, que ell com a sevillista n'estarà encantat.
11: A pesar de no poder estar en el Sevilla, si un socio viene antes del 30 de junio y hace una oferta mejor que la nuestra, pues le tocaremos las palmas y nos alegraremos todo como sevillistas.
10: Pues a tocar las palmas. Pel que fa a la reclamació d'indemnització, Ramos considera que no té recorregut perquè diu que no hi ha cap document signat, que el que hi havia era un preacord verbal i que això no té validesa legal. I recordem que la situació del Sevilla és molt delicada, a grans trets, amb un deute brut exigible de prop de 200 milions i que necessita urgentment una ampliació de capital abans del 30 de juny per no tancar l'exercici 25-26 encara amb més pèrdues.
1: Per tant, a grans trets, perquè no, tampoc conec el dia a dia del Sevilla, però pel que expliques, o sigui, volen comprar en aquest 80% dels accionistes, no? aquest accionariat del 80%, que són les famílies de Castro i de la resta de famílies de Del Nido i tot això, els hi volen comprar, en comptes de per 248 milions, per 243 milions. Oh, tampoc, no sé.
10: Ja sé. El cas és...
1: Vull dir que han rebaixat 5 milions, però són molts calés igualment, vull dir.
10: Sí, però també el pagament que havia de ser el comptat ja passava a ser en dues fases. Vaja, aquesta és la versió de Sergio Ramos. Els números, els accionistes en el seu comunicat no els han donat, però la situació és que el Sevilla necessita urgentment que entren inversors. Sergio Ramos i un grup d'inversors doncs havien fet aquesta oferta que ja venen cuinant des de fa temps. I sí que és veritat, i això Ramos ho ha reconegut, que feia mesos que en parlaven, primers de maig, no, mitjans de maig, crec que era l'11-12, havien pactat unes condicions, i en aquesta última reunió diu que assessorat per experts i per la Lliga ja ho havia canviat, i bé, s'ho han pres malament.
1: Bueno, però vull dir que el pagament el rebaixen en 5 milions d'euros, però llavors, per ajudar el Sevilla, pel que expliques, sí, faran una ampliació de capital de 80-120, o sigui, ampliaran en 40 milions més el capital del Sevilla.
10: És la versió de Ramos.
1: Clar, és la versió de Ramos.
10: Ramos entén que és una bona operació.
1: Clar, pel Sevilla també.
10: Pel Sevilla,
1: ell,
10: sobretot.
0: Sí. És que el Sevilla, per o sigui, més enllà d'inversors, el que necessita són bons gestors. Això per començar. I segon, home, veient la llista que ha explicat el Quim, que hi ha l'altra part de la moneda...
10: Que són els que han reparat les cireres les últimes
0: dius,
10: dècades.
0: Aviam, em crec més a Ramos.
1: Clar, segurament
0: el que
1: sí.
0: Vull dir?
1: Sí, sí. I l'afició segurament també, perquè l'afició no està gent...
0: Sí, sí.
4: Del Nido.
0: Es del Nido. El,
4: per favor.
0: El pare rajant pels descosits del fill.
4: Home, per favor. Home,
1: Castro, ja Carrió...
0: La degradació ja més absoluta.
4: Clar, és que només amb això
0: ja... En un club
4: ja,
0: que ha guanyat no sé quantes Europa's League, i que ha sigut referència també a nivell de gestió de fitxatges amb el Monchi, quants clubs grans han anat a fitxar jugadors al Sevilla. I ara és un equip absolutament
4: estat a la presó,
0: en decadència.
1: Bueno, que ha parit per salvar-se que no està escrit també, imagina't. Ja. Molt bé, gràcies, Quim.
10: Fins ara.
1: I gràcies també al David Bernabéu i al Fernando Polo. Que bé que ens ho hem passat, eh?
0: Que bé,
1: que
0: sí,
1: ens hem passat.
0: Sí. T'haguéssim
1: omplit...
0: Omplert. Omplert.
1: Tres programes més,
0: tres
1: avui.
0: Tres programes més,
1: sí, sí,
0: i quatre, ja ho saps.
4: Bueno, la setmana que ve ho farem millor, eh?
1: Espero. Jo us escoltaré.
4: Sí? Tu escoltaràs, no, Rata?
0: Sí, sí. Uah, sí, és veritat.
1: Sí,
4: vinga, més vacances.
1: No, home, vacances, paternitat, aquí s'ha de...
4: No pares de procrear per fer vacances.
1: No, home, no.
0: Ostres, ara que t'havien fet bo tu, ara fer-ne bo una altra.
1: Us trobaré falta, vull que ho sàpigueu. Apa,
0: vinga, cuida.
1: Adéu, que sou macos. Una pausa i de seguida tanquem el Tu diràs.
12: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: Vull dir la una de la matinada, abans del final feliç, una mica de poliesportiu amb seccions del Barça que aquests dies tenen competició intensa. Per exemple, aquest dimarts comencen els play-offs de la Lliga CB amb el Barça visitant el Múrcia, el Camp Múrcia, després de l'escandalosa derrota d'ahir contra el València en l'últim partit de Lliga regular a casa. Pau Bombardó, què tal? Bona nit.
13: Bona nit.
1: Com es presenta aquest primer partit de quarts pel Barça?
13: Doncs mira, encara amb la ressaca d'una derrota que va ser molt dolorosa, no tant pel què, sinó pel com. El Barça mira ja cap als play-offs després d'aquesta derrota contra el València, que el va fer acabar finalment cinquè de Lliga regular i s'enfronta al Camp Múrcia, que va ser quart. Això vol dir que d'entrada tenen el factor pista en contra i visitaran els murcians en el primer partit aquest dimarts a les 7 de la tarda. Els jugadors per això tenen clar que s'ha de fer creu i ratlla i començar de nou. Així ho ha explicat Toko Şengelya.
14: Sí, el partido es 40 minutos y aún si habrá momentos que tendremos bajones o cosas negativas, tenemos que estar muy positivos y tenemos que ir a jugar 40 minutos.
13: Aquest serà el tercer enfrontament de la temporada amb l'UCAM Múrcia, amb un balanç de moment d'una victòria i dues derrotes pels blaugrana. Aquest dimarts també juga el Madrid contra el Tenerife i el dimecres serà tot ja per la penya que juga contra el Baskonia. Per cert, que el Baxi Manresa ha oficialitzat el primer fitxatge de la temporada. Serà el base francès Lucas Beaufort.
1: Doncs mira, la primera arribada al nou congost, Lucas Beaufort. A banda del bàsquet, com dèiem, hem estat pendents dels partits d'hoquei patins i de futbol sala del Barça que tenien play-off pel títol de Lliga. Com han acabat, Pau?
13: Doncs en hoquei patins, l'Igualada, que empata la sèrie de les semifinals contra el Barça, han guanyat avui per 1-3 al Palau i, per tant, recuperen el factor pista. Recordem que és una eliminatòria al millor de 5 partits, per tant, el primer que en guanyi 3, doncs, passa a la final. I en futbol sala ha acabat també el partit entre el Valdepeñas i el Barça i els blaugrana han guanyat finalment per 4-6, després d'anar remolc en el marcador durant bona part de l'enfrontament. Amb aquesta victòria, accedeixen a les semifinals per la via ràpida i s'enfrontaran al Movistar Inter, contra qui no perden des de fa més de 2 anys.
1: Doncs, per la via ràpida, l'equip de Javi Rodríguez a pensar en aquest títol de Lliga. L'altre dia ens deia Sergio Lozano que tenen opcions, que són favorits, perquè no, per guanyar la Lliga, que està veient molt bé el Barça de futbol sala. A veure si és així. Gràcies, Pau.
13: A tu,
1: vinga,
13: bona nit.
1: Fins ara.
12: Final feliç.
1: Hola, David Llorenç, company de Mundo Deportivo.
15: Hola, què tal?
1: Què tal? Mira, aquestes coses que t'agraden, abans d'anar amb la història avui del final feliç, 12:55 de la matinada.
15: Mm-hmm.
1: Estan jugant a Roland Garros. Francesc Tiafoe, nord-americà, contra l'italià Matteo Arnaldi.
0: Sí.
1: 5 hores i 12 minuts porten, estan al 5è set, empatant a 4.
0: No,
1: empatant a 4 jocs.
0: No, a més, ja he vist que els dos primers han anat 7-6, 6-7, vull dir, des d'aquells partits.
1: 7-6, 7-6, 6-3... 7-6 i ara 4-4 al 5-7 i continuen jugant per una plaça a quarts, vull dir, és un partit de vuitens.
0: Sí, sí, és d'aquests partits que han de mastegar pedres tots dos.
1: Increïble. Bueno, va, què portes avui més enllà d'això? Mira, buscaré el partit i el posarem aquí a l'estudi, així veurem.
0: Vinga, va, que així veiem com acaba.
1: Sí.
0: Doncs mira, avui porto, no sé si ho saps, però avui, bueno, avui ja no, perquè les hores que són, però ahir va ser el 100è aniversari del naixement de Marilyn Monroe. No sé si ho sabies,
1: això. Ah, el Basté fet avui alguna cosa de a Sant Cugat, ja com un tio que
0: hi ha
1: fet...
0: una exposició.
1: Una exposició, no sé,
0: sí, han fet exposicions a molts llocs del món. Sé que a Londres n'hi havia una, a Nova York també n'hi havia una altra i tal. Que, per qui no ho sàpiga, perquè ha nascut tard i no aixeca els ulls del mòbil i no té gaire nocions de cultura contemporània, Marilyn Monroe va ser el sex símbol absolut dels anys 50 i va ser una actriu molt reconeguda i una pin-up que ha passat a la història.
1: Mira, avui al Món a RAC1 han parlat amb Frederic Cabanes, que és un artista que ha destinat més de 35 anys a recopilar objectes i documents sobre Marilyn Monroe, el dia que feia 100 anys del seu naixement, i que té un arxiu a la Casa Museu Cal Gerrer de Sant Cugat. És el primer museu d'Europa dedicat a Marilyn Monroe i està a Sant Cugat, a Cal Gerrer.
0: Doncs mira, i si ara seria lícit preguntar-se què collons fa Marilyn Monroe en aquesta secció d'un programa d'esports.
1: Sí, és així.
0: Això pot significar dues coses. Una, que no heu sentit mai el programa, perquè la meva secció pot aparèixer un calamar, o sigui, no es necessita que estigui relacionat amb l'esport.
1: Tot té un petit vincle esportiu,
0: però... Tot té un vincle, però pot estar agafat pels pèls, sí, per qualsevol lloc.
1: Agafes, sí, moltes branques, és veritat.
0: Correcte, però, i en aquest cas sí que hi ha un vincle directe, Marilyn Monroe, entre altres coses, a part d'ensatrillar-se al president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, de tapadillo, evidentment, va estar dos vegades casada, l'última amb un autor teatral molt reconegut, com és Arthur Miller, que és el que va escriure La mort d'un viatjant, i la primera amb un mite de l'esport, però quan dic mite és mite, que és Joe DiMaggio, que és un legendari jugador dels New York Yankees. Com de legendari era? Doncs què millor que escoltar una cançó per saber com de legendari era. Escolteu.

0: aquesta cançó és Mrs. Robinson de Simon i Garfunkel.
1: Ah, una cançó.
0: I té una estrofa pròpia que diu Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. On està Joe DiMaggio? Un país solitari et busca, mira, gira els ulls cap a tu. És una metàfora de que el 68, que és quan van treure aquesta cançó, que per cert surt a la banda sonora del Graduado, pel·lícula de Dustin Hoffman, molt coneguda, etc. I tal. I que a més d'aquesta cançó, crec que als anys 90 els Lemonheads van fer una versió molt més canyera, però molt guapa. Dit això, aquest incís que no te reservaran l'esport una vegada més, doncs això, en aquella època, l'any 68, quan van treure la cançó, Amèrica estava òrfana d'herois, i Joe DiMaggio encara, molts anys després de retirar-se, era la referència. Dius, oiam, què va fer Joe DiMaggio per ser tan mític? Doncs el que va fer és, en les seves 13 temporades a la Major League, 13, va ser 13 vegades All-Star i va guanyar 9 títols. Que això és una barbaritat.
1: En el món del béisbol ho ha fet algú més o no?
0: No, el rècord de títols és de 10 i el té Yogi Berra. Però el segon és Joe DiMaggio amb 9 en només 13 temporades. Yogi Berra va jugar molts més anys. Cosa que és una autèntica barbaritat. I a més va ser un one club man perquè va jugar només als New York Yankees i era el referent absolut quan el béisbol encara era, en aquella època, l'esport d'Amèrica, el passatemps preferit d'Amèrica. Després se l'han menjat el futbol americà sobretot, però també el bàsquet una miqueta, i el béisbol ara mateix està struggling una miqueta d'això. Dius, aviam, Joe DiMaggio, la relació amb Marilyn és una relació molt tormentosa, però que va anar més enllà de la mort, literalment, i després veurem per què. Dius, aviam, com arriba el béisbol Joe DiMaggio? Amb aquest nom és evident que era fill d'immigrants italians, i és un tio que ha nascut a Califòrnia, que és fill, net, besnet i tataranet de pescadors. Tota la seva família s'havia dedicat a la pesca, tant a Itàlia com un cop emigrat als Estats Units. Però ell no suportava la fortor del peix i va intentar buscar-se la vida per una altra banda amb la sort de que tenia un talent excepcional pel béisbol i va anar tot rodat. Ell, als 3 anys que va estar des del 1932 fins al... 1936 fins al 1942... El 42 es va aturar la Lliga per la guerra fins a l'any 46 i després dels anys 46 fins al 51, que és quan es va retirar amb 37 anys, relativament jove, però estava molt maltractat per les lesions i el tio patia molt quan jugava. Ell va conèixer la Marilyn Monroe el 1954, un cop ja retirat, i va ser a través d'unes cites cegues que van concertar uns amics comuns. De fet, ni ella ni ell tenien massa ganes de conèixer, vull dir, tenien recança un de l'altre, no se sap ben bé per què. Però van connectar de seguida, van estar 2 anys sortint i es van casar. Però des del minut 1 ell es va mostrar com un tio molt gelós, molt possessiu, sembla ser que fins i tot alguna vegada va agredir físicament, i 9 mesos després es van divorciar. És a dir, va durar poquíssim, la cosa va durar poquíssim. Però van quedar tots dos devastats, tot i que la separació era imperativa i necessària, fins i tot higiènica per tots dos. Bé, el cas és que van mantenir el contacte, però cadascú fent la seva vida, fins que 7 anys més tard, a l'any 61, es van tornar a retrobar quan ella sortia del seu segon divorci, de l'Arthur Miller, i tot i que ells deien que només eren amics, van tenir una relació força estreta, el que passa és que va durar molt poc, perquè l'any 62, amb només 36 anys, la Marilyn Monroe va morir. Mm. La van trobar morta, la versió oficial és que és una sobredosi de barbitúrics, que s'havia suïcidat, però hi ha mil teories conspiranoiques, que si els Kennedy la van palar, que si la CIA, que bueno, hi ha tot el que vulguis aquí ja per regalar. El cas és que qui va organitzar el funeral de Marilyn Monroe va ser Joe DiMaggio.
1: Ostres!
0: I no només el va organitzar, sinó que es va posar absolutament taxatiu, va prohibir a tot l'establishment de Hollywood anar al seu funeral, i sobretot va prohibir a tota la família de Kennedy, i expressament al president John Fitzgerald Kennedy, presentar-se al funeral. I des del dia de la mort de Marilyn Monroe, fins 20 anys després, 3 cops per setmana, Joe DiMaggio va enviar, sense perdre's ni un sol dia, 3 cops per setmana, mitja dotzena de roses vermelles a la seva tomba. Durant 20 anys. No va fallar mai. Joe DiMaggio la va sobreviure bastant, no es va tornar a casa mai més. I ell va morir als 84 anys, i les últimes paraules que va dir abans de morir, segons el seu advocat que estava allà present, va ser: per fi tornaré a veure Marilyn.
1: Ostres, que bona.
0: D'aquí, no anava a fer això, però he vist això de Marilyn avui i he pensat, hòstia... I hem girat la secció per donar cabuda a Joe DiMaggio.
1: I hem conegut una història que jo desconeixia ara mateix sobre Marilyn Monroe, que està molt bé. Hi ha hagut final feliç? S'han trobat?
0: S'han trobat.
1: Al cel, allà on sigui, s'han trobat.
0: Allà on sigui, s'han trobat. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Que bona. Joe DiMaggio, avui que ha fet 100 anys...
0: Del naixement de Marilyn Monroe.
1: Del naixement de Marilyn Monroe. Molt bé, m'ha agradat molt, m'ha agradat molt. Marxem amb aquest bon gust de...
0: No, no. Marxes tu, bandarra, sí. Jo em quedo.
1: Jo et quedo, sí, sí. Aquí t'esperem dilluns que ve,
0: Vinga.
1: Com sempre. I et llegim al Mundo Deportivo. Gràcies, David. Adéu, adéu, bona nit. És que estava veient si s'acabava o no el partit. No, no, no s'acaba,
0: no s'acaba
1: el partit. No, no, aquesta gent no s'acaba, segueixen jugant. Que és 40-40, no? Sí, sí, 40-40. O sigui, ara mateix 5-4 per Arnaldi, que està servint. Si guanya aquest joc, Arnaldi passa a quarts de final, però de moment Tiafoe l'està aguantant.
0: I els espectadors que han d'anar a treballar demà estan molt contents.
1: Estan molt contents.
0: També et dic que els que hi ha aquí a la pista, Philippe Chatrier i Roland Garros, veient el partit, no crec que vagin a treballar gaire.
1: Poca feina tenen demà. Sí, sí, 5 hores i 21 minuts de partit i encara estan en directe. Vale, David, gràcies. Adéu, et deixo marxar. Adéu, adéu. Mira, punt de partit per Arnaldi. Pau Espí, hola, bona nit.
2: Hola, què tal, bona nit.
1: Estic en pràctiques també pendent d'aquest últim partit de la jornada a Roland Garros, a veure si s'acaba o no. Mentrestant, anem fent l'últim minut, tot el que ens quedi per saber, i a veure si podem cantar aquest tancament de la jornada a Roland Garros i l'últim classificat pels quarts de final del quadre masculí.
2: Doncs sí, sí, et sembla que comencem amb un apunt ràpid en clau futbol, i és que el Villarreal ha oficialitzat aquest dilluns l'arribada d'Íñigo Pérez al banqueta groguet per les pròximes 3 temporades. L'entrenador deixa el Rayo Vallecano després de 2 anys i mig, i per cert, que Íñigo ha estat guardonat amb el premi Banqueta d'Or, que atorga el Comitè d'Entrenadors de la Reial Federació Espanyola de Futbol. En tenis, estàvem comentant que s'està acabant de definir els quarts de final. En joc encara aquest punt de partit per Arnaldi. Sembla que...
1: S'allarga.
2: Que s'allargarà...
1: Sí, sí, Tiafoe l'ha guanyat 40-40. Una altra vegada.
2: Sí, més de 5 hores de partit, com comentaves, que ha començat gairebé a 3 quarts de 8. El que guanyi s'enfrontarà contra Berrettini als quarts de final. Abans, però, aquest dimarts comencen els altres partits de quarts. A la 1:20, el Rafa Jodar Esverev, a 9:15 el txec Menci, que es creuarà amb el brasiler Fonseca, i dimecres tancaran els quarts el canadenc Auger Alissim contra l'italià Cobolli. I acabem amb un apunt de tenis, perquè Serena Williams tornarà a competir al circuit professional als 44 anys i 4 anys després d'haver-se retirat. La llegenda estatunidenca jugarà al torneig de dobles de Queens, tot i que no ha confirmat si el retorn serà puntual o també la podrem veure en la modalitat individual.
1: Hòstia, 44 anys i torna a les pistes. La sí, mítica, sí. Serena Williams, déu-n'hi-do. 24 grans slams va guanyar Serena Williams, els mateixos que té Novak Djokovic, si no vaig errat. Gràcies, Pau. Mira, punt de partit per Arnaldi. Anem a sentir la publi i abans de tancar, a veure si podem cantar la victòria d'Arnaldi. He tirat a memòria i m'he equivocat. Eren 23 grans slams individuals els que va aconseguir Serena Williams, 24 són els que té Novak Djokovic i Margaret Court també. Són el rècord de grans slams guanyats en categoria individual en el món del tennis. I ara mateix Tiafoe acaba d'aconseguir el punt que sí, que li donarà l'opció de trencar-li el... Ah, no, no, l'ha fallat, Tiafoe. Doncs un altre punt de partit per Arnaldi. A veure si aconsegueix aquesta victòria l'italià. 1:07 i encara estan jugant, Porten 5 hores i 25 minuts de partit. Déu-n'hi-do. Ho deixarem aquí. No ens quedarem a explicar el final d'aquest partit. Demà us expliquem com queden els quarts de final de Roland Garros, però em sembla increïble que encara estiguin jugant a aquesta hora aquests dos tenistes, després de 5 hores i mitja de partit. Déu-n'hi-do. Gràcies a l'Oriol Monfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Aquí al Tu Diràs. Aquí us esperem. Descanseu. Bona nit.
3: Tu Diràs.
4: Notícies.
5: Contingut exclusiu.
4: Ràdio en directe.
5: RAC+1.
4: Podcast.
5: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més.
6: Més.
7: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 2 de juny del 2026, comencem el dia amb alguns núvols, boires i moltes temperatures d'entre els 15 i els 21 graus. Al matí el cel estarà tapat i amb el pas de les hores esperem les primeres pluges al Pirineu, que a la tarda s'estendran pel Prepirineu, per la Catalunya Central, per les comarques de Girona i pel prelitoral de Barcelona. Localment poden ser fortes amb tempesta i calamar-se. Notícia d'aquesta nit i matinada, Europa confirma el seu gir cap a la dreta en matèria migratòria. El Parlament i el Consell de la Unió Europea han tancat un nou pacte migratori molt restrictiu. Permet crear centres de deportació de migrants a països de fora del continent, fins i tot a l'Àfrica o a l'Afganistan, autoritza detencions de fins a 2 anys i mig de migrants irregulars i obre la porta de portar famílies amb criatures. La Unió Europea fins i tot podria autoritzar actuacions policials com les de l'ICE permetent de tenir persones a casa seva. Entrarà en vigor això ja el 12 de juny, anat ràpids, el 12 de juny, d'aquí a 10 dies. A Catalunya, La Vanguardia publica nous detalls del tiroteig que va deixar una nena de 10 anys ferida a Badalona diumenge al vespre. Els testimonis haurien revelat als investigadors que hi havia un sol tirador, un home que hauria disparat intencionadament contra la víctima i una altra nena que jugava en el carrer. Amb els d'aquest cap de setmana, Catalunya ha registrat un rècord de 28 tirotejos en els primers 5 mesos de l'any. Avui, en temps de tertúlia, saludarem el cap de divisió i d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra, Josep Navarro, amb ell els tertulians habituals del dimarts, Joan López Alegre, Toni Aire, Isabel García Pagán i Ot Bou, amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Els esports s'escalfa la recta final de la campanya electoral al Real Madrid. L'aspirant a despencar Florentino Pérez, Enrique Riquelme, anunciat aquesta nit a la SER que fitxarà Raúl González Blanco com a director esportiu si guanya les eleccions. També ha confirmat contactes amb Rodri. Ha qüestionat la manera de fer de Mourinho, que creu que no s'ajusta als valors del Real Madrid, i fins i tot ha denunciat que el vot per correu que envia el club només inclou les paperetes de Florentino, no les seves. Riquelme parla directament d'eleccions com les de Venezuela. Doncs atenció, perquè avui, cap a 11:15 del matí, esperem en aquest estudi Enrique Riquelme, el nou candidat a la presidència del Real Madrid. Enrique Riquelme serà en aquest estudi del món a RAC1, cap a 11:15, al seu costat el cap d'esports, Joan Lluís García i Damià López, l'ombra habitual del Real Madrid. I avui, que queda una setmana justa perquè el Papa arribi a Catalunya, encara cueix a la polèmica per l'arraconament del català. Un dels exemples que ha generat més indignació és que Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en castellà, tot i que setmanes enrere els organitzadors del viatge papal van anunciar que faria servir el català. I avui a les 11 ens visitarà el món a RAC1 una escriptora que s'ha convertit en un fenomen editorial, Míriam Tirado. La periodista acumula una comunitat de gairebé 1,5 milió de lectors amb els seus llibres sobre maternitat, criança i adolescència. I després l'actor Alberto San Juan, que aquest divendres estrena la pel·lícula La Luz. Interpreta el protagonista, un sacerdot que està a punt de penjar els hàbits just quan un escàndol del seu passat amenaça de veure la llum. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull de la matinada.

0: Víctor Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
1: Sí, que la Unió Europea ha tancat el pacte migratori, que suposa un enduriment molt dur de la política d'asil del continent. El que s'ha acordat aquesta nit suposa la creació de centres de deportació de migrants a països de fora de la Unió Europea, amb la possibilitat d'enviar-los a l'Àfrica, a l'Àsia Central i fins i tot a l'Afganistan, país que no respecta ni els drets fonamentals ni els de les dones. A banda, el nou reglament augmenta fins als 2 anys i mig el temps que un migrant pot passar detingut i també obre la porta a poder deportar famílies amb menors. I finalment, la Unió Europea també podria autoritzar actuacions policials com les que fa l'ICE als Estats Units, perquè el nou reglament permetrà, en ocasions molt justificades, registres i detencions a cases particulars com fa la Guàrdia Antiimmigració de Donald Trump. Tot plegat entrarà en vigor quan s'aprovi la llei d'aquí a 10 dies justos, és a dir, el 12 de juny.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Un gir cap a la dreta, dreta, eh? Efectivament.
1: Ho ha aprovat el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, on hi ha majoria de l'extrema dreta, i sí, sí, només Espanya, de fet, hi ha votat en contra.
0: Ja. Avui també tenim novetats al tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. Els testimonis diuen que un home va disparar intencionadament la nena de 10 anys que va quedar ferida.
1: Sí, ho avança La Vanguardia, que diu que la bala li va travessar el braç amb un orifici d'entrada i un de sortida. El tret li va fracturar un os, i per això la menor encara s'està recuperant, a Can Ruti. Les persones que ho van veure asseguren que un home que conduïa un cotxe es va aturar sense apagar el motor i que va obrir foc contra dues nenes que estaven jugant al carrer. Tot seguit va fugir a tota velocitat i els Mossos encara el busquen a hores d'ara. La policia, per cert, es creu el relat dels testimonis, però encara no descarten del tot la possibilitat que l'home disparés trets dissuasius contra una paret i que un d'ells rebotés i ferís la nena.
0: I sobre els incidents amb armes de foc a les últimes hores, hem sabut que Catalunya ha viscut 28 tirotejos aquest any.
1: Una trentena de tirotejos en 5 mesos, és a dir, 6 cada mes, més d'un per setmana. És el càlcul que ha fet l'USPAC, un sindicat dels Mossos, que denuncia que no són casos aïllats. Tot això després que a les últimes hores també haguem conegut un altre incident amb armes de foc, en aquest cas a Tordera, al Maresme, on un grup criminal va intentar robar la plantació de marihuana a una altra banda, però finalment va acabar fugint.
0: I però els Mossos també investiguen si l'apunyalament a un seguidor de l'Europa va ser per motius ideològics.
1: Va passar diumenge a l'avinguda Rio de Janeiro, de Barcelona, molt a prop de l'estadi de Can Dragó, on l'Europa havia jugat l'anada del play-off d'ascens a segona divisió contra el filial del Celta de Vigo. El diari ara apunta que tot va començar després d'una discussió, perquè l'agressor de 52 anys portava una bandera espanyola. Les fonts expliquen al diari que, tot i que la disputa no va pujar de to, l'home va clavar-li una ganivetada a la víctima. La policia el va enxampar poc després mentre intentava amagar-se a un portal.
0: I a París, la policia ha trobat un cadàver al riu Sena i tot apunta que és una nova víctima, la segona dels disturbis dels seguidors del PSG.
1: Segons Le Parisien, es tracta d'un home de 30 anys que hauria saltat a l'aigua per l'eufòria, segons sembla, durant els aldarulls de la matinada de diumenge, coincidint amb la celebració de la Champions del PSG. Com deia, si es confirma, seria la segona víctima mortal d'aquella nit. Segons el govern francès, el balanç del cap de setmana és de més d'un centenar de ferits i prop de 900 detinguts.
0: I a tot això, la campanya electoral del Real Madrid entra a la recta final, quan queda només 5 dies per la votació. Avui el gran rival de Florentino Pérez, a Florentino Pérez a la meva vida jo l'he entrevistat 2 vegades, crec que recordar, dues. Les dues, no aquí en aquesta emissora, sinó a Catalunya Ràdio, les dues. I les dues a distància. T'estic parlant de quan no tenia rival ni tenia res. Aquesta, per mi serà un honor rebre avui en aquest estudi Enrique Riquelme. Enrique Riquelme, el candidat a la presidència del Real Madrid, dona la cara a Catalunya, serà avui aquí al Món a RAC1 a partir d'un 10:15. Serà l'endemà que l'aspirant a destornar Florentino fes el primer gran anunci de la campanya, i és que Raúl serà el seu director esportiu en cas de guanyar la votació.
3: Sí, no és un nom qualsevol.
0: No. Poca broma amb Raúl. Sí. Poca broma amb Raúl.
3: A més, té un cert significat perquè Raúl va marxar del club per la porta del darrere perquè Florentino Pérez no el va promocionar quan entrenava al filial, cosa que sí que va fer amb Álvaro Arbeloa. Doncs bé, ara Enrique Riquelme el vol repescar, però en lloc d'entrenador vol que sigui el director esportiu al màxim responsable de l'àrea esportiva. Ho ha avançat aquesta nit a la SER.
4: Yo creo que necesitamos volver a esos valores, a ese madridismo, a ese ADN. Tiene que ser una leyenda. Alguien que ha jugado en Real Madrid 16 temporadas, internacional más de 100 veces, pues yo creo que no hay nadie que conozca mejor la Casa Blanca, el Real Madrid, don Raúl González Blanco.
3: D'abraçat amb Raúl també aterrarà al Bernabéu al migcentre del Manchester City, Rodri. L'interès que hi té Enrique Riquelme és sabut per tothom, però ahir va confirmar ja explícitament que ha parlat amb els seus agents. En canvi, el que sembla de totes que no serà l'entrenador del Real Madrid si Enrique Riquelme guanya les eleccions és José Mourinho. El candidat, de fet, ha confessat que no li agradava el seu estil quan entrenava el conjunt blanc.
4: Yo soy madridista, no soy ni de Mourinho ni de nadie, soy del Real Madrid. A mí personalmente hubieron momentos en los que creo que no se representaba al Real Madrid y yo como madridista y como socio no me sentí cómodo todo el tiempo. Hubo cosas muy buenas, un gran entrenador, pero hubieron algunas cosas que yo no me sentí cómodo y reflejado como madridista y como socio.
3: Finalment, l'empresari també ha alertat que el sistema de vot per correu no està funcionant com deuria, una situació que ha comparat amb la Venezuela, quan la governava Nicolás Maduro.
4: No tenemos el censo, dicen que no se puede, y le ha llegado a todos los socios únicamente el voto de la candidatura de Florentino Pérez. ¿Pero esto en qué tipo de democracia? Esto es que cada vez se parece más a Maduro, a Venezuela. Y el voto por correo, además, está en un notario que es el con el que trabajan toda la vida. Entonces, lo que le pido al socio, en medida de lo que pueda, que, por favor, que vaya a votar en vivo, físicamente.
3: Per la seva banda, Florentino Pérez, o el rival de Florentino Pérez, més ben dit, continua entestat que el dirigent privatitzarà el club a través de la venda del 5% de l'entitat, però Florentino ho nega en rotund. I per cert, encara vinculat amb Florentino, i tu diràs de recurs, vam explicar que el Barça ha ajornat la decisió de demandar-lo o no després de les acusacions de corrupció esportiva pel cas Negreira, fins que no acabin els comicis a la presidència del Madrid. El Barça no vol que el president blanc ho pugui utilitzar electoralment.
0: Val. Que Riquelme avui aquí, eh?
3: Sí, sí. Molt bé, això.
0: He d'explicar alguna avui, però no sé si...
3: Explica-la.
0: Bueno, ja que som, tenim alguna cosa més?
3: Sí, que el president de l'Atlètic de Madrid no baixa del burro i manté que Julián Álvarez no fitxarà pel Barça aquest estiu. Enrique Cerezo recorda que és jugador de l'Atlètic de Madrid i que encara li queden 4 anys de contracte. Són les primeres declaracions després de la bateria de publicacions a Twitter que va fer l'Atlètic de Madrid divendres passat a les seves xarxes socials, carregant contra l'interès del Barça en l'argentí. En canvi, sí que sembla que el Barça farà caixa amb Ansu Fati. El Mònaco pagarà 11 milions d'euros per quedar-se'l i el Barça alliberarà 12 milions d'espai salarial.
0: Hòstia, 11 milions... Un jugador que tant recordes el que parlàvem d'Ansu Fati fa uns anys, que deien que era el nou gran golejador del futbol europeu. Hòstia.
3: Fins que es va trencar.
0: Sí, sí. Sí, sí, va tenir molt mala sort amb les lesions d'Ansu Fati. No l'Esté Ferran Torres, no.
3: Què vols dir?
0: Que no l'Esté Ferran Torres... El Barça l'està intentant... Em diuen que el Barça l'està intentant renovar.
3: Sí?
0: Sí. Home, acaba el contracte l'any que ve, em sembla. Acaba el 27, Ferran Torres. Em sembla que ja estan ja picant pedra.
3: No?
0: Sí, per allargar-li el contracte. Home, esclar, és normal.
3: No anirà l'Atlètic de Madrid com a moneda de canvi, eh?
0: Això sí, no ho sé, però clar... Bueno, si algú el vol fitxar, el millor que pots fer és tenir-lo de... És tenir un bon contracte. No ho sé, jo, això es farà llarg. Serà llarg, sí. Això? Tot això serà llarg. Serà llarg. Però bueno, mira, i així anem fent. Bueno, que són les 6 i 12 minuts. Sobre la visita al Papa a Catalunya, hi vam saber que l'Església Espanyola ha reconegut el català dels actes que hi haurà a Barcelona.
1: Per exemple, el Lleó 14 farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en castellà. Això malgrat que unes setmanes enrere els organitzadors del viatge van anunciar que el pontífex sí que faria servir el català, tal com va anunciar o tal com va avançar el digital Catalunya Religió. El Papa començarà la missa en la nostra llengua, però de seguida canviarà al castellà i el català passarà de nou a un segon terme.
0: I han començat a circular anuncis que demanen 1.000 euros per llogar un balcó amb bones vistes a la desfilada del Papa.
1: Segons ha avançat BTV, els anuncis han aparegut a portals de compra-venda de segona mà, com per exemple a Wallapop. Van dels 150 euros fins al 1.000, en el cas de les millors ubicacions. Fins i tot hi ha qui ofereix begudes, menjar, accés al lavabo, faltaria més, o a l'ascensor, tot inclòs en el preu. La majoria són habitatges ubicats als carrers per on passarà el Papa mòbil, és a dir, el carrer Rosselló, la Diagonal o el carrer Cerdanya.
0: I... semblen poc i tot. I de la crònica política, aquesta setmana s'espera que es publiqui íntegrament el sumari del cas Leire Díez.
1: El jutge de l'Audiència Nacional ha aixecat parcialment el secret de sumari, però el contingut encara no és públic perquè s'ha de digitalitzar. Això després que Alberto Núñez Feijó hagi plantejat a Junts i al PNB enderrocar Pedro Sánchez amb una moció de censura per anar a eleccions immediatament després. Els partits ho descarten i el PSOE també nega rotundament una convocatòria electoral. La portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, diu que ni parlar-ne.
2: Hay 31 diputados del Partido Popular

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
3: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
2: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
4: Que dice la fiscalía que no le haces tanta caña, si que colaboras ahora en la operación Cataluña, informando sobre la operación Cataluña, te tratarán bien.
5: La fiscalia demana 15 anys de presó per Eugenio Pino i 19 per Villarejo.
6: I a tot això, més enllà dels casos que esquitxen el PSOE i el PP, també tenim les primeres crítiques públiques dins d'Esquerra contra el front que reclama Front d'Esquerres Espanya, que reclama Gabriel Rufián.
5: El diputat d'Esquerra per Tarragona, Jordi Salvador, que és company de bancada de Rufián, demana respecte pel partit, per la militància i pel grup parlamentari, i també amenaça de buidar el PAP i d'esbombar-ho tot, amb l'objectiu, diu, que s'acabi la ximpleria. En una piulada, Salvador adverteix que Esquerra no és cap plataforma personal, ni tampoc un espai d'ultimàtums, i acaba el tuit advertint que la paciència té un límit. Rufián fa temps que defensa aquesta creació d'un front d'esquerres en cas d'eleccions espanyoles, una proposta que no comparteix la direcció del partit.
6: I sobre el conflicte educatiu, hi han votat 2 de cada 10 mestres en el preacord dels sindicats majoritaris amb el departament.
5: En menys de 24 hores ja ha recollit l'opinió de més de 21.500 docents, un 23% del total. El termini per votar acaba dijous a les 12 del migdia. Mentrestant, continuen les vagues al sector, ara convocades pels sindicats minoritaris. Avui les protestes es concentren al Barcelonès. A 8:15 han convocat 2 bicicletades a la Meridiana i a la Gran Via, a Barcelona, amb l'objectiu de fer marxes lentes en plena hora punta per paralitzar el trànsit. I a les 12 del migdia han convocat una manifestació que començarà davant del Palau Robert.
6: Molt bé, i a l'Orient Mitjà, el govern de l'Iran demana ara als mitjans de comunicació que no facin ni cas del que diu Donald Trump sobre l'acord de pau.
5: Els ayatolars no volen que els periodistes es facin ressò del que repeteix cada dia el president dels Estats Units. El portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ha declarat que és una ximpleria prendre seriosament tot el que surt de la Casa Blanca.
7: Animo els mitjans de comunicació a ser més prudents a l'hora de prendre seriosament les declaracions dels Estats Units. Ja heu vist amb quina freqüència canvien d'opinió i fan declaracions inexactes. Aquestes contradiccions potser formen part de la seva estratègia de negociació. No funcionarà amb la República Islàmica de l'Iran. Si tot plegat vol dir que el govern nord-americà no funciona bé, aquest és un problema que els Estats Units ha de resoldre.
5: La fi del conflicte depèn dels atacs d'Israel al Líban. Si s'acaben, l'Iran s'obrirà a negociar. És per això que, segons el portal Axios, Donald Trump s'ha empipat moltíssim amb Benjamin Netanyahu i en una trucada li ha dit directament que és un boig després dels últims bombardejos a Beirut.
6: Més coses. Vox i Abogados Cristianos denuncien que hi ha un llibre que circula per Catalunya que incita els nens a fer una foto de la seva primera ejaculació.
5: Sí, el llibre es diu El semen mola, però necessita saber com funciona. L'ha escrit la psicòloga catalana Anna Salvia, està dirigida a adolescents que comencen a descobrir el seu cos. Vox i Abogados Cristianos, a través d'un article que publica l'ABC, es posen les mans al cap perquè l'autora anima els lectors a escriure sobre la seva primera ejaculació i, si volen, a enganxar una fotografia que il·lustri el moment. Per tot plegat, Vox defineix el llibre com un manual de perversió de menors, afegeix que hi apareixen il·lustracions promíscues inadequades amb la intenció de rebassar als menors la seva innocència i infància, i per tot plegat reclamen que es retiri immediatament de les biblioteques i dels instituts que el tenen al seu catàleg permanent.
6: Efectes Streisand. És a dir, un llibre que ningú sap de la seva existència i que gràcies a Vox i a Abogados Cristianos ara en parlarà tothom. M'hi he de dir que l'he de veure perquè si el titular és aquest, home, que el retirin no. Que el retirin, no. Ara, no sé si jo... Clar, és que no sé si... Vull saber si realment et demanen fer una foto a les criatures amb el seu penis eiaculant i fotent la fotografia al llibre. Em costa de creure, la veritat. Però, en fi, però repeteixo, efectes Streisand. El Teatre Català, que ha triomfat aquesta nit als Premis Max de les Arts Escèniques que recullen i reconeixen les millors obres de tot l'estat.
5: En una gala mèrida, les grans triomfadores amb 3 premis cadascuna han estat d'una banda La Tercera Fuga del Teatre Nacional de Catalunya, dirigida i coescrita per Victòria Spunsberg i protagonitzada per Ton Vieira i Clara Segura, i de l'altra l'espectacle de dansa No, de la companyia La Venidera, coproduïda pel Grec i la Fira Mediterrània de Manresa. Ara bé, el principal guardó de la nit, el de millor espectacle, se l'han dut 1936, que és una obra de teatre documental sobre la Guerra Civil Espanyola que també té segell català. L'ha coproduït el Terrat i un dels autors és el tarragoní Albert Boronat.
6: I en música avui continua el cicle de concerts de

0: primavera a la ciutat amb Yves Tumor. Que ningú sap qui... molta gent no sap qui és Yves Tumor. Yves Tumor és un dels responsables de la cançó de Rosalía que es diu Varian. Doncs avui actua a crec que és a Res Matàs, no actua? No,
1: a Apolo,
0: a quarts d'11 a Apolo i a la mateixa hora a la Sala Bars, iepa, Blood Orange. Bon dia. I si preferiu el rock, Santiago Motorizado, de la banda El Matón, Policía Motorizado, a les 9 del vespre a la Sala La Nau. I el temps, què, com ho tenim, això?
2: Doncs tempestes avui. De fet, aquesta nit s'han escapat alguns ruixats a Barcelona, també en punts del Baix Llobregat, el barcelonès mig litre, però acompanyat de tempesta, i també a Molins de Rei, per exemple, un litre per metre quadrat. I aquesta tarda tornaran aquestes pluges. De fet, a partir de mig matí ja començaran en punts del Pirineu i a mesura que avanci el dia s'estendran cap al Prepirineu, Catalunya Central, prelitoral també de Barcelona i comarques de Girona. A la resta, en canvi, s'espera un dia més tranquil i amb més estones de sol. En aquestes zones on estigui més tapat i plogui, les temperatures reculen. Per tant, l'ambient no serà tan càlid com ahir. Ahir encara vam tenir algun 34 al Carràs, 33 a Lleida i també a Vinebre. Doncs avui màximes d'entre 26 i 32 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent. I els propers dies encara fluixa més aquesta calor. Per tant, bones notícies. Demà no s'espera pluja, matí de més sol i tarda de nuvolades. Dijous sí que a la tarda ruixats al Pirineu, que al vespre poden escombrar tot el país d'entre dijous i divendres. Divendres de bon matí encara restes de ruixats i després el cap de setmana pinta poca pluja i tornaria a pujar el termòmetre, no de manera tan extrema com la setmana passada, però sí que descens entre avui i demà, dijous i divendres, i pujada a partir de dissabte.
3: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
2: De moment, què hi ha actes? Divendres i dissabte?
0: Dijous, divendres i dissabte.
2: Sí, dijous és el dia que pinta pitjor. Perquè sí, dijous a la tarda vespre és quan tenim aquesta tongada de pluja que escombra tot el país. I després divendres i dissabte pinta bé.
0: Pinta
2: sense
0: bé,
2: pluja, sí.
0: Si podem anar a veure els Cure i Gorillaz. Sí. Massive Attack. I el Joan Ferrer.
4: Hola. No, jo de moment...
2: No hi vas?
4: No.
0: De moment. Com en què vas al... De moment, que és què vols
4: fer. Sí, jo no tinc entrades.
0: Ah. Bueno, què tal? Tot bé?
4: Molt bé. Avui continuen els concerts de Bad Bunny a Madrid.
0: Ah.
4: Diuen que els de Barcelona van tenir moltes sorpreses.
0: Sí.
4: L'Albert Buscarons, el company de RAC 105, que va entrar pel 9C, se'n va endur més del compte.
5: Aquesta ha estat una de les grans sorpreses del concert, tot i que, com dèiem, encara queda estona de festa a l'Estadi Olímpic. Anem cap allà en directe, Albert Buscarons. Bona nit. Ai.
6: Ara no interactua amb mi, ara la Mireia no, vaig del tiró, no pot.
5: Sembla que intentem de recuperar aquesta connexió. Albert Buscarons, bona nit.
6: Bona nit, què tal?
5: Com està això? Com tenim el concert?
6: Acabem de passar pel moment més eufòric de la nit.
5: Albert Buscarons, bona nit. Ai.
6: Ara no interactua amb mi, ara la Mireia no, vaig del tiró, no pot.
7: Te l'has preparat, aquesta,
4: Si te quieres divertir, con encanto y con primor, connecta amb el Buscarons. Millora-ho, això, ara.
0: Perquè no te fas aquest tall i el penges com a diàleg del mes.
4: Això només ho puc fer amb la secta de les 6.
0: Ja.
4: El ridícul d'aquesta manera.
0: Ja. Continua primavera a la ciutat. Fa alguns anys, a primavera, la ciutat ha portat grans noms. Hi ha un concert que es va fer fa no sé quants anys, a Res Matàs, que hi havia tanta gent, que és que hi havia gent, tanta gent, dins com fora, perquè va actuar Beck. I, esclar, i va ser un èxit tremendo. No va cantar aquesta, però és que aquesta em té el cor robat. Aquesta cançó és d'un grup que es deia Els Corgis. Tira, Els Corgis. També és d'aquella sensació que és un grup que l'hem perdut. La versió que fa Beck d'aquesta cançó és una meravella pels més vells de la família. Everybody got a learn times, es diu aquesta cançó. Collons. Els Ibeck. Change your heart.

0: 1.
1: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
2: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre, amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mapfre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
3: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
6: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna el Festival Terramar CaixaBank de Sitges, amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra, l'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
7: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
8: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
10: 78.747-78747.
9: Sèrie
10: 26.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que la Unió Europea ha endurit la seva política migratòria i crearà centres de deportació fora d'Europa.
2: Ho recull el nou pacte migratori, també accelera les expulsions, avala fer fora famílies amb menors i autoritza registres i detencions a cases particulars.
0: A Badalona, els testimonis diuen que un home va disparar expressament la nena de 10 anys que ha quedat ferida.
2: Ho avança La Vanguardia, els que ho van veure parlen d'un home que va buidar el carregador contra dues nenes i va fugir. La menor s'està recuperant a l'hospital.
0: A París han trobat un cadàver al riu Sena després de les celebracions de la Champions del PSG.
2: Tot apunta que és d'un home que va morir ofegat durant els disturbis. Si es confirma, seria el segon mort dels aldarulls de diumenge que van deixar un centenar de ferits.
0: El candidat a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme, serà avui al Món a RAC1 només 5 dies de la primera votació al Club Blanc en 20 anys.
3: Serà l'endemà d'anunciar que Raúl González Blanco serà el seu director esportiu en cas de guanyar les eleccions. Ho va dir ahir a la SER, on també va denunciar irregularitats en el vot per correu que va comparar amb Venezuela quan hi governava Nicolás Maduro.
0: Mentrestant, el Barça ha ajornat la decisió de demandar Florentino Pérez, que va acusar el club de corrupció esportiva pel cas Negreira.
3: El Barça vol esperar que passin les eleccions a la presidència del Madrid. El motiu és que no vol que Florentino Pérez pugui fer servir la decisió del club blaugrana com una arma electoral.
0: Sobre la visita del Papa, hem sabut que l'Església espanyola ha arraconat el català dels actes que hi haurà a Barcelona.
2: Lleu 14 beneirà la Torre de Jesús en castellà i la missa de la Sagrada Família deixarà el català en segon terme. El Papa arriba d'aquí a una setmana justa.
0: El diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, li reclama a Gabriel Rufián que tingui respecte pel partit.
2: Li retreu a Rufián que posi condicions per repetir com a cap de llista a Madrid i amenaça de buidar el PAP perquè literalment s'acabi la ximpleria.
0: 2 de cada 10 professors ja han votat a la consulta sobre el preacord amb el govern.
2: Ja ho han fet gairebé, ja ho han fet més de 21.600, un 23% del total. Hi ha temps per fins dijous al migdia. Mentrestant, avui hi ha una nova vaga de sindicats majoritaris al barcelonès.
0: I el Teatre Català ha triomfat als Premis Max de les Arts Escèniques que s'han entregat aquesta nit a Mèrida.
2: La tercera fuga del TNC i l'espectacle de dansa No han sumat 3 guardons cadascuna. Al Teatre Català s'han dut 11 premis de la vintena que hi havia en joc.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui baixa una mica més la temperatura i s'esperen tempestes a partir de mig matí.
4: Exacte, començaran per punts del Pirineu i després durant la tarda s'estendran també cap al Prepirineu, sectors de la Catalunya central, prelitoral de Barcelona o comarques de Girona, on hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja. I com deies, amb temperatures que baixen, sobretot on es mantingui el cel més tapat i on plogui, moltes màximes avui es mouran entre els 26 i els 32 graus.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: 19 graus a Roses, 12 graus a Prades, 20 a Alcanar, 21 a Tarragona, 19 a Lleida, 16 a Girona i entre 19 i 22 graus a Barcelona.
0: Pel que fa al trànsit, a l'AP7, a causa d'un accident, només hi ha un carril obert a Pont de Molins, a Girona, en sentit França. I pel que fa al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimarts 2 de juny del 2026.
5: RAC 1. Torna al Festival de Música de Cambrils.
6: Del 28 de juliol al 10 d'agost amb Joan Dausà, Ana Torrojas, Siloé, Valeria Castro,
5: Jethro Tull, Coldplay, tribut a Coldplay, la Ludwig Band, Lucrecia i molt més.
6: Entrades i info a festivaldecambrils.cat. Això comença.
7: Aquest 6 i 7 de juny torna la Festa de la Sal de Cardona.
5: Cultura, música, gastronomia, comerç i activitats familiars per celebrar els nostres orígens.
7: Vine a descobrir la història de la Sal de Cardona. El 6 i 7 de juny us esperem al carrer.
5: Tota la informació a festadelasal.com.
8: Aquest juny viu un dels corpus històrics del país a Solsona.
9: Documentat des del segle XIV, el corpus torna a omplir de tradició i cultura el nucli emmurallat de la ciutat.
8: Els dies centrals seran el primer cap de setmana de juny amb el desplegament dels elements festius d'interès nacional dels solsonins.
9: Consulten la programació a solsonalafesta.cat.
8: El 6 i el 7 de juny viu el corpus a Solsona. Una experiència gegant.
10: I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
11: I doncs?
10: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
12: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93 219 3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clínica-migmasculina.com.
13: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
14: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
15: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
1: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
11: La impressionant excursió als llacs de Colomers. La visita a la cascada de South Dead Beach. O l'adrenalina d'un descens amb rafting per les aigües del riu Garona. Aquest estiu, impregna't de pura naturalesa. Aquest estiu, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Visit valdaran.com.
16: Setmana del peix a Supermercat Plus Fresc.
17: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar... Peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
16: Et donem un servei personalitzat, te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
17: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
18: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
0: 6:36, les principals institucions europees han confirmat el gir radical a la dreta a Europa en matèria d'immigració.

0: Aquesta nit el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han tancat els últims serrells del Pacte Migratori Europeu amb un enduriment importantíssim de la seva política d'asil. Són dues institucions amb majories de dreta i d'extrema dreta. De fet, el Consell, només Espanya s'ha oposat de forma clara a aquest reglament. D'entrada, el pacte confirma la creació de centres de deportació de migrants a països de fora de la Unió Europea, i aquí el més calent és a l'Aigüera, perquè hi ha la possibilitat que s'obrin negociacions amb països de l'Àfrica, l'Àsia Central i fins i tot amb l'Afganistan, un país que no respecta ni els drets fonamentals ni els drets de les dones. A més, el nou reglament augmenta fins als 2 anys i mig el temps que un migrant pot passar detingut, obre la porta a poder deportar famílies amb menors i també accelera les expulsions als qui se'ls denegui la sol·licitud d'asil. Finalment, la Unió Europea també podria autoritzar actuacions policials, com les que fa l'ICE als Estats Units, perquè el nou reglament permetrà, en ocasions molt justificades, registres i detencions a domicilis i cases particulars, com fa la Guàrdia Antiimmigració de Donald Trump. Tot plegat entrarà en vigor quan s'aprovi la llei, que és d'aquí a 10 dies justos, el 12 de juny. Anem cap a Brussel·les, corresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
1: Bon dia. La política migratòria europea entra ara sí en un terreny desconegut. El reglament aprovat ahir marca un abans i un després i un enduriment sense precedents. L'element més nou és l'aval a la creació de centres de deportació d'immigrants a tercers països per persones a qui se'ls hagi rebutjat el dret d'asil a Europa. De fet, països com Grècia, Dinamarca o els Països Baixos ja s'organitzen per trobar estats amb qui arribar a un acord, com va fer la Itàlia de Meloni amb Albània. Podrien ser altres països dels Balcans, de l'Àsia Central o de l'Àfrica, però compte, perquè aquest mes de juny la Comissió Europea rebrà una delegació del govern dels talibans de l'Afganistan i la qüestió migratòria pot estar damunt la taula. El pacte, a més, accelera també el retorn a països d'origen, molts d'ells, com Egipte o el Marroc, es declararan països segurs malgrat tenir índexs dubtosos de compliments de drets humans. A més, es contempla que es puguin expulsar famílies amb menors, tot i que en queden fora, això sí, els menors no acompanyats. Els països i el Parlament justifiquen tot plegat perquè només el 29% dels immigrants a qui se'ls rebutja el dret d'asil acaba abandonant Europa.
0: Ara són les 6:39. A casa nostra hi ha hagut un gir de guió inesperat al cas del tiroteig del barri de Sant Roc de Badalona. Tal com apunta avui la Maica Navarro a La Vanguardia, els testimonis han explicat que la nena de 10 anys que va acabar ferida no va rebre l'impacte d'una bala perduda que havia rebotat, sinó que un home va disparar-li expressament i que el projectil li va travessar el braç de forma neta, amb un orifici d'entrada i un de sortida. El tret li va fracturar un os i per això la menor encara s'està recuperant a l'Hospital de Can Ruti. Les persones que van veure tota la seqüència asseguren que un home que conduïa un cotxe es va aturar sense apagar el motor al número 19 del carrer Còrdoba, de Badalona, al costat d'una plaça on se sol traficar amb drogues, i que va obrir foc contra dues nenes que estaven jugant al carrer. De fet, tal com explicàvem ahir, va disparar 8 trets, és a dir, va buidar el carregador, apuntant cap a les menors. Tot seguit, l'autor del tiroteig va fugir a tota velocitat i els Mossos d'Esquadra encara el busquen a hores d'ara. La policia troba totalment versemblant el discurs dels testimonis, però volen en peus de plom i no descarta la possibilitat que l'home disparés trets dissuasius contra una paret i que un d'ells rebotés i ferís la nena. Sobre els incidents amb armes de foc, en les últimes hores hem sabut que Catalunya ha viscut 28 tirotejos aquest any. Són una trentena de tirotejos en 5 mesos, és a dir, 6 cada mes o més d'un per setmana. És el càlcul que ha fet l'USPAC, un sindicat dels Mossos, que posa el crit al cel. L'organització lamenta que el país viu un escenari equiparable al Far West i denuncia que no es tracta de casos aïllats. Tot això després que ahir coneguéssim un nou incident amb armes de foc. L'últim pol va ser la matinada de diumenge a Tordera, al Maresme, i tot apunta que va ser un narcoassalt.
2: Un grup criminal hauria intentat robar una plantació de marihuana d'una altra banda, però va haver de fugir. Els Mossos, de fet, van aturar un cotxe amb dues persones, una d'elles ferida greu de bala. A dins hi portaven uniformes falsos de policia i passamuntanyes, elements que, segons la policia, acostumen a fer servir aquests delinqüents durant els narcoassalts per evitar que les víctimes hi oposin resistència.
0: I a París, la policia francesa ha trobat un cadàver al riu Sena i tot apunta que és el cos d'una persona que hauria saltat a l'aigua durant els disturbis de la matinada de diumenge, coincidint amb la celebració de la Champions del PSG. De confirmar-se, seria la segona víctima mortal d'aquella nit del Darulls.
2: Segons Le Parisien, el cos que ha trobat la policia és d'un home d'uns 30 anys que va morir ofegat després de saltar el riu en plena eufòria. L'altra víctima mortal va ser un motorista de 24 anys que va xocar contra uns blocs de formigó durant la celebració de la matinada de diumenge. A més, segons el govern francès, el balanç del cap de setmana és d'un centenar de ferits i prop de 900 arrestats. La policia va fer un 45% més de detencions respecte de l'any passat, quan van arrestar unes 600 persones durant les celebracions de la primera Champions del PSG.
0: 6:41, als esports, el candidat a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme, serà avui al món a RAC1, quan queden només 5 dies per la votació. L'empresari de 37 anys s'enfronta a Florentino Pérez i com que el repte és gran, Riquelme ha donat un cop de puny sobre la taula amb el seu primer gran anunci electoral, que és que Raúl González Blanco serà el seu director esportiu, Pedrol, en cas de guanyar les eleccions.
3: Sí, a més el nom de Raúl té una càrrega simbòlica molt gran, primer de tot perquè és una llegenda del Real Madrid i segon perquè fa uns anys va haver de marxar del club per la porta del darrere perquè Florentino mai no el va promocionar quan era entrenador del filial, cosa que sí que va fer amb Álvaro Arbeloa. Doncs bé, Enrique Riquelme ha decidit repescar-lo, però en lloc d'entrenador vol que sigui el màxim responsable de l'àrea esportiva. Ho ha avançat aquesta nit a la SER.
4: Yo creo que necesitamos volver a esos valores, a ese madridismo, a ese ADN. Tiene que ser una leyenda. Alguien que ha jugado en Real Madrid 16 temporadas, internacional más de 100 veces, pues yo creo que no hay nadie que conozca mejor la Casa Blanca, el Real Madrid, don Raúl González Blanco.
3: De bracet amb Raúl també aterrarà el Bernabéu, al mig centre del Manchester City, Rodri. L'interès que hi té Enrique Riquelme és sabut per tothom, però ahir va confirmar explícitament que ja ha parlat amb els seus agents. En canvi, el que sembla de totes que no serà entrenador del Real Madrid si Enrique Riquelme guanya les eleccions és José Mourinho. De fet, el candidat ha confessat que no li agradava el seu estil quan entrenava el Real Madrid.
4: Yo soy madridista, no soy ni de Mourinho ni de nada, soy del Real Madrid. A mí personalmente hubieron momentos en los que creo que no se representaba al Real Madrid y yo como madridista y como socio no me sentí cómodo todo el tiempo. Hubo cosas muy buenas, un gran entrenador, però hi havia algunes coses que jo no me sentí còmode i reflejado com a madridista i com a socio.
3: Finalment, l'empresari també ha alertat que el sistema de vot per correu no està funcionant com hauria, una situació que ha comparat amb Venezuela quan hi governava Nicolás Maduro.
4: No tenemos el censo, dicen que no se puede y le ha llegado a todos los socios únicamente el voto de la candidatura de Florentino Pérez. Pero esto en qué tipo de democracia? Esto es que cada vez se parece más a Maduro, a Venezuela. Y el voto por correo, además, está en un notario que es el con el que trabajan toda la vida. Entonces, lo que le pido al socio, en medida de lo que pueda, que, por favor, que vaya a votar en vivo, físicamente.
3: El rival de Florentino a les eleccions també continua convençut que el dirigent privatitzarà el club a través de la venda del 5% de l'entitat, però Florentino ho nega en rotund i assegura que els socis del Madrid poden estar tranquils perquè, amb ell, el club continuarà sent seu.
5: ¿De verdad que alguien puede creer que yo, que tuve que avalar en el año 2000 con 25.000 millones de las antiguas pesetas de mi patrimonio personal para que pudieran cobrar los jugadores de nuestro equipo, voy ahora a privatizar o vender el club? Dejen de mentir con bulos de manera indecente. Mientras yo sea presidente del Real Madrid, este club va a seguir siendo siempre de sus socios.
3: I encara vinculat amb Florentino, ahir al Tu diràs de RAC1 vam explicar que el Barça ha ajornat de moment la decisió de demandar-lo per les acusacions de corrupció esportiva vinculades al cas Negreira. El motiu és que el club no vol que Florentino faci servir la denúncia com una arma electoral.
0: Precisament el Barça també té feina aquests dies. El club treballa en el mercat d'estiu i té entre cella i cella el fitxatge de Julián Álvarez.
3: Ara ve el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, no baixar del burro i manté que Julián no fitxarà pel Barça aquest estiu. Ahir va recordar que el jugador argentí és de l'Atlètic de Madrid i que encara li queden 4 anys de contracte que espera que compleixi. En canvi, el que sembla més clar és el futur d'Ansu Fati. El Mónaco pagarà 11 milions al Barça per quedar-se'l en propietat i això farà de retruc que s'alliberin uns 12 milions de la massa salarial del Barça.
0: I fora del futbol, avui comencen els quarts de final de l'ACB de bàsquet.
3: A les 7 de la tarda, en directe a RAC+1, Ucam Murcia-Barça és el primer partit d'una eliminatòria al millor de 3, en què l'equip murcià té el factor pista a favor, i més tard, a les 9, el Real Madrid rebrà el Tenerife. Els guanyadors d'aquestes dues eliminatòries es trobaran a les semifinals.
0: Ara són 6:45 del matí, avui queda una setmana justa perquè el Papa arribi a Catalunya i en les últimes hores hem sabut nous detalls que han aixecat molta polseguera. L'Església espanyola ha arraconat el català en els actes que Lleó 14 farà a Barcelona el 9 i el 10 de juny. I un dels exemples que ha generat més indignació és que el Sant Pare farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en castellà.
2: Això tot i que unes setmanes enrere els organitzadors del viatge papal van anunciar que el pontífex sí que faria servir el català. Per acabar-ho d'arrodonir, el Sant Pare començarà la missa en el nostre idioma, però de seguida canviarà el castellà i el català passarà de nou a un segon terme. Tot plegat ho ha avançat al digital Catalunya Religió, que també apunta que hi podria haver algun canvi, però que seria més aviat petit perquè els textos que llegeix el Papa tanquen amb molta antelació.
0: I una altra de les polèmiques és l'encariment d'hotels i departaments turístics, sobretot al voltant de la Sagrada Família, arran d'aquesta visita del Papa. Doncs bé, segons llegim a BTV, en les últimes hores han començat a circular anuncis que demanen fins a 1.000 euros per llogar un balcó per poder veure la desfilada del Papa al voltant de la Basílica.
2: Serà una passejada d'un quilòmetre que durarà entre 10 i 15 minuts, però tot i això ja hi ha veïns que han penjat anuncis a portals de compra-venda de segona mà com Wallapop, van dels 150 fins a un miler d'euros, fins i tot n'hi ha algun que ofereix begudes, menjar, accés al lavabo o a l'ascensor, amb tot inclòs. Els anuncis són d'habitatges ubicats als carrers per on passarà el Papa Mòbil, com el carrer Rosselló o el carrer Sardenya.
0: 6 i 47 de la plana política. Aquesta setmana s'espera que es publiqui íntegrament el sumari del cas Leire Díez. El jutge de l'Audiència Nacional ha aixecat parcialment el secret de sumari, però el contingut de la documentació encara no és públic perquè s'ha de digitalitzar. El més probable és que es doni a conèixer aquesta mateixa setmana. Així doncs, el govern espanyol pot agafar aire enmig d'aquest cas, que l'estreny cada vegada més, i els partits progressistes que sostenen el govern de Pedro Sánchez també guanyen temps. De moment, tots descarten una moció de censura de la mà del PP.
2: Ahir Junts i el PNB van girar l'esquena a l'oferta d'Alberto Núñez Feijóo, que ha plantejat enderrocar Pedro Sánchez. El líder popular va fer una crida a convocar eleccions immediatament després d'arribar a la Moncloa si prosperés una moció de censura. Els partits ho han rebutjat i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, li etzibava a Feijóo que abans de forçar una convocatòria electoral que es miri al mirall.
6: Si los partidos que ahora piden elecciones anticipadas de verdad están de acuerdo, haremos unas elecciones anticipadas de forma inmediata.
7: Hay 31 diputados del Partido Popular actualmente sentados que estaban en los casos de corrupción más graves del Partido Popular. Nadie dijo nada, nadie conocía a nadie, todo el mundo tapaba. Así que elecciones, ninguna.
2: Mínguez parla de 31 diputats que ara fa 8 anys ja seien al Congrés i que no van dir res de la trama Gürtel.
0: Més enllà dels casos que esquitxen el PSOE i el PP, avui també ens hem de fer ressò de les primeres crítiques públiques dins d'Esquerra Republicana contra la proposta de Gabriel Rufián, que vol crear un front progressista amb altres partits d'esquerres arreu de l'Estat. El primer que ha obert foc ha estat el diputat d'Esquerra per Tarragona, Jordi Salvador, que és company de bancada de Rufián. En una piulada, Salvador reclama respecte al partit, la militància i el grup parlamentari, i també amenaça de buidar el pub, diu, i desbombar-ho tot amb l'objectiu que s'acabi la ximpleria.
2: Salvador adverteix que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums i acaba el tuit advertint que la paciència té un límit. Rufián ja fa temps que defensa la creació d'aquest front d'esquerres, una proposta que no comparteix la direcció del partit. La polèmica arriba quan la formació està preparant el reglament per fer les llistes de les properes eleccions espanyoles, encara sense data. Aquest debat es farà dissabte al Consell Nacional del Partit.
0: Sis i 49, dos de cada 10 mestres i professors catalans ja han votat a la consulta sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb educació. La votació es va obrir ahir a les 12 del migdia. En menys de 24 hores ja ha recollit l'opinió de més de 21.600 docents d'arreu del país, un 23% del total. El termini per votar acabarà dijous, també al migdia, i els resultats se sabran el mateix dia. Mentrestant, això sí, continuen les vagues al sector, ara convocades pels sindicats minoritaris. Avui les protestes es concentren al Barcelonès, amb epicentre un dia més a la ciutat de Barcelona.
2: A partir de quarts de vuit del matí, d'aquí a poca estona, la CGT, la Intersindical i la COS han convocat dues bicicletades, una a l'Avinguda Meridiana i l'altra a la Gran Via. La seva intenció és fer-hi marxes lentes en plena hora punta per crear un bon embús a dues de les artèries principals de la ciutat. I ja a les 12 del migdia han convocat una manifestació que començarà davant del Palau Robert.
0: A 10 minuts per les 7 de la Crònica Internacional, us expliquem que l'Iran ha enviat una alerta a tots els mitjans de comunicació d'arreu del món per deixar clar que no facin ni cas a les paraules dels mandataris nord-americans sobre l'alto al foc a l'Orient Mitjà. Fars que els periodistes facin cas del que va dient cada 2x3 Donald Trump. El portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmail Baghaei, ha alçat la veu i ha declarat que és una ximpleria prendre seriosament tot el que surt de la Casa Blanca.
8: Animo els mitjans de comunicació a ser més prudents a l'hora de prendre seriosament les declaracions dels Estats Units. Ja heu vist amb quina freqüència canvien d'opinió i fan declaracions inexactes. Aquestes contradiccions potser formen part de la seva estratègia de negociació. No funcionarà amb la República Islàmica de l'Iran. Si tot plegat vol dir que el govern nord-americà no funciona bé, aquest és un problema que els Estats Units ha de resoldre.
0: Però els Estats Units no deuen haver escoltat les paraules del portaveu iranià, perquè poc després d'aquesta roda de premsa, Donald Trump ha assegurat que l'alto al foc podria arribar en els propers dies.
2: El president nord-americà, en una entrevista telefònica a la cadena ABC, ha explicat que Washington i Teheran han reprès les negociacions després que els ayatolars s'aixequessin de la taula i es neguessin a continuar les converses de pau fins que Israel freni els atacs al Líban. Queda clar, però, que tot el que diu Trump ho hem d'agafar amb pinces.
0: Nou minuts per les 7, el Teatre Català ha arrasat els Premis Max de les Arts Escèniques que s'han entregat aquesta nit a Mèrida. Són els guardons que reconeixen els millors espectacles que es van estrenar l'any passat a tot l'estat. Les grans triomfadores de la gala, amb tres premis cadascuna, han estat d'una banda La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, i de l'altra l'espectacle de dansa No, de la companyia La Vinidera, coproduïda pel Grec i la Fira Mediterrània de Manresa. Ara ve el principal guardó de la nit, el de millor espectacle, se l'han dut 1936, una obra de teatre documental sobre la Guerra Civil Espanyola, que també té segell català. Enviat especial de RAC1 a Mèrida, Adrià García.
9: El teatre català ha estat el protagonista. La Tercera Fuga, el drama basat en el periple familiar de la seva directora, Victoria Spumberg, s'ha coronat amb tres premis, el de millor actor per Tom Vieira, el de millor elenc i el de millor dramatúrgia amb Spumberg i Albert Pijuan al capdavant.
10: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. És una cosa que la tinc molt, molt arrelada des de que el meu avi parlava argentí amb accent rus i jo tinc aquest xava.
11: Te n'adones que estàs fent una història que, si tu mires una mica enrere a la teva línia, també ha passat.
9: No, ha fet furor en la categoria de dansa, millor espectacle, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Tant ella com Albert Hernández se'n feien creus.
12: És la nostra primera proposta amb la nostra veritat i amb el nostre llenguatge.
13: Si puc demanar un desig, tornar a casa, tornar a Barcelona, que ens coneguin allà perquè hem fet tota la carrera a Madrid.
9: En total, el Teatre Català ha sumat 11 guardons de la vintena que estaven en joc. La coproducció del TNC Los Nuestros s'han dut dos premis, direcció i actriu. Gota, de Chema Muñoz, ha guanyat el de millor espectacle de carrer, o Faula, del Mercat de les Flors, el de millor elenc de dansa.
0: Set minuts i les 7.
14: RAC 1.
15: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
16: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
17: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'en Manlleu Origen. Saps per què la nostra llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet a les botigues amb Matlleu Origen.
18: A Matlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.
19: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
20: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
19: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
20: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
19: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
21: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
22: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
23: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: El 20 d'octubre de 1996.
1: I el número de la sort, el...
3: 5.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
5: L'altre dia va passar una cosa a la redacció molt curiosa, i és que una persona volia compartir el contingut del seu portàtil amb una de les teles que hi havia penjades a la redacció. Doncs bé, aquest truc també el pots fer tant a la feina com a casa, com a qualsevol lloc on hi hagi una tele connectada al mateix wifi que tu. Perquè hi ha moltes vegades que algú vol ensenyar un PowerPoint o el que sigui, doncs bé, hi ha un truc per fer-ho sense cables. I el truc és el següent. Quan vulguis compartir el contingut de la teva pantalla amb una tele que estigui connectada al mateix wifi que el teu ordinador, només has de prémer les tecles Windows i K i t'apareixerà una finestreta amb totes les teles disponibles per compartir el teu contingut. Teles i pantalles de les que pugui trobar a la mateixa xarxa wifi. Aleshores, tu selecciones la tele en qüestió on vulguis compartir les teves mandangues i de cop i volta serà com si l'haguessis connectat amb un cable. Recorda la seqüència de tecles. Windows, K. A veure, Windows, i mentre prems Windows, també prems la tecla K, eh? Que s'ha de dir tot. Que potser no ho faràs servir mai, però no està de més saber-ho.
0: I a 2 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
24: En el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, además de sus maravillosas películas que la convirtieron en un icono, es interesante descubrirla a ella con una mirada actual, que es justo lo que hace el documental Descubriendo a Marilyn, con imágenes inéditas o poco conocidas a través de entrevistas con su propia voz y fragmentos de sus diarios, escarban el proceso que la convirtió en un símbolo, de Norma Jean a la gran estrella. Detrás del objeto sexual nos revela una mujer que se preparó a fondo, con una gran autoexigencia y que se tomó muy en serio su oficio. Clases de interpretación, de baile, de canto. El documental también apunta a la misoginia de la industria y a los depredadores de los grandes estudios. Muy interesante, Descubriendo a Marilyn, está gratis en RTV Play.
0: I el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
25: Bon dia, Víctor Cullell. A Catalunya Ràdio ja vaticinaven que el PSG-Arsenal seria un partit suporífer.
26: Avui el PSG o l'Arsenal s'han donat la glòria de la Champions. L'equip de Luis Enrique jugarà a dominar i a l'atac. L'equip de Luis Enrique jugarà a dormir... Mentre que l'equip d'Arteta serà més reactiu i intentarà aprofitar la pilota aturada.
25: I, per favor, no us podeu perdre la versió anglosaxona d'un grup murcià que toca al Bars Festival.
27: Una entrada doble per un dels concerts del Bars Festival que es fa al poble espanyol de Barcelona. Atenció, que podeu escollir anar o anar a veure Beat, ZZ Top, Gypsy King i Los Manolos, M-Clan... M-Clan... No te ries de mi... O l'Exambusto, entre d'altres.
25: Vaig a veure si el trobo, que està perdut, perdut.
26: Perquè no veu mala fe en l'actuació del partit d'ultradreta.
27: I a Madrid... Perdó. Tamango!
28: Xeneta!
27: Perdó, Edgar. Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, aquest dimarts. Dimarts 2 de juny del 2026. Comencem el dia amb boires i núvols i amb moltes temperatures d'entre 15 i 21 graus. Ara al matí esperem ruixats al Pirineu, que amb els pas de les hores arribaran al Prepirineu, la Catalunya Central, el prelitoral de Barcelona i les comarques de Girona, on hi ha avisos per intensitat de pluja. Afluixa la calor. Europa endureix la seva política migratòria. El Parlament i el Consell de la Unió Europea han tancat un pacte migratori molt restrictiu. A partir del pròxim dia 12 de juny, és a dir, d'aquí a 10 dies, permetrà crear centres de deportació de migrants a països de fora d'Europa, fins i tot a l'Àfrica o a l'Afganistan. També utilitzarà detencions de fins a 2 anys i mig de migrants irregulars i obrirà la porta de portar famílies amb menors, si cal, després de detenir-les a casa seva, com fa l'ICE als Estats Units. Déu-n'hi-do. En parlem avui al Món a RAC1. A Catalunya, mentrestant, tenim nous detalls del tiroteig que va deixar una nena de 10 anys ferida diumenge a Badalona. Llegim a La Vanguardia que els testimonis han revelat als investigadors que hi havia un sol tirador, un home que hauria disparat intencionadament contra la víctima i una altra nena que jugava en el carrer. Amb els d'aquest cap de setmana, Catalunya ha registrat un rècord de 22 tirotejos en els primers 5 mesos de l'any. Ho comentarem a la tertúlia amb el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, Josep Navarro, amb ell els habituals dels dimarts, Joan López Alegre, Ot Bou, Isabel García Pagant, Toni Aire i la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Els esports s'escalfa a la recta final de la campanya al Real Madrid. En una entrevista aquesta nit a la SER, l'aspirant a desbancar Florentino Pérez, és a dir, Enrique Riquelme, ha anunciat que fitxarà Raúl González Blanco com a director esportiu. Ha confirmat contactes amb Rodri i ha inqüestionat els valors que aporta Mourinho. Però el gran titular l'ha donat quan ha denunciat que el vot per correu que el club envia als socis només inclou les paperetes de Florentino Pérez. Riquelme ho ha comparat amb la Venezuela de Maduro. Aquest matí, cap a 10:15, Enrique Riquelme a Barcelona, Enrique Riquelme aquí al Món a RAC1. Amb ell, el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García i Damià López, l'ombra del Real Madrid, també en aquesta emissora. Però repetim, a 10:15 esperem en aquest estudi Enrique Riquelme. A les últimes hores també ha aixecat polseguera que el papa reconi el català en la seva visita a Catalunya. Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en castellà. Avui en parlarem aquí al Món a RAC1 i també a Madrid tothom pendent de la filtració de la causa de l'Aire Díaz. El jutge ha aixecat parcialment el secret del sumari, però els funcionaris l'estan digitalitzant i encara no l'ha pogut consultar ningú. El PP ja es mola els ganivets per impulsar una moció de censura. Avui, que cap a les 11, al Món a RAC1 ens visitarà un autèntic fenomen editorial, l'escriptora Míriam Tirado, que acumula una comunitat de gairebé 1,5 milió de lectors amb els seus llibres sobre maternitat i adolescència. I després, cap a 11:15, Alberto San Juan, l'actor que aquest divendres estrena l'últim film que protagonitza, que es diu La Luz, una història d'un sacerdot que està a punt de penjar els hàbits quan esclata un gran escàndol. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Mònica Usart, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: I amb una abraçada cordial a Mònica Hernández, que està en aquests moments... Bueno, està dormint la mona. Perquè està... També ja ha caigut. Ahir no tenia veu i avui no té res. Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
3: Sí, que la Unió Europea ha tancat el pacte migratori, que suposa un enduriment molt dur per la política d'asil del continent. El que s'ha acordat aquesta nit suposa la creació de centres de deportació de migrants a països de fora de la Unió Europea, amb la possibilitat, per exemple, d'enviar-los a l'Àfrica, a l'Àsia Central i fins i tot a l'Afganistan, amb els talibans. A banda, el nou reglament augmenta fins als 2 anys i mig el temps que un migrant pot passar detingut i també obre la porta a poder deportar famílies amb menors. Finalment, la Unió Europea també podria autoritzar actuacions policials com les que fa l'ICE als Estats Units, perquè el nou reglament permet, en ocasions molt justificades, registres i detencions a cases particulars, com fa la Guàrdia Antimigració de Donald Trump, i tot plegat entrarà en vigor quan s'aprovi la llei, que això és d'aquí a 10 dies justos, el 12 de juny.
0: Avui parlarem amb el Lluís Tovar perquè ens expliqui des de Brussel·les exactament aquestes noves restriccions dures, molt dures, que aplica la Unió Europea a la migració. Avui també tenim novetats al tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. Els testimonis asseguren que un home va disparar intencionadament la nena de 10 anys que ha quedat ferida.
3: Ho avança La Vanguardia, que diu que la bala li va travessar el braç a la nena amb un orifici d'entrada i un de sortida. El tret li va fracturar un os i per això la menor encara s'està recuperant a Can Ruti. Les persones que ho van veure asseguren que un home que conduïa un cotxe es va aturar sense apagar el motor i que va obrir foc contra dues nenes que estaven jugant al carrer. Tot seguit va fugir a tota velocitat i els Mossos encara el busquen a hores d'ara. La policia, per cert, es creu el relat dels testimonis, però encara no descarten la possibilitat que l'home disparés trets dissuasius contra una paret i que un d'ells rebotés i ferís la nena.
0: Sobre els incidents amb armes de foc, a les últimes hores s'han sabut que Catalunya ha viscut 28 tirotejos aquest any.
3: Una trentena de tirotejos en 5 mesos, és a dir, 6 cada mes, més d'un per setmana, és el càlcul que ha fet l'USPAC, un sindicat dels Mossos, que denuncia que no són casos aïllats. Tot això després que en les últimes hores haguem conegut un altre incident amb armes de foc, en aquest cas a Tordera, al Maresme, on un grup criminal va intentar robar una plantació de marihuana a una altra banda, però finalment va acabar fugint.
0: Però els Mossos també investiguen si l'apunyalament a un seguidor de l'Europa el diumenge va ser per motius ideològics.
3: Sí, va passar a l'avinguda Rio de Janeiro, a Barcelona, molt a prop de l'estadi de Can Dragó, on l'Europa havia jugat l'anada del play-off d'ascens a segona divisió contra el filial del Celta de Vigo. El diari ara apunta que tot va començar després d'una discussió perquè l'agressor de 52 anys portava una bandera espanyola. Les fonts expliquen al diari que, tot i que la disputa no va pujar de to, l'home va clavar-li una ganivetada a la víctima. La policia, però, el va enxampar poc després, mentre intentava amagar-se a un portal.
0: I a París, la policia ha trobat un cadàver al riu Sena i tot apunta que és una segona víctima dels disturbis dels seguidors del PSG per haver guanyat la Champions League.
3: Segons Le Parisien, es tracta d'un home de 30 anys que hauria saltat a l'aigua per l'eufòria durant els aldarulls de matinada de diumenge coincidint amb la celebració de la Champions del PSG. Segons el govern francès, el cap de setmana, el balanç del cap de setmana és de més d'un centenar de ferits i de prop de 900 detinguts.
0: Déu-n'hi-do, també. El candidat a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme, serà aquest matí en aquest estudi, tal qual ho sentiu. Avui Enrique Riquelme serà a Barcelona per visitar les penyes del Real Madrid i ha decidit fer allò que no ha fet mai Florentino Pérez des que RAC1 existeix, que és fer una entrevista. Però Enrique Riquelme com a candidat serà en aquest estudi del món a RAC1 a partir d'un quart d'onze. Ahir Riquelme va fer el primer gran anunci. I, a més, és bo. Raúl, l'exfutbolista Raúl, serà el seu director esportiu si guanya les eleccions.
2: Sí, a més, és un nom amb molta càrrega simbòlica, primer de tot perquè és una llegenda del Real Madrid i, segon, perquè fa uns anys va haver de marxar del club per la porta del darrere perquè Florentino mai no el va promocionar quan era entrenador del filial, cosa que sí va fer amb Álvaro Arbeloa. Doncs bé, Enrique Riquelme ha decidit repescar-lo, però en lloc d'entrenador vol que sigui el màxim responsable de l'àrea esportiva. Ho ha avançat aquesta nit a la SER.
4: Yo creo que necesitamos volver a esos valores, a ese madridismo, a ese ADN. Tiene que ser una leyenda. Alguien que ha jugado en el Real Madrid 16 temporadas, internacional más de 100 veces, pues yo creo que no hay nadie que conozca mejor la Casa Blanca, el Real Madrid, don Raúl González Blanco.
2: De bracet amb Raúl també aterrarà el Bernabéu al mig centre del Manchester City, Rodri. L'interès que hi té Riquelme és sabut per tothom, però ahir va confirmar explícitament que ha parlat amb els seus agents. En canvi, el que sembla de totes que no serà entrenador del Real Madrid, si Enrique Riquelme guanya les eleccions, és José Mourinho. El candidat, de fet, ha confessat que no li agradava el seu estil quan entrenava el conjunt blanc.
4: Yo soy madridista, no soy ni de Mourinho ni de nada, soy del Real Madrid. A mí personalmente hubieron momentos en los que creo que no se representaba al Real Madrid y yo como madridista y como socio no me sentí cómodo todo el tiempo. Hubo cosas muy buenas, un gran entrenador, però hi havia algunes coses que jo no me sentí còmode i reflejado com a madridista i com a socio.
2: I finalment l'empresari també ha alertat que el sistema de vot per correu no està funcionant correctament, una situació que ha comparat amb Venezuela quan hi governava Nicolás Maduro.
4: No tenemos el censo, dicen que no se puede y le ha llegado a todos los socios únicamente el voto de la candidatura de Florentino Pérez. Pero esto en qué tipo de democracia, esto es que cada vez se parece más a Maduro a Venezuela. Y el voto por correo además está en un notario que es el con el que trabajan toda la vida. Entonces lo que le pido al socio, en medida de lo que pueda, que por favor que vaya a votar en vivo, físicamente.
2: Tot plegat el dia que el Confidencial explica que Enrique Riquelme ha incorporat a la seva junta directiva el director de desenvolupament corporatiu d'Iberdrola, David Mesonero, que és també el gendre de Sánchez Galán, president de l'Energètica i enemic número 1 de Florentino. També hauria incorporat el fill de Vicente Boluda, expresident interí del Real Madrid el 2009.
0: Vicente Boluda, bam, bam, bum. ho feien els del Cracòvia, no?
2: Sí.
0: Bambú. I mentrestant, Florentino Pérez ha negat en Rodó que vulgui privatitzar el Real Madrid a través de la venda del 5% del club.
2: Sí, de fet assegura que els socis del Madrid poden estar tranquils perquè amb ell el club continuarà sense seu.
5: ¿De verdad que alguien puede creer que yo, que tuve que avalar en el año 2000 con 25.000 millones de las antiguas pesetas de mi patrimonio personal para que pudieran cobrar los jugadores de nuestro equipo, voy ahora a privatizar o vender el club? Dejen de mentir con bulos de manera indecente. Mientras yo sea presidente del Real Madrid, este club va a seguir siendo siempre de sus socios.
2: I encara vinculat amb Florentino, ahir el Tu diràs de RAC1 vam explicar que el Barça ha ajornat la decisió de demandar-lo per les acusacions de corrupció esportiva vinculades al cas Negreira. El motiu és que no vol que el mandatari faci servir una possible denúncia del Barça com a arma electoral.
0: Realment el Barça que té feina aquests dies, Deco treballa en el mercat d'estiu i té entre cella i cella el fitxatge de Julián Álvarez.
2: Sí, ara ve el president de l'Atlètic de Madrid, no baixa del burro i manté que Julián no canviarà d'aires aquest estiu. Enrique Cerezo recorda que té 4 anys més de contracte i que no marxarà enlloc. En canvi, el que sembla més clar és el futur d'Ansu Fati. El Mònaco pagarà 11 milions al Barça per quedar-se-la en propietat. De retruc, això farà que el Barça alliberi 22 milions de massa salarial, 12 aquest any i 10 el següent.
0: I gravarà un disc.
2: Ah, sí?
0: En Sofati gravarà un disc.
2: Ah?
0: Aquest mes de juny. La cançó es dirà Sea como sea.
2: Ah, molt bé. Haurem d'anar a ballar, no?
0: És lenta.
2: Ah, llavors no. Bueno, tot es pot ballar.
0: No sé, no sé si és la intenció, no tinc idea. Sobre la visita del Papa a Catalunya, són les 7 i 12 minuts, ahir vam saber que l'Església Espanyola ha arraconat el català dels actes que hi haurà a Barcelona, bàsicament sobre una història que és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que es farà íntegrament en castellà. Sí. Jo espero, de debò, jo espero que davant la pressió això s'ho repensi, perquè estem parlant de la imatge que donarà la volta al món, que és la benedicció de la Torre de Jesús.
3: Sí, això malgrat que unes setmanes enrere els organitzadors del viatge havien anunciat que el pontífex sí que faria servir el català. Tal com va avançar el digital Catalunya Religió, el papa començarà la missa en català, en la nostra llengua, però de seguida canviarà al castellà i el català passarà de nou a un segon terme.
0: I que no en diguin que no es pot entendre. Perquè estem parlant de que català, castellà, llatí, vull dir, tot anem a parar al mateix lloc, eh? I han començat a circular anuncis que demanen 1.000 euros per llogar un balcó amb bones vistes a la desfilada del Papa.
3: Sí, segons ha avançat BTV, els anuncis han aparegut a portals de compravenda de segona mà, com per exemple Wallapop, i van dels 150 euros fins al miler, en el cas de les millors ubicacions. Fins i tot hi ha qui ofereix begudes, menjar, accés al lavabo o l'ascensor, tot inclòs en el preu. La majoria són habitatges ubicats als carrers per on passarà el Papa mòbil, com el carrer Rosselló, la Diagonal o el carrer Cerdanya.
0: Clar, si tu tens un pis a prop de la seva família, per posar un exemple, això és molt de multiplicar, perquè pots veure tot el festival allà, fots unes patates fregides, unes olives i quatre cerveses, i escolta'm tu, li fots 4.000 o 5.000 i hi ha gent que te'ls pagarà, eh?
3: Potser anirà pujant a mesura que passin els dies.
0: Ah, és probable. Mm. De la crònica política, aquesta setmana esperem que es publiqui íntegrament el sumari del cas Leire Díaz.
3: El jutge de l'Audiència Nacional ha aixecat parcialment el secret de sumari, però el contingut encara no és públic, perquè s'ha de digitalitzar. Això després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat a Junts i al PNB enderrocar Pedro Sánchez amb una moció de censura per anar a eleccions immediatament després. Els partits ho descarten, tots dos, i el PSOE nega rotundament una convocatòria electoral. La portaveu socialista, Montse Mínguez, diu que ni parlar-ne.
6: Hay 31 diputados del Partido Popular actualmente sentados que estaban en los casos de corrupción más graves del Partido Popular. Nadie dijo nada, nadie conocía a nadie, todo el mundo tapaba, así que lecciones ninguna.
3: Mínguez parla de 31 diputats, que són els que ara fa 8 anys que ja seuen al Congrés i que no van dir res en el seu moment de la trama Gürtel.
0: Sobre el judici, el germà de Pedro Sánchez, el tribunal ha desestimat una de les acusacions contra ell, contra David.
3: El jutge considera que el delicte d'acceptació de nomenament il·legal ha prescrit i li manté la resta, bàsicament prevaricació i tràfic d'influències, però de moment no hi ha testimonis que hagin declarat que se'l va col·locar a dit.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: Pel grup parlamentari, i també amenaça de buidar el pub i desbombar-ho tot amb l'objectiu, diu, que s'acabi la ximpleria. En una piulada, Salvador adverteix que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums, i acaba advertint que la paciència té un límit. Rufián fa temps que defensa la creació d'un front d'esquerres en cas d'eleccions espanyoles, una proposta que no comparteix la direcció del partit.
4: I sobre el conflicte educatiu, dos de cada mestre ja han votat el preacord dels sindicats majoritaris amb el departament.
3: En menys de 24 hores ja ha recollit l'opinió de més de 21.600 docents, un 23% del total. El termini per votar acaba dijous a les 12 del migdia i els resultats se sabran el mateix dia. Mentrestant, continuen les vagues al sector. A quarts de 8 del matí, la CGT, la Intersindical i la COS han convocat dues bicicletades a la Meridiana i a la Gran Via, a Barcelona, amb l'objectiu de fer marxes lentes en plena hora punta per paralitzar el trànsit. I a les 12 del migdia han convocat una manifestació que començarà davant del Palau Robert.
4: I més coses. Vox i Abogados Cristianos denuncien que hi ha un llibre que circula per Catalunya que incita els nens a fer una foto de la seva primera ejaculació.
3: Sí, el llibre es diu El semen mola, però necessita saber com funciona. L'ha escrit la psicòloga catalana Ana Salvia. Està dirigit a adolescents que comencen a descobrir el seu cos. Vox i Abogados Cristianos, a través d'un article que publica avui l'ABC, es posen les mans al cap perquè l'autor anima els lectors a escriure sobre la seva primera ejaculació i, si volen, a enganxar una fotografia que il·lustri el moment. Per tot plegat, Vox defineix el llibre com un manual de perversió de menors i afegeix que hi apareixen il·lustracions promíscues i inadequades amb la intenció de rebassar als menors la seva innocència i infància, i per tot plegat reclamen que es retiri immediatament de les biblioteques i dels instituts que el tenen al seu catàleg.
5: És un llibre que ha publicat Montena, que és una editorial de Penguin, que diu que si tu dius de què va, li diu que el semen és un fluid corporal al·lucinant que apareixerà entre els 11 i tal, atorgant el superpoder de tenir fills i filles. En aquest llibre t'expliquem tot el que has de saber per viure la teva primera ejaculació, la teva sexualitat amb confiança, benestar i responsabilitat, perquè tenir semen mola, però s'ha de saber com funciona. I són les autores de La regla mola i El teu cos mola, és a dir, una mena d'explicació sobre la sexualitat. És un llibre que ha venut molt. Segons Penguin, està parlant de més de 120.000 exemplars venuts. Vull dir que estem parlant d'un llibre que... Però esclar, és que abans de llegir-se'ls i de tot plegat, ja li fotem aquí pel broc gros.
3: I veiem a la redacció que també ho han intentat impedir la distribució d'aquest llibre. Vox i Abogados Cristianos ho han intentat impedir per via judicial a altres comunitats autònomes i no se n'han sortit. La justícia ha donat
4: però la raó. Alguna cosa serà. Però alguna cosa serà. I el Teatre Català ha triomfat aquesta nit als Macs, que reconeixen les millors obres de teatre de tot l'estat.
3: En una gala a Mèrida, les grans triomfadores, amb tres premis cadascuna, han estat d'una banda La tercera fuga, del TNC, dirigida i coescrita per Victòria Spumberg i protagonitzada per Ton Vieira i Clara Segura, i de l'altra, l'espectacle de dansa No, de la companyia La Venidera, coproduïda pel Grec i la Fira Mediterrània de Manresa. Ara ve el principal guardó de la nit, el de millor espectacle. Se l'han dut 1936, que és una obra de teatre documental sobre la Guerra Civil Espanyola, que també té segell català, perquè l'ha coproduït Al Terrat, i un dels autors és el tarragoní Albert Boronat.
4: I a música avui continua el cicle de concerts de la primavera a la ciutat amb Yves Tumor. Sala Apolo, quarts d'11 de la nit, i a la mateixa hora a la sala Paral·lel 62, Blood Orange. Ja se sent ja el regust i l'olor del Primavera Sound. Pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més?
6: Sí, que avui comencen els quarts de final de l'ACB de bàsquet. A les 7 de la tarda, en directe a RAC+1, UCAM Múrcia-Barça. És el primer partit de l'eliminatòria al millor de 3, en què l'equip murcià té el factor pista a favor. I més tard, a les 9, el Real Madrid rebrà el Tenerife. Els guanyadors d'aquestes dues eliminatòries es trobaran a les semifinals.
7: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
4: Aviam, Mònica, com pinta el dia?
8: Doncs...
4: com pinta aquests pròxims dies? Sí. Com pinta el Primavera Sound?
8: De moment, avui, tempestes. A partir de mig matí començaran per punts del Pirineu. De fet, aquesta nit ha plogut a la ciutat de Barcelona. S'ha recollit mig litre per metre quadrat. També a Molins de Rei, un litre per metre quadrat, i amb tempesta. I serà sobretot a partir de mig matí, quan aquestes pluges aniran a més sectors del Pirineu. I després, a mesura que avanci la tarda, Prepirineu, Catalunya Central, comarques gironines, on hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, i també algun punt del prelitoral de Barcelona, localment amb tempesta.

0: i també amb calamarsa o pedra. Baixen les temperatures, sobretot allà on plogui, especialment cap al nord del país, i al sud, en canvi, pugen una mica els termòmetres, màximes avui de 26 a 32 graus. Demà baixa una mica més la temperatura, matí de sol i tarda de nuvolades, però sense aigua. Dijous a la tarda vespre sí que s'espera una tongada de pluja que podria escombrar pràcticament tot Catalunya, per tant, dijous al vespre hi hauria pluja, també el Primavera Sound, i al cap de setmana pugen les temperatures, sobretot de cara a dissabte, i tant divendres com dissabte pinta que amb poca pluja. Divendres amb temperatures més baixes i dissabte de nou amb temperatures una mica més altes. I ara mateix entre 19 i 22 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 18 a Lleida, 16 a Girona i també a Solsona i 19 a Cambrils.
1: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: 7:21.
2: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
3: Anem a comptar cotxes des del RAC1, cada matí ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada de vehicle. Per altra banda, tenim retencions habituals que a poc doncs, van agafant ja més intensitat als voltants de Barcelona i els seus accessos. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 amb retencions ja des de Sant Quirze, la C33 o també la B20 Santa Coloma de Gramenet. De retruc es fan retencions en els seus primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim cues a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda, en aquest cas fins al punt de Barberà en direcció Tarragona. També tenim retencions a la C60 a la Roca en sentit nord i en direcció Barcelona, congestió per la C16 al punt de Sant Cugat i túnels de Vallvidrera. Al Llobregat també tenim lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà. Per les vies costaneres, lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: 7:23.
2: RAC 1.
5: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
6: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24/7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
7: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
8: Ara a Fiman, samarretes de tirants per dona 3 per 7 euros i samarretes interiors infantils 3 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. QuadisBritish.es.
11: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
12: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el LISBAC? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
13: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
14: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
15: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
16: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
15: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
17: Destinació la teva feina. En parada a deixar els nens al col·le, entrarà a la via... No, espera, que va amb retard com cada matí.
18: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
19: Cap Roig Festival presenta... Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
20: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
21: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho?
22: Que bo!
21: Amb molt de sabor, amb molt de mediterrani.
22: Parella, què us podem per aquí?
21: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
23: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: 7:27.
23: Cada dia... una idea.
3: La del Xavi Puig.
24: Ciclisme de carretera, de muntanya i ciclisme de forquilla.
25: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
3: La proposta d'avui dimarts del Pep Prieto.
26: El cinema ha mostrat uns quants esclats de violència als carrers de París i algunes d'aquestes obres han quedat com a retrats molt vius del seu temps. És el cas dels Miserables, que no adapta Víctor Hugo, però vindria a ser-ne una magnífica herència. Quan un dron capta l'abús de poder d'un policia durant una detenció, el fràgil equilibri dels suburbis de París deriva en una escalada tan tensa com imprevisible. Aquesta radiografia social t'ensenya el costat més incòmode de cada personatge i et fa conscient de com es desboca un conflicte. Està filmada amb nervi i té escenes que posen els pèls de punta per creïbles i, en el fons, properes. Trobareu Els Miserables a Filmin i Amazon.
27: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
3: Santi Balmes, bon dia.
28: Molt bon dia tinguem, catalans i catalans. A Vanuatu, concretament al Pacífic, hi ha una oficina de correus sota l'aigua. Costa trobar algú que contesti els correus electrònics, però resulta que encara hi ha gent enviant postals des de fons del mar. L'evolució no sempre avança en línia recta. El Santify d'avui és d'Antònia Font, Rubó.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia. Que la Unió Europea ha endurit la seva política migratòria i crearà centres de deportació fora del continent. El nou pacte també accelera les expulsions i avala fer fora famílies amb menors.
2: A Badalona, els testimonis diuen que un home va disparar intencionadament la nena de 10 anys, que ha quedat ferida, o avança a l'avantguàrdia. La menor està fora de perill i s'està recuperant a l'hospital, però té un os trencat.
1: A París, la policia ha trobat un cadàver al riu Sena i tot apunta que seria la segona víctima que han deixat els aldarulls dels seguidors del PSG. És un home de 30 anys que s'hauria ofegat durant les celebracions.
3: El candidat a les eleccions el Real Madrid, Enrique Riquelme, serà avui al món a RAC1 després d'anunciar que Raúl González Blanco serà el seu director esportiu en cas de guanyar. Ho ha dit a la SER, on també ha denunciat irregularitats en el vot per correu que ha comparat amb Venezuela quan hi governava Nicolás Maduro. I mentrestant, el Barça ha ajornat la decisió de demandar Florentino Pérez, que va acusar el club de corrupció esportiva pel cas Negreira. El motiu és que vol esperar que passin les eleccions perquè el dirigent no ho faci servir com a eina electoral.
2: El papalló 14 va anar a la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en castellà. La Fundació Catalunya Religió apunta que és decisió de Madrid i que els bisbes catalans no han pogut fer-hi res.
1: 2 de cada 10 professors ja han votat a la consulta sobre el preacord amb el govern. Ho han fet gairebé 22.000. Avui hi ha una nova vaga de docents al barcelonès.
2: I el Teatre Català ha triomfat els Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del TNC i l'espectacle de dansa No s'han endut 3 guardons, cadascuna la gala que s'ha fet aquesta nit a Mèrida.
3: I a la resta dels esports, avui comencen els quarts de final de l'ACB de bàsquet. A les 7 de la tarda, en directe a RAC+1, UCAM Múrcia-Barça, i més tard a les 9 el Real Madrid rebrà el Tenerife.
0: I el temps?
4: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot, et porta el temps.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui, a partir de mig matí, s'esperen alguns ruixats en punts del Pirineu, que amb el pas de les hores també s'estendran cap al Prepirineu, Catalunya Central, comarques gironines i algun punt del prelitoral de Barcelona. Hi ha avisos per intensitat de pluja, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona i també a l'Alt Empordà, i localment poden anar acompanyats de tempesta i també de calamarsa o pedra. En canvi, a les comarques del sud, dia més tranquil i amb temperatures més altes, en general moltes màximes es mouren entre els 26 i els 32 graus. I ara mateix, entre 19 i 22 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 18 a Lleida, 16 a Girona, 19 a Cambrils i 13 a Sort.
6: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Avui tenim semàfors verds i blaus amb qualitat bona a gran part del país, excepte el Montsec, on es manté el semàfor groc amb qualitat regular.
7: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
8: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
9: I tant, per estalviar.
7: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
9: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
8: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
7: Torna l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit. Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Ferran Aràndiga, bon dia.
11: Bon dia, doncs ja s'han retirat el vehicle accidentat aquesta matinada, la AP7 a l'altura de Pont de Molins, en sentit nord, que deixava només un carril de circulació obert. Per tant, a hores d'ara, doncs només tenim retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, i que a poc a poc doncs ja agafen més intensitat. Cap al nus de la Trinitat queden retencions per la C58, que s'originen ja des de Sant Quirze, també a la C33 a Montcada i Reixac, la B20, al terme de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, doncs encara hi ha afectacions a totes les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Destaquem el vessant Vallès, on ara mateix tenim a la AP7 cues des de Montornès fins a Barberà, en direcció Tarragona, retencions en sentit nord a la C60, a l'altura de la Roca, i també cap a Barcelona, congestió per la C16 al terme de Sant Cugat i també pels túnels de Vallvidrera. Al Llobregat, lentitud encara a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
12: Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34, aquesta hora obrim el diari del Món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Sagués, bon dia.
13: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
14: Bon dia.
0: Sergi Embúdia, bon dia.
15: Bon dia.
0: L'arraconament del català durant la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya ha aixecat molta polseguera a la premsa. La majoria dels diaris critiquen la decisió, la veuen com una ofensa a Antoni Gaudí i lamenten que un cop més la llengua del país quedi relegada a un segon pla.
13: Sí, al Punt Avui, Maria Pasqual diu que és xocant que el Papa no utilitzi la llengua pròpia del país on fa la benedicció. I a més, quan el català és una llengua minoritzada i atacada per tots els fronts, diu. Assegura que li sap molt de greu la decisió i creu que s'està traint la figura d'Antoni Gaudí, que era un catalanista convençut. Per tot plegat, demana al govern i a l'arquebisbat de Barcelona que es posin les piles per revertir aquesta situació.
14: A l'Ara, Antoni Bassas escriu que el Papa vingui personalment a Barcelona a beneir la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família en castellà només té una explicació. La Conferència Episcopal Espanyola és primer espanyola i després episcopal. Lamenta que els organitzadors s'hagin volgut assegurar que el moment més mundialment televisiu del viatge sigui en castellà i, a més, assegura que aquesta decisió no implica només menys tenir la llengua del país, sinó també la memòria d'un arquitecte universal que sempre parlava en català.
15: En aquesta mateixa línia, el Nacional, Macarena Vergada creu que, per respecte a Gaudí, a la seva obra i al poble que la va fer i la fa possible, la benedicció hauria de ser en català. Per tot plegat, conclou, la història que escrivem a Barcelona els pròxims dies mereix ser explicada en la llengua de l'arquitecte.
13: I el Nació, Ferran Cases, recorda que l'any 1985 tots els bisbes catalans van escriure una carta en què defensaven inequívocament el català com a llengua pròpia del país. També parlaven de la necessitat de fer-lo servir tant en la litúrgia com en la vida eclesiàstica. Per això carregui contra els líders actuals i toqui el crustó al govern. Diu, poc se'n pot esperar de l'arquebisbe Omella o de l'abat Gasc, però el govern havia de fer valdre la seva implicació en la visita per projectar el català dins i fora del país.
0: Papa, a banda, aquest matí tots els diaris xoquen pa a l'oferta d'Alberto Núñez Feijóo d'encapçalar una moció de censura que immediatament porti a unes eleccions generals. Pràcticament cap d'ells se'n passa la proposta del PP i la donen per morta.
14: Sí, a Madrid, El Mundo, Lucía Méndez anima Feijóo a presentar-la. Defensa que és una obligació moral i política i així aconseguiria crear el debat que mereix la crisi suscitada per la corrupció al govern. Escriu, Feijóo podria arriscar i inclús guanyar en un moment en què la política està segrestada pel tacticisme i assessors obsessius amb les xarxes socials.
15: En canvi, a l'ABC, Ignacio Camacho titlla la proposta d'ingènua i de maniobra tàctica. Sosté que el popular sap que la moció fa pànic a la burgesia catalana i basca perquè perdrien la seva posició de poder respecte al de la Moncloa, però alhora recorda que amb aquesta idea Feijóo calma l'electorat nerviós que l'acusa de no fer res i conclou, és improbable que soni la flauta.
13: A Catalunya, El Periódico, Pilar Rahola assegura que és una falsedat més de l'espectacle polític de Madrid. Assegura que Feijóo està atrapat per la seva por, la pressió de Vox i la incapacitat d'aproximar posicions amb els nacionalistes. Per això, remate, el popular fa de hàmster, es mou sense anar enlloc.
14: I a la contra del Punt Avui, Joan Vallclara va en una línia totalment diferent, anima els partits catalans a votar a favor de la moció. Diu, si cal votar amb l'esperpent de Vox, es fa, sempre que sigui amb l'objectiu de convocar eleccions immediates. Cap por a la moció i cap por als dimonis socialistes sobre el que vindrà, diu. I acaba, que vingui el que hagi de venir, s'ho han guanyat a pols.
0: Són les 7:38. Hola, Polls, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
16: Avui es publiquen les noves dades de l'atur, registrat el mes de maig, i és per això que us volem parlar de Deco. I és que Deco tenen la solució per al teu negoci. Tenen les millors solucions de recursos humans adaptades per pimes. I si t'ho estàs preguntant, també de gestió, si t'ho estàs preguntant, també de gestió de personal i formació. A més, tindràs un assessor comercial que t'ajudarà en tot el que necessitis. Entra a decopimes.es i deixa't assessorar.
0: 8:15.
17: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
18: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
17: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
18: Si busques el millor, recorda.
17: Només Daikin és Daikin.
19: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
20: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
21: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
22: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
23: 150 anys movent-nos per tu.
24: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
25: I els frescos d'Aldi!
24: Al!
25: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
24: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
26: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
27: ¡Valorado!
26: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
27: 100% asegurado.
26: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
28: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
29: Jo no puc treure'm del cap això.
30: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
31: ¿Y si cambiamos el suelo? Los niños se resbalan en la piscina y tiene que ser seguro.
32: Sí, y ponemos también el suelo para la barbacoa y el de la zona de comer fuera.
31: Vamos a Leroy Merlin. Nos ayudan a elegir y lo dejan instalado.
33: Disfruta un verano a prueba de todo con nuestra selección de cerámicas para exterior y piscina. Renueva tu exterior y vive tu hogar con Leroy Merlin.
34: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
35: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari, del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
36: Sou molt bona gent.
35: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
37: Hola a tots i benvinguts al Paradís de la Relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
38: Peugeot.
12: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 17 minuts i les 8. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món de RAC1. Qui se li travessarà aquest matí al Xuxu?
13: Aquest matí els estudiants que no van a classe sí llegeixen l'article de Joan Guàrdia Olmo, rector de la Universitat de Barcelona, a La Vanguardia. Reconeix que fer campana és un clàssic, però que fa uns anys no assumir els compromisos estava socialment sancionat. Ara, en canvi, lamenta que socialment a ningú li importe ni passi res quan algú no compleix el seu compromís.
0: Un medicament intel·ligent aconsegueix reduir un 30% els càncers més comuns.
12: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
14: Anul·la la capa d'invisibilitat de les cèl·lules canceroses, la que feia que poguessin evitar la medicació i estendre's. En un assaig clínic que s'ha fet al Regne Unit, a França, Espanya i Austràlia, es va administrar aquest nou fàrmac intel·ligent a 83 pacients amb càncers diferents que no responien bé a cap tractament. En 26 pacients el càncer es va reduir molt i en 15 pacients la reducció del tumor va ser del 30%. Ho destaquen diaris com el The Guardian o el The Times, que qualifica la píndola de miracle.
39: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
40: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
0: Martí Esteban, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
1: Que Rafa Hodar va fer una empenta a una noia plegapilotes en un partit de Roland Garros. Sí. La imatge s'ha fet molt viral a les xarxes socials, però altres plans demostren que el gest del tenista anava dirigit a algú de la grada a qui va llançar alguna cosa. I just en el mateix moment, la noia va ensopegar quan feia unes passes enrere per deixar passar Hodar.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: El mes de maig ha estat càlid i sec a Catalunya.
2: Sí, segons l'avanç publicat pel Servei Meteorològic de Catalunya, hem tancat un maig històric amb una calorada excepcional que va disparar el termòmetre fins als 39 graus i mitja a Vinebre, una temperatura mai registrada al maig a Catalunya. Pel que fa a la pluja, tot i els diversos episodis de principis de mes, només es considera un maig plujós a l'Empordà i en punts de les comarques del sud o del prelitoral central.
0: Què serà una mica més digerible a Itàlia?
3: Els embussos de trànsit. A partir d'aquesta setmana i durant tot l'estiu, els conductors podran reclamar que els retornin una part del preu del peatge si hi ha trànsit. Podran fer-ho si en una ruta de menys de 100 quilòmetres triguen 10 minuts més de l'habitual. A partir d'aquí, com més trànsit hi hagi, més percentatge del peatge es podrà reclamar. Per exemple, si es triga 40 minuts més del que seria habitual, el reemborsament pot arribar a ser del 75%. Ho explica Der Spiegel.
0: Quina roba haurien de portar si volen triomfar els festivals de música catalans?
1: Doncs, segons el periòdico, hi ha una gran varietat. Al Primavera Sound, per exemple, regnen els vestits setinats, les botes cowboy, el denim ample i les sabatilles retro. Portaràs alguna cosa d'aquestes? O...
0: Jo no.
3: Les botes cowboy.
2: Vestit
3: botes...
2: setinat.
0: Escolta una cosa.
3: Posa-t'ho tot.
1: El Sonar, en canvi, lideren els tops asimètrics, pantalons cargo i ulleres de sol per completar l'uniforme electrònic i el Cruïlla, vestits vaporosos, lli i camises estampades.
0: Molt bé, noi. Les noies que entren a la casita dels concerts de Bad Bunny no es trien a l'atzar. Home, ja.
14: Sí, més enllà dels famosos que hi entren amb una invitació especial, com ara els jugadors del Barça o el Marc Giró, als concerts de Barcelona les noies que ballen a primera fila les tria l'equip de Bad Bunny. Un grup de vistaires es passeja per la pista i les graderies i van fent una selecció seguint uns criteris molt clars. Noies normatives i que compleixin amb els cànons actuals de bellesa.
0: Sí, sí, és a dir... No es poden escollir, o sigui, els deuen escollir amb lupa. Perquè, i per cert, que la guerra de l'Iran afecta els sectors més insospitats.
3: Sí, com per exemple el de les patates de bossa japoneses. Resulta que diverses marques han hagut de començar a distribuir els seus productes en paquets en blanc i negre, sense color, perquè el bloqueig de l'estret d'Hormuz ha provocat escassedat d'elements necessaris per fer la tinta. Ho explica avui La Vanguardia.
0: I Condis fa el salt al mercat balear.
4: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
1: La cadena de supermercats catalana ha adquirit els supermercats Vinipreu de Menorca. Això implica 8 establiments, 3 a Maó, 2 a Es Castell i una a Laió, Es Migjorn Gran i Ferreries. A banda, Condis també gestionarà el centre comercial Vinipreu Menorca i assumirà el subministrament de la resta d'establiments que continuen vinculats comercialment a la cadena.
5: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
6: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
7: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Fem un cop d'ull a les xarxes.
8: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Terrés, bon dia.
9: Bon dia. Serà el Mundial de Messi, de Cristiano, de Neymar i de Tim Payne. El creador de contingut Scarso va proposar escollir el jugador menys conegut del Mundial i fer-lo una llegenda. Fer-lo un símbol que ens uneixi a tots, siguem d'on siguem, el jugador que tothom recolzarà sense importar la pròpia nacionalitat. I l'escollit ha estat Tim Payne. És el capità de la selecció de Nova Zelanda, que segons el creador és el jugador amb menys seguidors de tot el Mundial, 4.700. La gent s'ha pres molt seriosament aquesta proposta i en menys d'una setmana el jugador ha passat de 4.700 seguidors a gairebé 4 milions. Li han dedicat cançons, memes, vídeos. El compte oficial de la FIFA ha publicat una foto seva. Ha sortit a les notícies de diversos països i tothom té la mirada posada a Tim Payne, el lateral de la selecció de Nova Zelanda. L'absurditat de tot plegat és hilarant i la broma ha canviat literalment la vida del jugador, que ha passat de ser el més desconegut a ser el símbol del Mundial. La gran pregunta és, aconseguirà la selecció de Nova Zelanda guanyar un sol partit del Mundial per primera vegada a la seva història? A casa hi confiem i recolzarem amb convicció a la gran llegenda Tim Payne.
8: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata.
0: Anem als esports. Albert Pedrol, bon dia.
10: Bon dia.
0: Florentino Pérez accelera la venda d'actius del Real Madrid a un inversor extern.
10: Ho publica en portada del diari El Mundo. Segons llegim, el dirigent traspassarà el que anomena negoci del futbol a una nova filial i vendrà el percentatge minoritari d'aquesta nova empresa a un o a diversos inversors externs. Pel que llegim, aquest negoci del futbol concentraria les principals fonts d'ingressos, com ara els drets de televisió, patrocinis, merchandatge i fins i tot els rendiments derivats dels traspassos de jugadors. En canvi, no inclouria l'explotació del Bernabéu, perquè en el seu dia ja la van vendre al fons nord-americà Sixth Street.
0: Quan queden 5 dies per les eleccions, el darrer mandat de Florentino Pérez està cada vegada més en qüestió.
10: Sí, el diari Marca, Alfredo Relaño, assegura que el seu principal fracàs és l'absència de jugadors del planter, reflectit perfectament, diuen, la nula presència de futbolistes a la selecció espanyola. Creu que la feina que s'ha fet amb els futbolistes del planter és directament dolenta i conclou: el planter del Real Madrid fabrica jugadors per vendre'ls a l'engròs, però això no és ideal.
0: I la notícia freak.
11: La Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú, els dies 6 i 7 de juny a la Rambla de la Pau, t'ofereix aquest espai.
0: Jordi Saumé, bon dia.
15: Bon dia. Un home d'Idaho, als Estats Units, ha guanyat fins a 18 vegades sortejos i loteries al llarg de 30 anys. Va començar amb el premi d'un cotxe i després va seguir amb premis en metàl·lics com de $200,000, diversos de $20,000, $5,000 i $1,000, o un premi de $50,000, l'últim que s'ha embutxacat. Robert Vivan ha explicat que no hi ha cap estratègia darrere, només que ha anat provant sort habitualment.
0: On hi ha salmó aquest matí?
15: A la revista Rolling Stone en llegim que un jutge de Los Angeles ha concedit a Sabrina Carpenter una ordre d'allunyament temporal contra un presumpte assetjador després que la cantant va denunciar diversos incidents a casa seva que li han provocat una por permanent per la seva seguretat personal.
0: I avui que és Sant Marcelí, epa! Marcelí Virgili, per molts sants. Marcelí, avui Sant Marcelí. És l'aniversari de...
15: El director i guionista Dani de la Orden, Casa en Flames, Barcelona, nit d'estiu, que fa 37 anys. El cantautor Pedro Guerra, Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, 60 anys. I l'actriu Anne Gavarain, Pàtria, 20.000 espècies d'abelles, fa 63 anys.
11: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amat. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimarts, Martí?
1: La del Mundo, que conversa amb Patricia Kraus. La cantautora recorda el seu pas per Eurovisió i diu que llavors Televisió Espanyola enviava els artistes al festival com si fossin a l'escorxador. Amb tot, no en renega pas i afirma que sempre ha estat un certamen polític. Ara Kraus treu nou disc, Revoltures, el seu treball més introspectiu. I encara més, diu, no m'interessen els macroconcerts com els de Bad Bunny.
16: Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
17: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
18: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: Són les 7:52 minuts.
19: Hola.
20: Hola.
19: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden. Perdoni,
22: que ens acabem.
21: Mira, un altre.
23: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
24: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
2: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
12: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
13: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
20: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
22: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
25: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global, després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
26: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
27: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 4 minuts i les 8. Aquesta era la notícia de la qual no es parlarà prou, amb el Marc Artigau. Avui, cames llargues.
28: Darrerament s'ha posat de moda la cirurgia estètica d'allargament de cames, una intervenció on es fracturen voluntàriament els ossos per guanyar 7 i 16 centímetres d'alçada. La majoria de pacients són homes que se senten insegurs per la seva estatura i busquen millorar l'autoestima. El procés és llarg, dolorós i pot requerir mesos o fins i tot anys de recuperació, amb riscos importants i possibles complicacions. El cost oscil·la entre 50.000 i 200.000 euros, fet que converteix l'operació en un luxe per molt poques butxaques. O sigui, que et pots gastar 100.000 euros per créixer 10 centímetres i encara tens problemes d'autoestima. M'interessa aquesta notícia perquè tracta la nova malaltia del segle XXI, els problemes d'autoestima, és a dir, els narcisistes. Ai, narcisistes, alts o baixos, calbs o peluts, més enllà d'una aparença corrent, hi batega el pitjor dels monstres.
0: I a 3 minuts per les 8...
29: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Amb la vinaixa.
30: Recordem un programa que ha fet 40 anys i que va marcar una època. Era una barreja de concurs, humor i entreteniment. Un passatemps que es va convertir en un dels formats més emblemàtics dels primers anys de TV3. Un xou on cada dia un avi, un dibuixant, el gran Josep Maria Bax i l'encarregat tancaven la paradeta de Filiprim. Filem Prim amb una cançó del 1986, d'Ertha Kitt amb This Is My Life.

0: Arriba el moment de parlar del nou gaspatxo gastronòmic d'Ametller Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'Ametller Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
1: El titular és que aquest nou gaspatxo agradarà tant als amants del gaspatxo com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Intuïtiva i renovada.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Hi ha una dada que hauria de fer reflexionar al país. Els Mossos han registrat 28 tirotejos en els primers 5 mesos d'aquest any a Catalunya. No estem parlant d'una estadística freda, estem parlant de trets al carrer, de pistoles que circulen, de bales que cada vegada més sovint surten del món criminal i entren en l'espai públic. I el més inquietant no és només la xifra, sinó que és normalitzar-ho. Durant anys a Catalunya ens havíem acostumat a pensar que les armes de foc eren un fenomen excepcional, que els ajustaments de comptes, les màfies o els tirotejos eren coses que passaven molt lluny. Però avui els mateixos Mossos admeten que hi ha una socialització i una banalització de les pistoles dins del món delinqüencial. Conflictes que abans acabaven a cops, ara acaben a trets. La relació amb el món del narcotràfic és evident. El negoci de la marihuana ha deixat de ser aquella activitat marginal que alguns volien minimitzar. Ha creat estructures criminals, ha tret màfies internacionals i ha convertit les armes en una eina habitual de protecció, d'intimidació i de revenja en una Catalunya que està al podi de la, producció i distribució de la marihuana. I aquí apareix el gran perill. Quan les armes es normalitzen, les víctimes ja no són només els delinqüents. Aquest cap de setmana, una nena de 10 anys ha resultat ferida, sortosament lleu, per una bala en un tiroteig a Badalona. Una criatura, una víctima d'un conflicte que no era seu. És cert que els Mossos demanen no alimentar una sensació de col·lapse. I també recorden que altres indicadors han millorat, i tenen raó. El catastrofisme és tan irresponsable com el negacionisme, però tampoc podem caure en l'autoengany. Quan augmenten els tirotejos, quan creix la presència d'armes de foc i quan una bala pot acabar impactant en una nena, el problema ja no és només policial. És social, és polític i és urgent. I és urgent perquè Catalunya percep inseguretat. I és que una societat comença a perdre la tranquil·litat el dia que deixa de sorprendre 413 al carrer. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts, 2 de juny del 2026.
2: I avui s'esperen algunes tempestes, sobretot a partir de mig matí. Començaran pel Pirineu i s'estendran pel centre i pel nord de Catalunya. En aquestes zones afluixa la calor.
0: Pel que fa al trànsit, no hi ha retencions més enllà de les habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida actualitzem l'última hora del tiroteig de diumenge al barri de Sant Roc de Badalona, que va deixar una nena de 10 anys ferida. La Vanguardia en publica avui un detall que capgira la història. Però abans, aquesta nit a Brussel·les, la Comissió Europea ha donat llum verda a un cop de volant radical que endureix com mai la política migratòria del continent. L'equip d'Ursula von der Leyen ha negociat fins a última hora de la nit amb un grup d'eurodiputats del Parlament Europeu per tancar els últims serrells d'aquest acord. El resultat és una normativa draconiana que sembla parcialment inspirada en les polítiques xenòfobes de Donald Trump. Entrarà en vigor divendres que ve, de la setmana que ve, és a dir, el 12 de juny, d'aquí 10 dies, i donarà màniga ampla als països de la Unió Europea perquè capturin els migrants irregulars en registres a casa seva. De fet, els agents podran detenir famílies senceres amb menors i tancar-les a pany i forrellat 2 anys i mig sense cap tipus de sentència ferma. Aquest model de caça i captura és calcat al de l'ICE, la guàrdia antimigratòria de Donald Trump, que tanta polseguera ha aixecat als Estats Units amb els seus excessos. Però Europa ha decidit anar fins i tot un pas més enllà que la Casa Blanca. La normativa comunitària també preveu autoritzar el que seria la construcció de centre de deportació d'emigrants a l'estranger, és a dir, fora d'Europa, fora de la Unió Europea. És a dir, les persones que estiguin pendents que un jutge decideixi si es poden quedar o no a un país europeu s'hauran d'esperar lluny de casa seva en una espècie de presó que pot estar instal·lada als Balcans, a l'Europa de l'Est, a l'Àfrica o a l'Àsia Central. La llista de candidats és àmplia. El Marroc, Egipte, Ruanda, Etiòpia, el Pakistan... Però és que la normativa va tan enllà que obre la porta fins i tot a tancar migrants a l'Afganistan, que és un país que controlen els talibans. El govern espanyol ha estat un dels més crítics amb l'enduriment de la política europea, però s'han acabat imposant els països de la línia més dura, és a dir, Itàlia, Àustria, Alemanya i els països nòrdics. L'acord és la prova del cotó, que Europa ha girat clarament a la dreta, avui la majoria de caps d'estat i de govern són conservadors, i el Parlament d'Estrasburg, els països de centre-dreta i extrema-dreta, hi sumen una majoria molt folgada. De fet, dels 27 estats membres de la Unió, només 3 estan governats per primers ministres progressistes. Repassem tota la lletra petita d'aquest nou pacte migratori aprovat aquesta nit a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1. Precisament des de Brussel·les, informa Lluís Tovar.
3: La política migratòria europea entra ara sí en un terreny desconegut. El reglament aprovat ahir marca un abans i un després i un enduriment sense precedents. L'element més nou és l'aval a la creació de centres de deportació d'immigrants a tercers països a persones a qui se'ls hagi rebutjat el dret d'asil a Europa. De fet, països com Grècia, Dinamarca o els Països Baixos ja s'organitzen per trobar estats amb qui arribar a un acord, com va fer la Itàlia de Meloni amb Albània. Podrien ser altres països dels Balcans, de l'Àsia Central o de l'Àfrica, però compte perquè aquest mes de juny la Comissió Europea rebrà una delegació del govern dels talibans de l'Afganistan i la qüestió migratòria pot estar damunt la taula. El pacte accelera també el retorn a països d'origen. Molts d'ells, com Egipte o el Marroc, es declararan països segurs malgrat tenir índex de dubtosos compliments de drets humans. A més, es contempla que es puguin expulsar famílies amb menors, tot i que en queden fora, això sí, els menors no acompanyats. Els països i el Parlament justifiquen tot plegat perquè només el 29% dels immigrants a qui se'ls rebut el dret d'asil acaba abandonant Europa.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer el signa el periodista Joan Julibert.
4: A partir del 12 de juny, Europa fa un pas enrere sense precedents, una situació que semblava impossible després del que va viure aquest continent en la dècada dels anys 30 del segle passat. Només cal fer un exercici de memòria històrica per saber quina és la proposta migratòria que s'ha aprovat aquesta nit a l'Europarlament. Es tracta d'una involució que atempta contra els principis bàsics d'humanitat i dignitat de les persones, tal i com es van concebre justament després de la Segona Guerra Mundial, que va deixar al descobert les misèries més reprovables de la humanitat. Perseguir les persones pel seu origen i tancar-los en camps de concentració, els diguem amb l'eufemisme que vulguem, és una forma de trencar amb aquella construcció europea que es basava en els drets humans i la prosperitat. Per qui vulgui saber quina és exactament la proposta que llegeixi Els vençuts, de Xavier Benguerel, una obra en què l'escriptor barceloní descrivia amb crueltat la rebuda que feien els francesos als exiliats espanyols a les platges d'Argelers, a la Catalunya Nord, ara fa poc més d'un segle. Avui Europa ha fet un retorn al passat.
0: I el segon comentari el signa el periodista Josep Martí Blanc.
5: El Consell i el Parlament Europeu han donat llum verda al nou reglament de retorns que plana el camí per enviar els immigrants refusats a tercers països fora de la Unió. L'objectiu és expulsar més ràpid i a més immigrants. La mesura suposa un disruptiu pas endavant en el control efectiu de les fronteres europees i no es tracta d'un caprici. Les darreres eleccions al Parlament Europeu, així com tots els comicis que es van succeint als països membres, feien inevitable aquest canvi. És el que han votat majoritàriament les poblacions europees. És la pressió i el malestar ciutadà el que sobrevola aquest enduriment en el conjunt de la Unió, on el discurs espanyol i la seva regularització extraordinària és una excepció molt minoritària i marginal. Les noves mesures exigeixen, perquè la Unió no es traeixi a si mateixa, el respecte a la dignitat de tots els immigrants, una dignitat que ha de poder compatibilitzar-se amb el dret i la necessitat europea de controlar de manera efectiva l'arribada d'immigrants. A les institucions comunitàries no els quedava altra si no volien divorciar-se definitivament de la ciutadania que representen, perquè agradarà més o agradarà menys, però aquest és el sentir majoritari a peu de carrer entre els ciutadans de la Unió Europea.
0: 8 i 8 minuts, ho dèiem al començament, el tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida de bala, podria ser un cas d'intent d'homicidi. I no pas l'enèsima discussió a trets entre dues bandes de narcotraficants. Aquest matí, la Maica Navarro publica a La Vanguardia un grapat de detalls que representen un gir de 180 graus a la investigació. D'entrada, la hipòtesi principal, la que us explicàvem ahir, és que dues famílies, dos clans, s'havien enfrontat a trets i que una bala perduda, rebotada, havia acabat ferint la nena al braç mentre jugava al carrer. Però ara, els testimonis consultats tant pels Mossos com per La Vanguardia dibuixen un escenari molt diferent. En realitat, al darrere del tiroteig hi hauria un sol atacant que hauria disparat contra la menor expressament. El relat dels veïns que van veure-ho tot glaça la sang. Expliquen que, diumenge al vespre, a plena llum del dia, un cotxe es va aturar sense apagar el motor a l'altura del número 19 del carrer Còrdoba, trucat d'una plaça molt concorreguda del barri de Sant Roc de Badalona. Tot i que és un punt habitual de compravenda de droga, en aquell moment hi passejaven tranquil·lament desenes de persones i un grup de nenes estava jugant despreocupadament. De sobte, el conductor del cotxe va baixar la finestra, va treure una pistola automàtica i va disparar 8 trets a discreció. Un va perforar el cotxe de la menor de 10 anys, que va acabar ferida lleument. La bala li va entrar i va sortir de manera neta, però li va provocar una fractura d'os. Els seus pares, que eren a prop, la van carregar un cotxe i la van portar a l'hospital ràpidament. El tirador va aprofitar la confusió per fer-se fonedís i desaparèixer correcuit amb el cotxe. Els testimonis no tenen cap dubte que l'atacant va disparar consciència amb aquella nena en el punt de mira, però els Mossos d'Esquadra no descarten que en realitat volgués tocar una paret amb la mala sort que una bala rebotada acabés al braç de la menor. Si fos així, seríem davant del que es coneix com un tiroteig dissuasori. Un gest de cara a la galeria per marcar terreny en el marc d'alguna disputa entre clans pel control del territori. Els Mossos treballen amb totes dues hipòtesis, però ara la prioritat és localitzar el tirador i detenir-lo. És la millor manera d'evitar que el tiroteig desencadeni una guerra de baixa intensitat amb un intercanvi de cops entre bandes que sembri el caos al barri. Per prevenir que la tensió escali, l'estratègia dels Mossos d'Esquadra és omplir Sant Roc d'agents uniformats que dissuadeixin els violents. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, alertava i aquí al món RQ que no seria el primer cop que un tiroteig acaba amb diverses rèpliques encara més violentes.
6: Es produeix després d'un incident d'aquest tipus de baralles, en aquest cas, doncs, amb trets entre famílies, en clans gitanos, és que després s'esperen doncs, els uns als altres i qui acaba pagant les conseqüències i qui de debò a mi em preocupa com a alcalde no són el que els hi pugui passar, li dic amb sinceritat, a aquests clans. A mi el que em preocupa són la resta de veïns.
0: El de diumenge va ser el segon tiroteig de la Setmana Sant Roc. Dimarts passat ja n'havia tingut lloc un altre a les portes d'un pis ocupat i rellogat il·legalment. No tenia res a veure amb el negoci de la droga, però els Mossos d'Esquadra els preocupa que les discussions desemboquin cada vegada més en tirotejos. Les dades ho acrediten. Com dèiem al davantal, en els primers 5 mesos d'aquest 2026, el sindicat de la policia USPAC ha registrat 28 tirotejos a Catalunya, més d'un per setmana. L'últim de tots va ser la matinada d'ahir a Tordera, al Maresme, el que es coneix com un narcoassalt. Dos sicaris d'un grup criminal armat fins les dents va intentar robar la plantació de marihuana d'una altra banda, però es va topar amb una forta resistència. Després d'un intercanvi de trets, els assaltants van fugir amb la cua entre cames. De fet, quan els Mossos els van aturar, van trobar-se un dels dos atacants ferits de bala. Un dels vigilants de la plantació il·legal també hauria acabat tirotejat. Aquests dos episodis han afegit més llenya al foc de la inseguretat que crema cada vegada més barris i ciutats de Catalunya. Avui, en temps de tertúlia, en parlarem amb el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, Josep Navarro. Amb ell, els habituals dels dimarts, el Joan López Alegre, Ot Bou, Toni Aire, Isabel García Pagán, amb Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Avui també tenim novetats d'un altre cas que acabarà titulars, el de la mort d'Isaac Andic. El periòdico avança avui que la defensa del seu fill Jonathan, sospitós de matar l'amo de Mango en una excursió a la muntanya de Montserrat, ja està treballant en un escenari, el d'un judici amb jurat popular. Si acaba assegut al banc dels acusats, el seu equip d'advocats denunciarà que no se li ha respectat la presumpció d'innocència. S'agafaran a la foto de Jonathan Andic entrant emmanillat al jutjats de Martorell. La defensa esgrimirà que aquestes imatges van suposar una condemna social anticipada perquè presentaven un sospitós com a responsable davant de l'opinió pública. Però la pàgina de successos encara arriba més carregada. La preocupació per la proliferació de les armes de foc convia amb una altra, la presència cada vegada més ampla de ganivets i navalles als carrers. Aquest diumenge vam tenir un altre exemple a Barcelona, amb l'apunyalament d'un seguidor de l'Europa molt a prop de l'estadi de Can Dragó, que aquella tarda acollia una eliminatòria clau de l'equip amb el filial del Celta de Vigo. Inicialment els Mossos van desconnectar la baralla del partit, però avui el diari Ara apunta que al darrere de l'agressió hi podria haver una motivació ideològica. La discussió entre l'un i l'altre hauria començat perquè l'atacant de 52 anys duia una bandera espanyola. Els testimonis expliquen que la disputa no va pujar de to, però l'agressor va treure una navalla de sobte i la va clavar la víctima, que ara recupera l'hospital. Com que l'aficionat de l'Europa forma part de la penya Els Escapulats, que es defineix com antifeixista i independentista, la hipòtesi del mòbil ideològic pels Mossos pren força. I encara tenim una dada més. A Tarragona, els Mossos han detingut dos lladres que robaven joies a ancians, a gent gran, en assalts en ple carrer. Eren dos joves de 20 i 21 anys amb una desena d'antecedents penals que actuaven sobretot als barris del Camp Clar i de Torreforta. Tampoc ha estat un cap de setmana plàcid als carrers de París. El balanç del caos i dels aldarulls que van desencadenar les celebracions de la Champions del PSG s'ha agreujat a les últimes hores. Aquesta nit, la policia francesa ha trobat al Sena el cadàver d'un home de 30 anys que s'hauria llançat la matinada de diumenge al riu per l'eufòria. Si es confirma, seria la segona víctima mortal del cap de setmana, que ja havia deixat un motorista de 24 anys mort quan intentava esquivar una barricada. A les últimes hores també ha crescut el nombre d'esvalotadors detinguts. Avui, a París, ja en són més de 900.

0: ENDI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
1: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENDI.
0: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
1: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
2: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
3: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
2: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana, sona bé i funciona millor. Et protegim?
4: González Blanco.
5: Després de les eleccions encara quedaran 3 setmanes perquè s'obri el mercat de fitxatges, però el candidat a destronar Florentino Pérez va per feina i sembla que de bracet amb Raúl podria aterrar també el Camp Nou, el Santiago Bernabéu, al mig centre, al Manchester City, Rodri. L'interès que hi té Riquelme és sabut per tothom, però hi va confirmar explícitament també a la SER que ja ha parlat amb els seus agents.
6: Me encanta un jugador como Rodri para el Real Madrid. Obviamente, bueno, pues sí, han habido contactos y si yo soy presidente del Real Madrid, pues...
7: O sea, contactos ha tenido con Rodri.
6: Bueno, con su representante. Y es uno de los dos nombres que hemos estado trabajando y otro que daremos en los próximos días.
5: En canvi, el que cada cop agafa més força és que José Mourinho en cap cas serà l'entrenador del Real Madrid si Enrique Riquelme guanya les eleccions. El candidat no ho ha descartat obertament, però ha confessat que no li agradava gaire el seu estil quan entrenava el conjunt blanc i portava la rivalitat amb el Barça fins a extrems intolerables.
6: Yo soy madridista, no soy ni de Mourinho ni de nadie, soy del Real Madrid. A mí personalmente hubieron momentos en los que creo que no se representaba al Real Madrid y yo como madridista y como socio no me sentí cómodo todo el tiempo. Hubo cosas muy buenas, un gran entrenador, pero hubieron algunas cosas que yo no me sentí cómodo y reflejado como madridista y como socio.
5: Més enllà de la vessant esportiva, Enrique Riquelme també ha insinuat que veu el fantasma d'una tupinada a l'horitzó. Ha alertat que el sistema de vot per correu no funciona correctament i ha recordat una obvietat. L'encarregat del recompte de vots serà el notari de confiança de Florentino Pérez, que es diu Cruz Gonzalo López Müller Gómez. Riquelme assegura que no té res en contra seu, però admet que està molt preocupat per la transparència d'aquest procés electoral. Per exemple, ahir denunciava que els socis del Real Madrid que volen votar per correu només reben paperetes de Florentino i cap de seva. Una situació que, a la SER, ha comparat amb Venezuela quan hi governava Maduro.
6: No tenemos el censo, dicen que no se puede y le ha llegado a todos los socios únicamente el voto de la candidatura de Florentino Pérez. ¿Pero esto en qué tipo de democracia? Esto es que cada vez se parece más a Maduro, a Venezuela. Y el voto por correo, además, está en un notario que es el con el que trabajan toda la vida. Entonces, lo que le pido al socio, en medida de lo que pueda, que por favor, que vaya a votar en vivo, físicamente.
5: Avui Enrique Riquelme també li preguntarem sobre la composició de la seva junta. Llegim el Confidencial que l'empresari ha incorporat el director de desenvolupament corporatiu d'Iberdrola, David Mesonero, que és també el gendre d'Ignacio Sánchez Galán, president de l'Energètica i arxienemic de Florentino, tal com va quedar palès en els àudios secrets que vam revelar ahir al món a RAC1. També hauria incorporat el fill de Vicente Boluda, Balan Bambú, que diré molt ara, expresident interí del Real Madrid, i estaria negociant directament, diu, amb un futbolista del PSG. D'aquesta manera s'entendria el viatge que va fer ahir a París. Enrique Riquelme continua convençut que Florentino Pérez vol privatitzar el club a través de la venda del 5% de l'entitat, però Florentino ho nega en rodó i assegura que els socis del Real Madrid poden estar molt tranquils perquè amb ell el club sí que continuarà sent seu.
8: De verdad que alguien puede creer que yo, que tuve que avalar en el año 2000 con 25.000 millones de las antiguas pesetas de mi patrimonio personal para que pudieran cobrar los jugadores de nuestro equipo, voy ahora a privatizar o vender el club. Dejen de mentir con bulos de manera indecente. Mientras yo sea presidente del Real Madrid, este club va a seguir siendo siempre de sus socios.
5: Però aquesta promesa de Florentino Pérez no casa amb la informació que avui publica el diari El Mundo. En portada, llegim que Florentino ha accelerat la venda d'actius del Real Madrid a un inversor extern. Sembla que vol traspassar el que anomena negoci del futbol a una nova filial i vendre un percentatge minoritari d'aquesta nova societat a un o a diversos inversors externs. Pel que llegim, aquest negoci del futbol concentraria les principals fonts d'ingressos com els drets de televisió, merchandatge, patrocinis i fins i tot els rendiments derivats dels traspassos de jugadors. En canvi, no inclouria l'explotació del Bernabéu perquè en el seu dia ja la van vendre a fons nord-americà a Sixth Street. Aquestes declaracions que sentien de Florentino Pérez surten d'un acte electoral amb penyes del Real Madrid on Florentino va fer servir una altra vegada pujar el to. Per exemple,

0: va baixar el cos a cos i va disparar directament contra Enrique Riquelme, que usa de voler-se fer famós a costa del Madrid.
1: No se puede mentir si se quiere ser presidente del club más prestigioso del mundo. Da la impresión de que alguien viene aquí a servirse del Real Madrid y no a servir al Real Madrid. El candidato parece más preocupado por inscribir una marca personal en el registro de marcas que hacerse famoso en vez de venir a proponer algo serio para el Real Madrid. El club merece un respeto y los socios del Real Madrid se merecen un respeto.
0: Parlant de Florentino, i aquesta nit el Tu diràs de RAC1, us hem explicat que el Barça ha ajornat la decisió de demandar Florentino per les acusacions de corrupció esportiva vinculades al cas Negreira. El motiu és que no vol que el mandatari faci servir una possible denúncia del Barça com a arma electoral. Un altre motiu és que ara el Barça té altra feina. El director de futbol Deco treballa sense parar en el mercat d'estiu i té entre cella i cella el fitxatge de Julián Álvarez. Ara bé, el president de l'Atlètic de Madrid no baixa del burro i manté que Julián no canviarà d'aires aquest estiu. Què vols que digui? Enrique Cerezo recorda que té 4 anys més de contracte.
2: Es un jugador del Atlético de Madrid, no solamente por esta temporada que ha pasado, sino también por otra muchas. Nosotros llevamos trabajando continuamente y trabajamos continuamente nuestro equipo técnico para traer a los mejores jugadores a nuestro equipo, y en eso estamos. Y todavía, hasta el mes de agosto que empieza la Liga, todavía queda mucho tiempo para poder buscar, ver y traer.
0: En canvi, el que sembla més clar és el futur d'Ansu Fati. El Mónaco pagarà 11 milions al Barça per quedar-se en propietat. De retruc, això farà que el Barça alliberi 22 milions de massa salarial, 12 d'aquest any i 10 milions més del següent. 8 i 22 minuts de tornada a Catalunya. Avui falta una setmana clavada perquè el Papa aterri a Catalunya. Vindrà de Madrid la primera parada del viatge oficial a l'Estat, envoltat de polèmica. La raó, doncs, que l'Església espanyola ha reconegut el català en els actes de Lleó 14 a Barcelona, el 9 i el 10 de juny. El que ha aixecat més polseguera és que el Papa faci la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que serà el moment més històric de la visita, íntegrament en castellà. No parlem d'un moment qualsevol, sinó d'un moment, com dèiem, històric per Barcelona, que passarà a la posteritat. El més sorprenent és que unes quantes setmanes enrere els organitzadors dels viatges papal van anunciar que el Pontífex faria servir el català. Què ha canviat exactament? La resposta no la té ningú, però el director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri, denunciava ahir aquí al Món a RAC1 que qui talla el bacallà és la Conferència Episcopal Espanyola, gens sensible a la realitat lingüística del nostre país.
3: El 2010, bàsicament, era una visita a Barcelona, on també feia una parada prèvia a Santiago de Compostela, i aquí ha sigut un viatge organitzat per tota Espanya, on el pes de la Conferència Episcopal ha sigut important.
4: Bueno,
3: i per tant, a l'hora d'interlocutar, tot ha passat per Madrid.
4: Uh-huh.
3: Aquí hi ha un pes.
0: Això és el que es comentava ahir, però a aquesta hora del matí, a les 8 i 23 minuts, podem anunciar aquí al Món a RAC1 que el govern de la Generalitat ha estat treballant, insistim, en el tema i que creuen que se'n poden sortir. Segons ha informat RAC1, fons del govern de la Generalitat, sembla que el govern estaria en aquests moments en contacte amb la Conferència Episcopal i amb el Vaticà per poder canviar aquest punt on el Papa Lleó XIV fes la benedicció de la Torre de Jesús només en castellà. El que també arribaran a Barcelona seran desenes de turistes que volen veure el Papa de prop. A les últimes hores s'han disparat els preus dels hotels i els apartaments turístics de tota la ciutat, però sobretot al voltant de la Sagrada Família. Les ofertes més esborgerrades les hem trobat a BTV a portals com Wallapop, que hi ha veïns que lloguen al seu balcó amb vistes al temple per entre 150 i 1.000 euros. Alguns anunciants intenten justificar l'atracament amb serveis addicionals. Per exemple, ofereixen begudes, menjar o l'ascensor per poder seguir els 15 minuts que el Papa serà a les portes de la Sagrada Família en comoditat. Anècdotes al marge, l'arraconament del català també ha sorprès la premsa. La majoria de diaris editats a Catalunya critiquen la decisió, la veuen com una ofensa. Antoni Gaudí i lamenten que una vegada més la llengua del país quedi relegada a un segon pla. Marina Arbós.
5: Al Punt Avui, Maria Pasqual diu que és xocant que el Papa no utilitzi la llengua pròpia del país on fa la benedicció, i més quan el català és una llengua minoritzada i atacada per tots els fronts. Assegura que li sap molt de greu la decisió i creu que s'està traint la figura de Gaudí. A l'Ara, Antoni Bassas escriu que el Papa vingui personalment a Barcelona a beneir la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família en castellà només té una explicació. La Conferència Episcopal Espanyola és primer espanyola i després episcopal. Lamenta que els organitzadors s'hagin volgut assegurar que el moment mundialment més televisiu del viatge sigui en castellà i acaba dient encara són a temps de no fer desentonar el papa en un dia tan solemne. El nacional Macarena Vergada creu que per respecte a Gaudí a la seva obra i al poble que la va fer i la fa possible, la benedicció hauria de ser en català. Per tot plegat conclou, la història que escriurem a Barcelona els pròxims dies mereix explicada en la llengua de l'arquitecte. I el Nació Ferran Casas recorda que l'any 1985 tots els bisbes catalans van escriure una carta en què defensaven inequívocament el català com a llengua pròpia del país. També parlaven de la necessitat de fer-lo servir tant en la litúrgia com en la vida eclesiàstica. Per això carrega contra els líders actuals i també toca el crostó al govern. Diu, poc se'n pot esperar de l'arcabisbe Omella o de l'abat Gasc, però el govern havia de fer valdre la seva implicació en la visita per projectar el català dins i fora del país.
0: D'aquesta polèmica escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Iu Forn.
4: I el papa digué, a Barcelona vull conèixer la realitat més autèntica dels meus feligresos i la paraula del papa es farà realitat. Anem efectivament a la realitat dels feligresos, bé, i a la dels no feligresos també. Si vostè va sovint a Barcelona, o bé encara hi viu, sabrà que s'hi parlen desenes de llengües, entre les quals el català, bé, el català no és de les més emprades. De fet, hi ha establiments públics on adreçar-te en català a qualque persona, animal o cosa significa un greu problema. Un greu problema per qui intenta parlar en català, esclar. Si vostè demana un gelat, poso un exemple a l'atzar, en qualsevol llengua de la Unió Europea, de la Unió Poca Europea, de la Unió Gens Europea, o en Ganimides, que com vostè sap és la llengua de Ganimides, vostè serà atès amablement. En canvi, si ho fa en català, les persones, animals o coses ja citades no manifestaran tanta il·lusió. Per tant, doncs, atenent aquesta realitat, és lògic que a Barcelona el papa, el català, el toqui poc, o gens si cal. Perquè, a veure, per què l'enviat del senyor hauria de ser diferent de l'enviat pel senyor amo d'una gelateria barcelonina?
0: Gràcies, Iu Forn. I a les últimes hores, que qui també s'ha fixat en la polèmica per l'ús del català durant la visita del papa, Lleó 14 han estat els personatges de la competència de RAC1. Això és el que en pensen el Sirici, en Mohamed Jordi o el professor de debò.
6: Que ve el papa!
7: Bueno, sí, però què té a veure ara la visita del papa amb la vaga de metges?
6: Home, quina edat té el papa? Home, és població de risc, eh?
7: Bueno, sí.
6: Imagineu-vos que el papa mor aquí.
7: No, home, bueno...
6: Seria culpa dels catalans, històricament.
8: Expliqueu això que ha explicat el Basset aquest matí, que han reduït al mínim el català que el papa dirà en els seus discursos i homilies a Catalunya.
7: Sí, aquest... Català no, que se vuelven dimonios. Bueno,
9: aquest matí...
7: Català en Catalunya, que locura, eh?
9: Sí, l'argument que donen és que, com que el papa parla molt bé el castellà, li serà més fàcil expressar-se en aquesta llengua.
8: M'esteu dient que una persona que parla bé el castellà, l'italià, el francès i el llatí té complicacions per dir unes frases escrites en català? Què és? El primer papa discapacitat de la història? Què passa?
9: Crec que no té gaire sentit.
10: Aquí podem tenir un bon misteri. El papa parlarà més en castellà que català a la Sagrada Família?
9: Això sembla, sí.
10: Doncs algú li hauria d'explicar al papa que a l'arquitecte de la Sagrada Família no li agradarà sentir el papa parlar en castellà. Recordeu que Gaudí van a la presó per mantenir el català davant d'un policia espanyol.
9: No crec que el Gaudí el senti parlant castellà. El papa ja fa anys que és mort.
10: Sí, segur que és mort del tot?
9: Home, Gaudí? Home, sí, està enterrat a la cripta del temple, a la cripta.
10: A la cripta?
9: Sí.
10: Hi ha una llegenda que assegura que si el papa parla més castellà que català a la Sagrada Família, enmig de la homilia, se sentiran tres cops a terra.
9: Això són quatre, eh?
10: Sabeu desxifrar el codi Morse? Morse?
9: Sí, el codi Morse. El codi Morse.
10: Gaudí deixarà anar més cops des de la cripta...
9: Mentre el papa parli en castellà. Què di?
10: Què ha dit? Fills de la...
9: No!
0: Són dos quarts de nou, però repetim la notícia que us ha avançat aquests moments al món a RAC1 fa uns moments, i és que el govern de la Generalitat està treballant amb el Vaticà i amb la Conferència Episcopal Espanyola perquè pugui canviar la idea de la benedicció de la Torre de Jesús, que pugui ser, encara que sigui parcialment, en català. Són dos quarts de nou del matí. A Madrid totes les mirades se centren en una dona, Leire Díez. Ahir el jutge que la investiga, ella i el PSOE, per buscar drets bruts dels jutges, fiscals i policies que buscaven les pessigolles. A Pedro Sánchez va anunciar que aixeca el secret de sumari de la causa. És un pas tècnic que podria semblar menor si no fos perquè obre les portes que totes les pàgines de la investigació que enfanga Leire Díez i el PSOE arribin molt aviat als mitjans. És a dir, en qüestió d'hores o de dies sabrem quines proves ha recopilat el jutge i sobretot fins a quin punt disposa d'indicis que permetin concloure que el PSOE com a partit va participar també en operacions il·legals. Tot i que el jutge Santiago Pedraza de l'Audiència Nacional va donar l'ordre i la documentació encara no ha sortit dels jutjats perquè, noi, les coses de Palacio s'ha de digitalitzar. Com que són milers d'informes i paperassa, els funcionaris tenen molta feina a escanejar-los i, per tant, ens haurem de carregar de paciència. El PSOE i la Moncloa viuen l'espera amb angoixa, creuen els dits perquè la paperassa no amagui cap bomba inesperada i confien que sigui prou tèbia per continuar resistint. De fet, a les últimes hores, Pedro Sánchez ha reclamat a la seva executiva que tingui el cap fred i aguanti la pressió peti qui peti. Els partits que fins ara han apuntalat el govern d'Espanya al Congrés també esperen les revelacions del sumari en tensió. De moment, tots en bloc descarten sumar-se a una moció de censura, però no se sap mai què podria passar si la investigació destapa drets bruts inesperats del PSOE o del mateix Pedro Sánchez. El PP, Alberto Núñez Feijóo, es mol els ganivets i intenta estovar els recels de Junts per Catalunya i el PNB, que són els únics socis de la Moncloa que han demanat obertament eleccions. La idea de Núñez Feijóo per convèncer-los que doni suport a una moció de censura seria convocar eleccions immediatament després d'arribar a la Moncloa. Feijóo argumenta que no caldria ni crear un nou govern i que, per tant, Vox quedaria al marge de l'equació. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
11: Sí, l'argument de Feijóo és que si la línia roja és Vox, no cal trepitjar-la perquè no caldria cap govern. Moció de censura, investidura, la seva, i signatura de decret d'eleccions des de Moncloa.
12: Sí, los partidos que ahora piden elecciones anticipadas, de verdad, están de acuerdo, haremos unas elecciones anticipadas de forma inmediata. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
11: Show de Telecinco, respuesta al PSOE de Montse Mínguez.
13: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Ustedes miren la bancada del Partido Popular. Hay 31 diputados del Partido Popular actualmente sentados que estaban en los casos de corrupción más graves del Partido Popular. Nadie dijo nada. Nadie conocía a nadie. Todo el mundo tapaba. Así que elecciones, ninguna.
11: 31 diputats que ara fa 8 anys ja ho eren, van callar amb la Gürtel, ara fa 8 anys, de la moció de censura que va fer fora Mariano Rajoy de Moncloa per la sentència del cas Gürtel.
0: Aquí ha tornat a agafar la destral de guerra és José María Aznar. L'expresident del govern d'Espanya, que va encunyar el concepte «quien puede hacer que haga», es multiplica aquests dies per assegurar-se que la tensió ambiental es continuï tallant amb un ganivet. Ahir va anar un pas més enllà i va alertar que el futur d'Espanya com a nació està en perill per culpa del PSOE.
14: A mí me preocupa mucho más que los casos de corrupción que existen ahora y que han convertido la política española en una charca repugnante e insufrible. Sí me preocupa mucho más el deterioro institucional que ha sufrido el país. Eso me preocupa muchísimo. Y el deterioro en los propósitos comunes que el país ha recibido. Nosotros tenemos una nación. Tenemos que garantizar la continuidad histórica de esa nación.
0: El terratrèmol del cas Leire també està sacsejant en Catalunya. La derivada catalana, la que investiga el finançament de la campanya electoral del PSC el 2024, comença a incomodar Esquerra i els comuns, que són els socis parlamentaris de Salvador Illa. Ahir Esquerra va demanar la compareixença del president perquè aclareixi si el PSC està implicat en les presumptes corrupteles que esquitxen el PSOE. Informa-se a Giró.
15: Els d'Oriol Junqueras se sumaran avui a Junts, el PP i Vox, que ja han demanat al Parlament una compareixença del president per aquesta qüestió. La secretària general del partit, Elisenda Alemany, creu que els socialistes no poden esperar més a donar explicacions, ja sigui Pedro Sánchez a Madrid o Salvador Illa a Barcelona. En canvi, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no creu que aquestes explicacions siguin necessàries. Reivindica que el partit mai ha fet guerra bruta i que els números ja van passar pel Tribunal de Comptes.
16: Que calen explicacions de Pedro Sánchez al més aviat possible i alhora també calen explicacions per part de Salvador Illa.
17: El que podem dir i tenim la certesa és que el PSC ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral i hem actuat amb total transparència.
15: Precisament arran dels últims escàndols judicials del PSOE, Esquerra engegarà aquest cap de setmana la maquinària per a preparar-se de cara a un hipotètic avançament electoral a l'Estat. Dissabte el Consell Nacional aprovarà a Banyoles el reglament intern per escollir el candidat.
0: De tot plegat, escoltem el comentari de la cap de política de La Vanguardia i col·laboradora del Món RAC1, Sílvia Angulo.
18: Un cop conegut els nous elements del cas Leire, la qüestió ja no és només què se sabia, sinó qui ho sabia i quina responsabilitat política se'n deriva. El jutge Pedraza ha demanat al PSC informació sobre els pagaments de la campanya electoral del 2024. Salvador Illa assegura que tot s'ajusta a la legalitat, però Esquerra i Junts en reclamen explicacions al Parlament. Tot plegat a l'espera d'un sumari que es farà públic en breu i que hauria d'aportar més detalls sobre una trama que torna a assenyalar l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El cas arriba en un moment delicat per al govern de Pedro Sánchez, que manté la voluntat de resistir, tot i haver perdut iniciativa política. Els socis, però, cada vegada amaguen menys la incomoditat. Ara bé, tampoc hi ha alternativa clara. Els partits de la investidura no volen aparèixer com els responsables d'una caiguda que pugui facilitar una majoria del PP en Vox. Aquest equilibri és el que de moment manté viva la legislatura. El PNB governa amb els socialistes del País Basc i Junts continua pendent de l'aplicació de l'amnistia. Tots dos reclamen un avançament electoral, però tampoc volen donar suport a una moció de censura impulsada per Feijó amb el suport de l'extrema dreta. Tothom s'hi juga molt a les pròximes eleccions.
0: La lletania d'escàndols que enfanguen el PSOE han anat, com en ell el dit, al PP per ocultar l'altre gran cas de corrupció que aquests dies s'està jutjant a Madrid, el de la trama Kitchen, l'operació legal que el govern del PP hauria posat en marxa per robar la documentació comprometedora del partit que tenia l'extresorer Bárcenas, Luis Bárcenas. Ahir van declarar com acusats al judici l'excomissari Villarejo i l'excap de la policia espanyola Eugenio Pino. Tots dos van reconèixer haver pagat diners al xòfer de Bárcenas perquè l'espiés, però defensen que va ser un dispositiu policial legal perquè no buscaven informació que comprometés el PP, sinó d'altra que podia ser delicada per la Zarzuela. Aquesta va ser la revelació més sorprenent de José Manuel Villarejo. Segons ell, la policia creia que Luis Bárcenas tenia documents que incriminaven el rei emèrit en negoci de tràfic d'armes.
19: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el ASIR o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no? Es que me obliga ya al final a decirlo y no quiero decirlo.
20: Ah, vale,
19: claro. Esa era la obsesión del señor Pino, que decía además que era muy monárquico.
0: Per tant, segons el relat de José Manuel Villarejo, l'objectiu de l'espionatge a Bárcenas era disposar d'informació dels viatges que feia i la gent amb qui es veia. Per això defensava que era important que el seu xofer els digués on anava.
21: Este señor, al ser de total confianza, podía ser una persona que trajera o llevara material delicado del señor Bárcenas y sobre todo viajes a lugares y tal donde cerca de la frontera.
0: Villarejo insistia que l'origen real de la investigació era aquest, però que Mariano Rajoy va aprofitar la vinentesa per saber si Luis Bárcenas ocultava alguna informació que el pogués esquitxar.
21: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Eugenio Pino també va desmarcar el PP de tota l'operació. Ara bé, ell insistia que l'operació Kitchen es va posar en marxa per trobar els diners que Luis Bárcenas tenia a Suïssa.
22: Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que montar un servicio. Nos pongamos como nos pongamos. Que luego se aprovecha la circunstancia de que se había una serie de documentos. Mire usted, esos ya estaban entregados por el señor Bárcenas, el señor Urresqueta, en el 2012. Decían, no buscábamos eso. Lo que intentábamos era el dinero.
0: I a tot això, gairebé sense voler-ho, Eugenio Pino va deixar caure una altra revelació molt important. Va explicar que la Fiscalia col·laborava en les malifetes de les clavegueres de l'Estat, inclosa l'Operació Catalunya.
23: Vino a verme, García Castaño ya, le ha jubilado ya, y me dijo que, dice la Fiscalía, que no le haces tanta caña, si que colaboras ahora en la Operación Catalunya, informando de la Operación Catalunya, te tratarán bien.
0: Ahí. També estaven tots pendents d'un altre judici, el que seu al banc dels acusats, David Sánchez. Els jutges volen esbrinar si la Diputació de Badajoz li va crear una plaça mida. El tribunal ha desestimat una de les acusacions contra ell, contra el germà de Pedro Sánchez, però manté totes les altres. Armenteres.
11: Sí, però el tribunal li manté la resta de delictes, bàsicament prevaricació i tràfic d'influències. De moment no hi ha testimonis que diguin que se'l van dullar. Els dos exdirectors de conservatoris que coordinava David Sánchez van declarar ahir que no tenien coneixement que es creés allò que ha dit per ell, tot i admetre que hi havia rumors. Es diuen María Mayoral i Evaristo Valentí.
24: ¿Tenía la sensación de que estaba ese puesto preadjudicado?
25: No.
26: ¿Había rumores de que este puesto podía llegar a ser para el señor don David Sánchez?
27: De eso concretamente, no.
11: El judici avança més lent del que pensava el tribunal. La declaració de David Sánchez no arribarà fins divendres o la setmana entrant.
0: Reobrim també la pàgina política perquè a Madrid, més enllà dels casos que esquitxen el PSOE i el PP, avui també estem pendents de la crisi que sacseja el grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Congrés. El que va explicant Gabriel Rufián, que vol crear un front d'esquerres amb altres partits progressistes d'arreu de l'Estat, està tensant les relacions també amb la resta de diputats d'Esquerra. El primer que ha obert foc ha estat Jordi Salvador, que ahir en una piulada va reclamar a Gabriel Rufián que respecti el partit, la militància i el grup parlamentari. Ara bé, just després va esbossar una amenaça. Avisa Gabriel Rufián que si continua tirant pel dret, a ell se li acabarà la paciència i optarà per buidar el pap, esbombar tot el que sap i acabar amb la ximpleria, literalment. Després de molts mesos de tensió latent, el grup parlamentari d'Esquerra al Congrés s'ha convertit, sembla, almenys per aquesta piulada, en un polvorí, just quan la direcció del partit està preparant el reglament per confeccionar les llistes de les pròximes eleccions espanyoles. Oriol Junqueras ho vol tenir tot a punt per si s'avancen, però abans l'espera molta feina per calmar els ànims dels seus diputats al Congrés. Home, el més senzill que podia fer Jordi Salvador és parlar a Gabriel Rufián, que el té al costat. No sé si és bombar-ho o si ho ha intentat, no ho sé. Tot plegat, la sensació és que en aquests moments, dins d'Esquerra Republicana i a la zona de Gabriel Rufián, algun problema hi ha. Això és evident. 19 minuts i les 9. Un matí més, les mobilitzacions al sector educatiu també marquen l'agenda. Gairebé un de cada quatre mestres i professors catalans ja han votat a la consulta que ha de servir per decidir si el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació tira endavant. El termini per votar acabarà dijous al migdia i els resultats se sabran al cap d'unes hores. El govern creu els dits perquè el professorat acabi donant llum verd al preacord perquè l'alternativa seria una vaga indefinida de resultat incert. Ahir, a les jornades del Cercle d'Economia, el president Salvador Illa va defensar les bondats d'aquest pacte.
1: Faig una valoració positiva del preacord al que s'ha arribat, que s'ha de ratificar aquests dies. És un esforç sense precedents en matèria d'educació en diferents àmbits i crec que se'n posa les bases perquè a partir d'aquí tots junts puguem treballar per retornar l'ensenyament a Catalunya o l'educació a Catalunya a nivells d'excel·lència.
0: Però no tots els sindicats estan satisfets amb aquest preacord. Els minoritaris dels majoritaris, que són la CGT, ACOS i la Intersindical, defensen el no i mantenen les mobilitzacions. Avui n'han convocat a Barcelona i Rodalia, de fet ara a les 8, han convocat dues bicicletades a l'Avinguda Meridiana i a la Gran Via per crear un embús a dues de les artèries principals de la ciutat, però també tenen previstes altres accions al centre de Barcelona, concretament, per exemple, a la Casa Batlló. Anem en directe cap allà, allà hi tenim l'Eudald Martínez. Eudald.
2: Doncs sí, efectivament, aquí a la Casa Batlló, que ja està bloquejada el seu accés per més d'un centenar de professors, en una acció que recorda molt a la que van fer, ho recordareu segur ara fa una setmana, a la Sagrada Família, on també van bloquejar l'accés al temple durant més de dues hores. Aquests professors que porten cartells "Jo voto no al preacord" o també "Ni ho vol concreta la inclusió" i que asseguren que s'hi volen estar una bona estona. De fet, la manifestació que començarà avui a les 12 del migdia serà molt a prop d'aquí, al Palau Robert, i per tant és previsible que s'hi vulguin estar fins aproximadament a aquella hora. Això fa que, evidentment, l'accés dels turistes a aquesta Casa Batlló ara mateix sigui impossible. Hem vist alguns moments d'atenció per alguns turistes que intentaven entrar igualment i els docents els ho impedien. Sí que hem vist que al principi aquesta Casa Batlló havia d'obrir a 8:45, no ho ha pogut fer, però sí que hi havia algun grup a dintre, perquè els grups ens han explicat que ja entren a les 8. El grup que hi havia dintre la Casa Batlló els han deixat sortir, això sí, per tant ja no estan a dintre. Tot plegat, mentre hi ha quatre furgons dels Mossos en aquesta zona, que de moment no actuen, i com dic, davant de la mirada sorpresa i expectant de molts turistes que veuen doncs que avui potser no podran fer la visita en aquest edifici emblemàtic de la ciutat.
0: Gràcies, Eudald. Qualsevol que no ens ho fa saber, ahir l'aturada havia de paralitzar les classes a Girona i a la Catalunya Central, però les xifres de seguiment van baixar a menys de la meitat, fins l'11%, ara que les vagues ja no tenen el suport de l'USTEC i del Sindicat de Professors de Secundària. Al País Valencià, el sector educatiu també està en peu de guerra, amb una aturada indefinida que ja fa 4 setmanes que dura. El que ha acabat d'escalfar els ànims és que un agent antiavalots de la policia espanyola empenyés a terra una professora jubilada de gairebé 70 anys que protestava pacíficament en una imatge que hem pogut veure tots. La dona va acabar amb el nas trencat i ja ha presentat denúncia. En paral·lel, a la direcció de la policia espanyola ha obert un expedient a la gent. I en plana internacional, el vesper de l'Orient Mitjà podria tornar a esclatar en qualsevol moment. Ara resulta que l'Iran ha enviat una alerta a tots els mitjans de comunicació del món per deixar clar que no faci ni cas a les paraules que de Donald Trump quan parli de negociacions de pau. El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran, Esmail Baghaei, creu que és una ximpleria prendre seriosament tot el que surt de la boca de Donald Trump.
3: Ani molts mitjans de comunicació ser més prudents a l'hora de prendre seriosament les declaracions dels Estats Units. Ja heu vist amb quina freqüència canvien d'opinió i fan declaracions inexactes. Aquestes contradiccions potser formen part de la seva estratègia de negociació. No funcionarà amb la República Islàmica de l'Iran. Si tot plegat vol dir que el govern nord-americà no funciona bé, aquest és un problema que els Estats Units ha de resoldre.
0: Però els Estats Units eviten caure en les provocacions de l'Iran i a les últimes hores Trump ha tornat a reiterar que l'acord de pau és qüestió de dies. En una entrevista telefònica a l'ABC, el president nord-americà ha explicat que Washington i Teheran han reprès les negociacions després que els ayatolàs s'aixequessin de la taula i es neguessin a continuar les converses fins que Israel freni els atacs al Líban. Ara queden alguns temes. Hem de parlar dels Premis Max, que han tornat a premiar el teatre català. Hem de parlar d'un nou atac de catalanofòbia i, evidentment, de les temperatures que continuen altes, però no tant com aquests últims dies.
4: La llei d'habitatge diu que, quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que, si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
5: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
6: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
5: Tu creus? Jo pensava que era normal.
6: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
7: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar a tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
8: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
20: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
25: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99€, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
28: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
29: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna i...
30: Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
31: És l'espanyola, una aceituna, como ninguna, como ninguna, como ninguna.
32: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
33: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
34: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
35: Només pel fet de comprar el cupó diari?
34: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
35: Mira que bé!
34: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
36: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
0: 10 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Recordeu la polèmica als Jocs d'hivern de Milà Cortina quan els organitzadors van retirar les banderes catalanes i les estelades als aficionats? Doncs ara hem sabut que, a banda del Parlament, el govern també ha demanat que no torni a passar, almenys en el cas de les banderes catalanes. Ho ha avançat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en una resposta parlamentària. Informa Laia Colomer.
12: Berni Álvarez ho explica en una resposta parlamentària a una pregunta de Junts per Catalunya. Els de Carles Puigdemont demanaven què havia fet el conseller d'Esports davant l'episodi que es va viure a les proves d'esquí de muntanya i, tot i que preguntaven tant per les senyeres com per les estelades, el conseller Álvarez es limita a parlar de les senyeres i assegura que en fa una valoració negativa del que va passar perquè la senyera és un símbol nacional de Catalunya. Per això explica que tan bon punt va saber què havia passat, es va posar en contacte amb el Comitè Olímpic Espanyol, el COE, per traslladar el malestar del govern i per demanar que no tornés a passar. Berni Álvarez creu que el Comitè Olímpic Internacional va fer una lectura esbiaixada de la Carta Olímpica que prohibeix les manifestacions i la propaganda política. Recorda que la senyera és un símbol institucional i nacional reconegut i que, per tant, no hauria de prohibir-se o requisar-se de forma indiscriminada, com va passar als Jocs Olímpics de Milà Cortina. Álvarez també va demanar al COE que d'ara en endavant s'apliquin criteris proporcionals, no discriminatoris i coherents.
0: Avui que també ens ha cridat l'atenció un article que publica l'ABC. El diari recull les crítiques de Vox i d'abogados cristianos contra un llibre que es titula El semen mola, però necessites saber com funciona. L'ha escrit la psicòloga catalana Anna Sàlvia. Com ja deveu haver deduït, es tracta d'un llibre que parla del semen i de l'ejaculació per adaptat per adolescents que comencen a descobrir el seu cos. En aquest article, l'ABC, Vox i l'associació de l'extrema dreta es posen les mans al cap perquè en un dels capítols l'autor anima els adolescents a escriure l'experiència de la seva primera ejaculació i, si ho volen, enganxar una foto que il·lustri el moment. Vox defineix el test com un execrable manual de perversió de menors i afegeix que hi apareixen il·lustracions promíscues inadequades amb la intenció de rebassar als menors la seva infància i innocència. Ara Vox i abogados cristianos reclamen que retiri immediatament de les biblioteques, immediatament, i dels instituts que el tenen al seu catàleg permanent. Abans parlàvem de les protestes dels docents, però els metges tampoc s'aturen. El Departament de Salut calcula que l'aturada parcial al sector sanitari, que implica deixar de fer hores extres, podria afectar prop del 20% de l'activitat a diversos hospitals. S'hi han sumat més de 100 serveis de gairebé 30 centres mèdics d'arreu de Catalunya i la conselleria admet que la situació els preocupa. Però també tenim bones notícies en salut. Per exemple, que hi ha un medicament intel·ligent que ha aconseguit reduir un 30% els càncers més comuns. És un fàrmac que permet eliminar les capes d'invisibilitat de les cèl·lules tumorals, les que eviten els tractaments perquè se n'amaguen. Ho ha demostrat un assaig clínic que s'ha fet al Regne Unit, a França, a Austràlia i a Espanya. I a Catalunya també s'ha fet un altre avenç important. Si ahir us explicàvem el nou tractament d'un dels càncers més agressius, el de pàncreas, avui la ciència ha fet un pas de gegant per detectar-lo. Investigadors de l'Institut de Química Avançada de Catalunya, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona i l'Hospital del Mar Research Institute han desenvolupat un prototip que detecta el tumor en pocs minuts. El millor és que és molt poc invasiu, només cal una mostra de sang. En pàgina econòmica, Salvador Illa vol accelerar la construcció d'algunes de les grans infraestructures pendents. El president de la Generalitat es compromet a executar en 6 anys obres que al ritme habitual de l'administració podrien allargar-se 2 dècades. Entre els projectes hi ha noves estacions de la L9 i la millora de la carretera entre Berga i Bagà, una reivindicació històrica dels veïns. Illa ho va anunciar davant dels empresaris del Cercle d'Economia i on hi era la Montse Martí.
13: Salvador Illa diu que mobilitzarà de seguida 1.800 milions d'euros de diner públic i privat i més endavant 1.500 milions més. En aquest primer paquet traurà concurs la construcció de les estacions del tram central de la L9 del metro de Barcelona, el desdoblament dels eixos 2+1, un carril per sentit i un complementari en més de 300 quilòmetres de tota la xarxa viària, o la millora del tram Berga-Bagà. El president Illa diu que és un bon moment per recuperar un model d'inversió que fa anys que no s'ha fet servir.
14: Podem accelerar perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions. El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya.
13: Illa també ha explicat que aviat l'aeroport de Barcelona guanyarà una nova connexió directa amb Àsia. A principi de 2027, Starlux Airlines unirà Barcelona amb Taipei.
0: I a 5 minuts per arribar a les 9 del matí, després de la calorada que fa dies que arrosseguem, avui afluixa una mica més i arriben tempestes a moltes comarques. Mònica Usart, bon dia.
1: Bon dia. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Aquesta tarda les tempestes poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o de calamarsa.
2: Sí, hi ha avisos del Meteocat, al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona i a l'Alt Empordà per aquestes tempestes que poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats, com deies, de calamarsa o pedra. I aquestes pluges afectaran molts sectors ara a partir de mig matí del Pirineu i després s'estendran cap al Prepirineu, Catalunya Central, fins i tot algun punt del prelitoral de Barcelona o comarques gironines, que com veiem és on descarregaran amb més força. A la resta, en canvi, comarques del sud tindrem més clarianes, més estones de sol, i això permetrà que les temperatures pugin més. En canvi, a la resta, baixen respecte a les d'ahir, moltes màximes d'entre 26 i 32 graus. Demà no s'espera pluja, hi haurà nuvolades de tarda però sense aigua, i baixen entre 1 i 3 graus les temperatures. Dijous baixa un pèl el termòmetre i a la tarda sí que arribaran alguns ruixats. Durant la tarda al Pirineu, però al vespre s'estendran cap a la resta del país i hi haurà una escombrada de xàfecs que fins i tot divendres de bon matí encara se'n podrien escapar alguns. Després baixarà més la temperatura de cara a divendres i el cap de setmana torna a pujar, però ho farà a poc a poc.
0: Aquest estiu la Mònica també estarà molt pendent de l'eclipsi solar total. Encara falten una mica més de 2 mesos, però les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre ultimen ja els detalls. Per evitar massificacions, el cos d'agents rurals tancarà espais naturals protegits, perquè l'objectiu és garantir la seguretat a les zones on es preveu efecte crida i allà on hi haurà un risc d'incendi més elevat. Esteve Giral.
3: Sí, per aquesta i altres raons hi haurà restriccions d'accés des de 24 hores abans del dia de l'eclipsi solar total en espais naturals de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Es volen evitar així massificacions i poder garantir l'evacuació, si és el cas, en paratges naturals on es preveu l'efecte crida perquè es podrà veure molt bé l'eclipsi. Es tem l'ocupació descontrolada. Concretament es preveuen controls i restriccions d'accés al parc natural dels Ports, al Delta de l'Ebre i a la Serra de Llaveria, tocada a les muntanyes de Prades. L'inspector en cap dels agents rurals, Antoni Mur.
4: Hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat.
3: El cos d'agents rurals, en coordinació amb diferents departaments de la Generalitat, està acabant de concretar en quins llocs i espais es faran aquests tancaments i com es faran els controls.
11: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
15: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
11: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
15: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: En pàgina cultural, el Teatre Català arrasa els Premis Max de les Arts Escèniques aquesta nit a Mèrida. Les grans triomfadores de la gala, amb 3 premis cadascuna, han estat d'una banda La Tercera Fuga del TNC, una obra dirigida i coescrita per Victoria Spumberg i protagonitzada per Tom Vieira i Clara Segura, i de l'altra l'espectacle de dansa No, de la companyia La Venidera, coproduïda pel Grec i la Fira Mediterrània de Manresa. Ara bé, un dels principals guardons, el de millor espectacle, se l'han dut 1936, una obra de teatre documental sobre la Guerra Civil, que també té marca catalana. La coproduïda al Terrat i un dels autors és el tarragoní Albert Boronat. Ha seguit la gala des de Mèrida l'enviat especial de RAC1, l'Adrià Garcia.
16: Com fa 2.000 anys, Mèrida s'ha convertit aquesta nit en la capital de les arts escèniques. Per l'amfiteatre romà hi ha desfilat el bo i millor de l'escena estatal, però el teatre català ha estat el protagonista. La Tercera Fuga, el drama basat en el periple familiar de la seva directora Victoria Spumberg, s'ha coronat amb 3 premis, el de millor actor per Tom Vieira, el de millor elenc i el de millor dramatúrgia amb Spumberg i Albert Pijuan al capdavant.
17: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. És una cosa que la tinc molt, molt arrelada. Des de que el meu avi parlava argentí amb accent rus, i jo tinc aquest xava.
18: Te n'adones que estàs explicant una història que, si tu mires una mica enrere a la teva línia, també ha passat.
16: No ha fet furor en la categoria de dansa, millor espectacle, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Tant ella com Albert Hernández se'n feien creus.
19: És la nostra primera proposta, amb la nostra veritat i amb el nostre llenguatge.
21: Si puc demanar un desig, tornar a casa, tornar a Barcelona, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid.
16: En total, el Teatre Català ha sumat 11 guardons de la vintena que estaven en joc. La coproducció del TNC Los Nuestros s'han dut 2 premis, direcció i actriu, Gota de Chema Muñoz ha guanyat el de millor espectacle de carrer, o Faula, del Mercat de les Flors, el de millor elenc de dansa.
0: En música continua el cicle de concerts de la primavera a la ciutat de Barcelona. Avui és el torn del cantautor nord-americà Yves Tumor, conegut per la seva música que barreja electrònica, psicodèlia i rock. I també és qui va col·laborar amb la Rosalía a la cançó Bergain. A 2:15 de la nit actuarà a la Sala Apolo. A la mateixa sala també actua avui la compositora francesa Amy Blue, de només 23 anys, resident a Londres, oferirà una sessió de rhythm and blues a les 8. Als concerts sumem-hi un altre. El britànic Blood Orange serà avui a 2:15 de la nit a la sala Paral·lel 62 amb aires de soul i de jazz. L'argentí Santiago Motorizado, de la banda de rock El Mató, un policia motorizado, visita aquesta nit a les 9 la nau.
5: Promeses que no voy a cumplir, espero no te olvides de mí.
0: Recordeu que tot plegat és un preàmbul del que començarà a passar demà, que és el Primera Sound, que començarà amb el concert gratuït, entre altres, de Guitarrica de la Fuente. Pel que fa a novetat, Charlie XCX ha anunciat nou disc. Music Fashion Film i es publicarà el 24 de juliol. I una altra música que també haurem de tenir en compte de cara al futur és, atenció, Ansu Fati. El futbolista acaba de signar contracte amb una discogràfica Music Brokers per publicar el pròxim dia 19 de juny la seva primera cançó, que es titularà Sea Como Sea, i barreja estils com afrobeat, el reggaeton i l'amapiano. Ansu Fati s'acaba de desvincular contractualment del Barça i ha firmat una renovació amb el Mònaco. Haurem d'estar pendents d'aquesta cançó d'Ansu Fati. I Ginestà ha anunciat la gira que farà pel seu nou disc titulat Gira tot igual però diferent.
6: Gira tot igual però diferent. Hi ha dies que tot val la pena.
0: Fins la tardor, Ginestà farà una vintena de parades a diferents festivals, com el Canet Rock, festes majors com la de Sant Cugat o Badalona, i diferents sales de Catalunya. Per cert, que el concert de presentació de l'àlbum de Ginestà a Barcelona, que es farà el 7 de novembre a Ras Matàs, ja ha venut més del 80% de les entrades. I a mig camí entre la música i el cinema, Toy Story 5 continua sumant estrelles de la música a la producció.
7: Bonnie, there's a package for you.
0: Si fa uns dies explicaven que Bad Bunny donaria veu a un dels personatges, la pizza amb ulleres, ara hem sabut que Bizarrap també doblarà en espanyol a una joguina que es dirà Nom de Jardí. I per acabar-ho de rematar, Taylor Swift ha fet una cançó especial per la pel·lícula que es titula I Knew It, I Knew You, i que s'estrena aquest divendres. Toy Story 5 arribarà al cinema, recordem, el pròxim dia 17 de juny. I a les 9:02, a la resta dels esports, Andrés Iniesta es fa entrenador i començarà la seva trajectòria per baix als Emirats Àrabs.
8: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Com van fer Guardiola o com va fer Luis Enrique, la llegenda del Barça debutarà com a entrenador de futbol al Gulf United de Dubai, que és la segona divisió del país. L'exfutbolista manxec té 42 anys i va plegar fa dues temporades també als Emirats com a jugador de l'Emirates. I a Espanya, Sergio Ramos ha provocat un merder entre els accionistes del Sevilla. L'exjugador lidera un grup d'inversors que vol comprar el club, però els accionistes l'han acusat d'enganyar-los perquè hauria canviat les condicions de l'operació a mig fer. En concret, els ha intentat justificar que acabin cobrant 5 milions menys que al començament i que rebin els calés a terminis i no el comptat tal com els havia promès a l'inici de la negociació. Per aquest motiu, hi ha accionistes que li demanen una indemnització. Sergio Ramos està convençut que no l'haurà de pagar i assegura que continua obert a la negociació.
20: Llegamos el martes, la reunión fue el miércoles y no se nos ha contestado. De alguna manera u otra, medios han ido diciendo que era una falta de respeto, que era una mentira, que veníamos aquí a estafar. Nosotros no venimos a estafar, venimos a ayudar al Sevilla Fútbol Club en una de las peores etapas de la historia. Dicho esto, estamos aquí, negociemos.
0: En bàsquet avui comença els quarts de final de la Lliga CB a les 7, en directe a RAC+1, UCAM Múrcia-Barça. El primer partit de l'eliminatòria, el millor de 3, en què l'equip murcià té el factor pista a favor. Més tard, a les 9, Madrid-Tenerife. Notícia sonada al món del tenis. Serena Williams tornarà a jugar professionalment després de retirar-se fa 4 anys. La nord-americana té 44 i és una llegenda de l'esport mundial. 23 grans slams ha guanyat. I reapareixerà el torneig de Queens, a Anglaterra, la modalitat de dobles. I a Roland Garros, a París, avui Rafa Hoder jugarà jugarà els quarts de final contra Alexander Zverev. Està previst que el partit comenci cap a les 2 del migdia. En futbol sala, el Barça classificat per les semifinals de la Lliga i ara s'enfrontarà a l'Inter Movistar, va eliminar ahir el Valdepeñas, 4-6. I finalment en hoquei patins, el Barça ha perdut el factor pista a les semifinals de la Lliga, li ha pispat l'Igualada, que hi va guanyar 1-3 al Palau. L'eliminatòria entre els dos equips catalans està empatada una victòria i ara continuarà al pavelló de les Comes, on es jugaran els dos pròxims partits.
9: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom.
10: Prova-ho ara.
0: Anem al trànsit.
22: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, on cada matí allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
23: Bon dia, doncs continuem la jornada avui dimarts de moment sense incidències, però sí amb retencions habituals encara amb força intensitat. Comencem pel nus de la Trinitat, encara queden retencions per la C33 des de Montcada i Reixac, la B20 a Santa Coloma de Gramenet i sobretot per la C58 amb cues encara des de Sant Quirze del Vallès de manera intermitent. Tot plecat ens deixa cues de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès encara queden cues també a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, a la C59 a Caldes de Montbui, però sobretot a la AP7, encara amb cues des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona, i en sentit nord des de Sant Cugat fins a Cerdanyola. Recordem també que l'entrada des del Llobregat continua amb lentitud habitual per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, en direcció la capital catalana. També les vies costaneres continuen amb 3 quilòmetres de retencions en sentit nord des de l'aeroport del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
24: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a recuperant de sort, perquè un home d'Idaho, als Estats Units, ha guanyat la loteria 18 cops els últims 30 anys. La sort va començar a picar-li a la porta amb el sorteig d'un cotxe i després l'ha anat assetjant amb premis en metàl·lic de $200,000, diversos premis de 20.000, de 5.000, de 1.000 dòlars, un premi de $50,000, l'últim que s'ha embutxacat i que ha permès a la loteria fer balanç. L'afortunat home explica que no hi ha cap estratègia al darrere, només anar provant sort. Pensareu que és un cas excepcional, però recordem dos casos molt pròxims. El primer, el de l'empresari expresident de la Diputació de Castelló durant 16 anys, Carlos Fabra, que deia que en 10 anys havia tocat 7 cops la loteria i que havia guanyat més de 2.200.000 euros. Curiosament, la sort li va desaparèixer després que l'investiguessin per corrupció. Però és que també hem de recordar Juan Antonio Roca, que va ser assessor d'urbanisme de l'Ajuntament de Marbella i a qui van assenyalar com a presumpte cervell del cas Malaia, un dels casos corrupcions més bèsties descoberts a Espanya. Doncs bé, Juan Antonio Roca deia, quan l'investigaven, que li havia tocat la loteria 80 vegades. 80 vegades! En una trentena van ser premis de loteries i apostes diverses, però és que també afirmava que una cinquantena de cops li van tocar premis grans de la loteria de Nadal. La probabilitat que toqui una sola vegada és d'un entre 43 quatrilions. En aquest cas també va ser tancar-lo a la presó i desaparèixer la sort.
25: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
26: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
25: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 9:08.
27: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
28: Actimel, l'aliat que ajuda al sistema immunitari cada dia, us ofereix el perquè de tot plegat.
29: Avui,
1: amb l'historiador i expert en comunicació Joan López Alegre i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
0: Jo feu un patir parlant tots a la vegada que jo us veig a venir. Bon dia a tutti quanti, què tal?
2: Bon dia.
3: Bon dia.
4: Ah, va, clar, sí.
2: Ara fem tots per dir bon dia.
10: Com aquella bon dia, vegada, un famós diàleg que li pregunta, en una entrevista, em sembla que la Cera, el president Pujol, que li deien, però, presidente, no hace falta que cada vez que le hagamos una pregunta responda durante 3 minutos. La següent pregunta va ser, ¿qué le parece la aprobación del presupuesto? Va dir, mal.
0: Mal. Pues, això era amb el Luis de Olmo.
10: Era amb el Luis de Olmo,
0: sí, efectivament.
10: Mític tall del diàleg.
0: Efectivament. Són les 9:10 del matí. Ara, avui que parlem de diversos temes, el primer serà de la seguretat, el de la immigració, que avui hem sabut del tema aquesta nit d'Europa, que ha girat clarament cap a la dreta. Després parlarem de la visita al Papa a Catalunya i també, a 11:15, us deixaré anar en nom de Déu, i m'ha millor dit, perquè després o abans de parlar del Papa ens acompanyarà en aquest estudi Enrique Riquelme, que és una cosa que és com molt psicotròpica. Perquè aquest matí a les 6 explicava que en la meva vida professional i durant molts anys fent esports, a Florentino Pérez el vaig tenir la sort de poder-lo entrevistar 2 vegades. Però de manera telefònica, les 2 a Catalunya Ràdio i fent esports, però fa molts anys.
4: Doncs jo he sopat...
0: Comença on són? Molts anys. Mai a RAC1. Vaja, de fet, mai a RAC1, i crec que tret de 5 mitjans de Madrid, tampoc se l'ha entrevistat mai a Florentino Pérez. De fet, aquests dies he vist una entrevista a Televisió Espanyola. No sé si aquestes últimes hores en donarà més, perquè jo crec que tampoc li farà gaire falta, les coses com són. Però sí que veig que Enrique Riquelme ha fet la COPE, aquesta nit ha fet la SER, ha fet entrevistes també, no sé on més l'ha fet. A la Razón sí que la Razón li va fer ahir a Florentino, però Enrique Riquelme l'ha fet a la SER, a la COPE, etcètera, etcètera. I també la farà avui, aquest matí, aquí al Món RAC1, aprofitant que avui visitarà diferents penyes del Madrid a Catalunya.
4: Doncs, mira, per un cop a la vida tinc més currículum que tu.
2: Opa! I,
4: perquè jo he sopat amb Florentino Pérez, sí, a Isla Fantasia.
2: Això no sé si es pot posar el currículum.
0: Sí, una, sí, exacte. Home, perdó, a Isla Fantasia vol dir amb el banyador llançant-se pel tobogán o no?
4: No, és que va venir ell acompanyat del Valdano i d'un senyor que ja va morir, que en aquells moments era el president dels veterans del Madrid, que era Zoco, que estava casat amb Maria Ostiz,
0: sí,
4: que va guanyar un festival de l'OTI, per cert.
0: Sí, no, Zoco, tota Maria Ostiz.
4: Sí, va guanyar Maria Ostiz amb la cançó Canta Cigarra.
0: Sí.
4: I van venir a Mataró, perquè a Mataró va ser diputat per Mataró Carlos Padrós, fundador del Real Madrid.
0: Mm.
4: I aquest senyor...
0: Hòstia, sempre anem a petar al mateix lloc, eh?
4: Sí. Aquest senyor té a Mataró un carrer, que és l'avinguda Carlos Padrós, i llavors van venir al cementiri perquè està enterrat allà i li van venir a fer un homenatge. A més, està a la mateixa fila de nitxos que Joan Peiró, el ministre anarquista de la República, tot...
11: Per què vols Viquipèdia si tens el Joan López Alegre, no? És a dir, de mataronisme.
0: Aviam un moment, que són, són les 9:12. Mira, de moment... Lluís Tobar, què tal, Brussel·les? Bon dia.
12: Hola, Jordi, bon dia.
0: A quina hora acaba la reunió d'avui, aquesta nit?
12: Cap a quarts d'onze de la nit.
0: Quarts d'onze de la nit.
12: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, perquè ara la Comissió Europea... És a dir, aviam, tampoc ens ha d'estranyar, perquè tenint en compte que van a Europa, doncs les coses són com són. Ha donat un cop de volant molt bèstia, que endureix com mai la política migratòria europea. Úrsula von der Leyen ha negociat fins a última hora amb un grup d'eurodiputats del Parlament Europeu per tancar els serrells últims de l'acord, i que entrarà en vigor d'aquí 10 dies. Amb algunes coses anem molt ràpid i amb unes altres van molt lents. 12 de juny, divendres, i d'una manera ampla als països d'Europa perquè capturin els migrants irregulars en registres a casa seva. De fet, els agents podran detenir famílies amb menors i tancar-les a 2 anys i mig sense sentència ferma, que recorda molt això de l'ICE, que es crearà una mena de centres de deportació de migrants que poden estar fora de la Unió Europea o no, poden estar als Balcans, a l'Europa de l'Est, a l'Àfrica, a l'Àsia Central, pot ser a Marroc, Egipte, Ruanda, Etiòpia, el Pakistan, o fins i tot l'Afganistan, que és un país que està controlat pels talibans. Déu-n'hi-do, no, Lluís?
3: Déu-n'hi-do, Jordi. Jo crec que aquest pacte migratori, recordem que el pacte migratori europeu es va tancar, diguem, del gran acord, es va tancar fa, o les grans línies, es va tancar fa 3 anys sota presidència espanyola, i s'han anat negociant durant aquests 3 anys entre el Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea, que és l'òrgan que representa els països, i per tant aquest pacte migratori europeu, que ara sí entrarà en vigor aquest any, aquest juny del 2026, ho dèiem també al matí, reflecteix al final les majories que hi han dins la Unió Europea. Qui ha negociat això és el Parlament Europeu. Recordem que allà hi ha una majoria, és a dir, tot pivota, diguem, entorn del Partit Popular Europeu, que en aquest cas, doncs, el Partit Popular Europeu pot pactar, diguem, amb una majoria europeista, com és amb els socialistes o amb els liberals, o pot fer servir també una majoria amb l'extrema dreta, amb les dues extrema dretes que hi ha en el Parlament Europeu, i en el tema migratori és el que ha fet servir per endurir aquestes polítiques migratoris. I el Consell de la Unió Europea, que és l'òrgan que representa els 27 països europeus, clar, 20 dels 27 països europeus estan governats per forces conservadores o ultraconservadores, no? D'aquí aquesta línia migratòria tan dura, que jo crec que el que enterra definitivament és el que va començar fa 10 anys, fa 11 anys ja, que és la política d'acollir refugiats d'Angela Merkel, de l'Alemanya d'Angela Merkel, no? Allò va ser una resposta a una crisi migratòria derivada de la guerra de Síria, i aquest pacte migratori el que fa és capgirar totalment.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: No, secreta, a nivell tècnic, on la Comissió Europea no vol cap mena de fotografia ni amb comissaris ni res. I aquí, clar, la carpeta migratòria estarà damunt la taula. És l'únic interès que hi pot tenir la Unió Europea en fer tractes amb un govern com el dels talibans.
4: Aviam, Toni Aire, què dius?
5: Bueno, mira, tu saps que a mi m'agraden les pel·lícules aquestes de misteri. Hi ha una que es diu Àngels i Dimonis, que és versió cinematogràfica d'un llibre del Dan Brown. Hi havia una escena de la pel·lícula en la que han de desallotjar els cardenals que estan al conclave i l'Iwan McGregor, el personatge del Camarlenc, es nega en rodó dient que si el que pretenen és projectar la imatge d'un seguit d'ancians desorientats i espantats al món. Jo crec que a Europa som aquests ancians desorientats i espantats que van donant pals de cec davant d'una realitat doncs, que ens ha somparat, no? És a dir, la nostra realitat balneàrica en molts casos, i no són les institucions europees ni són els governs, perquè al final això respon a una sociologia. Citàveu ara l'Angela Merkel. L'Angela Merkel va tenir la iniciativa que va fer explotar el cap a tothom, perquè en teoria ella venia de ser la dona de les retallades, etcètera, i misericorde, i va tenir el gest que jo crec que havia de tenir amb els refugiats sirians, i allò a Alemanya va provocar una sacsejada a la sociologia electoral espectacular amb una pujada de l'FPD, de l'Alternativa per Alemanya, i una baixada dels partits grans, concretament de la CDU-CSU, que a més va portar a l'ocàs també del mandat de Merkel. I han anat corregint. Per tant, jo crec que és una circumstància en la que jo crec que no encertem el com, però en molts casos, aquest podria ser un d'ells, però que sobretot el que demostra és una societat de passades per un fenomen migratori que no sap metabolitzar la major part del temps en condicions.
4: Joan.
6: Bueno, Merkel, jo crec que la història diu que va tenir encerts, però també va cometre errors. Un és la relació amb Rússia, l'altre és el tema de la gestió dels refugiats, i la pròpia política alemana i la societat alemana l'està esmenant. Amb el tema dels immigrants, jo crec que el que ara s'ha aprovat a la Unió Europea, que no és cap cop de volant, sinó que és l'evolució de lo que està passant des d'allà fa molts de mesos, en el fons és només una part del problema, que ho podem dividir en dos. Una cosa és com s'evita que mori gent, especialment al Mediterrani, i si tu li llances un missatge a la gent de dir no pugi una pastera, no travessi el mar, no jugui la vida perquè tornarà cap a casa, i es pot reduir, per tant, el flux de gent que juga la vida al mar i que paga diners a màfies, això és un bé. I l'altra qüestió és la que vam veure el cap de setmana amb l'excusa de la victòria del PSG a la final de la Champions. Què passa amb tota aquella gent que ja està aquí, que no s'ha volgut integrar, que se n'aprofita dels impostos que paga la resta de la societat i que generen un clima que crea una societat que se sent amenaçada per gent a la que es manté. El que ha fet avui la Unió Europea aborda una part del problema, però no aborda l'altra part del problema.
4: Mm. Ot, perdona, Isabel i Ot.
7: No, Amb aquest acord d'ahir al vespre, el que veiem és que hem passat de solucions que ens escandalitzaven a tots quan anava a impulsar Europa Giorgia Meloni, no? Perquè pensem que Europa era més pura que altres països, i quan Meloni va prendre aquesta iniciativa de portar cap a Albània va escandalitzar tothom, i no només a tothom, sinó que a més la justícia italiana li va revocar diverses d'aquestes decisions. Doncs el que era una mesura escandalosa ara resulta que és una solució innovadora per la Comissió Europea, no? Hi ha una part de la reflexió que fa el Joan que jo crec que comparteixo, perquè una cosa és l'acollida en la qual tothom es pot sentir generós, no? Les persones que van marxant del seu país per motius de guerra, econòmics o polítics, i una altra cosa és la dificultat de la integració. I el repte que té Europa amb la integració de la immigració

0: és el que està... potser és un dels motius que està provocant més trencadissa social a tots els països europeus. Efectivament, aquest acord d'ahir al vespre, doncs el que demostra és quina és la correlació de forces que hi ha en aquest moment a la Unió Europea, però no amaga la realitat, tampoc. I la realitat és que estava mirant ara dades i és que les arribades d'immigrants han caigut en l'últim any un 40% i 1.200 persones han mort al Mediterrani en el que portem de 2026. I això de portar la gent cap a països de l'Àfrica o de l'Àsia Central tampoc no ho soluciona.
1: Ot, doncs jo del que ha dit el Joan només estic d'acord amb una cosa, que és que no és un gir de volant, sinó que aquesta mena de polítiques agressives i dures ja fa molt de temps, no mesos, fa molts anys que la Unió Europea les està portant a la pràctica. Fa molt de temps que tenim estratagemes de deportació amb Líbia i amb Tunísia que han tingut un resultat molt magre, molt magre. I ja tenim des de fa molt de temps informes interns de la pròpia d'institucions de la pròpia Unió Europea que el que acrediten és que amb aquesta política de deportacions, de devolucions en calent, d'externalitzacions, l'única cosa que hi ha no és un enduriment de les polítiques migratòries ni és un augment de l'efectivitat d'aquestes polítiques a l'hora de reduir els fluxos, sinó una desaparició i una destrucció del sistema de garanties que han de protegir la integritat i la dignitat de les persones que venen cap aquí. Hi ha, abans que explicava la notícia, ho he buscat, hi ha un informe del Servei d'Estudis del Parlament Europeu que el mateix Parlament Europeu ha parlat d'ús excessiu de la força, de tractes degradants, de detencions arbitràries, d'expulsions col·lectives. Hi ha investigacions de l'Oficina Europea de la Lluita contra el Frau que denuncien i que van alertar que l'Agència Europea d'Actuació a la Frontera havia treballat per ocultar tortures sistemàtiques que hi havia en aquests centres de deportació. Per tant, no hi ha un enduriment ni un augment de l'eficàcia. L'únic que hi ha és una eliminació de les garanties. I després, l'experiència que tenim en termes d'externalització, és a dir, de confiar en països tercers perquè facin de tallafoc o perquè es tronquin els fluxos migratoris, que per cert en parlem com si fossin fulls d'Excel i en realitat els fluxos són persones que s'estan desplaçant, és a dir, és una política que s'activa contra grups de persones en moviment. L'experiència que tenim sobre com funcionen les externalitzacions en termes de política migratòria, en general ens demostren que no funcionen. Que no funcionen, perquè poden provocar una reducció dels fluxos molt en el curt termini, com en alguns casos li ha passat a la senyora Meloni, però és només mentre dura el procés de construir rutes alternatives més perilloses. Segona, perquè depens d'aquests règims més autoritaris, d'aquests països tercers, aquí ho hem vist amb el Marroc, que tenen a disposició un instrument polític per coaccionar els països europeus. I després, per la qüestió fonamental que deia la Isabel, que és quin és el paper d'Europa respecte de les causes del fenomen migratori. És a dir, com la Unió Europea treballa, si vol reduir la immigració que rep, que en tinc els meus dubtes, veient que el pacte no preveu absolutament res sobre el mercat laboral, però com actua sobre aquests països tercers que causen la immigració, perquè en primera instància la gent no se'n vulgui anar. I aquesta mena de polítiques d'externalització l'únic que fan és que el paper i l'autoritat d'Europa per la cooperació internacional doncs baixi en picat.
2: Tomar!
3: Sí, jo del que esteu dient, una tendència que això és així des de fa els últims anys són aquests acords bilaterals amb països amb els qui tens més problemes en aquest sentit, és a dir, la Unió Europea està arribant amb acords amb Tunísia, amb Líbia, amb Egipte, Espanya mateix, ha arribat acords també amb Mauritània per controlar els fluxos migratoris cap a les Illes Canàries. De fet, una de les coses que contempla aquest pacte migratori és crear un llistat de països considerats segurs perquè es puguin facilitar el retorn i l'expulsió cap a aquests països d'orígens. Quin és el problema? que en aquest llistat de països segurs n'hi ha alguns, per exemple, com el Marroc o com Egipte, que, per exemple, hi ha alguns índexs de drets humans, és a dir, per exemple, un immigrant que, per exemple, sigui homosexual pot al·legar que no se sent segur tornar al seu país perquè allà es persegueixen els drets dels homosexuals, però, clar, com que la Unió Europea titllarà o tipificarà aquest país de segur, doncs se'n podrà tornar als seus països d'origen. I després hi ha certes mesures d'aquest pacte migratori que són molt polèmiques, que, clar, hi ha aquest equilibri entre buscar un efecte de, evidentment, el que deia el Joan, de fer que dir, escolta'm, no ens juguem la vida al Mediterrani perquè després el dret d'asil a la Unió Europea cada vegada serà més difícil, però, clar, aplica aquí aspectes molt polèmics, que compta perquè això també, des de grups del Parlament Europeu, des d'ONGs, qui sigui, pot portar aquest pacte al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè hi ha aspectes polèmics com, per exemple, a part de que s'augmenten els temps de detenció fins a 2 anys i mig, de 6 mesos a 2 anys i mig, per primera vegada es podrà expulsar famílies amb menors d'edat, o contempla la possibilitat de fer escorcolls a domicilis o, per exemple, a seus d'ONGs. És cert que en casos molt comptats, i per exemple, si hi ha una ordre de detenció d'expulsió d'una persona que té antecedents, etc. Però, clar, són certes coses que poden vulnerar els drets humans i que poden acabar a la llarga cap als tribunals.
2: Sí, és que aquí hi ha una qüestió que fixeu-vos, hem sortit diferents governs. Meloni, per exemple, no era la líder del govern d'Itàlia quan es va proposar rebre vaixells d'immigrants a canonades. De ministre hi havia Salvini, sí, però el govern era un altre. Marine Le Pen, el seu èxit i l'èxit del seu partit, ara amb ella o sense, amb Bardella o sense, no ve d'ara tampoc, igual com no ve d'ara el triomf de Wilders als Països Baixos o de Weidel a Alemanya. I això el que ens demostra és que hi ha hagut un sumatori d'una sèrie, jo crec que d'impotències o de conseqüències negatives. Sempre hem dit que la immigració té conseqüències positives, però també hem d'atendre les problemàtiques que genera, que no s'han resolt bé, i en alguns casos perquè es projecta la idea de que no es poden resoldre bé. Lluís Tobar té molt més coneixement sobre la realitat dels diferents països europeus i els seus governs, però, per exemple, al capdavant d'algun país nòrdic hi ha hagut alguna dirigent socialdemòcrata amb un discurs que, si el traslladéssim aquí des del punt de vista de la immigració, li diríem que és, vamos, de Vox o alguna cosa similar. I segurament no és així, simplement estem responent a una realitat. Hi ha una realitat d'aquesta immigració que també jo crec que l'hem de tenir present. Parlem d'immigració i parlem d'immigració així en general, però jo crec que en aquests casos el que genera més problemàtiques, com a mínim el que hem vist els últims anys d'integració i de xoc cultural, està la immigració musulmana especialment. I jo crec que això és el que ha generat més reacció d'una manera transversal a moltes societats, fins i tot d'aquelles que havíem descrit com les més avançades, les més idealitzades, nòrdiques, etc., on han vist un xoc cultural i una dificultat d'integració i unes problemàtiques, sobretot entre les persones, diguéssim, de la capa mitjana-baixa, és a dir, que interaccionaven i tenien problemes que no resolien els seus governs. I això ha tingut una reacció de molt difícil gestió que explica l'emergència de certs partits polítics i lideratges i l'erosió també de les institucions europees, ara intenten reaccionar. Segurament tard i malament, però intenten reaccionar.
1: Joan.
4: Jo voldria dir només dues cosetes. Ui. Si serveixen...
1: Això t'ho pots estalviar sempre d'entrada.
4: Si serveixen una mica de reflexió, que és quan parlem de la gent que ve i dels països d'origen, els països de la Unió Europea, especialment França i el Regne Unit, quan estava la Unió Europea, han perdut tota la influència sobre Àfrica. I qui ha ocupat aquest espai ha sigut essencialment, que tots els efectes venen a ser el mateix, Xina i Rússia. Rússia està fent tasques de policia a Àfrica, països de l'Àfrica del Sahel, que abans havia fet sobretot França. La Xina s'ha convertit en el principal agent econòmic de tota l'Àfrica subsahariana. I una primera reflexió que ens hem de fer els europeus, si vols una mica egoista, però real, és: nosaltres tenim les conseqüències i hem de pagar la factura d'una relació amb Àfrica que s'ha trencat i sobre la que no tenim a dia d'avui cap mena d'influència, perquè ells s'han llançat a braços de xinesos i dels seus policies, que són els russos. Ja, aquest és un primer element. I el segon element, molt ràpidament, és: no estic tan d'acord amb que això sigui culpa de que hi ha hagut un giro a la dreta a la Unió Europea. Jo us vull recordar que dels 27 països n'hi ha 8, ho he consultat ara mentre parlava Lluís, que tenen primer ministre socialdemòcrata. I el que jo crec que sí que hi ha és que els governs socialdemòcrates, deixant a la banda el cas d'Espanya, que en el fondo Espanya, Pedro Sánchez, és el Orban actual de la Unió Europea, o sigui, una vegada Orban ha perdut les eleccions, la molèstia de la Unió Europea, això ho ha dit Merkel, no? Ai, Merkel, perdona, això ho ha dit von der Leyen, no ho dic jo.
0: O sigui, són amics, no?
4: Eren amics. La molèstia actual de la Unió Europea, l'Orban de la Unió Europea actual és Sánchez, però a banda de Sánchez hi han 7 ministres més que són o laboristes o que estan a la Internacional Socialista. I us vull recordar que Alemanya, que té un primer ministre conservador, està en coalició amb els socialdemòcrates, una cosa que Moreno Bonilla va dir l'altre dia que enyorava, i que cap d'aquests primers ministres sembla tenir cap mena de reticència. Per tant, jo crec que més que haver-hi un giro a la dreta, el que és un aterratge a la realitat de dir, escolti, ens hem equivocat, no hem fet bé les coses, obriré la porta que vingui tothom, ha saturat els serveis públics, ha generat problemes de seguretat, i això Europa no ho pot assumir, i ara ho estan intentant arreglar, a lo millor malament i a lo millor tard, però el fet és que el que és una assumpció de la realitat per part també d'aquests governs d'esquerres europeus.
5: Puc afegir... Tovar.
3: Perdona, un segon, perquè és que... No, perquè em sembla molt interessant això que esteu dient i m'agradaria posar tres exemples. Un l'ha dit el Toni, que és el govern danès, amb una política migratòria molt dura, però ahir recordem que Dinamarca, la primera ministra danesa del Partit Socialista, arriba a un acord amb els moderats, amb els verds i amb l'esquerra. És a dir, són governs que podries dir de caire progressista, però amb una política migratòria molt dura. Els Països Baixos, que fa 4 mesos van tenir eleccions i va sortir un nou primer ministre liberal que per primera vegada tancava la tendència a Europa d'una victòria de l'extrema dreta. El partit de Geert Wilders va perdre les eleccions, però segueix sumant-se aquesta política migratòria dura i està en converses amb altres països europeus per buscar aquests acords amb tercers països. I l'últim cas, Hongria, que ara ja no hi és, Viktor Orbán, clar, quan fa... ja farà un mes i mig que va guanyar Péter Magyar, el nou primer ministre, amb aquell esclat d'alegria als carrers de Budapest, no? que semblava que evidentment, doncs, que havia caigut un règim, però que aquest govern d'Hongria no deixa de ser un govern també molt conservador, entre ells també en política migratòria. Per tant, dins hi ha com un denominador comú, i és que encara que qui governi sigui un partit liberal, fins i tot un socialista, o fins i tot hi hagi un canvi de govern a Hongria, aquestes polítiques migratòries i aquesta tendència de capgirar aquesta política d'Angela Merkel de fa 10 anys, pràcticament és un denominador comú, sigui quin sigui el signe polític. I aquí és veritat que Pedro Sánchez, com amb altres coses europees, també doncs, hi té la seva pròpia veu i en aquest cas representa o abandera el discurs totalment contrari.
1: Isabel.
0: No, estic intentant recuperar-me de la comparació de Pedro Sánchez i Orbán, eh? Però vaig, o sigui, vaig al primer punt del Joan, i ara sembla que estiguem rebatent els arguments del Joan, i tampoc no hauria de ser així. Però quan fas referència a que, efectivament, països europeus han abandonat, diguéssim, la seva influència africana, també ho va fer Espanya, canviant, girant la seva política en Marroc o fent un intercanvi, diguéssim. Sí. Llavors, que la porta d'entrada a immigració a Espanya ha sigut Marroc i no ha sigut per culpa de que França hagi perdut tota la seva influència sobre Àfrica, doncs és una realitat. I a més, sabem, perquè ha funcionat així, diguéssim, que hem estat hostatges de les decisions del Marroc a l'hora d'obrir o tancar la mà a les seves fronteres o al control de les seves fronteres. Que també som responsables d'això, no és perquè altres països europeus hagin deixat de la mà de Déu les seves, va dir, colònies, les seves influències a l'Àfrica. També és veritat que probablement, o sigui, que establir polítiques d'immigració més dures ara no pressuposa que fa 10 anys es cometés un error. Fa 10 anys es va respondre amb una situació d'emergència que era la que era. I s'havia d'actuar quan tenies a la gent, no? Tenies quantitat de milers de persones de l'Afganistan trucant a la porta, fugint d'on estaven fugint. I es va reaccionar com es va reaccionar. Mm. El problema, jo torno al començament, és que hem de diferenciar molt entre el que és l'acollida i el que és la integració. El problema és que després no hi ha hagut capacitat d'integrar o de fins i tot fer retornar aquestes persones als seus països d'origen si s'hagués millorat la situació del seu país d'origen. I ara el problema, el que tens és efectivament aquest relat que fa el Joan, no? Problemes de seguretat, problemes d'integració, problemes de... O sigui, està, estem en aquest punt. Però això no vol dir que quan es va decidir acollir-los es va cometre un error, perquè alguna cosa s'havia de fer amb aquelles persones que trucaven a la porta de casa teva.
6: Però poder avui, si em permeteu un segon, jo, Jordi, ens han de fer una pregunta sobre el que tu estàs dient, que és... Amb la situació que tenim a Europa, amb el col·lapse dels serveis públics, amb el problema d'habitatge,
0: ara...
6: amb tants de problemes, estem en condicions nosaltres, amb un dèficit públic brutal, amb una fiscalitat insuportable, estem nosaltres en condicions de preocupar-nos de lo que passa a no sé quants milers de quilòmetres fora de la Unió Europea, quan estem siguent incapaços de resoldre els problemes que té algú que viu a la porta del costat de casa nostra?
1: És que és falsa aquesta distinció. No,
0: però és que no és...
1: Quan
0: el problema que tens, que dius gent que té problemes a milers de quilòmetres de la Unió Europea t'està trucant a la porta, perquè t'estan trucant a la porta, o sigui, pots anar a una platja i trobar-te que arriba la pastera, vull dir, això no és un problema que passa a milers de quilòmetres de la Unió Europea, això és un problema que tens a la porta. I has de prendre decisions. I les decisions que són? Que giri la pastera o atens aquelles persones? I després, si ara el Tobarà em corregirà, però crec que em sembla que ho has dit i ho vaig llegir ahir a la nit, s'amplia el temps de deportació gairebé 2 anys.
3: I mig. A 2 anys i mig, sí, 30 mesos.
0: És que, clar, també diu molt de la capacitat que tenen els països europeus de deportar. Perquè si els països d'origen no poden recepcionar, no pots deportar ningú. Vull dir que això, el que s'està fent és aparcar el problema a un altre lloc.
1: I 2 anys i mig.
0: Clar.
1: A mi em fa molta gràcia tot aquest relat del tensionament dels serveis públics, com si aconsellés que, per tant, s'ha de dur a terme aquesta política migratòria que ha aprovat la Unió Europea. Saps la provisió de despesa que preveu el govern de Giorgia Meloni amb els pactes amb Albània per deportar immigrants? 635 milions d'euros. 635 milions d'euros en 5 anys. Les polítiques d'externalització i de delegació en règims autoritaris de la política migratòria
6: són molt cares.
1: Sí, Albània és una democràcia i hi ha altres pactes, com amb Tunísia i amb Líbia i amb altres països.
5: Avui parlàvem de l'Afganistà. Si és 35 en 5 anys, ja tindrà que ser
1: un tall del pastís d'un dels països de la Unió Europea del que volen aplicar de manera sistemàtica. En tot cas, això era una part tangencial del que volia dir. Sobre la reflexió que feia el Joan de si ens hem de responsabilitzar d'un continent que ha decidit acostar-se o tenir un tracte de preferència amb la Xina i amb Rússia i de gent que viu a milions de quilòmetres d'aquí. Home, tenint en compte que l'estat del benestar i la prosperitat dels països de la Unió Europea i dels països occidentals en general s'edifica sobre els segles de colonialisme, de saqueig i d'explotació de tota aquesta població i de tots aquests continents, si volem portar la discussió pel terreny moralista, que em sembla bé no fer-ho, però si la portem pel terreny moralista, doncs no només ens n'hem de responsabilitzar, sinó que tenim el deure històric d'acollir, després d'haver destruït la capacitat que tenien aquests països per organitzar la seva pròpia prosperitat. Però en tot cas, la migració no passa perquè sí. Passa, en part, per la pobresa d'aquests països, com ara explicava, i passa, en part, perquè aquí hi ha uns guanyadors. Aquí hi ha uns interessos econòmics. Hi ha uns empresaris que decideixen planificar els seus beneficis en funció de la previsió de tenir sous molt baixos i de portar persones en règim d'esclavitud moderna i d'explotació. Aleshores, per què la Unió Europea no fa cap reflexió en la seva política migratòria sobre com ha d'evolucionar això? Perquè no hi ha cap voluntat real de canviar el model de
5: fons. Continuarà.
7: Lluís Tobar, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
7: Una abraçada. A 20 minuts per les 10, d'aquí uns moments, parlarem d'un altre dels temes, que és...
8: Caram, com estem avui?
7: Estem tots. No, l'Otbo m'ha acusat a mi.
0: Estem rodejades.
7: Perquè a la publicitat m'ha acusat a mi. Que ho sapigueu.
1: Home, és que, és, vull dir...
2: Ha sigut Blanco un pollastre de
7: mascota. Perdó.
6: Esteu malalts.
8: Caram, sí. Esteu en aquesta planta 3.
0: Deien que on feia fred en aquest estudi era a l'altra banda. Sí. I veig que les...
7: A mi em toca.
8: Les properes farem nosaltres.
2: Jo ja m'he posat la màniga llarga.
7: 20 minuts i les 10 d'aquí uns moments aquí al món a RAC1 parlant d'un altre dels temes, que és aquest augment de... de l'utilització d'armes de foc a Catalunya. Serà d'aquí uns instants.
9: RAC 1.
10: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
11: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
12: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
13: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
14: Perdoni, que ens acabem.
13: Mira, un altre.
15: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
16: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
17: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
18: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
19: I els frescos d'Aldi!
18: Al!
19: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
20: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
21: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Creative in Barcelona.
22: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
23: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
24: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
25: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
26: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
27: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
30: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
31: Verisure.
8: El perquè de tot plegat.
7: Són 3:15 del matí. Aquesta hora anem cap al centre de Barcelona perquè crec que els manifestants de l'ensenyament públic i concertat de Catalunya, vaja, els que han estat cridats a fer-ho a través de els sindicats minoritaris dels majoritaris, sí, que ja són la CGT, la Intersindical i... Deixo una... Bueno, m'ho dirà el dalt. Han tallat, crec que ja, la Gran Via, amb el carrer Gran Via... ara m'ho dirà. Eudald, on pares?
0: Hola, Jordi. Doncs no, mira, just aquí davant del carrer Aragó, amb Passeig de Gràcia, el que està tallat, perquè, com hem explicat, estan concentrats els docents davant de la Casa Batlló. Potser sentiu ara molt ambient, tenen música aquí davant de la Casa Batlló, que per qui veigués l'altre dia aquella acció a la Sagrada Família, en què van posar taules i cadires d'una escola davant de la Sagrada Família i van bloquejar l'accés aquell dia al temple, doncs avui passa exactament el mateix, però amb la Casa Batlló, que ja fa més d'una hora que no pot obrir les seves portes als visitants. Hi ha molts turistes aquí a aquesta zona que doncs es troben que no poden accedir, i com que hi havia dues bicicletades, una que començava de la Gran Via i l'altra Meridiana, també han confluït aquí, i ara, com dic, estan tallant tot el Passeig de Gràcia des de Diputació fins a Mallorca amb Aragó, per tant un punt important de la circulació al centre de Barcelona, i avisen que si volen quedar una bona estona, perquè la manifestació d'avui prevista per les 12 del migdia és just aquí a tocar, al Palau Robert, i per tant ben bé podrien enganxar una cosa amb l'altra. I com deies, és una protesta convocada per la CGT, la Intersindical, i també la COS, que són els tres sindicats minoritaris que no secunden, per dir-ho així, aquest preacord amb el Departament d'Educació i que mantenen la convocatòria de vagues al sector.
7: Gràcies, Pau. La COS. La cosa, efectivament.
8: Els minoritaris.
7: Per tant, en aquests moments, informació de servei vol dir que Passeig de Sant Joan... Passeig de Gràcia amb carrer Aragó està tallat, eh?
0: Sí, i de fet el Passeig de Gràcia, com dic, entre Mallorca i Diputació no circulen cotxes. És a dir, que per tant, ara parlo de memòria...
1: Tothom.
0: Sí, exacte, és Aragó, i ara és Consell de Cent, exacte, el carrer que hi ha sota d'Aragó, que tampoc circulen cotxes. És veritat que amb la reforma, la pacificació, diguem-ne, no circulen tants cotxes, no, a Consell de Cent, però serien les dues vies que travessen el Passeig de Gràcia, que ara mateix no s'hi pot circular.
7: Val. Tenen previst fins quina hora tenen previst tenir tallat aquesta zona?
0: Clar, és que la manifestació, com us dic, del migdia a les 12 comença al Palau Robert, que és aquí a tocar, per tant... Ja ens han dit que pensaven allargar una mica, i per tant jo crec que intentaran enganxar una cosa amb l'altra, i per tant cap a les 12 aniran fins allà. Veurem, perquè clar, això són moltes hores d'afectació al trànsit, d'afectació a la normalitat de la Casa Batlló. Aquí hi ha alguns furgons dels Mossos que de moment s'ho miren i no actuen. És veritat que, com dic, entre els que han vingut en bicicleta i els que hi eren aquí a les 8 del matí, jo crec que estem parlant de més de 300 persones, o acostant-nos a les 400. Per tant, hi ha un bon grapat de gent, i potser és difícil que els Mossos puguin fer una actuació per desallotjar-los. Per tant, jo crec que és fàcil que això s'allargui fins a les 12 ben bé.
7: Qualsevol cosa, Eudald, ens ho fa saber.
0: Perfecte, qualsevol notat us aviso.
7: Fins ara. 11 minuts i les 10 en punt del matí. El que comentàvem, el tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona, que va acabar ahir amb una nena de 10 anys ferida de bala, no és que sigui un tema nou, és que comença a ser una mica recurrent. Avui comentàvem aquest matí que els Mossos han registrat 28 tirotejos en els primers 5 mesos d'aquest any. No és una estadística freda, estem parlant de trets al carrer. Al carrer, de pistoles que circulen, de bales que cada cop més sovint surten del món criminal i entren en el que seria l'espai públic. El més inquietant no és que sigui una xifra, que no deixa de ser una cosa freda, sinó la normalització de que això pugui passar al carrer. Ahir va haver-hi, abans d'hi va haver-hi aquest fet a Sant Roc, a Badalona, i tenim en línia Josep Naharro, que és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra. Josep Naharro, bon dia.
2: Bon dia.
7: Bon dia. Per començar, avui a la Maica Navarro explica a La Vanguardia que a les últimes hores la investigació que haurien fet els Mossos sobre el tiroteig a Badalona ha fet un gir a partir del relat dels testimonis que diuen que hi havia un sol atacant que va disparar expressament a la menor. Això és així?
2: Bé, els investigadors comencen a treballar amb totes les hipòtesis, però sí que podem dir que a data d'avui l'hipòtesi principal és que es tracta d'un fet accidental.
7: Accidental?
2: Sí.
7: Val. Quina informació tenen sobre el tirador? El tenen identificat?
2: Bé, com bé saben, tenim moltes limitacions per donar detalls de la investigació, sí, i no podem compartir-la.
7: Però vull dir, estem davant... Això sí que... No espero que sí que no, que estem davant d'una guerra entre bandes, entre famílies?
2: Bé, l'ús de l'arma de foc, i en aquest cas concret també, el situem en el conflicte entre organitzacions criminals que fan aquest ús d'armes de foc, ja que podria ser un exemple, efectivament.
7: Va, quan parlem de tirotejos, estem parlant de bandes juvenils, en general, de clans familiars, d'organitzacions criminals més estructurades?
2: Parlem d'organitzacions criminals, tant autòctones com d'altres països, en general. No situem ni especifiquem l'ús de l'arma de foc en un àmbit concret, ni en una edat, ni en un àmbit concret.
7: Mm-hmm. A Catalunya hem tingut 28 tirotejos en aquests 5 primers mesos de l'any, que és més d'un per setmana. Què està passant, exactament?
2: Bé, el que passa a Catalunya no és res diferent al que està passant a la resta d'Espanya i a la resta d'Europa. Aquí a Catalunya, concretament, l'arma de foc apareix de manera més latent quan apareix la marihuana, el tràfic, el narcotràfic, i sobretot relacionat amb la marihuana. En el moment que el crim organitzat detecta que la marihuana és un producte rentable i que Catalunya, entre altres espais del litoral espanyol, és un bon lloc per produir, comencen a detectar-se grans plantacions de marihuana. En el moment que el crim organitzat ho veu com una oportunitat econòmica, apareix el crim organitzat també que detecta que també és una oportunitat aprofitar-se de bandes rivals, és a dir, el que fan és, en comptes de la cultiva de marihuana, comença a anar a fer narcoassalts, el que nosaltres anomenem narcoassalts, amb armes de foc. Llavors, els propis bandes rivals el que fan és protegir-se d'aquesta activitat criminal també amb armes de foc. I és aquí on aflora a l'ús de l'arma de foc. De moment, l'ús de l'arma de foc està molt localitzat a l'activitat criminal d'aquestes organitzacions criminals. Ho fan tant per executar activitats il·lícites, i a dir, defensar la seva pròpia activitat, com fins i tot per projectar poder, intimitat fins i tot dels rivals, o consolidar un control territorial.
7: Uh-huh. Per tant, interpreto que qualsevol augment de tiroteig i d'armes és indeslligable del negoci de la droga.
2: A data d'avui, aquestes són les dades que tenim. Sí, sí, ho relacionem amb el crim organitzat.
7: Si hi ha més tirotejos, això significa que augmenta el risc de víctimes col·laterals, és clar.
2: Bé, totes les dades que tenim, com he dit, els tirotejos formen part de l'activitat criminal, per tant, els objectius, és el que he comentat abans, són les bandes rivals, però efectivament no podem obviar que de manera indesitjable persones alienes a aquesta lluita criminal o a aquesta activitat criminal puguin resultar ferides.
7: Aquestes bandes són de tot arreu?
2: Sí, hi ha aquí localitzem bandes autòctones, residents aquí a Catalunya, i altres que venen a desenvolupar la seva activitat criminal aquí a Catalunya, sí.
7: Uh-huh. D'on treuen les armes?
2: Bé, les armes tenen diferents orígens. El primer origen que detectem és armes que venen d'antics conflictes, com per exemple, bèl·lics, com per exemple els Balcans. Això s'hi reintrodueixen al mercat negre. Una gran quantitat d'armes també detecten que venen per Turquia. Turquia és el canal d'entrada de l'heroïna d'Afganistan a Europa. I a més, allà tenen una indústria d'armes detonadores, i el propi crim organitzat el que fa és reconverteix aquestes armes detonadores i les reconstrueix per incorporar-la al tràfic de drogues. De fet, farà aproximadament un mes vam desarticular una organització internacional d'origen turc, amb altres països d'Europa, que el que feia era això, intercanviava armes procedent de Turquia amb droga procedent de Catalunya. I gràcies a la col·laboració internacional i la bona feina dels investigadors van poder detectar aquesta casuística i intervenir diferents armes.
7: Quines armes acostumen a fer servir? Perquè és que hem vist narcos fins i tot en Kalashnikovs.
2: Sí, normalment el que detectem són armes curtes, armes de foc, i de manera residual... Residual em refereixo que un percentatge molt, molt baix, armes de guerra. Això que vostè comenta, Kalashnikov, són armes de guerra. Però, clar, com els conflictes bèl·lics, com he dit abans, és un dels orígens, doncs, evidentment, també hi ha al mercat aquest tipus d'armes. Però els tirotejos que vostè feia esment, normalment són armes curtes.
7: Uh-huh. És un fenomen que està concentrat en determinats barris o és una tendència que afecta tot el país?
2: L'afectació afecta el crim organitzat. Llavors, on el crim organitzat veu l'oportunitat de fer ús és allà on la genera. Normalment, quan hi ha tirotejos, és en base a persones que lideren o formen part d'una organització criminal o en espais on se cultiva, per exemple, la droga.
7: Uh-huh. Hi ha més armes que mai en aquests moments a Catalunya?
2: Doncs, en referència a la intervenció d'armes, numèricament li he de dir que està disminuint. Que està disminuint. De fet, armes... Sí, el que és la intervenció de les armes, les dades del 2025 al 2024, està disminuint. Ara bé, quina dificultat té la policia a l'hora d'intervenir aquestes armes de foc? A diferència de les armes blanques, que una arma blanca és un objecte i la pot portar a sobre qualsevol persona i difícil de detecció, a no ser que estigui un escorcoll, una arma de foc, el que hem detectat és que normalment les persones no les porten a sobre i quan fan ús és per les agafen, per fer-ne ús i tornar-se a guardar-les. Per tant, des de la prevenció, des de tots els espais de millora de resposta policial, com a Pla d'Aga, Campai, és difícil la detecció perquè l'ús és molt concret i molt específic, a diferència de les armes blanques.
7: Les bandes aprofiten llicències d'armes que han pogut aconseguir altres països per comprar armes a Catalunya o aquí no serveix per res?
2: Bé, un altre origen que també tenim d'armes detectades en el mercat negre són sustraccions d'armes legals a persones que tenien llicències legals i que sostreuen o pèrduen, o fan denúncia una pèrdua, perdó, i que la gran majoria no es recuperen. I tot i que no sé un tant per cent molt elevat, també és un residu d'aquest origen de les armes que formen part d'aquesta activitat criminal.
7: Perquè comprar no compren armes aquí?
2: En el mercat negre?
7: Sí, però vull dir, sí. Amb una... És a dir, perdó, la meva profanitat en el tema, però de la mateixa manera que una persona que té, jo què sé, que vol uns estudis a qualsevol altre punt del món intenta convalidar-los aquí, és a dir, un permís d'armes no es convalida, no?, de país a país?
2: No, el reglament és d'àmbit estatal i les llicències tenen diferent abast a cada país. A Espanya es regula un real decret, que és espanyol, i que només té, diguéssim, el registre és només a Espanya.
7: Val. Hi ha més bandes que trafiquen en droga? Més, ja deia, d'armes no, però hi ha bandes que trafiquen en droga més que mai a Catalunya en aquests moments?
2: Bé, el que he comentat, la marihuana el que ha fet ha sigut aflorar una oportunitat de negoci del crim organitzat i això fa doncs, que sigui un reclam. Llavors, Catalunya és un país productor de marihuana i això fa doncs, que s'estableixin armes. Perdó, bandes criminals que facin ús d'armes.
7: Bàsicament marihuana, estem parlant, que és un país, Catalunya, productor... Suposo que també exportador i de trànsit, no, també?
2: Sí. Catalunya, clar, la posició de Catalunya, estem al corredor mediterrani, llavors això fa que, a més, les característiques logístiques i infraestructurals, això configura un escenari especialment sensible per a aquestes dinàmiques. Això vol dir que a Catalunya produïm marihuana, però a més som un lloc de trànsit a altres tipus de drogues que poden venir accedir a Europa a través del sud d'Espanya, com podia ser la cocaïna o el haixix. Llavors, Catalunya és un lloc productor de marihuana i de trànsit d'altres drogues, com per exemple aquestes dues que he comentat.
7: El problema que tenim principalment és amb la marihuana, però també amb la cocaïna en aquests moments?
2: Bé, el problema que tenim és amb el narcotràfic en general, molt específicament amb la marihuana. Amb la marihuana. Sí que és cert que cada droga té la seva especialitat, però, per exemple, durant el 2025 no van detectar cap desembarcament de haixix al català. Això vol dir que marihuana ha ocupat aquest espai, que les organitzacions criminals estan accedint fàcilment o amb menys dificultat pel sud d'Espanya, però arriba haixix, arriba la cocaïna està baixant molt el preu perquè hi ha sobreproducció, està arribant a Europa amb preus molt baixos, i, clar, Europa és un lloc de consum de drogues i, per tant, un reclam de l'activitat criminal.
7: Quines són les organitzacions criminals en aquests moments que més preocupen actualment els Mossos?
2: Totes aquelles que facin la seva activitat criminal a Catalunya. Ja. A Catalunya. Sobretot, la màxima expressió del crim organitzat, el màxim perill del crim organitzat està relacionat amb el tema de la droga. Especialment el narcotràfic i especialment la marihuana. Sí. Però, especialment, aquelles organitzacions que utilitzen la violència com a mitjà de defensa. I és aquí on és aquí on ens preocupa el tema dels tirotejos i l'ús d'armes de foc. I per això estem molt a sobre de tot això.
7: Els seus caps, normalment, els caps, són fora de Catalunya?
2: Hi ha de tot. Hi ha organitzacions autòctones que resideixen aquí a Catalunya i hi ha organitzacions transnacionals que són gent amb nacionalitat europea diversa i que dirigeixen l'organització criminal des dels seus països d'origen. Hi ha diferents tipus d'organitzacions criminals.
7: Isabel.
8: Sí, entenc les seves explicacions que està com encapsulant molt el problema, no? I ho limita a l'activitat del crim organitzat i ha parlat dels narcoassalts, però el que estem veient tots aquests dies, sobretot en els últims casos, són tirotejos que es produeixen en l'activitat quotidiana d'aquests suposats delinqüents a ple carrer. I, per tant, el perill de que hi hagi víctimes col·laterals és molt més gran, no? Quina és com es pot lluitar contra això, perquè no és que hi hagi un narcoassalt i sigui una banda contra una altra banda intentant-se robar marihuana. Això està passant als carrers de Barcelona i és evident que, malgrat sigui una cosa, no sé si anecdòtica, però que per lo que ens estan explicant, que és que està passant a tota Europa, doncs que provoca alarma i sensació d'inseguretat entre la ciutadania.
2: Sí, la veritat és que aquí els fets, encara que puguin baixar o pujar, per nosaltres no són significatius. Entenem que qualsevol fet, entenem que afecta a l'impacte, i més quan passen de manera consecutiva, com pot haver detectat aquestes últimes setmanes. La manera d'arribar a intervenció de les armes de foc, evidentment, ha de ser a través de la investigació criminal, la coordinació amb altres països, amb altres policies, a estudiar des de la intel·ligència les organitzacions criminals, veure les seves estructures, com treballen, i això s'ha de fer a través del que he comentat, de l'àmbit de la policia judicial, amb convinència, que això ho tenim, de la judicatura i de la fiscalia, i treballar per desengranar aquesta organització criminal. Som conscients que el crim organitzat és transnacional. Llavors, dir que des de la vessant policial desarticularem el crim organitzat a Catalunya, doncs no ho podem dir. Però sí que, d'alguna manera, nosaltres el que volem fer que Catalunya no sigui un lloc atractiu pel crim organitzat.
7: Toni.
1: Sí, senyor Narro, una pregunta sobre, diguéssim, vostè deia que hi ha menys armes, potser el que estem veient aquí és que hi ha llavors el que sí que hi ha és un augment de l'ús inadequat d'aquestes armes o l'ús per part de persones que en fan, bueno, això, que tenen una vocació criminal, però la pregunta és, quan el senyor Albiol parlava i directament parlava de gitanos, quan estem parlant ara de clans, estem parlant d'això com a gruix, perquè, diguéssim, aquests clans en aquest cas gitanos hi han estat sempre, el que no sé si hi ha hagut incorporacions d'altres tipus de clans que vostè ens pogués apuntar, no sé si parlava d'aquesta part de l'est, a Turquies o X, que hagin provocat aquest gir més, per dir-ho així, més violent o que aflori més aquest ús de les armes que abans, fins i tot a Ventí, com diu, menys armes que abans en circulació.
2: Sí, bueno, no sé si m'he expressat bé, no volia dir que hi ha menys armes, sinó que la policia ha intervingut menys armes de foc. I això s'atribueix al que he comentat, que les armes blanques la gent les pot tenir a sobre per si de cas, i les armes de foc no. Les armes de foc és una professionalització de l'ús en el sentit de que es defensa una activitat concreta en un moment concret, llavors és més difícil la intervenció. Era per això, No és que digui que hi ha menys armes, però sí que s'han intervingut menys armes. I en referència al crim organitzat local, el que hem detectat nosaltres és que és divers, de diverses localitats, diverses regions, i no ho associem directament a un col·lectiu concret.
7: Per acabar, deixem tornar al tema de Badalona. Em diuen que els veïns van dir que sembla, que els testimonis, diríem, que van apuntar a dues nenes menors. Una és la que té aquesta ferida, que sortosament ha quedat lleu. I la segona pregunta és si sabeu si al costat d'aquestes nenes estaven els seus pares o estaven soles?
2: Bé, no sé si ho he comentat, els investigadors en un inici el que fan és treballar en totes les hipòtesis i una de les primeres coses que fan, evidentment, és agafar declaracions als testimonis. A partir d'aquí contrasten amb altres afers de les investigacions i el que sí que puc dir, reitero el que he dit, que treballant amb la hipòtesi que es tracta d'un fet accidental i que descartem altres hipòtesis sense poder donar més detall de la investigació.
7: Però les nenes estaven soles? Però
8: contra qui disparaven? Llavors, perquè sigui accidental.
2: Tot apunta que disparaven a la façana d'un immoble relacionat amb tema de narcotràfic.
7: Per espantar?
2: Sí, el que he comentat abans, sí.
7: Sí.
2: Per intimidar.
7: I les nenes estaven soles?
2: Bueno, formaven part d'un grup de persones soles.
7: De l'altra banda.
2: Hi havia més gent allà al costat. Sí, no, efectivament.
7: Molt bé, li agraeixo a Josep Naharro, que repetim, és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que hagi volgut explicar-se respecte a aquest número d'armes que tenim en aquest moment a Catalunya i que fa que hi hagi una percepció clara de vaja, una percepció amb dades, vull dir que ja no és percepció, és realitat d'augment dels trets al carrer, perquè efectivament hi ha bandes organitzades i, com ara ella explicava, vinculades a la droga i bàsicament a una droga, la marihuana, de la qual, pel tema mediterrani, Catalunya és un país fabricant, però vaja, m'explicaven, no sé si això és cert, Josep Naharro, m'explicaven que fins i tot hi ha, que ens quedaríem al·lucinats, de les zones on és complicadíssim arribar per part dels Mossos, dels investigadors, de zones on hi ha plantacions de marihuana.
2: Sí, és el que comentava, que l'activitat criminal són professionals del lucre criminal, per tant, el que fan és defensar tant els espais com protegir la seva activitat i dificultar l'acció de la policia. Sí, sí. En el moment que comença a investigar aquesta organització, veus que realment l'ús de l'arma de foc és per defensar la seva activitat i que pren tot tipus de mesures per no ser detectat pels cossos policials. Sí, sí.
7: Josep Naharro, un plaer, moltes gràcies.
2: Gràcies a vostès.
7: Que vagi bé. D'aquí uns moments continuem. Algú vol fer un comentari?
3: Sí, jo...
7: Sí, doncs d'aquí uns moments.
4: RAC 1.
5: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que ha estat sens dubte...
9: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem!
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
12: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
13: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
14: Estic venent casa meva i no me'n surto.
15: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvia en comissions i regala't il·lusions.
31: Ludovico Einaudi arriba per primer cop al Palau Sant Jordi amb la seva aposta més ambiciosa. Amb un desplegament d'11 músics, el mestre Einaudi tocarà les seves últimes peces i els grans himnes de la seva carrera. El 16 de juny, viu la seva música en la immensitat del Palau. Entrades disponibles a theproject.es.
32: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
33: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
34: Som la gent blaugrana.
32: Això és una realitat.
33: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
35: Barça!
4: Torna la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona.
16: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
4: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
16: La setmana de les terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
4: Més info a mescotels.cat.

0: Ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demana al teu bar o cafeteria.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
4: El perquè de tot plegat.
5: 10 i 11 minuts. On vau?
6: A mi em sembla...
5: Deixa'm dir que en 20 minuts tindrem aquí. No, perquè és que estic fent el recorregut d'Enrique Riquelme. No, perquè t'ha retat ara a l'aeroport del Prat i m'estan informant que en 20 minuts aproximadament...
7: Tu creus, sí, no, de 20 minuts a l'aeroport aquí, sí?
8: A veure, Isabel.
5: 25, 30, és igual, no passa res. Pues
8: no haurà de buscar aparcament, suposem.
9: Que no corri, que un radar de 50 a l'entrada de la Diagonal.
10: Sembla que el pot pagar.
6: Sí, si es pot permetre.
5: No, si és l'entrada de la Diagonal, a aquesta hora, 50...
9: Hi ha un radar de 50 allà, davant del tenis.
7: Jo és que estic molt conscienciada que el diumenge em va costar de Paral·lel Calàbria a l'entrada de la Ronda, o sigui, allà al port, 1 hora i 6 minuts.
5: Per algun motiu?
7: Doncs l'arribada dels fantàstics creuers al port de Barcelona, amb 200.000 taxis, 400.000 autobusos, que tenien tota la zona, tota la part baixa de la ciutat col·lapsada.
9: Sempre és millor que tot allà un taxi.
5: Alguna cosa sobre el tema dels tirotejos, sí. I si no, anem a un altre tema que vull parlar ara.
6: A mi em sembla evident que hi ha un problema a Catalunya amb el narcotràfic. Això em sembla evident. Jo he sostingut moltes vegades en aquesta tertúlia que no tenim un problema d'inseguretat, i ho mantinc. Però crec que sí que tenim un problema amb el narcotràfic, perquè sembla que creixen, com ara explicava la gent que hem portat, sembla que hi ha un augment de les organitzacions criminals dedicades al tràfic de drogues i que això implica la normalització de l'ús d'unes determinades armes que potencialment poden donar víctimes col·laterals. Però sí que em sembla important la pregunta original de si el problema el tenim amb els tirotejos o el tenim amb el narcotràfic, perquè és important a l'hora d'aplicar, de decidir quina solució apliquem. Jo cada vegada que sento un mosso o un expert o un investigador o un criminòleg parlar de la qüestió del narcotràfic i d'aquesta mena d'organitzacions, sempre apunten a que l'aspecte central és l'estructura criminal d'aquestes organitzacions, és a dir, l'estructura econòmica. I que, per tant, la manera de combatre-les és amb la prevenció dels sistemes d'emblanquiment de capital que tenen a través de les criptomonedes, amb les mesures de prevenció, etcètera, etcètera. I ho dic perquè hi ha altres experiències que s'han posat en pràctica que recomanen més madura en el sentit de més presència policial al carrer. I el que ens diuen aquestes experiències, en el cas de la guerra contra la droga dels Estats Units, ho hem vist molt clarament, és que qui acaba pagant el preu sense que això resolgui res és l'adolescent o el postadolescent drogadicte que està endeutat i per tant fa de camell i un dia el detenen, i això no té cap mena d'alteració sobre l'estructura d'aquestes organitzacions i sobre tot el paquet de mesures complex i enrevessat que es necessita al darrere per fer front a aquesta mena d'organització.
8: Ja, el fet és que ja fa mesos que el major Trapero, el director, el cap de la policia, està advertint del problema de seguretat que comporta l'existència dels cultius de la marihuana i del tràfic de la marihuana a Catalunya. I ja porta temps també reclamant que s'endureixin les penes per aquests casos. Per tant, el que estem veient ara no és més que una conseqüència d'aquestes advertiments i d'aquesta realitat que fa temps que s'està instaurant a Catalunya.
9: I deixeu-me dir una
8: ara bé, zona... deixa, ja acabo, sí. Toni. Això no treu que la preocupació i l'alarma social que generen aquest tipus de notícies, no? Els 28 tirotejos en 5 mesos i el fet que una nena de 10 anys estigui amb una ferida de bala amb entrada i sortida del braç, doncs això genera una preocupació que crec que també hauria de tenir una resposta més sensible per part de la policia, no? En aquest sentit. Igual que és la teva nena, pot ser tu que vas a comprar el pa, o pot ser l'altra que surt a treballar o que està prenent la fresca en un banc.
9: Només una cosa, evidentment no és general, però sí que es dona, i són fenòmens que són preocupants també, la normalització que hi ha hagut, no dic en totes les capes de la societat, però del consum de marihuana, per exemple, durant molt de de temps lligat a la cigarreta del riure. O altres drogues, com la cocaïna, per exemple, en certs àmbits referents a la festa, a l'oci, etc. Això no podem obviar que té conseqüències, que acaba tenint conseqüències, si en té, en té. És a dir, però és que clar, és que no, primer no he dit això, segons no m'has deixat acabar l'argument. El concepte és, tot comença, té diferents orígens, i hi ha un d'ells, que és la normalització, per tant, l'extensió, per tant, també l'incentiu de màfies o l'incentiu d'organitzacions que trafiquen això, i d'aquí la competència entre elles, l'ús de les armes i les conseqüències que estem veient. Per tant, no és només una cosa, sinó que són diverses. I això existeix socialment, i si fem com que no existeix, doncs tindrem part del mal enquistat. Després hi ha un altre problema, que l'OT, com que l'OT incidia en, que no, en dir que no tenim un problema amb la seguretat, jo incideixo en dir que això depèn de qui li diguis, i hi haurà molta gent que ens estarà escoltant

0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
2: Moments.
0: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
4: Però que tu et puguis fumar un porro d'una planta que tens plantada al balcó de casa amb tranquil·litat, amb els teus amics, no té res a veure amb l'activitat d'una organització, amb el negoci que fa.
5: Nego la major, és a dir, que pensar que no té conseqüències l'ús que fem individualment amb el tràfic, doncs és un error.
4: És el mateix que pensaven amb l'alcohol als Estats Units amb la llei seca.
5: No s'està dient la prohibició, s'està dient la no normalització i pensar que això no té conseqüències.
6: La Isabel m'ha fet imaginar aquest meravellós estudi que tenim nou amb tot de catximbes aquí mentre fem la tertúlia.
5: Potser algun dia aniria bé.
7: Perdona, si algú ha entrat alguna vegada, que estic convençut que sí, en alguns casos no, en un lloc on es podria vendre, es venia marihuana, que hi havia, és a dir, era com anar en un restaurant d'aquests que et donen en plastificat el menú, allà donaven en plastificat, si volies la marihuana d'aquesta, si volies d'aquesta que era més forta, si volies d'aquesta i tal, no sé quantos. Vull dir que si arribes a entrar en un lloc d'aquells, notaries més o menys el que deia ara la Isabel.
8: És que hi ha zones de Barcelona que tu vas caminant pel carrer i vas dient, ostres,
7: està content, avui hi ha alegria al barri.
6: El que passa que hem d'evitar la sensació de que això sigui com un fet que no té remei, no? Perquè tenim una posició, perquè estem en el Mediterrani, perquè som un territori de frontera, com si estiguéssim condemnats a que aquest fos un lloc on hi hagués més tràfic de marihuana o més plantació de marihuana. Disculpeu, França té una legislació més estricta. Per tant, es pena més el consum i es pena més la plantació i es pena més la comercialització. I no només França, altres països de la Unió Europea. Nosaltres som un país més permissiu. Ser permissiu legalment té conseqüències. I per què? Tu dius, el senyor que el detenen venent no sé què. Sí, però al darrere de que hi hagi implantacions, al darrere de que hi hagi una legislació més laxa, apareixen els narcopisos, apareix un entorn d'inseguretat, i per tant això és un dòmino que una cosa porta a l'altra. Per tant, un, fa falta endurir les lleis. I dos, la policia no té prou recursos. Hi ha tota una polèmica sobre el que hem vist amb la Guàrdia Civil al sud d'Espanya, com tots els grups dels narcos tenen un armament equivalent al d'un exèrcit i, en canvi, la Guàrdia Civil va amb una Zodiac pràcticament d'anar a la platja amb la galleda i la pala, i en aquí veiem com la Guàrdia Urbana de Barcelona no té un armament equivalent en el que tenen la gent a la que literalment s'ha d'enfrontar per garantir la seguretat de la gent. Per tant, no hi ha lleis adequades, són toves, no hi ha recursos i no hi ha eines que siguin equitatives per poder combatre tot això.
4: Efectivament, és un dòmino, però no és un dòmino que comenci amb el pobre xaval que fa de camell, independentment de si està fent una cosa que sigui legal o sigui il·legal. És un dòmino que comença per la part contrària. Joan, és un dòmino que comença amb que hi ha una estructura de negoci en un mercat il·legal que després es ramifica amb coses molt perilloses. Sí, amb els narcopisos, sí, amb els tirotejos, sí, amb víctimes col·laterals, sí. És a dir, evidentment que hi ha un problema.
6: A banda de que
4: aquest problema
6: costi...
4: Moment, evidentment que aquest problema es ramifica, però aquest problema no se soluciona canviant 2 anys més la pena de presó pel noi aquí en Xampes amb un farcell de marihuana en un carreró.
6: Mira,
4: no se soluciona. La pregunta no és si està bé o no està bé que aquest noi porti un farcell de marihuana. La pregunta és si això destrueix la forta estructura econòmica que tenen aquestes organitzacions, tan forta que si no s'hi fa res poden comprar funcionaris, poden comprar policies, jutges, i llavors tindrem un problema més greu.
6: A banda de que em costa veure com a un cert de luz o un camell, perquè tu n'has dit el pobre xaval que és un camell, i si he de veure algú com a un pobre xaval, ho veuré més en el client del camell que no pas en el camell. O sigui, a banda d'això,
4: sí,
6: t'ho torno a dir, i tant que és un domino.
4: Et penses que
6: és un domino.
4: Els compradors dels camells no pateixen.
6: Si, per exemple, els Mossos, en la meva comarca,

0: Marca, no se'n van amb un hivernacle a Vilassau o Cabrera que està tot ple de marihuana i que està protegit per tios que porten armament, com deia el Jordi fa un moment, que és un Kalashnikov, vale? Si no hi ha l'hivernacle convertit en plantadero de marihuana en vez d'en ficus, no hi ha l'individu amb el Kalashnikov. Si no hi ha aquest hivernacle convertit en plantació de marihuana i el tio del Kalashnikov, no hi ha el que tu no acabes de dir, aquest pobre xaval que és un camell, que jo no ho acabo de veure, que acaba venint droga amb un pobre...
1: És economia bàsica, no és si hi ha la planta, és si hi ha el benefici. És si hi ha el benefici.
0: Tu has de llençar...
1: Si això permet la construcció d'un organigrama d'enriquiment opac que reporta grans beneficis a la gent que s'hi dedica. Aquest és el tema. I qui se n'enriqueix no és el camell, no és el PO que és absolutament substituïble quan la policia el deté i el tanca no sé quant temps a la presó. El problema és les direccions de les organitzacions criminals que hi ha darrere.
0: El bonisme ens ha acabat...
1: Ara, si voleu, madura, bonisme, i que tot és bonisme, i qualsevol matís és bonisme, i qualsevol matís és moralisme.
0: Ens ha acabat portant...
1: Però després el problema és que els adolescents fumen marihuana... Doncs,
0: el bonisme ens ha acabat portant a discutir al Parlament de Catalunya si... els Mossos d'Esquadra tenen que anar amb globus a la mà i no amb armament. El bonisme ens ha acabat dient que es pot consumir perquè és de consum personal, que es pot plantar perquè és de consum personal. El bonisme porta a una situació en la que hi ha una permissivitat a la que els que efectivament són uns malnascuts tenen molt clar que aquí poden venir i poden fer negoci perquè tenen una permissivitat legal i una tolerància social que no tenen altres indrets d'Europa. I per això venen aquí. I això acaba tenint víctimes. Víctimes que són en Manel i la Pepeta, que són els que efectivament s'acaben drogant amb més facilitat que en un altre lloc
2: però,
0: del món.
2: Fixa't, però només un apunt.
3: La nova sèrie,
2: Mira, parlant de sèries, un apunt pop, perquè també per veure que no estem sols al món una vegada més i que aquest fenomen que s'està donant a Catalunya no és només de Catalunya. Hi ha una sèrie que a mi va encantar, i que ara vindrà la segona part, està a Netflix, que es diu The Gentleman, del Guy Ritchie, en el que t'explica fins a quin punt es pot arribar a embolicar, fins i tot de les altes esferes, això, al consumidor més baix, amb una trama de màfia que supera totes les previsions per ficar-se en el negoci de la marihuana, que, com deia abans el senyor que ha entrat, el Naharro, s'amaguen els jocs més insospitats, i que no té baula feble. És a dir, al final, aquí tothom té l'expectativa com a mínim d'enriquir-se al seu nivell, el que sí que mou és uns volums que entren o fan entrar en guerres gairebé civils entre bandes, que això ens ho trobem ara aquí, es troba al Regne Unit, es troba en molts punts del món, i és un problema que no podem obviar que en alguna de les baules sigui prescindible o que no tingui importància.
4: Fa uns moments, són les 10:25, fa uns moments Junts per Catalunya ha fet coincidint amb la visita del Papa, ha fet una piulada dient, a través de la Mònica Sales, la presidenta del grup parlamentari, que el català no pot tenir un paper secundari durant la visita del Papa a Catalunya, i que d'això ho hem parlat aquest primer al matí amb el president Illa. Avui comentava aquest matí que sembla que el govern de la Generalitat s'hi està posant i que creuen que ho poden aconseguir, que poden aconseguir que almenys estem parlant d'un fet puntual, és a dir, que hi ha menys presència del català respecte a altres visites de papes, com és el cas, per exemple, del Papa Benet XVI, és evident. Però sobretot hi ha un moment, que és el moment històric, que és la benedicció de la Torre de Jesús, que només s'utilitza el castellà. Tenim en línia a Ramon Bassas, que és director general d'Afers Religiosos. Ramon Bassas, bon dia, moltes gràcies.
5: Bon dia.
4: Ens pot dir el que avançàvem fa una estona, que el govern està parlant, no sé si amb el Vaticà, amb la Conferència Episcopal Espanyola, amb tots dos, per resoldre aquesta qüestió del català a la visita del Papa?
5: Bé, tampoc sé massa quina és aquesta qüestió. És a dir, l'únic que hem conegut és un PDF amb el missal de la Sagrada Família. És l'únic que hem conegut. És a dir, no sabem... Aquest PDF més falten coses, que és obvi que hi faltin. Per exemple, l'homilia, no? O altres elements que seran importants. Però no coneixem el contingut i menys la llengua que s'utilitzarà a la resta d'activitats que fa el Papa, que són unes quantes més.
4: Ja, per tant, la Sagrada família ho tinc. La Sagrada Família diu que la benedicció de la Torre...
5: Sí, la missa sí, la missa sí que la tenim.
4: Però la benedicció de la Torre de Jesús serà en castellà.
5: És que es fa just després de la missa, efectivament. És l'únic que tenim. Llavors, què hem fet nosaltres? Estem en converses, converses contínues amb la Bisbat de Barcelona sobre aspectes de l'organització, sobre els serrells, detalls que s'estan ultimant, i un d'ells és aquesta qüestió. Llavors, hem convingut en que tots ens interessaria que hi hagués una presència del català significativa, i em sembla que això ho podrem aconseguir. Em sembla a mi, vaja, no, que no hi hauria massa problema perquè això sigui així.
4: I una d'aquestes seria la benedicció de la Torre de Jesús?
5: No ho sé, això dependrà d'ells. Nosaltres no ens posarem a dir què ha de fer l'Església en els seus actes litúrgics, com és obvi, ni què ha de dir ni com ho ha de dir. No ens hi posarem. L'únic que sí que hem convingut és que estaria bé que hi hagués una presència significativa del català, com hi ha sigut en altres ocasions, i que em sembla que no hi hauria massa problema que això fos així. De fet, el papa encara no ha dit res, i ens estem pujant a les parets i encara no hi ha hagut cap intervenció, no?
4: No, això és cert, però també és cert que hi ha una mena de guió on s'explica el que farà.
5: Hi ha un missal.
4: D'acord, doncs en aquest missal sí que es diu que el moment més històric que hi haurà, que és la benedicció de la Torre de Jesús, serà en castellà. A partir d'aquí pot haver-hi més català? Sí. Opinió personal. És a dir, que el moment més històric que tenim, que tindrem d'aquesta visita, de tota, que és la benedicció de la recentment estrenada Torre de Jesús, que sigui en castellà, a mi em sorprèn.
5: Potser sí. El que es tracta és de tenir... Bueno, que els que sorprèn, ja m'ho imagino. El que es tracta és de que el conjunt de la visita al català sigui significatiu. Hi ha molts més moments.
4: No estic d'acord jo, eh? És el conjunt de la visita està molt bé, però crec que és molt important, repeteixo, sí, la benedicció de la Torre de Jesús.
5: Segurament. El que passa és que hi ha molts elements importants. No és un sol element el de la visita del papa. L'element més que sembla menys significatiu, com el cas de la visita a la presó, per exemple, a Brianzo, per què no té que ser un dels elements importants de la visita del papa? O la seva anada a Montserrat, o la concentració de milers i milers de joves a l'estadi olímpic de Montjuïc. Sens dubte, té un paper simbòlic important, però no és l'únic. I el que crec que el govern ha d'intentar, i hem d'intentar tots plegats, és que el conjunt de la visita sigui, el català tingui una presència significativa, i és el que estem intentant fer entre tots. No crec que hi hagi, sincerament, problema perquè finalment tinguem una visita en la que podem dir que el català ponderadament hagi tingut una presència, com dic, significativa i positiva. No?
4: Sap exacte, és a dir, amb qui, perdó, la paraula possiblement sí, no és la més adequada, amb sí, qui negocien, és a dir, amb qui parleu normalment, amb Conferència Episcopal, amb l'Arquebisbat, amb Vaticà?
5: Els nostres interlocutors són els bisbes, l'Arquebisbat i el Bisbat de Barcelona, que alhora tenen la seva interlocució amb la Santa Seu. Però els nostres interlocutors com a govern són els organitzadors, que són els bisbats de Barcelona, en aquest cas, i de Sant Feliu, en el cas d'altres actes.
4: Uh-huh. Si mirem enrere quan va venir el papa Benet XVI a Barcelona fa l'any 2010, va parlar més en català que el que està previst, repeteixo, com vostè ho deia, està previst, eh? És a dir, això per entendre és retocable i veurem quan passarà i ja ens ho diran d'aquí uns dies.
5: Clar. No, és que, sí, però algú deia, ara he llegit a algun lloc, diu, és que l'homilia, el papa, la va començar en català i la va acabar en català també. Bueno, és que l'homilia no està publicada. Per tant, no es pot comparar una cosa amb l'altra amb la informació que tenim. És bastant absurd el que estem fent.
4: Uh-huh. Quan sabreu alguna cosa?
5: Doncs quan vingui el papa i parli.
4: Ah, per tant, negocieu sense saber si el papa parlarà...
5: És que no estem negociant res, és a dir, estem mostrant una posició que em sembla que és majoritària a Catalunya, que el català tingui una bona presència, però això no és... A veure, els continguts litúrgics del papa i de l'Església i de qualsevol confessió no es poden negociar. Em sembla que això és bastant obvi, fa una part de la normalitat democràtica i del respecte a la religió, no? Jo no li puc dir quin sermó ha de fer al papa, com es pot imaginar perfectament, no?
4: L'agraeixo a Ramon Bassas que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Gràcies i sort. Fins ara.
5: A vostè.
4: Adéu, que vagi bé. 10:31. No sé com quedarà negociat tot, però jo crec que en català hi haurà alguna cosa més. Per exemple, pot ser que el dia de la benedicció de la Torre de Jesús digui en català, amén. Un segon.
3: RAC1. El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
6: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
3: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
6: Si busques el millor, recorda.
3: Només Daikin és Daikin.
7: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
8: No.
7: I a més, es posa a diluviar.
8: No t'ho creus.
7: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
14: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a skoda.es.
15: Skoda. Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
16: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
17: Amics.
16: Rialles.
17: Llocs.
16: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
19: I els frescos d'Aldi!
18: Al!
19: Estalviem les cireres a 1,91 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
18: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
20: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
21: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
22: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
23: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
24: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els WOW Days. Gaudeix dels WOW Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
25: Peugeot.
26: El perquè de tot plegat.
4: 10:36. Acabem ja, però abans, vinga, molt ràpid. Toni Aira.
2: Sí, no, perquè deia aquest senyor al Bassas que segurament... Home, el rebombori que s'ha muntat té sentit, i si no s'hagués muntat, ara segurament ell no tindria feina per intentar negociar, com estan negociant, que la cosa evolucioni. Dit això, la problemàtica, això retrata diferents coses, però no em punto només dues. Una sensibilitat política i lingüística totalment descriptible per part de la Conferència Episcopal Espanyola, i ara només de la mà del senyor Argüello, que la seva ideologia, doncs, jo crec que és totalment totalment descriptible, sinó també d'un arquebisbe i una conferència episcopal tarraconense que ha fotut un baixón respecte al que havia estat en el seu dia espectacular. Només recordo l'anècdota de l'octubre del 2023, durant una audiència a Roma per beneir l'imatge de la Moreneta, on el papa francès, en rebre un test en castellà, li va dir al Monsenyor Omella: no tindria que ser en català, esto. Sí, la resposta va ser: no, quita, tira. I en castellà va ser. La idea és, només això, si no s'hagués muntat aquest rebombori, no hi ha un caldo de cultiu precisament procliu a nivell de conferència episcopal espanyola i Església Catalana, és una pena, però acompanyem-ho amb una idea. No és justificar-ho, és simplement trobar alguna explicació. Les esglésies de Catalunya també s'han desinflat els últims anys, el nombre de feligresos catalanoparlants també ha baixat moltíssim, i l'Església també, com tantes altres empreses, van als públics que van.
4: Algú ha de dir alguna cosa més? Només això m'ha de dir una cosa que, sisplau, la redacció, no sé si voldrà parlar, però si... no el papa, eh? No sé si voldrà parlar, però si el...
0: L'Omella.
4: El cardenal Omella vol fer alguna declaració aquests pròxims dies, estem encantats de poder parlar.
1: Jo m'hi jugo el que vulgueu, que la benedicció serà en català.
2: Bueno, després de que et rebombori, però si no, hagués sigut en castellà.
4: És probable.
5: Jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el Toni, i afegiré una cosa. Aquesta excusa del govern que ells no es poden ficar en la litúrgia del Sant Pare... no té cap sentit, perquè no és del contingut de la litúrgia del que parlem. Del que parlem és de l'idioma. I el govern de la Generalitat té un departament de política lingüística, té un departament d'afers exteriors que es poden dedicar a la diplomàcia i a fer entendre a l'entorn del papa la importància que es faci en català.
4: Tu el coneixes, no, el Bassas?
1: En Ramon, sí, vam ser companys a l'Ajuntament de Mataró durant molts anys amb ell, amb l'Alícia Romero. Ells van fer molta més carrera que jo, ja ho veus, que jo era la part Guercha d'aquella cantera.
2: És cap gros.
0: Tu eres què?
1: La part Guercha.
4: Isabel, algun comentari?
6: No, el que sorprèn és tota aquesta polèmica pública, perquè estàvem acostumats a que tota aquesta diplomàcia vaticana o les negociacions amb el Vaticà sempre són més discretes, i el que ens trobem és que jo el que espero és que efectivament la presència del català augmenti, però veig que és molt complicat. Veig el Joan molt segur de que aquesta benedicció es faria en català.
1: Saps per què?
6: Tant de bo, però un cop el missal està editat, a mi em costa de veure.
1: L'Església actual està massa a la vora del poder polític. Segur que ho faran en català.
2: L'actual?
4: Jo també ho penso, això. Laura, Palante?
0: Vinga, som-hi. Anirem per feina, perquè ha arribat ja el senyor que ha plantat un pols a Florentino Pérez i que presumeix de pagar dinars i sopars a les dones, el senyor Riquelme, una de les figures més buscades en aquests moments. Està ja a la planta 3, per tant anirem fent via amb aquest ull de poll. El Joan López Alegre, que té més currículum que en Jordi Basté, així has començat la tertúlia, tot i que després, clar, has anat perdent punts, perquè, clar, has dit mediterrà dos cops, mediterrani.
1: Bueno.
0: Mediterrani. Joan, per favor. Després, clar, llicenciat cum laude amb aquesta frase de Pedro Sánchez és l'Orban del 2026, que la Isabel crec que encara no s'ha recuperat. Hem parlat de deportacions de la Unió Europea, que vindria a ser una mica la prioritat nacional, aquesta política de prioritat nacional europea, dels mestres bloquejant el centre de Barcelona, tota una illa al voltant de Casa Batlló, i dels 28 tirotejos en 5 mesos que hi ha hagut a Catalunya, queden una mica lluny del tiroteig al dia que tenen els Estats Units, però bé, aquí també ens dona per fer tertúlies i per parlar-ne, i per dir, per exemple, a Lotbou que qualsevol es pot fumar un porro sense càrrec de consciència, i que el Joan li contesti... Més o menys has vingut a dir això, i que el Joan li contesti que els camells no són éssers de llum, i el Toni Aires s'enfronti també amb Lotbou pel tema dels porros. La Isabel, si a Catalunya es fumés tota la marihuana que es produeix, no es podria fer aquesta tertúlia en aquestes condicions, i acabarem amb una frase del Toni Aires, que també serveix per l'escolteu quan l'escolteu, que és: ni som al Far West, ni això és Colòmbia.
4: Moltes gràcies per la brevetat, Laura.
2: A vos. Ai, pensava que ens ho havia dit nosaltres. Fixa't si volia anar ràpid.
4: Hola, polls, què tal? Bon dia.
8: Hola.
0: Ja s'ha fet el diàleg.
8: Mira, ara que entrem de plena els mesos de més activitat i de plans a l'aire lliure, el cos també necessita cuidar-se. I amb el ritme que portem cada dia, és normal que el sistema immunitari necessiti una empenta. Per això, prendre un Actimel cada matí ajuda el sistema immunitari gràcies a les vitamines que conté, a més de probiòtics naturals LKCI. I atenció, perquè arriba una novetat: Actimel sense sucres afegits ni edulcorants. L'únic amb LKCI, sense sucres afegits ni edulcorants. Així que aquí ho deixo.
0: Molt bé.
4: Adéu, que vagi bé. Aneu en nom de Déu.
2: Ara sí,
4: que vagi bé.
2: Adéu.
17: Actimel, l'aliat que ajuda el sistema immunitari cada dia,
3: t'ha ofert el perquè de tot plegat.
7: Amb l'aplicació de
26: RAC. El perquè de tot plegat.
7: RAC 1. Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
9: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
7: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
9: I escolta el que vols.
7: Quan vols. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4: Enrique Riquelme té molt poc temps. Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid. Bon dia. Buenos días.
10: Què tal? Buenos días.
4: Entén el català? Clar, vostè té 37 anys,
10: sí.
4: Va néixer a Alacant,
10: sí.
4: Però va estar molts anys a Mèxic, no?
10: No, bueno, en América Latina, de los 20 años que me fui a trabajar y a buscarme la vida fuera, y he estado intermitentemente entre España y América Latina, principalmente.
4: El català l'entén, per això, no?
10: Sí, algo sí. Soy de Cox, que está en el sur de Alicante, dábamos valenciano, muy parecido.
4: Sí.
10: Y bueno, puedo entender. Vale. No hablo catalán ni valenciano, pero alguna cosa la puedo entender. Pero si vale. Podemos ir al castellano, sí. Lo prefiero.
4: Aquí ya hay una cosa que le voy a preguntar al principio de todo, ¿eh? Que es, cuando vio la rueda de prensa, ¿sabía que iba por usted?
10: No, ni mucho menos. O sea, y no lo escondo. Nosotros íbamos trabajando en una candidatura alternativa para el 2028-2029, después no competimos generacionalmente. Obviamente hay un respeto por el legado, por los títulos, pero hay muchas cosas que no estábamos de acuerdo. Y había una línea roja clara que se ha ido negando, y hasta ahora ya que es lo innegable en mitad de la campaña, que es la venta del club. Y se ha dado cuenta desde ayer en la entrevista en El País y hoy en El Mundo, con cosas totalmente diferentes. Uno habla de venta del 5%, ahora que es una filial, pero que es una holding. Oiga, que aclare, porque nuestra línea roja y la principal razón por la que nos presentamos a las elecciones del Real Madrid es por la privatización del club, por la venta del club. Y nosotros vemos, oiga, si hay algo que no sabemos el por qué está haciendo esto, pues que nos lo cuente, y si no, no hay por qué vender. El club ya es de los socios. Pero bueno, es una de las principales razones, en este caso, la principal razón.
4: ¿Se quedó muy parado cuando vio la rueda de prensa famosa o no?
10: Bueno, yo estaba justo en América, estaba volando, aterricé y me encontré con todo aquello. Fue una sensación que yo no estaba entendiendo nada. Yo me dicen, oye, que hay elecciones, que ha convocado, que ha dimitido. Y digo, pues normal, ¿no? Pero no, pero que se presenta otra vez. Y además que te echa la culpa a ti. A mí, pero yo qué tengo que ver en... Entonces, aquí parece que siempre hay un culpable. Siempre estaba... Si no era la UEFA, la FIFA... el Barcelona. Y en este caso, el Barcelona. Y perdona que hable, yo no sé si me imagino que aquí pues tendréis afición, más afición, obviamente, al Barcelona.
4: Ya se lo he dicho que sí.
10: Pero en realidad, cuando estabais totalmente caos, él os dio la mano... Os financió y nos acabáis de ganar dos ligas. Y se ha escondido del caso Negreira hasta ahora. Que ya no estáis en la Superliga. Es que a mí como madridista me duele que se rían de nosotros, ¿no?
4: Bueno, ahora hablaremos del Barça. Pero antes de hablar del Barça, cuando ayer, escuchando la entrevista que le hizo Manu Carreño en la SER, habló usted de... casi de tupinazo. Es decir, creo que no se utilizó la palabra, pero dijo de... Bueno, de que vienen unas elecciones muy complejas, entre otras cosas por la utilización de los medios del club, una a favor de Florentino Pérez, por ejemplo, el otro día en el partido del fútbol femenino usted no apareció en Real Madrid Televisión, en cambio sí que apareció todo el rato Florentino Pérez, y también en el voto por correo. ¿Qué está pasando?
10: Bueno, yo creo que después de más de 20 años, donde parece que el club es suyo, pero es que no es suyo, es de los socios. Opera como tal, se ha apartado al socio totalmente de cualquier decisión y del centro del club. Pero es que ya no puede uno ni los no abonados pueden comprar un abono. Eso sí, las reventas... Hay muchas cosas que se han ido contando de la campaña escuchando al socio y cuáles son sus preocupaciones, que yo entiendo que al público en general o a la gente que le interesa la parte deportiva, pues no le interese, pero es que el club es de los socios. Dicho esto, mi preocupación principal en esta campaña, y está claro, es se está utilizando todos los medios del club para una campaña personal, una campaña... Que no hay propuestas por la parte contraria. Y solamente, bueno, sí hay una, que el club se vende. Y lo único que está haciendo es bulos, mentiras, que parece que ha tomado el
4: ¿Por qué manual. No lo denuncia desde un punto de vista legal?
10: Bueno, se está haciendo a la Junta Electoral. Nosotros pedimos claramente los datos de los socios para poder enviarles la documentación de nuestros informes, de nuestra campaña, y se nos negó por protección de datos. Y ayer nos enteramos y nos vemos de que se le ha enviado utilizando la parte social y todos los datos del club, únicamente la parte electoral del candidato Pérez. Y únicamente le ha llegado el sobre con el voto del candidato Pérez. Oiga, y luego a todo el que pide el voto por correo, o una gran parte, hay problemas, no contestan y hay problemas. Claro, y es una gran problemática, porque justo este domingo en Madrid es un gran problema ir a votar físicamente. Yo pido al socio que, por favor... Nos estamos jugando la venta del club. Yo he dado un paso adelante. Me dicen, oye, yo he dado un paso adelante, no me importa, yo sé contra quién estoy compitiendo. Ahora, pensaba que iba a competir contra el presidente Pérez y estoy compitiendo contra el candidato Pérez. O sea, esto yo esperaba bastante más, esperaba propuestas, esperaba tener un debate... Y no ha habido nada de esto, nada más que dice, oiga, yo no puedo estar desmintiendo bulos y mentiras todo el día, yo el tiempo que tengo en el aire, que amablemente los medios me dais, mi objetivo es dedicarle al socio y propuestas para el socio. ¿Y qué es lo que cambiaríamos? Y la parte deportiva, parte social, parte financiera. Uh-huh. Y esto pues obviamente nos molesta que se esté utilizando al club como parte electoral.
4: De la misma manera que el Barça no tiene voto por correo, sí que es verdad que tampoco el Barça te obliga a ir a votar a 11 kilómetros... como va a pasar el domingo, es decir, la gente mayor que no utiliza las redes o que no puede votar, tendrá que moverse 11 kilómetros para llegar a Valdebebas.
10: Bueno, ya no es solo eso, es que probablemente se ha elegido el peor domingo de los últimos 20 años. Mira que ha habido 20 años para ver elecciones. El domingo donde está el Papa, Madrid está ya prácticamente colapsado, está cortado, todas las calles, todo alrededor del Bernabéu, por supuesto, está de Santiago Bernabéu, está cortado, y es un impedimento grave, por lo tanto... Se garantiza que la participación por el voto por correo, pues, que es lo que quiere, va a ser alta. Y eso, claro, no hay acceso por nuestra parte a llegarle al voto por correo, ni dirigir un mensaje claro y el voto. Y ahora, ¿cómo hacemos? Entonces, esto, tenemos una altísima preocupación y, por supuesto, hay quejas en la Junta Electoral.
4: ¿Usted va a hacer un figo?
10: ¿Quiere que lo haga?
4: No. No, se lo puede hacer. Si lo quiere hacer, eso es...
10: Bueno,
4: ¿Ha contactado con un jugador del Barça?
10: Mire, yo no prefiero no hablar con quién contactamos y el equipo deportivo.
4: ¿Eso
10: quiere
4: está
10: decir en
4: contacto? Que sí, ¿no?
10: Bueno, ni que no. Yo lo que digo es hay jugadores que juegan en la selección española que claramente son candidatos a jugar en el Real Madrid. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo y no es un tema es un tema objetivo. Y en este caso, pues bueno, en el Mundial. Pues a mí me duele como madridista que falten... Me gustaría que tuviese más jugadores de Real Madrid de la selección, sin duda.
4: ¿Le gusta Pedri, Lamine Yamal?
10: Bueno, son claramente buenos jugadores, van a jugar con España, pero bueno, me gustan más los jugadores que tiene el Real Madrid.
4: ¿Dará muchas bajas o eso se los encargará Raúl?
10: Bueno, no solo Raúl, también el departamento, el entrenador y el departamento técnico, obviamente... Tenemos voz y tenemos voto y tenemos mucho que decir en eso también. Al final es un proyecto no solamente deportivo, es un proyecto también social que tenga la identidad madridista y el ADN madridista, que falta en este momento y falta ese gen. Hay que competir como equipo, pero no es un tema de los jugadores, son grandísimos jugadores. El tema también es falta de jerarquía y claridad dentro del club.
4: Una pregunta que no sé si se la van a hacer alguna vez, pero yo se la voy a hacer y entiéndanme la pregunta. ¿Cree que Florentino Pérez está capacitado para ser presidente del Real Madrid?
10: Mire, el señor Florentino Pérez ha sido un gran presidente para el Real Madrid muchos años. Nos ha dado muchas alegrías, muchos títulos. Pero el tiempo pasa para todos. A mí me hubiese gustado mucho, que es lo que él dijo, ¿no? Que si había una candidatura, que había que quería democracia, que nos presentásemos. Aquí estamos, candidatura. Oye, no entro ya ni en los tiempos, ni en las formas, ni en las dificultades, ni en que es el aval de casi 200... Aval personal. Esto en el Barcelona no está así. Eso es aval personal, en este caso mío personal, de casi 200 millones de euros para poder participar, cosa que él no tiene que hacer. Él cambió estatutos y él no presenta el aval. ¿Sí, sí? Entonces, al menos lo que pedíamos es, que yo creo que es bueno para la democracia del club y para los socios del club, comparar y pedir explicaciones del por qué el caso Negreira, por qué la facilidad con la Superliga, quién está detrás. Bueno, todo esto son cosas, el por qué ayudar personas muy cercanas y vinculadas a él claramente, ¿por qué han ayudado de manera directa al Barcelona? ¿Por qué le ha pedido en un momento determinado que le interesaba para la Superliga, ha perdido un Barça fuerte cuando el Barcelona estaba cao? Y se le ha ayudado financiando con casi 400 millones de euros, apoyándole de manera directa e indirecta, hasta pidiendo el aval para Joan Laporta. Oiga, y eso es, oye, yo quiero ver en el Barcelona.
4: ¿Qué relación quiere tener con Laporta usted si es presidente?
10: Mire, de respeto sin ninguna duda, pero una cosa es respeto, otra cosa es que hay que competir, otra cosa es que claramente son dos equipos que quieren ganar y yo quiero ganar, yo quiero el Real Madrid fuerte.
4: Si usted es presidente del Real Madrid, Mbappé y Vinicius van a continuar.
10: Son dos grandísimos jugadores, probablemente de los mejores en sus puestos, y tienen contrato con el Real Madrid. Pues me gustaría que continuasen, claro.
4: Aviam, preguntas. Damià López.
11: Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Por mi parte, un par de cosas, ya que Jordi le preguntaba por el Barça. ¿El caso Negreira se lo cree? Es decir, ¿cree que el Barça ha comprado árbitros, que ha utilizado el pago a Negreira para influir, para ganar ligas, competiciones? O sea, ¿hasta qué punto se cree la realidad del caso Negreira?
10: Pero bueno, yo creo que eso es... Yo entiendo que ustedes puedan defender la posición de su club. Pero es que es indefendible. Por supuesto que durante muchísimos años se ha pagado a Negreira para favorecer al Barcelona. Pero es que eso es indiscutible. Pero por favor, y ustedes, oiga, en antena pues podrán decirlo y yo, perfecto. Pero tienen que entender que es que se le ha pagado tantos años y tantos presidentes del club a Negreira. Y ha habido claramente actuaciones que han perjudicado al Real Madrid.
11: Por lo tanto, ¿está de acuerdo con Florentino cuando dice que le han robado 7 ligas?
10: Bueno, él decía que se han robado a él. Bueno, se han robado, yo no sé si han robado a él no lo sé, si a él. Se han robado al Real Madrid, porque los títulos son del Real Madrid. Es del club, no es...
4: ¿Estas dos últimas ligas han sido robadas, señor Riquelme?
10: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid. Claramente. Eso, pero es que eso no lo puede negar nadie. Si es que eso está ahí. Pero bueno, independientemente de esa parte, a mí me llama la atención que el señor Florentino Pérez se ha puesto a defender ahora y a elevar la voz del caso Negreira justo cuando Joan Laporta le ha sacado los 400 millones para la financiación, el aval, el apoyo, y una vez que ya ha exprimido al Real Madrid y a su presidente, entonces abandona, y ahora ya es cuando ya le vamos el toro. Es que el tono contra Negreira habría que haberlo hecho con total rotundidad en el momento en el que se conoció aquello, no cuando ya salen de la Superliga y te dejan solo.
4: ¿Ha dicho financiar 400 millones al Barça? ¿Cómo?
10: Bueno, el Barcelona se ha sido financiado y ya sale, hay vídeos de Joan Laporta diciendo, vea, nos mantenemos en la Superliga por al menos 300 millones que nos iban a ayudar a financiar. Y ha habido gente muy cercana al círculo cero de don Florentino Pérez que han sido los encargados de gestionar esa financiación.
4: ¿Ah, sí?
10: Bueno, ya, pero por supuestísimo, usted no lo conoce, es su club. No, les han financiado, bueno, es Key Capital, con Adal Al-Lagari, han estado ayudando directamente a la financiación del Barcelona.
4: Si es presidente, un día le discutiría el tema de Negreira, pero se tiene que ir y no puedo discutirle ahora, ¿eh? Y no puedo discutirle ahora, pero ahora, Juanlu.
12: Mire, usted hablaba ahora de los arbitrajes que tiene que sufrir el Real Madrid. ¿Usted está de acuerdo o si es usted presidente tendría una televisión como Real Madrid Televisión y todos los vídeos que han hecho sobre los arbitrajes? ¿Usted está de acuerdo con esta línea?
10: Mire, lo que yo no estoy de acuerdo es que el presupuesto del Real Madrid Televisión sea de unos 45 millones de euros con un share del 0,1%. Entonces, yo entiendo.
4: ¿45 millones?
10: Sí, sí, 45 millones de euros. Entonces, está claramente es una. Real Madrid tiene que cambiar el formato. Tiene que seguir informando, contando y haciendo contenido, primero que sea informativo para el socio y para el madridista, pero también que sea rentable. Entonces, ¿qué se está haciendo? Oiga, ¿qué contenido tienen todo el club para ellos, para generar contenido? ¿Qué se está haciendo? ¿Y por qué hay un presupuesto de 45 millones de euros? O sea, esto, ustedes que se dedican a crear contenido y generar contenido, imagínense si le dan, en vuestro caso, pues un club completo para generar ese contenido y un presupuesto de 45 millones de euros.
12: Sí, pero no me ha respuesto si está de acuerdo, ¿no?, con la línea editorial de Real Madrid Televisión en lo que respecta, en lo que respecta a los árbitros.
10: Mire, yo, si te lo digo sinceramente, la línea editorial del Real Madrid Televisión no la sigo muchísimo. Es una cosa que es que me parece que no se está informando de la manera que se tiene que hacer ni se está creando el contenido que se tiene que hacer.
4: Una cosa antes de que se tiene que ir, y no voy a ser yo quien le vaya a frenar hoy, pero ayer emitimos un documento, no sé si se lo sabe, de Florentino Pérez delante de la Audiencia Nacional, que es un documento que nunca se había escuchado. No sé si se lo han pasado, si no se lo paso yo ahora mismo, dura 20 segundos. En que Florentino acusaba a Ignacio Sánchez Galán delante de la Audiencia Nacional de haber conspirado con Villarejo para asesinarle. Escuche.
13: Hay tres cosas que tengo que me han dicho reiteradas. Una, que lo mejor es hacerle desaparecer en un accidente o en un virus. No sabía que también te podían hacer desaparecer con un virus. Otra cosa que dicen que hay que encontrarle las cuentas que tiene Florentino Pérez fuera de España. Hay que buscar y para eso pagaríamos mucho dinero. Y luego otra, que ya es otra salvajada, que me dicen, buscarle un niño. Joder, una cosa así. Entonces yo, joder, pues algo habrá que hacer.
4: Un hijo bastardo. Mire, no, y es que hay veces que el silencio habla más, ¿eh?
10: Me quedo sin palabras, sin comentarios. Sí que eso tiene que ver de lo que su campaña está diciendo únicamente de mentiras sobre nosotros. Oiga, mire, yo le recomendaría, y lo que creo que sería adecuado para el socio Real Madrid, y el Real Madrid se merece unas elecciones y dos candidatos que propongan cosas para el club y para los socios, y poder debatirlas. Tanto yo, este tipo de cosas, igual que las que nos dicen nosotros en campaña, pues ya basta de desmentir, porque pasamos todo el tiempo desmintiendo. Lo que pediría al señor Florentino Pérez es que proponga propuestas claras. Todavía está a tiempo, queda campaña. Ha tenido 20 años olvidados a los socios. No pasa nada, quedan unos días. Que proponga, está a tiempo.
4: El debate es no, ¿no? Ha dicho que no, ¿no?
10: Ha dicho que no, a mí me encantaría, creo que sería justo para los socios, después de 20 años, todas las cosas que tengamos, oye, nuestras diferencias en el proyecto, pues que las podamos debatir, claro, en algo sensato y respetuoso.
4: Dami, acabem.
11: Sí, ha denunciado Enrique que Florentino ha tenido problemas con medios de comunicación, con periodistas que no les son afines, no es un problema recurrente desde hace mucho tiempo. Aquí en RAC1 parece que a Florentino pues no le acaban de gustar nuestras narraciones, nuestro contenido, y también tenemos algún problema para entrar al Bernabéu, sobre todo en partidos de Champions, porque no le acaba de gustar nuestro tono a veces, o nuestras narraciones, que son más favorables al Barça que al Madrid. Si Enrique Riquelme es presidente, RAC1 podrá volver siempre al Bernabéu.
10: Yo creo que siempre
11: es que nos gusta más narrar desde el estadio que desde el estudio.
10: Mire, siempre y cuando se respete, que es lo que se pide. Yo lo que pido es respeto, igual que pido respeto a Florentino, igual que se lo ofrezco, ¿no? Entonces, siempre y cuando las cosas sean respetuosas con un club como el Real Madrid, siempre y cuando se tenga respeto a los jugadores, se tenga respeto con el tema de los árbitros, todos los grupos que sean respetuosos con el Real Madrid, pues no tendría ningún problema. Pero siempre y cuando le tengan el respeto, que también el Real Madrid tiene que tener ese respeto. Entonces, yo por mi parte, siempre y cuando se tenga respeto, no tendría ningún problema.
4: Barça-Madrid es una lucha histórica y así tiene que seguir. Ha habido jugadores como Butragueño, jugadores como Raúl, que ahora incorpora como director deportivo. El Barça ha tenido jugadores como Guardiola, como Xavi, como Andrés Iniesta, por poner ejemplos. La última pregunta es muy fácil. Mourinho, ¿Mourinho rompe con esa, con eso, con ese nombre de un manera de entender el Barcelona y el Madrid como lo que es un campo de fútbol y un partido de fútbol?
10: Bueno, lo dije ayer y lo repito hoy. Ha sido y es un gran entrenador. Eso no se puede discutir tampoco, pero en nuestro caso creemos y nuestra propuesta es un proyecto donde transmita el ADN, donde estén leyendas del Real Madrid, donde sepan esa identidad y sepan transmitirla y podamos tener una jerarquía donde estén los valores del Real Madrid, que son diferentes, oye, ni mejor ni peores, pero diferentes a los de otros clubes. Por lo tanto, nuestra propuesta es volver a recuperar esa identidad y ese ADN que en este momento necesita el Real Madrid. Y probablemente pues el señor Mourinho, pues, gran entrenador, pero no es el momento en este para Real Madrid.
4: ¿Tiene entrenador ya?
10: Sí.
4: No me dirá el nombre, por supuesto.
10: Sí.
4: No me dirá el nombre, pero dirá antes del domingo.
10: Sí, sí, sí, sí.
4: ¿Sí?
10: Sí, sí, sí. Me gustaría decir los nombres de todos y dar todos los datos para que la gente pueda ir a votar con toda la información.
11: ¿Es español? Está en un equipo, ¿no? Creo que dijo. Está en un equipo.
10: Está, lo dijimos, está sí. En un equipo, sí.
4: Muchísimas gracias.
10: Muchas
4: de verdad,
10: gracias
4: por estar aquí. Esta mañana contaba que yo he entrevistado dos veces a Florentino Pérez, pero tenía pelo y estaba en otra emisora de radio muy cercana aquí, que era Cataluña Radio, y era al principio de todo. Nunca más. Entre otras cosas, porque es que Florentino Pérez no habla. No habla, no da entrevistas. Ahora alguna ha dado, pero durante la campaña electoral. Pero, vamos, o gana la Champions y la da a dos medios o no da entrevistas. Espero que usted no haga lo mismo, de verdad. Y le agradezco mucho que hoy haya venido aquí, en estos estudios, para dar la cara. De verdad, mucha suerte.
10: Muchísimas gracias a vosotros y, nada, disponible totalmente. Así que gracias.
4: Gracias. 11:02, un segundo.
14: RAC 1.
15: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
16: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
15: S'ha confirmat la xifra?
16: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
17: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
18: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
19: Palpicant?
18: Què havia de ser, si no?
19: Però què va ser?
18: Apendicitis. Operat d'urgència.
19: Ostres!
18: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
25: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
27: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
28: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a Repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
29: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4: 11:04. Aviam, anirem acabant, perquè ara ve la Miriam Tirado, que tinc moltes ganes de saludar-la, després l'Alberto San Juan, l'actor, però he de dir que en el cas d'Enrique Riquelme m'he quedat sorprès de diverses coses. La primera que m'he sorprès és del silenci que ha fet quan li he preguntat si Florentino Pérez estava en condicions, no sabia com sortir-se'n d'aquí. Una... Segona, no tinc clar si tornarem al Bernabéu o no, també t'ho he de dir. Damià, m'ha agradat molt la pregunta que li has fet, però em pensava que sortiria millor. I amb el tema Negreira he de confessar, podria escriure a La Vanguardia, que al sortir diu, ha dit, diu, bueno, diu, entiende que habla para mi público. Clar, evidentment, habla para su público.
11: Sí, sí.
4: I també... Ara, et dic una cosa, no té res a... És a dir, té un punt, té aquest punt xulapo madrileño, sí. Les coses com són, però et dic una cosa que també és veritat, que és que s'expressa...
11: Bé... Jo crec que sí. Si t'esperes un contrapunt de Florentino, l'únic que et trobes és una persona més jove, potser un punt més preparada actualment, però sí que té aquest punt de madridista, potser un punt radical en algunes qüestions com el cas Negreira. Si vols trobar, Jordi, un punt o una persona més conciliadora, no te la trobes. Jo crec que en la qüestió Negreira és on es troben. Sí. Quan li preguntaves quina relació pensa tenir amb el Barça, jo crec que dir-te que doncs vol tenir una relació de respecte és el mateix que dir-te que les relacions pràcticament es mantindran trencades. Jo crec que el públic de Madrid li demana ara mateix al seu president una relació de beligerància per tot el que ha passat amb el cas Negreira, perquè porten molts anys de menjar títols del Barça, i per molt que ara mateix Riquelme, que evidentment tots sabem que és molt difícil que guanyi, doncs sigui president del Madrid, la gent el que li demana és això, és un discurs fort, un discurs potent i un discurs de beligerància contra el Barça, que és el que ell ofereix. Per tant, tot i que hi ha gairebé 40 anys de diferència amb Florentino, jo no ho veig tan allunyat del discurs del Florentino de l'any 2000.
1: Parla pel seu públic, el seu públic vol això, no fotem, clar.
5: En tot cas, jo avui el que l'he vist és el candidat d'aquí 4 o 5 anys. És a dir, sí, jo crec que és un candidat que surt ara, que ha hagut de sortir, perquè evidentment l'altre, Florentino, l'ha posat a escena, que ell ho ha hagut de fer, jo crec que amb poca convicció, és a dir, ha de sortir perquè ho ha de fer, ha d'entomar el guant, però en tot cas, jo crec que treballa per un tema d'edat i de generació. És evident que Florentino no és etern i que un dia, més d'hora que tard, haurà de plegar del Madrid, i que ell estarà allà i ha posat el seu nom, i veurem què passa en un futur.
1: Calcem-nos, per les eleccions de diumenge, calcem-nos, perquè jo li he fotut opinada, és putxagazo, home, però bueno, però és que tot el que he estat explicant, i espera't, és a dir, no hi ha debat, Real Madrid Televisió, l'utilització de Real Madrid Televisió, el vot per correu no hi són les seves paperetes, vull dir que...
5: És que és flagrant.
1: Sí, no, és una cosa terrible.
11: Ho té molt, molt difícil. L'altre dia a Budapest vam veure Florentino fent-se un bany de masses, el grau de popularitat de Florentino és increïble. Jo crec que es va considerar que el tant per cent que va treure Víctor Font a les eleccions contra Laporta, que va ser d'un terç, era fluix.
1: Sí.
11: Jo crec que el resultat de Víctor Font serà bo, sí, comparat amb el que podrà treure Enrique Riquelme, que ha tingut molt poca visita. I et dic una cosa, Jordi. Veurem en els pròxims 4 anys quina serà l'activitat que podrà tenir Enrique Riquelme. Aquí Víctor Font, d'aquí un any, convoca una roda de premsa, fins i tot Marsíria, i anem tots. Sí. Jo crec que Madrid, tal com és el tarannà de la premsa,
1: vamos bien.
11: Ningú li fa ni cas. Enrique Riquelme, per tant, veurem d'aquí a 4 anys quina serà la visibilitat que haurà pogut tenir Enrique Riquelme.
1: Estem totalment d'acord, totalment d'acord.
5: En tot cas, també, tot pla, he constatat la diferència entre els dos clubs, pel que deies tu ara, Jordi, és a dir, el tema de Real Madrid Televisió, el tema de les paperetes, el tema de votar a Valdebebas, és a dir, tot això passa en un club com és el Barça, i hi hauria, jo crec, una part important dels socis que estarien posant el crit al cel, perquè és un tema flagrant, però allà...
1: Ara, t'he de dir el més sorprenent de tot. De tot. Que aquest home avui s'hagi assegut davant del micròfon,
11: sí,
1: de RAC1.
11: Efectivament.
1: Ja està, no segueixis de mi.
11: Sí, hi ha molt madridista... Bé, de fet, el Madrid és el segon club amb més seguiment a Catalunya. Crec que hi havia alguna estadística que deia el 11-12% de la gent, dels futboleros de Catalunya, són del Madrid. Hi ha molt vot per correu, hi ha moltes penyes a Catalunya, però jo crec que molta gent de Madrid o aficionats al Madrid arreu del món que hagin vist a l'aspirant a la presidència amb una foto amb el micro de RAC1 s'hauran quedat esparverats.
1: Sí, veurem. Són les 11 i 9... Quan te'n vas?
11: Dilluns que ve, allà hi serem.
1: Dilluns se'm va cap a...
11: Pots trucar quan vulguis.
1: On comences?
11: Allà a Chattanooga, que és el...
1: Chattanooga Chuchu.
11: Chattanooga, sí, gran cançó, l'altre dia m'ho deia el meu pare. Jo no la coneixia, aquesta cançó.
1: Chattanooga Chuchu, sí.
11: Sí, és un poble que està a 2 hores d'Atlanta, que és on Espanya juga els dos primers partits.
1: A 2 hores.
11: Allà amb 8 del Barça, ni més ni menys.
1: Sí.
11: Intentarem cuidar-los.
1: Que jo tinc una teoria, és igual, és que és molt tard.
5: Digues.
1: No, la meva teoria és... Bueno, que ara que parlàvem del Madrid, de tot plegat, el més normal és que, de la mateixa manera que Damià López se'n va amb la selecció i tal, clar, a mi m'agradaria, per exemple, els partits d'Espanya no els hauria de donar, per exemple, les grans cadenes espanyoles, no els haurien de donar la gent de Catalunya?
5: En clau Barça, clar.
1: No seria normal, per exemple, que el Flaqui o el Flaquer donés els partits de la selecció espanyola? Cert, pregunto, eh?
11: Bueno, jo pel que... Aviam, no
1: és igual, no et fotis amb partits, perquè si no, no, encara tindràs partits allà.
11: No, però sí, la qüestió és que, històricament, hi hagi els jugadors que hi hagi, i del club que on militin, diguem, per dir-ho sí. així,
4: Espanya capital Madrid.
11: Els periodistes de les grans emissores i dels grans mitjans són els periodistes de Madrid. Això sempre ha estat així, per molt que sí que em consta que algun cop doncs, ens ho han comentat, que periodistes de Barcelona, de Bilbao, quan la base està en la Real Societat o l'Atleti de Bilbao, doncs han demanat ser ells qui vagin a cobrir-ho, però sempre són normalment periodista que cobreix el Madrid, periodista que cobreix Espanya.
4: Ja està.
11: Això és així.
4: 11 i 11, però com passa a nosaltres? Són les 11 i 11 minuts.
11: També.
4: Amb una altra manera, d'una altra manera.
11: També.
4: Són les 11 i 11. D'aquí us ho veus, Miren Tirado. Gràcies, jefes. Que
11: bon dia.
4: Fins ara.
11: Apa.
29: RAC 1.
0: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
2: A Bezulla sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxa aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
6: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
8: Vaja, Carles.
6: Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
8: I tu què li vas dir?
6: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
19: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
20: 150 anys movent-nos per tu.
21: Multiòptiques presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
22: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
23: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
30: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
31: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
32: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
33: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
34: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
35: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
36: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
37: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
36: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
37: Apa.
36: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
38: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
39: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3: Un quart de 12. Segur que a hores d'ara molts pares coneixeu un nom que és el de la Míriam Tirado pels seus llibres sobre criança conscient, però també s'ha convertit en una de les autores més llegides entre infants i adolescents. Ja no estem parlant del fil invisible, que diguem que és la seva, per la gent, la seva obra magna, o la saga Goa, que han venut centenars de milers d'exemplars i han connectat amb tota una generació de famílies. De fet, aquesta autora ja acumula més de 1.400.000 lectors, que això es diu molt aviat. Hola, Míriam, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: La Míriam és escriptora, però també és periodista. Vam treballar junts a Catalunya Ràdio fa molts anys. Ara preguntava, quan vas deixar la ràdio? M'ha dit el 2000?
4: El 2013.
3: El 2013.
4: Sí, fa molt de temps, ja.
3: I per què ho vas deixar?
4: Perquè jo sentia que la infantesa m'agradava molt més. I llavors no sabia si me'n sortiria, però ho volia provar, no em volia quedar amb el coquet de no haver-ho intentat.
3: Abans de parlar dels llibres, hem vist avui un article a l'ABC que recollia les crítiques de Vox i d'Abogados Cristianos contra un llibre que es titula El semen mola, però necessita saber com funciona. L'ha escrit una psicòloga catalana, que és l'Anna Sàlvia.
4: Sí.
3: Evidentment és un llibre sobre educació sexual. Hòstia, encara estem condemnant aquesta mena de llibres. Si no vols llegir, no el llegeixis. Si no el vols comprar, no el compris. Però és que estem en un moment que molt perillós.
4: Sí, a més, aquest llibre ve de la saga, no? La regla mola, etc. I són molt necessaris. Són

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: Vaig tenir el boom, però estàvem tancats. Estàvem tancats i dos llibres meus van començar a vendre moltíssim, que eren Rabietes, que és per adults, Enrabiats en català, el tenim amb Rosa dels Vents, i El fil invisible. El fil invisible va sortir que estàvem tancats i no el vaig poder presentar. Vaig tenir un disgust immens, però les famílies es van començar a dir les unes a les altres, va ser el boca a orella, aquest llibre està ajudant moltíssim al meu fill, que no podia veure ni els companys de classe, ni els avis, ni... I aquí vaig tenir el boom, aquí em vaig adonar que estava passant alguna cosa. Sí.
4: Estem parlant del fil invisible, que és aquesta idea d'un fil emocional que ha connectat amb moltes criatures. Mm. Per què creus que ha connectat amb tantes criatures?
3: Perquè els ha donat seguretat. El sentir que el vincle, no, és una cosa molt més profunda que el material i que encara que no estiguem junts, tant si estem en aquest pla físic com si hi ha algú que ja ha marxat, seguim connectats i aquella persona ens pot seguir donant força, la podem seguir tenir, la podem tenir present igualment, i això et dona com una estabilitat que molts infants necessiten.
4: L'altre dia una mare em deia que, sabent que li vaig dir, mira, vindrà la Míriam Tirado al programa, va dir, diu, vaig plorar més jo que la meva filla llegint el llibre.
3: Jo t'he de dir que jo ploro quan el llegeixo. Hi ha la part última que parlo d'una àvia, i és la meva àvia, perquè és que tot això és una història com real, i jo m'emociono molt en aquest tros, perquè sí, no? Quan et sents connectat amb aquest vincle tan profund, doncs t'emociones. I hi ha molts adults que em diuen això.
4: Va haver un moment que hi ha una adaptació teatral del fil invisible.
3: Sí.
4: Això com va anar?
3: Això jo feia molts anys que jo pensava que això havia de tenir diferents llenguatges i que el teatral, i a més amb teatre musical, això arribaria moltíssim més als infants i a les famílies. I començo a buscar com es pot fer, truco a un amic dels meus pares que és director de teatre, a veure, que m'expliqui com funciona, m'ho explica i em diu, bueno, però això és molt complicat, perquè clar, jo no sabia res de teatre. Però bueno, buscant, al final... vam trobar Focus i a la productora que es viu al teatre i entusiasmats en fer el projecte, i ara el tenim en català a Barcelona cada Nadal i en castellà a Madrid, al Teatre Alcázar.
4: Podem dir que torna aquest Nadal que ve?
3: Torna aquest Nadal que ve, sí.
4: És que és una gran notícia.
3: I torna a les dues ciutats.
4: A Barcelona i a Madrid.
3: I a Madrid,
4: és
3: sí.
4: Que hi ha una... Aviam... aquest país és de tradicions. I aquest país també, les tradicions nadalenques ho són.
3: Sí.
4: I llavors que hi hagi obres que funcionen per Nadal, que tinguin recorregut, és a dir, s'acaba el Nadal, però tornarem al Nadal que ve, això és fantàstic, perquè ja no és només repetir els que l'han vista, sinó noves generacions que s'hi puguin incorporar.
3: Exacte, perquè cada any arriben nens nous i famílies noves, i surten i diuen, és que ara tinc més ganes d'estar amb la meva família, no? O d'abraçar-nos, o de valorar les petites coses, i això és molt bonic. Uh-huh. I és molt bona època per Nadal.
4: Explica'm la història de... Després anem, El fil invisible és un boom, però després arriba el Em dic Goa.
3: Uh-huh.
4: Em dic Goa acumula gairebé 500.000 d'exemplars venuts.
3: Sí, és al·lucinant, en 3 anys.
4: M'ho expliques, això, Míriam?
3: Mira, jo tinc dues filles, sí. Una que en farà 17 i l'altra que en té 12, i quan la gran en tenia 12, s'havia acabat tota la saga de Harry Potter, i em va dir, mama, jo no vull llegir més fantasia i màgia, vull vida real. I jo començo a buscar per proporcionar-li llibres d'això, i el que trobo de vida real és ambientat als Estats Units i molt desfassat. I no hi havia res del tema emocional. I l'acompanyament emocional és la meva especialitat, en tots els meus llibres hi ha tot això, i no em va agradar el que vaig trobar. I vaig pensar, com pot ser que a aquesta edat moltes nenes i nens es posin a llegir romàntica que no és adequada per la seva edat, perquè no hi ha res en aquest gap, no? De 12, diguem, a 16.
4: És terrible, tens tota la raó, Míriam.
3: I comencen a llegir coses que jo crec que no els pertoquen. Em planto a l'editorial i dic, escolteu, aquí veig un buit, deixeu provar una cosa, i m'han dit, bueno, és molt difícil.

0: fàcil fer-te un lloc en aquest sector que es diu Middle Grade. Diguem, bueno, fes-ho, prova-ho, però és molt difícil. I jo, durant tot un estiu, em poso a escriure el primer llibre pensant que seria un i prou. I no, i al final s'ha convertit en una saga i amb un èxit brutal. Per això, anem pel 10. L'11 surt ara, al juny. Sí.
1: L'11 surt ara, ja?
0: A finals de juny, després de Sant Joan.
1: I el 12 el tens al cap?
0: El 12 l'estic escrivint. Sí, l'estic acabant.
1: O sigui, vas per aquí, eh? Segueixes per aquí. Mm. Que també t'ho agraeixo, això, una cosa, perquè és molt... També deixa'm que et digui una cosa. Això em passa molt com a les sèries. A mi
0: saber que n'hi ha més.
1: Bueno, que hi ha vegades que les sèries... Es frenen. Mm. No, bueno, però ja està, 3 temporades ja n'hi ha prou. Bueno, però si el llibre està funcionant, si hi ha una...
0: És que jo sento que encara tinc moltes coses a explicar i que als infants d'aquestes edats els hi passen moltíssimes coses. Un sol dia d'un adolescent és tan intens que hi ha tantes coses per tractar a nivell emocional, a nivell d'amistats, a nivell de relació pares i fills, que a mi no se m'acaben les idees. I penso, bueno, han de passar... 4 coses perquè això funcioni. Una és que jo m'ho passi bé. Si jo no m'ho passo bé, deixo d'escriure. 2, que la il·lustradora també ho gaudeixi i de moment ho està gaudint. Que l'editorial hi aposti i que tinguem lectors. De moment aquestes 4 coses s'estan complint, doncs endavant.
1: Per què agrada aquesta l'Agoat a tantes criatures?
0: Mira, et dic el que em diuen ells quan faig firmes. Ara vinc de la Fira del Libro de Madrid i em deien... Em sento molt identificada amb el que expliques, m'entens?
1: Sí.
0: L'altre dia, una vegada, en una presentació, una nena aixeca la mà i diu, com pot ser que sent tan gran com ets? En tinc 49. Com pot ser que sent tan gran ens entenguis tant, no? Doncs jo penso que això, el sentir-se entesos en com es senten i en el que els hi passen les relacions, els ajuda. I llavors em diuen, ara em sento més segura, més forta en tot el que faig.
1: Amb què, Míriam? És a dir, et lligues molt el que veus a casa amb les teves filles i també amb la teva adolescència quan...
0: Ho relaciono molt més amb el que a mi em va passar. Jo era pare de filles separats i a la meva adolescència el meu pare va tenir el seu fill amb l'altra parella, la meva mare al cap de 9 mesos un altre fill, el meu pare després un altre, o sigui, tinc 3 germans nois que em van néixer en plena adolescència. Jo estava fet un embolic màxim, amb totes les meves emocions, amb tots els meus canvis hormonals i amb 3 bebès a casa. O sigui, imagina-t'ho. Jo en aquella època escrivia moltíssim, escrivia diaris, que els tinc, que els conservo, i allò és una font d'inspiració absoluta. Sí, i tant, sí, m'encanta.
1: Aquella època no sé si es fa encara ara, eh? Jo crec que no. Abans els diaris eren... Una cosa que era...
0: Per mi era sagrat. Tot el que em passava estava allà, tot el com em sentia. Em va ajudar molt a ordenar-me. Escriure ajuda a saber el que et passa.
1: Mm. I les teves filles, per exemple, els agrada?
0: La gran no em llegeix i la petita...
1: Veus? És matar el pare i la mare, en aquest cas.
0: Sí. I la petita sí, li encanta, sí.
1: A Goa hi ha amistats, inseguretats, xarxes socials...
0: Sí, i tant.
1: Autoestima... És un llibre d'allò que moltes vegades dius, és aquest llibre el que m'agradaria haver llegit a mi quan era adolescent.
0: A mi m'hagués ajudat moltíssim, perquè parlo molt d'emocions i de coses, emocions que sovint no s'expressen, no? Quan un adolescent sent enveja, per exemple, perquè la seva amiga té no sé què, o sent ràbia o gelos, molts no ho diuen perquè pensen, hosti, dec ser mala persona si sento això, no? I ningú els ha dit potser, ei, és normal, què tens, què et passa, d'on ve aquesta sensació de buit que et fa sentir enveja pel que té un altre, que a més és algú que t'estimes, no? Si m'haguessin explicat un munt de coses i ho hagués pogut llegir en un llibre, jo crec que ho hauria transitat molt millor, sí.
1: Som d'una generació que vam néixer amb una mica, és a dir, amb un peu alguns a la dictadura i uns altres al peu a la democràcia, més la democràcia i tal, amb unes èpoques que els pares eren molt diferents als pares d'ara, que allò era molt extrem, però no sé si això és molt laxa, el que tenim ara, no? És a dir, que hi ha una sobreprotecció de les criatures.
0: Jo crec, i ho he vist ara porto més de 15 anys atenent a pares, fent conferències, anant a moltes escoles, i en els últims anys, sobretot, jo et diria que sobretot des de la pandèmia fins a dia d'avui, veig molta falta de límits. I ens n'hem anat d'una educació molt autoritària, plena d'autoritarisme, del perquè ho dic jo i punt, etc., a una falta de límits sovint absolut que deixa els nanos molt desprotegits. I això sí que desprotegeix els infants. No?
1: I els mestres.
0: També, òbviament.
1: Dels mestres, perquè a casa quan arribava, si el mestre ho ha dit és que ho has fet malament. I ningú discutia. En canvi, ara tothom discuteix el mestre.
0: Sovint és un problema que tenen, que criden l'atenció als pares perquè el fill ha fet A o B o C greu i els pares defensen l'infant i allà no hi ha manera de que el nano entengui que allò no es pot fer.
1: El mòbil. La pandèmia va fer, efectivament, la pandèmia va fer molt mal en general.
0: Més del que ens pensem, jo crec, a tots els, sobretot als adolescents i als joves, molt més, i que ho hem passat així, jo crec, ho hem escombrat ràpid, en plan, ja està, i allò és una factura que pagarem durant molt de
1: temps. Mira, tu no va dir, pagarem les conseqüències d'això.
0: I tant, les estem pagant, jo crec.
1: Sí, amb el tema, per exemple, de l'utilització de les xarxes socials, que és un
0: perill
1: terrible.
0: Totalment.
1: Tu pots parlar amb les teves filles d'això?
0: Sí, en parlem. També et dic que jo ara, amb tot el que sé ara, hagués fet coses diferents. Li vam donar el mòbil amb 13 anys i ara la segona ja sap que als 13 ni de conya i que s'haurà d'esperar als 16. Vull dir que també anem aprenent nosaltres. És que no en sabíem. I tampoc, jo no vaig créixer. O sigui, quan jo era petita no hi havia mòbil, ni quan jo era adolescent. O sigui, hem estat també nosaltres a conillets d'Índies, com a pares, eh?
1: Vull dir. Tant! Home, imagina't. És a dir, abans, quan et volien buscar, trobaven. I no tenien mòbil.
0: Sí.
1: I ara, en canvi, tens la sensació de que, fins i tot si vas al cinema, et falta alguna cosa si no el tens connectat.
0: Sí, sí.
1: Perquè no et poden trobar... Bueno, et trobaran igual. Trigaràs mitja hora, trigaràs una hora, però et trobaran exactament igual. Clar, la teva filla de 17 ho ha patit i la teva filla de 13 no ho patirà tant. Perquè tu has après, tots hem après amb aquesta comunió, però hi ha una generació que ho té molt complicat, precisament per això.
0: Sí, i fins i tot els que són més grans que les meves filles, no? Que en tenen 20, 21... amb tot el que vam viure de pandèmia i amb tot el poc que sabíem a nivell de xarxes socials i de tecnologia, ostres, els vam deixar molt desprotegits i és una pena.
1: Que ara me'n recordo quan va venir un metge, un psicòleg de l'unitat d'adolescència de la Vall de l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Francisco Villar, una primera conversa fa molts anys en aquest estudi, que va dir, bueno, aquest no, el de la planta 15, que va dir... Els mòbils, va haver un trasbals aquell dia, va dir els mòbils no es podrien donar a les criatures fins als 16 anys. Va dir, clar, ara sembla una cosa normal,
0: sí,
1: però fa
0: 5
1: anys
0: clar.
1: Això no era normal dir una cosa així. I crec que en el fons té raó.
0: És que en aquella època, per exemple, que nosaltres vam donar el mòbil a la nostra filla, que en tenia 13, va ser l'última. La majoria en teníem 10. O sigui, ara hem anat prenent consciència, però és una cosa que tothom, com a societat, ens ha pres molt de temps, no? I això a costa dels infants.
1: Míriam Tirado, qui és Rita Bum Bum?
0: La Rita Bum Bum és un nou personatge que he creat perquè m'estava donant que moltes germanes de nens i nenes que llegien em dic Goa, començaven Goa quan no els hi tocava. I vaig dir, no, això no pot ser. Si jo he creat Goa perquè no llegeixin coses que no els hi toquen, no pot ser que amb 7 o 8 anys agafin Goa. I he creat Rita Bum Bum, que és que el personatge que sí que poden.
1: Té el mateix recorregut, per entendre'ns, que la Goa?
0: Espero, tant de bo. No ho sé, ho veurem. Fa poc que ha sortit abans de Sant Jordi, portem només el tercer número surt la setmana que ve, i no ho sé, tant de bo.
1: Deu ser difícil, no?, escriure per tantes franges d'edat.
0: Mira, com que ho he fet bastant sempre, no em costa. I el que faig, ja et dic, m'agrada molt. Jo tinc contes per nens de 2 anys i escric per adults. I tinc 7 llibres de no ficció per adults. Vull dir que ja hi estic com acostumada, però no és habitual. No és habitual.
1: Déu-n'hi-do, quina imaginació, no?
0: Sí, això no me'n falta.
1: I quina sort el dia que vas dir que plegues de la ràdio. Quina desgràcia per la ràdio, però quina sort per tu. Tot sí. I que devia ser un risc bestial.
0: Sí, jo recordo baixar les escales, tu les coneixes, de sí. Catalunya Ràdio, el dia que jo ja està, que entregava la targeta, i pensava, espero no haver-me equivocat, perquè me n'anava embarassada de la segona i sense saber si me'n sortiria en aquest món. I estava cagada. Però també, saps aquella frase de qui no risca no pisca?
1: Sí.
0: Doncs vaig pensar, bueno, doncs ho provo, i si no, bueno, encara era prou jove com per poder fer altres.
1: La Miriam Tirado també és consultora de criança conscient. Pots explicar a la gent que no sàpiga què és la criança conscient?
0: és posar consciència a les coses que fem, però sobretot d'on venim nosaltres, com a pares, no? Què hem viscut, quins són els nostres patrons, per intentar que aquests patrons no afectin els nostres fills i no fer les coses pues, perquè les he viscut, les vaig integrar de petit i ja està, sinó tenint en compte què necessiten els infants a cada etapa, tenint aquesta informació, i què necessitem també nosaltres com a pares.
1: Llegi un missatge que m'acaba d'enviar la Mònica Hernández, la subdirectora del Món RQ, que volia ser en aquest estudi, però no pot ser perquè està malalta.
0: Oh.
1: I m'ha enviat: adoro la Míriam Tirado. El meu llibreter, que un, i el meu llibreter, que un dia em va proposar que la meva filla de 12 anys llegís La Goa. La Míriam ha aconseguit que la Jana esperi en delit cada llibre de La Goa. La Míriam té la capacitat de posar-se al cap dels preadolescents, parlar el seu llenguatge, sentir les seves emocions i, sobretot, surt de les històries de fantasia. Són històries reals. La Jana llegeix cada llibre en poc més de 24 hores. Va pel 9.
0: Ai, això em desespera a mi.
1: Què farem quan els hagi llegit tots? Quin drama. Això et desespera, la lectura 24
0: home,
1: hores.
0: Home, jo trigo molt. Acaba
1: molt
0: de sortir.
1: Diu molt a favor d'una nena que llegeix.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Però a la vegada és com veure una sèrie d'11 capítols tots en un cap de setmana.
0: Clar, per sort, una cosa que tenen els nanos d'aquestes edats és que l'acaben i el tornen a començar. I jo tinc molts lectors que cada un dels llibres, dels 10, se'ls han llegit 5 i 6 vegades. Cada un. O sigui que l'acaben tornant a començar perquè hi ha diferents lectures, no? La primera van que no poden esperar, la segona ja es fixen en converses o coses més profundes, i això que ha dit la Mònica em fa molt, molt feliç, el de que esperin un llibre amb delit. A l'època de la tecnologia i dels mòbils, que els nanos a aquestes edats llegeixin i s'apassionin per la lectura, em fa realment molt feliç. I contribuir-hi, clar.
1: Porta el 9 i trauràs l'11 ara, no?
0: Anem pel 10, el 25 de juny surt l'11. Sí.
1: Surt l'11. I el 12?
0: El 12 surt...
1: El 27?
0: Què vols dir, el 27?
1: Bé,
0: no,
1: 27.
0: No, que va. Abans es moren, si m'espero fins al 27 a treure un nou llibre de La Goa. El 27 surt a finals de setembre.
1: O sigui, el pròxim després sortirà ja a finals
0: de setembre. Sí, el 12 surt a finals de setembre, perdó. Sí, sí.
1: I seguirà.
0: Com uns 4 llibres.
1: Pots dir a la gent que anirà...
0: Seguirà, sí, de moment seguirà, no, de moment no tenim, no ens hem plantejat un final, de moment.
1: Aquesta dona que seu al meu costat, que va treballar a Catalunya Ràdio, que ho va deixar, que aviam per on va, pues això, ven llibres com a xurros, escriu que a 2x3 no para, li entusiasma, i estem parlant d'una persona que està fent feliços a molts adolescents i ara també a molts nens que volen viure l'experiència tan meravellosa que és la de la lectura. La lectura, i sobretot de coses que se sentin en primera persona, i això és impagable. Moltes felicitats, Míriam.
0: Gràcies, Jordi.
1: Que vagi bé. Són les 11:35. D'aquí uns moments parlem amb un actor, un dels millors actors, que es diu Alberto San Juan, aquí al Món RQ.
2: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
4: Ai.
3: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho, i ell, sí, cap problema.
4: Ai, ai, ai.
3: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
5: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
6: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
8: Perdoni, que ens acabem.
4: Mira, un altre.
9: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
10: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
11: Amics.
10: Rialles.
11: Llocs.
10: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
13: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
14: ¿En serio? ¿Aquí?
13: Sí, en este monasterio.
14: Y yo pensando que era una excursión más.
13: Si estos muros hablasen...
14: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
13: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
15: Gobierno de La Rioja.
16: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
18: Jo no puc treure'm del cap això.
19: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Descobrir.
11: Compartir.
10: Donar suport.
11: Temps.
10: 130 milions.
11: Amics.
10: Rialles.
11: Llocs.
10: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
20: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
21: Verisure.
22: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: 20 minuts i les 12.
23: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. Alberto.
24: No comió usted de colonia.
23: Por favor.
24: Que te vayas, hostia.
1: Divendres s'estrena als cinemes una pel·lícula que posa el focus en els abusos de capellans a menors i en el sistema d'encobriment de l'Església. El títol és La Luz i la protagonitza un Alberto San Juan que aquesta vegada s'allunya de la comèdia per posar-se a la pell d'un capellà que hi acusen d'abusos. Alberto San Juan, bon dia, buenos días.
25: Hola, bon dia, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Muy bien, ¿y tú?
25: Muy bien.
1: Cuando se inició, una pregunta, Alberto, cuando se inició el día del estreno de La Luz, ¿ya se sabía que coincidía con la visita al Papa o no?
25: Sí, por supuesto, por supuesto. Es uno de los grandes temas que ha de enfrentar la Iglesia. Y es una pena que no se confirme, según he leído hoy, que el Papa vaya a tener un encuentro con víctimas en España.
1: No. Explica a los oyentes de qué va La Luz.
25: Bueno, La Luz cuenta la peripecia de un sacerdote llamado Manuel, que en el momento de intentar colgar el hábito para iniciar otra vida con una pareja y tal, pues resulta que estallan la información de unos abusos que cometió 30 años atrás contra varios menores. Y entonces la película trata de cómo esta persona, Manuel, enfrenta esta página terrible de su pasado, el hecho de que se haga público que destrozó una serie de vidas, y más allá de la peripecia individual y de cómo enfrentar el miedo a ser castigado, a ser encarcelado, a ser rechazado, la vergüenza, la culpa, el arrepentimiento, la película trata el tema de fondo, es cómo gestiona la Iglesia, la jerarquía de la institución eclesiástica, los abusos cometidos en su seno.
1: ¿Empatizas en algún momento con tu personaje?
25: Eso depende de la mirada de cada espectador. Yo como actor, hice mis elecciones durante el trabajo, mientras hacíamos la película, en los ensayos y en el rodaje, y evidentemente pues tenía que interpretar a una persona que había hecho eso y después lo enfrenta como puede. Pero una vez que yo he terminado mi trabajo como actor, la película se independiza y depende de la mirada de cada uno. Hay espectadores en proyecciones que hemos hecho con seguidas de coloquios que me dicen que creen en la sinceridad del arrepentimiento del sacerdote y otros que creen que no, que es un arrepentimiento instrumental para conseguir beneficios a cambio.
1: ¿Estudiaste en una escuela religiosa tú, Alberto?
25: No,
1: no,
25: para nada.
1: ¿Por ideología, por creencias personales, te supuso algún dilema interpretar a este personaje?
25: No, para un actor, cuanto mayor es el conflicto en el que está metido el personaje, pues más atractivo resulta el trabajo. Es un personaje que aparece en cada secuencia de la película y es un personaje que se mueve en unas emociones muy tenebrosas. Entonces, yo nunca he tenido problema para separar personaje y vida real. Quizá por mis limitaciones a la hora de profundizar en un personaje, pero en este caso es cierto que me dejó mal. O sea, terminé este rodaje con un estado de no sé, como de tristeza. No sé hasta qué punto fue por haber... En fin, sí, yo creo que abusar sexualmente contra un niño es una de las cosas más terribles e irreparables e injustificables que puede cometer un ser humano.
1: En La Luz se menciona de manera recurrente el caso del capellán Cantor. El capellán Cantor es un personaje que existió realmente, que era considerado un fenómeno en la Iglesia y que escribió canciones tan conocidas como esta. ¿Os informasteis o el director os dio detalles de los religiosos a los que hace referencia la película, Alberto?
25: La película es una ficción, pero yo creo que extraordinariamente bien documentada por Fernando Franco, guionista y director de la película. Y efectivamente el personaje del cura Segarra, el cura cantante en la película, está basado en un caso real, fielmente. Y digamos que los comportamientos que se ven en la película están en general, y los datos que ofrece la película están bien fundamentados y basados en casos reales. No se conoce, no ha ocurrido todavía que un sacerdote, un abusador, que haya abusado, un sacerdote abusador, tome la iniciativa de salir a un púlpito y confesar sus abusos públicamente y llamar a una cruzada contra los abusos. También es cierto que, como le dicen otros personajes en la película, la iniciativa propia relativamente, porque lo hace después de haber sido denunciado.
1: Tu personaje en la película pide la exención del celibato. ¿Crees, Alberto, el celibato es el origen de este mal?
25: Sería demasiado audaz decir eso. Yo creo que el celibato puede formar parte. Yo creo que la represión siempre intoxica. Cuando uno reprime, su naturaleza está enfermando por dentro. Pero creo que ocurren abusos dentro de la Iglesia como porque es una institución de poder. Que funciona muy jerárquicamente, muy patriarcalmente, y esto yo creo que genera una sensación de impunidad. Y no hay que olvidar el papel de la Iglesia durante la larguísima dictadura franquista, donde todo era impunidad, desde el propio dictador, paradigma de la impunidad, hasta todos los elementos que conformaban el sistema, y esto era parte esencial del sistema de la Iglesia. Entonces viene de una larga herencia de impunidad la Iglesia española, y por eso el esfuerzo al que está obligada la cúpula de la Iglesia española, el esfuerzo por zanjar las violencias heredadas contra menores, contra mujeres, etcétera, etcétera, bueno, deberían, yo creo, tomar la iniciativa, no ir a remolque de las informaciones, no ser reticentes a la hora de negociar, deberían ser los primeros en enfrentar con transparencia este asunto.
1: El anterior Papa, el Papa Francisco, pidió perdón públicamente en varias ocasiones por los casos de pedrastia cometidos por miembros del clero. ¿La Iglesia está cambiando o que hay intención de tolerancia cero?
25: Yo creo que en los últimos, 10 años, 15 años, la Iglesia empezó a cambiar, vuelvo a decir, a remolque de informaciones publicadas en medios de comunicación y de víctimas que décadas después de haber sufrido los abusos han logrado, con enorme esfuerzo personal, reunir el ánimo necesario para hablar en público de esto y denunciarlo. Y desde luego, probablemente no es lo mismo la actitud de la Iglesia ahora que hace 20 años. Pero, en fin, según los expertos en la materia, las asociaciones de víctimas, etcétera, todavía está en pañales a la hora de enfrentar esto. Y una cosa es pedir perdón retóricamente y otra poner los medios para denunciar todos los casos de abuso, para investigar todos los casos de abuso y encubrimiento del abuso, que es otro delito. Claro. Y poner los mecanismos necesarios para impedir que se repitan, desde luego.
1: Hay una mujer que yo admiro profundamente, profundamente, que se llama María Galiana. Ajá. María Galiana, que ya no es porque sea una mujer con mayor de edad, y con mayor de edad quiero decir una mujer ya de 91 años, sino por la cultura, me parece una persona extraordinariamente inteligente. En la película hace de madre. ¿Cómo está?
25: Ella está estupenda. Ella es un ejemplo y un referente total. Sí. Una tipa que con 91 años está ahora mismo haciendo temporada teatral en Madrid y es una compañeraza, y hemos estado rodando de noche y, en fin, la tía ya está ahí como una leona.
1: ¿Te ves con 91 años actuando todavía o no?
25: Yo, mis ejemplos, desde luego, el mayor ejemplo, Héctor Alterio, que ha muerto con 95 y que una semana antes de morir estaba sobre un escenario en Asturias, y que la noche antes de morir estaba cenando con su familia, tomando vino y haciendo bromas. O Sacristán, que tiene 88 y está en el Teatro Bellas Artes haciendo una obra de teatro, o María Galiana, que está en otro teatro con 91, o Lola Herrera. Son los grandes referentes, y mi aspiración vital va por ahí, desde luego.
1: No paras, porque llegas a la luz después de maravillar interpretando en la serie a Valenciaga, de grandes éxitos recientes como Sentimental, como Casa en Flamas, como La Cena. A ver, ¿esto es que tienes olfato?
25: Eso es que tengo una enorme fortuna.
1: Ya. Suerte. Sí, pero ¿alguno descartas?
25: No, nunca me he caracterizado por mi gran olfato. Por eso yo estudié periodismo, pero pronto me di cuenta que no tenía futuro. Esto me lo dijo una vez Manuel Vicent.
1: Hombre.
25: No que yo no tuviera olfato, sino que para ser periodista lo principal era saber oler rápidamente por dónde estaba la noticia. Y yo carecía de esa virtud.
1: ¿Vuelves a rodar con Daniel de la Orden, verdad?
25: Sí, en
1: ¿no?
25: enero. Claro, sí, el director hemos rodado.
1: ¿Sí?
25: Y se estrena en noviembre, sí.
1: ¿Y luego?
25: Me has pillado.
1: No. ¿Qué haré? Bueno, Casa en Flamas la...
25: Pues por delante tengo participar, por delante tengo varias cosas, varias cosas distintas, sí. Un reencuentro con mi amigo y ser muy querido David Serrano, perdón.
1: Sí.
25: También voy a tener varios reencuentros con Ares de la Iglesia, con Dani de la Orden otra vez, y algún encuentro primerizo feliz. Tengo un papel pequeñito en una peli que dirigirá J. Linares, que me hace muy feliz. En fin, bueno, cosas, hay bueno, trabajo. Te digo que soy muy afortunado.
1: Hay un genio loco inteligentísimo que es Dani de la Orden, que ya solo acabar pensaba que la gente hacía coña y decía, no, si voy a hacer la segunda parte de Casa en Flamas, si nos lo pasamos tan bien que es que me viene...
25: Dani tiene una capacidad de trabajo que yo no puedo concebir, se disfruta mucho trabajando, por eso trabaja tanto.
1: Por cierto, el año que viene era 30 años, que debutaste en el cine. 30. Tendremos que hablar de estas dos películas que te voy a hablar ahora. Dos películas. Ajá. Porque a mí me gusta mucho recordar para que la gente joven rememore y busque aquellas películas. Ajá. Debutaste con una película que fue un fenómeno social. Era una maravilla que se llamaba Airbag.
0: ¿Y ella también te metió el dedo?
2: Es que a ti te da igual.
0: Hombre, ¿cómo me va a dar igual? Si te gusta que te metan...
2: Paco, vete a tomar por el culo.
1: Es una película de Juanma Bajulloa.
25: Sí.
1: ¿Cómo, te acuerdas de ese rodaje de esa película y el fenómeno en que se convirtió?
25: Sí, sí, sí. Fue un exitazo inesperado y muy, muy feliz para todos los que participamos en la película, claro.
1: Aquí, allí había... Desde Albert Pla estaba por allí también, ¿no?
25: Sí, la maravillosa Sardá, sí. La maravillosa Pilar Bardem, María de Medeiros, o sea, no, había una gente increíble.
1: Sí. Y aún otro aniversario, el año que viene, 25 de uno de los mejores musicales de la historia.
3: Lo peor que se puede hacer en esta vida es tener novia. ¿A qué sí, Carlos?
8: Sí, bueno, pero las novias...
3: No, las novias leches. Fijaos en Carlos. Más solo que la una y de puta madre. Y eso es lo que te va a pasar a ti ahora. Vas a estar todo el día...
1: ¿Te acuerdas de El otro lado de la cama?
25: Hombre, claro, por supuesto. Esto fue un rodaje también... Bueno, fue un rodaje más feliz que el de Airbag.
1: ¿Sí?
25: Más tranquilo, sí. Sí, sí, sí, claro.
1: ¿Qué pasó en Airbag que no fue tan tranquilo?
25: Bueno, en Airbag... bueno, por ejemplo, pasaron mil aventuras. Una de ellas fue que la financiación se interrumpió a mitad de rodaje. Joder. Y, si no recuerdo mal, la película la salvó Carlos Arguiñano. Yo creo que él fue parte de la financiación que apareció cuando desapareció la que tenía que llevar la película, el rodaje hasta el final. Sí, sí, sí.
1: Y esta fue divertida. Me imagino que debías pasar teta con El otro lado de la cama. Teta, pero vamos.
25: Sí, sí, muy bien, muy bien.
1: Película que te dio tu primera nominación al Goya, que rodaste con los del Himalario.
25: Sí.
1: ¿Hasta cuándo tienes trabajo ahora, Alberto? ¿Firmado ya? ¿Hasta cuándo? ¿2028?
25: ¿Firmado? Nada.
1: ¿Apalabrado?
25: No firmado, nada. Apalabrado, bueno... Lo más lejano que tengo es una película que se rueda en enero del próximo año.
1: Uh-huh. Alberto San Juan, un placer de nuevo. Estrena, aprovechando y nunca mejor dicho, la visita del Papa a España, La Luz. Uh-huh. Y este viernes. Gracias, Alberto. Un abrazo muy fuerte. Hasta muy pronto.
25: A vosotros, gracias.
1: Que vaya bien. 5 minutos y las 12 del migdia. ¿Quién encendió la luz?
18: Hola, bon dia. Mira, diu, qui encendió la luz? Doncs contractis amb qui contractis, la llum de casa teva és la mateixa. Això no canvia, però i la tranquil·litat de gestionar les teves energies amb la garantia d'una marca líder com Repsol? I si a més estalvies en factures i carburant, doncs mira, això ja és diferent, això és una altra energia. Contracta la llum amb Repsol i comença a sentir-la. Repsol, la mateixa llum, amb una altra energia. Informa-te'n a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Deixa'm dir que, segons s'ha informat aquests últims minuts, com era previsible, perquè se n'havia parlat i havia sortit, Mitchell firmarà, el que ha estat entrenador del Girona, firmarà per ser l'entrenador per l'Ajax d'Amsterdam la pròxima temporada. 4 minuts i les 12. Hola, bon home.
21: Bon dia. Escolta, com envejo la gent...
1: Per què rius ja d'entrada?
21: Perquè sé el que ha de venir. I perquè m'agrada la meva feina. Perquè sé que gent com la Míriam Tirado, que poden anar torts, allò, ben ensofetats, i tot i així no para de treballar.
1: Quants llibres tens publicats?
26: Ara 40.
1: Que ets workaholic?
26: No, intento que no.
27: Jo no bebo. Jo només que fumo porro.
1: Que ets workaholic?
21: Workaholic. Workaholic, s'ajunten les paraules. Workaholic. Perquè jo crec que...
1: Jo t'ho juro, eh?
21: No, espera't, perquè crec que els corguis també anaven una mica workaholics.
1: Que et mal parí. Era molt d'hora i
21: també
1: no
21: anaven workaholics quan li van posar el nom a aquesta cançó.
1: És d'un grup que es deia Els Corgis. Tira, Els Corgis. També és d'aquella sensació que és un grup que l'hem perdut. La versió que fa Beck d'aquesta cançó és una meravella pels més vells de la família. Everybody got to learn times, es diu aquesta cançó. Collons. Everybody get... Got a Learn Times, es diu aquesta cançó, collons.
4: T'esperem a les colònies d'estiu en anglès.
1: Als Ibec.
21: Allò que fas per l'avantguàrdia, que siguin diferents colònies en anglès, pot ser per aquí i per allà. Però en colònies.
1: Però la maldat, és a dir, és que és malvat, eh?
21: A veure, la Laura Rossell no sé si pimpla, però li està canviant una mica la veu.
5: Ni som al Far West, ni això és Colòmbia.
1: 11. Moltes gràcies per la brevetat, Laura.
6: A vos.
5: Què és això?
1: Moltes gràcies per la brevetat, Laura.
6: A vos.
7: Sí, soy una mujer, no lo parezco, pero soy.
6: Ai, em pensava que ens ho feia.
8: Fixa't si volia anar ràpid.
21: Aquesta setmana, ahir, de fet, hem parlat amb el Jordi Llisterri, periodista, director de la Fundació Catalunya Religió, bon coneixedor de la Mònica Terribas i també repartidor d'hòsties sense consagrar.
9: Però en proporció ha baixat, certament, la presència de català.
8: Però la benedicció, que... la benedicció, Jordi, és en castellà?
9: No m'has deixat acabar, Mònica.
8: Perdona.
9: No, tranquil·la, ja ens coneixem.
8: Pimba!
9: Bueno, que ens coneixem de fa anys, que amb afecte, sí.
1: Sí.
21: Fa uns dies vam enviar el Josep Moragues a la vaga de mestres i es va sumar a les protestes fent una mica de soroll.
1: Anem en directe, informa Josep Moragues.
13: Els representants sindicals continuen pal plantats.
1: Com?
13: Pal plantats.
8: El xuto un pal!
13: De la conselleria i donen per fet que si el departament no mou fitxa, no hi haurà cap acord. Pal plantats. Pal plantats.
1: Molt bé aquest, molt bueno, eh?
21: Sí, home. I aquest també està molt bé, però no l'he fet jo, l'ha fet el Jordi Gorrera, que és un oient, i que es veu que el Via Lliure, el Xavi Bundó, parlava de la nostra entrevista a Francisco Marco. Atenció.
14: Segons la defensa, pretén demostrar que en Dic tenia problemes als genolls i, per tant, mirar d'inferir que una caiguda accidental a la muntanya era viable. Ahir, Paco Barco... investigador, per cert, molt conegut a Catalunya, va passar pel món a RAC1.
21: Ja vas al Jordi, eh? Tinc relleu.
1: Sí. Ramon Rovira, Ferran Casas, Natàlia Rodríguez, Janet Sanz, Javier Melero, demà a la tertúlia del món a RAC1 i demà la guanyadora del Festival de Cants, Aina Clotet, ens visitarà a partir de les 11, entre altres moltes històries. En fi, que aquí us esperem a partir de les 6 en punt del matí. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança. Fins demà, bon dia i bona hora.
22: RAC1. Notícies. Xavi Pardo.
28: Bon dia, són les 12. Aquesta hora d'arrencar una nova manifestació del professorat a Barcelona. Avui hi ha vaga territorial al barcelonès, convocada pels sindicats minoritaris. Aquest matí els docents ja han tallat la Gran Via i la Meridiana i també estan bloquejant l'accés a la Casa Batlló des de fa gairebé 4 hores. Més detalls des del Passeig de Gràcia o del Martínez.
29: De moment encara va arribant gent aquí en aquest punt de concentració entre el Passeig de Gràcia i l'Avinguda Diagonal. Cal tenir en compte, però, que aquesta hora encara hi ha molts docents concentrats a pocs metres d'aquí, la Casa Batlló, que està a l'epicentre de la mobilització d'avui. Prop de 300 persones han impedit l'accés dels visitants a l'edifici des de les 8 del matí. Ho han fet portant taules i cadires d'un institut proper i no han parat de llançar consignes contra la consellera Esther Niubó i també contra el preacord tancat amb els dos sindicats majoritaris. El Víctor i la Manuela, dos professors de la zona, explicaven a RAC1 per què s'hi oposen.
30: He votat que no perquè penso que hem de seguir mobilitzant-nos. Això de tirar la pilota endavant és una loteria i ningú està concretant res. La situació és límit i no podem deixar tirades les companyes balladores, les companyes PAE.
31: No és un preacord que ens identifiqui a nosaltres amb les necessitats que tenim en el dia a dia i no necessitem a 4 anys vista aquestes mesures d'inclusió, les necessitem ja.
29: Una consulta per valorar aquest preacord, que ja està oberta des de fa 24 hores i ho estarà fins dijous. De moment, hi ha votat un 27% del cens. Les primeres dades del Departament d'Educació sobre la vaga d'avui xifren el seguiment en poc més del 2%.
28: Més coses. Junts desafia Alberto Núñez Feijóo a anar-se'n a Waterloo per veure's amb Carles Puigdemont si tantes ganes té de tirar endavant la moció de censura contra Pedro Sánchez. Jordi Turull l'ha animat a fer les coses com toca.
32: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que per tant ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
28: Turull ho deia a Catalunya Ràdio, doncs ve el líder del PP a Vita a respondre al secretari general de Junts des de Barcelona en una intervenció al Cercle d'Economia que ha acabat fa pocs minuts. S'ha limitat a demanar el suport dels empresaris a la moció de censura. Des del Palau de Congressos, Giró.
0: Sí, sense preàmbuls, Feijó ha començat la seva intervenció al Cercle posant ja d'entrada l'elefant, deia, sobre la taula. El líder popular ha preguntat als empresaris si farien tractes amb una empresa investigada que ha fet de la corrupció una norma, un sistema segur per ampliar-la i fer-la impura. Davant d'això, demana el suport i la coherència de tots aquells que han demanat eleccions els últims dies, assegura que hi plantarà cara amb o sense la seva ajuda.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: La presidenta del Cercle, Teresa García Milà, també ha començat el seu discurs inaugural subratllant la preocupació de l'empresariat per les irregularitats que envolten el PSOE.
28: Mentrestant, el govern admet que no hi pot fer res perquè el català tingui més protagonisme durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas, reconeix que el govern està lligat de mans i peus perquè els continguts litúrgics ja estan dats i beneïts. N'ha parlat al Monarracó.
1: Quan sabreu alguna cosa?
6: Doncs quan vingui el papa i parli.
1: Per tant, negocieu sense saber si el papa parlarà...
6: És que no estem negociant res, és a dir, estem mostrant una posició que em sembla que és majoritària a Catalunya, que el català tingui una bona presència. Sí, però això no és... A veure, els continguts litúrgics del papa i de l'Església i de qualsevol confessió no es poden negociar.
28: L'únic que pot fer el govern, diu, és demanar a l'arcabisbat que el català tingui més presència a la resta d'actes del papa, com la visita a Brianzo o a Montserrat. I l'objectiu del tiroteig de diumenge a Badalona era un local vinculat al tràfic de droga. La principal hipòtesi dels Mossos és que els tiradors que van arribar en un cotxe van obrir foc contra aquell espai per intimidar un grup rival i que per accident van ferir una nena que era allà. Ho ha explicat aquest matí al Monarracú, al cap de la Divisió d'Investigació Criminal, Josep Narro.
10: En un inici el que fan és treballar en totes les hipòtesis i una de les primeres coses que fan, evidentment, és agafar declaracions als testimonis. A partir d'aquí contrasten amb altres afers de les investigacions i treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un fet accidental. Tot apunta que disparaven a la façana d'un immoble relacionat amb tema de narcotràfic, per intimidar.
28: De fet, pràcticament tots els incidents amb arma de foc a Catalunya estan vinculats a grups criminals que utilitzen les armes per atacar i per defensar-se dels seus rivals. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
11: El candidat a les eleccions del Real Madrid, Enrique Riquelme, està convençut que l'arbitratge espanyol ha robat lligues al Real Madrid. En una entrevista al Monarracú, l'empresari de 37 anys s'ha alineat amb Florentino Pérez, que fa unes setmanes va acusar els àrbitres d'haver-li pispat 7 dels últims 14 títols.
12: Yo no sé si han robado a él, no lo sé, o sea, si a él, se han robado al Real Madrid, pero los títulos son del Real Madrid.
1: ¿Estas dos últimas ligas han sido robadas, señor Riquelme?
12: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid, claramente. Eso, pero es que eso no lo puede negar nadie.
11: Ara bé, les conspiracions vinculades al cas Negreira són l'únic punt de nexe entre tots dos candidats. En canvi, en la resta de qüestions es tiren els plats pel cap. Per exemple, avui Riquelme ha acusat Florentino de finançar amb 400 milions el Barça de Joan Laporta a través del seu assessor Anas Lagrari quan el club blaugrana donava suport al projecte de la Superliga. Més coses, l'exentrenador del Girona, Mitchell, s'ha acomiadat de l'afició en un vídeo que ha penjat aquest matí a les seves xarxes socials. Després d'això, sembla imminent l'anunci del seu fitxatge per l'Ajax d'Amsterdam. I fora del futbol, avui comencen els quarts de final de l'ACB a les 7 de la tarda, en directe a RAC+1, Ucamp Murcia-Barça. És el primer partit d'una eliminatòria al millor de 3 i en què l'equip murcià té el factor pista a favor. Més tard, a les 9, el Real Madrid rebrà el Tenerife. Els guanyadors d'aquestes dues eliminatòries es trobaran a les semifinals.
15: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamar...
16: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
17: no hi ha aperitiu.
19: És l'espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
28: I el temps, avui les temperatures no es dispararan tant com ahir, es mouran entre els 26 i els 32 graus, les més altes s'esperen a Ponent i al sud, on es mantindran més estones de sol. A la resta s'espera una tarda de ruixats i tempestes que seran més intensos en punts de les comarques de Girona. No es descarta alguna calamarsada o pedregada. Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
20: Um...
22: minut a minut de RAC1.
3: Més fàcil.
22: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
3: Actualitzada.
22: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
3: Renovada.
22: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
3: Escolta.
4: Ciutadans de Catalunya.
22: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença La Competència.
5: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
7: Vila de Gràcia.
9: Sí.
7: Tona.
9: Sí.
7: Les Corts.
9: Sí.
7: Mataró.
9: Sí.
7: Trens de Mar.
9: Sí.
7: L'Eixample.
9: Sí.
7: Sant Genís Vall d'Hebron.
9: Sí.
7: Vallmoll.
9: Sí.
7: L'Aldea.
9: Sí.
7: Linyola.
9: Sí.
7: Sant Joan d'Espí.
9: Sí.
7: Guinardó.
9: Sí.
7: El Clot.
9: Sí.
7: I Viena, Àustria.
17: Sí. Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fet real.
5: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
18: Bon dia, Òscar Dalmau.
5: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
18: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
5: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
18: Heu de saber que el govern espanyol, atenció, ha reactivat la proposta de finançament per les comunitats autònomes.
5: Bueno, per les comunitats
18: sí.
5: autònomes...
18: Sí.
5: Dieu les comunitats autònomes, però tots sabem del que estem parlant, no?
18: De què estem parlant, segons vostè?
5: Bueno, vull dir, això és una mica quan els senyors...
18: Sí.
5: Anàvem al quiosc...
18: Sí.
5: A comprar la revista Playboy.
18: Sí.
5: Això aquí n'hi ha uns quants, no?
18: Sí, bueno, algun hi ha una, sí, però...
5: Bueno, algun que ve amb la dona al costat, però escolta'm,
18: sí.
5: feu-me així amb l'ull.
18: Sí, així amb l'ull vol dir que...
5: Sí, estem interconnectats.
18: Sí, sí.
5: Aquí en som uns quants que quan anàvem antes,
18: sí.
5: no? anàvem al quiosc a comprar la revista Playboy,
18: sí.
5: i li dèiem al quiosquer... Hola.
18: Hola.
5: Què tal?
18: Com va?
20: Bon dia.
5: No, estic mirant un moment.
18: Estic mirant.
5: Estic mirant.
20: Perquè és del far, això.
5: Sí, miri,
18: estic mirant.
5: Miri, doni'm La Vanguardia.
18: Mm-hmm.
5: I El País.
18: Ahà.
5: I el diari Edmundo.
18: Edmundo, no, Edmundo.
5: I Le Monde Diplomatique.
18: Sí, home.
5: Sí. I el New York Times.
18: Sí.
5: I el National Geographic, que m'encanten les fotos dels lleons.
18: Sí.
5: Doni'm el Jara i Sedal, també.
18: Jara i Sedal.
5: Sí, doni'm la revista Tatano, també,
18: sí.
5: el Tatano.
18: A veure, un moment, que anem amb el Playboy,
5: senyor. Sis paquets d'Educados.
18: Sí.
5: La Quiniela.
18: Sí.
5: La Quiniela Hípica.
18: Bueno,
5: dos números dels Segus.
18: Sí.
5: El Playboy.
18: Sí. Anava així, eh? Un home a home, eh?
5: Total, que comprar el Playboy d'incògnita costava 150 euros, eh?
18: Clar, sí,
5: ojo,
18: sí.
5: però ben content que arribaves a casa.
18: Sí,
5: i més content que estaves després, clar.
18: I aviam si ho entenc. Qui seria el Playboy en el cas del finançament?
5: Home, el PSOE parla del finançament de les comunitats autònomes, per no dir Catalunya.
18: Ahà.
5: Tu promets diners als catalans
18: sí.
5: i els catalans faran el que els hi manis.
18: Aviam, un moment.
5: Com que no? Els diners són el vostre porno.
18: A veure,
5: no cal ni que us els donin.
18: Sí,
5: només cal que us prometin una pluja de milions
18: sí.
5: i ja us poseu calents.
18: Punt número 1. Això que dius s'assembla molt al racisme.
5: Jo, racista? Jo?
18: Home, sí.
5: si hi ha una persona que no és racista en aquest estudi
18: sí, home,
5: i m'atreviria a dir en aquest món, sóc jo, eh?
18: Sí, molt bé.
5: Ara, resulta que jo sóc racista
18: sí,
5: per
18: no.
5: parlar dels catalans?
18: Sí,
5: els
18: no,
5: catalans són els nous negres?
18: No, dos, vostè no és català?
5: Sí, bueno.
18: Eh?
5: Sóc espanyol per naixement
18: sí?
5: i català per accident.
18: Bueno, i tres, no sé si a hores d'ara, després de més de 3 segles de prometre merdes als catalans, queda encara algú en aquest país que esperi alguna cosa quan Madrid prometen lluvia de milions. No sé si s'ha entès.
5: Perdona, no t'estava escoltant.
18: No.
5: Què deies?
18: Que no sigui imbècil.
5: Mira, escolta,
18: ja està.
5: Si vols que et digui la veritat, l'únic tema que m'interessa són els fitxatges al Barça.
18: Ara, sí.
5: I amb això estarem tots d'acord.
18: Sí, home, sí.
5: Escolta,
18: no,
5: encara
18: sí, sí.
5: ve l'estiu
18: sí.
5: i haurem d'estar atents, eh?
18: Sí,
5: aquest
18: sí.
5: anglès que han fitxat,
18: sí.
5: un senyor que es diu Gordon,
18: sí.
5: que s'assembla a la senyora Mildred.
18: Bueno, és un senyor anglès, un senyor que corre molt, un blanc que corre molt, per dir-ho d'alguna manera.
5: Bueno, corre no molt, sé. corre molt... Podrà córrer al camp, però jo el vaig veure l'altre dia sortint del restaurant aquest del Botafumeiro.
20: Sí. Sempre van al Botafumeiro.
5: I anava lent, a la sortida.
18: Bueno, anava lent perquè és
5: una... Anava fent eixes, eh?
18: No, eixes no.
5: No corria gaire, eh?
18: No.
5: El Gordon aquest, el no, Deco...
18: Sí, bueno, perquè surten una mica perquè els fotògrafs tinguin temps de fer...
5: Però per què surten com a càmera lenta d'un sopar?
18: No ho sé, jo no anava a dir que no m'ha passat mai, però sí que m'ha passat. Però bueno...
5: Pues, per això, per sí. mi l'estiu és això.
18: Sí.
5: Formar-me un puro de bon matí,
18: sí.
5: anant calçotets per casa...
18: Sí.
5: que un testicle te faci una mica de pèndol del cucut.
18: Sí?
5: I espera que vingui el nou delanter del Barça, el Fabián Álvarez aquest, que diu que ja està fet, això.
18: Julián Álvarez, voler dir.
5: També, que vinguin els dos.
18: Sí,
5: el Julián i el Fabián.
18: En tot cas,
5: és
18: avui...
5: bo, aquest?
18: Sí, tots dos, tots dos. La competència...
5: No, però que m'ho diguis tu, no me'n refio. Manel.
18: Manel.
8: Molt, què? Molt bo, Julián Álvarez.
5: Sí, Fabián Álvarez, sí, sí. Eh?
8: Recomano, recomano.
5: Recomano, eh?
8: Sí, oh, ha fet 8 gols a la Lliga.
5: O sigui, però si...
8: 4 de penal.
5: Però si del Gordon aquest ja han pagat... Quan han pagat?
8: 80 milions.
5: 80 milions d'euros? Quan se n'hauran de pagar per aquest del Fabián Álvarez, que diu que té encara 4 anys de contracte.
8: Entre 100 i 120, diuen.
5: Ojo, ojo, eh? Lewandowski s'ha anat, eh? Tothom, hòstia, ara alliberarà massa... Quants milions de l'alliberat?
8: Ja, però ja sap vostè que els diners s'han de tenir al camp.
5: Bueno, escolta'm, sí. Aquí ara, sabem que Joan Laporta activarà una palanca.
8: Exacte.
5: En l'últim moment, però... Aviam, Lewandowski quants milions ha alliberat? Se sap, això?
8: Però... Que cobrava més de 30. M'està fent una entrevista i jo no estava preparat, eh?
5: No, no, però... No escolta'm, aprox.
8: El seu últim sou em sembla que eren uns 35 milions, una cosa així.
5: Ha alliberat 35 milions.
8: Són bruts, eh? Després ja...
18: Sí, sí, bueno, l'IRPF, perquè són autònoms, no?
8: Sí, sí, home, exacte.
5: Però ojo, Lewandowski...
8: La quota d'autònoms, que deu tenir la més alta.
5: Lewandowski se'n va. Ja tenim 35 milions.
18: Sí, sí.
5: Bueno, doncs ara amb aquests 35 milions, dona per fitxar Gordon per 80...
18: Sí.
5: I el Fabián Álvarez d'aquest...
18: Javián, ai, Javián.
8: Per... Javián és el de l'Operación Triunfo.
18: Per que estan a punt de fitxar-lo, també.
5: Per 120 milions, o sigui, sí, sí, 120 sí. milions més 80, no són 35 milions. Que...
18: Això ho sap la Marta Ramon. Si qualsevol pregunta que tingui de l'1 més 1 o de l'1 per 1, sí. O no sé com va, això és la Marta Ramon. Sigui com sigui, en tot cas, avui a la competència també parlarem de la llei d'amnistia del procés. Aquesta setmana fa 2 anys exactes que el Congrés dels Diputats espanyol va aprovar aquesta llei.
5: Sí, senyor. 2 anys,
13: Dos anys, i ha servit de molt,
5: Sí.
13: Sobretot els policies espanyols que van repartir estopa a l'octubre de 2017.
5: Sí, aquests han quedat amnistiats la majoria.
18: Tots amnistiats. Esta bona persona, hombre, solo tiene casco y pica catalán, esto barato, ¿m'entens?
13: Sabeu que hagués amnistiat tots aquests catalans processats? Quina hagués estat l'amnistia definitiva?
5: La independència.
13: Fins i tot ell ho entès, Fins i tot Òscar Botiflerman ho entès.
5: Home, ja porto uns dies entenent-ho,
13: Exacte, Si haguéssim defensat la república, ara ningú tindria cap procés judicial obert. No hi hauria exiliats com Puigdemont a Brussel·les, com Rufián a Madrid.
14: Crec que, Rufián no està exiliat.
13: Com Junqueras dins el seu cap, I a Foraventura, totes les atraccions, si haguéssim aconseguit la independència, tindrien motius d'herois catalans.
5: Com?
13: Tutuki Cuixart.
5: Home, Tutuki Cuixart.
13: Sí, el Dragon Cup, que seria Dragon Cup, m'entens? Però se pronuncia Dragon Cup, i tindríem Jordi Sánchez fent-hi Pajaro Loco, Alguna aportació bona havia de fer. Però en lloc d'això, què tenim?
5: Què tenim?
13: Una llei d'amnistia pels policies espanyols. Els partits autonomenats independentistes donant estabilitat al govern del país de qui en principi es volien independitzar.
5: Sí.
13: I el papa di Roma, ignorant el català a Catalunya com si fos Franco Sergio Ramos. Què collons estem fent?
5: Bueno, escolta'm, parlant d'independència...
13: Ja està, ja l'hem decretat, o què?
5: No. Òmnium Cultural ha engegat una campanya...
13: No, o independència o Òmnium Cultural.
8: S'ha de triar.
5: Òmnium Cultural deia que ha engegat una campanya que afecta les primeres etapes del Tour de França que es disputaran a Catalunya.
13: Però que... Aviam un moment. Aquesta és la nostra realitat. O sigui, ser presoners d'Espanya i deixar que t'envaeixin els francesos en calça curta. Una persona...
5: En bicicleta,
13: En bicicleta, uns senyors que van en calça curta i que pixen pel camal. És que és increïble.
5: Sí, doncs Òmnium està fent campanya perquè els carrers i carreteres per on passi el Tour s'omplin d'estelades.
13: I els carrers i carreteres per on passi el Papa, i els carrers i carreteres per on passi Salvador Illa, i els carrers i carreteres per on passi Sánchez Llibre, i els carrers i carreteres, etcètera.
5: També he de dir que això sí que ho feu bé,
18: Okay.
5: Fer una república independent, no. Però fer gincames, els independentistes, escolta, sou els millors,
18: Sí.
5: Volíeu un estat propi i heu acabat muntant l'esplai Patufet per ensenyar banderetes mentre uns senyors adults es passegen en bicicleta per Molins de Rei.
18: Bueno, no està malament.
5: La meva enhorabona.
18: No és això, vostè deu estar...
5: Com que no és això?
18: Deu estar content.
5: Que no heu convertit Catalunya en un esplai.
18: Home, no.
5: Però si en lo del referèndum, en lloc de lluitar cosa a cosa amb la policia, us deu limitar a ruixar l'asfalt amb mistol i fairi perquè rellisquessin els policies.
18: Això no és veritat.
5: Escolta, no tindreu un estat, però heu deixat el terra com a los chorros de l'oro.
18: No és veritat. Només ha de mirar què va passar al Carràs, a la Ràpita, a Barcelona, perquè vegi que això del cosa a cosa també es va produir. Sí, com si avui a la competència també de parlar d'altres qüestions.
5: Sí, parlarem de fumar.
18: El consum de cigarretes electròniques s'ha disparat entre els joves, com sabeu, la gent que ha vingut avui.
5: Veieu? Una altra cosa que es dispara,
18: El què?
5: Ojo, que tots són trets i pistoles pel carrer. Últimament hi ha molta inseguretat, ja us ho dic jo sempre.
0: Senyor, perdona, bon dia.
5: Narcís.
0: Un pitín.
5: No, ja t'he dit que no pots fumar, tens 6 anys.
0: No, que si vols un piti.
5: Ah, jo?
0: Sí, que tinc un paquet sencer per estrenar.
5: Però
0: jo he deixat els pitis definitivament.
5: Ah, sí?
0: Sí, home, a la meva edat, als 6 anys, ja comença a passar factura.
5: Sí, hòstia, sí, passa factura. No t'hi fixes que tens la veu massa rugallosa per tenir 6 anys? Sembles un senyor de 70.
0: I això que encara m'ha de canviar la veu, Soc pre-boomer. O sigui, per això ara només vapejo, jo. El vapejador és com un tabac Montessori. Sembla innovador, però el resultat al final és la mateixa merda.
5: Escolta, però llavors per què vapeges? Per què ho fas?
0: Per què vapejo?
5: Sí.
0: Per canviar una mica de gustos. Pensa que hi ha tota mena, hi ha maduixa, de xíndria, cirera, nectarina, tomata de l'hort... Vapejadors de proximitat, de quilòmetre zero.
5: Sí, sí. Gustos estivals, no?
0: Sí, bueno, és que jo tinc el calendari de pagesos a l'habitació i allà miro quines són les fruites de temporada i en funció d'això trio el vaper, no? El cos ho agraeix.
5: Sí,
0: vapejadors del camp, els pulmons gairebé sense intermediaris.

0: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
1: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
0: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IOA més propera trucant al 900 131 002 o a IOA.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Elines, de tota manera...
3: Però gairebé és orgàsmic.
4: És que no estàvem parlant de concert, no.
2: La farmacèutica, és que una cosa... La farmacèutica Ferrer... no té
3: una farmacèutica que es diu Ferrer? Sí. Però de nom?
2: No ho sé. No, no,
3: Estefania, no. Estefania Ferrer.
4: No és
3: l'apellido de la farmacèutica?
4: Que no, una farmacèutica, és una empresa farmacèutica, no una farmacèutica persona,
3: ah, sí?
4: Que sigui licenciada Ferrer.
2: No, licenciada, no. És la farmacèutica que fabricava els Alucatil.
4: Exacte.
5: Doncs és una llàstima que hagin deixat passar aquesta oportunitat de mercat, que deia la Salines. Home, ajuntar els dos negocis, conserves i medicaments, que podrien haver venut mongetes del ganxet que traiessin el mal de cap, per exemple, o imagina't que anéssim a més, no? O sigui, botifarra amb Viagra. No? De... Menges botifarra i... No? I...
3: Sí.
5: I creix.
3: Sí.
5: L'altre, no? De...
3: Molt bé. Deixem-ho aquí, perquè avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit les repassem.
6: No cal moure aquí per escoltar... La competència.
3: Va, que falten pocs dies per la visita del Papa a Catalunya. Dimarts i dimecres, això serà, de la setmana que ve.
2: Sí, però això què és? Un seguiment minut a minut?
3: Minut a minut, gairebé.
2: Fareu un mapa d'escalfor dels moviments del Papa, també. No, el Papa està jugant molt per la davantera. Mira, tot això. Els penals els xuta des d'aquí.
3: Bueno, això segurament, eh?
2: No, ho dic perquè jo em pensava que això era un país laic, però dec ser jo, perquè al final sí, el Papa no, surt el Papa...
3: No. Avi! Avi!
2: Vols veure una cosa que també li diuen al Papa?
3: Va, avi, però...
2: Ja hi ha gent que ha començat a fer negoci amb aquesta visita del Papa.
7: Sí, per exemple, ja hi ha balcons dels voltants de la Sagrada Família que s'anuncien en portals de compra-venda per poder veure la desfilada del Papa.
3: Ah,
7: i els preus per llogar un balcó són dels 150 euros fins a 900.
3: Sí, bueno, o 1.200, eh?
2: A combi.
7: Ah, sí? Acaba de pujar, no?
8: És el mercat.
3: Això és com això del Vueling, vull dir, a mesura que s'apropa el dia del vol...
2: Puja més.
3: Saps? És allò.
7: Està mirant finestra d'incògnit,
3: sí,
7: perquè no pugin els preus.
3: Sí, jo n'he posat a lloguer dels meus balcons.
2: Ha posat els balcons a llogar?
3: Sí, poso, a partir de 30.
2: A partir de...
3: De 30 euros.
2: De 30
3: Llavors, euros. Quan truquen, de dir, ai, miri, eren... Sí, però el de 30 ja l'he llogat.
2: Ah, no, sí, això és...
3: I ara el que em queda, doncs, miri, a partir de 1.200, ja, perquè això va pujant.
2: Però que és la casita de Bad Bunny,
3: bueno,
2: això...
3: Bueno, aquí va trucant la gent, van han trucat a La Vanguardia,
2: sí,
3: que els hi vaig fer preu, perquè, home, bueno, doncs ja se sap, van trucar els primers,
2: sí,
3: i després Tele5 i Antena 3 de la Marrosa.
2: I tots al mateix balcó,
3: aquell que fa l'Horizonte, és el d'allò dels misteris. Aquest també estarà amb la dona.
7: Ve veure el Papa.
3: Sí, ve veure... Sí, ho filmen des d'allà. Ho filmen després pel programa, que és el que, bueno, doncs estan esperant que aterri també un OVNI, uns extraterrestres abdueixin el Papa. Em va explicar per telèfon tot.
7: Per telèfon
3: ho
7: va explicar.
3: Tot això ho va explicar per telèfon, diu, home...
2: I volen estar a prop per tenir la imatge.
3: Claro,
2: claro. Un cop que baixen els extraterrestres i s'enduen algú, concretament el Papa, millor tenir-ho per càmera, no?
3: Sí, tot.
2: Molt bé.
3: Doncs he posat tots els meus balcons en lloguer.
2: Concretament, quins balcons?
3: Els del meu edifici.
2: Sí.
3: Ja sabeu que jo tinc un edifici en propietat, ja.
2: Però no el té a l'Eixample Esquerra, vostè.
3: Sí, a Rosselló amb Girona, eh?
2: Bueno...
3: Finca Règia, eh?
2: Sí, bueno, ara...
3: Ojo, eh? Sí, ara... Ojo, eh? Les portes de fusta, eh?
2: Sí, les...
3: Una fusta de banisteria, un treball magnífic.
7: Vestíbul?
3: Els sostres, el vestíbul.
7: És impactant, diria.
3: Un vestíbul impactadíssim.
2: Impactadíssim.
3: A tot el que és el
2: techo.
3: El techo. Motllures, amb motllures de guix.
7: I l'ascensor és...
3: I llavors voldria veure unes flors.
2: Flors de motllura de guix,
3: és una cosa del modernisme.
2: Del modernisme.
7: Ve de gust una visita guiada,
3: realment. Home, quan vulgueu. Quan vulgueu, us ensenyo les flors. I després ja hi ha més flors.
2: Més flors.
3: Si t'hi fixes bé.
2: No només hi ha flors, sinó més flors.
3: Sí, més flors i si t'hi fixes bé.
2: Ja m'ho estic imaginant, eh? Flors i més flors és fàcil d'imaginar, perquè són moltes flors.
3: I després tenim els sòcalos.
2: Sòcalos.
3: Sòcalos també.
7: Ni una paraula allò.
9: El radapeu, sí.
3: El sòcalo és de ceràmica també, una ceràmica vidriada, una cosa maca, de color verd.
2: De color
3: verd. Un verd botella, saps? Un verd babar, saps el babar?
2: Sí, un verd babar.
3: L'americana aquella del babar, de l'elefantet aquest dels nens.
7: Sí, un referent més concret.
2: Sí, sí.

0: però per un home...
1: No, no, sí, sí, sí,
0: per un home només hi ha Albert.
2: No.
0: Però una dona, Cookie, nenes, sí. Aquí... Sabem Albert, o no això, no, nenes?
1: Aquí no hi ha cap dona que hagi dit mai Albert Babar, ni
0: jugant... Com que no?
3: Segui, sisplau.
0: Escolta, hi ha Albert Turquesa.
3: Albert Turquesa, sí.
0: Albert Oliva.
2: Albert Oliva, sí.
0: Digueu-me algun altre Albert, nenes.
2: Albert Maragda.
0: Eh? Albert?
4: Gespa.
0: Albert Maragda.
2: Sí.
0: Però Albert els homes Gespa. No, tot ho redueixen, Albert.
2: No,
0: és
2: ja,
0: que des de luego...
2: Perquè són com els esquimals amb la neu, però al revés.
1: Al revés, exacte. Sí.
2: Sí. Amb l'asfalt.
1: Sí. L'ascensor de casa seva és protegit d'aquells que no es
0: poden... L'ascensor de... Escolta, és un ascensor de Finca Regia.
2: Sí, molt maco, no?
0: És maquíssim. Mm. És a la vora, deu fer, doncs deu fer, sí. Perquè no hi havia hueco a l'escala.
3: I què van fer?
0: Deu fer la vora mig metro quadrat.
2: Mig metro quadrat.
0: Però té un banc, eh?
1: Té un banc.
0: Té un banc de fusta.
1: Pel bidell, no?
0: No, no, és igual. Pel que viatja amunt i avall te pots seure.
3: Però quanta estona... No pots quanta estona triga? Perquè, o sigui...
0: Et canses, no? Perquè va valent.
3: El primer pot trigar, què?
0: Valent, doncs això, doncs de fer del primer al segon, bueno, es planta baixa, llavors sí. Agafes també i entresol.
1: Entresol, principal, no?
0: Principal, també.
1: Clar, per arribar al primer són 6 pisos.
2: És real 6, no?
0: Bàsicament, doncs agafes l'ascensor 2 minuts i mig.
1: Dos minuts i mig.
5: És un ascensor...
0: Hem de canviar-li el motor. Sí. El que sí. Passa que, bueno, escolta, clar, mentre,
2: tota
0: no,
2: la, tota la,
0: mentre no es quedi alguna veïna atrapada, doncs sí. No, el canviarem, eh?
2: De tota manera, vostè ha dit que això és a Rosselló, amb Girona.
0: Rosselló, Girona,
2: sí. Això no és lluny de la Sagrada Família? Vull dir que...
0: Bueno, escolta.
3: No es veu la Sagrada Família?
0: Quan es pon el sol,
2: sí.
0: A les finestres de l'edifici del davant,
2: sí.
0: S'hi reflexa la Sagrada Família.
2: Ah, sí.
0: Això és suficient, ja li vaig dir a l'Iker Jiménez. Oye, tu pones aquí la càmera i l'enfoques al reflejo de la ventana, del ventanal que tengo de delante.
2: Sí.
0: Del de delante, ja lo verás, lo verás bien.
2: I veus el papa com una ombra ascendint, no? De com
0: un moment, com que encara no l'hem vist,
2: molt bé.
0: Ja ho veuran, de dir, però, si es veu o no ve,
2: sí,
0: ja
2: però una cosa, els seus pisos, que té vostè com a propietari, hi viu gent, també.
0: Sí, claro, hi viu la Consolín, hi viu la Conchitín, hi viu l'Amparín, hi viu la Pilarín, hi viu l'Assumpción, també, bueno, les meves amigues, viuen els meus pisos, i els hi faig preu.
2: Els hi fa preu a...
1: Sí, els hi fa preu car,
2: concretament. I malgrat tot i que viuen aquestes persones, ha llogat vostè els balcons passant per sobre d'aquestes persones?
0: No, per sobre no, pel costat.
2: Pel costat.
0: Ja li he dit a l'Iker Jiménez i a la Marrossa, dic, escolta, si heu d'entrar, doncs demaneu, primer truqueu.
2: TV3 no ha demanat per un balcó d'aquestes...
0: TV3? De la Melena García Melero.
2: Melena no.
0: La Melena García Melero, que m'agrada molt, fa com els matins. L'altre dia me'l vaig trobar, se sent? A l'Illa Diagonal.
2: Ah, sí? Molt bé.
0: Que venia de fer piscina o anava a fer piscina?
2: No,
0: em va dir, vaig a fer piscina.
3: És que té molt...
0: És maca.
1: És molt bona professional, treballa.
0: Bueno, no ho vulguis saber.
2: Un
1: programa que dura 12 hores.
0: Sí, tot es mou. I és veritat que no para de moure's. Amunt i avall.
3: Tot es mou menys l'Helena García Melero, que és que està allà, però vaja, regia a la taula.
0: Doncs escolta, jo a les veïnes...
2: Sí.
0: No les avisades pas, vull dir, ja els hi diré.
2: Sí,
0: que dir, escolta, obriu la porta si truquen... Quan lo de la visita del papa a la Sagrada Família, que són l'Iker Jiménez, la Marrosa Quintana, la de l'Espejo Público, la...
2: Obres la porta...
0: La Griso, que és catalana.
2: Passeu, però només gent d'Espanya.
3: Però una cosa, vostè no pot llogar un balcó d'un pis que ja té llogat a una altra persona.
0: No, sí que puc, eh? Ja ho he fet, sí, ja m'han fet els bisums.
2: Ja han fet...
0: Sí, perquè això no vull que quedi gaire rastre per Hisenda.
2: Home, jo diu per la ràdio, eh?
0: Sí, bueno, però això...
2: Bisum, Hisenda ja s'ha posat les piles amb el Bisum.
0: Sí,
2: això...
0: Bueno, ja ho trobarem.
2: Ja ho trobarem, molt bé. Més negocis relacionats amb la visita del papa.
0: Ah, sí, n'hi ha més?
2: Sí, hi ha la tote bag, la bossa de tela.
0: Ai, que cuqui!
2: Sabeu aquesta típica bossa de tela que regalen amb qualsevol merda a Barcelona i fora de Barcelona?
0: Bueno, doncs, tot arreu, sí, tot,
2: tot arreu.
0: Sí.
2: Doncs es veu que el papa s'apunta a la moda de la bossa de tela. Això és molt interessant, ho hem llegit no sé on.
1: Sí. Les botigues, a la Vanguardia, també.
2: Sí, també.
1: Les botigues de prop de la Sagrada Família ja venen fundes de mòbil, imants, draps de cuina, una mica de marxandatge.
0: Sí. Que cuqui, un drap de cuina, per aixugar tota la brossa que et queda al màrmol de la cuina amb la cara del papa.
1: Sí.
0: Jo no sé si li agradaria saber-ho,
1: Si hi ha molta por, els canvia d'ètnia, el papa.
0: Exacte, si hi ha molta por, si és el papa negre. Sí, claro. Oh, passes el... Ojo, que passes el drap humit per damunt dels marcs dels quadros i ojo, El que et pots trobar,
1: Sí, l'altre dia vaig posar el ventilador per primera vegada.
2: Sí.
1: Des de l'estiu passat, i déu-n'hi-do, també.
2: El papa negre.
0: Mare de Déu, senyor.
2: Et vas convertir tu en el papa negre.
3: Ojalà que lleveu cafè del cielo, una miqueta.
1: El més venut, com dèiem, sembla que la tote bag, la bossa de tela del papa, serà el souvenir més venut, segons, com deia, un article que hem pogut llegir a La Vanguardia.
2: Bon dia, bonjour, bonbon, com esteu, nenes? Com esteu?
0: Molt bé, Duque de Fayer, bon dia,
2: sí, bon dia, Òscar Dalmau, què tal?
0: Molt
2: estàs
0: bé.
2: Molt guapo, sí? Últimament.
0: Gràcies.
2: Sí. Tens un envellir molt digne, trobo.
0: Ah, sí?
2: Bueno, no passa res.
0: No sé si és una floreta el que m'acaba de llançar.
2: És una floreta,
0: és una plantofada amb la mà oberta.
2: No, jo amb la mà oberta faria una altra cosa, però no una bufetada. I fas bona olor, també.
0: Bueno, què volia, Duque?
2: No, que parlàvem de la Tote Bag, que ja no està gaire de moda.
0: Ah, no?
2: No.
0: Pues sí, és el hit de la...
2: Papa mal,
0: no? Però si és el hit del merchandatge de papal?
2: No, papal mal.
0: Papal mal.
2: No està gaire de moda, ni gaire in, ni gaire la paix.
0: O sigui, ja no es porta la bossa de tela, però si la regalen a tot arreu, una bossa de tela d'aquesta.
2: És com el meu ex tòxic, no? Va tenir un pic el 2006 i després va tornar, però només van ser 5 minuts. Oh, és que el meu amic gay m'ha regalat una tote bag del CCCCCCB. Mira,
0: us dono... CCCB, són 3 Cs.
2: Bueno.
0: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
1: 3 Cs i cap és Catalunya.
2: Exacte. Mira,
0: Barcelona.
2: Sí, bueno, mira, per no dir Catalunya, el que busca la gent, per dir, al final, us dono un consell.
0: Sí.
2: Si un complement el pots portar a la platja, vol dir que només el pots portar a la platja, d'acord?
0: Ja. Sí, llavors, vostè és anti-tote bag.
2: Bueno, és que tinc unes amigues que tenen una col·lecció de tote bags que fa por. Muntanyes i muntanyes de tote bags, no teniu diners per comprar-vos un pis, però teniu tote bags per valor d'un pib d'un país mitjà. Que tu col·loques aquest tote bag, i a més és una porqueria. Una última cosa, això es poden rentar, aquestes bosses.
0: Això que... recordem a la gent, perquè bueno, és veritat que...
2: Aquestes bosses se poden rentar, però... perquè si no surt el papa negre.
3: Però... Ja. Una cosa, però s'encongeixen molt, Es converteixen en allò,
2: bueno,
3: en una bossa...
2: Que sigueu pobres és una altra cosa.
0: Home, per la mort de Déu, un home que diu que s'encongeixen les bosses de roba. Home, per la mort de Déu, això s'ha de rentar a temperatura freda,
2: Exacte.
0: L'aigua freda, home, que el rentes a 60.
2: Exacte.
3: Home, a 60 no, però... A 30 o 40.
2: A 60 anys.
0: A 60, no en farem res de bo, res de profit.
2: Que hi ha gent que la porta tan bruta aquesta bossa que un dia es posarà a caminar la bossa, Que sou brutes, perquè sí, abans estava de moda una mica de brutejar. Això, durant els 90, va haver-hi un punt que el bruteig i fer-ho després del gimnàs es portava.
0: Bueno, el que ja sabem del cert és que el papa beneirà la torre de Jesús,
2: bueno,
0: de la Sagrada Família.
2: Al final la feromona surt, La feromona surt i te tira. Jo no sé, jo sóc un os bru. Quan noto que s'ha treballat, em venen ganes de treballar.
0: T'agrada,
2: Sí.
0: Ja.
2: Bueno, no ens interessa. El que ja sabem del cert d'allà és que el papa beneirà la torre de Jesús de la Sagrada Família i ho farà en castellà.
1: Sí, s'ha publicat el guió litúrgic del viatge del papa i s'ha constatat que el català serà clarament minoritari en les pregàries i lectures.
4: Mire, jo no em vull enfadar. Va. Bon dia a tothom. Jo no em vull enfadar.
0: Doncs no t'enfadis, Mohamed.
4: De debò que no em vull enfadar.
0: Doncs això, no t'enfadis.
4: He decidit mantenir la calma en aquest tema en el que el papa participa en el genocidi cultural contra els catalans.
0: Molt bé, me n'alegro molt que...
4: Però me cago en Satanàs, quan era jove!
0: Ja m'estranyava que...
4: Satanàs amb un bigotet així de franquista, m'entens?
0: Sí, sí.
4: No, és que no hi ha dret. És que això ja passa dit a cao. D'oli, home. És que ja no és que els catalans siguem cornuts i paguem el beure. És que som cornuts, paguem el beure i després paguem el sopar de tothom, la hipoteca de tots els cambrers i després de les postres de tots els restaurants. Te gusta postre? Que es caca en tu boca. Estira-me-s'ho. M'entens? És que no.
0: Al final ja t'has enfadat, ho veus o no?
4: Sí, però ja em calmo.
0: A més, no sé, jo aquesta empatia amb l'Església Catòlica sí que t'importa.
4: És que al final... no em treguis de polleguera. Perquè és una empatia una altra... que pinja d'un fil aquesta empatia, perquè, bueno, Catalunya i tal...
0: Tu ets d'una altra confessió
4: religiosa. Jo soc d'una altra confessió, però sóc empàtic amb els catalans vells, m'entens el que vull dir? Jo vull ser constructiu.
0: Sí.
4: Vull ser empàtic amb el papa, també. Vull ajudar-lo en la mesura del possible. Encara que no parli català, al cap i a la fi només vindrà 2 dies. I hi ha gent que porta 50 anys aquí i tampoc no parla català. Vull dir que demanar-li a una persona que ve 2 dies no passa res.
0: Però
4: també és veritat que una persona que parla castellà, que parla italià i que parla llatí...
0: Moltes llengües llatines,
4: Que si agafes unes paraules d'aquí, una sintaxi d'aquí, la gramàtica d'aquí, et surt el català, m'entens?
0: Sí. Però quan dius que vols ajudar el papa, què vols dir?
4: He decidit que li faré unes lliçons gratuïtes de català al papa. Un curs ràpid de català. Aprendrem algunes expressions bàsiques que ens ajudaran a entendre què és Catalunya i qui som els catalans. Papa Lleó 14. Papa amb mala rima, en català. Lleó 14. Número 14 i esmorza. Acompanyi'm, senyor papa, i tu també, Òscar Dalmau, en aquestes classes de català al papa.
0: Molt bé. Situació número 1. Fent turisme al pont de Praga.
4: Exacte.
0: Capital de la República Txeca.
4: Hola, estic fent turisme a Praga i sóc en un pont. Oh, sou catalans?
5: Sí, som de Sabadell.
4: Ah, que bé. Coneixeu en Jaume de Sabadell? Vam treballar junts fa 30 anys.
5: No. A Sabadell som més de 200.000 persones.
4: Ah, d'acord. Aleshores, segur que coneixeu en Jaume de Sabadell?
5: Sí.
4: Ah, ho sabia. Sabia que coneixeríeu en Jaume.
1: Molt bé.
4: Primera lliçó.
1: Aquesta és la primera lliçó? Però això sempre passa. Els catalans, quan anem
4: així,
1: a l'estranger, ens trobem, eh?
4: Exacte. Així,
1: el papa... ens busquem també una mica.
4: Ens busquem,
1: sí.
6: Que sou mica... catalans.
4: Exacte.
6: Sí? Ai, quina gràcia. D'on sou vosaltres?
1: Això a Montserrat, eh?
0: Sí. Això passa.
4: Així el papa entendrà que et pots trobar catalans a qualsevol racó de món. Uh-huh. I és important saludar-nos i trobar-nos una connexió i respectar-nos. I acte seguit, marxar cadascú per un cantó i dir que pesats aquests catalans, m'entens?
1: Ja.
4: Passem a la següent lliçó, lliçó número 2 pel papa, de català. Ara aprendrem els pronoms febles.
1: Era per ensenyar els pronoms febles al papa.
4: Sí.
1: Situació número 2, a la benzinera.
4: Hola. Bon dia, maco. 30 euros de benzina, 95, sisplau.
5: Vol que li posi jo?
4: Sí, sisplau. I a la meva dona... la meva dona hauria d'anar al lavabo.
5: Vol que li posi jo?
4: Sí, un moment, però què diu? Si em continua tocant els pebrots, li posaré una denúncia.
5: Vol que li posi jo?
4: No em provoqui, que no seria el primer cadàver que acaba dins el meu maleter, eh?
5: Vol que li posi jo?
4: Prou, ja està. Fins aquí la sembla que s'ha penjat una mica aquesta intel·ligència artificial amb la que intento fer aquestes classes, així que...
1: Alguna altra lliçó?
4: Tercera i última lliçó de català al papa.
1: Situació número 3,
4: sí.
1: Perquè el papa aprengui què és Catalunya.
4: I què és el català.
1: Et trobes un vell amic pel carrer.
4: Val. Hola, bon dia. Si haguessis de definir la teva ideologia... Salut, eh? Endavant. Això no formava part de la situació.
1: Ah, no. No passa que hi havia...
4: Una persona del públic està estornudant, sí. No és que estigui estornudant algú, d'acord?
0: Nena, doncs ara Hello Catil res, eh? Perquè ja s'ho han venut, eh?
4: Ara et trobes un amic i li fas la típica pregunta de... Escolta, amic, si haguessis de definir la teva ideologia, com ho faries?
5: Puta Espanya.
4: Molt bé, amb dues paraules queda definit.
1: Sí.
4: I si haguessis de definir la teva filla... si haguessis de batejar la teva filla amb un nom compost, com li posaries?
5: Puta Espanya.
4: Molt bé, pu, de nom.
1: Però escolta, però què és això?
4: Molt bonic. I si et diguessin que només pots dir dues paraules abans de morir, quines serien?
5: Puta Espanya.
4: Perfecte, molt bé. Doncs jo crec que al papa li ha quedat clar. Déu vos guari...
5: Puta Espanya.
4: Molt bé, jo crec que si aprèn això...
1: El ja, papa. Ja però no com cal... ha de dir això el papa en públic?
7: No, només cal pensar-ho.
4: Exacte, molt bé. Gràcies, Manel, moltes gràcies.
1: Bé, canviem de tema, sisplau, perquè hem de parlar del finançament autonòmic avui, a banda de la visita
4: bueno,
1: del papa.
4: Bueno, tothom ha enganxat a la ràdio.
1: Sí, home.
4: Finançament autonòmic, sí.
1: Què passa? No t'interessa el tema?
4: És que prou de finançament autonòmic, sisplau, prou de Pastanaga, prou Festival de l'Engruna, prou Primavera Sound dels Mesells, prou el sonar del subordinat.
1: Bueno, un moment que ho explicarem,
4: cites,
1: això.
4: Cites.
1: El govern espanyol ha reactivat les reunions bilaterals per pactar el finançament autonòmic.
8: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha enviat una carta a les comunitats autònomes, excepte el País Basc i Navarra, per agendar les reunions bilaterals i tractar el nou model de finançament.
4: Oh! Què ha passat?
0: Nen, és que romàntic. Mm? El ministre Arcadi Espanya, sí. Que escriu cartes.
4: Sí, menys al País Basc
1: quin
4: i a Navarra.
1: Quin cavaller, Bueno, perquè allà no deuen tenir bosson.
4: No, perquè...
1: Els bascos són més raros, perquè
4: no... No, ja el tenen pagat, el bosson, com
1: però
4: diu
1: escolta,
4: vostè.
1: Però escolta, és un cavaller, el ministre d'Hisenda, sí. Aquest, o d'Economia, no sé de lo que és, però escolta, sí. Ja no s'escriuen cartes avui dia. Això, tot això, s'està perdent, lo d'escriure cartes, amb ploma, d'oca.
4: Sí, però no crec que el ministre espanyol escrigui cartes amb ploma.
1: Ai, perdona, una carta escrita a mà,
4: sí.
1: Amb una ploma d'oca, sucada al tinter, una carta perfumada després amb unes gotetes de Chanel número 5, amb la marca d'un petó, fet amb els llavis pintats. Els llavis de dalt i els de baix.
4: Sí.
1: Que queda més sexy. Sí, queda molt més sexy.
4: Sí.
1: Ja li estàs dient a l'interlocutor, al destinatari, ja li estàs dient...
7: Home, sí, és una indirecta. Sí. Què deu voler dir?
4: A veure, una cosa, Angelines...
1: Però això d'escriure cartes ja s'ha perdut, pràcticament. Ja. És com posar-se rulos. Us heu fixat, ara, ja que els rulos van a la baixa, nena?
4: Ah, sí.
1: Els rulos ja...
4: Sí, però, bueno, jo, la veritat és que...
3: Perquè la gent també té aquestes planxes que fan bucles, precisament, i aquestes coses, la Dyson...
1: Un home ens està explicant a nosaltres com ens fem, hem de fer, ens hem de rissar els cabells.
3: Ho ha explicat vostè més d'una vegada.
4: Saps com se diu això? Dyson's planning.
1: Home, per l'amor de Déu. Sort que encara ens queden els delantals.
4: Què diu
1: ara? Els delantals sí que queden la mar de sexy.
4: Troba sexy un davantal?
1: Oh, i tant.
4: Posar-se un davantal sexy.
1: Oh, i tant, amb el sexy que és posar-te
0: un delantal sí. i a sota vestir només un conjunt de llenceria fina sí. i sorprendre el teu marit amb un bon àpat quan torna de treballar de la mina.
7: Aquesta escena.
0: I li dius, carinyo, tu li dius amb el delantal.
2: Berguedà Nord, en un moment tapadeta, del segle XIX.
0: Tapadeta només amb el delantal. Sí. Dius, carinyo, avui de primer hi ha patat el caliu.
2: No!
0: En el sentit que la patatona, no, vull dir que...
2: Ja, ja ho havíem entès. Noelia, sí. sisplau, perdona.
8: Aquestes reunions entre el govern espanyol i les comunitats autònomes es faran presencialment o bé a través de videotrucada.
7: Sí. Hòstia, per videotrucada?
2: Home, al final...
7: Perdona, això no serà sèrio, eh? Qualsevol persona que fos viva l'any 2020 durant la pandèmia sap que fer una reunió de feina per videotrucada no és sèrio.
2: Sí.
7: Tu imagina't com aniran les reunions del ministre d'Hisenda aquest per Zoom.
2: Home, no.
7: Si ha de fer un zoom amb sí. cada president de comunitat autònoma...
2: Ja ho hem vist a la pandèmia. No,
7: vamos.
2: Qui ha picat ara?
7: El secretari es presentarà vestit amb americana sí. i calçotets.
2: No, home, no, suposo Fai, que no.
7: Clar, com que la videotrucada només se't veu de cintura cap amunt, doncs ningú sabrà que el ministre va amb calçotets. Fins que s'aixequi un segon, perquè sempre te n'oblides.
2: Sí.
7: Oh, ja agafo... Espera, perdona que cojo un vaso d'aigua aquesta.
2: Sí.
7: I pam, m'ensenyarà tot el...
2: Bueno, però què s'empatolla ara?
7: Tot el tema. Sí, i la conversa amb els consellers de les comunitats autònomes anirà com totes, eh?
2: Sí.
7: Hola, bienvenido a esta videollamada.
2: Sí.
7: Sí?
2: Sí.
7: Hola? ¿Qué me veis? Sí. No, yo te veo, pero no te oigo yo.
2: Sí.
7: Cabra, ¿qué me oyes ahora? Sí. Ahora. Sí. Ahora sí, sí, ahora sí te oigo, sí. Pero no te veo.
2: Ya, claro.
7: No te... Ahora, no toques nada. No te muevas. No. Ah, sí. Sí. No, no te muevas que se horta. Sí.
2: ¿Sí?
7: Se está hortando. Sí. La eñal. Sí.
2: Eñal, sí.
7: Se horta, sí. Sí. Sí. Ah, no. Ahora. Sí, ahora te oigo.
2: Sí, ahora te oigo.
7: Sí, pero no se le ve bien, ministro, que se le ha activado el filtro de gatito.
2: Sí.
7: Ministro, con todos los mis respetos, le estoy viendo ahora con orejitas y bigotitos.
2: Bueno, había...
7: Como si fuera un gato.
2: Sí.
7: Sí. Sí. El ministro diciendo, bien, bueno, es igual, a pesar de esto, no seré el que salga más humillado de esta reunión.
2: Bueno, farem una cosa, continuarem parlant de tot plegat, farem quatre anuncis i tornem de seguida.
7: Vinga, va!

0: A RAC1. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
7: Però tu en saps d'anar amb moto?
6: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
7: I què?
6: Que em vaig trencar una cama.
7: Apa!
6: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
9: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
10: I els frescos d'Aldi!
9: Al!
10: Estalviem les cireres a 1,91 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
11: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
12: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
13: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
14: no hi ha aperitiu.
15: És la espanyola, una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
16: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
17: Amics.
16: Rialles.
17: Llocs.
16: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, soci oficial de la FIFA.
19: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
20: Ves que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
21: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
23: Citroën.
21: Consulta citroën.es.
24: Hola, bon dia.

0: R-A-C.
1: Olé, olé. Ja tornem a ser aquí, 3:15 del migdia, amb la Noemí Coll. Com dieu, bona hora.
2: Hola.
3: Hola.
2: Mira, segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és very sure.
1: Sí, sí, home.
2: I us explico per què. I és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recordeu, Securitas Direct ara és very sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
1: Moltes gràcies.
4: Bravo. Bravo.
1: Gràcies, Noemí. Doncs nosaltres continuem parlant del finançament autonòmic.
0: Ah, sí.
1: El govern espanyol vol reprendre les reunions per parlar-ne amb les comunitats autònomes.
0: Perdoneu un moment, un moment,
1: sisplau. Què li passa, avi?
0: He tingut un calfred de cap a peus.
1: Per què?
0: Perquè el govern espanyol prometent que treballarà per un nou finançament autonòmic, jo això ja ho he viscut. Algun cop.
1: Sí?
0: Sí. Recordeu aquest titular del País? El gobierno promete fijar un sistema definitivo de financiación autonómica antes de fin de año.
1: Sí, això és de l'octubre de l'any passat, no?
0: Ui, gairebé.
1: Del setembre?
0: Sí, del setembre de fa 40 anys.
1: Hòstia. Eh?
0: Del 1986. I ja ens prometien un sistema definitivo de financiación. A l'època de Felipe González, 1986.
1: Hòstia.
0: No havia nascut ni Bad Bunny. M'entens? Faltaven 8 anys perquè no sé si va Bani.
1: Sí, sí, fa molt temps.
0: I li ha donat temps de fer la casita aquesta i fot-li, que va.
1: Sí, sí. Fa
0: de
1: molt
0: fet,
1: temps, sí.
0: De fet, no havia nascut ni la Rosalia, que encara faltaven 6 anys perquè nascés la Rosalia.
1: Sí, sí, ja s'ha entès, sí.
0: Però és que no havia nascut ni en Messi, encara. Faltava un any perquè nascés en Messi i ja ens estaven prometent la merda aquesta.
1: Que sí, que sí.
0: Sabeu allò que diuen, que sempre... És que no havia nascut... Ni... Bueno, no sé, no havia nascut...
1: Bueno, és igual, ja s'ha entès la idea, ja està.
0: No és que no hagués nascut la Minya Mal, és que em penso que el seu pare tampoc havia nascut.
1: Ni el pare de la Minya Mal,
0: Bueno, més o menys estava... Per... O tenia un any com a molt, eh?
1: Sí, sí.
0: Continuem. A veure si endevineu de quan és aquest altre titular. El govern espanyol presenta una nova oferta de finançament a les comunitats autònomes.
1: Això sí que és de l'octubre de l'any passat.
0: Sí, aquest és de fa 30 anys, correcte, molt bé.
1: Demà,
0: 1996.
1: Hòstia.
0: I un altre titular. El govern espanyol ofereix a Catalunya més del 50% de l'IRPF per solucionar el finançament. Aquest és de...
4: 2025.
0: No, perdona, 2005.
1: 2005, eh?
0: 2005.
1: Ja ens prometien el 50%, més del 50% d'IRPF, eh?
0: És a dir, el 50,05, sí.
1: Ja, ja, això és el dia de la marmota. Aviam.
0: Un altre. El conseller d'Economia de la Generalitat vincula el nou finançament als pressupostos de l'Estat. La Vanguardia. Any 2008.
1: Hòstia.
0: 4 anys més tard, 2012, el govern espanyol posa en marxa la reforma del finançament.
1: Ara sí, eh? Quantes vegades s'ha posat en marxa, això?
0: 9 anys més tard, la Vanguardia, de 2021.
1: Sí.
0: El govern espanyol prepara els criteris de la reforma del finançament autonòmic.
1: Hòstia. Ja està, avi?
0: No, la Vanguardia, 2024. Noves fórmules imaginatives pel finançament autonòmic. Fixa't que ja parlen de fórmules imaginatives.
1: Sí, això...
0: Ja han assumit que el finançament no és econòmic, sinó que forma part del pla de la fantasia.
1: Sí.
0: De... No, serà... Serà de, del zoo d'en Pitus. Un altre titular i ja marxo.
1: Va, l'últim.
0: El País, 2025. El nou finançament català serà singular, federal i generalitzable.
1: Hòstia.
0: Que dic jo que si és generalitzable no pot ser singular.
1: Sí, sí, sí.
0: O una cosa, o l'altra, singular,
1: sí.
0: O de tothom,
1: doncs,
0: m'entens? O plural.
1: Doncs miri, posaria les dues mans al foc, que serà més generalitzable que singular, fixi's bé.
0: Jo, això sí, sí que ja no ho veuré.
1: Això ja no ho veurà, eh?
0: Perquè estic esgotant només de llegir el mateix titular durant tants anys, ja arriba
1: I esperis.
0: Ja arriba un punt que...
1: No. Avi, no s'adormi, hòstia.
0: Vols veure una cosa que també és singular des de fa...
1: Va, avi, va, quin fàstic. Va, ara tornem.
4: Nosaltres som la competència. Pompió a les drogues. Tremendo loco.
5: Aquest programa està basat en fets reals.
4: RAC 1.
5: Amb els Oscars. RAC 1.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Aquest 6 i 7 de juny torna la Festa de la Sal de Cardona.
8: Cultura, música, gastronomia, comerç i activitats familiars per celebrar els nostres orígens.
7: Vine a descobrir la història de la Sal de Cardona. El 6 i 7 de juny us esperem al carrer.
8: Tota la informació a festadelasal.com.
9: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
10: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
9: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
10: Entrades a osvallès.com.
11: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
12: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
13: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
14: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a Saba Ponés o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
16: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 €. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 €. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
17: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
18: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
19: Fàcil, intuïtiva i renovada.
20: Hola.
21: Hola.
20: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
23: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
22: S'ha confirmat la xifra?
23: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
24: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 € de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com. Uf!
0: Em pesen tant les cames i em veig varius.
1: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
0: Tu creus? Jo pensava que era normal.
1: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl, val la pena.
4: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
21: Multiòptica es presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
25: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
26: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
25: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
26: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
25: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
27: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
28: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
29: Què passa quan un jugador i un venedor de l'OMCE es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
30: Només pel fet de comprar el cupó diari?
29: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
30: Mira que bé!
29: Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
31: ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
33: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
34: Peugeot.

0: Escolta, rematarem això d'avui parlant de la visita del Papa, que no ho hem dit, però l'arquebisbat de Barcelona no ha volgut posar senyeres a la Sagrada Família, que sí? Això també ha comportat polèmica.
1: Ho va explicar ahir a 3 Cat Info Joan Maluquer, de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
0: No, va, sisplau, no comencem demanant impossibles. És que, clar, posar-hi allà la senyera, la Sagrada Família...
2: Escolti, li sembla impossible la bandera oficial de Catalunya a Catalunya? En un símbol nacional com la Sagrada Família?
0: No, però escolta'm, hem de garantir que el govern de tothom pugui penjar la Sagrada Família símbols que representin a tothom. La senyera només representa els catalans.
3: Els catalans, exacte. I què hi ha de dolent de representar els catalans?
0: Sí, però bueno...
3: Catalans!
0: Però escolta, per què en lloc de la senyera, que pot dividir a la gent...
2: No divideix la senyera. La senyera representa els catalans.
0: Però hi podríem posar un símbol que ens agermani a tots.
2: Per exemple?
0: Penjar-hi al capdamunt de la creu aquesta de la torre més alta de la Sagrada Família, la bossa del bon preu. Bossa del bon preu. Això sí que ens representa tot.
2: Però això és publicitat, en tot cas. Però...
0: O el Pare Noel, aquells pares noels que s'enfilen pel balcó, aquells minutets.
2: Un Pare Noel a la Sagrada
0: Família. És Sant Nicolau, és amic del Papa,
2: Que és amic del Papa?
0: El deu conèixer, és sant.
2: Demà en parlarem abastament, però serà demà.
0: Sí. Fins demà, feu bon dia. Molt bé, aquest final.
2: No, el millor final en 17 anys.
1: A mi m'ha agradat.
4: S'ha entès molt bé.
0: No, clar. El programa s'acaba i s'acaba.
2: No volem deixar ningú enrere.
0: Bueno, esperi, s'acaba...
2: Començant per mi mateix.
0: S'acaba el programa, però la programació de RAC continua, RAC1 continua, amb en Marc Giró i el vostè primer, però abans el butlletí de la 1 i 30 segons ja, amb la Núria Travessa, bon dia.
5: Bon dia.
0: I amb en Xavi Rocamora, bon dia.
6: Bon dia.
7: Bon dia.
5: Centenars de professors tornen a ser al carrer avui a Barcelona per oposar-se a l'acord amb Educació. Han sortit de Palau Robert, última hora, Eudald Martínez.
8: Sí, prop d'un miler de professors que baixaven fins fa un moment pel passeig de Gràcia. Ara ja ho estan fent per Pau Claris i el fan amb una pancarta que diu el lema "No a l'acord de les molles, l'educació, seguim en lluita" i en què també s'estan cridant consignes com ara "Ni ho bo ja n'hi ha prou, això no va del sou". Recordem que la vaga d'avui la convoquen 3 sindicats minoritaris que rebutgen el preacord tancat divendres, la CGT, la Intersindical i també la COS. Per cert, que alguns dels docents que estan participant en aquesta manifestació són els que des de primera hora del matí estaven bloquejant l'accés a la Casa Batlló, també aquí al Passeig de Gràcia, i han estat gairebé 5 hores, estona durant la qual l'edifici ha hagut de cancel·lar les visites. Ara, però, aquesta acció ja ha acabat i, per tant, la Casa Batlló ens informa que preveu tornar obrint els propers minuts.
5: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també és avui a Barcelona. Ha vingut a participar a la reunió del Cercle d'Economia, però no ha volgut respondre a Jordi Turull, que avui li ha etzibat des de Catalunya Ràdio que, si vol res de Junts, ha de passar per Waterloo. Les càmeres només l'han captat de lluny, demanant que es parli de coses serioses. Vaja, que no sembla que tingui molta intenció de trepitjar la Casa de la República. Per cert, que el Consell General del Poder Judicial ha tornat a sortir en defensa dels jutges. Demana respecte per la independència judicial en plena ofensiva dels ministres de Pedro Sánchez, que denuncien una ofensiva, com dèiem, per derrocar-lo amb mètodes poc democràtics. A les portes de l'estiu, Catalunya torna a batre el rècord d'ocupació. Per segon mes consecutiu, el maig ha tancat amb gairebé 4 milions d'aturats. Són 50.000 més que l'abril i 90.000 més que fa un any. Alhora, l'atur s'ha continuat reduint per tercer mes consecutiu. Ara hi ha 307.600 desocupats, que és la xifra més baixa des del 2008. I també us explicarem que la Rambla de Barcelona renovada s'inaugurarà el 13 i 14 de febrer. Per tant, d'aquí a 8 mesos, l'Ajuntament calcula que aleshores sí, les obres ja estaran acabades. I com se celebrarà? Doncs amb una festa ciutadana que dirigirà el creador visual Lluís Danés, sota el lema "Rambles amunt, Rambles avall", barrejarà disciplines com el circ, la música, la dansa i la poesia.
2: Als esports, sentirem el candidat a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, que avui ha parlat al món a RAC1. L'empresari alacantí s'ha alineat amb Florentino Pérez a l'hora de carregar contra els àrbitres. Diu que han robat lligues al Real Madrid.
9: Yo no sé si han robado a él no lo sé, o sea, si a él se han robado al Real Madrid, porque los títulos son del Real Madrid.
10: ¿Estas dos últimas ligas han sido robadas, señor Riquelme?
9: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid. Claramente. Eso, pero es que eso no lo puede negar nadie.
2: Riquelme també ha denunciat irregularitats en el vot per correu. Assegura que els socis només han rebut les paperetes per votar Florentino Pérez i ha acusat el president del Club Blanc de finançar el Barça amb 400 milions d'euros quan pitjor ho estava passant el Club Blaugrana econòmicament. Sentirem què més ha dit. D'altra banda, en motor s'acaba de presentar a l'Eixample de Barcelona el Gran Premi de Fórmula 1 de la setmana vinent, del 12 al 24 de juny. Al circuit serà el primer amb denominació de Gran Premi de Barcelona-Catalunya després de 30 35
4: papa,
2: edicions.
4: El papa, a veure si l'arrullarà, o com es digui en català.
2: Com, o sigui, com, perdona?
4: Això que has dit ara, passa sí. A Barcelona quan ve el papa...
2: Sí, el fan amb un meló, però al circuit...
4: Ah, pensava que era allò que feien per Barcelona no. També... Com
2: no,
4: un...
2: no sé que aquest any... Això no, no. Avui perquè ho han explicat. Passar, no?
6: Ho van fer
2: l'any passat,
6: sí. De Gràcia.
4: Exacte. El Passeig de Gràcia.
6: Una fumareda que em va agafar perquè... Ja que...
4: Tu estaves aquell dia al Passeig de Gràcia?
6: Em sembla que sí, sí.
4: Un aplaudiment sí, per sí. Marta Pessarrodona, per favor. Això és important perquè tenim aquí una poeta com una casa de pagès. I ara, ara, t'agraïm molt que... Ara t'ho deia fora de terra, quan, perquè el... Que nosaltres que som de Barcelona, jo que soc de Barcelona, ella ve de Sant Cugat, que a mi em sembla com si, com si vingués de Sant Petersburg, diguéssim. O sigui, em sembla increïble que algú accepti la invitació. Sant Petersburg, me n'ho tu. Bueno, perdona.
2: No,
4: tu
2: només...
4: ets més de tenis, no, que futbol? O això el tenis com ho portem?
6: Bueno, ara, ara seria futbolista.
4: Ah, ja t'entenc.
6: Ara, de ser jove...
4: Clar.
6: Ho trobo que estan fent tan bé, aquestes noies. Ja. Són tan elegants... I quan van al Parlament es posen de blanc i...
4: Sí, sí, sí, sí.
6: Oh, oh, oh, i juguen bé i guanyen.
4: I guanyen. I
6: oh, oh, oh. Però sí, sóc de tennis.
4: És de tennis, és de tennis.
6: De tennis i de golf.
4: I de golf.
2: Mira, avui juga Rafa Joder d'aquí a una hora, sí. Als quarts de final de Roland Garros. En qualsevol cas, sobre el Gran Premi de Fórmula 1,
4: ah, sí.
2: Dir que el circuit espera que tot estigui ple, és a dir, vendre totes les entrades.
4: Home, esclar que ho esperen, perquè, clar, dediquen això. Escolta'm una cosa, jo també espero que això ho escolti moltíssima gent, si no, de què viurem? Saps sí. Què vull dir? Però això és així. Bueno, ara voleu fer el temps o no?
2: I, home, per i favor. Tant, i tant.
5: Aquesta tarda es formaran xàfecs al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, punts de la Catalunya central i del prelitoral de Barcelona, localment intensos, amb tempesta i calamarsa o pedra. Al sud i a ponent hi haurà més clarianes i pujaran més les temperatures. Avui moltes màximes es moran entre els 26 i els 32 graus.
4: Sí, però ahir ens vas dir que baixava, això. Sí. Ha estat un timo com una casa pagès.
5: Ha baixat una mica.
4: Ha baixat una mica, vols dir? Mare de...
5: Sí, anirà baixant val, val, fins al cap de setmana.
4: Què t'anava a dir? Bueno, hi ha la notícia aquesta que em sap que ho haguéssiu viure't amb això, però avui a les 23 hores a la Sexta, cara al xou, Camp de la Penya, Yolanda Ramos, jo ho presento jo, moltes famílies vivint d'aquest programa, vull dir-te, mirin sal, perquè si no, m'entens, de què viurem?
5: Parem.
4: Vull dir-te, clar, no? Tu el miraràs o no?
2: Evidentment.
4: La gent em diu, no, és que és molt tard, i bueno, pues aguanta't. Una mica de... Saps què dir-te o no? A veure si no pots aguantar. No, és que fan anuncis, bueno, de què viurà la Nutrexpa? És que clar, és flipant, això. És que em diuen unes coses, tema capitalisme, haver votat comunista. Aquí hi ha gent que a mi em diu, no, és que vostè el seu programa l'aturen molt perquè fan anuncis. Pues vota comunisme. Jo, a mi què m'expliques? Què estàs votant? M'explico o no?
6: Sí, sí, sí.
4: Tinc raó o no tinc raó?
6: Sí, bueno, clar.
4: Escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavi Rocamora. Cara al xou a les Sexta, a les 23 hores. I a les dues abans, el seu programa, que és el 14-15, tota la informació aquí a RAC1. Bravo. Bravo.
7: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
4: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, la realització, Esther Romagosa,
11: bon
4: que te l'estàs, l'Eder Benito, que és el nostre estudiant en pràctiques, avui és la seva última setmana, ho ha fet tot, o sigui, és un geni
11: ja
4: total.
11: Ja té un 10, té un 10.
4: Té un 10 ja,
11: una altra, com l'Aude. Duran molt poc, aquests nois.
4: Que sí. No, amiga, perquè és la generació TikTok, ells pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Ara, nosaltres...
11: Comences
4: no sé com
11: a encarinyar i marxen
4: sí.
11: Ja.
4: No sé com ens ho farem ara, perquè aquest noi ho havies fet tot tu, Eder, nosaltres hem estat tocant-nos els ous, diguéssim, el que seria,
11: tres
4: tots aquests
11: mesos,
4: tres mesos, sí. I ara el tenim explotadíssim, tot ens encanta l'explotació del becari, o com es digui ara, i ara haurem de començar a treballar nosaltres, que jo que no treballarem ja. Massa, ho farem una mica al pedo.
11: Sí?
4: Home, també bueno, per treballar.
11: Ja
4: què t'anava a dir? És que t'anava a dir Noelia Ramírez.
11: Ja, Begoña,
4: Begoña Gómez Urzaiz, què tal estàs? De groc, has vingut?
11: De groc.
4: I l'Eloi Creus
11: no,
4: també.
11: Mantegues.
4: Ah, mantegues, diu.
11: Ah, ara és color mantega.
4: Ah, carai, collons, que fineu.
6: O closca d'ou.
4: Closca d'ou, exacte, diria. Sí, senyora, closca d'ou.
11: Groc pastís.
4: Dos pastís. Bueno, algú de més?
11: Pastel.
4: Perquè a veure si ens aturarem el programa per decidir el color d'aquesta senyora.
11: No, com que sempre dius, inventen noms per colors que ja saps.
4: I tu què has dit?
11: És un groc pastel, groc
4: no,
11: claret.
4: Paladilla, paladillat.
11: No,
4: bueno, Eloi Creus, què tal estàs?
12: Molt bé, moltes
4: molt bé.
12: Gràcies.
4: Avui podes parlar tu de l'Odissea, però abans, senyors i senyors, estem molt contents perquè per primera vegada que jo flipo, de vegades tinc aquesta vergonya de treballar aquí on treballo, perquè per primera vegada la història de RAC1, que porten aquí, aquesta ràdio quan porta?
11: 25 anys.
4: 25 anys, 26, per primera vegada rebem als estudis de RAC1 a la senyora Marta Pessarrodona. I ara... Ara, ara, eh? Nunca es tarde si la dicha es buena.
6: Home, no m'havíeu convidat.
4: Ja t'ho dic, ja t'ho dic.
11: No havies estat mai a RAC1.
4: Mai, és que és increïble, és increïble. Bueno, escolta'm una cosa. La Marta Pissarrodona és aquí, bàsicament, podia venir per qualsevol cosa, perquè sempre seràs benvinguda a partir d'ara ja. Marta Pissarrodona acaba d'editar, bueno, li ha editat Viena, que és els que t'estan editant últimament, un llibre que es diu Revisions, amb pròleg de l'Àngels Gregori i una píl·lec de l'Andreu Gomila, que també recomano. Aquest llibre... Bueno, saps que m'ha passat una cosa amb tu, que és increïble? Saps que tot, jo soc dislèxic, tota la vida em pensava que era Pissarrodona, i vaig veure el llibre i dic, ui, se n'ha equivocat. Fixa't tu, que a més soc narcisista. Dic, mi se n'ha equivocat, estàs de Viena i han posat Pissarrodona. I m'han dit, no, no, és que és Pissarrodona. Tota la vida Pissarrodona, tu. Però no em corregíeu. Em teniu por que no em corregíeu?
11: No.
4: És que
11: a veure
4: si he arribat tan amunt que em teniu por, saps?
6: El jefe, el cap, és el cap.
4: A veure si ser una persona...
11: No, deu ser que no et prestem massa atenció, perquè parles molt i llavors, saps, ho pillem tot al vol.
4: Estem esgotats, bueno, menys mal. Bueno, la Marta Pissarrodona, Revisions a Viena. Aquest llibre és... Explica'ns una mica, els poemes d'on surten,
6: bueno,
4: perquè...
6: havia de ser, veus, és... Jo volia R majúscula, obrir parèntesi, R majúscula, E minúscula, tancar parèntesi, i després Visions.
4: Visions, val.
6: Vale. Però l'editor, que és un bon editor, va dir que els de distribució no sabrien com fer-ho. I...
4: com els de... Ah, clar.
6: Jo que sé.
4: Amb de la distribució hem topat.
6: La distribució hem topat. I, esclar, amb la distribució és amb l'únic que no pots topar, perquè imagina que no distribueixen.
4: Clar, clar,
6: vol
4: que
6: dir
4: sí.
6: Que no està cap llibreria, no hi ha no cap lloc. I, bueno, vaig canviar això, però volia separar. I volia que dos dels poetes que conec molt bé, l'Àngels és de valenciana, molt bona, i l'Andreu és mallorquí.
4: Mallorquí, sí.
6: O sigui, que jo sóc de països catalans.
4: Ara.
6: I són els dos que conec molt bé, que els he prologat, els he epilogat i coses. I vaig dir, doncs, vale, una...
4: un al davant i l'altre al darrere.
6: I al darrere. Sí. I han fet uns textos...
4: Un bon trio, un bon trio.
6: Molt, molt, però els textos d'ells m'agraden moltíssim.
4: I t'estimen molt.
6: Sí, jo també els estimo molt.
4: Sí, sí, sí, sí. No, es nota, es nota. Aquest llibre s'havia dit Miracions, pot ser, o no?
6: No, no, Revisions.
4: Sempre s'ha dit Revisions. Val. No, perquè havia escoltat en algun moment, que, alguna entrevista que t'havia escoltat fa temps, que estaves preparant una cosa que es deia Admiracions, i he pensat, bueno,
6: no,
4: aquest podria...
6: No, Variacions Profanes o alguna cosa així. Ah, bueno, l'anterior es deia Variacions Profanes. Profanes.
4: Val, val, val.
6: L'anterior. Llavors, era la mateixa col·lecció.
4: Sí, que és aquell
6: allà,
4: que...
6: en comptes de, que m'agrada molt aquest, que és del Lluís Ribas, que també és un pintor de Sant Cugat famós.
4: Sí.
6: L'anterior era un Caravaggio, perquè era Variacions Profanes, i és el Caravaggio que tenen a Montserrat.
4: A Montserrat.
6: Que, per cert, de quatre que n'hi ha per la península Ibèrica, un està a Catalunya.
4: Montserrat, exacte. I a Montserrat. És que la col·lecció d'art de Montserrat és increïble,
6: és increïble.
4: És increïble, aquests monjos, pum, pum, pum. Tenen de tot.
6: Tenen
4: de tot.
6: Tenen el que vulguis.
4: O sigui, em vaig quedar aturat, esturat, dic, mare de Déu, aquests monjos, que
6: Caravaggio és un pintor que m'agrada molt.
4: Jo vaig anar una vegada a Roma i només vaig fer la ruta de Caravaggio. I la gent deia, has anat aquí, has anat allà? Dic, no, és que només hem fet, amb la meva amiga Maria del Mar Forcada, vam anar a veure només la ruta de Caravaggio. Ho va passar bomba.
6: I a Nàpols n'hi ha molt.
4: A Nàpols no hi he estat, jo.
6: Pues a Nàpols, bueno, jo hi he estat com si no hi hagués estat, perquè era per anant a Maratea, amb el Ricard Salvat.
4: Vull ara parlem del Ricard Salvat, mira.
6: Sí, bueno, jo li dedico...
4: Per això, va ser professor meu. Jo me l'estimava molt, i ell a mi, crec. Sí, jo pensava que el posava una mica nerviós.
6: Va ser una persona malaguanyada.
4: En quin sentit?
6: No se'l va aprofitar prou, aquí.
4: Ja, a veure, esclar.
6: Les grans... Mira, una meva amiga, que va ser director... que venia de Castella... la Felisa Ramos, que va ser directora de l'editorial Destino d'aquí i tal, un dia em va dir, Marta, vigilat, perquè en Catalunya teneix problema con les grandes figures.
4: Què em diràs? Què em diràs?
6: I és purament veritat.
4: Tal. Això ho dius i a dos poemes surt.
6: A dos poemes surt. És que tinc...
4: I el Ricard Salvat devia ser... És veritat que va ser un home incomprès.
6: Era un home difícil,
4: Sí.
6: Cal dir-ho, eh? Jo,
4: no, tenia caràcter,
6: moltíssim. Tenia un punt difícil, però se l'havia d'aprofitar més.
4: Total. Ell és el que et va... Ell també era molt alemanyòfum, com a germanòfum.
6: Sí, ui. Mira, quan jo vaig viure... Bueno, em van donar una... A mi les beques me les han de donar, no les he de demanar. Si les demano, no me les donen.
4: Bueno, tu et vas apuntar a un curs d'alemany, van descobrir els de l'Institut Goethe, que t'havies apuntat al curs d'alemany, te'l van regalar, van dir, escolti, no pagui.
6: No, i ara? Estem encantats que vostè estudi alemany. Ah, i després em van trucar i em van dir, escolti'm, ara la convidem a anar 2 mesos a Alemanya amb una beca. I jo, bueno, com que havia treballat en una editorial i encara no havia fet vacances, doncs m'ho vaig deixar pel gener. I me la van donar dues vegades, aquesta beca, sense demanar-la. I és clar, era tan fascinant Berlín que vaig dir, després de la segona, que després, quan jo tornava aquí, em convidaven a dinar i que què tal m'havia anat. Una beca generosíssima, vull dir, generosíssima. I vaig dir, miri, ara, a partir d'ara, no me'n donin cap més.
12: La tercera ja no, eh?
6: Perquè m'agrada tant Berlín que diré que sí fins a morir.
12: Vull dir, això, que arruï la beca a algú altre, diguéssim. Sí, home, a l'Ester Tusquets, no? Et va dir, sí, vés-hi a Berlín, vés a Berlín.
6: Sí, sí, sí.
12: I després tu li vas recriminar. La vas renyar. Sí, explica això. Que tu vas anar a Berlín amb 40 anys.
6: Sí, exacte.
12: Clar.
6: I vaig dinar... Amb l'Ester sempre dinàvem un dia al mes, com a mínim. A part de que coincidíssim amb un sopar a casa seva o tal, però sempre d'això.
12: Mano a mano?
6: Mano a mano al Samoa o sí, coses sí. D'aquestes, ens agradava, i almenys una vegada al mes. I el dia abans d'anar-me'n, o dos dies abans, ai, Marta, fui així, t'encantarà Berlín. Bueno, perquè parlava en castellà, com que ens havíem conegut parlant sí, castellà, passa. Jo sóc del 41, ell era del 39, vull dir que d'això.
12: Bueno, tu, de fet, li escriviràs als teus pares en castellà, al principi. Queridos papás.
6: Fins als 17 o 18 anys.
12: Sí.
11: I amb la Guillermina... Bueno, era obligatori, no?
6: Amb la Guillermina Mota encara té una postal meva, o jo en tinc una d'ella, ja no me'n recordo, en castellà, clar. També.
12: Sí, sí, sí, esclar. Imagina't.
6: Que te cuento, no? I amb l'Ester igual. Quan hi havia una tercera persona en català, parlava amb tots tres català.
12: Sí, sí, sí, sí. Bé, llavors l'Ester et va dir... Tu li vas... Estaven dient que tu, quan tornes de Berlín, sí. Truques a l'Ester...
6: No, dinem...
12: Dineu, exacte. Dinar, i dius, escolta, no, jo, vas fotre una bronca.
6: M'has deixat arribar 40 anys sense anar a Berlín, jo havia d'haver anat abans...
12: Haver insistit.
6: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
12: Clar, perquè l'Ester...
6: I llavors, al cap d'uns anys, saps què va fer? Que va fer dues vegades la ruta del Nil. I em va dir, t'ho dic, eh?
12: T'ho dic, fes. I la vas fer, sí, però a Alexandria també apareix.
6: No, he anat dues vegades a Egipte. I he pujat el d'això, però no he fet la ruta aquella que dura 4 o 5 dies, no l'he feta.
12: Això t'ho has escoltat tu també.
6: Que deu ser molt maca, molt però maca. No l'he feta.
12: Aquesta, esclar, l'Ester Tusquets tenia, igual que el Salvat, formació germànica, esclar.
6: Sí,
12: esclar,
6: totalment, l'Ester totalment germànica també. I quan vaig anar la primera vegada aquests dos mesos a Berlín, em va escriure una carta d'això pels del... la Chauvin i els del Teatre de Brecht, sí. No? Perquè en donessin entrades i coses d'aquestes.
12: Sí. El Ricard, això.
6: Una carta, tu...
12: Increïble. I va funcionar, la carta? Sí.
6: Sí, bueno, pràcticament ni la vaig fer servir, eh? Vull dir que... perquè, escolta'm, la platea valia, em sembla... 15 pessetes.
12: Sí, sí, sí, era la cultura...
6: No hi havia l'euro, no? Vull dir, no d'això. Però, bueno, vaig tenir la sort que jo vaig estar aquests dos mesos i pico a Berlín, el 84 i el 87.
12: El 87.
6: Sempre amb el Mauer, amb el Mur.
12: Sempre amb el Mur, exacte. Tu vas conèixer, has conegut el Berlín amb el Mur, que això devia ser interessantíssim.
6: Ha estat la sort. Clar. Perquè era... Durant la setmana jo vivia a l'oest, òbviament, no? Durant la setmana vivies com a Nova York, no? Vull dir, era Nova York. I el cap de setmana, que sempre passava a l'est, i em deixaven passar, vull dir, em tenien a la cua i tal, però em deixaven passar, era Barcelona als anys 40.
12: Jo t'entenc.
6: Clar, nascut al 41, jo encara me'n recordo de veure tramvies, baixar amb la meva mare de Terrassa, perquè vivíem a Terrassa, i tal, i veure tramvies que no tenien, per exemple, la finestra no tenia... el vidre, vull dir...
12: Sí, tot és ballestat.
6: Encara un record. Bueno, i, perdona, Sant Felip Neri, encara hi ha marques...
12: Encara hi ha les marques de les bales.
6: Fa quatre dies hi vaig ser i encara les vaig veure.
12: Tu, a un dels teus poemes, que val a dir que em passa una cosa a mi quan llegeixo la teva poesia, que tinc sensació, amb un poema, de llegir novel·la. O sigui, neuronalment, o com es digui això, jo llegeixo, i dic, però si això és poesia, després dic, ai, quan serà poesia. Però és com una novel·la. Fas com novel·la, tu. És increïble, bueno, això, eh? És una sensació,
6: dir,
12: eh?
6: Tinc coses a dir.
12: Deus tenir coses...
6: Sí, tinc coses a dir. Sí, home, i amb una novel·la...
12: No t'ho volia dir, però crec que sí.
6: Un poema serien tres capítols.
12: Sí, exacte.
6: I en canvi tu condenses amb un...
12: Sí, és una cosa, és com una pastilla d'aquesta. Sí, és una pastilla.
6: Això també ho deia el meu company, el Gabriel Ferreter, que va escriure poesia mentre tenia coses a dir.
12: Clar, clar.
6: Després es va passar la línia.
12: El Gabriel, bueno, deixa'm dir, a veure, ara teníem el Gabriel Ferreter, perquè em sembla que estàs escrivint un llibre, que tothom està esperant el llibre de la peça rodona.
6: Pues que no esperin tant.
12: Que no esperin tant, però home, el deus tenir ja vestit, eh?
6: No.
12: Qui te'l publicarà, Viena o com? Hauràs de tornar, eh?
6: No ho sé, no ho sé encara. Ah. Jo tinc gent. Exacte. Literària.

0: fa molt la noia que em ve, que és fantàstica, que es diu Ninfa, sí. Ni més ni menys, és sí. Filipina. Em diu, però està sola i... O sigui, tinc sempre com por de passar gana, no
1: ja sé. Ja t'entenc.
0: Que no em vaig passar gens, vull dir...
1: Sí,
0: no,
1: sí, però...
0: Vull dir, però... Sí, sóc de postguerra.
1: És de postguerra.
0: Però el que passa que, per donar-me més categoria, em dic que sóc de guerra, ja perquè la mundial.
1: També és veritat.
0: La mundial.
1: Clar. Clar, clar. Escolta, ara anem a fer un exercici. Al llibre apareixen moltíssimes referències literàries, molts homenatges i revisions, sí. I després també apareixen amigues, amics, dediques els poemes a moltes persones. Llavors, jo t'aniré dient uns noms, sí. I tu, una mica tipus breument o bueno, sense tal, a ritme de...
2: Poètic?
1: Poètic o tiktokero, diguéssim, o sigui, ràpid, perquè la gent...
0: O de programa no del...
1: Exacte,
0: del Marc.
1: O de programa de cagallets, diguéssim. Va, a galope tendido, em dius alguna cosa. Bueno, primer tenim això, el Gabriel Ferreter, que va ser company teu durant 4 anys.
0: Sí, els últims, sí.
1: I ara estem esperant el llibre. Era fan teu, el Gabriel Ferreter va voler conèixer-te tu.
0: Sí.
1: Us portàveu bé com 18, 19 anys, era...
0: 20
1: anys, a favor seu.
0: Ell era més de la generació dels meus pares, sí, que meva. Uh-huh. Però jo em vaig presentar el Premi Carla Riba, que ell, per cert, tampoc l'havia guanyat. Però llavors el Premi Carla Riba hi havia un president, i aquell any era el Gabriel Ferreter. Que això m'ho va recordar sempre, jo no hi vaig anar al sopar aquell de Santa Llúcia i tot el que s'hi vaig anar. Però, però em va dir, em vaig posar l'esmoquin, que era l'únic trajú que tenia. Només tenia smoking i texans i coses d'aquestes.
1: En Gabriel, eh?
0: En Gabriel, sí.
1: Bueno, què més necessites?
0: Què més necessites a la vida?
1: Clar, és un smoking, no, texans, sí. Ja està.
0: I bé, va venir a Terrassa, coneixem.
1: Carai, i a partir d'aquí, hi va ser flatxasso?
0: Sí, sí.
1: Flatxàs?
0: És que als dos ens agradava molt Carner.
1: Clar, això...
0: Ens recitàvem Carner.
1: Ja t'entenc.
0: Sí, sí.
2: Carai.
1: I us vau embolicar llegint Carner? Ara tu...
0: Dient Carner.
1: Dient Carner. Us el sabíeu?
0: Jo no me'n sé de poemes meus, però en canvi algun de Borges, que m'agrada molt Borges.
1: Sí,
0: el Borges és poeta, és de més.
1: Sí, sí.
0: També m'agrada el prosista, moltíssim. Uh-huh. Però el Carner és el poeta que me'n sé trossos i que he fet servir per moltes coses. Per exemple, quan va morir prematurament el meu pare, 59 uh-huh. anys i tot, a l'esquela, li vaig fer posar... És una mica de vent fred i de melanconia, que és un poema que diu qui t'ha cantat el Viganset? No és el Guiu ni la Viola Pia. És una mica de vent fred i de melanconia. I una mica de vent fred i melanconia, doncs acaba anar amb el recordatori del meu pare. Uh-huh. I coses d'aquestes, està a la meva vida. I amb ell, de seguida, vam començar
1: clar,
0: allò. No, perquè aquest, perquè l'altre. No, a mi m'agrada més l'edició del 24, no sé què, no sé quantos. I així es va començar una relació.
1: Fixa't tu, no? Lligar amb Carner, és que trobo...
0: Sí.
1: Perdona, i clar, dos poetes, dos salvatges... Com rebies tu? Suposo que us devíeu deixar...
0: Bueno,
1: ell,
0: el primer que em va dir és que ja no era poeta.
1: Amb el seu, tot el seu papo, t'ho va dir la cara,
0: sí,
1: això?
0: Que ja no era poeta, que l'únic que interessava era la lingüística.
1: Ah, cony.
0: Vale. Però llavors, per acabar-me de seduir, va escriure un poema meravellós que es diu Mitchell Marnat. Mm-hmm. I és clar, que posa murtra, murtra és una planta, que ara sí. Tinc al meu jardí, però murtra en majúscula. I és clar, un cert nucli de Barcelona, de les Tertusquets, l'altre, aquell emburtre van veure que era Marta, saps?
1: Oh!
0: Sí, no sé.
2: Que ho teníeu amagat?
1: Que era un gran supercotilló, va ser cotilleig.
0: No,
1: va ser...
0: però jo evitava molt anar a llocs amb ell, perquè no tinc vocació de musa. Jo el que volia és escriure jo.
2: I tant.
0: Que tu ja vaig escriure en poemes, tu.
1: No.
2: Però li passaves els textos? Com a... O sigui, us passàveu...
0: No, perquè ja només va escriure aquest i un altre dedicat a un alumne, uh-huh. I prou, vull dir, no, i un meravellós que jo el contesto aquí, amb aquest llibre que ha dit Ni gosos ni por.
1: Ah, sí, Ni gosos ni por,
0: que
1: sí, sí.
0: El seu gosar poder.
1: El seu gosar poder, exacte.
0: El seu gosar poder.
1: Li escrius un poema, també, li dediques un poema a la teva sogra, és a dir, la mare de l'Amàlia era...
0: Dos, que tens el segon.
1: Sí, sí.
0: Vella dama coneguda és molt anterior.
1: Sí.
0: I per mi és el meu millor poema de tot
1: el
0: temps, sí.
1: I li dediques al que era la teva sogra, doncs?
0: Sí, perquè ens estimàvem molt.
1: Clar, que bo, que bo.
0: Ens estimàvem molt.
1: Anem a parlar de més persones que...
0: Estimàvem molt, i quan se li va contudir la grugueria d'anar-se'n, el Gabriel, perquè morir-se és de grugueria.
1: Això ho dius, el poema, hi ha dos o tres poemes com a mínim que dius que això...

0: morir-se és una falta mala educació total.
1: Sí, el meu pare, els hi han retret a tots.
0: Sí.
1: La gent educada no ens moríem.
0: Sí, sí, sí.
1: Aguantem. Sí, sí. La vida és molt dura, però aguantem.
0: Sí, aguantem.
1: Però ells són uns mal educats tots. Bé, doncs, espera, on estava?
0: A l'Amàlia, a l'Amèlia.
1: I vaig ser jo que li vaig dir que el seu fill no hi era.
0: Clar, és que fort.
1: I vaig pensar que jo estava fet a caldo, com comprendràs, però que el pitjor era per ella.
0: Clar.
1: No és normal que una mare desaparegui el seu fill, ho entens? I aquest va acabar igual, també es va suïcidar.
0: Sí, sí, no va... Sí, sí, sí.
1: Una cosa...
0: Bueno, però,
1: en fi, és una dona que en tinc un record. I bé, que l'ama coneguda, te'l recomano.
0: Vas que me l'he llegit, perdona.
1: Sí, però no hi és aquí.
0: Ah, no, és veritat. Però aquí,
1: aquí contesto el meu propi poema.
0: Val, val, és veritat, tens raó.
1: Sí, sí, sí.
0: A la dedicatòria apareix la vella dama coneguda, exacte. Bueno, a veure, ara dic noms.
1: Sí, sí, sí.
0: Això del Gabriel Ferreter, quan ho publiquis, els dius als de International Press que s'afanyi,
1: sí.
0: I llavors hauràs de tornar, perquè ens interessa molt. Sí. Llavors, a veure, això ha de ser ràpid, com una paraula o dues paraules ultrades. Sí. Montserrat Roig.
1: Molt amiga.
0: Era molt amiga.
1: Molt amiga i molt amiga, i no ens havíem barallat mai.
0: De debò?
1: La seva mare...
0: Ai, mira, Esther, com tu i jo.
1: Sí. No, no, la seva mare em va dir cap d'un temps, molt poc temps després d'anar-se'n, em va dir, és que éreu tan amigues, dic, home, sí, jo me l'estimava molt i crec que m'estimava, sí. Dic, però no ens havíem barallat mai, per tant, tan amigues no érem. Amb les amigues tens un dia de...
0: Sí,
1: de bomba sí, basca.
0: Sí, sí, una setmana que no et parles.
1: No, no et parles, no et seré mai més amiga.
0: Però és que la Montserrat Roig devia ser... supereducada, diguéssim.
1: Molt tendre, no? Fa poc hem fet un acte
0: sí.
1: A la biblioteca que porta el meu nom.
0: Allà a Sant Cugat, és veritat.
1: Mirasol, Marta Passeu, sí. Dona. I era una persona extraordinària.
0: Clar,
1: va ser.
0: Clar.
1: Hi ha un passeig molt maco acostat precisament d'on hi ha l'estació de Mirasol, comença un passeig...
0: Que ah, sí, és veritat.
1: El és passeig Montserrat Roig.
0: Sí, sí.
1: No, Sant Cugat,
0: que va al costat de la via...
1: Se li fa molt de cas i me n'alegro moltíssim. No?
0: A veure, més. Guillermina Mota, que és molt amiga del nostre i a lo millor fins i tot ens està escoltant. Fins
1: sí,
0: dia.
1: Escoltant, sí. El que no et vinc, no, no mai.
0: No, ni li demano. Ni li demano, perquè ho trobo boníssim, això que...
1: Ni tens el temps.
0: No, no, no, però ni li demano, li demano.
1: No, no, la Guillermina...
0: I a més, la Guillermina escriu per mail.
1: Sí,
0: és boníssim.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, escolta'm. El 24, a davant de l'Empire, que hi ha el registre, no sé què, de la UCLA, Universitat de la Universitat de Nova
0: sí,
1: York, que és la gratis, vaig llegir, perquè el primer públic que jo he fet a la vida és la lletra dels Snobs, la cançó.
0: Dels Snobs de la Guillermina.
1: De la Guillermina.
0: Ai, busca-la, que és boníssima, sí, aquesta dels Snobs, m'encanta a mi.
1: Tenen la constant de la inconstància
0: sí.
1: I tal, que la vam escriure, que no sé si... Em sembla que deien que el tancaven al Heidelberg, quan t'has d'anar a classe...
2: No, està obert, està obert.
1: Està obert
2: sí,
1: encara.
2: Sí, va tornar a obrir.
1: Va tornar a obrir. Bueno, pues allà. Que teníem, a més, el veiem a prop, un policia secreta sempre.
0: Sempre.
1: Que ja sabíem que era el policia
0: clar,
1: secreta.
0: Clar, clar. Pues vaya policia, també.
1: Sí, sí, sí. No, molt ben vestit.
0: Menys mal.
1: Més aviat.
2: Pels estudiants, per controlar...
1: Sí, per controlar. Però nosaltres estàvem escrivint una cançó, vull dir... I d'això...
0: Per tant, la vostra relació... Us vau conèixer a la facultat?
1: No, ens vam conèixer fent el servei social. Que era l'Emili de les
0: sí,
1: noies.
0: Sí, sí, allò del fer...
1: Sí, ens vam conèixer a Begú.
0: Val. Begú,
1: que hi havia un campament... Bueno, una antiga església,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Sé què... Que tothom en tenim un record meravellós. Sí, ens feien cantar el cas al sol a les 7 del matí, però tant se'ns en fotia, ho entens? I anàvem amb bombatxos i baixàvem a banyar-nos a Sardinyera.
0: Era un despiporre, és un despiporre.
1: Sí, era un despiporre, fèiem autostop... I...
0: Però que quan ser jove... Sí. Quan ser jove... A mi em sembla que tenim la lletra Marta Pissarrodona... Aquesta és la Guillermina Mota, que genial.

0: regles...
1: Ja hem parlat del Ricard Salvat. Àlex Susanna, en aquest també l'estimava molt. Clar, li he dit que és un poema molt bonic, sí, quasi bé al final del llibre.
2: Serà... És un avenç d'un llibre que serà, dir, ho entens? Però em va fastiguejar molt, molt ràpid.
1: I després també tenim l'Anna Lizaran, que també...
2: Que l'admirava moltíssim.
1: Éreu amigues també, sí.
2: Sí, també érem més o menys amigues.
1: Sí, sí, però us reconeixíeu.
2: Ens coneixíem i havíem dinat i sopat i coses d'aquestes. Però...
1: És molt maco el poema també que li dediques, eh?
2: M'agrada molt.
1: A mi també.
2: M'agrada molt.
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè realment... tot el teatre que va fer era molt bo, però la nit de les tríbades era una cosa que ens va marcar.
1: És que clar, imagina.
2: Però a mi em va marcar, era amb un sol canyís, vull dir, era d'això. I m'ha agradat que em sortís un poema dedicat amb ella.
1: I després hi ha Jordi Cuixart, també, clar, que va ser, des de la presó, et donen a tu el Premi d'Honor de les Catalanes.
2: I jo vaig anar a Madrid a Gavorens, vaig dir que m'acreditessin, i al moment que els deixaven sortir ens vam poder abraçar, però sí, sí. Un poquet, vull dir... Però, esclar, vull dir, era...
1: Per fort.
2: Tot
1: com plenament. Veus ara el... Ja, per acabar, diguéssim, perquè ens estem passant de temps, Marta?
2: Sí.
1: Però la situació política actual, diguéssim, aquest postprocés agònic, l'esdeveniment del feixisme, diria jo...
2: Jo no sé si ho veuré, però crec que a Catalunya un dia es despertarà i serem independents. Mm-hmm. Com va passar a Berlín. Perdona, jo me'n vaig anar el 29 i el dos dies després caia el mur.
1: Sí, sí.
2: Jo encara vaig estar a l'est amb la Christa Wolf fent un míting dient no us n'aneu perquè hi havia una escapada cap a Hongria, no sé què, no sé quantos. I es van despertar l'endemà i havia caigut el mur.
1: Sí, sí.
2: És la societat. I que no es facin il·lusions, perquè estem igual que estàvem, eh? Escolta'm, jo que resulta que a Sant Cugat només hi viuen pijos i no sé què, i no sé quantos, jo me'n recordo de la nit, d'això, i tothom, no, ha de votar, saps?
1: Sí, sí.
2: No, que faci servir la meva esquena per escriure, i criatures...
1: O sigui, els pijos de Sant Cugat eren independentistes, eh?
2: Sí,
1: que sí, i tant.
2: I som uns pijos, i som uns rics, i som no sé què. Hi ha bosses de pobresa, eh?
1: I tant.
2: Perquè amb aquest pintor, el Lluís Ribas, han fet coses... que ho donem per Càritas de Sant Cugat i coses d'aquestes. Vull dir que no també tot el
1: Sant Cugat no és oro todo lo que reluce en Sant Cugat. Bueno, escolta una cosa, ha estat un plaer total parlar amb tu. No te'n vagis encara, perquè mira, ara parlem de l'Eloi Creus, que també és poeta, a veure si està a l'alçada. Sí. Perquè quins nervis, no, Eloi? Que també t'has fet un llibre de poesia, tenen la Marta Pissarrodona. Doncs a veure com anirà això. Jo us recomano moltíssim el llibre, aquest llibre, bueno, aquest i tots, però aquest que tenim entre les mans, que ens interessa tirar-lo endavant, editat per Viena, Revisions, amb pròleg magnífic de l'Àngels Gregori i epíleg de l'Andreu Gomila, que també són poetes. Marta Pissarrodona, aquest aplaudiment és per tu.
2: Gràcies.
1: Molt recomanable. Amb tots vostès, Eloi Creus. A veure, Eloi, tu avui ens vols... Estàs molt morenet i molt guapet, eh?
0: També t'ho he de dir. I més catxes, eh?
1: Estàs més catxes. Bueno, perquè tu
0: l'Eloi... Sí, feia temps que no el veia, ara.
1: Sí, és que estàs guapo.
0: Sí, he notat un glow-up. Que sí?
1: Bueno, si et pugen al micro també serà genial. Sí, home, ara, però sí, és que em pensava... Teníem la sensació que eres a València fent de professor.
3: Sí, hi soc.
1: Hi soc encara, eh?
3: Sí, però...
1: I què tal, els alumnes valencians, bé?
3: Molt bé. Sí, al principi crec que va costar una mica, però després ja me'ls vaig guanyar.
1: Molt bé.
3: No ho sé, però... Bueno, però
1: què els hi dones? Llatí, grec? Grec, eh?
3: Sí, sí. Clar, droga dura.
1: Quants alumnes tens per classe?
3: Encara hi ha gent que vulgui aprendre. Depèn, perquè mira, l'assignatura primer, que encara no s'han desanimat, la gent entra i encara no s'han desanimat, són 70 o 80. Però, en canvi, a tercer i quart, que ara feia assignatures de tercer i quart, era una classe de 14, 15.
1: Carai!
3: Sempre la mateixa, la gent va caient com mosques.
1: Clar. I per què deu caure? Perquè deuen veure...
3: Bueno, perquè molta gent s'apunta a filologia clàssica perquè és lo típic. Ai, m'agraden molt els mites.
1: Ja
3: m'agrada molt la mitologia, tal. Però, clar,
1: sí, i després arribes a la declinació.
3: El grec i el llatí són llengües difícils, no enganyarem a ningú, i necessita molta constància i esforç.
1: Llavors, I tant. Bueno, llavors, a veure, tu avui vols parlar, perdona, que estic posant-me l'aigua aquí, tu vols parlar de tota una polèmica, que això també et sembla increïble, sobre Ulisses.
3: Sí, de fet...
1: Sobre l'Odissea.
3: Vull divagar una mica sobre Ulisses, que suposo que és un verb fantàstic per fer servir per Ulisses, perquè és una persona que va errant d'un cantó a l'altre sense amb destinació, però sense poder arribar, per tant, sí, ja em va bé. Però la cosa és que volia aprofitar que el juliol s'estrenarà la pel·lícula del Christopher Nolan i parlar de tota una falera odisseica que s'acosta en català.
1: Home, Daniel, nosaltres ja la tenim aquí, la falera, perquè ja ens ha arribat de la Bernat Metge, traducció del nostre admirat Pau Sabater, que cada vegada que ve el programa se m'oblida de preguntar-li per què es veu que és millor ballarí que traductor del grec. Això és increïble.
3: És un gran ballarí de danses gregues.
1: Sí, de danses gregues, a més, Pau Sabater, l'Odissea d'Homer.
3: Sí.
1: Ens acaba d'arribar també d'ara llibres, això que acabo de dir, l'Odissea d'Homer, vull dir l'assumpte, eh?
3: Bernat Metge Universal.
1: Bernat Metge Universal, eh? L'Odissea d'Homer, bueno. Després ara també, Odissea, entre déus i monstres, només la intel·ligència el portarà a casa, de Stephen Fry. Això no sé què collons és, jo. Acaba d'arribar ara.
3: L'Stephen Fry ha fet unes quantes adaptacions de mites grecs. Que és
1: L'Stephen Fry és el de Los Amigos de Peter.
3: El de l'humor britànic, que és bastant meravellós. Sí,
1: sí. Ah, molt bé. Per tant, efectivament...
3: I encara n'hi ha una tercera, sí, que ha sortit de Blackie Books, sí, em sembla.
1: Sí.
3: Que és en realitat una cosa estranya, perquè és una versió anglesa traduïda al català.
1: Mira tu.
3: Del Xavier Pàmies. Sí. Però jo no venia a parlar d'això.
1: No, bueno, però hi ha falera, és veritat. Exacte, que hi ha falera. No ens esperàvem aquesta falera, sí, de l'Odissea, fixa't tu. Sí, s'ha posat de moda l'Odissea, s'ha posat de moda Homer.
3: I no en volia parlar, bàsicament, perquè crec que és un esdeveniment literari. No enganyaré ningú si dic que en Pau Sabater és amic meu, per tant, especialment crec
1: està convidat ja.
3: La traducció d'aquesta Odissea crec que serà una meravella, però l'he rebut avui, per tant, encara no l'he mirat.
1: Val.
3: No vull...
1: Però tu te l'has llegida, l'Odissea te l'has llegida.
3: Sí. De fet...
1: Sí, però que t'ho t'arriba. Sí.
3: No, i a més, jo crec que molta gent va fer filologia clàssica enamorat d'una antiga traducció, la traducció de Carles Riba,
1: ja,
3: que tot, per tothom va ser com una... En va fer dues. L'any 19... Una l'any 19 i després la va refer sencera el 48.
1: Carai.
2: El 48 passant gana, eh?
1: Passant gana el Carles Riba, no?
2: Sí.
1: Bueno, de vegades també és veritat que si t'obreixes grec, passes gana, se t'oblida una mica allò de la gana.
3: Va junt, sembla que sí.
1: Sí, que digués, mare, però vaig a traduir això.
2: Vull dir...
1: Que era
2: remarcable, no?
1: Que era remarcable, dir, que clar...
2: Ara en sé més, ara ho puc fer millor. Pam,
1: sí,
2: ho faig.
1: Tot i que no tinc un duro ni estic a les acaballes, quasi bé. Sí, sí.
3: Jo que també tradueixo el grec puc confirmar que quan tradueixes del grec passes gana, em sembla que és una cosa que va amb l'ofici.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Almenys aquí, perquè sí que és veritat que el món anglosaxó saber grec i llatí és una cosa de l'aristocràcia.
2: Sí.
3: De fet, de vegades m'he trobat guiris que et diuen, ah, però llavors tu has de ser molt ric. No, aquí no va així, no?
2: Però mira, és que als Estats Units, quan hi ha més diners, el traductor de Borges que el Borges.
1: Fixa't tu, clar.
0: Mira.
1: Bueno,
2: està molt ben pagat.
1: I al món anglosaxó hi ha traduccions de l'Odissea, has apuntat alguna vegada, o apuntes, cada dos per tres fan una traducció de l'Odissea.
0: Sí, hi ha una ara molt polèmica, no?
1: Sí, va, això és el
3: tema. De fet, fa anys, en realitat, que va sortir, però... Sí, jo us volia parlar...
1: Què necessites, Marta?
2: No, que surt amb el meu telèfon.
1: A veure, si l'agafa, això a la ràdio, tot el que no vagi malament pot ser una oportunitat, eh?
2: Sí.
1: Bueno, digues.
3: No, que en realitat el que volia parlar és d'aquesta falera que ve, però parlar una mica d'Ulisses, del personatge, del protagonista d'aquesta Odissea, que sempre ens ha meravellat en general, ens ha meravellat més que la Ilíada. Si l'heu provat mai de llegir, la Ilíada és un llibre més, una mica més dur, és més arcaic, mm-hmm, és més monolític. El seu protagonista és Aquil·les, que és un personatge que carnisser, qui pràcticament només li importa la seva glòria i la seva fama, i sap que si lluita morirà, però tanmateix prefereix la immortalitat que li atorgaran les seves gestes que no pas viure una vida tranquil·la, diguéssim.
1: Sí, sí,
3: i en canvi Ulisses és l'heroi de l'heroi humà. No sempre se'ns ha dit això, l'Odissea és molt més moderna, Ulisses és un heroi molt més complex, no és tant un personatge que busca una sola cosa, sinó que és un heroi
1: amb matisos.
3: Amb molts matisos, no? Un heroi molt més humà. I de fet el mateix poeta, des del primer vers en grec, ja ens diu que és polítropon.
1: En grec és polidoto, polidrotron.
3: Sí. Que vol dir politrup, que politrup vol dir que té molts tropoi. I tropoi en grec volen dir moltes coses, vol dir camins, vol dir girs, bàsicament vol dir girs, però vol dir maneres de ser. És molt difícil de traduir aquesta paraula perquè té moltes capes. Llavors, traduir-ho amb una sola paraula, en llengües modernes...
1: A més, aquesta frase apareix al principi de l'Odissea,
3: és el primer vers.
1: El primer vers del...
3: Que em sembla que el Pau l'ha traduït com a molt versat.
1: Sí.
3: Que té gràcia, perquè versat, que vol dir experimentat, no? També ve del llatí, que vol dir abocar, girar. Mm. Per tant, ja té aquest ressò.
1: Sí.
3: Però a les traduccions que fins ara teníem en català...
1: Sí, parla musa... Mira, això que no volia ser tu, jo tampoc. Parla musa d'un home molt versat, que moltíssim barrà després de prendre la vila sagrada de Troia. Primer vers de l'Odissea. Molt versat.
3: Ja ens ho diu, no? La primera paraula dels poemes homèrics sempre és el tema central. La de la Ilíada és la ira d'Aquil·les.
1: Sí,
3: i en canvi, en l'Odissea és l'home. Home, Andra és la primera paraula de l'Odissea. Això sempre s'ha dit que és una epopeia molt més humana. Doncs, clar, el problema és traduir aquest adjectiu, d'acord? Carles Riba ho va fer, jo trobo que ho va fer amb molta gràcia, perquè va traduir aquell home de gran ardit. Perquè gran ardit, ardit pot voler dir una persona valenta, sí. No? Tenir una persona valenta, una persona... Però també un ardit és una trampa, un engany. Per tant, un home de gran ardit és un home d'aquesta doble vessant.
1: Sí, sí.
3: No? En Francesc Mira, que és l'altre traductor que l'havia fet en vers el 2010, crec recordar, va dir l'home de mil cares, que potser no és tan amb una paraula compacta, diferents sentits, però sí que fa una lectura
1: jo
3: molt...
1: Jo si hagués traduït, diria Ulisses era un puta. És una mica un puta.
3: Però és molt interessant, totes aquestes traduccions, sí. I en podríem anar parlant, però la cosa és que vull arribar és que l'any 2017, en anglès es calcula més o menys que es publiquen entre la Ilíada i l'Odissea un poema mèric cada 5 anys.
1: Fixa't,
3: és un ritme increïble. Però que és fantàstic, és una meravella.
1: Això és una indústria cultural, clar.
3: Sí, hi ha molts lectors i, a més a més,
1: hi ha molta universitat, també.
3: I els clàssics no s'acaben mai. És a dir, tu els pots anar traduint, que no invalida ni les traduccions anteriors ni les originals.
1: Perquè quan tradueixes un clàssic, suposo que el que tradueixes dialoga amb les altres traduccions, amb l'original, amb les traduccions d'altres llengües...
3: De fet, a mi la feina del Pau em sembla increïble, perquè segur que ell, que també és un fan de l'Odissea de Riba, la té dins, i segur que ha anat batallant d'una cosa que estàs fent, que tu et mires molt i com l'has
1: de... Sí, això en diem la tradició, aquest tipus de tradició sí que ens interessa, i tant.
3: I, clar, tota traducció, que és això que a vegades la gent oblida, és una interpretació personal del traductor. No hi ha una traducció exacta. Si nosaltres donem a traduir quatre frases a quatre traductors diferents, els quatre ens diran coses diferents, i més si és en vers, és un original poètic, no? Llavors, la cosa curiosa és que fins l'any 2017 no es va publicar en anglès una traducció de l'Odissea feta per una dona. Fins al 2017.
4: Increïble.
3: És bastant bèstia, si pares a pensar.
1: En català tenim alguna feta per
3: una dona? Hi ha la Ilíada de la Montserrat.
1: La Ilíada de la Montserrat, exacte.
3: Però, clar, en català no és greu, però no ho és tant en el sentit que no n'hi ha tantes. Vull dir, si tu...
1: De dones o de traducció?
3: De traduccions de la Ilíada. Però en anglès, pensa que si cada 5-10 anys se'n publica una...
1: Sí, t'entenc perfectament.
3: És molt bèstia la proporció.
1: Sí.
3: I a més, si dius, bueno, però potser de Ilíada n'hi havia una... No, la Ilíada era del 2015. O sigui, tampoc no canviava gaire. Llavors, Emily Wilson, que és la traductora de l'any 2017, va fer una Ilíada, una Odissea, que jo vaig llegir en el seu moment, després va fer la Ilíada, i a mi em va semblar una Odissea estupenda. O sigui, se li poden criticar moltes coses, com a totes les traduccions. És una traducció que va en una línia anglesa que assimila tot allò que és diferent de la cultura anglesa. Per exemple, l'èpica homèrica, si tu la llegeixes en grec, està farcida d'una sèrie de coses que en diem fórmules, que són pròpies del caràcter oral. Aquests poemes no es llegien, es recitaven, no? Llavors tu, cada personatge porta un sintagma que el caracteritza, no? L'home de mil cares, això que dèiem, o
1: cada cop és un leitmotiv.
3: El domador de cavalls, no sé qui. No?
1: Per recordar-li a la platea que...
3: O de vegades per omplir un vers, o per coses d'aquestes, no? Per tècniques memorístics, ara no hi entraré, no es fotré la xapa. Però la qüestió és que tot això entorpeix, de vegades, per a un lector modern, el poema, sobretot si el llegeixes com una novel·la.
1: I aquesta s'ho ha polit.
3: I aquesta s'ho ha anat manegant.
1: Però la polèmica en un minut, quina seria? Perquè només tens un minut, fixa't tu què diré.
3: Hòstia, només tinc un minut? Hòstia, carai.
1: Bueno, però aquesta sempre és l'actitud d'aquest programa. Quan vingueu, penseu que només teniu un minut. És allò del tempus fugit. Tu hauries de saber que...
3: Però ara m'estàs robant, aquest minut.
1: Molt ràpid. Perquè...
3: Molt ràpid. La cosa és que quan va sortir aquesta traducció ja se li van tirar sobre perquè l'acusaven de woke. És
1: una
3: traducció woke. Perquè és una traducció que és veritat que intenta esborrar tota aquesta pàtina masclista afegida d'alguns traductors, que és veritat que hi és. Però el text original, almenys vist en perspectiva d'avui, és masclista. Avui els grecs, això del feminisme, no sabien què era. Per tant, és una societat absolutament heteropatriarcal, esclavista, etc.
1: S'ho han inventat ells, de fet, tot això del masclisme, que no s'ho inventessin ells.
3: Bueno, la qüestió és que se li van tirar sobre per algunes tries, entre les quals aquesta cosa d'aquest, l'adjectiu.
1: Aquest adjectiu primer.
3: Que a mi em sembla bastant meravellós a la tria, que és A Complicated Man. Un home complicat.
4: Ho entenem totes. Ho entenem
1: perquè
4: totes a la
1: sabem qui són aquests. Tu estàs a favor o contra?
3: Jo estic bastant a favor. O sigui, crec que és bastant lliure, però és que moltes altres traduccions també són lliures.
4: Però les traduccions són lliures sempre, no? L'escrigui un home o una dona. Que curiós que la dona se la vagi a buscar.
3: I de fet, l'han acusat... Perdoneu, només una cosa, ja que no tinc temps d'explicar-ho. Tota aquesta polèmica la segueix en Jordi Graupera en un article que va publicar en Núvol, que es diu... No el tinc per aquí, però que es diu... No sé què, Versats. Viure en mons versats, una cosa així.
1: Sí.
3: Viure en temps versats.
1: Sí.
3: I allà podeu seguir la polèmica, que és molt interessant. I jo només, venia a explicar una mica per què, Ulisses, és complicat.
1: El que venies a explicar ve ara?
3: Però no ho explicaré.
1: Després de 6 anys.
3: Però només us venia a dir que per què Aquiles és... Ai, Ulisses és complicat i té tot el...
1: Sí, per què?
3: No tindré temps de fer-ho, és igual.
1: Bueno, pots tornar l'altre dia, eh?
3: Si em convides.
1: Et convidaré, et convidaré. Escolta una cosa, nosaltres realment ens reconeixeran a mi, jo d'Ester i els altres, no puc parlar dels altres membres d'aquest equip, però reconeixeran a mi, diguéssim, que no estem gens a l'alçada ni de Marta Pessarrodona ni de l'Eloi Creus, que som uns catetos integrals, però a què no ho sembla? Quan parlem amb... Vull dir que de cara cap enfora tenim una sèrie de trucos que sembla que estiguem a l'alçada i
4: però
1: no ho estem,
4: els ha ajuntat? Qui els ha ajuntat? Tu?
1: Bueno, ja, a veure si m'entens. Escolta, una mica de publicitat perquè el capitalisme ens passa per sobre, ens xifla, eh? Ja tornem immediatament amb Begoña Mouzurzaiz, que també ve fina.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Només durant 3 dies torna Village Stars a la Roca Village. 70% de descompte addicional sobre el preu del Village en una selecció de peces de les teves firmes preferides, com Adidas, Boss i Not Project. Són els Village Stars de la Roca Village. Només del 5 al 7 de juny. És ara o mai.
7: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
8: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
9: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
8: Bona fórmula, eh?
9: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a líniadirecta.com.
10: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Talent Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
13: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
14: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Merixor. Escolta, un minut... Les 3:46, vaja, per resumir. Passa amb tots vostès, Begoña Gómez Urzaiz.
0: Bravo. Estem molt literaris avui, jo continuo també.
1: Sí.
0: No porto poesia, per això, porto novel·les.
1: Avui, espera, que m'està la Marta Farsordona, ens està dedicant el llibre. Avui som... És, mira, un...
0: Dos de juny.
1: Dos de juny del 26. Digues, Begoña Gómez Urzaiz.
0: Què tal? Vale. A més, ho porto com una raresa, perquè m'he adonat una cosa poc freqüent a la meva vida lectora actual, no així en altres èpoques, que he llegit seguits dos llibres escrits per homes blancs, possiblement heterosexuals.
1: Què? Encara hi ha homes blancs?
0: Escrivint.
1: Heterosexuals?
0: És com si aquest programa...
1: Llibres, clar, mare de Déu, no ha funcionat gens tot això de la dictadura woke.
0: És com aquest programa que mai hi ha més d'un home blanc heterosexual. Ara, per exemple...
1: Bueno, perquè no els trobem,
0: clar,
1: que,
0: sí. No.
1: Que ens interessin, no.
0: Imagina't que venen dos la mateixa setmana, també seria notícia.
1: Seria... Home, si venen en espido, sí que ens interessaria, però així, sí, vestits
0: no
1: i tal, no.
0: No. El cas, són dos llibres que m'han agradat molt i, a més, també tenen reflexions sobre la masculinitat i, d'alguna manera, et porten a una mica novel·les d'una altra època. A mi m'ha agradat una mica retrobar-me. Un d'ells, un dels autors, el comparen amb James Salter, que és veritat, el Hal Ebbot. I un altre a mi m'ha recordat molt a les novel·les de Richard Yates i de John Cheever, però com vist una mica des d'ara.
1: Carai.
0: Comencem, no? Ens expliquem una mica?
1: Sí.
0: Comencem pel primer. Entre amics, de Hal Ebbot, traduït al català per Marc Rubio a Periscopi i al castellà per Juan Trejo, que és un gran novel·lista, sí, també, a Tusquets. Aquest és un autor una mica misteriós, perquè no hi ha gaires antecedents. Hal Ebbot és la seva primera novel·la, és un autor debutant. No s'havien publicat contes seus, no havia publicat articles, no sabia... I, a més, ell està mantenint cert misteri, també, sobre la seva... Si està donant entrevistes, però no explica gaire cosa. Sortit com un bolet i la seva novel·la de debut ha agradat molt també a autors veterans. Ha agradat molt al John Irving, al Richard Ford, que l'han com mig apadrinat.
1: Jo t'entenc.
0: Com ja l'ha publicat. I aquí ens trobem amb una història. A més, és una novel·la de plot twist. O sigui, cap a la meitat de la novel·la gira argumental.
1: Ah, plot twist, sempre ho dieu. Ja ens ho va dir la setmana passada, us ho contem això. No retenim, plot twist, no, plot twist.
0: Hi ha una cosa que passa cap a quan ja portes com un bon 40% de la novel·la, que ho canvia tot i recol·loca a tots els personatges, que no puc dir perquè us l'espatllo molt, jo soc bastant espoilejadora, fa mal espoilejadora, però això no ho diré.
1: Molt bé.
0: I fa que tots els altres personatges es reconeixin.
1: Però això on passa? O sigui, això passa en l'època d'ara?
0: Sí, sí, passa.
1: I per què hi ha una copa de vi a la portada? De
0: perquè beuen molt.
1: Estan hi ha molt d'alcohol. Ah,
0: sí, ah, ja a les dues novel·les aquestes, Entre Amics i La vida imaginada, si tu fas un joc de beure i intentes veure el ritme que beuen els personatges,
1: acabes a la UCI.
0: Ja dic jo que quatre pàgines i ja estàs a la UCI.
1: Bueno, estàs... no parlis per mi, perquè he tingut molt sac, He tingut molt sac. Però bueno... No ho facin a casa, vols dir?
0: No ho facin, a casa. No segueixen el ritme dels personatges. Hi ha molt de vi, hi ha molt de tot, sobretot a l'altre.
1: I aquest passa a Nova York, veuen a Nova York?
0: Sí, veuen a Nova York. Aquí hi ha un Nova York molt wasp, que és per això que també recorda, no? Com unes altres èpoques, perquè ara hem descentralitzat tota aquesta gent, ja no estem, per sort, escrivint tant i llegint tant sobre aquests blancs protestants de classe mitjana alta.
1: Val.
0: Però aquí sí que els tenim. Però és també molt important el tema de la classe a la novel·la. El que tenim són dos amics, es diu així, entre amics, que són amics, ara tenen, estan per la cinquantena, en l'Emerson i l'Amos. Són amics des que eren molt joves. I...
1: No tindràs temps si expliques l'argument.
0: Vale.
1: Fes-me cas a mi.
0: És igual.
1: Ha quedat molt bé. Ens ha agafat, ens ha agafat de llegir-ho.
0: Sí, ja ho veureu. Entre amics, a Periscopi. I tot es recol·locarà i... La qüestió de la classe és important perquè llavors veus que aquí les lleialtats que compten són les de la classe, que els pijos s'alineen amb els pijos.
1: Home,
0: per sobre de moltes coses que creuries gairebé sagrades, com la filiació, la família, no, els pijos amb els pijos. Aquesta va ser la meva conclusió de la novel·la.
1: I veus, és que
0: los pijos con los pijos.
1: Porto anys dient-vos-ho, Escolta una cosa. I l'altra,
0: La vida imaginada, d'Andrew Porter. Aquest també és un autor que ha escrit poques novel·les. El publica Muñeca Infinita, en traducció de C. Santiago. Aquest és de Muñeca Infinita. Es poden comprar els seus llibres a cegues.
1: Tu saps que jo, Muñeca Infinita... Fixa't que ignorants, Esther. No la sabia.
0: Només porten dos o tres anys. I publica un poquet. No sé quants
1: deuen publicar. Tenen un
0: catàleg reduït, però per això et pots fiar a cegues, de veritat.
1: Muñeca Infinita, mira, com nosaltres, que som muñeques infinites, Marta.
0: Muñeques infinites. Jo soc molt fan. Aquí tenim un altre home en crisi, l'Steve, de 40 i pico. Ha deixat la seva feina, s'està a punt de divorciar i es dedica un estiu a recórrer Califòrnia buscant si el seu pare encara es viu. I recordant l'últim estiu que ell va viure amb el seu pare, que era quan tenia 11-12 anys.
1: Yeah.
0: Que eren els 80, però et situa molt en una època que gairebé sembla els 60 i els 70, perquè és molt la cosa aquesta de la vida adulta vista des del nen.
1: Ja t'entenc.
0: I el seu pare, que era un catedràtic universitari que va caure en desgràcia, m'agrada molt aquesta idea de caure en desgràcia.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Feien moltes festes, els seus pares, molt d'alcohol, també. Hi ha una qüestió de si va caure el seu pare, que estava casat amb la seva mare, es va enamorar d'un altre home.
1: Que interessant.
0: I aquest senyor estava sempre present allà a casa seva.
1: I va caure en desgràcia perquè...
0: Pot ser que fos... Clar, hi ha una sèrie de qüestions, també estava molt alcoholitzat, de per què va caure en desgràcia i sobretot per què va desaparèixer de la seva vida.
1: I el busca.
0: I ell va fent aquest viatge per Califòrnia i va, una cosa una mica homèrica també, i va entrevistant-se amb gent que el va conèixer.
1: Ja t'entenc.
0: I que el va tractar i els hi va fent preguntes tant de
4: venir. Quina edat té el protagonista, aprox?
0: 40 i pico, 40 llargs. Que és quan està en aquest moment de trobar-se perquè ja li ha faltat la vida perquè li faltava aquesta
1: peça. Dos llibres i per resumir, tenim...
0: La vida imaginada, Andrew Porter, entre amics, Hal Ebot.
1: Carai, noia, carai. Moltíssimes gràcies. Una mica de publicitat i ara tornem.
15: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
16: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
17: Ei, tio, casa Uber i res. Oficina Uber i no hi ha samarreta. El Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça. I a sobre signada per Gavi.
18: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
17: Quasi, però no cola, Si en vols una, agafa un Uber.
18: Vinga, tio, dóna-me-la. Si ja tens 1.000 samarretes del Barça.
17: Mai són massa quan un és culer, nen.
19: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona. Coneixes Mon? La marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
20: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
21: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
22: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
21: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
23: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
24: Ganes de cinema? Aquest divendres arriba a Movie Cinemas la pel·lícula dels famosos còmics He-Man i els Masters of the Universe.
25: I l'esperada pel·lícula de terror Backrooms. Ah, i diumenge 7 de juny a les 18 hores, sessió especial d'ET l'extraterrestre a Movie Aribau Cinema mentre esperem el nou film de Spielberg.
24: Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
26: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
27: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
26: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
28: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
29: Césped Solución.
30: Més informació a céspedsolucion.es.
31: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
32: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
33: RAC 1. Tots som 1.
1: És fantàstic, el Palau Güell, aneu-hi, eh? Si no hi heu anat, aneu-hi, perquè és fantàstic, eh? T'ho dic. Em sembla que el Palau Güell... On està el Palau Güell?
2: És a baix de la Rambla.
1: De la Rambla.
4: Sí, carrer del Carme.
1: Hi ha un passadís que connecta el Palau Güell amb la Casa de Galícia que dona a les Rambles, sí. Perquè el Güell que el va construir, es veu que se li va fer petit al palau que tenien a les Rambles, que ara actualment és a la Casa de Galícia, que és un lloc increïble també, sí. I llavors va fer construir el Palau Güell perquè ja tenia més família i més servei, no sé quantos, no sé quantos, bueno, doncs els rics doncs sempre volen més. Sí, sí. I llavors el cas és que es va fer construir, de totes maneres, diuen, que hi ha un passadís secret entre el Palau Güell i la Casa de Galícia. Tu pots creure?
4: Que divertit. Sí, sí.
1: Ah, la mansió vols que fem,
4: mira,
1: Joel?
4: Arriba el bon temps i arriben també les trobades amb els amics. I la millor manera de fer-les és amb les olives
1: l'espanyola.
4: Hi ha varietat per tothom. Tenen les clàssiques farcides d'anxoves, les de jalapeño, les de saitó, les de filda, que són noves. I les noves farcides d'anxoves de l'Escala.
1: Oi, que bones.
4: Perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
1: No hi ha aperitiu. Moltíssimes gràcies. Demà tornem. Que vagi molt bé. Gràcies a tots. Gràcies, Marta.
34: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: ¡Valorado!
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Ràdio en directe.
6: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
6: RAC més 1.
5: Notícies.
7: Podcast.
6: Contingut exclusiu.
5: Escolta.
7: Navega.
5: Descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
5: Fàcil, còmoda.
7: Intuïtiva.
5: I renovada.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
9: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
5: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
5: I escolta el que vols.
6: Quan vols.
10: Bon dia, són les dues. Alberto Núñez Feijóo no té cap intenció d'anar a buscar a Waterloo els vots per fer fora Pedro Sánchez de Moncloa. El líder del PP descarta veure's cara a cara amb Carles Puigdemont. Creu, de fet, que és una idea poc seriosa.
6: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
10: Feijóo no ha volgut valorar públicament el desafiament que Jordi Turull li ha llançat avui des de 3CAT. Només se l'ha sentit dir que ell volia parlar de coses serioses. Feijóo ha participat a la reunió del Cercle d'Economia, però també ha dit que no venia a demanar favors. Centenars de professors han tornat a sortir al carrer avui a Barcelona, convocats pels sindicats que rebutgen l'acord amb educació. Durant 4 hores han bloquejat la Casa Batlló. El govern mira d'aconseguir més protagonisme pel català durant la visita que el papa farà a Barcelona. Té poca fe, però, que Lleó XIV el faci servir durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La Conferència Episcopal diu que no és cosa seva, que decideix el Vaticà. Esports, Xavi Rocamora, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
10: Enrique Riquelme també atribueix als àrbitres les últimes lligues que ha perdut el Madrid.
11: El candidat a la presidència del Club Blanc coincideix amb Florentino Pérez i assenyala els àrbitres com a responsables que el Madrid hagi perdut 7 de les últimes 14 lligues. Són declaracions d'aquest matí al Monarracu.
12: Yo no sé si han robado a él no lo sé, o sea, si a él se han robado al Real Madrid, porque los títulos son del Real Madrid.
13: ¿Estas dos últimas ligas han sido robadas, señor Riquelme?
12: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid. Claramente. Eso, pero es que eso no lo puede negar nadie.
11: A 5 dies de les eleccions, Riquelme també ha denunciat irregularitats en el vot per correu. Assegura que els socis només han rebut les paperetes per votar Florentino Pérez. El sentirem d'aquí a uns minuts. D'altra banda, en motor, aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es disputarà d'aquí a 10 dies. Els responsables del circuit han avançat un ple absolut, malgrat que aquesta temporada coincideixen 2 curses a l'estat, la de Catalunya i el Gran Premi d'Espanya del mes de setembre. I en bàsquet, avui comencen els quarts de final de la Lliga CB a les 7 i en directe a RAC més 1, el Barça visita l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie que juga el millor de 3 partits. Més tard, a les 9, el Madrid rebrà el Tenerife.
10: I el temps aquesta tarda fluixa la calor i s'esperen tempestes en moltes comarques. Mònica Usar, bon dia.
14: Bon dia. Sí, els ruixats afectaran sobretot sectors del Pirineu, del Prepirineu, Catalunya Central, comarques de Girona o prelitoral de Barcelona. I, de fet, hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, sobretot a la zona del Ripollès i la Garrotxa, amb el perill més alt i perill moderat en altres punts, sobretot de les comarques de Girona i nord de Barcelona, per tant, molta precaució. En canvi, al sud i a ponent tindrem més estones de sol i temperatures més altes. En general, les màximes avui es mouran entre els 26 i els 32 graus.
10: Les 2 i 3 minuts.
15: 14-15.
10: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont una moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder del PP ha menys tingut fa una estona el desafiament de Junts per Catalunya, que aquest matí l'ha instat a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat si vol intentar esgarrapar el seu suport. Feijóo ha parlat breument a la sortida de les jornades del Cercle d'Economia quan els periodistes li han preguntat si estava disposat a viatjar a Brussel·les per veure's amb el líder de Junts. Durant la seva intervenció, però, el president del Partit Popular ha evitat fer-ne referència. Feijóo s'ha limitat a carregar de valent contra Pedro Sánchez, les suposades corrupteles del PSOE, i a reclamar el suport de l'empresariat per fer fora el president del govern espanyol de la Moncloa. Des del Palau de Congressos de Barcelona, Sergi Giró, bon dia.
16: Bon dia. Sense preàmbuls ni embuts, Feijóo ha començat la intervenció parlant de Pedro Sánchez. Ha preguntat als empresaris si farien tractes amb una companyia atacada per la corrupció, diu, sistèmica. I davant d'això demana el suport i la coherència de tots els que han demanat eleccions els últims dies. Ara bé, sense acceptar xantatges.
17: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
16: Feijóo ha dit sense respondre explícitament a Jordi Turull que aquest matí posava la pilota sobre la seva teulada.
18: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
16: Declaracions a Catalunya Ràdio. De tot plegat també n'ha parlat la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, ha començat el seu discurs sense esquivar el tema i subratllant la gran preocupació de l'empresariat per les irregularitats que envolten el PSOE.
10: Gràcies, Cesc. La presumpta branca catalana d'aquestes irregularitats que sacsegen el PSOE aterra el Parlament, Esquerra i els Comuns, els socis de Salvador Illa, eviten que el ple d'aquesta setmana voti si el president ha de donar explicacions d'urgència a la cambra. Consideren que de moment no hi ha prou motius. Junts, en canvi, els acusa de blindar els socialistes des del Parlament ara. Alba Carnicer, bon dia.
19: Bon dia. Tot i que hi ha els republicans exigien explicacions, avui canvi de plans. Esquerra i els Comuns han votat en contra de la proposta de Junts que demanava modificar l'ordre del dia del ple d'aquesta setmana per portar a votació a la compareixença del president. Els socis d'investidura creuen que de moment no hi ha prou indicis que obliguin a compareixer de manera extraordinària el president. Ara bé, avisen que demanaran explicacions si arriba el cas. En canvi, Junts els acusa de tapar-se el nas davant la corrupció.
20: Aprofitarem la sessió de control també per exigir al president Illa que sigui contundent contra la corrupció i que, per tant, també doni les explicacions que calguin. El que nosaltres no farem serà espanyolitzar el Parlament de Catalunya.
21: Més enllà que es demana la comptabilitat de la campanya 2024, no hi ha en la interlocutòria cap assenyalament.
22: La cosa ja no va només del silenci i de voler-se tapar del president Illa i del seu govern, sinó que va també ja de que aquest tripartit els vol encobrir.
19: La CUP, en canvi, sí que ha votat a favor de la proposta.
10: A tot això, la cúpula judicial ha sortit al pas dels atacs del govern espanyol contra els jutges. El Consell General del Poder Judicial denuncia mètodes antidemocràtics de la Moncloa per intentar desacreditar els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. En un comunicat asseguren que algunes declaracions erosionen la confiança dels ciutadans en la justícia. Justament avui també hem sabut que Alberto González Amador haurà de declarar com a testimoni en el cas que investiga Miguel Ángel Rodríguez per revelació de secrets. La parella d'Isabel Díaz Ayuso haurà d'aclarir si, com diu el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, va ser ell qui va passar-li la fotografia dels dos periodistes del País que ell després va esbombar. Segons la denúncia del PSOE, la mà dreta d'Ayuso va demanar informació a la policia per aclarir qui eren els periodistes que investigaven l'entorn de la presidenta per després assenyalar-nos públicament. Ara passen 7 minuts de les dues. El govern assegura que té poc a fer perquè Lleó XIV parli en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Davant la polèmica del discurs que el papa farà íntegrament en castellà, es limiten a dir que han demanat més presència del català a la resta d'actes que farà el pontífex durant la visita de la setmana que ve, Joel Penya.
11: El director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas, ha defensat al món arracú que, de moment, se sap que farà en castellà la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, però no hi ha res confirmat pel que fa a la resta de la litúrgia. També assegura que han demanat més presència del català i reivindica altres actes més enllà del principal, com la visita a Brianzo i a Montserrat.
13: Quan sabreu alguna cosa?
1: Doncs quan vingui el papa i parli.
13: Per tant, negocieu sense saber si el papa parlarà...
1: És que no estem negociant res, és a dir, estem mostrant una posició que em sembla que és majoritària a Catalunya, que el català tingui una bona presència, però això no és... A veure, els continguts litúrgics del papa i de l'Església i de qualsevol confessió no es poden negociar.
11: Junts i Esquerra han posat el crit al cel quan s'han assabentat que el papa farà en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. El partit de Carles Puigdemont ha enviat una carta a Salvador Illa per demanar que Lleó XIV parli en català i on alerta que és un retrocés per la llengua perquè Benet XVI sí que ho va fer en els moments clau ara fa 16 anys. Pel que fa als republicans, demanen al govern que facin el que calgui perquè el papa respecti la societat catalana i el català.
10: El bisbe de Girona, Octavi Vilà, també va en la mateixa línia, demana que el català tingui més presència en la visita de Lleó XIV a Catalunya. A més, lamenta que la llengua no formi part de la benedicció de la Torre de Jesús.
2: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús, que ha sigut en català, més tenint aquell precedent de fa 2 anys i escaig o 3 anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma, que és la imatge que es venera aquí a la catedral de Girona. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades.
10: I la Conferència Episcopal Espanyola llença pilotes fora, diu que no és cosa seva. El comitè organitzador de la visita assegura que depèn de l'equip del papa, en quin idioma parla Lleó XIV. Anem ara a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
4: Bon dia. L'Església Espanyola esquiva la polèmica pel català durant la visita del papa. Els organitzadors hi treuen ferro i asseguren que la delegació catalana sempre ha defensat la realitat lingüística de Catalunya. De fet, són prudents i demanen esperar a veure què fa Lleó XIV i en quin idioma parla a la Sagrada Família o a Montserrat. Això sí, el coordinador general de la visita, Fernando Jiménez, recorda que no depèn d'ells.
15: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión.
4: Avui, per cert, la Conferència Episcopal Espanyola ha actualitzat el pressupost, calcula que la visita costarà uns 25 milions d'euros i que les administracions públiques en pagaran el 20%. Això inclou les administracions catalanes i les canàries. A Madrid les aportacions seran en espècies, és a dir, en seguretat, en logística, en comunicació, però no hi haurà finançament directe.
10: Les 2:10, fem una pausa.
23: RAC 1. Aquest juny, viu un dels corpus històrics del país a Solsona.
24: Documentat des del segle XIV, el corpus torna a omplir de tradició i cultura el nucli emmurallat de la ciutat.
23: Els dies centrals seran el primer cap de setmana de juny amb el desplegament dels elements festius d'interès nacional dels solsonins.
24: Consulta la programació a solsonalafesta.cat.
23: El 6 i el 7 de juny, viu el corpus a Solsona. Una experiència gegant.
25: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
26: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
27: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà llit.
28: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
27: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre amb Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
29: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
0: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
10: Gairebé 3 de cada 10 mestres i professors ja han votat a la consulta que s'està fent per avalar el preacord d'educació amb els sindicats majoritaris. La consulta encara està ara oberta 2 dies més, fins dijous al migdia. De moment, els partidaris del no al pacte continuen molt mobilitzats, convençuts que podran tombar el preacord i obligar el departament a cedir encara més. El professorat ha bloquejat l'accés a la casa Batlló al Passeig de Gràcia durant gairebé 5 hores i després més d'un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de la ciutat. La marxa ha acabat fa poca estona a plaça Urquinaona. Anem cap allà, Udal Martínez, bon dia.
7: Bon dia. Els sindicats minoritaris continuen intensificant la campanya per rebutjar el preacord. Així ho han deixat clar en la pancarta que encapçalava la manifestació amb el lema "No a l'acord de les molles, l'educació seguim en lluita" i també en consignes com ara "Ni ho boja ni a prou, això no va del sou". També ho han volgut deixar clar Ingrid Xavarria de la CGT i Laia Font de la Intersindical, dos dels sindicats que convocaven la protesta.
8: No hem sortit al carrer només pel salari, hem sortit per salvar l'educació pública, perquè estem en una situació d'emergència educativa.
9: Què ens ve als docents, de 50 euros o de 5 o 6 alumnes a l'aula? Tant de bo no haguéssim de fer-nos aquesta pregunta i tant de bo no haguéssim d'escollir, però és cert que si no hi ha una proposta directa de ràtios és molt complicat poder estar d'acord.
7: Alguns dels manifestants s'han sumat a la marxa després de bloquejar l'entrada de la casa Batlló durant 5 hores. Ha estat una acció molt similar a la que es va fer fa una setmana a la Sagrada Família, amb pupitres i cadires instal·lats davant de l'edifici que no ha pogut reobrir fins a quarts de dues. Tot i aquestes accions, el que sí que és cert és que de moment el seguiment a la vaga va baixant respecte a setmanes anteriors. Segons el Departament d'Educació, la una del migdia era de poc més de l'11%, que són 7 punts menys que la vaga territorial d'ara fa una setmana al barcelonès.
10: Hem arribat a un quart de tres. Diversos països europeus ja negocien amb Uganda, l'Uzbekistan, Egipte o els països dels Balcans per crear centres de deportació de persones migrants a qui se'ls hagi rebutjat el dret d'asil a Europa. És un dels punts més polèmics del pacte migratori que aquesta matinada han acordat les institucions europees. El Parlament Europeu ha defensat aquest matí la seva legalitat, mentre que diverses ONGs denuncien una regressió en drets humans. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
12: Bon dia. Europa ha endurit la seva política migratòria gràcies a les majories de dreta i ultradreta, el Consell i el Parlament, però també amb el vistiplau d'altres capitals. Per exemple, Dinamarca i els Països Baixos, amb governs socialistes i liberals respectivament, es troben entre els grups d'estats que ja negocien amb tercers països de l'Àfrica, l'Àsia Central i els Balcans, copiar el model de la Itàlia de Meloni i Albània i crear centres de deportacions per persones migrants sense dret asil a Europa. El pacte migratori també contempla aspectes molt polèmics, com detencions de famílies amb menors, excepte menors no acompanyats, i de manera justificada poder fer registres a domicilis o seus d'ONGs. Malgrat això, l'eurodiputat i ponent del reglament, Malik Asmani, ha defensat la legalitat i necessitat del text.
14: Hem volgut estar segurs que el text és del tot legal, perquè un text que no ho sigui no sobreviurà. Fins ara només el 28% de les persones sense dret d'asil marxen d'Europa. Això vol dir que l'altre 72% s'hi queda, i la situació és molt preocupant.
12: El pacte entrarà en vigor d'aquí 10 dies, el 12 de juny, i cada país tindrà un màxim d'un any per adaptar-lo a la seva legislació.
10: Gràcies, Lluís. I a les portes de l'estiu, Catalunya torna a batre el rècord d'ocupació.
29: Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
10: És el segon mes consecutiu que passa el maig tancat amb gairebé 4 milions d'ocupats. Són poc més de 3.971.000. Són 50.000 més que l'abril i 90.000 més que fa un any. El conseller d'empresa, Miquel Sàmper, destaca que l'evolució del mercat laboral és especialment favorable a Catalunya.
17: Aquest rècord d'ocupació lidera, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
10: Alhora, l'atur s'ha continuat reduint per tercer mes consecutiu. Segons les dades del Ministeri de Treball, ara hi ha 307.600 desocupats, que és la xifra més baixa des del 2008. Això vol dir que en un mes han sortit de les llistes 6.900 persones. L'atur ha caigut a tots els territoris i també entre els més joves.
1: Talent Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
2: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal. Treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a adeco.es i descobreix-ho.
10: Les 2:18, 14 anys després de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre ha arrencat per fi el judici contra els qui la gestionaven. Avui les defenses de part dels acusats han arribat a un acord amb els afectats. El pacte permet als qui van perdre els seus estalvis recuperar-ne una petita part. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
11: Bon dia, sí, en concret, entre els acusats, els que han arribat a un acord amb les diferents acusacions i la fiscalia són la companyia asseguradora, com a responsable civil subsidiària, l'auditor dels comptes de la secció de crèdit i la societat que en revisava els comptes. L'exdirector de la secció de crèdit també ha quedat absolt arran d'aquest acord, un pacte a canvi de prop de 800.000 euros, uns diners a favor dels perjudicats per la bancarrota de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Una part dels afectats ja han mort perquè molts eren persones grans i, per tant, no podran recuperar ja els seus diners. L'alcalde de l'Aldea, Xavier Royo.
13: Perquè van enganxar molta gent gran que havien treballat tota la vida a la Caixa Rural i els van enganxar els seus estalvis i ara, malauradament, ells no poden, no

0: El Josep Narro ha explicat al món RAC1 que detectar-les preventivament i requisar-les és complicat.
1: Una arma de foc, normalment les persones no les porten a sobre, les agafen per fer-ne ús i tornar a guardar-les. Per tant, des de la prevenció, com a pla d'Aga Campai, és difícil la detecció perquè l'ús és molt concret i molt específic, a diferència de les armes blanques.
0: Aquest any s'han registrat 28 tirotejos a Catalunya, un dels últims a Badalona, que va deixar una nena ferida al braç i que és un exemple de com utilitzen les armes grups dedicats al narcotràfic. Benet Iñigo.
2: La principal hipòtesi és que els agressors volien intimidar un clan rival del barri de Sant Roc i que l'atac anava dirigit a un local vinculat al narcotràfic. L'intendent Narro ha explicat al món que les ferides a una nena que era a la zona van ser accidentals i no l'objectiu dels trets, tot i que alguns testimonis així ho van considerar.
1: En un inici el que fan és treballar en totes les hipòtesis i una de les primeres coses que fan, evidentment, és agafar declaracions als testimonis. A partir d'aquí contrasten amb altres afers de les investigacions i treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un fet accidental. Tot apunta que disparaven a la façana d'un immoble relacionat amb tema de narcotràfic, per intimidar.
2: De moment no hi ha detinguts per aquest tiroteig, però els Mossos mantenen l'increment d'efectius al barri per evitar represàlies.
0: A Mataró, avui els Mossos han detingut 3 persones en un desnonament. A més, el Sindicat d'Habitatge Socialista assegura que els agents, Joel, han disparat bales de foam.
3: El desnonament estava programat per avui a primera hora del matí al barri de Cerdanyola de la capital del Maresme. La família que vivia al domicili té 4 fills menors d'edat i va perdre l'habitatge per una execució hipotecària després de la crisi del 2008. Segons els Mossos, a les portes de l'edifici s'hi han concentrat mig centenar de persones que han llançat objectes als agents per evitar l'actuació policial. Aleshores, la unitat Arro ha carregat contra els concentrats i ha detingut 3 persones. Segons el sindicat, tots 3 són menors d'edat. La policia diu que hi ha 5 agents amb ferides lleus.
0: Encara en plana de successos, la policia espanyola ha detingut 5 persones per estafar 95.000 euros a una dona amb el mètode del fals fill. A un dels delinqüents el van arrestar a Lloret de Mar a la Selva, Eulàlia Carrascal.
4: Sí, els estafadors es van fer passar per la filla de la víctima i li van enviar diversos missatges a través de WhatsApp on li demanaven diners urgentment. La dona s'ho va creure i va fer 5 transferències que juntes sumaven gairebé 95.000 euros. Quan es va adonar que l'havien enganyada i que tot era fals, ho va denunciar la policia de Valladolid, on ella viu. Els investigadors han aconseguit esbrinar la identitat d'11 membres de la trama i n'han detingut 5 arreu de l'estat.
0: I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any que ve, durant 2 dies. Per tant, hi haurà espectacles al carrer de circ, música, dansa, poesia, cultura popular i humor. La proposta, que dirigirà Lluís Danés, porta com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i vol animar els barcelonins a reconquerir aquest espai.
4: La Rambla es dividirà en 5 trams: canaletes, estudis, flors, caputxins i Santa Mònica. En cadascun hi haurà un dels elements característics de la Rambla dels últims anys, com ara les flors o els ocells. Durant tot el dia hi aniran passant coses i la idea és que els barcelonins vagin amunt i avall del carrer per descobrir-les totes. El regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, assegura que les obres avancen a bon ritme i que s'estan complint els terminis.
5: Vam fixar un termini de 50 mesos per l'execució de l'obra, que és el que, doncs, amb tota seguretat complirem. I hem de dir, doncs, que això va dintre de termini, perquè si inauguri una cosa no hi ha com fixar la data d'inauguració. Això és una pressió que ens posem a nosaltres, però una pressió que també posem a tots els operadors.
4: La reforma va començar a fa 4 anys, el 2022, i acabarà després de 50 mesos, amb una inversió de 55 milions d'euros.
0: I la gestió de l'ús del telèfon mòbil és una de les principals preocupacions de les llars amb adolescents. A quina edat hi han d'accedir? Han de tenir xarxes socials? Calen límits? Hi ha països com Austràlia que han prohibit directament l'accés a les xarxes a menors de 16 anys, però hi ha altres maneres de gestionar aquesta situació que afecta tothom, no només els adolescents. L'empresa Balance Phone protagonitza l'últim capítol del podcast Rack and Go. Han tret al mercat un mòbil que bloqueja les apps més addictives i que ajuda a viure menys enganxat al telèfon. Ho explica Carles Fontclara, cofundador de la companyia.
6: No té colorins, no té estímuls. Pugim una mica d'aquesta memòria muscular de, no sé si t'ha passat mai d'obrir la calculadora i acabar Instagram sense voler. Pues aquest dit que va sol a buscar una aplicació, en el nostre cas no passa perquè la interfície és blanc i negre i en mode llista, sense colors, sense aplicacions.
0: Trobareu més informació al nou capítol de Rack and Go.
7: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de Rack and Go. Cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
0: I el Teatre Català celebra la bona acollita als Premis Max, la tercera fuga de Victoria Spumberg, un muntatge que la temporada que ve tornarà a la Sala Gran del TNC. Es van dur 3 guardons, els mateixos que no, de la companyia de dansa La Venidera, coproduït pel Grec i Fira Mediterrània. Va seguir la gala des de Mèrida, l'enviat especial de RAC1.

0: Adrià García, bon dia.
1: Bon dia. La tercera fuga, el drama basat en l'odissea familiar de la seva directora Victoria Spumberg, tornarà al gener al TNC amb un grapat de reconeixements. Els Max la van premiar amb el guardó de millor actor per Ton Vieira, el de millor elenc i el de millor dramatúrgia, amb Spumberg al capdavant.
2: El meu avi, que era d'Ucraïna i que no tenia ni idea que existia el català, m'enteneu? I nosaltres estem aquí, ara a Mèrida, però al Teatre Nacional de Catalunya, celebrant una obra on la llengua fonamental de l'obra és el català, però també apareixen altres llengües. És un fet que per mi és un miracle.
1: No va fer furor en la categoria de dansa, millor espectacle, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.
3: És la nostra primera proposta, amb la nostra realitat i amb el nostre llenguatge.
1: En total, el Teatre Català va sumar 11 guardons de la vintena que estaven en joc. La coproducció del TNC Los Nuestros es van dur dos premis, direcció i actriu, per Lucía Carballal i Mona Martínez. Gota de Chema Muñoz va guanyar el de millor espectacle de carrer i Faula del Mercat de les Flors el de millor elenc de dansa.
0: Alberto San Juan estrena aquest divendres La Luz. L'actor, que és el protagonista d'aquesta pel·lícula, ha passat aquest matí pel món a RAC1.
4: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
5: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
0: La producció dirigida per Fernando Franco explica la història d'un sacerdot que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida quan esclata un gran escàndol. L'acusen d'abusos sexuals a menors, uns abusos que hauria comès fa 30 anys. Entre el repartiment també hi ha Pedro Casablanqui, Maria Galiana, Bàrbara Padilla.
6: A l'entrevista, Alberto San Juan ha denunciat com ha actuat fins ara l'Església amb els casos d'abusos sexuals, protegint els agressors. També ha lamentat que la seva visita a Espanya, el Papa Lleó XIV, no es reuneixi amb les víctimes. I ha reconegut que fer de capellà, acusat d'abusos sexuals a menors, l'ha deixat amb mal cos.
7: En este caso es cierto que me dejó mal. O sea, terminé este rodaje con un estado de no sé, como de tristeza. No sé hasta qué punto fue por haber... En fin, sí, yo creo que abusar sexualmente contra un niño es una de las cosas más terribles e irreparables e injustificables que puede cometer un ser humano.
6: Per cert, que San Juan ha tornat a rodar amb Dani de la Orden després de l'èxit de Casa en Flames. La pel·lícula, que es diu El director, s'estrenarà al novembre i explica el polèmic any de David Jiménez al capdavant del diari El Mundo.
0: L'escriptora catalana Míriam Tirado també ha passat pel món a RAC1 avui per parlar de l'èxit dels seus llibres. N'ha escrit 40 per infants i adolescents, com El fil invisible, del qual ha fet una obra de teatre, la saga Goa, o el més nou de tots, Rita Bum Bum. El programa Tirado ha revelat quina és la clau d'aquest fenomen editorial que va començar durant la pandèmia.
8: Quan faig firmes, ara vinc de la Fira del Libro de Madrid i em deien: em sento molt identificada amb el que expliques, m'entens? L'altre dia, una vegada, en una presentació, una nena aixeca la mà i diu: com pot ser que, sent tan gran com ets, ens entenguis tant, no? Doncs jo penso que això, el sentir-se entesos en com es senten i en el que els hi passen les relacions, els ajuda. I llavors em diuen ara: em sento més segura, més forta en tot el que faig.
0: A finals d'aquest mes, per cert, sortirà el llibre número 11 de la saga Goa. I amb música, continua a Barcelona el cicle de concerts del Primavera a la Ciutat. Avui és el torn del cantautor nord-americà Yves Tumor, conegut per barrejar electrònica, rock i psicodèlia i per haver col·laborat amb Rosalia a la cançó Berghain. A 2:15 de la nit actuarà a la Sala Apolo. A la mateixa sala també actua avui la compositora francesa Amy Blue, de només 23 anys, resident a Londres. Oferirà una sessió de rhythm and blues a les 8 del vespre. I el britànic Blue Torange serà avui a 2:15 de la nit a Paral·lel 62 amb una actuació de soul i jazz. L'argentí Santiago Motorizado, de la banda de rock El Mató a un Policía Motorizado, visita aquesta nit a les 9 la nau.
9: Promesas que no voy a cumplir, espero no te olvides de mí.
0: Demà ja arrenca el fòrum al Primavera Sound amb accés gratuït per veure Guitarrica de la Fuente i Wet Leg, però encara hi haurà activitat a les sales amb el Primavera a la Ciutat. I ara el temps...
10: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per intensitat de pluja. Aquesta tarda, amb el perill més alt, Mònica, al Ripollès i a la Garrotxa.
11: Avisos de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, a més amb tempesta i amb calamarsa o pedra en aquestes dues comarques on el perill és més elevat i també perill moderat al Berguedà, Osona, el Lluçanès, la Selva i també al Gironès, al Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà. Per tant, molta precaució durant la tarda. En canvi, a les comarques del sud i de Ponent tindrem una tarda més tranquil·la i amb més clarianes i amb temperatures més elevades que encara poden arribar als 30-32 graus i a la resta, en canvi, es mouran entre els 26 i els 32 graus, per tant, màximes més frenades que no pas ahir.
12: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
13: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Hem arribat a 2:15, falten només 5 dies per les eleccions a la presidència del Madrid i el candidat Enrique Riquelme treu a passejar el cas Negreira, Xavi, i també els greuges arbitrals.
14: En una entrevista al Món a RAC1 s'ha alineat amb el seu oponent, Florentino Pérez, i obertament parla de robatori, que si fos pels àrbitres el Madrid tindria moltes més lligues i ho atribueix als pagaments que va fer el Barça a Negreira. Més enllà d'això, també ha denunciat irregularitats en el vot per correu que afavoreixen l'actual president del Club Blanc.
13: A RAC1, 14-15.
14: Per tant, Riquelme ha aprofitat la seva visita a Barcelona per pujar el to contra el Barça amb el cas Negreira com a pedra de toc. Damià López, bon dia.
15: Bon dia, Xavi.
14: Ras i curt, diu que els àrbitres li han robat al Madrid com a mínim 7 lligues.
15: Sí, aquest matí Enrique Riquelme s'ha assegut aquí, a l'estudi de RAC1, davant de Jordi Basté, en un dia intens de campanya que ha començat a Barcelona i finalitzarà per Riquelme a última hora a Sevilla, amb un to dur i contundent contra el Barça que no s'allunya massa del que fa servir Florentino. Riquelme es manté en la línia oficialista del Madrid sobre el cas Negreira.
16: Yo no sé si han robado a él no lo sé, si a él se han robado al Real Madrid, porque los títulos son del Real Madrid.
17: ¿Estas dos últimas ligas han sido robadas, señor Riquelme?
16: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid, claramente. Eso, pero es que eso no lo puede negar nadie.
15: I ha acusat Florentino Pérez d'haver ajudat al Barça a finançar el club blaugrana amb 400 milions d'euros.
16: Y se le ha ayudado financiando con casi 400 millones de euros, apoyándole de manera directa e indirecta, hasta pidiendo el aval para Joan Laporta. Hay vídeos de Joan Laporta diciendo, vea, nos mantenemos en la Superliga por al menos 300 millones que nos iban a ayudar a financiar. Y ha habido gente muy cercana al círculo cero de don Florentino Pérez, que han sido los encargados de gestionar esa financiación. Key Capital, con Adal Lagari, han estado ayudando directamente a la financiación del Barcelona.
15: A poc van apareixent noms. Ahir a la SER, Riquelme donava a conèixer el seu director esportiu, Raúl González. Aquest cap de setmana va explicar que Rodri seria el seu primer crack i demà dirà quin és el segon. L'entrenador encara no el vol o no el pot dir, és un entrenador espanyol i que està en un altre club. El que té claríssim és que no vol José Mourinho.
16: Ha sido y es un gran entrenador, eso no se puede discutir tampoco, pero en nuestro caso creemos... Y nuestra propuesta es un proyecto donde transmita el ADN, donde estén leyendas del Real Madrid, donde sepan esa identidad y sepan transmitirla y podamos tener una jerarquía donde estén los valores del Real Madrid. El señor Mourinho, un gran entrenador, pero no es el momento en este para Real Madrid.
15: Y finalmente, Riquelme s'ha queixat de l'utilització per part de Florentino del vot per correu.
16: Mi preocupación principal en esta campaña, y está claro, es... Se está utilizando todos los medios del club para una campaña personal. Nosotros pedimos claramente los datos de los socios para poder enviarles la documentación de nuestros informes, de nuestra campaña, y se nos negó por protección de datos. Y ayer nos enteramos y nos vemos de que se le ha enviado, utilizando la parte social y todos los datos del club, únicamente la parte electoral del candidato Pérez.
15: Ha tornat a demanar un debat, el qual es nega Florentino. Riquelme continua fent campanya contra rellotge per intentar donar la gran sorpresa a les eleccions de diumenge.
14: Majúscula seria la sorpresa. En qualsevol cas, en paral·lel, Enrique Riquelme continua convençut que el Florentino Pérez vol privatitzar el club a través de la venda d'una part minoritària de l'entitat, però el dirigent ho ha negat en rodó i ha acusat Riquelme de mentir. Albert Pedrol, bon dia.
18: Hola, Xavi, bon dia. De fet, Florentino ha llançat un missatge tranquil·litzador a tots els socis i sòcies. Amb ell, el club continua continuará sin seu.
19: ¿De verdad que alguien puede creer que yo, que tuve que avalar en el año 2000 con 25.000 millones de las antiguas pesetas de mi patrimonio personal para que pudieran cobrar los jugadores de nuestro equipo, voy ahora a privatizar o vender el club? Dejen de mentir con bulos de manera indecente. Mientras yo sea presidente del Real Madrid, este club va a seguir siendo siempre de sus socios.
18: Però la promesa del Florentino no coincideix gens ni mica amb la informació que avui publica el diari El Mundo en portada. Segons llegim, el dirigent ha accelerat la venda d'actius del Real Madrid a un inversor extern. Sembla que vol traspassar el que anomena negoci del futbol a una nova filial i aleshores vendre fins a un 10% d'aquesta nova societat a un o a diversos inversors externs. Pel que llegim, aquest negoci del futbol aglutinaria les principals fonts d'ingressos, com ara els drets de televisió, patrocinis, merchandatge i fins i tot els rendiments derivats dels traspassos de futbolistes. En canvi, no inclouria l'explotació del Bernabéu perquè en el seu dia ja la van vendre al fons nord-americà Sixth Street. Aquestes declaracions que sentíem ara de Florentino surten d'un acte electoral en penyes del Real Madrid que el mandatari va fer servir per a pujar el top, per exemple, va baixar el cos a cos al fang i va disparar directament contra Riquelme, a qui acusa de voler-se fer famosa a costa del Real Madrid.
19: No se puede mentir si se quiere ser presidente del club más prestigioso del mundo. Da la impresión de que alguien viene aquí a servirse del Real Madrid y no a servir al Real Madrid. El candidato parece más preocupado por inscribir una marca personal en el registro de marcas que hacerse famoso en vez de venir a proponer algo serio para el Real Madrid. El club merece un respeto y los socios del Real Madrid se merecen un respeto.
18: I per acabar, Florentino va posar Riquelme al sac dels suposats enemics del Real Madrid perquè, segons ell, menys té la reforma del Santiago Bernabéu i això, esclar, és intolerable. Tot plegat el dia que el mandatari blanc va desplegar una gran lona a la capital espanyola, al més pur estil Joan Laporta, en què presumeix dels seus últims fitxatges galàctics. You're everywhere. I a tot això, Dami, ara que el sentíem, continuem pendents que el Barça prengui una decisió sobre les acusacions que va fer Florentino Pérez durant la roda de premsa aquella de fa 3 setmanes.
15: Sí, encara no n'ha pres cap. Divendres passat la qüestió va estar sobre la taula, la junta que es va celebrar, i la decisió va ser la de no fer res fins que hagin passat les eleccions per tal que Florentino no pugui utilitzar-ho electoralment i que es pugui continuar victimitzant i carregant encara més contra el Barça. Un cop passin les eleccions, la junta ho tornarà a debatre després que els serveis jurídics veiessin elements per emprendre accions legals contra Florentino per les seves acusacions.
14: Aparquem la pàgina de les eleccions a la presidència del Madrid. Fem ara F5 al Mercato Blaugrana, pendent, sobretot, que es tanqui el traspàs d'Ansu Fati al Mónaco.
15: Sí, a canvi dels 11 milions d'euros que ja estaven pressupostats i, per tant, previstos en la clàusula del fair play financer, ja hi ha acord entre clubs, però s'acaba, o s'està acabant de negociar el percentatge d'una futura venda, per això encara no s'ha fet oficial. Avui ni des del Barça ni des del Mónaco s'han manifestat, silenci absolut des de totes les parts. És una sortida perfecta pel Barça, que no comptava amb el jugador i gràcies al seu bon rendiment a França no haurà de tornar-li a buscar una sortida aquest estiu i tindrà un ingrés important pel que suposa i també per ajudar a operar amb normalitat al mercat. Mentrestant, Julián Álvarez ja és a Kansas amb la selecció argentina, condemnat sembla a disputar el Mundial sense que resolgui el seu futur i a conviure constantment amb rumors sobre la seva sortida. Argentina té un parell d'amistosos, el primer diumenge contra Honduras.
14: I en el vessant esportiu, la selecció espanyola continua preparant el Mundial, que començarà d'aquí a 9 dies, aquest divendres, de fet, ja viatjarà cap als Estats Units.
15: Sí, de moment el combinat espanyol continua concentrat a les Rozas. Demà l'equip de Luis de la Fuente viatjarà a la Corunya per l'amistós contra Iraq. A la Federació Espanyola continuen amb certa preocupació per l'estat en què ha quedat el camp del Deportivo arran de les celebracions per l'ascens a primera divisió. Per ara es manté la disputa del partit a Riazor i des de la Corunya asseguren que tot estarà a punt. Avui ha parlat Dani Olmo, dorsal 10 de la selecció espanyola. Ahir es van fer públics els dorsals pel Mundial i Olmo manté el 10, la mina el 19. Olmo ha explicat els motius per conservar el número 10.
20: Tortas de puertas para adentro no hay. Yo creo que es más para afuera, algo que se ha hecho más run-run del que ha habido de puertas hacia adentro. Es un número que yo he llevado con anterioridad, con el que ganamos la Eurocopa y creo que tampoco fue del todo mal. Así que es un número que me gusta, que lo llevo y que por qué cambiar si está yendo todo bien.
15: Olmo, recordem-ho, porta el 20 amb el Barça i és el 10 d'Espanya. Lamine és el 10 del Barça i el 19 d'Espanya. Pedri continuarà amb el 20 amb la selecció espanyola. Gavi portarà el 9 al Mundial. Eric García el 4, Ferran Torres el 7, Cubarsí el 22 i Joan García el 13. Tornant a Olmo, ha explicat com veu Lamine en el seu procés de recuperació.
20: Bien, lo veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
15: L'equip espanyol marxarà demà cap a La Corunya amb els internacionals i també els jugadors de suport, entre els quals hi és Marc Bernal, i divendres ja viatja cap als Estats Units.
14: Perfecte, Lami, gràcies.
15: Gràcies.
14: I mentrestant els clubs, feina als despatxos, en clau de mercat, un dels noms del dia d'avui, Albert Bassas, bon dia.
2: Bon dia.
14: És el de Mitchell, el ja exentrenador del Girona.
2: Sí, perquè després d'haver-se fet oficial que no continuarà la banqueta de Montilivi, en principi avui s'anunciarà el seu fitxatge per l'Ajax d'Amsterdam. Un anunci del que continuem pendents a aquesta hora, en tot cas sembla força imminent, i més tenint en compte que Mitchell ja s'ha acomiadat de l'afició del Girona aquest matí amb un nou vídeo que ha penjat a les seves xarxes socials, no les del club, sinó a les personals, al seu perfil d'Instagram, amb un gràcies i un sentit repàs del que ha estat la seva trajectòria a Girona els 5 anys en què ha dirigit l'equip. Mitchell acceptarà la proposta que li ha fet Jordi Cruyff, el director esportiu del club neerlandès, per substituir l'interinatge d'Òscar García, i agafarà l'Ajax en la seva primera experiència internacional després d'haver dirigit, no oblidem, el Rayo, l'Osca i el Girona en els gairebé 10 anys des que és entrenador. I mentrestant, el Girona segueix sondejant noms per rellevar-lo. N'hi ha diversos, des de Rassate a Pimienta, passant per l'ex del Toulouse Carles Martínez, o fins i tot el fins ara entrenador del filial Quique Álvarez. En principi, al llarg d'aquesta setmana, potser podríem tenir novetats al respecte.
14: L'Espanyol, de la seva banda, també treballa en la confecció de la plantilla de cara a la propera temporada. De moment, el que hem sabut són els moviments de sortida, és a dir, els jugadors que estan cedits i que acabaran marxant de l'Espanyol. El que avui hem sabut, en canvi, és com serà la primera fase de la pretemporada.
2: Sí, el club ha informat que el retorn de la plantilla a la feina serà en la segona setmana de juliol, novament a les ordres de Manolo, els dies 7 i 8 amb les habituals proves mèdiques i físiques, mentre que el primer entrenament sobre la gespa de la ciutat esportiva Dani Jarque està previst pel dimecres dia 9 de juliol. Després, l'equip farà una estada d'una setmana a Navata, a l'hotel Torre Mirona, del 15 al 22.
14: I tornant al mercat, encara algun apunt més.
2: Doncs ara que parlàvem del Girona, tenim un altre moviment a les banquetes de segona d'aquest mateix matí. El català Luis Miguel Ramis no seguirà la banqueta del Burgos després de dues temporades al club. Ell mateix s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat pel president i pel director esportiu Michu. Ha explicat que la seva continuïtat estava molt lligada al playoff i haver-se encarat a les portes doncs l'ha fet decidir. I algun moviment a primera també, el Getafe continua fent feina i avui anuncia la renovació del porter David Soria fins al 2030, una renovació que li arriba amb 33 anys i després de 8 temporades al Getafe. Recordem que l'equip madrileny ha estat el tercer equip menys golejat aquest any, només per darrere de Madrid i Barça. I un altre moviment d'ahir que havia sonat per l'Espanyol precisament, i marxa del migcampista Aleix Febas, el Celta procedent de l'Elx, amb qui acabava contracte Febas, ha signat fins al 2029 amb el conjunt gallec i de fet aquest matí ha estat presentat. Ah.
14: Més coses, mirem ara cap a Sevilla. Allà el tema del qual tothom en parla és la possible venda del club. Sergio Ramos té un front obert amb els accionistes del Sevilla, del club de la seva vida. L'exjugador continua obert a negociar la compra, tot i que els accionistes l'acusen d'enganyar-lo. O d'enganyar-los. Jaume Montero, bon dia.
21: Bon dia, i Sergio Ramos argumenta que simplement hi ha hagut canvis en l'oferta. Les famílies Alés, Castro, Carrión, Del Nido, Benavente i Guijarro tenen prop del 80% de l'accionariat del club. I ahir van publicar un comunicat acusant Sergio Ramos d'haver canviat les condicions que havien acordat ara fa 15 dies, d'enganyar-los i fins i tot reclamaven una indemnització. Hores més tard, Sergio Ramos explicava que els canvis en l'oferta del grup d'inversors que ell encapçala consisteixen, d'una banda, en una reducció de la quantitat que han de pagar els accionistes, de 5 milions d'euros, passarien de 248 a 243. Una quantitat que es pagaria en dos terminis i no tot el comptat. I que l'ampliació de capital que implica tota aquesta operació s'incrementa dels 80 milions inicials a 120, finalment. Diu Ramos que no ha rebut cap resposta oficial, però que està obert a continuar negociant.
22: Llegamos el martes, la reunión fue el miércoles y no se nos ha contestado. De alguna manera u otra, medios han ido diciendo que era una falta de respeto, que era una mentira, que veníamos aquí a estafar. Nosotros no venimos a estafar, venimos a ayudar al Sevilla Fútbol Club en una de las peores etapas de la historia. Dicho esto, estamos aquí, negociemos.
21: Ramos diu que està convençut també que si els accionistes reclamen ara una indemnització per aquest possible engany, no en trauran res perquè encara no hi havia res signat.
14: Ara falta un minut perquè siguin 3:15. Anem a la resta del futbol.
2: Per destacar la retirada de James Milner, el jugador amb més partits disputats a la història de la Premier, amb un total de 658, té 40 anys i n'ha passat més de 20 jugant a Anglaterra, al Leeds, al Swindon, al Newcastle, l'Aston Villa, al Manchester City, al Liverpool i al Brighton com a últim club. A segona, els propietaris del Leganés, Blue Crow, han venut el club per uns 100 milions d'euros, una empresa especialitzada en esport i tecnologia de nom 885 Capital, que ha nomenat ja nou president, Eduardo Cosín, que fins ara feia de vicepresident executiu. I parlant d'inversió i de nous propietaris, Thibaut Courtois tornarà al Genk, a l'equip on va començar la seva carrera esportiva en qualitat d'accionista. Ha fet una inversió al club a través d'una plataforma de la qual és cofundador. Diu que vol ajudar el club a seguir creixent i a consolidar les seves ambicions esportives, una plataforma de nom Nextplay, que ja compta amb accions a Le Mans francès i a l'Extremadura, que l'any que ve jugarà a Primera Federació.
1: 14:15.
3: Hola.
4: Hola.
23: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
25: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
26: ¡Valorado!
25: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
26: Y otra... ¡Valorado!
25: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
27: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
28: Tuya.
27: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
28: Sí, tu prima.
29: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
14: Ara passen 2 minutes, a 3:15. Aparquem el futbol, obrim pàgina de bàsquet, parlem d'aquest enfrontament del play-off pel títol de Lliga, perquè ara sí, arriba el moment de la veritat a l'ACB. Arrenca la recta definitiva de la temporada. Dani Aguilar, bon dia.
30: Hola, Xavi, bon dia.
14: Després de la Supercopa, la Copa, l'Eurolliga, ja només queda un títol en joc, la Lliga, i avui s'inicia el camí per aixecar-la. Dos equips catalans hi participen. El primer en entrar en escena és el Barça, que intentarà superar el complicat moment que viu a Múrcia.
30: On es juga el primer partit d'aquests play-off a les 7, Ucam Barça, immers l'equip blaugrana en un dels moments més difícils de tota la seva història recent, quan som a les portes del centenari, volent evitar la tercera temporada en blanc pel que fa als títols estatals o continentals. De fet, enguany ni tan sols ha aixecat la Lliga Catalana. L'equip ve de perdre el factor pista que hi ha en contra el València i vivint una de les tardes més complicades al Palau Blaugrana, i sí o sí haurà d'endur-se un partit a Múrcia si vol ser a les semifinals. I compte, perquè el conjunt de Situ Alonso és ara mateix el millor local de tota la competició. Només ha perdut 2 partits en tot el curs a casa a la CB, l'últim al desembre. Toko Shengelia reconeix que caldrà ser positius per moments complicats que poden aparèixer al partit.
31: Sí, el partido es 40 minutos y aún si habrá momentos que tendremos bajones o cosas negativas, tenemos que estar muy positivos y tenemos que ir a jugar 40 minutos.
30: De fet, aquesta temporada el Murcia ha estat capaç de guanyar els 2 partits que ha jugat contra el Barça, també al Palau Blaugrana. Xavi Pasqual arriba, això sí, amb tothom disponible, però amb més càrrega a les cames després d'haver jugat diumenge tarda i haver viatjat ahir. L'Ucam no juga des de divendres, quan va sumar una còmoda victòria contra el Jaiopos Lleida.
14: Aquest Ucam Murcia-Barça el podreu seguir en directe a RAC+1 des d'1/4 d'hora abans, i avui també arrenca l'altra eliminatòria per aquesta banda del quadre.
30: Sí, la d'un equip que tampoc no vol acabar la temporada en blanc, precisament el Real Madrid, primer assalt de quarts de final a les 9 contra el Tenerife, amb el possible debut del pivot Madi Sissoko. Demà serà el torn del Joventut, que d'aquí pocs minuts viatja cap a Vitòria, on, insistim, demà visitarà el Baskonia. Aquest matí, darrera sessió a l'Olímpic, viatja amb l'única baixa Dante Tomic, i mentre acaba la temporada, el mercat comença a entrar en ebullició i dona ja els primers moviments oficials. Ahir el Baxi Manresa va anunciar la primera incorporació, la del base francès Lucas Befort, 24 anys, 1,93 m, signa per 3 temporades i prové del Saint-Chamond de la segona divisió francesa.
0: 14-15.
14: I ara, dos apunts més de les seccions del Barça. El de futbol sala s'ha classificat per les semifinals de la Lliga, Gemma.
21: Sí, ahir en un partit intens, però amb llacunes, els blaugrana van guanyar 4-6 a la pista del Valdepeñas en el segon partit del play-off dels quarts de final. Per tant, amb un 2-0 a favor en aquesta sèrie, ara el Barça jugarà les semifinals contra l'Inter Movistar, que ha eliminat també per 2-0 el Cartagena. Els partits encara s'han de fixar, però no seran abans del 5 de juny. Mentrestant, Javier Rodríguez demanava a la seva plantilla que controli totes les situacions del partit.
3: El equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor las situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si te da este partido te quedas fuera.
21: A la resta dels quarts de final, el Pozo de Múrcia i el Jaén empaten a un i demà juguen a la pista del Pozo el tercer definitiu partit. I a l'altra eliminatòria de quarts, el Manzanares i el Palma Futsal també estan empatats a un i demà passat ho resoldran a Mallorca.
14: I el Barça d'hoquei patins, en canvi, ha perdut el factor pista a les semifinals de l'hoquei Lliga.
21: Va perdre ja el Palau Blaugrana el segon partit del playoff contra l'Igualada, 1-3, i ara l'eliminatòria es trasllada empatada a una a les Comes, amb el tercer partit divendres i el quart el cap de setmana. Els de l'Anoia tenen l'oportunitat de sentenciar a casa l'accés a la final. El Barça n'ha de guanyar almenys un per evitar-ho, ho explicava el tècnic blaugrana Ricard Ares.
4: Veig l'eliminatòria 1-1. S'han de guanyar 3 partits i queden 3 partits. Per tant, evidentment que no estava en els nostres plans perdre el partit a casa, però bé, d'això va el play-off, un equip ha de guanyar 3, estem 1-1.
21: De la seva banda, el tècnic igualadí, Marc Montaner, considerava que la victòria d'ahir era justa.
5: A veure, sento alegria, no?, perquè al final guanyem aquesta pista, tu ho has dit, 12 anys tarden a passar, o sigui, imagina lo difícil que és guanyar en aquesta pista, i sento alegria també perquè era un rival que aquest any ens estava posant sempre de cul, a vegades amb mala sort, a vegades amb justícia, que ens guanyen, eren superiors. Crec que avui no han estat gens superiors, crec que les dades indiquen que hem arribat molts més cops que ells, crec que la victòria és molt justa.
21: El tercer partit, com dèiem, es jugarà divendres, dia 5, a les Comes, a les 7 de la tarda.
14: Coses en tennis, en marxa als quarts de final de Roland Garros. Acaba de començar el partit entre el madrileny Rafa Hoddar i l'alemany Alexander Zverev.
2: Sí, tot just marxa el primer joc del partit, un duel complicat per Hoddar, que s'enfronta al número 3 del món i que amb l'absència d'Alcaraz i l'eliminació de Sinner es presenta com a màxim favorit per endur-se el torneig.
6: Bueno, será una experiencia muy bonita. Al final, pues son los partidos que cuando eres pequeño, ¿no?, y ves en la tele los Grand Slam, Roland Garros y eso, pues, pues sueñas, ¿no?, con jugar alguna vez. Y nada, pues intentar aprovecharlo al máximo. Ya jugué con Yannick en Madrid, entonces sé más o menos cómo es el nivel, pero sé que si quiero ganar, pues aquí es totalmente diferente porque es otro partido, son otras condiciones. Intentaré, pues, dar lo mejor de mí y disfrutar el partido, ¿no? Porque no todos los días pues se juega contra un número 3 del mundo en unos cuartos de final de Roland Garros.
2: Un partit, per cert, que s'ha començat jugant a cobert. Avui és dia de pluja a París i la Philippe Chatrier s'ha hagut de tapar. Després, al vespre, jugarà el segon partit dels quarts masculins. Joao Fonseca contra Jakub Mensik, uns quarts que es completaran demà amb els altres dos partits. Duel italià entre Berrettini i Arnaldi d'una banda i el partit entre el canadenc Ogier i el també italià Cobolli de l'altra. I el que també han començat avui són els quarts femenins. La jove russa Mirra Andreeva és la primera classificada després de guanyar la romanesa Sirste a fàcil, 6-0 i 6-3, mentre que l'ucraïnesa Marta Kostyuk és la segona. Acaba de guanyar també fa uns minuts la seva compatriota Svitolina en 3 sets, més igualat, 6-3, 2-6 i 6-2. Quedarà per demà el Sabalenka Schneider i el Kalinskaya Chualinska.
14: I a en motor. Aquest migdia s'ha presentat a l'Eixample de la capital catalana el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es farà la setmana que ve al circuit de Montmeló. Quim Salvador, bon dia.
0: Bon dia, serà del divendres 12 al diumenge 14 de juny, la 36a visita consecutiva de la Fórmula 1 al circuit Vallèsà i la primera amb el nom de Gran Premi de Barcelona-Catalunya, després de 35 anys de Gran Premi d'Espanya que enguany es farà el setembre a Madrid. L'expilot i ambaixador de Ferrari, Marc Jané, valora molt positivament la continuïtat de la cita catalana al calendari de la Fórmula 1, malgrat que a partir de l'edició d'enguany passarà a ser bianual. Tornarà el 2028, el 2030 i el 2032.
7: Lo important era que el Gran Premi no desapareixi, perquè ja tenim tres de tants països ara mateix, que després tornar-lo a incloure dintre del calendari és molt difícil, no? I segurament hauria sigut també complicat justificar inversions. Vull dir que aquesta fórmula crec que és una bona fórmula. El temps passa molt ràpid, l'any que hi haurà Gran Premi ja estarem pensant en el següent, segurament, en el 2028, amb la qual és un mal menor. Lo important, creu-me, era que no sortíssim del calendari, era bàsic.
0: Tot i l'entrada aquest any de Madrid al Mundial de Fórmula 1, el circuit de Barcelona-Catalunya es tornarà a omplir de gom a gom per la visita de la Fórmula 1 a casa nostra. El president de Fira Circuit, Pau Relat, ha avançat que la previsió de 10 dies és que s'exhaureixin les entrades. Tornarà a haver-hi Fan Village al centre de Barcelona, a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny, i coincidint amb l'any Gaudí, el trofeu, que hem pogut veure a la presentació que s'ha fet amb vistes a la Sagrada Família, estarà inspirat en el panot de Barcelona, que va dissenyar el cèlebre arquitecte reusenc. A nivell esportiu, l'altre tòtem de la Fórmula 1 a Catalunya, l'expilot i actual ambaixador d'Aston Martin, Pedro Martínez de la Rosa, vaticina que el polèmic nou reglament ens farà gaudir de més espectacle a la pista.
8: Jo crec que serà un Gran Premi on tornarà a haver-hi més avançaments per diferencial d'energia, com era l'objectiu, no? No crec que... És un circuit on sempre avançar ha sigut complicat, sí, però aquest any es fa una mica més possible.
0: Abans que arribi a Catalunya la setmana vinent, la Fórmula 1 serà aquest pròxim cap de setmana a Monte Carlo, amb l'icònic Gran Premi de Mònaco.
14: I, Gemma, què ens falta per saber?
21: Que el rei Felip II presideix avui el Palauet Albéniz de Barcelona, l'homenatge a qui va ser president del Comitè Olímpic Internacional i del Comitè Olímpic Espanyol, Juan Antonio Samaranch, mort el 2010. I la World Athletics ha fixat el temps de 26 minuts i 31 segons a l'etíop Jomi Kehelcha, aconseguit a Castelló al febrer del 2025 com a rècord mundial dels 10 quilòmetres en ruta després de confirmar-se la sanció al kenià Ronex Kiprut.
14: Hi ha dues lletres, Gemma, que et poden estalviar problemes. N o no. Aquella comissió que apareix i que ningú t'havia explicat. No el fet que ningú et doni una solució i tu t'estiguis dutxant amb aigua freda. I no assignar contractes plens de lletra petita que després porten sorpresa. Perquè quan tens advocats, dir que no és molt més fàcil. Festa de Legalitas. I no et conformis. No. 900 106 08. I també per autònoms i empreses. Ara...

0: valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
3: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box-box i després directe al restaurant.
9: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
10: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Medisure.

0: actualitzem la informació. El govern espanyol retreu Alberto Núñez Feijo que busqui el suport de Junts i el PNB. Troba que no té ni cap ni peus perquè el PP s'ha significat sempre per anar en contra de Catalunya i Euskadi. Madrid, Jordi Armenteres.
1: Sí, la ministra portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, li acaba de dir a Feijo que peca de desesperació i cinisme, perquè està desconnectat de Catalunya i Euskadi per presumir ara d'ofertes a Junts i PNB.
2: Cinismo, fíjese, en territorios como Cataluña o Euskadi, y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijo votan en contra del uso de las lenguas oficiales. Pero le digo más, se han alcanzado importantísimos acuerdos que hacen avanzar en autogobierno en esos territorios. Y el Partido Popular siempre ha criticado esos acuerdos de avance de autogobierno en esos territorios.
1: En canvi, el Massai treu pit de la bona relació amb els socis d'investidura de Pedro Sánchez, diu que la salut que ho demostra són precisament les dades de l'atur que avui s'han conegut.
0: Gràcies, Jordi. Centenars de professors han tornat a sortir al carrer avui a Barcelona, convocats pels sindicats que rebutgen l'acord amb educació. S'han manifestat al centre de la ciutat i durant més de 4 hores han bloquejat la Casa Batlló. I el govern mira d'aconseguir més protagonisme pel català durant la visita que el papa farà a Barcelona. Té poca fe, però, que Lleó XIV el faci servir durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La conferència episcopal diu que no és cosa seva, que tot depèn del Vaticà. Pel que fa als esports, Enrique Riquelme també atribueix als àrbitres les últimes lligues que ha perdut el Madrid, Xavi.
3: El candidat a la presidència del Club Blanc coincideix amb Florentino Pérez i assenyala els àrbitres com a responsables que el Madrid hagi perdut 7 de les últimes 14 lligues. Són declaracions aquest matí al Món Arracó.
4: Yo no sé si han robado a él no lo sé, si a él se han robado al Real Madrid, porque los títulos son del Real Madrid.
5: ¿Estas dos últimas ligas han sido robadas, señor Riquelme?
4: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid. Claramente. Pero es que eso no lo puede negar nadie.
3: A 5 dies de les eleccions, Riquelme també ha denunciat irregularitats en el vot per correu, assegura que els socis només han rebut les paperetes per poder votar Florentino Pérez. En tenis, tenim en joc a aquesta hora, acaba de començar el partit entre Rafa Hodder i l'alemany Alexander Zverev dels quarts de final de Roland Garros, de moment amb avantatge pel madrileny que ha guanyat el primer joc, ara servei per Zverev. I en bàsquet, també comencen avui els quarts de final de la Lliga ACB, a les 7 i en directe a RAC+1 el Barça visita l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, que juga el millor de 3. Més tard, a les 9, el Madrid rebrà el Tenerife.
0: I el temps, les tempestes durant la tarda afectaran molts punts del centre i nord del país, Mònica.
6: Descarregaran el Pirineu, el Prepirineu a les comarques de Girona, punts de la Catalunya central i també prelitoral de Barcelona, i localment ho faran amb intensitat i acompanyats de tempesta i també de calamarsa o pedra. Hi ha avisos del Meteocat amb el perill més elevat, sobretot al Ripollès i a la Garrotxa. Per tant, molt de precaució amb aquestes tempestes durant la tarda. Això farà que les temperatures reculin respecte a les d'ahir. En canvi, al sud i a ponent tindrem més estones de sol i temperatures que encara poden sobrepassar els 30 graus. Demà matí de sol, tarda de cel mig ja ennuvolat i baixa més la temperatura, però demà no s'espera pluja.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14 15, hem fet un dia més amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat ara als butlletins del 900 Mireia Garolera.
3: I el tu diràs amb l'Àlex Paris, eh?
7: Travessa Rocamora, bona tarda.
0: Bona tarda.
7: Com esteu?
0: Molt bé.
7: Avui som l'Alba i Servidor perquè Guillem Estadella li agafen aquests rampells que diu l'actualitat mana, he d'agafar l'helicòpter. Això ha passat fa 5 minuts.
8: Mos ha deixat plantats.
7: Sí, sí, sí.
3: Oh, sí, actualitat, actualitat. No.
7: M'ha dit l'actualitat mana, tu.
3: M'agradarà saber quina és l'actualitat.
8: És que l'actualitat és molt relativa, Rocamora. Vull dir, el que per tu és actual, potser per un altre ja és passat, no?
3: Tens raó, tens raó.
7: Després esbrinarem on para el Guillem Estadella. Abans, però, us he de recordar i us he de felicitar també a vosaltres dos perquè sou part d'aquesta història. 2 de juny, però de fa 130 anys, justament... Sí, no hi éreu, però formeu part d'aquesta història. Marconi va patentar la ràdio, eh?
3: Sí, senyor.
7: O sigui, un aniversari 130 important.
8: 30 anys, mare meva. Tot això era en camps. No hi havia res, quan el Marconi aquest va començar. Només hi havia el clapés, que en deu tindre 132.
3: I l'avi.
8: Ai, bueno, i l'avi, no. L'avi ja estava jubilat.
7: Li deu haver fet una gràcia, el clapés, aquest acudit?
8: Bueno, m'agrada fer riure el meu jefe de tant en tant.
7: Núria, Xavi, hem fet un exercici d'imaginació i de recreació per esbrinar com deuria ser la missió dels taloners, de 3 a 4, però l'any 1896, fa 130 anys. Aquests són els taloners de l'època, provant les primeres emissions de ràdio.
9: Sí, sí, va, ei, provant, primeres emissions dels taloners en blanc i negre, provant. Una tarda passen uns granets del rellotge de sorra. Som els bailets d'abans del senyor Antoni Clapés.
10: Què passa, maquinotes?
9: Estadella, que som a l'any 1896, però no parlen així.
10: Ai, entesos. Llavors, benvolguda i honrada audiència de maquinotes. Us saludem des de les primeres proves radiofòniques a casa al Marconi.
9: Estadella, ara què merdes estàs fent?
10: Bueno, escolta, que en comptes de fer l'helicòpter em ve a buscar un cavall. Després una connexió en directe i encara no tenim efectes de so.
11: Bona tarda, tingui tothom, coquetes de llum d'espelma.
9: Ai, em sap greu, Alba, però és que estem fent una recreació del 1896 i en aquella època les dones no feien ràdio. Em sap greu, però ho hem de fer així, eh?
11: Bueno, sort que d'aquí 130 anys els micros de la ràdio estaran plens d'homes, també.
9: No, em sap greu. Avui al programa farem la primera entrevista de ràdio a Joan Gamper, un emprenedor que vol fundar un equipet de futbol aquí a Barcelona. Abans, però, recordeu que Flexicarros ofereix aquest espai. Molt flexis, molts carruatges.
11: Pip, pip, pip. I ara què fas, Estadella?
10: Collons, ensenyar els horaris amb la boca.
11: Mira, prou, tu, parem-ho. Jo crec que hem de tornar al 2026, que això no trau cap a res.
9: Sí, Alba, tens tota la raó. Hem de tornar al 2026, perquè això no funciona.
8: Bueno.
7: Molt millor en colors, eh?
8: Un ondes,
7: sí, no?
8: Nens.
7: Un ondes. Ai, doncs, sí. Mira, hem fet un viatge en el temps.
3: Ben tornats, doncs.
8: Es pot viatjar sense sortir de casa.
7: És la màgia de la ràdio, que diuen, eh? Rocamora, Núria, moltíssimes gràcies. Anem a esbrinar un pare d'Estadella, eh? Encara no ens entra ni per ara WhatsApp ni res, eh?
3: Us escoltarem, per què dieu?
7: Quines coses que té aquest noi.
8: On hi hagi la notícia.
3: Sí. Ah,
8: sempre.
12: La talanera, la talanera.
13: Ale, ale. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
14: És un normal, m'ho passo de conya.
8: Pues vinga, anem.
7: Passen 100 minuts de les 3, som els d'abans del Clapés, som...
15: Els Taloners!
7: Molt bona tarda a tothom i bon programa 402. Coqueta de llum, bona tarda, Alba Segarra.
8: Bona tarda, preciosos.
7: Aviam, canvio la Lujas, que tenim ja connectat al Guillem Estadella i sortirem de dubtes. Guillem, bona tarda.
16: Bona tarda, què tal, com esteu?
7: Aviam, ara estem comentant amb l'Alba, que segurament deus estar als voltants de la Sagrada Família per copsar una mica l'ambient abans de l'arribada del Papa.
8: On hi ha la notícia ara? Allà.
16: Hòstia, pues no. Hòstia.
7: Ah, pues no ens hem entès, No ens hem entès.
16: Em sap greu, però jo no he anat cap a la Sagrada Família, perquè tothom ja està parlant de la Sagrada Família, nois. Nosaltres hem de buscar l'altra versió de l'actualitat. I jo és que estic a un lloc totalment diferent, eh?
8: On ets, Estadella?
16: Em trobo ara mateix a la Barceloneta.
7: Ah, i què ha passat?
16: Bueno, que la gent... Ja, és juny, no? Ha arribat la calor. Vull dir, la però gent si, es banya, no? Vull dir,
8: però si avui fa núvol, Estadella.
16: Bueno, però, escolta, jo t'he decidit. Em trobo ara mateix davant del Salamanca, aquí al carrer Pepe Rubianes, el mític restaurant Marisqueria.
7: Sí.
16: Jo estic a punt d'entrar ja cap a la platja, perquè jo pensava en inaugurar els taloners el primer bany de l'estiu. Volia fer el primer bany en directe, clar.
7: Però, perdona, Guillem, he d'imaginar que ara mateix ets a la Barceloneta en banyador?
16: Amb banyador i samarreta, sí.
8: Bueno, sort que va amb banyador, pensava, potser es banya despullat.
7: Home,
8: ara... Et confondrien amb les boies. Les boies.
16: Exacte. No, ja parlarem més endavant. Vull dir, el Papa arriba la setmana vinent. Escolta, que hem de parlar del Papa.
8: No, tu a l'hotel.
16: Parlant del Papa.
7: Perfecte.
16: Jo crec que... O sigui, hem d'anar al tema de... Hòstia, on és la gent ara? La gent és a la platja. Vull dir, la gent està pel caloret. Clar, home, on és la gent? I a part segur
8: que ets el primer que et banyes. Segur que no s'ha banyat ningú fins ara, encara.
7: No, però a la ràdio... A la ràdio serà el primer.
8: Ell sempre és avantguardista amb això.
16: Dels taloners, jo crec que sí, però jo he vist a molt ja treballador de RAC1 que ja ha experimentat el que és banyar-se a la platja, eh?
8: Perquè hi ha molta persona amb apartament aquí.
16: Sí, a la portava. Clar.
8: Bueno, què, doncs?
7: Obrim l'altra versió del dia.
8: Hola.
16: Que em doni temps una miqueta de posar-me en situació.
7: Sí, ara ho expliquem tot, no pateixis.
8: Vale, nen.
16: Vinga.
17: Ui, estupendo, no saps pas el bé que ens ho vam passar.
7: Més bé que s'ho passaran en aquesta altra versió del dia. Perquè hem de parlar que ja ha començat oficialment la temporada alta de bany a les platges de Barcelona. L'Estadella en càmera lenta, eh?
8: La paella corrent per la Barceloneta.
7: En tanga.
8: Exacte. Doncs sí, mira, del 30 de maig al 13 de setembre és la temporada de bany a les platges on ja es despleguen els serveis de salvament i socorrisme, suport de bany, guinguetes, lavabos públics, serveis de neteja, punts d'informació i serveis d'educació ambiental. Bàsicament, convertim la platja en la nostra segona residència.
7: Doncs per celebrar els taloners que ja hem arribat a la temporada de bany, volem inaugurar-lo com cal, amb un bany a l'aigua, i ho farem en directe ara mateix amb el Guillem Estadella. I el tornem a saludar, perquè si no el saludem com cada tarda, això no és una connexió. Guillem Estadella, bona tarda.
12: Bona tarda, que tal com esteu? Bona tarda, a la platja de la Barceloneta. Aquí estem, meva, amb alegria i amb il·lusió.
7: Quin temps t'està fent que... ara, Guillem?
16: T'he de dir que fot calor. Vull dir, això és innegable. Fot calor i la platja està a rebentar pel que és ben bé un dia d'entre setmana del juny. Vull dir que hi ha força genteta.
8: Bueno, perquè són guiris.
16: Clar, són molt turistes i tal, però sí que és veritat que, bueno, aquí han vingut amb un objectiu clar i és banyar-nos, tot i que faci un dia una mica rúfol.
7: Rúfol.
16: Però, tot i així, ens agrada banyar-nos. De fet, aquí hi ha una gent jugant a vòlei. És que, clar, aquí hi ha una gent aquí amb un ambientarro de por. Vull dir, espera,
8: a veure.
16: Mira, vaig a preguntar a veure com va el partit. Hola, què tal? Que esteu jugant a vòlei? Com aneu? Ah, molt bé, que sou catalans aquí a la platja de Barceloneta? Això és inèdit, eh? Què tal, què?
15: RACU.
16: Sí, RACU, què tal?
15: Oh, jo m'enguem el RACU.
16: Què?
15: RAC. Es diu RACU. RAC. Jo cognom RAC.
16: Ah, tu et dius de cognom RAC?
15: Clar, clar que sí.
16: Hòstia, què dius? Com et dius? Home, encantat.
15: Eduard.
16: Eduard RAC.
15: Eduard RAC.
16: Què dius?
15: Te'l juro, eh?
16: Un moment, però et dius Eduard RAC.
15: Eduard RAC.
16: Però com, amb RAC, amb RAC1?
15: Sí. O sigui, RAC, ja està.
16: RAC, eh?
15: Sí.
16: Ostres, molt bé, i d'on ve el RAC aquest?
15: D'Itàlia.
16: Ah, d'Itàlia?
15: Sí.
16: Ah, Eduardo Racco.
15: Tal qual, eh?
16: Eduardo Racco.
15: Sí.
16: Ah, que bueno, eh?
15: Sí, sí.
16: I que vosaltres que foteu aquí a la platja?
15: Sí.
16: Què feu a la platja ara?
18: Bueno, nosaltres estem al col italià, llavors la cel·la tenim més tard.
16: Ah, però sou italians?
15: Sí.
16: Del col italià?
15: Sí.
16: Ah, molt bé. Hola, què tal? Questo momento.
15: Tutto bene. Avui teníem festa, perquè...
16: Ah, m'encanta el canvi de cop i volta del tutto bene, avui teníem festa. Molt bé, eh?
15: Sí,
16: i el col italià, aquest on és?
15: A la Bonanova.
16: A la Bonanova.
8: A la Bonanova.
16: Com heu portat això de baixar fins aquí baix fent de la Bonanova? Què tal?
15: Pregunta, no?
16: És molt complicat. Què ha passat, què ha passat?
18: Nada complicado, es toda la vida. O sea, es que no hablo català.
16: Tu no parles català, per què?
18: Soy argentino.
7: Entonces... Ah, vale.
16: Si ets argentino, no se habla català,
18: clar,
16: eh?
18: No, es que aún es muy mal català.
16: Bueno, mira, Messi, portava 20 anys aquí, tampoc el va parlar, vull dir que bé.
18: Ja, también, claro.
16: El què?
15: Intenta parlar català, com...
16: El què?
15: Sabia parlar català. Jo intento parlar català perquè estem a Catalunya i
16: ara,
15: estem en català.
8: Ole! Molt bé!
16: Ara, molt bé! Eduard RAC, ara per dir...
15: Eduard RAC, vamos!
16: Ara serà Eduard RAC-u! Eduard RAC-u!
15: RAC-u, vamos.
16: Molt bé, escolta, que esteu jugant a vòlei, no?
15: Sí.
16: Vale, jo, si voleu, seguiu jugant i aneu fent... Jo narro el partit, si voleu.
15: Sí.
16: Vinga, va, sí o què?
15: Som una mica dolents, eh?
16: Bueno, ja us he vist, per això he vingut. Vull dir que ja us he vist una mica el tema. Bueno, vinga, va, que comenci el partit, a veure. Vinga, atenció, qui saca? Tu com et dius?
19: Julen.
16: Nom basc, eh?
8: Hòstia, molt bé.
16: Vinga, va, som-hi, alegria, eh? Ara mateix, vinga, va. Ole!
7: Ole! Però no ho has de retransmetre, Guillem.
16: Sí, és que som molt dolents, eh?
8: Feia tota la pinta que fossin dolents.
16: El què?
19: ¿Dónde sale esto?
16: Això, els taloners del versió RAC1, estàs en directe per la ràdio, alguna cosa a dir?
19: No, res, res.
16: Ah, va. Sí,
19: molt bé, ja està.
16: Estàs molt bé. Tu alguna cosa, Eduard RAC?
15: No, solo estic bé. És un bon dia per jugar a pallavolo.
16: A bolos no, això és vòlei.
15: A vòlei. I res, visc a Catalunya.
16: Ara, clar que...
8: Ole, molt bé.
16: Tu estàs molt a tope, eh, amb Catalunya?
15: Clar que sí, sí, sí. M'agrada molt a Catalunya.
16: Tu estàs radicalitzat ja, eh?
15: Sí, sí. Independització i...
8: Independització.
16: Com ha de ser, eh?
15: Exacte, sí, sí.
16: Algun missatge per tots els oients de RAC1, de la ràdio líder de Catalunya, que vulguis dir com a italo-català?
15: Tipo, una col·laboració a Itàlia-Catalunya estaria bé i ja està.
7: RAC en RAC, eh?
15: Visca Catalunya.
16: RAC en RAC, no?
15: Eh?
16: RAC en RAC?
15: RAC en RAC.
16: Molt bé. Bueno, escolta, guapos, que vagi bé, eh? Una abraçada per a vosaltres, ole! Fora aplaudiment!
7: Ciao! Ciao, bello!
8: Ciao, bello, que es posi crema!
16: No, van bé. Hòstia, tremendo. És que, òbvio, quin ambientarro. Vull dir que bé, que hem trobat gent que parla. Mira, estic endinsant el que seria més la platja cap a dins, vale? Vull dir, on hi ha aquí la gent amb les tovalloles i tal. A veure amb qui podem xerrar. Mira, hi ha un tio a l'aigua, espera. A veure si...
8: Ara.
16: Estàs aquí de puta mare amb la cadira, tu, eh?
12: Què tal? Bon dia, tot bé o què?
20: Molt bé, sí, molt bé.
12: Què tal? Una miqueta de prenent la fresqueta?
20: Sí, que estan de vacances, pues...
12: Estàs de vacances tu ja?
8: Ah, mira.
20: Sí.
12: Hòstia, però molt bé, no?
20: Sí, la veritat que sí.
12: De què treballes, es pot saber?
20: Bueno, jo estic en el port de Barcelona, estibant-ne.
12: Ah? Però un moment, treballes al port de Barcelona i has dit vaig a la platja perquè tinc poca aigua de feina.
20: Sí, pues mira. Molt
7: bé, no desconnecta massa, eh?
20: Sí, acabo de sortir.
12: Tu no desconnectes, entenc, eh?
20: No, intento.
12: Per exemple, ara estic veient que allà hi ha uns vaixells. Què són aquells vaixells? Els tens controlats?
20: No, sí, los que venen a descargues containers. Ah. I, bueno... I...
12: És que t'has posat, diguéssim, la cadira mirant cap al port de Barcelona, eh?
20: Perquè així no me...
12: No desconnectes, eh?
20: No me olvido del trabajo.
12: Ah, molt bé. Hòstia, tu també t'estàs aquí una mica fustigant, eh?
20: Ja, bueno, no passa nada.
12: Molt bé, molt bé, molt bé.
20: La setmana que viene me voy para Canarias y ya allí ya desconectaré.
12: Ah, molt bé, amb alegria, eh?
7: Mirant cap al port de Canarias.
20: Sí, m'he fet unos llargs i tot.
12: T'has fet uns llargs i tot?
20: A la boia, quasi.
12: Ah, és típic dels homes que sempre anem a la boia, eh?
8: Sí, és molt pesat.
12: I què tal lo de la boia, bé?
20: Bé, sí, vaig i torno, eh?
12: Ah, bueno, clar, no et quedis allà.
8: Molt bé, clar.
20: Molt, perquè no hi ha molta gent allà i no em fio molt.
12: Molt bé, molt bé. Pues que vagi bé, guapo, eh?
20: Vale, gràcies.
7: Adéu, rei, adéu.
12: Molt bé, molt bé. Gent que no desconecta, mira. Què passa, què passa?
21: Vull saludar una persona que...
12: Ah, sí, home, per favor, si tens...
21: Una persona de català, que és Tomàs Arras Soler, que és el millor profe de català de Catalunya.
8: Oh.
12: Vale.
21: I res, visca a Barça, visca a Catalunya i moltes gràcies.
8: Però aquesta persona...
12: Gràcies, eh? Ets el millor, eh? Adéu, adéu. No, aquesta persona ha aparegut de cop i volta i ha decidit que havia d'enviar un missatge a la seva professora de català.
8: I salvar el català.
12: Totalment, totalment.
8: Creu de Sant Jordi.
12: No, totalment, totalment, totalment. Escolta, jo crec que el que he de fer, nois, és començar a introduir-me a l'aigua.
8: Vinga.
12: Fer el primer bany de l'estiu. Mira, porto
8: l'alba
12: que estigui. Estudiant en pràctiques, guarda'm això un moment. Espera, eh? M'estic traient els auriculars, un moment.
8: Vale.
7: Però convida algú que t'acompanyi, no?
22: Bueno, ara Guillem Estadella se'n va a fer el banyet. No porto els cascos, per tant, no sento res.
12: Espera, m'estic traient ara mateix. A veure, m'estic traient ara mateix la samarreta, porto un banyador. A veure, em sentiu bé, nois, o no?
7: Sí, perfectament.
12: Vale. M'estic a punt d'introduir a l'aigua. Ara mateix, el primer bany en directe pels taloners. Espera, eh? A veure, eh? Espera, estic a veure... Ara mateix, posant els primers pauets. Hòstia, està freda de collons! Mireu, sentiu l'aigüeta.
8: Ai.
7: Ara estàs fent una miqueta d'enveja a tota la gent que ens està sentint, Guillem?
12: Home, mira, aquí hi ha nens. Què, una mica de jugar amb la sorra o no? És que per què m'esforço en parlar català?
8: No, sí, està d'ella, és missió impossible.
12: És impossible. A veure, estic entrant a l'aigua ara mateix, eh?
8: Com està l'aigua, neta o bruta?
12: Home, està neta de... No, bueno, no, aquí hi ha coses que no sé què són.
8: Vigila.
12: Està molt...
8: Fins on t'arriba ara?
12: Ara estic als genolls, ara estic arribant al punt aquell.
8: És
12: espera,
8: el més difícil.
12: Arriba la... Mira, hi ha un senyor que s'està partint el cul. Què? Què tal? How are you? Come with Vico.
8: Ai, que ha arribat ja.
7: Això vol dir que li ha arribat
12: els ous.
7: Els ous, veus?
8: Ai, els picarols.
7: Oh! Ara la gent confondrà la boia amb els seus picarols, eh?
8: No.
12: Sí, està fredet el tema, eh?
8: Fins on hòstia, la tens, nen. Ara?
12: On la tinc? Però ara la tinc cap a dins. Ara no surt. Ara, oh!
8: Ja va bé, home.
12: Estic pel malic. Mira, hi ha gent que està fent... Hòstia, està molt fred de nois, eh?
7: Bueno, és el primer bany de l'estiu, Guillem.
12: Però jo me la imaginava una mica més calenta, eh? Espera.
8: No.
12: Aquí hi ha gent. Vaig intentar fer una conversa dins de... Hola, què tal? D'on sou? What happened? What happened here? El què?
23: Espanyol, no. Es...
12: Ah, no, my English too. Vull dir, you can speak English.
23: Well...
12: Okay.
23: We get to sure. You know what? Fine. Let's just ask away.
12: No. Yes. We are now make history because we are right now doing an interview in under the water.
23: Well,
12: on water. Sorry. On water.
23: Crocs on?
12: Yeah, I put it Crocs because the porto Crocs perquè no m'agrada el tacte amb la sorra, saps?
8: Pista d'ella.
7: Okay. La cosa més antiestètica possible, eh?
12: Bueno, jo vaig amb Crocs, que voleu que faci.
8: Deus estar per veure't.
23: From America.
7: America.
12: Yeah. America, the old continent.
23: Yeah.
7: The new.
23: What's up?
12: Eh? Where are you from?
23: America.
7: Yeah. Where about America?
12: Where about America?
23: God, this side is seaweed. Arizona.
7: Arizona.
12: Arizona.
8: Oh.
7: Make Arizona great Aragona. Again.
23: Yep, thank you.
12: Porta fuet.
23: Get your ass over.
12: You're from Arizona, Phoenix.
23: Yeah, Phoenix. You know Phoenix.
12: I know Phoenix.
23: Yeah.
12: Well, you think so is Phoenix, but you're Phoenix?
23: Yeah.
12: Okay.
23: Yeah.
12: Oh, you say well.
23: What?
8: ¿Qué?
12: No sé. Ok. You like Barcelona?
23: Ah, sí.
12: In Phoenix you don't have the sea?
23: No sea out there, pero... yeah, no sea. Yeah, no sea. Yeah, no.
12: No sea. Molt bé.
7: Pregunta'ls quins plans tenen per aquí, Barcelona.
12: What is your planning today to do here?
23: Drew, what's our plan today, honey? He doesn't know.
12: No sé, és que van parlar entre ells.
23: I don't know. Maybe just go get some food, fuck.
12: Yeah.
23: Any places you recommend around here?
12: Yeah, I recommend. You have to go to back

0: Ah, visca Arizona. Sí. Ok.
1: Això és mullar-se fent periodisme, clar que
2: ara,
1: sí.
2: Ara.
1: Tampoc això no es mulla, eh?
2: Ara.
0: Mira, el que podem fer, si no us trobar algú, a veure si vol acomiadar la connexió.
1: Home, sí. I tant. Si,
0: home,
2: totalment.
0: A veure, mira. Hola, què tal? Tot bé? Sou d'aquí o què? Què tal, d'Itàlia? De què zona d'Itàlia?
3: De Milano.
0: De Milano.
1: Milano.
0: Ah, la città de mil culo.
3: Yeah. Moda. Pizza, spaghetti e tante tante belle ragazze.
0: Ah, bello, eh?
3: Bello. Barcellona.
0: Barcellona, ti gusta Barcellona, eh?
3: Muy lindo.
0: A che è quello che más ti gusta di Barcellona?
3: Ah, todo, sole, playa, mare, ragazze.
0: Pare, di todo, eh?
3: Todo, rime.
0: E questo, io porto una migione per tu.
3: Quale?
0: Allora, è questo momento tu hai di dire, te lo neri? Al siguiente temi.
3: Te lo neri al siguiente temi.
0: No, temi.
2: Ai.
0: Ah, tu te deve cigliare, eh? Te lo neri al siguiente temi. Vai. Vale? Venga, va. 3, 2, 1, adelanti.
3: Te lo neri al siguiente peri.
1: Pensare, Guillermo, tu non è barbona.
0: Tu
1: non è barbona, vai.
2: Ciao. Ho
1: donat per bona, però ha sonat fatal, eh? Va, que les notícies sobre la visita del Papa a Barcelona estan omplint portades de diaris, tertúlies de ràdio i també de bar. A una setmana de la visita del Pontífex, la ciutat comtal es prepara per rebre'l com Déu mana, mai millor dit. I des dels taloners no ens volem perdre cap detall de tot el que està passant. Per això us portem les Papa News.
4: Les Papa News.
1: Bona tarda, feligresos i pecadors. Si us acabeu de confessar, heu de saber que el Papa beneirà en castellà la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El català perd pes a la visita.
2: Efectivament, Bala, la Conferència Episcopal ha pres la decisió per a facilitar la feina al Papa Lleó XIV, que ja parla castellà. Vaja, el Papa es comportarà a Barcelona com un guiri més.
1: A Papa News hem aconseguit les primeres reaccions.
2: Això és el que diu la Conferència Episcopal Espanyola al respecte.
5: Soy anticatalana total.
1: I com ho veu el Papa?
6: Me la sua, mia, que l'edat que tinc jo.
2: Salvador Illa ha respost contundent a la polèmica del castellà.
7: Franco, la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: I tan contundent. I també hem volgut donar veu als veïns i veïnes de la Sagrada Família que han dit això.
8: Socorro!
1: La visita del Papa es troba enmig de la vaga i les mobilitzacions de mestres i professorat. La consellera Niubó estudia proposar-los que siguin ells qui donin classes de català express al Papa de Roma.
2: Exacte, la consellera defensa que és un bon moment per posar més feina al professorat. Ha dit, literalment, ara que fan tot el dia vaga, que facin alguna cosa, no, aquesta gent? El curs s'anomenaria Resa sense vergonya, res en llibertat i per començar, res en català. I el pontífex formaria part de la classe dels lleons.
1: Va, seguim amb més notícies perquè el periòdico publica la guia definitiva de com hem de vestir per triomfar als festivals de música d'aquest estiu, del Primavera Sound fins al Cruïlla. Ara nosaltres hem d'incloure també l'arribada del Papa, que s'ha convertit en tot un festival, el Papa Fest, podríem dir. Com hi hem d'anar, Alba?
2: Doncs mira, el Primavera Sound es portaran vestits satinats, al Cruïlla les camises estampades i al Papa Fest la moda és els homes amb faldilla i les dones a casa i calladetes. I pels més petits no us oblideu de l'accessori imprescindible per anar a veure mossens. Un espai de gas pebre.
1: I acabem amb la previsió del temps. Quin temps farà, Mònica?
9: Doncs mira, farà el temps que Déu vulgui.
2: Fins aquí el Papa News d'avui.
1: Papa News, l'informatiu que és l'hòstia.
4: Les Papa News!
1: Clar que sí, perquè has d'allargar totes aquestes notícies, fer-ne una tertúlia... Si ho podem comprimir amb un Papa News ràpid.
2: Li venem la proposta a Jordi Basté.
1: Oh, i tant. Podem anar als matins a fer el Papa News.
2: Exacte.
1: Escolteu, que ara mateix hem d'anar a publicitat i després obrim el Pugatori, aquest espai de consultes de tot tipus que ens porta la Mar Puga. Encara sou a temps d'enviar el vostre missatge breu de veu al 680 70 70 60. Ara tornem. Pausa molt breu i els taloners tornem aquí amb la Mar Puga.
10: Taloners a publicitat! Yes! Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per a

0: creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona, vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
4: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Una experiència autèntica per a tota la família.
4: Los 6 de juny a la Ràpita i los 7 de juny a Amposta, vine a descobrir la plantada de l'arròs.
5: Us hi esperem.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre.
4: Reserva de la Biosfera.
5: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Talent Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
8: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
9: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: I hasta aquí, los teloneros. Viva, ole! Viva los toros! Viva España! El toreo, el rejoneo, los banderilleros.
11: Las banderillas.
10: Las banderillas. El puto toro. Adelante, con dos cojones. Más grandes que tu cara, Alba. Hasta aquí. Talones, jornada de hoy. Mañana más. Buenas noches y saludos cordiales. ¡Viva España!
12: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pels angles migdiades.
13: Escoltem, anem a tot arreu a empreses i sabeu què és el que no espera? És la teva salut. Per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera. Mira.
11: Estadilla!
13: Ai, s'està apropant massa. S'està... Allunyat! Allunyat!
11: Ai, ai, ai, que ho trencarà tot!
13: Has vingut amb banyador i crocs a l'estudi. Podries haver canviat, eh?
14: Escolta, en quin moment vols que em canviï? Si he d'estar atent també a l'antena. Molt bé, el dels papanius, eh?
11: Ho t'ha agradat?
14: Sí? Pensava que el dels papanius parlaria de patates fregides, però no. Veig que heu fet papanius.
13: Un altre dia podem fer Fried News.
11: També acabem tots a terra com una patata, com un tubercle.
14: Papanius patrocinats per l'Eix, no?
13: Seria boníssim.
14: Seria molt bo, això, eh?
11: Vinagreta, nens, són les meves preferides.
13: Ah, sí?
11: Així, com a dada.
13: Ara fem una altra propaganda.
14: Ara estem fent una menció no pagada.
13: Va, 2:15 de la tarda. I arriba una cosa.
14: Què arriba?
13: Que és millor que
14: no arriba una cosa.
13: No, arriba una cosa de secció.
14: Ah, dic, no,
13: que
14: no,
13: la porta una persona.
14: No la crucifiquis.
13: És que també esteu amb la lupa tot el sant dia.
14: No, amb la lupa
13: amb,
14: no.
13: Amb la lletra veritat. Petita. No, va, presenta-la tu. Ara, perquè ara jo no sé què és una cosa... Presenta-la tu.
14: És que...
13: Presenta-la tu.
11: Mireu, ara exactament passen 30 minuts de les 3 i tenim l'honor de rebre...
14: De les 3, no, de les 4.
11: No, de les 3. Passen bueno, 30
14: minuts... Digues
11: bé
14: en català.
11: Hosti, que serà llarg, sí,
13: dos
11: això.
13: Dos quarts de 4.
11: Són dos quarts de...
15: Ja em presento jo.
13: Bravo,
15: Marc Puga, els taloners. Amb un honor aquí per dir el Pugatori. Què tal, nois?
13: I amb el consultori dels taloners es diu el Pugatori. Ens podeu enviar totes les vostres preocupacions, mal de caps, neguits, consultes... I com ho podem fer, Alba Segarra?
11: Doncs és molt fàcil, enviant una nota de veu breu al 680 70 70 60. 680 70 70 60. I llavors la Mar Puga s'encarregarà de respondre absolutament tot.
14: Ara.
11: Tot.
13: Doncs vinga, entrem en matèria i ja podem començar a obrir aquest Pugatori.
15: Home, Pugatori! A més, tenim moltes notes acumulades dels nostres ullers.
14: Que han passat un parell de setmanes que no has vingut per X. Escolta, sí, i entenc que tenim molt bona teca, no?
15: Tenim molt bona teca i tenim molta varietat. Començarem parlant d'un tema que no sé si us toca de prop, perquè és de companys de pis. No sé si heu compartit pis alguna vegada.
13: Sí, moltes vegades.
11: 15 anys de la meva vida.
15: 15 anys de la teva vida. Doncs potser aquesta història us sona a vosaltres.
16: Necessito consell perquè últimament el meu company de pis surt cada dimecres i cada dimecres porta una tia diferent i no arriben a l'habitació, que es posen a jugar al sofà i ho sentim tot. I el sofà està, el menjador està al costat de la meva habitació. No sé què fer. No sabem què fer, no sabem si dir-li, si fer-lo fora del pis. Ho faríeu? És que estem que no podem més. Ens desperta cada dimecres.
13: Primer de tot, enhorabona, perquè lligar un dimecres em sembla una cosa com bastant del futur, eh?
14: Si dimecres i dijous és els dies que se surt a Barcelona de la gent d'aquí, calma, per favor!
11: Jo sortia dimecres i dijous aquí i divendres i dissabte a la Fuliola.
15: És d'universitaris.
13: Fa que no surt un dimecres des de...
14: Des dels Ondes.
13: Des dels Ondes.
15: Des dels Ondes i fins al proper Ondes, no?
11: Molt bé, avi.
13: Ben vist, ben vist.
15: Aviam, és una putada, no? Perquè ara el noi li ha donat per follar allà al sofà, que a més està al costat de l'habitació, i vinga, dale que te pego al pis, i toca, toca, toca, toca.
11: Bueno, pitjor és que et robin menjar.
15: Pitjor és que et robin menjar.
11: O que es deixin els pèls a la dutxa.
13: O que no freguin els plats.
11: O que no freguin els plats.
14: Quina mandra, això del fregaplats.
15: A mi m'incomoda. I és un tema que jo no he compartit mai pis. Jo sempre he viscut amb la meva família. Llavors, no he tingut companys de pis d'allò d'universitat, però a mi m'ha tocat de prop això, i no amb un company de pis, sinó que és pitjor amb el meu germà.
14: Què dius?
15: Sí. Tu has sentit... m'agrada dir això a RAC1, però ho havia d'explicar algun dia.
13: Has sentit fornicar el teu germà?
15: Sí, i a mi això em molestava. Llavors, jo m'he arribat a discutir molt fort amb el meu germà.
14: Però et deixaves que acabés el tema, o...?
15: Bueno, no, és que ara us diré una cosa que a mi em va passar.
14: Un altre cop, hòstia!
15: És que ara us diré una cosa que em va passar, perquè el meu germà una vegada estava amb una tia... Clar, la meva habitació del meu germà estava al costat.
11: Però els teus pares també eren a casa.
15: Però teníem com un triplex i els meus pares estaven...
14: Un duplex, un triplex!
15: Però no imagina un triplex de gent rica, sinó un pis petit, però de tres pisos.
14: Que llueva dinero.
15: Ara. Vinga. I els meus pares estaven al primer a baix de tot i és Víctor i jo del de tot.
14: Sí, hi ha un pis entremig que fa sàndwich,
15: no? Sí, que és de treballar al menjador i la cuina.
13: I tu no podies baixar al segon, reina?
15: A les 3 del matí tu creus que el meu germà va venir de festa amb una tia, que no li vull faltar respecte a aquesta tia, però a mi aquesta tia em va despertar. Mira, tant de bo m'estigui escoltant, aquesta noia. Perquè em va despertar...
14: No, fes-li un missatge, envia-li un missatge.
15: No, li diu, mira, quina és la meva càmera?
14: Calla't allà.
15: També un missatge, si m'estàs escoltant...
14: Com es deia?
15: Perquè aquella... No, és que no ho sé. És que no sé com es deia. Jo dic de veritat que no sé com es deia. Però va ser una falta de respecte, aquesta noia. Em va despertar a les 3 del matí per demanar-me un preservatiu.
14: Perdona.
15: No.
11: Pensava que diria cridant.
15: No. No, em va venir a despertar aquesta noia, que jo l'he tinc guardat.
13: Que m'estic tirant al teu germà, tens un preservatiu?
15: I jo què vaig fer? Què va fer la germana? Donar-li. Perquè per mi va per davant la salut del meu germà.
13: Però no podia venir el teu germà a demanar-t'ho?
15: El meu germà estava amb una taja al seu llit que jo no sé ni què estava fent.
11: No, però si no el deien fer servir gaire, el preservatiu.
15: Li va caure una bronca grossa, al meu germà.
14: Si va venir una noia desconeguda, roba, sense roba, com va el tema?
15: Sí, i li tinc guardada, no ho sé, en les 3 del matí.
14: Despullada?
15: Crec que no, és que no ho sé, estava tot fosc. Jo
11: no és molt important, això.
15: Jo vaig escoltar la veu i amb mala hòstia li vaig tirar la cara.
14: Una mica de condecoro. Jo a mi em ve, ara que viu ma germana amb mi, de cop i volta, em pica la porta el maromo de ma germana.
11: Doncs has d'estar content.
14: No, jo content per ella, però em ve amb la minga fora, vull dir, perdona, jo m'espantaré de primeres.
11: Has d'estar content per moltes raons. Una, perquè la vida sexual de ta germana està a tope. L'altra és perquè és una persona que ja se sent com a casa perquè va amb els genitals a l'aire. I l'altra és que després mos queixem, els joves no fan servir el condó. Servir,
14: però és que
11: no sembla malament.
14: Per això li vaig donar. Per mi a favor, però jo em poso la pell d'aquesta senyora i a mi em ve a despertar, que a mi m'és igual que folli, jo la pot dir al final. Ole, vamos, niña. Vull dir,
13: aquest és el soroll que farem.
14: Clar, jo... La puc aplaudir.
15: Quin fàstic. No, em va fer el fàstic. I li tinc guardada i avui li he enviat el missatge. Ara. Espero que vegi aquest vídeo, aquesta noia, que no sé com
13: es diu. Però ara he de dir a favor del teu germà que imagino i espero que tu no hagis fornicat mai la paret del costat.
15: Mai. Perquè jo no sóc hipòcrita. O sigui, jo no tiro en cara una cosa que jo no faig. Jo m'anava d'hotel i jo li vaig dir, pues paga't un hotel.
14: Hòstia, però ara entenc lo del triplex.
15: No, que no, no. Triplex, home, no, hotel, pensa el target amb el que vaig jo. Està d'ella.
11: Ah, però tu si mai tens fills, que vols que vagin a fornicar en un hotel, a fomentar el turisme aquí a Barcelona, o a casa?
15: No,
11: jo vull
15: pues
11: que vinguin
15: no,
11: a casa
15: pues
11: a fer-ho.
15: No, sí, perquè no em despertin, perdona. O sigui, no.
14: Que
15: és igual,
14: que
15: una
14: fa
15: la recepta d'aquesta noia d'aquest pis que escolta el company, que li planti cara, que s'enfadi, com jo em vaig enfadar el seu dia.
14: A mi em va passar una cosa, perquè jo el primer pis que vaig viure a Barcelona,
15: això,
14: ara m'has desbloquejat un record. Jo vivia al Gòtic, al centre de Barcelona, amb un loft, que eren dues habitacions, però no hi havia portes.
15: Ai.
14: De fet, la meva porta, imagina't jo, lo precari que vivia, era una cortina de dutxa transparent. La meva porta.
13: Aïlla el so d'una manera...
15: Igual que un triplex.
14: I jo recordo que va arribar una nit la meva companya de pis, va arribar amb un maromo, me'n recordaré sempre, un mallorquí. Perquè ja vaig sentir un xerrar diferent. Jo m'adormo ràpid, però tinc el...
13: Sí, estàs alerta.
15: Estàs alerta.
14: I jo em vaig despertar pensant, me cago en la puta, estan fent obres.
11: De lo...
14: Vaig mirar de lo que... Bueno, de l'emputramenta que portaven allà.
11: Ai!
14: Jo pensava...
13: Mira.
14: Jo pensava que era un divendres a la nit, jo el dissabte dic, com pot ser que algú estigui a les 9 del matí ja...
11: Pico i pala!
14: I vaig mirar... Clar, dic, però si és de nit encara. I efectivament estaven com si fossin la Sagrada Família.
15: Dale, que te pego!
14: I clar, jo em por de dir, merda, perquè no els hi vull tallar el rotllo, perquè clar, jo tampoc tenia porta. I em vaig quedar... I jo em vaig quedar quiet i dic, no et moguis.
11: I em vas masturbar.
14: No. Hagués
15: estat bé, no? Ja posats.
11: Era tot tan comunitari, no? En quin pis, sense portes...
14: Espera, no acabi, que vaig jo, clar.
13: Us queixeu molt de sentir fornicar la gent? Però no és un so desagradable.
14: No, però incomoda.
15: No, a mi no m'agrada, a mi em desconcentra.
14: Jo em vaig sentir incòmode perquè ara com no vull que es pensin que estic despert i els hi talli el rotllo, saps?
11: No, això és molt important.
14: Cap.
11: Tu t'has de fer l'adormir, tu no has sentit mai res, tu no t'has entès... Has de ser molt discret.
14: I és que aquí ve el giro, jo m'estava fent pipi.
15: Ai, no. Pobre noi.
14: Jo era d'aquell pal, jo si ara m'aixeco per anar a pixar, sabran que estava despert, els tallaré el rotllo, perquè és que la meva cortina... Jo la meva porta era una cortina de plàstic. Vull dir, clar...
11: Et vas pixar sobre.
14: Una mica.
11: Ah, sí?
14: Perquè van estar tota la nit... Dale, que te pego. Ui, jo pixant-me. Em vaig pixar una mica sobre,
11: moralina,
14: no passa res.
11: Moralina, tindre sempre una botella, hi ha una que no diré la marca, perquè no paguen,
13: Solant
11: que és
13: blava,
11: aquesta, amb el, això més gros perquè t'hi entri la d'esto.
15: I t'entra la tita.
11: Escolteu una cosa, jo, al primer pis d'aquí a Barcelona, que vam arribar amb 18 anys, per tant...
13: Anem pel primer àudio,
11: Però hormones, anàvem... No, seré
14: és
11: molt
14: bo,
11: ràpida.
14: Bo aquest,
11: Anàvem a tope... Jo em va tocar l'habitació gran, a sorteig, llit doble.
14: Home.
11: I jo, cada cop que algú li venia de gust fornicar, se li cedia habitació i llençols.
15: No.
11: I després, l'endemà, segons lo cansada que estàs, em posava a dormir allà tan tranquil·la.
14: No. Amb els altres?
11: No, amb les restes.
15: Però amb el llençol brut,
11: Com deia Carmen Lomán, el semen és bueno per la piel.
14: Prou! La cara que està fotent Mònica Folquet, darrere de la peixera.
11: No, i s'ha de ser generós en aquesta vida.
15: Higiènic, també. Aquesta noia... Que parli amb el company de pis i que estableixin normes i que siguin el faixen fora.
17: Si no, que passes una mala ratxa, no te folles a un faixen.
14: Ara.
15: Bueno,
13: o que parli amb el teu germà.
15: O que parli amb el meu germà. Ara ja viu sol, que porti qui volia el llit. Vinga, següent nota de veu. Parla sobre exparelles i la manera que tenim a vegades d'enviar missatges a un ex.
18: Mira, us explico. Estic molt ratllat últimament perquè ho vaig deixar amb la meva exparella doncs, fa un par de mesos i ara s'han anat, no sé, crec que 4 o 5 mesos a Tailàndia, no m'ha dit res, m'ha bloquejat i jo vaig intentar felicitar-la, vaig aconseguir fer-ho per Instagram, però només m'ha respost que em desitja molts èxits a la meva vida i no m'ha dit res més.
15: Ai, ja riu.
13: Molt elegant aquest missatge perquè crec que diu moltes coses sense dir-les.
15: Molt d'èxit.
13: Si et desitja molt d'èxit... És que tu no vols ser a prop d'aquests equips.
15: És que no vols ser a prop. A mi, és un tema delicat. Realment, ella pot fer el que vulgui, estar a Tailàndia i deixar-la en pau, si ho tallat, no? Exacte. Jo soc molt partidària que el passado està.
13: I, detall important, quedeu-vos amb aquest petit detall, crec que l'havia bloquejat.
15: Clar.
13: Alguna cosa estava passant
15: rara. Jo crec que, aviam, podem tenir més empatia emocional, no? O sigui, molt d'èxit. Ciao. Aviam, millor això que un ghosting, no? En tema que vull dir-te. Però dins d'un missatge, doncs, contesta amb més elegància. Escolta, no m'enviïs res més, ja no vull saber res de tu, no pot ser.
11: Sí. Amb més sinceritat.
15: Més sinceritat.
11: Sí.
15: Conclusió per aquest noi, per mi, és que no s'arrossegui. saps? Ara. Si t'han deixat, carinyo, està a Tailàndia.
13: Està per una altra
15: ja
13: cosa.
15: No està per tu, està per una altra cosa.
11: I que hi ha un moment que és com, mira, Cuca, si tens comprensió lectora deficient, o sigui, oral, perdó, comprensió oral deficient, que jo sí que tinc deficiències avui. Sí? Espavila't, m'explico. Aquí els amics és important que ara li diguin. T'està dient que no et vol veure ni en pintura.
15: Ara, sí, molts èxits. A vegades ho diem i no fan cas, eh?
13: Això hi ha una il·lustració de la Flavita Banana que m'agrada molt, que sí, de dues amigues, diu, no t'està escribiendo, no? Com t'està... no t'està respondiendo... Ah, no sé com era.
15: Ara jo tampoc sé com
14: era.
15: Gran. Bueno, jo no, un nivell avui... No.
19: És que està ple d'idiotes, aquest
15: sí,
19: país.
15: Sí, correcte.
13: Bueno, era així.
15: Vale, però... doncs abans el missatge del Bala.
11: Que si no et fan cas, que noi, pues, diazepam sota la llengua i cap a casa.
14: No, no, Alba, per favor.
11: Però no molestis, aquesta noia està a Tailàndia, pobra xiqueta, deixa-la estar.
15: Pasado, pisado, deixa-la en pau.
14: No diguis-ho del diazepam, eh?
13: El què?
15: Ui, què ha de dir?
14: No. Ha dit una cosa?
15: Tirem. Següent nota de veu.
13: Ja ho he trobat, eh?
14: Ah,
11: espera, espera, que no
14: avui està costant això.
13: Perquè que a vegades es pensa que t'estan escrivint. Diu, ah, m'ha escrit tal. Vale. I li deia l'amiga a l'altra, diu, no t'escribe, te contesta, que és diferent.
14: Ah! Oh,
15: està molt bé, això. S'ha de posar la pell de gallina. És molt bona.
13: Tingueu en compte que de vegades no t'estan escrivint.
14: Però tu ja notes molt ràpidament quan ja no contesta ni escrivint i envia un sticker. Quan tu envies un sticker...
15: O quan reaccionen. Ja
11: estàs donant... No, quan reacciones un comentari.
14: O quan reacciones amb un cor. O pitjor tot, amb un pols amunt. Això
13: què és? Jo ho faig molt bé, el pols ja és
14: de bon rotllo. Perquè tu ets un home gran.
15: És una cosa que fa més mal del món.
13: És de bon rotllo, el pols?
15: No.
14: La gent jove no envia un pols amunt perquè és de borde o de senyor gran. O de pare. Totalment. Això és de pare.
13: El meu és amb molt carinyo, eh?
15: A mi em fa més mal una reacció que un visto.
14: A mi m'envies un pols així, un moji, i el dit pel cul te'l fico jo.
15: Ah, això mateix.
13: Veus? Pel grup nostre, a vegades ho he fet i m'he quedat tan content.
11: Però tu tenim molt contextualitzat.
14: Que sabem que ets un home gran.
11: Sí.
15: Anem amb la següent nota de veu. Sí, que és un tema que m'agrada molt, perquè ens planteja un debat una mica guai, que si es poden tenir amics, si podem ser amics entre nosaltres si som heterosexuals. No, i no, ja estem parlant.
20: Tinc el meu millor amic, que som superamics des de que érem petits, les famílies són amigues, bueno, lo típic. El cas és que ara sento com que la relació com que ha canviat una mica, en el sentit de que com que està tornant més especial, com que és, no sé, més que amic, sobretot per part seva, però per part meva és com raro, però jo crec que és com amistat, no sé, les meves amigues diuen que dos amics, és a dir, noi i noia, heteros, no poden ser mai amics, perquè tarda o d'hora un dels dos s'acaba pillant, i no sé si és el que està passant. Jo, per part meva, crec que tinc bastant clar que és un amic, però no sé si ell, no sé, m'està com donant senyals que m'estan confonant una mica i no sé si és perquè s'està pillant.
15: Està ratllant? Sí, és el típic àudio d'amiga ratllada. En plan, no sé si som amics, sí, sí. Són amics de tota la vida, però ara senten coses, però no, una cosa així.
11: És un debat que està sobre la taula, perquè l'altre dia a la cuina de RAC1... No, la cuina, s'ha gosarat de cuina d'això.
14: El passadís que tenim per cuina.
11: El passadís...
13: Aquell raconet amb una cafetera.
11: A la sala de la cafetera estàvem tenint aquest debat entre uns quants.
14: Ai.
11: I hi havia tot de posicions diverses. A mi el que em queda... És que el que tinc clar és una cosa.
15: Quina?
11: Si és amic de tota la vida... Com a Alba Segarra, per mi, no poden ser objectes sexualitzables. Per mi són Kens, no tenen genitals, m'explico?
15: Yeah.
11: Vull dir, no es tocaria ni amb un pal, ni que són em paguessin tots els diners del món. Em fan gairebé fer fàstic.
14: Ara.
11: A nivell sexual. Perquè són com germans, no?
14: Sí.
11: Jo només els deixo el llit per fornicar. Amb altres.
13: Jo ho veig des d'un altre punt de vista.
15: Ah, sí?
13: Sí. Quin? Poden ser amics dues persones hetero? Sí. Es poden liar i seguint-se amics, també.
11: Vull dir,
13: que el fet de liar-se no té per què trencar l'amistat.
14: S'ha de naturalitzar menjar-te la boca de tant en tant amb un amic o amiga.
15: Sí, ara. Això és veritat. Jo feia molt això abans. Ara ja no.
11: Però feia una cosa molt, és menjar-te... Ara... Clar.
15: De festa.
11: I n'hi havia un moment... Tal, però amics gais són de sucre, Cuca.
15: No,
11: gais
15: i
11: d'ell.
13: No compta.
15: És que jo no tinc amics heterosexuals.
13: Aquest és un altre debat que podem obrir,
15: Jo tinc amics gais. Jo ara faig el meu cumpleaños, per exemple, aquest mes, i tots som 40 persones i tots els homes són gais.
11: No ens ha arribat a nosaltres.
15: No, ara us l'enviava, la invitació.
14: Però nosaltres no som gais,
15: perquè jo amb els amics heteros...
13: És igual.
15: És que ara anava a dir... Jo els amics heteros que he tingut sempre... He tingut alguna amb tots. No, de veritat.
14: Ara estic acollonit.
15: Un petonet, un algun, no? Una,
13: Tu no pots ser amiga d'un noi hetero.
15: Bueno, em costa, no ho sé fer. Perquè hi ha una química, hi ha una connexió, llavors sempre com que acaba passant alguna cosa. No ho sé, ja va més rara. Això estic malalta, tinc
11: amics. Li passa molta gent.
14: No, per favor!
11: Jo conec un noi que cada cop que es fa amic d'una noia, al cap de dos dies està en amor horitzontal.
15: Que jo no dic que m'estiri, però que ha passat alguna cosa sempre. Sempre hi ha o una història, clar, o un petó, o un... Sí, perquè no sé, doncs perquè bueno, estàs allà i dius, i sí, i sí.
0: Que el foc dels teus ulls m'han encès el cor.
11: Bueno, això, perquè els han criat així, sembla que no puguis ser amic, sembla que l'únic interessant... O també perquè com a tia, a vegades, tindrà un amic hetero, t'aporta tan poc que penses, pues me'l follo. Pues ja que...
14: Home. Alba Segarra i Mercè.
11: Jo mateixa, encantada. No, no. Això m'ha passat a mi.
14: Pensava que nosaltres t'aportàvem moltes més coses, eh?
11: Per això no fem res.
14: No, per això.
11: No és per res més que per això.
13: Marc Puga, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
15: Us estimo, taloners.
21: No ens estimis gaire.
13: Sí.
15: No, però... No.
14: A veure...
15: Ara no us abraçaré més.
11: Que morena i guapa que estàs.
15: Hola, guapa ara, tu, ara, carinyo. Ara.
13: A l'Estadilla i jo venim al teu cumple, eh?
15: I tant, i l'Alba. Veniu els tres.
14: Que el meu problema no és amb les noies heteros, sinó amb els nois, perquè el Bala i jo hem dormit junts...
11: Sí. I què? No, i que tu tens una comunitat gai a darrere, Estadella, però...
13: En aquesta casa...
22: Marica.com.
14: No, home, no!
13: Oficialment se'ns ha dit que el Guillem i jo estàvem embolicats.
22: Sí.
15: Ah, sí. És una cosa que
13: ha dit una persona especialista del cor.
22: Sí, Laura Fa. Laura Fa, durant molt temps, pensava que érem parella.
15: I ho heu desmentit?
11: Valtres, amb aquest pèl fotríeu velcro.
22: Jo li faig un morreó ara al Bala, amb el pèl del bigoti que té aquí. Jo, fem velcro, ens enganxem i no ens separem.
11: És que a mi, si podeu no convidar.
22: Vull dir, fem electricitat.
11: Oh, ara, que també, maco!
13: També és veritat que hem tingut les nostres nits d'hotel.
15: Jo veig un maig indiscutible entre vosaltres. Ja l'explicareu el dia que
22: complet. Estem al juny, espavila.
13: Ara tornem.
11: Taloners, la publicitat!
13: Ara!
23: RAC 1. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
24: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
25: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
26: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
27: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
28: Césped Solución.
29: Més informació a céspedsolucion.es.
30: Setmana del peix a Supermercat Plus Fresc.
31: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar... Peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
30: Et donem un servei personalitzat. Te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
31: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
32: Tot el que vols de RAC1 i molt més és...
33: a RAC1.cat.
32: El portal de RAC1.
34: Hola, tornem la publicitat amb els taloners.
35: Oh, yeah!
13: Ara fa dies que no ho recordàvem, però els divendres podeu venir de públic. Sí és que és cert que està molt ple.
22: Tenim tot petat i és que estem avançant això de dir-ho perquè és que queden res. És que la temporada acaba a mitjans de juliol, que la gent aprofiti.
13: Però sí. De quantes places lliures estem parlant?
11: Pues mira, jo avui pel dia 26 de juny n'he apuntat 6.
22: Jo crec que queda poc.
13: Doncs darreres places d'aquesta temporada. Si voleu venir, un correu electrònic a talonersversió@rac1.net amb l'assumpte públic taloners, el vostre nom, el vostre cognom, ara, el vostre segon cognom...
22: Ara, el DNI,
13: el DNI,
22: número de compte...
13: No, el número de compte no. Si us demanen números de compte dels taloners...
22: És que sóc jo.
13: És el Guillem o és una estafa? No. talonersversió@rac1.net, públic taloners, nom, DNI, i ens indiqueu el dia que voleu venir i el nombre de persones que hi seran.
22: Llavors seria una estafella, no?
13: Una estafella?
11: Oh, està molt bé aquesta. Aquesta està bé, veus?
13: Dieu no a les estafelles. Va, que dedicarem els últims minuts del programa d'avui a parlar d'aventures, concretament les aventures d'un jove català de Terrassa que ha decidit visitar els 50 països d'Europa amb només un euro a la butxaca. Uf.
11: Parlem del Gerard Albaré, que va sortir fa 8 mesos de casa amb un euro a la butxaca i amb l'ambició de descobrir els 50 països d'Europa. Ja ha assolit el repte i ha tornat a Catalunya després d'aquesta aventura. Tota l'experiència l'ha anat explicant al seu canal de YouTube.
1: Esto es un mapa de Europa. En él hay España y 49 países más. Mi sueño es lograr visitarlos todos durante el próximo curso escolar. Sin embargo, todo lo que tendré para conseguirlo será un euro. Bienvenidos a la conquista de Europa. Bueno, vamos a ponernos en situación. Como ya sabéis, en Europa hay 50 países.
22: Que
1: y yo ahora mismo me encuentro en medio de la nada.
22: Un youtuber.
1: Entonces,
22: sí.
1: Ahora mismo tengo así, dos
22: mira,
1: una
22: tío.
1: Es cruzar toda España para ir a Portugal, volver y luego tirar para arriba. Y la segunda es la que haré, porque la primera me da mucha pereza. Por lo que nuestro primer objetivo va a ser Andorra.
22: Es que es muy fan.
11: Andorra.
22: Un youtuber que no decides de Andorra. La sort es que no se ha quedat, que hagis fet els 49 països restants.
13: I que pagui els impostos aquí.
22: Exacte.
13: Mireu, els taloners tenim aquesta vocació de conèixer els catalans que fan coses, i per això, a aquesta hora de la tarda, podem saludar el seu protagonista, que és el Gerard Álvarez. Gerard, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Un plaer.
13: Aviam, d'aquest euro que et vas proposar tenir a la butxaca per viatjar, quants cèntims et queden?
2: Doncs bastant més, de veritat, perquè vaig tenir molta sort, em va anar molt bé, i vaig arribar fins i tot amb 100 euros que em van sobrar de tot el viatge.
13: Què dius? Tu vas una mica sobrat, no?
2: Sí, va ser bé.
22: Bueno, sobrat 10.000, està molt bé.
13: Molt bé, molt bé. I com tu fas això per sobreviure? Bueno, ja no només sobreviure amb un euro, sinó fer més pasta amb la que vas tornar.
2: Bueno, jo vaig tenir el meu model de negoci, que va ser vendre caramels pel carrer, vendre dolços, xocolates, a les grans ciutats amb turistes.
13: Però legal.
2: I em va gastar. Va ser fantàstic.
13: Eren caramels legals?
2: Sí, aquí sí. No arribem a tant.
11: I la gent en comprava?
2: Sí, però la veritat és que jo no ficava preu, jo explicava la meva història, deia que venia a Carmes per continuar el viatge i algú em donava un euro, algú dos, algú 10 i algú 20.
13: Oh, que
11: bo. Doncs vas tindre molta sort perquè la imatge és molt creepy, eh? D'un tio amb Carmes, vine que t'explicaré la meva història.
2: Bueno, m'has de veure de cara.
13: Hòstia, bueno!
11: Quan vulguis ens envies una foto.
22: No, però pots anar al seu canal de YouTube, clar.
11: Ara mateix sí. Ho faré.
22: De fet, al teu canal de YouTube explicaves el primer vídeo que no ha sigut un viatge qualsevol, perquè tu mateix t'has marcat com 5 normes per l'aventura que l'has anomenat els 5 manaments, que són aquests.
1: Número 1. No puedes volver a casa hasta conquistar los 50 países de Europa. Número 2. Para conquistar un país deberás hacer un amigo allí. Número 3. Tienes que dormir en todos los países de Europa. Número 4. Todo el dinero que uses durante el viaje debe provenir del euro o de trabajos temporales que consigas. Y número 5. Tengo que haberlo conseguido antes del 15 de junio de 2026. Es decir, los 9 meses exactos del curso escolar.
11: Wow.
13: Entenc que si havies de fer una mica a cada país, tens 50 nous amics?
2: Més, però sí.
22: Tot és més,
13: uau, tot és més.
11: Ets un triomfador, sí. No?
22: No, total.
2: No, sí, havia de fer mínim una mica allà, que al final va coincidir que sempre eren les persones que m'hospedaven, ja que jo per trobar un lloc per dormir m'he hospedat amb gent local, amb famílies, gent de tot, per tota Europa, i així és com aconseguia la major connexió.
11: I quin és el lloc més estrany on has dormit?
2: Més estrany? Home, jo diria, és molt mític, una furgoneta a França la primera setmana em va tocar allà.
11: Ostres!
22: Però la furgoneta la va robar o com va el tema?
2: No.
13: Va canviar pels caramels.
2: No, va ser un ucranià que em va portar de Montpellier a Nice, que era on vivia ell, i vam arribar molt tard, allò a les 9 de la nit, i ell sabia que jo tenia un lloc per dormir. No em va poder hospedar, però em va oferir de dormir a la seva furgoneta que tenia allà.
22: Ja.
2: Va fer una mica fresqueta, però vaig dormir.
11: Molt bé, bueno, tu, no, caballo bé. Regalado.
22: I a part d'amics, has lligat molt o què?
2: No, la veritat que no. No era el meu objectiu principal del viatge.
22: Bueno, no era el principal, però...
13: Però què?
22: Ara?
2: No, jo la veritat no donava temps, perquè estic molt pocs cops a cada lloc i jo per una nit no sóc molt, la veritat.
11: A vegades en 5 minuts n'hi ha prou, nen.
2: No sóc d'aquells.
13: Gerard, estàs preparant alguna nova aventura?
2: Aviam, tinc pensat quedar-me bastants mesos aquí, però soc molt jove ara? I 100% vindrà un altre.
13: Ara on ets?
2: Estic a Terrassa, m'ho vist.
13: Ah, fantàstic.
11: Molt bé.
2: Home. Sí, sí. Ja estarem ja temps per aquí.
11: Molt bé. Com a Terrassa no hi ha res, nen.
22: Ara.
13: Sí,
2: Jo, algú que m'he donat compte de l'aventura, a cada país que anava de més, m'adonava el bé que vivim aquí.
22: Sí. Ara.
13: Oh. No s'ha dit mai aquesta frase. No.
11: I com s'hi menja. No.
22: Ara.
2: Òbviament.
13: Com a casa en lloc. Sí. Gerard, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per moltes més aventures.
2: Moltíssimes gràcies. Un plaer.
11: Adéu, Gerard.

0: Senyor Clapés, bona tarda.
1: Ole, l'hombre por la tarde.
0: L'hombre por la tarde.
2: Ole.
0: M'ha agradat, mira. Vale. La temporada vinent...
2: El hombre por la tarde.
0: Si n'hi ha, hauria de ser versió RAC1, el hombre por la tarde. Home, fer... dedicat a l'Alba Segarra. El hombre por la tarde.
3: Hi havia l'hombre i la tierra.
0: Exacte. Sí. El hombre por la tarde. Por la tarde. Està bé,
2: està el hombre por la tarde.
0: Què tal per la platja?
2: Bé, molt bé. Fresqueta, fresqueta.
0: Bueno, no t'ha tocat massa el sol, eh?
2: No, perquè com feia una mica rúfol, però bé, és el millor dia per anar a la platja, perquè el sol no pica tan fort i pots estar tranquil·let.
0: I és el dia que
1: et cremes.
0: Exacte, veus, l'Alba, com ho sap. És el dia clàssic que fots una sucarrimada. Que han rigut en tu de la pantalla que tens darrere.
2: Sí, hem estat poca estona, però això va bé.
0: Perquè ara, si t'has de posar after, t'has de protegir el Protecció 50 avui porto.
2: Sí, no? Perquè la pantalla aquesta d'aquí darrere...
0: I quan acabo el programa em poso after soon.
1: Sí. Escolta, Toni, una cosa, hem de parlar.
0: Hem de parlar. Això, perdona, és més que de boomer, eh?
2: T'ha fet ja la 13-14 amb això de l'hombre de la tarde per fer-te la pilota i ara vol parlar.
1: De fet, he fet la prèvia, he fet el preliminar perquè l'he dit en castellà, perquè està passant una cosa. O sigui, tu ahir vas fer un discurs...
0: No, jo no.
1: No, bueno, una persona contractada per tu va fer un discurs rotllo nodo, que va dir com 800 vegades per segon viva Espanya, i això ha tingut danys col·laterals a la meva família, i és que de fons ens va sentir un infant de casa meva, de l'edat de, no sé, 6 o 7 anys, o 8,
2: quan... Està molt bé que no sàpigues quant ens ha...
1: Deu fer tercer de primària, això deu ser 9 anys. I només escoltant-te, 8 anys. Bueno, algun dia sabré l'edat dels nens.
3: Però quin parentès tens?
0: No ve d'aquí,
1: eh? És el meu nebot.
0: És que no ve d'aquí. No. Al final...
1: L'edat està sobrevalorada.
0: Ara.
3: És un número.
0: Una edat amunt, edat avall...
1: I si busques dades d'esto, ves als informatius. Un infant, arran...
0: Al final,
1: arran de...
0: els infants, si fa no fa, tots...
1: És que no poden votar, doncs no mos interessen.
0: Exacte.
2: Per favor.
0: I pensa una cosa, estan a punt de quedar ja desabociats, eh?
2: Com?
0: Sí, tal com apunta la rumorologia, el professorat, els docents voten que no aquest preacord, comença la vaga indefinida, els pares no podran suportar aquesta situació, els nens començaran a córrer pels carrers...
1: I mos prendran la feina.
0: I aleshores bueno, hauran de fer alguna cosa... Tal com diu l'Alba Segarra, començaran a cosir pilotes.
2: Hòstia.
0: Començaran a treballar...
2: Potser hem de començar a treballar d'hora, eh?
0: A talles tèxtils i tornaran al que va ser abans de la... el que va ser la industrialització, o sigui, el que va ser la revolució industrial.
1: És que és cíclic. La història és cíclica. És
2: no vulguis ir a màquines, busca manetes petites.
0: Si finalment els mestres decideixen això, que s'acaba el curs, no hi ha notes... i al setembre no hi ha data per iniciar el curs, els nens estan condemnats.
3: A salvatjats, eh?
1: O potser els nens faran...
0: A salvatjats,
2: Això no
0: correran pels carrers a salvatjats.
3: No... Mossegant els adults.
0: Mossegant, com si fossin gossos d'aquests salvatges. Bandes infantils robant.
2: Amb el xumet.
0: Ens espera el pitjor.
1: Ho aprendran de nosaltres, que és el que li ha passat al Martí, recuperant el meu tall.
2: Molt bé, Alba,
1: el Martí és el meu nebot, que ahir, escoltant la teva secció, que tu també... Aquí també s'eduque, suposo. Ell solet, amb la guitarra, va treure aquests acords.
2: No.
1: Nosaltres, Toni, som d'una casa, catalans, catalanistes i catalanoparlants... Més aviat rebutgem el que vindria a ser l'estat espanyol i gràcies a tu, un infant que havíem mantingut en la bombolla de la catalanitat, que és molt difícil de trobar...
2: Ara!
1: Que no he sentit mai el Daddy Yankee, m'explico?
2: Yankee, no Yankee.
1: Aquesta cosa?
2: Yankee.
1: Que no va amb la selecció espanyola?
2: Ara.
1: Ha utilitzat les seves dots que hem pagat amb els diners guanyats amb la suor catalana perquè faci música...
2: Ara.
1: ...per començar a tocar els acords de l'himne d'Espanya.
3: I és culpa teva!
1: I això és culpa teva!
3: Fascista!
1: Això... Què li has dit, masclista o fascista?
2: Fascista.
1: Ah, feixista, vale.
0: Ho ha afegit tot.
1: Vale.
0: Amb la F i la M.
1: És que he pensat, en què quedem?
0: Masfascista.
1: Avui anàvem amb el del feixisme,
2: no
1: amb l'altre.
2: No em surt ni...
0: Hem dit que tenia 8 anys, no?
1: Bueno, és petit.
0: Jo només et diré una cosa. Als 8 anys ja va ser hora de saber que aquest nen sàpiga...
1: En quin va?
0: D'on venen els Reis d'Orient.
3: Cuidao!
0: He dit d'on venen...
2: Bueno, d'Orient.
3: Tu estàs parlant de la... Et refereixes a l'Amèrit.
0: Que no em sentiu. No, he dit d'on venen els nens d'Orient. I quina identitat tenen. Ja va ser hora.
1: Jo et proposo...
0: Ho dic perquè aquesta metàfora que t'acabo de fer...
1: L'extrapoles
0: a nivell polític. A on som, en quin país estem i a on anem. Anem, com sempre, cap a la merda.
1: De la terra vinim i a la terra tornarem.
0: Exacte. No. El més trist de tot... Polvo eres i en polvo te convertiràs. M'ho van dir...
2: De un polvo sales i en polvo seràs, no?
0: I diu un polvo sales, també.
2: Cal,
1: sí. I a veure si podes enxergar algun polvo.
0: Perquè tu has fet la versió... Això ho comentes en el teu espectacle?
2: Sí, jo comento tot.
0: I encara hi ve gent a veure't. Sí. Curiós, també.
1: Quan el fas, l'espectacle?
2: A l'Espai Texas, un cop al mes.
0: Quan?
1: A l'Espai Texas. Ah, sí? Quan és el proper?
0: El proper quan és?
2: El proper és dissabte vinent. Vols venir o què? A les 10 de la nit.
0: Llàstima que estic fora.
2: Ja, tu ja no vens a veure'm més, no?
0: No, mira... Que encara m'ho repensaré.
2: Sí?
0: Vale. Sí, perquè tinc un dinar.
2: Ah?
0: I llavors tinc dues
2: opcions. Sóc l'excusa pel dinar.
0: No, ets l'excusa per... Tinc un dinar i ara mateix tinc dues opcions. O anar cap a Calella, on tindré la família, o escapar-me d'ella.
2: Hòstia, vale.
0: I anar a veure't.
2: Ah, vale, perfecte.
0: I potser agafo la segona.
2: Ah, doncs mira, escolta, dia 13 de juny...
3: Llavors has de dir a la família que ja ho tenies agafat de fa temps.
0: Sí, home, sí.
1: I vols que vagi jo al teu lloc, a Calella? I així no tenen el buit.
0: Doncs mira, no et dic que no, perquè almenys els distrauràs, perquè a mi em tenen molt vist. Jo ja no sé què explicar-los. Bueno, deixem aquí, que t'estem robant.
3: Però jo encantat,
0: escolta. És que m'ho passo molt bé amb vosaltres.
2: Sí, no?
0: Hauria de venir més estona.
1: És que... No, perquè
0: la Mònica Folquet em marca 2 minuts, 1 minut, 3 minuts. Jo vinc als minuts que em marqueu. Jo faig el que em diu la Mònica.
1: Perquè
0: també
1: que ets
2: un home ocupat, també.
0: El que diu la Mònica va a missa i repicant.
2: Se'ns ha dit que a la reunió del matí no dius això, eh?
3: A nosaltres ens arriben altres versions.
0: A la reunió del matí no dic res. Estic esperant la llau de propostes que diu la redacció del programa.
1: Hauria de fer tele, això.
2: Sí, jo crec que hem de fer tele, ja.
0: És un no parar.
3: Perquè tu reps moltes propostes, home, aquí.
0: No parar.
2: És una llau, no?
3: I llavors has d'anar...
1: Quin riure de comiat, nen!
2: Demà has d'entrar 10 minuts abans i hem de parlar-ne.
3: Però que esteu bé amb l'equip.
0: Molt. Millor que mai.
1: Jo m'estic ventant.
0: Són les 4 i 3.
3: Ara no t'interessa. Aquest tema no t'està interessant.
0: No, perquè ara ja són temes de vestidor. Saps? Ara ja no saps.
1: Els draps bruts es freguen a casa.
0: Ara, mira, ves que l'Ala s'agarra...
1: Només poso dades.
0: Bueno, va, au, que hem d'explicar moltes coses.
3: Totes les propostes del matí.
1: Adéu.
0: I més les del matí i les del migdia. I més...
2: Home!
0: Au, adéu.
4: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
5: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
6: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
8: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
9: Ell pot, i tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
12: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
13: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
14: RAC més 1.
15: Aquest dimarts els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC més 1. A les 7, Camp Múrcia-Barça. Primer partit de la sèrie de quarts de final. Els blaugranes volen guanyar a domicili per posar l'eliminatòria de cara.
16: El gladiador vola i es vaja!
15: Viviu el partit a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Albert Ferran i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimarts a les 7, UCAM Múrcia-Barça. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC més 1.
14: RAC més 1.
17: Tots som
14: més
17: 1.
18: It's showtime.

0: des dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor a qui no li cal el xat GPT per entendre la seva filla.
1: Hi ha hagut un moment que no entenguis la teva filla, que dius, hòstia, no sé què...
2: Sí, però xat GPT, copilot...
1: Tu tens totes les IA?
2: Per entendre a mi hija a veces, sí, sí, no és broma.
1: Sí, tu no l'acabes d'entendre, eh?
2: No, no, no.
1: Tu t'atreviries a parlar una mica com ella?
2: Què? Hello, què tal, bro?
0: Toni Clapés!
3: Però estaria en l'argot Adri.
4: Estamos de Chile aquí, loco, tete, bro.
3: És una mica la...
4: Está aquí bugueando, ahí, punuki, away, loco. Trapella.
3: Aquest és una mica el nivell en el que ens movem a dia d'avui. Bé, sigueu benvinguts. Ja tornem a ser amb vosaltres, si voleu, evidentment, cosa que ens fa moltíssima il·lusió. Moltes gràcies a tots els oients que ens acompanyen. I avui... Estan en Subprime, com també ho està l'Esther Muñoz. Esther, molt bona tarda.
5: Bona tarda a tothom.
3: Què tal?
5: Moltes ganes d'estar aquí amb vosaltres fins les 8 avui.
3: Ai, molt bé, doncs fins les 8. I moltes ganes també de felicitar perquè avui, senyor Virgili, avui sí...
6: Avui sí.
3: Avui celebra el seu sant.
7: És avui el dia del teu sant, ple de somnis radiants d'esperança. El meu cor

0: romance.
1: Pensava que acabava abans.
0: Romance, romance. Que l'amor de portar.
2: Que no ho sentia.
0: Un record i el encens esperança.
1: Falta molt, Alujas?
3: Calla!
2: Calla!
1: Minut i mig?
2: És una sardaneta, és curta, preciosa.
1: Jo...
0: Quan un jorn nostre cap sigui blanc i la vida se'ns faci velleta...
1: És el seu cas.
2: Se'n fa velleta.

0: Jo crec que ja podríem de...
1: No, calla, eh? No,
0: però si vostè també hi està parlant...
1: Vols callar?
0: Calla, eh? I direm tot una nuna... Porteu-la...
1: Calla!
2: Calla!
3: Amor meu, la vida és la que mana.
4: La vida és la que mana, eh? Preciós, això.
0: Bueno, jo ja ho donaria... Ja ho... Més, que, més que per, satis... per sí. Felicitat. Gràcies. Per tant, Alujas, sí, para ja, ja, ja està, ja... Ja està. Un aplaudiment pel senyor Virgili. Gràcies. I avall que fa baixada.
2: I que, a més, hem de dir que avui ens ha portat bombons, eh? Sí. Ens ha portat una xocolata boníssima.
0: Avui ha estat esplèndid, bueno, que ens ha portat bombons de Can Blasi.
4: De Can Blasi, d'una bons xocolaters de tota la vida.
0: Sí, uns bombons extraordinaris.
4: Extraordinaris.
0: Sí, avui s'ha estirat.
4: Bueno, perquè és el que toca, és el dia del sant, que antes era més important que l'aniversari, eh? Més important el sant que l'aniversari. Era exorcista, només ho dic. De passada.
0: Ah, Sant Virgili era...
4: No, Sant Virgili no, Sant Marcelí.
0: Ah, perdoni, això, Sant Marcelí.
4: Sant Virgili.
0: Sí, sí, tinc un tard.
4: Hi ha, un sant que es diu Virgili.
0: Però hi ha, exacte, sí, saps que anava a dir? Que hi ha, una, sí, hi ha un sant que es diu Virgili.
4: Sí, però que el meu és... Però Virgili és cognom. No, no, no,
0: ja, ja, he tingut aquí un... Clar, m'ha vingut el cap Marcelí Virgili, saps?
4: Ell i un altre que anaven de tronc sempre, que eren dos amics d'això, que es deia Sant Pere. Sant Marcelí i Sant Pere, és avui.
1: Sí.
4: Era feien exorcismes i traien dimonis, però traien dimonis a la gent. Sí. A
0: bueno, és que ara també, ara tampoc pararies. Bueno, la prova és
4: no,
0: que...
4: No, és que ara no pararien.
0: No, és que ara el món està manat per dimonis.
4: Sí.
0: Clar, comença a repassar qui ens mana.
4: Ah, eh? Que no tinguin el dimoni dins, eh?
0: Home, ja li dic jo, Trump jo crec que el té, Netanyahu crec que el té.
4: Trump ne té més d'un, eh?
0: Vladimir Putin també el té.
4: Putin, vull dir, Putin és l'infern.
0: Clar, per això li dic, quants tenen, tenen el
4: i
0: dimoni?
4: I que el Xi Jinping?
0: El Xi Jinping també el té, eh? Erdogan també el té. Ah. Milei també el té. Miri, si ja... Miri. A tot això tenim a la pista central del... anava a dir del... És que no recordo ara del lloc on es fa el Roland Garros, sí, però té un lloc, es diu, té un lloc aquest, aquesta pista central.
4: Wimbledon,
0: El partit, no, és Roland Garros, és a París. Estan jugant Zverev i Jodar el primer set i l'ha guanyat Zverev al tiebreak. Estan ara mateix 7-6, però en el segon set, ara mateix, el partit és 1-2, també a favor d'Esberet. Saludem el nostre comentarista d'excepció, Toni Nadal. Toni, bona tarda.
5: Bona tarda. Bueno, jo estic veient...
0: La pregunta, que... perdona, Toni, és en aquesta pista central, que ara sí puc del nom a la Philippe Chatrier. Com estàs veient el partit?
5: Bueno, estic veient com tu, per la televisió i comentant. Jo penso que la meva teoria és bona.
0: Com?
5: La meva teoria
0: sí, és
5: una bona.
0: Sí, és que no t'acabàvem d'entendre. La meva
5: teoria és una bona de que en Jodar té un bon drive, pega fort, pega més fort que en Alcaraz, però encara li falta. Això ja ho vaig explicar.
0: Com que encara li falta?
5: Li falta per arribar al número 1. Ja veuràs, posam-ho.
6: He vist el partido de hoy de Rafa Jodar y la verdad es que este chico cada vez... Lo comentaba con otro entrenador de la Academia de Rafael. Cada vez que le veo mejor. Jodar, creo que le pega casi más fuerte que Alcaraz. Tiene un drive que es demoledor. Además, es muy valiente, ataca todo el tiempo. Creo que lo vamos a ver muy pronto arriba del todo.
0: Arriba, arriba.
6: No, no, todavía no le veo para luchar con Alcaraz y Sinner, no. Yo creo que puede ser un problema para cualquier jugador que se enfrente con él.
0: Bueno, de moment tot, però... No, però dic, el teu diagnòstic, que aquesta conversa és de fa ja un grapat de dies, es demostra que ets un dels millors...
5: Visionari.
0: Ah, no, un dels millors entrenadors que hi ha en el que és el circuit tenístic, perquè ja pensaves que Rafael Jodar seria un dels tenistes importants, però que no el veies per acabar guanyant un gran... Un gran
5: slam. El número 1 encara no, però vam preparar ben amunt. Vam preparar ben amunt i a veure jo serà com si fos aquest concurs.
0: Sí, no sé exactament què ens estàs dient, però...
2: No s'entén res, eh?
5: Però
4: ben prest, ben aviat.
0: Ben aviat. Bé, ara mateix, com dèiem, a la pista central de la Philippe Chatrier, aquest partit, ara sí que tenim so directe, a veure què és el que diuen els comentaristes Eurosport.
4: 40 iguales.
7: Entre tu i jo, Àlex, que ara no se escucha mal, ¿no se te hace raro cada vez que dices qué bien Rafa o algo así?
8: Sí. ¿Ah? Sí, un poco sí.
4: Quin comentari.
0: Bueno, està ben trobat. He passat de Rafa Nadal a Rafa Jodar. Como poño.
8: Oh.
1: Come on now.
8: Come on now, dice ahí. Vamos ahora, grita Zverev. De hecho, cuando Mark Morí, el speaker, ha hecho su entrada...
9: ¿Aquest Zverev que és rus?
8: Ha hecho tan prolongado lo de Rafa.
0: És alemany. Alemany. De pares o descendent de russos, però és alemany.
9: Sí, que era mala llet.
0: Àlex, a tot això, tenim de comentarista, l'estàvem escoltant, el...
5: Àlex Corretja.
0: L'Àlex Corretja, el gran Escorretja.
1: Adéu.
8: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
10: Oh. Aprieta de nuevo. El alemán que está jugando al tenis de maravilla. 3-1.
8: Sí, com ho ha acelerat.
0: Doncs Toni Nadal, ara mateix el marcador a favor d'Alexander Zverev, 7-6 i 3-1.
5: Bueno, i a veure si li pegui més fort, perquè
0: sí, ja
5: la forma no la té, però de moment encara no està dalt de tot, i el més important ja ho està fent.
0: Doncs seguint aquest partit, no sé ara mateix què ens ha acabat de dir el Toni Nadal. Míriam Díaz, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: No sortim de l'hàbitat esportiu, perquè avui ha passat per RAC1, pel món a RAC1, senyor Virgili.
4: Qui passa?
0: Li hagués fet il·lusió saludar-lo.
4: Sí.
0: El candidat a les eleccions del Reial Madrid, Enrique Riquelme.
2: Què? Sí, aquest sí que se l'entès perfectament aquest matí.
4: A mi quina il·lusió m'ha de fer aquest senyor?
0: Però...
4: A mi més,
0: a veure, que ho dic amb ironia, però miri...
4: Jo no com està, si ara no està... mateix... Bé, si m'entens. Venen uns extraterrestres, agafen tot el camp aquell que tenen...
0: Sí, el Santiago Bernabéu, sí.
4: I se l'enduen i li queda per fer un pàrquing. A mi tant m'aplau
0: el
4: davant.
0: Anem amb el més destacat que ha dit aquest matí a Cal Basté, Enrique Riquelme.
2: Mira, abans de passar l'atac contra Florentino, que s'ha despatxat a gust, he de dir que en una cosa sí que estan d'acord de tots dos candidats, i és que el Madrid... Li han robat lligues. Compra...
4: Ja comencem. O sigui, ara has de posar això?
11: Sí.
4: No cal posar-ho.
11: Vinga, home, va, per favor, quin fàstic. Va,
4: sí, no es posa això.
2: Li ha comprat totalment el discurs del cas Negreira.
11: Què passa, que gilipolla o què li passa?
2: Dels àrbitres comprats.
11: Portar aquesta gent així.
4: Va, home, va.
11: Però som gilipolla en aquesta emissora?
12: Jo no sé si han robat... A ell no lo sé. Sí, a ell. Se han robat al Real Madrid. Però si tu no són del Real Madrid.
13: Estas dos últimas ligas han sido robadas, señor Riquelme.
12: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid, claramente. Pero es que eso no lo puede negar nadie.
2: En canvi...
11: I aquest senyor, sí, el Jordi Bastel, va aquí posant-se la medalleta que és amic de Pep Guardiola i que és el gran bastió del catalanisme i del barcelonisme.
4: Això és catalanisme?
11: Això és catalanisme?
4: Això és catalanisme?
11: Això és catalanisme?
0: No, això és pluralisme.
4: Respongui.
11: Senyora, no es coli. Està bé a primera. Una barra de pa, per favor. Que no estigui cremada a les puntes, que no m'agrada.
0: Que quan m'acabaria està...
11: Bossa de Roma.
0: Està però pitjor, però...
11: No, callando! Sencera.
2: En canvi, a veure, la resta de qüestions sobre Florentino es tiren els plats pel cap. Per exemple, avui Riquelme ha acusat Florentino Pérez de finançar el Barça de Joan Laporta amb 400 milions
11: d'euros. Aquí el Jordi Bastel, vinga, sí, ja li han fotut aquí la d'allò, ja li han colat. Com si fos una lavativa, vinga. I escolta,
4: i aquí
11: el gran líder, el gran catalanista. Vinga, i aquí te la van colando.
4: Hombre, va.
11: El merengón de les gafes.
2: 400 milions d'euros del Madrid al Barça, com s'hauria gestat? Doncs a través de l'assessor de Florentino, aquest que diuen que és el seu delfí, Anas Lagrari.
11: Què?
2: Anas Lagrari.
11: Aquest és el pare de la Minya Mal.
2: No, és un altre.
11: Eh?
2: Diu que quan el club laurana donava suport al projecte de la Superliga, el Barça va necessitar, recordem, finançament per tirar endavant l'espai Barça.
4: I ho va donar?
2: I una de les empreses que va donar aquests diners és Key Capital Partners,
11: sí,
2: de la qual Lagrari és soci.
4: No m'interessa.
12: I se l'ha ajudat financiando con casi

0: Real Madrid, uno. Uno de uno a grande libre.
1: Ha estat un dels protagonistes del matí i estem fent un resum.
0: Ràdio Asquerosa de Catalunya.
2: Si voleu escoltar...
0: No. RAC1, Ràdio Asquerosa de Catalunya, 1.
3: Merengona, 1.
0: Sí.
2: Bueno, ja ho
0: RAM, 1.
2: Ja ho he dit dos cops.
0: Ràdio Asquerosa Merengona, 1.
2: Sí, bueno...
0: Canvieu la lletra.
2: No, digues.
1: No, que el que anaves a dir que ampliarem, no?, el temps afegit.
2: El temps afegit desenvoluparem, senyor Vicenç Martí, una mica més aquesta.
0: Ja vas de blanc, tu, ja vas de blanc, que ve vestit.
3: Cada dia, fixa't que cada dia...
0: I fixa't els topos que porta, de quin color són. Mira, amb
1: sillites. Són blaus. La camisa és blanca i els topos són blaus.
0: Merengón i Parijo. Aquest és el gran referent de les tardes.
2: A veure, tenim en línia des de Madrid el president del Real Madrid, Florentino Pérez. Presidente, bona tarda.
4: Buenas tardes, pero... Pero eso que he escuchado es cierto. O sea, ¿pero cómo entrevistáis al sudaca en vuestra radio?
2: Escolta, que es español, ¿eh?
4: Bueno, pues si es americano, si ya lo dije.
1: Es de Cox.
4: El Jordi Basté este, pero vamos a ver, que es un poco tontito, ¿no? Mm. O sea, vamos a ver, o sea, pensaba que era un periodista listo. Pero no sabe lo que le pasó a José María García.
3: Exacto.
4: Que está, bueno, pues en radio desde hace muchos años y dando de comer a las palomas en el parque. Pues ese señor, el Basté, va a terminar igual. En la calle, como tantos otros, Santi Segurola, como Diego Torres, como JJ Santos, como Alfredo Relaño, como Manolo Lama. Se les corta la cabeza, se quitan de en medio y ya está. Por molestar. Si hay una lista muy larga.
3: Claro.
4: Y no pasa nada para sumar uno más. No pasa absolutamente nada.
3: Nada.
4: Todos los que me faltan al respeto, todos terminan igual. Jordi Basté, que se vaya buscando trabajo. ¿Qué te diré yo en Radio Estel? A ver si, bueno, con la visita al Papa pues necesitan algo y ahí le meten ahí. Pero es que vamos a ver, el Món a RAC1, desde mañana lo va a presentar Josep Pedrerol, que también es catalán, pero sí. Es más objetivo.
3: Exacto.
4: Él fue listo, él me entrevistó a mí en La Sexta y me reía las gracias, como tiene que ser.
3: Claro.
4: Escuchen y tomen nota. Escuchen.
5: ¿Usted gustaría ser entrenador del Madrid?
6: No, me gustaría ser jugador. Claro, ¿eh? Me mandan muchos mensajes, muchos. Ficha a Mourinho y otros. No se te ocurra fichar a Mourinho. Yo no voy a fichar a nadie.
5: ¿Qué contesta usted?
6: No contesto.
4: Tomar ejemplo.
6: A esas cosas no contesto.
5: Le digo una cosa, ¿eh? Este Florentino sí es mi Florentino.
4: ¿Lo veis? Eso es periodismo y no lo que hacéis vosotros.
3: Porque no fas como Pedro.
4: Claro, supongo que usted... ¿Cómo se llama ese?
3: ¿Quién?
1: Clapés.
4: Pues supongo que usted no entrevistará al sudaca, ¿no?
2: Bueno,
4: no lo digo porque
2: si no seguís faltando
4: respecto, no pongo a Ferreras,
2: ya no,
4: pues voy a poner a Ferreras a las tardes, sí, no. Me quedo tan ancho. Oye, que se presente Basté, que se presente,
6: Que se presente.
4: Claro, presentaros.
2: Bé, en tot cas, ho abordarem a partir de les 7, ho ampliarem el temps afegit. Abans, però, anem amb el temps perquè, Míriam Díaz, estem pendents d'unes, a veure, possibles tempestes a Catalunya.
1: Això és, passem de calor, calor extrema,
2: ara ens ho explicarà el Martí Oliveres.
1: Una tarda de tempestes amb alerta.
2: Martí Oliveres, bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs
2: a veure, explica'ns aquests aiguats, per on venen i on van.
7: Mira, ja els tenim actius al nord de Catalunya, entre el Berguedà, el Ripollès, el nord d'Osona, la Garrotxa, també ha descarregat cap al Pla de l'Estany. Fa poca estona, en qüestió de pocs minuts, 20 litres per metre quadrat a Besalú, una tempesta forta, també en molts casos amb calamarsa o pedra, i estem seguint aquesta situació de tempestes perquè estan en avís per intensitat de pluja aquestes comarques del nord de Catalunya. Ara mateix, la tempesta més forta la tenim a la zona nord de Berga, entre Vilar de Borredà, i també n'hi ha una entre el Ripollès i la Garrotxa.
3: Fixa't.
7: Ha travessat la vall d'en Bas, a prop d'Olot, també, i ara
3: que
7: sembla
3: estrany, que... Que plogui a prop d'Olot.
7: Bueno, no. És irònic,
1: És una ironia, no?
7: No, és que està celebrant el seu sant
3: era
7: i està
3: ironia,
7: molt està
3: era
7: molt
3: una fin. Ironia irònica.
7: No, doncs déu-n'hi-do aquestes tempestes que tenim també al nord de la comarca del Ripollès, fins i tot s'ha format una al nord del Montseny. N'estarem pendents, perquè en poca estona poden descarregar molta aigua, calamar-se o pedra, i és també un canvi de temps que com a mínim porta una refrescada. O sigui que és una bona notícia en aquest sentit,
2: No sé com ho veu, Francesc Mauri, no sé si havíeu fet un pronòstic a la televisió pública, a les vostres previsions de que avui, aquest matí, plouria a la ciutat de Barcelona, cosa que ens ha sorprès. Ho havíeu pronosticat perquè jo no ho recordo en els mapes del temps que ho destaquéssiu.
8: Bona tarda.
0: Bona tarda.
8: Havíem fet el pronòstic, efectivament, i com diu el Martí, vivim en un país, Catalunya...
2: Sí, però no m'està responent, però bé.
8: Són coses que es van canviant segons el que indiquen els mapes. El que dèiem és que estem en una zona geogràfica i climàtica fantàstica...

0: Pelejada. Avui un telespectador, el Manel de l'Ametlla de Mar, ens ha enviat una fotografia on se'l veu com queda ofegat i deshidratat tot el mateix dia. Quina meravella climàtica que tenim. El Manel fins i tot ens va enviar una altra fotografia també del mateix dia, on se'l va emportar un esclafit i va arribar a Palma de Mallorca. Matxa meravellosa.
1: La mateixa persona.
2: En un dia.
1: I tot fotografiat amb selfies.
0: Efectivament, imatge on es veu el Manel penjat de la punta de la catedral de Mallorca. Un fantàstic cel rogent de fons, per cert. Una preciositat. En aquest sentit, agraïm als telespectadors que ens envien aquest tipus de fotografies. Recordem que ho poden fer a meteomauri@3cat/tv3.
1: Estic veient, Francesc, estic veient la previsió del temps ara mateix el 3-24 i...
3: A
1: mi és que se m'enfot.
3: Jo
1: li continuaré dient 3-24. I no hi veig cap pluja marcada.
0: No, perquè són coses que passen.
1: Ah, calla, ara... Bueno, però l'heu posat als Països Catalans. O sigui, quan feu el mapa dels Països Catalans, a dalt de tot heu posat un parell.
0: El núvol que engloba el que seria la Catalunya Nord també engloba el Pirineu, i aquí hi ha mateixos...
1: Ja, però està plovent una mica més avall, no?
4: En defensa teva, Francesc.
1: Vinga, una mica de corporativisme. Sempre us esteu tapant. Sembleu els metges. Sembleu els metges. Sempre tapant un a l'altre.
4: Fa una estona t'he vist a TV3 i has fet la previsió. Has comentat aquests xàfecs que tenim avui i que també els tenim dijous.
0: Els tenim dijous. En
4: dijous
0: cas,
4: i divendres podrien
0: no
4: ser fortes.
0: No comenteu, perquè...
1: Però ara en el mapa, perdona, de dijous, no hi veig... Al nord del tot...
0: En l'extrem oriental del...
1: Hi veig un núvol i un llamp.
0: Del país.
1: Però segons heu dit a RAC1, a veure si ens posem d'acord, fins i tot pluges a tot el territori, escoltat a Mònica Usart.
4: Sí.
1: Aleshores, en què quedem? Que ens quedem amb el mapa de TV3 el dijous o el que esteu dient vosaltres?
4: Expliquem.
1: A veure, para la imatge.
5: Aquí fem cas.
1: No, clar.
0: És complicat, digue'ls. Sí.
3: Digue-li.
4: Jo crec que hem de fer cas als de RAC1, I després hem de veure que sempre els mapes...
2: Ells sempre, fregant cap a casa,
4: Home, a veure...
1: Aquest
4: mapa que
1: veiem... El repte està posat. Sí, sí. O sigui, RAC1 diu que plourà tot el territori dijous.
4: Però el mapa...
1: El mapa de TV3 diu que no.
0: Un a un,
1: que no s'entén res.
4: El mapa que heu posat és de la previsió, de l'abans de la previsió dels propers dies, com dèieu, de Països Catalans, i es veuen aquests xàfecs fins i tot a l'àrea de Barcelona. Això vol dir que el front també saltarà, ja l'heu interpretat perfectament, com saltarà
1: el mapa
4: a la costa de Barcelona.
1: Martí Oliveres.
4: També hi ha marques a pluges de Barcelona.
1: Martí. Mira, si em vols
2: prendre...
1: Mira, a mi el pèl me'l van prendre dissabte, Ja me'l van prendre prou.
2: Estàs molt calvo,
4: Ara, jo també,
1: Sí, ara, si ara m'estàs defensant el mapa, que acabo de veure, i que no hi havia ni un... O sigui, hi havia només dos núvols al Pirineu... M'estàs aquí venint el rotllo de que sí que s'ha vist, no s'ha vist.
2: No s'ha vist res.
1: Ja està, ara, si tu vols seguir la corda, doncs ja està, hasta aquí.
0: No passa res.
2: El Principat de Catalunya.
1: Ja està.
2: Que va
1: ja
2: d'una banda a l'altra.
1: Ja està, punt.
2: Plourà tot arreu o no?
1: No.
4: A tot arreu no. I el mapa ho posa perfectament.
1: No, el mapa no ho posa.
2: Tu has dit que RAC1 deia una altra cosa diferent.
1: Uns diuen una cosa, uns altres diuen una altra. Escolta,
5: ja has canviat d'opinió, Dins de l'estudi,
4: A veure.
1: Mira què et diu l'Ester.
5: Dues coses diferents.
2: Molt bé, Ester.
5: Primer has dit que RAC1 deia una cosa i ara ja li estàs donant la raó amb ell. A veure, jo vull saber si he d'agafar el paraigua o no.
4: L'has d'agafar.
5: És el que m'interessa.
4: Els companys de TV3 també ho han dit.
1: Però, va, escolta, mira, Martí Oliveres, de veritat, fuera,
6: no. Fuera.
1: Ja està bé. Vinga, escolta, a fer corporativisme, mira, te'n vas amb el... Mira, amb la Guàrdia Civil. Vés amb la Guàrdia Civil, que també fan corporativisme. O amb els jutges, que també fan corporativisme. Vinga, va. Ja està. Anem amb altres coses, a veure. No, ja està, ja no dona... Avui ja m'ha acabat la paciència.
4: Ja quedarem, Francesc.
5: Ja no li preguntem pel Niño, perquè, clar, és tan futur...
1: No cal el Niño un altre dia, ara que ens hem allargat massa. Si no, et quedaràs sense explicar res més. Què prefereixes?
5: Vamos a explicar más cosas.
1: Doncs vinga, doncs el niño para un altre dia.
5: Martí, fuera, fuera, fuera.
2: Martí, fuera.
5: Fuera, fuera.
3: És molt petit.
5: Fora, fora, fora.
1: Vinga, anem amb un clàssic, una cosa que torna com les glopades quan tens mal d'estómac, sort de l'alma, és el reflux.
2: Sí.
1: És el reflux anomenat finançament autonòmic. Torna aquest reflux.
2: Què dius ara?
1: Que centra aquesta hora els debats de les jornades del Cercle d'Economia que avui, entre d'altres, han convidat a Alberto Núñez Feijóo.
2: El president.
1: A veure, Míriam Díaz, per on comencem?
5: Doncs mira, anem al Palau de Congressos perquè ho està seguint en Sergi Giró aquestes jornades. Ara mateix tenim tres presidents autonòmics, cara a cara, podríem dir, parlant d'aquesta reforma del sistema de finançament, que són Salvador Illa, el gallec Alfonso Rueda i el basc Imanol Pradal. Cesc Giró, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
5: Bé, tenim algun titular d'aquests primers minuts?
7: Doncs poc a poc van entrant al tema del finançament. Han començat parlant sobre el model autonòmic. El president Illa n'ha defensat les bondats. També ho han fet Rueda i Pradales, l'endecari, que ja està començant a tocar una mica el moll de l'os de la conversa, el finançament, defensant el concert econòmic. I Rueda, en canvi, al contrari, creu que segons quins canvis s'hi facin es pot posar en risc el model de les autonomies. Ara està la conversa ja derivant sobre el tema del finançament. Veurem si com acaba aquesta conversa entre tres presidents autonòmics de partits diferents i amb postures també diferents sobre aquesta qüestió.
5: De fet, els empresaris catalans han aprofitat la presència d'Alberto Núñez Feijóo aquestes jornades per reclamar doncs, que s'hi posi bé, no?, amb aquesta reforma del finançament, que no la veti. Feijóo, però, Cesc, no s'hi ha posat massa bé.
7: Sí, ha estat una conversa més freda i tensa que en altres ocasions. Feijóo, ja d'entrada, no ha rebut els aplaudiments a la sala d'altres anys. La intervenció també ha estat un punt més tensa. Primer perquè podríem dir que l'elefant de Pedro Sánchez i les presumptes irregularitats del PSOE ha sobrevolat tot el discurs, ara en parlarem després, però sobretot perquè la posició del PP sobre el finançament no casa gaire amb l'empresariat català. I això s'ha traduït en alguns moments de certa, fins i tot podríem dir, tensió durant la conversa amb la presidenta del Cercle, Teresa García.
8: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
9: No hay casos de corrupción. Lo que está trascendiendo es un sistema destinado a facilitarla, a ampliarla y hacerla impune. Si nada de esto se consideraría razonable en el seno de cualquier organización, ¿cómo se puede querer sostener a un país así?
2: Claro.
7: Amb la Montse Martí, cap d'Economia, hem fet l'exercici de comparar una mica els discursos de Feijóo aquí al Cercle i sí que hem vist una mica un viratge significatiu. El 2022, per exemple, parlant de llengua, de nació, fins i tot marcant distàncies amb Vox, en canvi, el discurs d'avui ha tingut un to força més diferent i el context també és molt diferent. Sense anar més lluny, el PP governa amb Vox en algunes comunitats i depèn essencialment d'ell si Feijóo vol acabar sent president del govern espanyol.
5: De fet, continuo amb aquesta idea de fer caure el govern de Pedro Sánchez. Avui Junts li ha dit que si vol doncs proposar-los una moció de censura, que vagi a explicar-la a Carles Puigdemont, no? A Waterloo. N'ha parlat Jordi Turull a Catalunya Ràdio.
10: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
2: Toma!
5: Alguna resposta del líder popular, Cesc?
7: Doncs mira, n'ha parlat escuetament i de forma irònica a la sortida del Palau de Congressos, a la pregunta d'uns periodistes que li han posat allò al micro a contrapeu, preguntant-li si aniria a Waterloo, doncs Feijóo, podríem dir que ha menystingut, fem servir aquesta paraula, menystingut la proposta de Turull.
11: Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias, vamos.
7: Com si no fos seriosa aquesta qüestió, doncs Feijóo ha driblat els periodistes amb aquesta frase que podríem doncs, concloure que tanca la porta a anar fins a Brussel·les. A dins, però, sí que ha evitat fer-ne referència a Junts per Catalunya i aquesta qüestió. S'ha limitat a remenar els draps bruts del PSOE i a demanar el suport de l'empresària català per impulsar aquest canvi a la Moncloa. Ara bé, diu que ho farà sense xantatges i que hi plantarà cara amb o sense la seva ajuda.
9: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
7: Bé, també ha parlat la presidenta del Cercle, perdoneu, sí? García Milà, que de fet ha estat pujar a l'escenari per fer la intervenció inicial i ha tret el tema dient que l'empresariat està profundament preocupat per les presumptes irregularitats que envolten el sol. Per tant, ella mateixa, abans de començar, sense que vingués a to, diguéssim, ha tret aquesta qüestió.
1: Dèiem que estem immersos en aquestes noves jornades del Cercle d'Economia i també, evidentment, es parla d'economia, que és del que es tracta, evidentment, sí. No només de política, i l'ha estat seguint Montse Martí. Montse, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: S'ha abordat les conseqüències de la guerra a l'Iran i el bloqueig, recordem-ho, de l'estret d'Hormuz. Quin ha parlat avui, Montse?
12: Sí, doncs hem seguit la taula rodona que hi ha hagut aquest migdia de dos dels presidents de les principals energètiques del país. Parlem de Repsol, Antoni Brufau i Francisco Reynés de Naturgy. Brufau ha assegurat, coincidint amb totes les veus, de fet, que hem sentit fins ara al respecte, que si el conflicte s'allargués molt i l'estret d'Hormuz estigués bloquejat durant molt més temps, doncs hi hauria un conflicte energètic mundial, diu. Tot i això, Reynés, en aquest cas, ha insistit que l'estat espanyol és qui menys ho patirà a curt i mitjà termini, perquè és qui té més marge de maniobra a nivell energètic. Hem sentit, Toni, també Brufau i Reynés, força contundents, sobretot quan s'han posat a parlar sobre Xina com a soci comercial. El que asseguren és que tant Espanya com Europa fa un mal negoci intentant mirar més cap a la Xina que no pas cap als Estats Units. I Antoni Brufau, el president de Repsol, diu que si Espanya i Europa continua mirant cap a la Xina, continuarà sent un gran consumidor, si et sembla el sentim.
13: Si miramos a China como está pasando en estos momentos, nos convertiremos en un gran consumidor y de alguna forma en un comercio no positivo, en un comercio que va a representar supeditación y no igualdad de... Aprendamos y aliémonos con quien es más parecido a nosotros y cuidado con aquellos que de alguna forma tienen criterios absolutamente lícitos, pero muy distintos a los nuestros.
1: Ep. Aleshores, perdona, perquè clar, no hem pogut escoltar tota aquesta xerrada. A qui proposa el senyor Brufau? Amb qui... exacte, amb quins...
12: Amb Estats Units. Ell el que diu és que és un aliat que hi entén més d'energia i que fa més les coses com les hem fet nosaltres fins ara. I la Xina no és així, sinó que la Xina ens ven molt producte i ens convertirem això en un gran comprador, en un gran consumidor, però que no ens convé. Francisco Reynés, de fet, el president de Naturgy, també ha reforçat aquesta idea. Diu que mentre les regulacions per fer una energia més sostenible estan ofegant Europa, doncs anem comprant cada cop més a la Xina, que no té tants miraments, i a més a més, doncs el fet de comprar a la Xina també és insostenible, no? Si et sembla, el sentim.
14: Vamos a bajar nuestras emisiones como europeos. Nos iremos descarbonizándonos, pero a la vez el mundo aumentará sus emisiones, porque lo que hará el mundo será fabricarlos en otro sitio y trayéndolos aquí. Sí. Con lo cual hay una emisión del transporte que se suma a una ineficiencia específica de todo lo que es la producción.
1: Exacto.
12: I hem de situar totes aquestes declaracions en el fet que ahir, aquí mateix, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per exemple, va anunciar una nova connexió directa a Barcelona-Màsia, a Taipei, a partir de l'any que ve, i tant Salvador Illa com Pedro Sánchez, dels últims mesos, sí que han fet viatges a la Xina per reforçar doncs, tot això, les col·laboracions, les inversions, després dels últims doncs, estirabots amb els Estats Units. I també hem revisat algunes dades, mentre parlaven tant Reynés com Brufau, de les exportacions de la Unió Europea als Estats Units han caigut un 30%, i pel que fa a on compra ara a Europa, doncs Xina és el principal país on compra Europa. El primer trimestre el 23% de totes les importacions van ser amb la Xina, i després d'Europa ja compra als Estats Units el 13% del total. És a dir, que reforça una mica la idea que de moment ens estem emmirallant, sobretot els últims mesos, amb la Xina, i tant Reynés com Brufau diuen que això és un mal negoci.
1: Doncs Montse Martí, moltíssimes gràcies per aquesta crònica des del Cercle d'Economia i també els Cesc Giró. Moltíssimes gràcies als dos. Bona tarda.
15: A vosaltres.
12: Gràcies.
1: A tot això tenim amb una gran incertesa el resultat d'aquesta votació que està portant a terme la docència, mm-hmm, els professors de la pública.
2: Com qui guanya?
1: Per veure què és el que passa el proper dijous. És a dir, si es dona per acabada les jornades de vaga i s'accepta el preacord o anem a la vaga indefinida, Míriam.
5: Exacte. De moment han votat 3 de cada 10 mestres i professors en aquesta consulta que, recordem, es tancarà dijous a les 12 del migdia. Mentrestant, els partidaris del no continuen mobilitzats. Avui recordem que hi havia vaga a Barcelona, doncs han bloquejat l'accés a la Casa Batlló, al Passeig de Gràcia, durant gairebé 5 hores. També s'han manifestat pel centre de Barcelona amb lemes com no a l'acord de les molles. N'han parlat, per exemple, Ingrid Xavarria de la CGT i Laia Fons de la Intersindical.
16: No hem sortit al carrer només pel salari. Hem sortit per salvar l'educació pública, perquè estem en una situació d'emergència educativa.
17: Què ens ve als docents, de 50 euros o de 5 o 6 alumnes a l'aula? Tant de bo no haguéssim de fer-nos aquesta pregunta i tant de bo no haguéssim d'escollir, però és cert que si no hi ha una proposta directa de ràtios és molt complicat poder estar d'acord.
5: Segons el departament, el seguiment de la vaga ha baixat respecte a setmanes anteriors. Seria a la una del migdia, de poc més de l'11%, 7 punts per sota de la vaga territorial, recordem, d'ara fa una setmana al Barcelona.
18: Ei, com anem? Sóc
1: Quim Ferrer.
18: Hòstia, aquests professors són la canya. Hòstia, tio, són la canya, tio! Porto una setmana vivint amb ells mentre fan vaga i són molt divertits.
19: Ah, sí?
18: Hòstia, sí, sí, que són molt divertits, eh?
19: Sí, ah, sí,
18: sí,
19: explica, explica.
18: Són l'hòstia, eh? Mira, mira, l'altre dia vam anar a Montserrat, sí, eh? Montserrat d'excursió.
19: Sí.
18: No vaig caure, eh? Vam anar a Montserrat d'excursió i no vam deixar passar els japonesos. Després, acampada a la conselleria amb tendes del Decathlon.
19: Molt bé.
18: Avui, bicicletada.
19: Molt bé.
18: I demà crec que farem una tirolinada i a la nit foc de camp i cantarem el conveiat.
19: Molt bé.
18: M'ho estic passant pipa, eh? Estaria tota la vida fent vaga amb els professors!
1: A veure, Quim, Quim. Esperem que el contrari, que es resolgui la situació i s'arribi un acord, no? Sobretot pels nens, en aquest cas.
18: Hòstia, no, els nens que els bombin, eh? Els nens, hòstia, la canalla, són molt avorrits. Són molt avorrits, la canalla. A mi només m'agrada la gent gran. I si és de poble, millor.
19: Sí, sí,
18: hòstia,
19: sí.
18: Me'n vaig, que ara he d'anar a jugar al joc del mocador, eh? Mestres i professors de Catalunya, sou molt bona gent!
1: I a tot això, qui s'acosta, ja el veiem, en fi, mirant cap a Itàlia, és el Papa, perquè el govern està intentant, després de la polèmica generada amb el discurs que oferirà a la inauguració de la Torre de Déu Nostre Senyor a la Sagrada Família, doncs que s'escolti més el català, Míriam.
5: Sí, recordem que la litúrgia i aquesta benedicció seran íntegrament en castellà, això ho sabíem ahir i ja es va destapar la polèmica. El govern ha dit aquest matí al Món RAC1 que està lligat de mans i peus perquè els continguts litúrgics doncs, ja estan tancats. Ho ha dit el director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas.
20: Quan sabreu alguna cosa?
21: Doncs quan vingui el papa i parli.
20: Per tant, negocieu sense saber si el papa parlarà...
21: És que no estem negociant res, és a dir, estem mostrant una posició que em sembla que és majoritària a Catalunya, que el català tingui una bona presència, però això no és... A veure, els continguts litúrgics del papa i de l'Església i de qualsevol confessió no es poden negociar.
5: Clar, Junts i Esquerra han posat el crit al cel en tota aquesta polèmica i han demanat al govern que hi posi remei. El bisbe de Girona, fins i tot Octavi Vilà, també ha anat en la mateixa línia i ha lamentat que la llengua no formi part de la benedicció de la Torre de Jesús.
22: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús, que ha sigut en català.
19: Clar,
22: més tenint aquell precedent de fa 2 anys i escaig o 3 anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma, que és la imatge que es venera aquí a la catedral de Girona. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades.
0: La Conferència Episcopal doncs ha llançat pilotes fora, ha responsabilitzat el Vaticà. El coordinador general de la visita, Fernando Jiménez, ha dit aquest migdia que no depèn d'ells.
15: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión.
0: Això mentre el govern no es fa seva la recomanació de la Moncloa a les empreses perquè facilitin el teletreball durant els dies de la visita del Papa, la Generalitat ha dit avui que el que li pertoca és garantir la mobilitat amb més transport
1: públic. Bé, els que sí que estan fent l'agost, tot i que estem al mes de juny, són els veïns amb balcons a la ruta del Papa per Barcelona, Míriam.
0: Sí, perquè s'han trobat ja anuncis a Wallapop de lloguers de balcons, sobretot al carrer Rosselló, que és el tram que farà amb el Papa mòbil, lloguers que van d'entre 150 i 900 euros.
1: Hòstia.
0: Alguns fins i tot amb begudes i pica-pica dins del preu. També s'estan firant les botigues de souvenirs que envolten la Sagrada Família, amb, per exemple, una bossa de tela amb la cara de Lleó XIV com a producte estrella.
1: Doncs tenim l'opció de saludar una d'aquestes botigues, concretament el propietari, o si més no, l'encarregat del... En aquests llocs mai se sap amb qui parla realment, del Bazar Catalunya Abundant 3. Hola, bona tarda.
19: Hola.
1: Amb qui parlo?
19: Hola.
1: Xuxoma, li preguntàvem sobre els...
19: Xuxoman.
1: Xuxoman.
19: No. Xuxu.
1: Xuxu.
19: Xuxu.
1: Xuxu. Xuxu.
19: Mang.
1: Mang.
19: Mang.
1: Mo.
19: Mang. No, mo. Mang.
1: Mang.
19: Mang. Xuxu.
1: Mang.
19: Xuxu.
1: Bueno, és igual. Ja ens hem entès. No, li preguntava... per el souvenir ara mateix a Estrella, en la seva botiga, que està tocada a la Sagrada Família. Souvenir, recuerdo.
19: ¿De qué?
1: De la visita del Papa. El Papa, de Lleó XIV, la visita del Papa.
19: ¿Tapa?
1: No, tapa no, Papa. Papa, Santo Padre.
19: Patata.
1: Papa, León XIV.
19: Patata blava.
1: No, Papa, Papa.
19: Tenemos patata blava, ketchup, mayonesa.
1: Però no és una botiga de... Això no és una botiga de souvenirs.
0: Tenen de tot, no?
19: Tenemos papa, tenemos león.
1: Papa, això, el papa, Lleó XIV.
19: León, tenemos león, tenemos rey león, DVD, póster, tuche, bolígrafo, de pelo. Tenemos papa malo, papa bueno, papa Mao Zedong. Papa Mao Zedong. Tenemos chinano papa... ¿Todo?
1: No, perquè Xina és, és un país budista.
0: No ho sé, tu.
19: Xina no, papa. Xina no, papa. Papa no. Tenemos papa malela. Tenemos papa de la suerte. Mueve brazo. Papa, mueve brazo. Compra papa, mueve brazo y te trae suerte. Da dinero. Trae dinero a casa. Tenemos, ¿qué quieres? ¿Quieres comer?
1: No, és que és igual. Bé, volia saber una mica...
19: Tenim òtia. Tenim òtia, pan de gamba?
1: No, és que...
19: Òtia, pan de gamba.
1: No, tampoc... No.
19: Tenim rodita primavera con una cruz. Con la cruz.
1: És que no l'entenc, aquest
19: home. Con una cruz.
0: Sí, rollito en forma de creu. Homenatge al papa, no?
19: Rollito cruz para bendecir. Tu bendices y comes. Bendices, comes. Bendices, comes. Rollito cruz. ¿Qué quieres?
1: No, és que ja sap... volia...
19: Tenemos arroz, delicia, Santa Trinidad. Tres.
1: Riu com una cabra.
19: Eclasia china. Humor chino.
1: Bueno, pues mire, en aquest humor...
19: ¿Cuántos son?
1: No, no somos nadie porque ya vamos a colgar. Ya no nos interesa más hablar con usted. A ver, adiós. 11 minuts, les 5 de la tarda... Anem amb tots aquells despistats i despistades que no saben ni en el dia que viuen, ni on viuen, ni on tenen el carnet de conduir, ni el DNI. Perquè tots aquells que tingueu el DNI a punt de caducar o caducat i el necessiteu per aquest estiu, doncs em sembla que heu fet salat. Marc Serra, bona tarda.
23: Bona tarda, què tal, com esteu? Atenció, que això pot afectar molta gent. Sí, si no l'heu revisat, el teniu caducat o a punt de caducar i, sobretot, no teniu alternativa o el carnet de conduir el passaport, que tot es desmanegui i no saps què està caducat i tot que no, doncs teniu problemes. Perquè ara explicarem com està el tema de la cita prèvia.
24: Què me diu, ara?
23: Però també hem descobert avui altres sistemes per aconseguir aquest tipus de cites no tan legals.
24: Ah, sí?
23: El drama comença, i això us ho puc explicar en primer
3: primera persona quan descobreixes que has de renovar el DNI. El tràmit es pot fer online i després de donar totes les teves dades t'apareix la possibilitat que el sistema t'adjudiqui la cita ràpida. Aquesta és la millor manera. Tu dius jo, vaig o no al sistema i digui on sigui, eh? Apretes el botonet de cita ràpida, resultats 0. 0. A nivell de cita ràpida, és a dir, la propera setmana o la següent, 0.
5: En lloc, eh? En lloc. No queda en lloc.
3: En lloc de Catalunya. Res. Aquesta primera cita, aquesta primera cerca, ja et dic 0 resultats. Com si fos un concert de Bad Bunny, pots fer una altra tàctica, més a la desesperada, seleccionar totes les comarques catalanes, que és el que vaig fer jo, tots els dies possibles i totes les hores, és a dir, disponibilitat total.
5: Absolutament. Com si
1: no, estaves disposat a anar arreu.
3: A on sigui. Resultat... 0.
1: Disposat a anar a on sigui de Catalunya per fer
3: les cases del Canà, a Viella, on faci falta.
2: A les 8 del vespre.
3: On sigui. Vaig pensar, el Toni serà generós i em dirà, vés on hagis d'anar.
1: Home, si és per fer-te el DNI,
5: és important, clar.
3: I llavors, l'única cosa que vaig anar fent això F5 refrescant, fins que algú va deixar anar alguna data d'aquestes, alguna cita, i l'he pogut aprofitar. Però realment, molt complicat. La pregunta és, per què passa això? I quina importància té la picaresca en aquest problema i per què sembla que es comença a posar de moda una altra manera d'aconseguir-ho i no haver de passar per tot això que us estic explicant. Ho ha investigat el periodista de La Vanguardia, el Javier Ricou. Javier, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Què tal? Que no t'hagi passat com a mi, tu tens el DNI en ordre o com ho tens, això?
4: Jo el tinc en ordre, sí, jo vaig fer reportatge i el primer que vaig fer va ser mirar passaport DNI, perquè també podria passar com a tu.
3: Sí.
4: I jo ho tinc, però ho dius molt bé. Jo quan aquest reportatge, quan vaig mirar això, vam parlar amb els sindicats de policia, vam parlar amb les oficines, i la cita prèvia, i ja no sé si li puc dir ràpida, era a 2 mesos vista.
3: Dos mesos.
4: Sí, i ara estaríem igual. Per tant, estem 2 de juny, si jo necessito el passaport perquè me'n vaig a un país fora de l'espai Schengen, que ja no és amb DNI, o el DNI per anar a Berlín i el tinc caducat, pues si jo tenia un viatge el 16 de juliol, jo em quedo a casa, perquè és que no hi ha manera de renovar-lo, i això realment és greu, jo, perquè el que em deia el Marc, això afecta moltíssimes persones, i ara mateix a les portes de l'estiu, no? I així estem, però jo et dic que fa 7-8 anys, això, igual és lleig que ho digui, vaig fer el mateix reportatge.
3: Imagina't.
4: Sí, també a l'estiu, i parlàvem del mateix, i això no s'ha solucionat. Aleshores, què està passant aquí? Doncs que amb aquestes oficines que fan aquest tema no hi ha personal.
3: Ara ho explicarem. També dir-vos una cosa, no sé si el Javier s'hi va trobar. A mi em va avisar de que tenia el DNI caducat el caixer automàtic. És una cosa que no m'havia passat mai. Vaig anar a treure de diners
4: al caixer. No, que jo no el tenia caducat, Marc. A mi no em va passar. Jo vaig fer reportatge i el tenia bé.
3: A mi va passar això. Vaig anar al caixer i al mateix caixer em va sortir un rètol, la informativa, em va dir vostè té el DNI caducat i li pot repercutir en segons quines operacions comptables. Ho dic perquè no és una qüestió com el que està explicant el Javier de sortir a fora i tal, sinó, per exemple, compra-vendre de coses, immobles, el que sigui. Amb el DNI caducat estàs mort.
1: El notari no et deixa.
3: Sí.
4: No,
3: t'anava a dir, de moment, el que sí que ha canviat respecte al que ens deies de fa uns quants anys és que la cita és online. És a dir, d'això no t'escapes. Sí.
4: Clar, perquè el que va passar fa 7-8 anys era que en aquestes oficines, a les 4 del matí, a les 3 de la matinada, hi havia gent dormint a les portes, per ser el primer a entrar. Ara és absurd, tu te'n pots anar a dormir allà i, evidentment, tu no entres perquè hi ha una cita prèvia. Tu tens la cita prèvia pel dia 2 de juny, 2 d'agost, a les 10 del matí, a la Verneda, a Barcelona. I tu tens aquella cita que aleshores sí que va ràpid, perquè la cita prèvia aquesta, com a mínim, no esperes perquè agafen la gent que poden agafar. I, per tant, aquestes oficines, en funció del personal que tenen, n'agafen 40, 30, 25, depèn del dia, i no hi ha gent de taulell que està passant, doncs que no hi ha jubilacions, que la gent no renoven aquestes plantilles. Jo també et dic que fa, em sembla que 2-3 setmanes, que espero la resposta del Ministeri de l'Interior.
3: Bueno,
4: hi ha un correu i no m'han dit, preguntant si havia reforçat el personal i tal, i aquí no han respirat.
5: Perquè això deu passar només a Catalunya o també a la resta d'Espanya?
4: No, a Madrid. Madrid, allà grans també. Capitals, València, els està passant a tot arreu. O sigui, aquí a Barcelona es pot ser més acusat, però estaria passant a nivell d'Espanya i principalment a grans ciutats, però ara em diu el Marc que ha mirat a Catalunya totes les oficines d'altres ciutats i el que veig que això és, en aquests dies, el que ha fet és agreujar-se el tema més que solucionar-se.
3: Bueno, si em vaig estar parlant fa uns dies amb la Laura Fa, que em va explicar que tenia el mateix problema, i va haver d'anar a Tarragona.
6: Oh,
3: a la primera hora que li van donar va anar a patar a Tarragona, perquè és que si no et quedes sense DNI.
4: No,
3: que tu em deies que, bueno, si la cita te la donen per 2 mesos, ara estaràs esperant un correu electrònic del govern en 2 setmanes.
4: Clar. I ves que no hagis d'esperar exactament el mateix. Jo com a premsa, a La Vanguardia, però no han respost. Jo crec que bueno, han entès que igual no era important o que no era un tema menor, però vaja, jo van publicar la notícia i evidentment volia saber la versió del Ministeri, perquè a mi el que em deien els sindicats, el que estan fent aquí, que és un pegat, és ficar, i per això hi ha molta mala maror, perquè la mala maror ja estava quan t'han fet esperar, però quan vas a l'oficina aquella, la mala maror es multiplica per 3, perquè estan sentant als taulells agents de policia que no és la seva feina, i que estan obligats a fer aquest tràmit de la renovació de passaport i DNI. I això, evidentment, estan enfadats els agents perquè ells no volen estar allà. A les oficines aquestes hi ha el funcionari, que és el que fa la tarea administrativa, que és una plaça, i després hi ha el policia, que és el que s'encarrega de la seguretat.
3: A mi mateix, policia armada. Sí.
4: És a dir, policia armada.
3: Sí, el que ha fet el meu DNI era policia armada. És a dir,
4: aquest
3: allà asseguts a la cadira.
4: Aquesta gent, ja et dic jo, que hauria d'estar o fent tasques de vigilància o fent unes altres tasques que, evidentment, l'estem traient de les seves funcions.
3: Clar.
4: Encara és més greu, segons els sindicats, perquè estan ficant també aquí a gent molt qualificada, que són investigadors de la policia judicial, que això, que ja anem amb el tema de Catalunya, sempre a Madrid, que el que diuen és que és una mostra de que estem desmantellant la policia judicial aquí a Catalunya, no a l'investigador. Imagina't una persona que ha estat a crims, que ha estat a homicidis, que porta 20 anys d'experiència i de sobte li diuen pel matí escolta, que és una feina ben digna,
3: no? Ara està enganxant
4: però no és la
3: fotos.
4: Seva feina.
3: Sí, està enganxant fotos.
4: I agafar el teu nom, Javier Ricó, i aquí fica el dit aquí, i tal. I això és el que estaria passant en aquests moments, però tot i destinar aquests policies, que la majoria són sortits de l'acadèmia, són nous els que estan portant a les oficines on hi ha mancança de personal, tot i això no soluciona el problema, el col·lapse continua, no? Per tant, faria falta molta més.
3: Has dit dues coses interessants. La primera, ens afecta a tots, tinguem el DNI com el tinguem, que s'està traient policies del carrer, és a dir, policies que ens haurien de protegir per fer DNIs, i la segona, que s'està posant agents, tu deies, a La Vanguardia, d'àrees d'investigació amb molta experiència acumulada, se'ls està posant a agafar firmes i a fer DNIs.
4: Enganxar la foto.
3: Aquestes dues coses ja són delicades, però en tens una tercera que expliques, que és que què passa amb alguns funcionaris quan veuen que la seva destinació és Catalunya. Per tant, quan tu dius, val, d'acord, falta gent, doncs portem funcionaris cap aquí. Què passa?
4: Doncs que marxen. Marxen, això m'ho diuen els sindicats de funcionaris, que un altre problema és que quan tu tens una plaça i quan et toca principalment Barcelona, arribes aquí, però és que tu només seure en aquella cadira demanes el trasllat. Tu vols marxar, no volen venir a aquestes ciutats perquè els sous tampoc no són amb aquesta tasca administrativa molt generosos i aleshores el que no poden fer, diuen ells, és viure al nivell de vida que hi ha en una ciutat com a Barcelona, evidentment estan molt millor, no diré noms, però qualsevol altra ciutat de la resta d'Espanya on la vida és molt més barata. I per tant tenen un problema de que aquestes places que hi ha aquí tampoc no es cobreixen perquè renuncien els que els hi toquen, que també seria una altra història obligar-los, però clar, també els entenc jo, amb aquesta gent, també a Barcelona amb un sou just i amb un policia i has d'estar compartint pis com quan estudiàvem l'any 82, no? Per tant, clar, no volen estar allà. És tot, s'ha ajuntat tot, però ja et dic jo que és un tema que l'estem arrastrant, que no se soluciona i que està provocant molt mals de caps, i també ho has dit, Marc, clar, el que tu deies, anar al notari, anar a qualsevol altra gestió, que tu haguessis esperat 2 mesos, o l'estaves vacances en l'aire,
3: sí,
4: perquè si tu ara tens, ara molta gent ho estarà mirant, i si esteu mirant el DNI o passaport, doncs anem
3: tard. Són 2 mesos.
4: Anem tard, si havíeu de marxar el dia 29 de juliol, anem tard.
3: Ara et preguntaré una altra qüestió, que és la part de, diguem-ne, saltar-se el que estem comentant, però l'Ester ens vol explicar alguns comentaris dels oients.
5: Estan arribant molts correus a l'adreça versió@racu.net sobre aquesta qüestió, perquè ja no són només els viatges, hi ha altres casuístiques, com per exemple la selectivitat. Hi ha persones que s'han de presentar a la selectivitat, com per exemple la Neus, dius, nosaltres ens hi vam trobar, cada dia has de mirar, és horrorós perquè patíem, perquè havíem de fer la selectivitat i sense el DNI en ordre, és penós, però no la podíem fer. Després també ens arriba un altre missatge de la Cristina, per exemple, que diu que fa 3 setmanes va passar per aquest mateix calvari amb el DNI, va demanar totes les opcions per província, estava desesperada, diu que va anar a la comissaria de Sabadell a preguntar, i li van dir que els divendres a les 12 obren cites online per fer la setmana següent. Marc, això tu no ho sabies,
3: no,
5: que vius a Sabadell.
3: No, tampoc ho havia llegit enlloc.
5: Diu, així ho vaig fer el divendres posterior, de fet, la van publicar a les 11 i vaig poder demanar cita online pel dilluns següent. Vam renovar DNI, passaport pel meu fill i tot correcte. Diu, no sé si això ho fan a totes les comissaries, però a Sabadell va anar d'aquesta manera.
3: Jo que he fet tota la investigació a través de la web, això no ho he llegit enlloc. No
5: doncs
3: sé
5: mira.
3: Si el Javier ho té present, però jo això no ho havia vist enlloc.
4: No, jo l'altre dia parlant, jo no vaig treballar tant com tu, Marc, tampoc fent la prova perquè no tinc ni el DNI caducat, evidentment, però jo sí que vaig parlar amb sindicats i m'estaven dient aquí a comissaries de Barcelona totes que estava tot en vermell, vaig parlar amb 3-4 oficines i tot en vermell a 2 mesos vista amb la primera cita prèvia, això sí que m'ho van confirmar que era impossible una visita abans, clar, de forma normal i regular.
3: Ara anem a l'altra, perquè
4: clar.
3: Tu has posat sobre la pista una qüestió que publiques a La Vanguardia, que jo avui he provat i he comprovat en primera persona, entre la gent que feia cua per renovar-se el DNI, la gent que estava amb mi a la cua, es confirma que hi ha una xarxa il·legal de venda de cites prèvies.
4: Doncs bona feina, aquesta.
3: Per la informació que m'han donat, és a dir, parlant amb la gent que hi havia a la cua, perquè he preguntat si algú ho coneixia i un parell de persones m'han dit que sí, tu pagues 5 euros, 5 euros, i a través d'una web et troben una mena de cita a la carta. Tampoc pots triar allò avui aniré aquesta tarda mateix, però sí que
4: ni
3: no cal...
4: Ni la comissaria tampoc, no? Ni la comissaria.
3: No, però no cal esperar-te 2 mesos, sinó que la cosa va més ràpida.
4: Ho trobo barat, eh? Trobo barat.
3: Si som uns quants que ens hi trobem, de 5 en 5, Déu-n'hi-do. Tu, aquesta opció, també, és a dir, també ets conscient que existeix.
4: No, jo aquesta opció la pregunto, perquè parlo també amb policies i tal, i em diuen que no descartamos, allò que fem tal i com està evolucionant el tema, jo parlo de fa uns 15 dies, no descartem que això passi, però de moment no hem detectat una xarxa com a tal, com passaria, per exemple, amb estrangeria, que sí que estan molt localitzades i controlades, ja on hi ha realment un negoci molt fosc, no? I aquí em deien que no, però ja apuntaven que si això continuava des dels mateixos sindicats policials, ja deien que això, evidentment, podria ser una realitat molt aviat, i pel que ve aquí ja ha arribat, no? Vull dir que ja hi hauria aquest mercadeig amb algú que el necessita realment, i de 5 euros podem passar a 50 i a 100 en un moment, vull dir, perquè això realment, quan comença així, després acaba pujant el preu en funció de la demanda, no? Perquè serà així.
3: I encara us ho complico una miqueta més, perquè també m'hi he trobat avui. Una de les maneres que n'hi ha, perquè hi ha diverses, una de les maneres que hi ha per activar el DNI al mòbil, sabeu que a partir d'ara és tan legal portar-lo físicament com portar-lo en una aplicació
5: digital,
3: al mòbil, una de les maneres de fer-ho, d'obtenir els codis que necessites, perquè no es pot fer des de casa, és anar a una comissaria.
2: I has d'anar per força.
3: Sí, i has d'anar per força. Hi ha altres sistemes, però aquest és el més pràctic i el que és més senzill. Clar, llavors encara hi ha més gent, encara es fa més llarg, perquè hi ha gent demanant tots aquests codis. Però un altre punt que complica aquesta operació és que quan tu vas fer aquesta gestió que demanes que t'activin mitjançant uns codis, és que corren un munt d'informacions sobre aquest DNI que va amb una aplicació que la gent diu que no és segur. Això també ha circulat aquests dies. I què ens en pots dir?
4: Això també, sí. Jo fa temps, quan va sortir això ja l'any passat, ho vam mirar i tal, i ho vam verificar, i evidentment amb tota aquesta mena de material tecnològic sempre passa el mateix, no? No, hi havia, es confirma que no, perquè la gent va començar a dir que amb aquest DNI digital tu estaries contínuament localitzat, sabrien on eres, que era com un GPS, que també és una tonteria perquè els nostres telèfons estem localitzats tot el dia, però vaja, va començar a córrer tota aquesta informació, això sí que es va negar, la mateixa jo vaig parlar amb l'empresa que havia fet aquesta aplicació, això és impossible, aquest DNI digital només s'activa al moment que tu l'ensenyes i es desactiva immediatament. Només el temps que dura perquè la gent o qui t'ho demani pugui revisar aquestes dades. Per tant, totalment descartat que sigui un rastrejador o que d'allà, quan, perquè també l'altra informació, que era, evidentment era tot fake, que al tenir el DNI digital, a l'activar-lo et podien prendre totes les dades que tu tenies amb aquell telèfon, com, jo què sé, contrasenyes, targetes de crèdit. Això, vaja, a mi, així ho vam publicar i desmentint, perquè estava corrent molt aquest tema i aleshores ja en portàvem 800.000 descarregats, que ara no sé quants hi haurà, no? Que aquesta és la, clar, jo crec que és el futur, el DNI digital. Mira, això va passar amb la balissa aquesta dels cotxes tan famosa, que hi va haver el mateix rumor que es va dir que això que portem que ens localitzaria contínuament, s'obrim a un érem, i això és absurd, perquè aquesta balissa només s'activa quan tu l'encens i quan tu la pagues i no dona més informació que el punt on estàs. No dona, aquesta balissa no dona ni nom ni cognom del conductor ni cap altra dada. No? Jo crec que això és molt recurrent i aquí jo sí que m'ho vaig creure, que és el MIDNI, que és l'aplicació aquesta de mòbil, que vaja, que això simplement... A més, tu pots allí, per la gent més jove, no sé si per la discoteca si està caducat entres o no ho sé tampoc, també la gent que té 18 anys o... Clar, ara preguntava, la gent més jove només pot, amb aquest DNI digital, hi ha diferents opcions, i una és només ensenyar foto i data de naixement, una altra foto i noms i adreça, i una altra tota la informació que tens tu al DNI. Mira, depèn del que necessites en aquell moment.
23: La policia que m'ha atès m'ha dit, per a la discoteca, el DNI digital, que te ve en la cara, o sigui, no cal ensenyar el DNI físic.
4: Només això, i això ho tindria aquesta aplicació. Hi ha només una opció, que només que es mostri la foto i confirmar que tu tens els 18 anys. Jo em crec que els de la gent aquesta que verifiquen i que ho han investigat, de que aquí no hi hauria cap seguiment. I, a més, jo sempre ho trobo absurd, perquè jo crec que ja estem prou controlats amb les càmeres del carrer, amb els smartphones que portem tots. Vull dir, si ja n'estem de controlats, no fa falta que fiquem el DNI digital.
23: Bueno, Javier, revisa tota la documentació, tots els que ens escolteu també, perquè si no tindreu un disgust. Una abraçada. Quan, mira,
4: dues vegades jo ho vaig mirar, quan abans de publicar la notícia, perquè de vegades també ho puc mirar malament. Una abraçada a tots.
23: Una abraçada, gràcies. Adéu.
1: Doncs gràcies al Javier Ricó. Algun apunt més per acabar?
5: És que tinc una informació molt interessant que ha arribat d'un oient que ens diu que tenia aquest mateix problema i que l'ha pogut solucionar avui mateix. De quina manera? Perquè se n'anava dissabte a Londres de vacances i no tenia el DNI en regla. Diu, estava desesperat i a Sant Feliu de Guíxols m'ho han solucionat. Una oficina petita, però que funciona com un coet, amb una atenció excel·lent. Doncs, per tant, la gent que tingui aquest problema...
23: Fins ara funcionava així, ja, ara ho acabem de dir, doncs ja està espatllada.
1: Són les 5 i 6 minuts, d'aquí uns moments, i després de repassar com està la tarda amb Marc Poyato, saludarem a Xavier Sala i Martín.
6: RAC 1. Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
8: Tria una carrera. Tria una escola pels teus fills. Tria una feina. Tria un equip de futbol, encara que no t'agradi el futbol. Tries la sèrie del dissabte a la tarda. Un destí, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria. Bouco. Residències per gent gran. Visita'ns a boucomayores.es.
10: Estic venent casa meva i no me'n surto.
11: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
24: La impressionant excursió als llacs de Colomers. La visita a la cascada de South Dead Beach. O l'adrenalina d'un descens amb rafting per les aigües del riu Garona. Aquest estiu, impregna't de pura naturalesa. Aquest estiu, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Visit valdaran.com. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
7: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
9: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
12: Escolta, navega, descarrega, informa.
9: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
1: Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Mar Poyato, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: A veure, què ens expliques a aquesta hora?
5: Doncs mira, que Donald Trump i Benjamin Netanyahu es discuteixen per telèfon per la guerra al Líban. El president dels Estats Units ha arribat a dir-li al primer ministre d'Israel que és totalment boig, segons informen alguns mitjans nord-americans. Expliquen que avui han tingut una conversa molt tensa per la nova ofensiva israeliana al Líban i que Trump ha assegurat que si no fos per ell, Netanyahu ja estaria empresonat per tot el que està fent. De fet, l'ofensiva israeliana contra Beirut amenaça fer descarrilar les negociacions entre els Estats Units i l'Iran pel cessament de les hostilitats i la reobertura de l'estret d'Hormuz. Malgrat tot, representants d'Israel i del Líban han reprès avui les converses de pau i ho han fet a Washington. A Catalunya en marxa aquesta hora el debat sobre el nou model de finançament, el Cercle d'Economia, que torna a evidenciar les diferències significatives entre socialistes i populars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, en defensa les bondats, mentre que el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, assegura que pot ser un perill pel model autonòmic. Anem cap al Palau de Congressos de Barcelona. Segiró.
13: Sí, debat a tres amb el president Illa, l'endecari Pradales i el president de la Junta, Alfonso Rueda, consens en la defensa del model autonòmic, però els camins se separen quan toca parlar del nou finançament. El president de la Generalitat defensa que el model no està pensat com una arma llancívola contra territoris que ningú hi surt perdent. En canvi, des de Galícia, però, Rueda arrufa el nas. Creu que és un regal enverinat que pot enterbolir i de quina manera el debat territorial.
14: Qui en pierde aquí? Nadie. No gana el que ja està en cuotas de financiación muy positivas. ¿Quién gana? Los que estamos peor final. Básicamente, la pérdida. Yo lo que digo es, sentémonos a discutir esto, ¿no?
25: Como algún territorio se queda atrás y empieza a ver que otros territorios avanzan más porque pueden resultar más favorecidos, nos vamos a cargar un sistema que ha funcionado en lo básico. Y creo que la garantía de unos servicios públicos en igualdad.
13: Per la seva banda, Pradales, espectador de luxe des de la singularitat basca, s'ha limitat a defensar el concert econòmic.
5: Més coses. La policia espanyola ha detingut a Barcelona i també a Múrcia 23 persones que haurien estafat 300.000 euros fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Tots ells, homes i dones d'entre 18 i 50 anys, formen part d'una banda que utilitzava tècniques de smishing i phishing per accedir als comptes bancaris de les víctimes. El que feien era enviar missatges de text fraudulents a través de trucades telefòniques o missatges de veu per obtenir les dades. La investigació va arrencar el 2025 després de diverses denúncies dels usuaris i als arrestats també se'ls atribueix un delicte de blanqueig de capitals. I atenció, perquè aquest estiu hi haurà més mosquits i paneroles. L'Associació de Professionals de la Salut Ambiental assegura que la combinació d'una primavera plujosa i unes temperatures rècord al maig han fet que aquests insectes proliferin. Detalls, Maria Rueda.
26: Ens preocupa sobretot l'expansió del mosquit tigre. És molt fàcil que es crie en ambients domèstics per l'aigua acumulada en recipients com ara testos o també en zones naturals amb temperatures altes. A més, també pot transmetre malalties com el dengue, el zika o el chikungunya. El portaveu i vicepresident de DEPAP, Andreu García, ha explicat quan piquen més i per què.
27: Tot i que sembla contradictori, les temperatures altes ajuden molt, però les temperatures extremes arriben a un punt en què fa plop i és el contrari. Per exemple, el mosquit tigre, que és diurn i que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda quan el sol pega molt, molt fort. És abans o després.
26: Aquest estiu també hi haurà moltes paneroles. Per això recorden que és imprescindible mantenir la higiene a cases i restaurants. I de rates també n'hi haurà més que la resta de l'any i demanen evitar el contacte amb aquests animals, tot i que fan una crida a la calma. Asseguren que no hi ha risc que transmetin malalties com l'antivirus perquè els rosegadors portadors d'aquest virus no viuen a la península.
0: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
5: I ara els esports amb Albert Bassas.
15: La Junta Electoral del Real Madrid ha emès un comunicat aquesta tarda mostrant la seva preocupació per les declaracions del candidat a la presidència Enrique Riquelme, en què ha posat en dubte la seguretat del vot per correu. Riquelme s'hi ha referit aquest matí en una entrevista al Món RAC1.
16: Nosotros pedimos claramente los datos de los socios para poder enviarles la documentación de nuestra campaña y se nos negó por protección de datos. Y ayer nos enteramos y nos vemos de que se le ha enviado, utilizando la parte social y todos los datos desde el club, únicamente la parte electoral del candidato Pérez.
15: Riquelme també ha atribuït als àrbitres les últimes lligues que ha perdut el club blanc, igual que va fer fa uns dies Florentino Pérez. Fora del futbol tenim aquesta hora esport en directe, quarts de final de Roland Garros en marxa, amb el partit entre el madrileny Rafa Hodar i l'alemany Alexander Zverev. De moment s'imposa l'alemany, que ha guanyat els dos primers sets per 7-6 i 6-2, i domina també el tercer per 5-3. Per tant, és a punt de tancar el partit. El dia que comencen els quarts de final també de la Lliga CB de bàsquet, a les 7 i en directe a RAC+1, el Barça visita l'UCAM Múrcia en el primer duel de la sèrie, que juga millor de 3 partits. Més tard, a les 9, el Madrid rebrà el Tenerife. I en motor, aquest migdia, s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1, que es disputarà d'aquí a 10 dies. Els responsables del circuit han avançat un ple absolut, malgrat que aquesta temporada coincideixen dues curses a l'estat espanyol, la de Catalunya i el Gran Premi d'Espanya al mes de setembre.
5: I pel que fa al temps, a aquesta hora les tempestes són protagonistes en molts punts del nord del país, sobretot a les comarques de Girona i Osona. Han començat a descarregar pels vols del migdia al Ripollès i ràpidament han guanyat terreny cap al sud, on cauen amb més força i localment van acompanyades de calamars o pedra. S'aniran repetint fins al vespre en aquestes mateixes zones, però a la resta del país es mantindrà la tranquil·litat i aquest ambient més xafuós.
17: Versió RAC1.
18: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
17: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
1: Un minut passa d'un quart de 6 de la tarda. Tot seguit abordarem un article que ha generat un cert arrabastall segons quins àmbits, sobretot, evidentment, en l'àmbit econòmic i dels que treballen d'una manera directa o indirecta de l'economia. La revista The Economist ha publicat un article que porta per títol Apocalipsi laboral. I en aquest cas, aquest article, doncs, com dèiem, ha generat una certa preocupació. D'altra banda, els qui fa uns mesos donaven aquest apocalipsi per segur, ara, ves per on, després d'aquest article, han decidit fer-se enrere. Estem parlant, de, per exemple, de Sam Altman, director executiu d'OpenAI, que diu que l'impacte de la intel·ligència artificial serà menor del que s'esperava i que està content d'haver-se equivocat. En la mateixa línia s'ha pronunciat el seu principal rival, Dario Modei, d'Anthropic, que fa uns mesos, ara ho escoltarem, va vaticinar que la IA podria eliminar la meitat de llocs de treball de nivell bàsic en només 5 anys.
2: Crec que la IA té exactament el tipus de capacitats necessàries per curar malalties com el càncer i l'Alzheimer, però aquestes mateixes capacitats, com resumir un document, generar idees o elaborar un informe financer, em fan preocupar molt pel futur dels llocs de treball d'entrada en sectors com les finances, la consultoria, la tecnologia i molts altres àmbits similars de feina administrativa i de coll blanc. Em preocupa que aquestes tasques primer siguin reforçades o complementades per sistemes d'IA, però que al cap de poc temps acabin sent substituïdes. I és possible que, tot i que és difícil predir el futur, ens trobem davant d'una greu crisi d'ocupació a mesura que la via d'accés a aquestes primeres feines qualificades de coll blanc es vagin reduint i es vagin esgotant. No em sorprendria gens que d'aquí a 1 i 5 anys comencéssim a veure efectes importants en aquest sentit. We started to see
1: big effects here. Tot i que ara, no sé si té res a veure que aquestes empreses sortiran a borsa, ara diuen el contrari. Bé, disseccionant aquest article, els arguments són diferents i ara els comentarem amb el professor Xavi Salé Martín. Un article on s'admet que ara mateix no hi ha prou dades que demostrin que s'estan destruint molts llocs de treball, però que afirma, entre d'altres coses, que la rapidesa amb la que la intel·ligència artificial avança tindrà conseqüències importants. Parla de recessió, destrucció de llocs de treball i agitació política. Bé, d'això i d'altres qüestions en parlem tot seguit amb el professor d'Economia i catedràtic de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Salé i Martín. Professor, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Com anem?
1: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos. Bé, no sé quin diagnòstic fa vostè d'aquest article d'Economist que ha generat una gran alarma pel que fa segons quins sectors d'aquest nivell professional, diríem, intermig i alt, parlant de diferents esferes, de diferents àmbits, i d'aquesta apocalipsi, tal com titula l'article Apocalipsi Laboral.
3: A veure, d'entrada, celebro que l'Economist faci servir la paraula apocalipsi en el títol d'un dels seus articles, perquè, com bé sabeu, jo fa un any vaig escriure un llibre que es deia Entre el paradís i l'apocalipsi, precisament, sobre la intel·ligència artificial, sobre l'impacte econòmic de la intel·ligència artificial, i el principal argument era que, això, com diu el títol, Entre el paradís i l'apocalipsi, doncs que ni seria la intel·ligència artificial seria tan bona com ens diuen els que expliquen que serà un paradís, ni serà tan dolenta com els que diuen que serà l'apocalipsi. D'entrada, deixem dir que compte

0: L'any 2013 deien que l'automatització i la digitalització doncs el que faria seria eliminar 50% dels llocs de treball en 10 anys. Repeteixo, 50% dels llocs de treball en 10 anys. Això ho deien el 2013. 10 anys després, és l'any 2023, és a dir, ja fa 3 anys que aquesta predicció s'havia d'haver complert, no s'ha perdut ni un sol de treball, ni un sol lloc de treball. Per tant, però el que sí que han aconseguit aquestes senyors, el Frey i l'Osborne, és que aquest número, 50%, de fet ells diuen 47%, doncs aquest número, la meitat dels llocs de treball es perdran, doncs que es vagi repetint, i tothom ho va repetint, i però quan tu rasques una mica i dius, a veure, d'on surt això? A veure, quin estudi hi ha que demostri que el 50% dels llocs de treball es perdran, doncs veus que sempre anem a parar al mateix lloc, el Frey Osborne, i clarament el Frey Osborne ja se sap que no es complirà perquè ja ha passat el seu termini de la predicció. El que sabem, de veritat, deixem-nos de prediccions, deixem de hipòtesis futures, el que sabem, de veritat, és que de moment, ara mateix, les empreses no estan adoptant la intel·ligència artificial de forma massiva. El que sabem és que, de moment, no es veuen efectes, les empreses que utilitzen no es veuen efectes enormes sobre la productivitat. De fet, els economistes que estudien aquests temes estan parlant de la paradoxa de la productivitat. Com és que si la intel·ligència artificial és tan bona, com és que no es veu que cada treballador produeix més del que produiria sense la intel·ligència artificial? La productivitat no augmenta. Una altra cosa que sabem és que, de moment, no s'estan perdent llocs de treball per culpa de la IA. Hi ha empreses que acomiaden a gent, hi ha empreses que contracten a gent, però no es veu que per culpa de la IA hi hagi un acomiadament massiu. I després, abans de començar, diguem, deixa'm dir una altra cosa. Tota aquesta gent que parla de es perdran llocs de treball, que parlen de llocs de treball, em sembla que no saben massa d'economia, perquè els economistes, quan parlen d'aquests temes, no fan referència als llocs de treball, fan referència a les tasques que els diferents llocs de treball fan servir. És a dir, un lloc de treball, una posició, una ocupació, com la meva, jo, per exemple, jo per a la meva feina haig de fer multitud de tasques, diferents àrees de tasques. Jo, els professors, com jo, fem classe, fem investigació, fem conferències, fem divulgació, no? Ara mateix estic fent un programa de ràdio, escrivim llibres, fem llavors tasques burocràtiques, els comitès d'admissions, els comitès de contractació de professors, etcètera. A dins de cadascuna d'aquestes categories hi han diferents tasques. Per exemple, he dit que la primera gran grup de coses que haig de fer és donar classes. Per donar classes, què vol dir donar classes? Donar classes vol dir llegir per preparar classes, estudiar, decidir què explicar, decidir com explicar-ho i aleshores posar-se davant d'un grup d'estudiants i donar la classe. ¿Vale? Tot això per què ho dic? Doncs perquè bé, la intel·ligència artificial afectarà algunes d'aquestes tasques, en particular el ChatGPT i aquestes intel·ligències artificials que es dediquen a escriure, doncs faran que algunes de les coses que jo havia que haig de fer escrivint, doncs no les hagi de fer o les pugui fer molt més ràpid. I això el que farà no serà robar-me el lloc de treball. Això el que farà és que jo em pugui dedicar a fer les altres tasques en les que consisteix la meva feina. Hi ha molt poques feines que tinguin una sola tasca i aquestes sí que estan en perill. Per exemple, una feina que tenia una sola tasca era els cobradors d'autopistes. Recordeu aquells senyors que estaven allà, ara que ja no hi són, no? Però que un senyor
1: traia la mà... No hi són, les autopistes que estan regides per la Generalitat de Catalunya, sí. Les de l'àmbit estatal, ho dic perquè encara hi són, les de l'àmbit estatal, no.
0: Encara hi ha senyors que treuen la mà.
1: Sí,
0: la gent no fa servir... No, abans n'hi havia molts, però...
1: No, ara n'hi ha molt pocs, però sí.
0: Molt pocs, perquè ara fem servir el viater, ara fem servir
1: sí, bueno, però sempre,
0: la targeta de crèdit...
1: Però dues o tres cabines, professor, sí, hi són.
0: Val, però és aquesta gent que fa una sola

0: La tasca, quan ve una tecnologia com és el viater, que fa el mateix, aquesta gent perdrà la feina perquè només feien una sola tasca, no es poden dedicar a fer res més, no? Però la major part de feines, hi ha una predicció famosa, una altra d'aquestes grans prediccions famoses, fet pel padrí de la intel·ligència artificial, un senyor que es diu Jeff Hinton, que va guanyar el Premi Nobel de Física de l'any passat per la seva contribució a la creació de les xarxes neuronals, que és la tecnologia que es fa servir per la intel·ligència artificial. Aquest senyor, l'any 2016, va dir que les màquines cada vegada veuen millor que els humans. I, per tant, les feines que utilitzen la visió, com, per exemple, els patòlegs, aquests que fan medicina per la imatge, els tumors, doncs és una imatge, doncs com que les màquines hi veuen molt millor, poden veure molt millor si aquest puntet vermell és un tumor maligne o no ho és, doncs els radiòlegs desapareixeran. I l'any 2016 va dir que d'aquí 5 anys, 2016, d'aquí 5 anys no quedarà ni un radiòleg. No han passat 5 anys, sinó que n'han passat 10, i avui dia hi ha més radiòlegs que mai. Per què? Perquè els radiòlegs no només es dediquen a mirar fotografies. Els radiòlegs, si tu dissecciones les feines, diguem, les tasques que fa un radiòleg, ell fa 30 tasques diferents, 30, una de les quals és mirar les fotografies. La resta són, doncs, explicar el que hem vist, parlar amb els metges, o parlar amb els pacients, etc, etc. I això fa que, doncs, ara són els mateixos radiòlegs que utilitzen la intel·ligència artificial, són molt millors, utilitzen la intel·ligència artificial, i això els fa que cometin molts menys errors, que la seva feina la facin molt millor. Però fixa't que no han desaparegut, simplement tenen una eina, com el seu dia va ser l'internet, com el seu dia va ser l'Excel, com el seu dia van ser els ordinadors, com el seu dia van ser els cotxes, una eina addicional que fa que tu siguis molt més productiu. Però la feina de radiòleg no ha desaparegut. Per tant, compte amb els catastrofistes aquests que venen a fer prediccions que ningú sap ben bé d'on surten, i sobretot si aquests que fan aquestes prediccions tenen interessos. Perquè les dues persones que heu citat, tant el Dario Amodei d'Anthropic com el Sam Altman d'OpenAI, són persones que tenen unes empreses que estan intentant treure-les a borsa. A treure-les a la borsa. I, per tant, doncs, diguem, si tu crees una tecnologia que és capaç de substituir a tots els humans o al 50% dels humans, doncs resulta que tens una tecnologia brutal. Tens una tecnologia brutal i, per tant, tu tens incentius a sortir a fer frases, a donar a titulars grandiloquents d'aquests, o la meitat dels llocs de treball es perdran, diguem, però clar, aquesta gent té interessos. Aquesta gent té interessos en demostrar que la seva tecnologia és super, super, super bona i, per tant, compta amb les prediccions en general, però sobretot compta amb les prediccions interessades.
1: Escolti, de l'article també hi ha un parell o tres de coses que a mi m'han cridat l'atenció. Per exemple, fa menció al passat, parla dels grans canvis que hi ha hagut en el passat, com per exemple la revolució industrial, i parlant de la revolució industrial, en aquest article es parla de la pausa d'Engels, en referència a la revolució industrial. Què és això de la pausa d'Engels?
0: Sí, mira, quan el Friedrich Engels, Engels era aquell senyor que escrivia i de fet li pagava, mantenia en el Karl Marx, que el Marx i l'Engels van escriure el Manifest Comunista, i van escriure el Manifest Comunista perquè Friedrich Engels, que era fill d'un industrial alemany molt potent, doncs es va dedicar a anar a les fàbriques de Manchester i va fer una feina fantàstica d'anar mirant què cobraven, quantes calories podien menjar cada dia, quantes vegades es posaven malalts els treballadors de les fàbriques. Recordeu, en aquell moment a Manchester hi havia les primeres fàbriques, les fàbriques que substituïen els artesans. Fins aquell moment les coses les feien els artesans, com alguns pobles encara ho fan, el ferrer, el llauner, no? Són gent que tenia una botigueta i que tu li anaves i et fabricava una cosa, no? Hi havia molts, els talers, no? Els filadors, hi havia els que feien pa, cadascú, hi havia moltes professions, molts que artesanalment fabricaven tot. De sobte va venir les màquines, la revolució industrial, la màquina de vapor, etc, i van aparèixer les fàbriques, i el que va fer Engels va dir, mira, si tu mires les calories que mengen, si tu mires els salaris que cobren, el bé que viuen els treballadors industrials, t'adonaràs que estan molt pitjor que no pas els artesans. Si tu mires, cobren menys, viuen, tenen una esperança de vida més baixa, estan més malalts. Això de la revolució industrial, això del capitalisme, de fet, va dir que era un desastre. I era veritat. És veritat, quan tu mires les dades del 1850, que és quan ell va fer aquest article, els treballadors estaven pitjor que abans de la revolució industrial. I de fet va ser per això que ell va escriure el Manifest Comunista i el Karl Marx va escriure el llibre del Capital, etc, etc, perquè era una crítica en aquesta nova manera de fer les coses. Deien, abans estàvem molt millor. Què passa? Doncs que precisament quan ell ja començava a escriure això, quan ell escriu el 1850, els salaris ja començaven a pujar. Al principi és veritat que van baixar, però després es van disparar. Avui dia els salaris avui dia són centenars de vegades més alts que no pas eren el 1850. De fet, si tu dibuixes els salaris en el temps, després d'una innovació tecnològica, veuràs que primer baixen una mica i després es disparen. Això els economistes li anomenem la pausa d'Engels, aquesta pausa de que la productivitat i el salari no puja, sinó que primer baixa i després puja. També ho anomenem la corba J, perquè si ho dibuixes en el temps sembla que que dibuixi una lletra J. I això, de fet, és una cosa que ha passat amb totes les grans revolucions tecnològiques. Els primers agricultors vivien pitjor que els caçadors-recol·lectors. Al principi, els primers agricultors tenien una dieta molt monòtona, només menjaven blat, blat, blat. Aquí a Europa, a Amèrica menjaven blat de moro i a Àsia menjaven arròs, però bàsicament tenien una dieta molt dolenta en comparació amb els caçadors-recol·lectors, que menjaven conill, que menjaven tot el que eren fruits secs, fruits del bosc, etc, etc. I, per tant, al principi, la revolució agrícola va fer que la humanitat empitjorés. Poc a poc, però la productivitat es va disparar i avui dia, escolta, vivim, si no haguéssim tingut l'agricultura, avui dia encara estaríem caçant conills per Collserola. I també va passar amb internet. Al principi de la revolució d'internet, escolta'm, no servia per res, i de sobte la productivitat es va disparar. Aquesta corba J és una cosa que hem vist molt sovint amb gairebé totes les tecnologies, i de fet és una cosa que veiem també amb la intel·ligència artificial. D'entrada, com he dit abans, ara mateix, quan tu mires la intel·ligència artificial, dius, escolta'm, l'impacte que està tenint és gairebé nul, com al principi de la corba J, o no millora gairebé res. Això no vol dir que sigui una tecnologia estúpida o inútil. Tal com ha passat amb totes les altres tecnologies, el que passarà és que a la llarga això es dispararà. I una altra lliçó important que tenim de la revolució industrial, de fet, de totes les revolucions tecnològiques, i això ho vam discutir, això ho vam parlar al novembre, quan parlàvem del Premi Nobel d'Economia d'aquest any, a l'últim. Recordeu que parlava de la destrucció creativa. Els del Premi Nobel d'aquest any han guanyat guanyat el Premi Nobel per la seva per la idea de que quan tu inventes una cosa destrueixes una altra. Quan tu inventes el disc diguem de vinil, doncs destrueixes el gramòfon. Quan tu inventes el caset, destrueixes el disc de vinil. Quan tu introduixes el DVD, destrueixes el disc de vinil. Quan tu introdueixes a Spotify o la música a través d'internet, doncs destrueixes el DVD, no? Cada nova de tecnologia destrueix l'anterior. Però fixa't que això no fa, no diu, no implica que desapareixen tots els llocs de treball. És veritat que els llocs de treball dels que abans feien disc de vinil ja no existeixen, però la gent que treballa en el sector de la música ha augmentat, no ha parat d'augmentar. I això ha passat amb l'automòbil. L'automòbil va destruir tots els llocs de treball relacionats amb els cavalls. És veritat, Però fixa't que es van crear una quantitat tan gran de nous llocs de treball que avui dia hi ha molta més gent treballant que no pas hi havia a finals del segle XIX quan van aparèixer els automòbils. Això ha passat sempre. I per tant, diguem, fixar-se en els llocs de treball que es destrueixen sense entendre els llocs de treball que es crearan, i això ha passat amb totes les tecnologies i també passarà amb la intel·ligència artificial, fixar-se només en la part destructiva sense mirar la part creativa em sembla a mi que és fora assenyat i certament serà equivocat. Totes les prediccions que es basen només en la destrucció acabaran sent totes, han estat sempre, al llarg de la història, equivocades.
1: Tal com vostè apuntava, aquestes empreses estan a les portes de sortir a borsa. Apunta la revista Time, que són empreses que s'estan preparant per fer una sortida, per, evidentment, buscar, doncs, ingressos. Aquestes empreses, OpenAI, Anthropic i també SpaceX, protagonitzaran aviat la sortida a borsa més important de la història. La pregunta, professor, és que, clar, aquestes empreses estan registrant pèrdues. Aquesta sortida a la borsa és per intentar eixugar aquestes pèrdues? O quin és l'objectiu d'aquesta sortida? I també afegint que han canviat el discurs, és a dir, si escoltàvem al començar aquesta conversa, doncs l'argument de que d'aquí 10 anys la meitat de les feines quedarien fi, abolides o que serien substituïdes, ara diuen que no, que es van equivocar en les seves previsions i que en fi, que no van estar encertats. Suposo que aquest canvi de discurs també és perquè la gent compri les accions d'aquestes empreses.
0: Sí, bueno, jo crec que he explicat abans que tenen una mena d'incentius a exagerar la potència de la seva tecnologia i l'impacte que acabarà tenint. Per què surten a borsa? Doncs perquè l'objectiu de tots aquests emprenedors, i has parlat de Sam Altman, d'OpenAI, i
1: Sí.
0: de Dario Amodei, d'Anthropic. El Dario Amodei abans treballava pel Sam Altman. El Sam Altman treballava bueno, va crear aquesta, el que en principi era una fundació OpenAI, però que ara s'ha convertit en una empresa, però això ho va crear l'Elon Musk, o sigui, treballava per l'Elon Musk. I diguem, tot això són emprenedors, no?, que saben d'una tecnologia o desenvolupen una tecnologia, i l'objectiu principal de molts d'aquests emprenedors sempre és sortir a borsa. És a dir, tu per poder treballar, per poder, diguem, fer servir els ordinadors que necessites per inventar aquesta tecnologia, necessites calés. El que fas és, doncs, primer busques a inversors que et donin calés, primer busques al banc que et doni un préstec, però el banc sempre et diu que no, perquè el banc només et presta si vols una hipoteca, però, diguem, les noves tecnologies els bancs no inverteixen, per tant, el que fan és buscar gent que té calés que cregui en tu, i això et permet créixer una mica i fins a arribar al punt en què tu surts a borsa. Sortir a borsa vol dir que agafes l'empresa, i dius, la divideixes en 1.000 trossets, mil, dic per dir un número rodó, en 1.000 trossets. Aquests trossets cadascun el pots vendre amb un paperet que es diu acció. Llavors tu vens aquestes accions i, clar, si tu, diguem, has creat l'empresa de zero i de sobte cada paperet et donen 100 milions de dòlars, doncs escolta'm, et forres, no? I per molts d'ells l'objectiu és aquest. L'objectiu és créixer, créixer, créixer, créixer, fins arriba el moment de sortir a borsa, aleshores tu vens tot, et forres i llavors et pots dedicar a crear una altra empresa, no? Molts d'aquests són, com l'Elon Musk, són creadors serial, diguem, compulsius d'empreses. Aquest és l'objectiu pel qual surten a borsa, Volen fer cash amb tot l'esforç que han tingut fins ara. I, clar, quan més es pagui el dia que ells venguin les accions, doncs més rics es faran. I insisteixo, si tu tens una tecnologia capaç, no?, que tu crees el dubte, no? Jo, mira, jo tinc una tecnologia que pot substituir el 50% de la humanitat. Cony, això és una tecnologia potent, no? I per tant és una tecnologia que potencialment podria tenir un valor brutal. I ells van a vendre aquesta pel·lícula, ho creguin o no ho creguin, I per tant, la pregunta és diguem, la pregunta que no sabem respondre és quin serà l'impacte real d'aquesta tecnologia, tant els que creuen que serà un desastre com els que creuen que serà la bomba, jo crec que estan equivocats, jo crec que estan equivocats perquè, diguem, estarà entre una cosa i l'altra. I, diguem, el que sí que és veritat, que és diferent de totes les altres revolucions tecnològiques o revolucions industrials, és, i això ho has mencionat al principi a la introducció, Toni, és la velocitat. Revolucions tecnològiques ja n'hem viscut tota la vida. Fa 200 anys tothom es dedicava a l'agricultura, després va venir els tractors, la mecanització, ara 2% de la població treballa a l'agricultura i amb aquest 2% de la població alimenten el 100%. És a dir, que hi ha 98% de la gent que no ens dediquem a fer menjar, però que mengem. I per tant hi ha hagut tota una gran quantitat, enorme quantitat de gent que abans vivia al camp que ara ja no hi viu, han hagut de fer una transició. El que passa és que aquesta transició va ser molt lenta i bàsicament, així amb números, diguem, explicat així amb rodó, el que va passar és que els pares i els avis es van quedar al camp, i els joves van marxar del camp, se'n van anar a la ciutat, van anar a la construcció, van anar a la indústria, van anar als serveis, a altres llocs, però els pares es van quedar al camp, els avis. És a dir, que la societat es va adaptar, vam passar de que tothom treballés al camp, que gairebé ningú treballés al camp, és una transició brutal, però es va ser una transició que va tardar dècades, de manera que la vam poder fer d'una generació a l'altra. Les transicions abans es feien generacions, no havies d'entrenar l'avi, l'avi que ha treballat tot el camp tota la vida, doncs escolta'm, ara l'avi es dedicarà a la construcció i això serà molt complicat d'ensenyar-li a l'avi a fer construcció o moure les màquines de les fàbriques, no? Però això no és el que va passar, l'avi es va quedar al camp i els joves van passar a la ciutat i van aprendre la nova tecnologia. El que està passant ara passa a una velocitat tan gran que això no podrà ser. Diguem, la intel·ligència artificial l'hauran de fer servir els que van aprendre a treballar sense intel·ligència artificial. Els que ara estan treballant hauran d'adaptar-se molt més ràpidament del que ho van fer els nostres avantpassats. Jo crec que hi haurà la creació destructiva, com sempre, això seguirà sent veritat. El que passa és que la transició de les antigues tecnologies cap a les noves tecnologies s'haurà de fer ràpidament. I, per tant, la clau de la que ningú parla, però que acabarà sent la clau de tot, és com eduquem a la gent a ser lo suficientment flexible per canviar de tecnologia, per canviar de feina, diverses vegades al llarg de la vida. Abans això no ho entrenàvem perquè no passava. La nena, la filla, entrava a treballar a la caixa i, escolta'm, la mare tenia un orgasme brutal perquè ja la tinc col·locada. Si entra a la caixa ja està per tota la vida. Ara ja no. Feines per tota la vida gairebé ja no en queden i cada cop en quedaran menys perquè tot canvia rapidíssimament. I el problema és que la manera com tenim feta l'educació és molt poc flexible. Fixa que encara avui dia anem a la universitat i aprenem una professió, com si la universitat fos un centre de formació professional. A dins de l'economia, doncs, tu aprens comptabilitat i a dins de la comptabilitat especialitzes en això i llavors només saps fer això. Si tu només saps fer això, estàs, o només aprens a fer un tipus de medicina del cor, no? Tu aprens a fer aquest tipus d'operació i no saps fer res més. Això és molt perillós, perquè les màquines que aprenguin a fer aquest tipus de tasques, fixa't que et poden prendre el lloc de treball i llavors no tens la flexibilitat per fer una altra cosa. I per tant, jo crec que tota l'educació hauria d'estar enfocada en fer que els estudiants siguin molt més flexibles del que ho són ara, i això no ho estem fent bé. I l'altra cosa, hem de treballar molt més en la resiliència mental. Per què? Perquè tots els psicòlegs ens diuen que dels traumes més grans que tens al llarg de la vida és quan perds la feina. Sobretot si perds la feina i tardes uns quants mesos a trobar-ne una altra. Aquest trauma de canviar de feina Diguem, és una cosa que ens haurem d'acostumar, perquè si les feines canvien molt ràpidament, tu al llarg de la vida hauràs de canviar, no d'empresa, seguir fent la mateixa feina en diferents empreses, sinó canviar de feina. Jo fins ara feia d'economista i haig de fer d'alguna altra cosa. Si tu no ets capaç de sobreviure psicològicament aquests moments de tragèdia, que és la pèrdua d'un lloc de la teva feina, aleshores tindrem problemes. I això a mi em preocupa perquè em sembla que estem anant en la direcció contrària. I aquí el problema no és l'educació que donen les escoles, sinó l'educació dels pares, que estem sobreprotegint en els nens i els fem extraordinàriament fràgils. El nen que no perdi, no? Que si juga a futbol, escolta'm, que no perdi, que no el posin a l'equip dels dolents, no? Que no el renyin, que no suspengui. I clar, si tu ensenyes al nen de que tota la vida tot és maco i tot és feliç, no els estàs preparant a patir aquests canvis brutals que s'estan venint, que vindran, no, que ja estan aquí, de la tecnologia, i amb els quals els nens hauran de sobreviure des d'ara fins que es jubilin. I sense la resiliència mental, sense aquesta capacitat de sobreviure als moments tràgics, com és la pèrdua d'un lloc de treball, doncs els nens patiran. Ja no seran nens quan pateixin, no? Però patiran perquè no hem fet nens resilients. I, per tant, flexibilitat i resiliència són dues de les coses que no ensenyem, però que hauríem d'ensenyar a les escoles. Jo, per mi, això és el més important. Tot l'altre és superflu.
1: Doncs, professor, hem exhaurit el temps que disposàvem avui. Moltíssimes, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, bona tarda. El professor Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia i professor de la Universitat de Colòmbia. Autor, entre d'altres llibres, tal com deia ell, entre el paradís i l'apocalipsi, que és l'inici de la conversa que hem tingut a partir de l'article de Economist, Apocalipsi Laboral. Senyor Virgili, prepari's perquè tenim un lot que ens acaba d'arribar de Deter Solín.
2: Magnífic. Ah, sí.
1: I algú del que ens estan escoltant o que han enviat un correu electrònic se l'emportarà cap a casa d'aquí 3 minuts.
3: Versió RAC 1.
4: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
5: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
4: S'ha confirmat la xifra?
5: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
6: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
7: Però tu en saps d'anar amb moto?
6: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
7: I què?
6: Que em vaig trencar una cama.
7: Apa!
6: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
9: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
10: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
11: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
12: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
13: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
14: I ara estic amb això.
15: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Fumlias i sabonats de Tersolim. Ha arribat ja, ha arribat el paler amb els detergents, amb els productes de Tersolim. Per tant, el primer que fem dins del paler ha sortit com si fos un pastís d'aquests sorpresa, on hi sortia Marilyn Monroe.
7: Sí.
1: No hi ha sortit Marilyn Monroe, sinó que hi ha sortit quelcom amb... Bueno, diferent. Guillem Estadella!
14: Bona tarda!
18: Directe de la platja, que venies,
7: sí,
18: eh?
7: Sí, avui hem fet un helicòpter cap a la platja, i sí que és veritat que jo també et dic que és una decepció que del paler de Tersolim no surti Marilyn Monroe.
1: Sí.
7: Però també m'espantaria una mica, eh?
1: Sí, tal com està Marilyn Monroe, no sé què...
19: Ara està fa bona cara, eh?
1: Molt. Potser seria millor que sortissis tu.
18: Sí. 100 anys,
1: que està.
19: Està estupenda.
1: Sí, molt. Està realment per fer... per rodar una pel·lícula. Anem amb el que avui regalarem,
7: home,
1: que no deixa de ser un regal habitual, Esther Muñoz,
18: que
1: ens posa sobre la taula. M'apunta Joan, el Joan Torres, que avui, si estàs cridant menys...
7: Ah, no, per què? No.
18: Va de baixada.
7: Ara com em controla, eh?
1: Fixa't, controla el teu imitador m'apunta si avui estàs cridant, si estàs avergonyit de la imitació.
7: No, tot el contrari. T'he de dir que molta gent es pensava... que era jo l'altre dia el temps afegit.
18: És que és igual.
7: Què vas fer tanta poca estona ja? Només vas venir a saludar i dic, no, que era el Joan Torres. Per això, imagina't. No. El que passa que com m'has fet aquesta presentació amb la Marilyn Monroe...
1: Sí, no, però estàs avui, estàs més...
18: Perquè ve de la platja, Toni. I s'ha cansat a la platja, s'ha cansat.
19: Xafa, la platja.
1: Sí que és veritat. Sí que és veritat. Bueno, la prova és que quan vas a la platja a la tarda estàs a casa...
18: No tens ganes de res.
1: Estàs escarxofat al sofà i no hi ha qui
18: et mou. Ara, m'ha cridat l'atenció que deies que l'aigua està freda.
7: Molt freda.
18: Com pot ser que
7: molt
18: estigui tan freda?
7: Jo també som molt fred. Sí. Jo sóc d'aquells que em banyo a l'estiu amb l'aigua ben calenta.
18: Com una sopa,
1: Sí. Jo com tu. La millor aigua del mar és a partir...
19: setembre.
1: Setembre, octubre i novembre, que és quan,
7: em banyo.
1: És quan l'aigua està millor.
7: Sí.
1: Ara no, ara està freda.
7: Ara està freda, i plena de gent maleducada.
1: I plena d'idiotes.
18: Doncs ara...
1: que llencen al mar pa amb els peixos.
19: Pa.
1: Vols dir això o no?
19: Pa.
1: Home, això és un clàssic dels francesos... Bueno, i dels holandesos,
7: ja ho has dit tu,
1: que es posen a la vora del llindar de l'aigua, la platja, i aleshores agafen un tros
20: de pa, mulletes,
1: i van llançant mulletes, i s'acosten tots els peixets.
7: Però què esperen que facin els peixos?
1: No, i llavors estan allà amb un cas de papallones, a veure si els enganxen. I posen unes ulleres d'aquestes per veure, de submergir-se, a veure si veuen els peixos, que és per agafar el francès i ofegar-lo allà, i fotre-li el peix a la boca.
18: Això nosaltres no ho fem, eh?
1: No, però això ho fan ells, aquests, els francesos, aquests. Els turistes.
18: Quins costums, eh?
1: Han veït, la Costa Brava està envaït.
19: Això, que ho facis a l'estany de Banyoles, ho puc dir.
1: Els catalans, perdoneu, però... deixa'm dir, una vegada més, punt negatiu. No, s'ho han venut tot.
7: Com que s'ho han venut tot?
1: Els catalans, algun dia s'hauria de fer un reportatge, tot el que eren les propietats
18: de la vida.
1: Sí, el que era l'empresari, el que era el...
19: Tot venut.
18: El gran tenidor, no?
1: No, gran tenidor, no. Pot haver-hi gran tenidor, però em refereixo al que era el burgès.
7: Sí. Un apartamentet a la Costa Brava.
1: Bueno, la torreta, el d'això, tot això. S'ho han venut, no ha quedat res. I tot és dels guiris.
7: Doncs tot ho tenim acollit.
19: Ni masies, res.
1: Tot en mans del guiri. Ens ho hem venut tot.
20: Bueno, ja va sortir.
1: Un país que no ha potenciat el que és el casa nostra.
19: Exacte.
1: Així se'ns va, també.
20: Exacte. Ja va sortir el programa aquell de Caçadors de Masies, de TV3, us en recordeu o no?
1: Sí,
20: que una senyora se l'estava venent amb uns estrangers i suplicant per favor que li cuidessin, perquè no podia pagar.
1: Estem en mans dels estrangers. Ens hem venut el país als estrangers. Un país d'imbècils. Bueno, anem al Detersolín, que és l'únic que ens queda, que és que jo estic per fotre'm
7: el... Del Penedès, el Detersolín.
1: Com sí, ha de ser? Per fotre'm una copa de Detersolín avui.
18: Ara, bueno, quan tornis a casa, la tovallola i el banyador, tot a la rentadora, sí, amb el teu Detersolín,
7: I amb els perles i tot. Jo tinc tot el Detersolín.
18: Perquè tenim aquí un superpremi i regalem un any de detergent gratis amb Detersolín.
1: Senyor Virgili, vagi aprontant.
18: Sí, el primer detergent líquid per la roba fabricat a Catalunya i el de tota la vida. Lua. Què inclou aquest premi? Doncs, atenció, dues ampolles de detergent de Detersolín ultracolor. Dues més de Detersolín mixto.
19: Quatre.
18: També dues de Detersolín esport.
19: Sis.
18: Hi ha el Detersolín floral, també dues ampolles més.
19: Vuit.
18: Encara, en aquest lot trobareu també dos esprais, llevataques, concentrat universal, dos pots de perles potenciadores de perfum de Detersolín Blue Fresh i també els dos pots de perles potenciadores de perfum de Detersolín Pink Passion. Però encara en queden dues més, eh?
20: Ah, sí?
18: Són dos pots de perles potenciadores de perfum de Detersolín Dermo.
19: 16 coses! Oh,
18: 16! Clar, és un lot perdut tot un any.
7: No, està molt bé, està molt
1: bé. A veure,
7: bé,
1: expliquem què s'ha de fer per concursar aquí el temps de Detersolín, Esther.
18: Doncs és molt fàcil, Toni, només s'ha d'enviar un correu, que ja n'hem rebut moltíssims, a l'adreça versio@racu.net. Ens heu de deixar el vostre nom, també el vostre número de telèfon, i nosaltres tocarem un de vosaltres a l'atzar. I si encerteu la pregunta que ara mateix us formularà en Guillem Estadella, el premi serà vostre.
1: Doncs vinga. A veure,
19: però
1: què portes avui?
7: La contrasenya,
1: clar.
7: Ets podent, faig servir detergent, és el que heu de fer. Mira, avui plantegem una pregunta sobre Marilyn Monroe.
1: Ah, que fa 100 anys, sí.
18: Ahir?
1: Sí. Bueno, fa. Commemorem.
18: Hagués fet,
1: hagués
18: fet.
1: Està
19: estupenda, eh? La vaig felicitar ahir.
14: Sí.
19: Li vaig trucar per telèfon.
1: Vostè també...
18: Li va agafar.
7: Amb la Ouija, no?
1: Vostè té una realitat virtual, una intel·ligència artificial que la porta...
19: Li vaig dir, com estàs, Marilyn?
1: Sí, com estàs? Està collonuda, està.
18: Seria un somni, seria un somni.
20: La que viu a Sant Cugat és la Marta Pessarrodona, que l'ha tingut al Mar Giró.
18: Quin dia? Sí, sí.
1: Va, anem al concurs.
7: A veure, ahir va fer... va complir 100 anys del seu naixement.
1: No, que va commemorar.
7: Es va commemorar,
1: no,
7: sí.
1: No va celebrar res perquè està morta.
7: No.
18: El cel està la seva faceta, clar.
7: Però bueno, aquí venim a parlar de roba i la pregunta que us porto té a veure amb un dels vestits més famosos que va portar l'actriu. Em refereixo al vestit que portava a La Tentación Vive Arriba, de Billy Wilder, que és un vestit de color marfil que s'hi deixava sobre una reixa del metro en ple Manhattan.
19: Sí, les faldilles que s'aixequen.
18: Que anava lligat al coll,
19: i
18: no?
19: I li veus el serení.
7: I la pregunta és, de quin teixit estava fet el vestit blanc que portava Marilyn Monroe a La Tentación Vive Arriba al 1955?
19: Què sé jo?
7: Quatre opcions. La primera era de cotó egipci, la segona era lli cru, la tercera era relló viscosa i la D era seda amb lligat satí. Varietat de...
1: Sí, bueno, ja podem començar a trucar. Tenim avui moltes comunicacions pendents.
7: A veure, el Jordi.
1: Ja comencem la ruta dels telèfons.
19: Vinga, que cunes.
1: Recordem que deixem sonar 5 senyals acústics i després ja pengem i anem a la següent. Dues.
7: Quin empipant. Ets podent.
21: Me cago en la espadella, què dius?
7: Hola. La resposta no és aquesta. Ets podent.
21: Faig servir.
7: Hola?
21: Faig servir detergent.
7: Ara! Jordi, què tal? On truquem? Bueno, som els del Versió, què tal?
21: Molt bé, eh?
7: Què tal? On t'agafem ara mateix?
21: Doncs pues, ara treballant.
7: Ah, vale.
20: De què treballa? De què treballa?
21: De bomber.
7: De bomber?
19: Molt bé.
7: Ai, per favor. I amb quin part de bombers estàs ara?
21: Pues amb un que no fem gaire feina.
18: Ja m'ha agafat el telèfon, imagina't.
19: Bueno, no t'ho pot dir, home.
7: Vale. Va. Bueno, ens estaves escoltant o no?
21: No.
7: Vale, bueno, jo repeteixo la pregunta, vale?
20: Sempre trepitjant merda, eh? Sempre no hi ha ningú que ens escolti. Aquest programa no escolta ningú.
1: Amb això li dono fe que no
20: escolta ningú. No escolta ningú. Jo vaig quedar pel carrer. Penja.
7: No, home, no.
18: No, que està en joc el Detersolín.
1: Ha despenjat i... Tot i que li ha costat...
19: Ha penjat.
7: Jordi?
18: Ha penjat?
21: No.
1: Tot i que li ha costat, al final la resposta al que seria...
20: A la contrasenya.
7: La contrasenya, molt bé. Mira, Jordi, estem parlant de la Marilyn Monroe i...
19: Que portava aquell vestit blanc que les faldilles volaven.
20: Sí, en la pel·lícula.
18: Ha fet el coll, amb l'esquena.
7: Parlem de quin teixit estava fet aquest vestit blanc que comentava el senyor Marcelí. Hi han quatre opcions. La primera, que era de cotó egipci, la segona era lli cru, la tercera era relló viscosa i l'última era de seda amb lligat satí. quina creus que era, quina és la resposta correcta, quin creus que era el teixit amb el que estava fet aquest vestit blanc de la Marilyn Monroe.
21: Jo, segur que l'han dit antes, però jo dic la B.
7: Llicro? Doncs anem a comprovar-ho.
19: Oh!
7: Jordi! Una llàstima!
19: Oh! Ai, bombero. No era ni...
20: Adiós, bombero.
7: Jordi, gràcies per trucar... Bueno, no, gràcies per trucar, no, que t'hem trucat tu, però sí, gràcies per...
1: Bueno, gràcies per participar.
18: Per agafar la trucada, clar.
1: Bueno, que tingui un bon servei, no?
7: Sí, que tinguis claro. Un bon servei. Bueno,
1: vol dir,
7: sí,
1: això, vol dir que, no. Això vol dir que no faci res.
7: Sí, exacte.
1: No,
7: exacte.
21: No. Millor, millor.
7: Vale, molt bé, molt bé. Sí. Adéu, guapo, que vagi
1: bé! M'ha agradat, esperis, m'ha agradat el Jordi perquè ens diu, jo faré, seré diferent a l'anterior. No, si eres el primer.
18: No estava escoltant.
1: Però si és el primer.
19: No estava escoltant.
1: No estava escoltant.
18: Però era oient del programa.
7: Era sí, oient. Sí,
1: sí. T'ha conegut, t'ha conegut.
19: La Marilyn me va dir.
1: Sí, què li va dir?
20: És que no ens...
7: Miri, el Jaume ha penjat.
20: Silenci.
0: Comunica.
1: No.
0: I tant, si comuniquen.
1: Doncs no, pues passem a la tercera. El Jaume perd el torn i ens anem a l'Anabel. Què, què li va dir la Marilyn?
19: La Marilyn va dir que aquest vestit diu que hi ha de també.
1: No,
19: ens...
1: no està disponible.
0: En castellà no, Nyorda.
7: No, va, per favor.
1: El Jordi, que no ho ha encertat, el Jaume, que està comunicant, i l'Anabel, que té el telèfon no disponible. Anem a la següent. Nedi.
7: Nedi? Aquest no era...
18: Aquest nom,
1: Nedi? Dues truc...
14: Digue'm?
7: Ets pudent?
14: Faig servir de targeta.
7: Olé! Olé! Nedi, què tal? Som el tal versió RQ.
14: Bé, bé.
7: Molt bé. Ens estaves escoltant o no et trobem ara mateix?
14: Sí, sí. Ens estava escoltant, però el primer que ha contestat no l'he sentit.
7: Ah, bueno, no passa res.
14: Que estic treballant.
7: Ah, molt bé. De què treballes? Ets bombera, també?
14: No, bombera, no. Treballo en una oficina d'una constructora.
1: Molt bé.
7: Ah, sí? Quina constructora?
20: Quina constructora?
14: Una de l'Ametlla de Mar.
7: Sí, molt bé. I tu de què t'encarregues?
14: Cercons.
7: Cerquem?
14: Cercons.
7: Ah, Cercons. Molt bé, molt bé.
20: Sí, sí, l'alguna cosa.
14: De serveis i construccions.
1: Ah, mira, amb Rodolito.
7: Molt bé, la falqueta.
1: Cercons, de serveis i construccions. Molt bé, molt bé, molt bé.
7: Molt bé, Nedi. Doncs, escolta, quina d'aquestes quatre opcions creus que és la correcta?
19: El vestit blanc de la Marilyn, sí.
1: Home, però...
7: Ah, te'ls torno a repetir, sí. Mira, la A...
1: Perquè estava treballant, si t'ho ha
18: dit. La pregunta, la pregunta.
7: Sí. Mira,
19: de quin teixit... El vestit blanc de Marilyn, eh?
7: Sí, de quin teixit estava fet el vestit blanc que portava Marilyn Monroe a La Tentación Vive Arriba, la ¿vale? pel·lícula de 1955. Quatre opcions. La A, que era cotó egipci. La B, era lli cru. La C, era rayó viscosa. O la D, era seda amb lligat satí. Quina creus que és l'opció correcta?
14: La A?
7: Cotó egipci? Doncs anem a comprovar-ho.
19: No! Oh!
7: Quina llàstima. Oh! Escolta, gràcies per participar, Nedi.
14: A vosaltres per les tardes que em doneu.
7: Això de Nedi d'on ve? De Neditació o...?
14: Nedina.
7: Ah, de Nedina.
14: Nedina. És un mira, nom del nord, d'Astúries.
19: És d'Astúries.
1: Bueno, ara em sap greu que no l'hagis guanyat. Nedi, gràcies. Un petó. Gràcies.
7: Adéu, reina.
1: Adéu. Adéu, Nedina. Mira, m'hagués fet il·lusió que la guanyés la Nedi.
7: La Nedina.
1: Aquesta pregunta, perdoneu, trobo que és molt difícil.
18: Avui, és molt difícil.
7: Això és la Xènia Lobo,
18: difícil,
1: La Xènia, quines idees té la Xènia?
18: Perquè, el premi s'ho val, el premi s'ho val.
1: Sí, bueno, clar, però podem estar aquí fins a les 4. Portem quantes?
20: Sí, com és comunicat?
1: Cinc i fora. Vinga,
20: se'n vagin a la merda.
7: És família de...
1: Home, a veure, perdoni, se'n vagin a la merda, no.
20: Ja, d'aquesta gent escarosa, no escolta ningú cap programa, només volen sabó i després no s'hi posen. I el que s'hi posa no s'entera de res.
7: A veure.
20: Perdó, no se n'assabenta.
1: A veure, perdoni, però sí.
20: Mira, és una altra que comunica.
18: Està molt nerviós.
1: A veure si ens calmem una mica. A veure, per on anem?
7: La Cristina també no agafa el
1: telèfon. Cristina, fora. Següent, Miquel. Miquel.
7: Salvador, a veure si ens salva.
1: Sí, bueno, no sé. Això...
19: Calleu.
1: Ja ho he agafat en temps, jo avui dic. Deixa'm tenir temps, perquè la pregunteta
18: ja
1: se l'estrada.
18: Ja t'ho feies a venir, això, eh?
1: A veure. Segona trucada. Tres.
20: No s'hi posarà, si està plaja de polla.
7: Per favor.
1: Quatre.
20: Vinga.
1: Cinc.
18: Venga,
1: la gent està a la platja.
18: Venga. La gent està
1: a la platja.
18: A la platja
1: com tu. A la platja quan has anat avui? Quants catalans hi havia?
7: El noi aquell que tenia...
1: Un!
7: I ja està.
1: El que deia abans.
18: Perquè van a la tarda.
1: Ens hem venut al país. Italians,
7: italians, americans, tot.
1: Català ni ningú.
7: No.
1: És que no queda Catalunya.
7: No queda Catalunya.
18: Dos.
7: A veure el Ramon.
4: Jo del restaurant de Salamanca, que és anat allà davant, es va morir, l'amo,
18: sí,
4: si el veig
18: sí, fa uns
4: va,
18: mesos.
4: Va morir.
7: Hòstia.
19: No hi ha ningú, eh?
1: Vinga, següent. Hòstia. Va, que acabarem la llista.
18: Vinga. Quedarà deserta aquest premi.
7: Anem a per l'Olga.
1: Olga, a veure si l'Olga és la...
7: Se t'està posant cara de Mar Serra, ara, eh?
1: No, aquí el que passa és que la Xènia o el senyor Virgili, no sé qui ha estat d'aquesta l'idea, la pregunteta és...
7: El senyor Marcelí.
1: La pregunteta se la podien haver estalviat. Com?
7: Ah, pensava... El senyor Vicenç Martí, perdó, pensava que m'havien contestat.
1: Hi ha algú?
7: No,
1: hola?
5: Hola?
7: Ah, ets pudent!
5: Faig servir...
18: Sí, sí,
7: bravo!
1: Ui,
7: Olga,
1: ai, el telèfon...
20: Está...
1: Que sona...
20: En el foso de la Mariana.
1: Pitjor que un telèfon amb un fil de cotó.
7: Olga, som els del Versió, on ets?
20: En el foso de la Mariana.
5: Hola?
7: Hola, hola.
18: Digui...
22: Hola?
5: Em sentiu millor, ara?
1: Sí, ara, ara, molt, sí, millor, ara sí. Molt millor.
7: Sí. Olga, som els del Versió, on ets ara mateix?
22: Sí. Doncs estava treballant, també.
7: Ah, molt bé. Ah, ens estaves escoltant, entenc, eh?
22: Sí.
7: Molt bé.
22: Us estic escoltant, sí.
7: Molt bé. Quina creus que és la resposta correcta? Et repeteixo les opcions.
22: Sí.
7: Sí, què?
20: Que repeteixis.
7: Ah, vale, perdó.
18: Que li diguis, Guillem.
20: No ho sap, no lo sabe.
7: Primera opció era cotó gipsi, la següent era lli cru, la tercera era...
1: Que hi ha algunes, perdona, que ja s'han dit. Ja s'han dit. Clar, això hauríeu d'anar apuntant, que pensaríem.
7: Sí, sí.
1: A veure, torna a repetir.
7: Mira, la primera, cotó gipsi,
1: que em sona que...
18: Ja, donen pistes, ja.
1: Em sona ja que ha estat mencionada.
7: Lli cru és la segona opció, la tercera opció és relló viscosa i la última seda amb lligat setí. Olga, quina creus que és l'opció?
22: Que és l'opció...
7: El què?
22: Lli que és l'opció C, relló i viscosa.
1: Viscosa.
7: Doncs anem a comprovar la resposta.
1: Moment, opció C, relló viscosa. I viscosa.
7: A veure.
1: Sí!
7: Olga, cap on va aquest superlot de Detersolín? D'on ets?
22: Doncs mira, va cap a Falset.
1: A Falset! Bravo!
7: Capital del Priorat, molt bé.
1: Falset amb sabonet, yeah!
18: Feu, heu de fer lloc, eh? Perquè ja saps que t'has emportat dues ampolles de detergent Detersolín ultracolor, dues més de Detersolín mixto, dues més de Detersolín esport. Ara ja en portem sis. Anem per les vuit. Detersolín floral, dos esprais llevataques concentrat universal, dos pots de perles potenciadores de perfum Detersolín Blue Fresh i, finalment, dos pots de perles potenciadores de perfum Detersolín Pink Passion.
7: Olga,
22: molt bé, moltes gràcies.
7: A gaudir-ho fort i gràcies per escoltar-nos. Un petonarro.
22: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
7: Adéu, Cuqui, adéu.
1: Gràcies, adéu. Olga. Adéu. Bueno, gràcies a tots els oients i gràcies al gran Estadella.
7: A tu, que... i a Detersolín.
1: I a Detersolín, sobretot, per la confiança. Sí, sí. Ara fem una petita pausa i ja corre per aquí escalfant...
19: Un sospir.
7: El què?
1: Sí,
7: ah, mira, el Rocco.
1: Sospirant i escalfant motors, Rocco i Sennhauser.
23: RAC 1.
24: Ei, tio, casa Uber i res. Oficina Uber i no hi ha samarreta. El Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça. I a sobre signada per Gavi.
25: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
24: Quasi, però no cola, eh? Si en vols un, agafa un Uber.
25: Vinga, tio, dóna-me-la. Si ja tens 1000 samarretes del Barça.
24: Mai són massa quan un és culer, nen.
25: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
26: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
27: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
28: Torna al Festival de Música de Cambrils.
29: Del 28 de juliol al 10 d'agost amb Joan Dausà, Ana Torroja, Siloé, Valeria Castro,
28: Jethro Tull, Coldplay, tribut a Coldplay, la Ludwig Band, Lucrecia i molt més.
29: Entrades i info a festivaldecambrils.cat. Això comença.
28: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surts quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
6: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç, Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
8: RAC1.cat és un portal de notícies.
9: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
8: RAC1.cat és fàcil.
9: Notícies.
8: Actualitzada.
9: Ràdio en directe.
8: Tot RAC1 és
9: a RAC1.cat.
1: Les 6 de la tarda, 11 minuts, el Rocco que hi corre per aquí. Estadella, gràcies, eh?
10: Adéu!
1: Crits. Bueno, quins crits, escolti, els callant. Marc Boyato, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: A veure, seguim parlant, encapçalant aquests informatius, aquest butlletí horari, amb els Estats Units, que no volen aixecar les sancions a l'Iran perquè desbloquegi l'estret d'Hormuz.
11: Sí, la Casa Blanca descarta aquest plantejament, tal i com ha explicat el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio durant una audiència al Senat. Rubio assegura que l'administració Trump només es planteja rebaixar les sancions si Teheran limita el seu programa nuclear, fet que el règim dels ayatolars no preveu. Avui, Donald Trump i Benjamin Netanyahu s'han discutit per telèfon. Trump ha renyat el primer ministre d'Israel i ha assegurat que és totalment boig per tornar a atacar el Líban, una ofensiva que posa greument en perill les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà. A Catalunya continuen les mobilitzacions de mestres i professors malgrat el preacord a què han arribat els sindicats majoritaris i el govern. Els partidaris del no al pacte estan convençuts que podran tombar-lo i obligar el departament a cedir més. Demà faran vaga les escoles i instituts de Tarragona i de l'Ebre, i així ho explicaven Ingrid Xavarria, de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: No hem sortit al carrer només pel salari. Hem sortit per salvar l'educació pública, perquè estem en una situació d'emergència educativa.
13: Què ens ve als docents, de 50 euros o de 5 o 6 alumnes a l'aula? Tant de bo no haguéssim de fer-nos aquesta pregunta i tant de bo no haguéssim d'escollir, però és cert que si no hi ha una proposta directa de ràtios és molt complicat poder estar d'acord.
11: La resta de sindicats, els majoritaris, fan una consulta per saber si els docents estan d'acord amb el preacord. De moment han votat 3 de cada 10 mestres i professors i tenen temps fins dijous al migdia. Un altre col·lectiu que està mobilitzat és el sanitari. Metges de Catalunya ha ampliat la campanya Ni un minut més als ambulatoris. És la mesura de protesta que consisteix a no fer cap hora extra per mostrar que bona part del servei assistencial es pot fer gràcies a aquest treball voluntari. A més, busquen que sigui una mesura més de pressió perquè la conselleria s'obri a negociar millores laborals. Doncs bé, el Departament de Salut ha respost amb un comunicat en què nega l'absència de diàleg que critica el sindicat. Reivindiquen que han arribat a acords amb els sindicats els últims anys, incloent-hi Metges de Catalunya, i ara han creat un grup de treball per trobar alternatives a les guàrdies de 24 hores, però el sindicat no vol formar-ne part. I Barcelona es prepara per la visita del Papa i tothom busca treure'n suc. Una associació ha començat a vendre banderes del Vaticà per penjar els balcons i quan falta una setmana perquè arribi el Papa ja n'ha venut unes 15.000. És l'associació Ginesta de la Guineueta, n'ha parlat la presidenta Carmen Sierra.
15: Que a Catalunya el tema de les banderes pues, se ponen en grandes actos, com per exemple, jo què sé, l'11 de setembre o Sant Jordi, pues pensamos, pues esto de colgar banderas en los balcones ya forma parte de la cultura de aquí.
11: Les banderes es venen a un preu de 5 euros i els diners que recullin serviran per pagar els viatges dels joves que vulguin anar a la Jornada Mundial de la Joventut que es farà l'any que ve a Seul.
16: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
17: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
30: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
11: I acabem amb la previsió del temps. A aquesta hora les tempestes continuen descarregant amb força al nord-est del país, sobretot entre el Ripollès, Osona i la Selva. Localment van acompanyades de calamarsa o pedra i s'aniran repetint fins al vespre en aquestes mateixes zones. Però la resta del país es mantindrà la tranquil·litat i aquest ambient amb meixa fogós. Aquesta nit refrescarà i demà s'imposarà el sol, però de cara a dijous tornaran els xàfecs i les tronades a moltes comarques.
1: Gràcies, Marc Poyato. I ens acompanya a l'estudi l'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: A veure, què ens portes avui?
0: Avui farem un temps afegit especial. Toni, ve el Mundial i què ens fa por a tots? Què li fa por a vostè del Mundial?
2: Que tornaran tots lisiats, tullits, coixos i esgarrats.
0: Doncs parlarem d'això. Avui ens visita Juanjo Brau, qui va ser el fisioterapeuta 18 anys del primer equip del Barça, 25 en total, a parlar de lesions.
2: I
0: a parlar
2: que expliqui de lesions, la veritat.
0: Explicarà la veritat.
2: Explica la veritat de tots com tornaven de la selecció.
3: No, la veritat, no.
0: Explicarà la seva veritat.
2: La pura veritat.
0: Doncs bé, preguntes i respostes com, per exemple, què feia ell perquè Messi no patís el virus FIFA? Perquè ara no s'està fent amb la minya mal, per exemple. Què feia ell? O qui té més afectació en les lesions? L'entorn? Compte, perquè en el llibre que ens ve a presentar li clava un pal a la premsa, també, pel que fa a les lesions.
2: Ah?
0: I a les tertúlies.
2: Tu ets premsa.
0: A mi, el temps afegit. No sabem si el temps afegit influeix en les lesions. Doncs
4: posem això... nerviosos els jugadors, no? Els posem nerviosos.
0: Que no sigui que la premsa també influeix en les lesions. Ja em dic, vull que m'expliqui de quina forma,
1: perquè
0: jo no ho acabo de visualitzar. Però bé, tot això, Juanjo Brau a partir de les 7. I un altre petit serrell, el tema de les eleccions al Madrid. Avui ha vingut Enrique Riquelme aquí a RAC1.
3: Otra vez, estàs honesto.
0: Ai, de veritat.
3: Va estar allà.
0: I fem una pregunta del dia que podeu trobar a les stories d'Instagram.
3: Em feu un fàstic de portar aquests convidats. Sí, el Jordi Basté, a mi m'ha caigut els sobacos, això de clar. Els sobacos m'ha caigut. Una vergonya.
1: A veure si al final només el Mar Giró.
3: Perquè ha portat la Marta Pessarrodona, que ha sigut una entrevista que la recomano a tothom, de la una a dos quarts de dues.
1: Sí, però dic, a veure
3: Marta Pessarrodona.
1: Sí, però a veure si al final només podrem entrevistar la gent que vostè consideri que es pot entrevistar.
3: Perquè és la primera vegada que...
1: Es pot entrevistar aquí a RAC1?
3: No,
1: tothom té una entrevista.
3: Era la primera vegada que estava a RAC1, eh? La Marta Pessarrodona no l'ha convidat mai, eh?
0: I l'Enric Riquelme també.
3: La Marta Pessarrodona.
1: Sí, però dic que tothom té llibres...
3: I ha explicat el llibre que ha tret.
2: I no estaria de més
3: que... I els Leo que tenim Gabriel Ferreter.
2: Que Marta Pessarrodona vingués al temps afegit.
3: No, sí, perquè, perdona. Domina de golf i de tennis.
1: Sí, senyor.
4: Ah, veus?
1: Sí que ho ha explicat.
3: Clar.
1: Sí.
3: Clar, ho ha explicat el Marc Giró.
1: Sí. I el futbol femení també el
3: seguia. També li ha agradat.
4: Molt bé.
0: Doncs ens apuntem per un dia, també.
1: Sí, home, i tant.
0: Mira, pregunta del dia, deia, a les stories d'Instagram, que hi ha gent que ens segueix preguntant com es fa això. El nostre perfil d'Instagram, perfil de versió RAC1, on hi ha la foto de perfil, per qui no sàpiga on són les stories, que hi ha la rodona grossa...
4: On està la cara del Toni.
0: Amb la cara del Toni, la cara
1: gegant.
0: Allà veureu que es fa un cercle de color rosa de l'Instagram. Això vol dir que heu de clicar allà, en aquella rodona, i allà se us apareixeran les stories d'Instagram.
2: Cada dia m'ho fas fer i no me'n recordo.
0: Ho faig per vostè, perquè sé que m'ho pregunta. I allà trieu. Pregunta d'avui. Qui voleu, qui us interessa més? Sí. Qui voleu que guanyi les eleccions del Madrid? Florentino o Riquelme?
3: No
0: qui
3: creieu.
0: Però que també li afecta.
3: Perdoni.
2: Vostè havia de posar la tercera opció.
0: Tant
2: se me'n refuma.
0: Que els hi afecta a vostès això també.
4: Voleu que us digui com va l'enquesta?
1: Sí, home, i tant.
0: Per favor.
4: Guanya Riquelme.
0: Però
4: qui voleu que guanyi les eleccions al Madrid? Error. Els oients del temps afegit volen que guanyi Riquelme.
2: Error.
4: Amb un 55% dels vots. 45 Florentino.
2: S'equivoquen.
4: S'equivoquen? Què vol que portem a Florentino aquí al temps afegit?
3: No, a Marta Pessarrodona.
4: No?
3: Tampoc?
4: Però si parlem de les eleccions del Madrid...
1: Després d'escoltar la conversa que ha tingut interessantíssima amb el Marc Giró...
3: Marta Pessarrodona.
1: No descarto un dia portar a parlar. Ha dit de tennis i de golf. De golf no ho toquem, però de tennis sí que en parlem.
0: Un dia podríem parlar-ne, per exemple.
1: Oh, i tant, home, ja mira, Roland Garros. Tot i que avui el Rafael Joder ha perdut. Ha caigut davant l'Alexander Zverev. Toni Nadal no...
3: Ja he dit que no estava preparat.
1: Això ho vas dir. Ja ens ho vas dir que havíem d'esperar. Dos minuts de pausa el Rocco, què tal, Rocco?
5: Doncs molt bé, doncs tinc moltes coses.
1: Home, doncs...
5: Avui dimarts, tinc moltes coses.
1: És que cada dia vens amb el carro ple.
2: El Bertín Osborne diu que està fotut. Dos pneumònies,
1: Bueno, ara tornem.
14: Versió RAC 1.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya, tuya.
7: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
18: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
19: Si vols fer la compra bé a Tanacar.
20: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors, amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
19: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
21: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
22: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
21: Tu creus? Jo pensava que era normal.
22: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
23: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
24: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'1 milió de persones a tot el món t'espera a

0: Vinga, que passi el Rocco, que, pa, que ve,
1: ja, ja, no.
0: Ve amb un carro de...
2: Escolta'm, se li acaba el Carlos Latre, se li acaba el contracte amb Telecinco.
3: Què me diu?
2: Se li acaba?
1: I no renova?
2: Home.
1: Què?
2: A veure.
1: Què?
4: Jo fa temps que ho veia. La
3: perquè feia aquest programa per la nit,
2: el
3: però...
2: El van trucar amb els matins de l'Anna Rosa per fer imitacions.
3: Sí, que feia de rei emèrit.
2: Va sortir fent de Donald Trump, recordo.
3: I
2: de Donald
3: Trump i cosa.
2: Però ell tenia un contracte de cadena, Toni? D'aquests que anava cobrant a final de mes.
1: Sí, si no treballes, cobres igualment.
2: Llavors va deixar un grapat de coses... I una de les grans coses era tocar a Més Suena,
3: sí, que
2: ell estava molt feliç amb aquell programa.
3: Sí, que estava de llorat.
2: I, clar, per fer aquest programa, que recordem que hi ha el Babylon...
3: Babylon Show.
2: El show, que, clar, va ser... Ell fa uns mesos, que no he posat el document, encara va explicar, va fer una mica d'autocrítica, de dir, escolta'm, què és el que va passar?
0: Bueno, i si no recordo malament, el va entrevistar, va tenir una conversa amb el Jordi González, no? Pot ser o no, el col·lapse?
2: Jordi González...
0: No va parlar.
4: Fa temps d'això, però...
2: Era l'altra temporada, potser, amb el Ricard.
0: Jo recordo una conversa, potser amb el Ricard o amb el Jordi Alcolassa, que va explicar una mica el que havia passat.
2: Però, mira, ara recentment va explicar això. Posa-m'ho tot, Àlex.
5: Mi hoja de ruta era, estos dos se van a matar. Yo voy a tener tiempo para poder ir creciendo. Y no nos va a ver nadie, tranquilo. Mientras el foco esté allí, nosotros lo nuestro. ¿Vale? Haciendo fuego. Hay un momento en el que estos dos ya se dejarán de matar, porque clarísimamente la inercia y la España conservadora va a hacer que cuando Pablo tenga súper invitados, la cosa se ponga. Y cuando ya pase la sorpresa de Broncano, la cosa se ponga como
6: Pablo. O sea, tú ya sabías que iba a pasar lo que ha acabado pasando.
5: Entonces yo decía, Pablo va a acabar el año después de la novedad como líder indiscutible, Broncano va a tener un sitio espectacular en segundo lugar, y en el tercer lugar, si nosotros vamos creciendo, a partir de enero, febrero, si nosotros tenemos un buen invitado, si nosotros tenemos tal, si se dan las circunstancias, no sé qué, puede haber algún día que, pim, nos pongamos segundos. O pim, ganemos algún día. Y eso será durante todo el año. Y el siguiente año, cuando ya el programa ya se ha hecho... En el año 2 de Babylon, ahí es cuando tú has dicho, esto no funciona, esto lo hemos cambiado, el plató me gusta más, pero este resumen yo lo hice desde el día que llegué. Tenemos que tener paciencia, esto es un desierto, vamos a pasar un desierto, pero tenemos que estar preparados. Y entonces yo dije, por favor, dame 100 programas. Y entonces me dijeron, vale, duro 12.
3: Duro 12.
0: Diu, vale, dame 100 i duro 12. A tot això, mira, jo sabia que havia anat al col·lapse i gràcies...
1: Ha anat dos cops, Toni, eh?
0: I gràcies a Àlex Arbiol ha trobat el document el dia que hi va anar que presentava a l'Àngel Llàcer.
4: Sí.
0: I va explicar com havia anat aquesta experiència del Babylon.
7: Hola.
0: Ah, no ho explica?
1: Sí, mira, ha anat dos cops, Toni, al programa. Una... va ser el 2 de març del 2024 amb el Ricard Ostrell.
0: Ah, veus.
1: I l'anterior, i la última, va ser justament fa un any, el 31 de maig del 2025, que hi havia de presentador substituint el Ricard, l'Àngel Llàcer.
2: Que va estar el Jordi Basté, també.
1: I aquí es va sincerar doncs, sobre la sortida com a jurat del programa.
0: Ja el tenim.
3: Dale, dale.
8: I ara estic en un moment de dir... No era el moment, no era el meu programa, l'havia de fer per ensenyar-me tot el que he après, i ara estic en un moment absolutament tranquil i bé. Amb la qual cosa, quan em diuen de fracàs, jo dic... Bueno, el que més m'ha tocat de tot aquest projecte i de tot el que va passar és veure tanta maldat al meu voltant.
2: Tu ho has passat malament? Tu has plorat?
8: Molt.
2: Has plorat, eh?
8: Molt. Molt.
2: A casa teva?
8: Sí, i a fi, sí.
2: Què t'ha fet plorar, això? Aquest desengany de les persones?
8: El desnortado. O sigui, per primer cop a la meva vida, i torno a dir que no és un problema televisiu. O sigui, televisiu, jo he tingut fracassos, he tingut èxits i de tot. Va ser una cosa més de... què és això?
2: I què era?
8: Doncs què és això era... Hòstia, quina... em vaig sentir molt desprotegit. Em vaig sentir molt sol. Una vegada més em vaig sentir una soledat i estava molt protegit d'amics i de familiars i de tot això, però em vaig sentir molt desprotegit.
4: Però aquí no es contradiu una mica, perquè aquí està com a molt trist i desprotegit, i l'altre deia que, escolta'm, que
2: l'altre és el més de...
4: fent programes...
2: És d'aquest hivern. De
1: perquè estava... del moment, no?
3: Estava en calent.
0: Bueno, tot això ve a tomb perquè dius que acaba el contracte, per tant, ara...
2: Jo entenc que Telecinco, Mediaset...
0: El Carlos Latre, aquí des d'aquí l'invio...

0: una gran abraçada. Ara pot obrir ja, o sigui, pot sortir d'aquest contracte, no?, i pot començar a fer, és a dir, a valorar altres opcions.
1: Opcions. I jo he tingut un somni aquesta nit passada.
0: Ah, ui, atenció, posa'm l'arpa.
2: Millor somnis, avui, perquè
0: els...
2: El senyor Marcelí ha somiat també.
0: Somni de rock, del Rocco.
2: No, anem al somni.
0: Sí, però anem al somni que ens interessa, que és el del Rocco.
1: Jo tinc la... El somni veia un llàcer...
0: Sí?
1: Ai, perdona, un llàcer. Un Carlos Latre. A TV3.
3: Ah, sí?
0: Fent un late?
1: No.
2: Què?
1: A veure, deixa'm pensar com era el somni.
0: Espera. Els teus somnis són premonitoris, eh?
4: Sí.
0: No seria la primera vegada que els somnis del Rocco, recordo...
4: Es compleixen, eh?
0: Seria una cosa... L'Eufòria va somiar que tornava... No recordo
1: la repesca.
0: A la repesca, no recordo quina cantant. I va tornar, és a dir, que tens aquest, aquesta...
4: Somni és evidente.
0: Jo?
1: Qui? A veure com era el somni.
0: Vinga,
2: busca.
1: Jo el veia, el veig, vaig veure en un programa de nit.
4: Sí. Però no massa nit.
1: Col·laborant.
4: Sí.
1: Fent... Amb un amic seu.
4: Sí.
2: Amb un amic seu.
1: Sí, fent algo. I ja el
0: amb somni... un amic seu.
1: Sí, el, llavors...
4: Però serà un programa que té un nom d'un país...
2: Català? L'amic és català?
0: No. Però el programa existeix o s'ha de crear?
1: Sí, sí, existeix, existeix. Perquè país... veig cares conegudes...
4: Un país europeu.
1: Veig cares conegudes...
0: El nom...
1: I...
4: El nom del programa és un país europeu?
1: No. No, no, no, no, no. No. No. I és que el somni ja va morir.
2: No es col·lapsa? Tampoc es col·lapsa?
1: Em vaig despertar.
4: No serà just aquell programa que fan abans de les notícies?
1: Sí, sí.
4: No sé, eh?
1: Ja no tinc... No tinc...
4: Són somnits, eh? Perquè els somnits...
0: Sí,
4: vegades...
0: sí.
4: Saps
1: què ets? Escolta, jo me l'alegro molt per Carlos Latre.
0: Home, i tant.
1: Jo,
0: home,
1: clar, jo amb un talent...
5: Hombre maravilloso.
1: I ha tingut, amb això, amb Telecinco ha tingut mala sort. I s'ha de dir, potser ell va pecar molt de creure'ls que no li traurien el programa, perquè li van dir, no te'l traurem, no te'l traurem de cap de les maneres.
5: L'ha enganyat.
1: I és evident que va durar 12 programes, és a dir, rècord. Sí, sí. No van tenir paciència, les audiències eren molt dolentes, hi havia nits molt dolentes, però, escolta'm, d'aquestes coses se n'emprèn.
0: I tant. Saps? És el que deia...
2: Tots són etapes, no?
0: El que deia la 3. Sí, sí.
1: Mira, de comentar-te de la sexta hi ha molts nervis.
2: Per què?
1: Molts nervis a la sexta.
4: Què
2: passa?
1: Perquè no... Estan veient que Televisió Espanyola els està agafant molta gent, els seus, tot aquell públic que segueix la sexta des del primer moment. El que s'ha ressentit és la tarda, el que s'ha ressentit és Ferreres.
6: Mm. Bueno, és clar, és que veure el Rosco...
1: Ara contraataquen els de Televisió Espanyola amb males llengües per la nit, que no els estan
6: veure,
1: anant malament.
6: Rosco,
1: és a dir, i ara veus...
6: M'escolta.
1: Digui'm.
6: No, que clar, quin problema hi ha. A Televisió Espanyola, poses la 1, la 2... Què són? Tots són d'esquerres. I això de la sexta era la tele d'esquerres que van fer aquests de la 3 Mèdies. Mm. Clar, és que és el mateix.
2: És el mateix.
6: I la gent on va, els d'esquerres, cony?
2: El mateix target.
6: A la tele de Sánchez, que és la 1 i la 2. Claro. Llavors, clar, vull dir, claro. Se'n van a l'oficial.
1: El tema és que és una empresa privada amb anuncis i quan comences a baixar la publicitat en una època complicada, tenint ja una plantilla que cobren...
0: Però pot deixar de renegar,
1: paguen
0: ja.
1: Paguen molt bé.
2: Quina tarda portem.
1: Molt bé. El director de la Sexta, Ferreres, està nerviós, jo pel matí el veig i està bastant
0: emprenyat. El director de la Sexta és Ferreres.
1: Es porta per tota la gestió, per tot, ho decideix tot, eh?
4: Allà o sigui, fa de director tot. I fa de presentador.
1: Fa de tot.
0: I fa de Palmero de Florentino. Bueno. És realment... toca tots els papers de l'Oca.
4: Que no obri i tanqui la porta.
0: És com aquells... És aquell, em ve al cap aquells números de circ que surt un mico i mou tots els plats.
1: Doncs ahir, a Males Llengües, el Cintora, que ja ha recollit el cable, veient que a la Sexta estan nerviosos, va dir això.
7: Porque el dedo hace tiempo que no me lo chupo. Aquí hay una absoluta campaña ahora mismo contra Televisión Española, y es evidente que se ve lo que va diciendo Vox, lo que dice el PP y lo que están diciendo en algunas televisiones privadas. Y lo que están diciendo en algunas televisiones privadas. Diga, porque esto ya no es una cuestión únicamente de contenidos, es una cuestión de dinero.
1: Exacto.
7: Y que a Televisión Española le vaya bien en audiencia está suponiendo que le va peor en audiencia a algunas televisiones privadas.
6: Pues este.
7: Y hay campañita en contra de Televisión Española.
2: Claro.
7: Y nosotros, a diferencia de otros, no nos reunimos con Villarejo.
1: ¡Oh!
7: Y hablamos de lo que hay que hacer para ir contra dirigentes políticos y destruirlos.
1: Caramba.
7: Nosotros no. Nosotros no. Yo con Villarejo ni un café. Es la diferencia. Y a mí no me llegan órdenes de ningún dirigente político. Ninguna. Pero ni ahora ni nunca. ni reuniones con Villarejo. Lo que ocurre es que están dolidos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de esto, de audiencia. Quisieran que estuviéramos en casa, donde hemos estado durante un buen tiempo. Esa es la clave de todo esto.
1: Com està el panorama a nivell...
6: No va ser aquest del dematí.
2: Perquè la política ho està, no?
1: Clar, i a més contagien. Ara amb aquest nou canal de televisió que s'està preparant, que ha de sortir sí o sí a la tardor...
4: Però aquest que serà, de dretes ja... o d'esquerres?
1: D'esquerres. Aquest serà d'esquerres.
6: Trusquista, ja directament.
1: Ja estan començant a preparar a veure qui podria fer els matins, la tarda... Bueno, a veure l'Àngels Barceló. L'Àngels Barceló ha fet unes declaracions en privat que diu que parlarà un cop que acabi el seu contracte amb la SER. Això vol dir que ja tinc ganes d'escoltar-la.
0: Home, jo també, jo també.
1: Perquè els rumors que corrien era Àngels, has de posar algú del PP a les teves tertúlies. Aquell dirigent del Partit Popular que se va incorporar fa poc.
0: També m'han dit que, a banda de l'Àngels Barceló, que el Carlos Alsina, que...
2: Sí, també hi haurà una persona que el substituirà, no?
0: No, no,
2: en una part del programa.
0: No, és que no anava a dir. Una cosa que m'agrada molt, aquest programa, sempre us avanceu el que vaig a dir. M'encanta. Teniu aquesta capacitat, com diu el Sala Martín, de llegir els pensaments. No, que ell ha dit que portava molts anys fent ràdio, que estava molt cansat, però que hi ha altres arguments pels quals ell ha dit pues a partir d'ara anava a plegar, l'empresa el va obligar a continuar o el va intentar convèncer, va dir sí, pues a partir de les 11 del matí, perquè ja n'estava tip de les pressions d'uns i de les pressions d'uns altres. Però bé, veurem si Alsina també ens explica alguna cosa més.
1: Doncs en aquesta nova cadena...
0: La sort que tenim és que fem la tarda.
1: Sí.
0: Saps?
1: I a més,
6: no s'escolta ningú.
1: I no fas política.
0: És la sort que tenim que fem la tarda.
6: No s'escolta ningú si els oients del de Tersolín, que t'envien missatges al programa perquè volen participar, després tu els truques i no hi ha ningú escoltant el programa. Lògicament, per això no hi ha manera que marxis.
0: És la sort que tenim. Aquesta és la sort d'aquest programa.
6: Perquè no t'escolta ningú.
0: Si el féssim al matí, l'altre dia m'ho deia una persona aquí, li tinc molt de...
1: A tu et van oferir una vegada al matí?
0: Una persona que li tinc molta estima, molta, em va dir, ja faria anys que no hi seria. Però anys. Anys i anys.
4: Si haguessis fet el matí...
0: I t'ho van oferir. Anys i anys.
1: I t'ho van oferir al matí, tu.
0: I en el seu dia, sí.
1: Sí, sí, sí. Jo hi era present per aquí.
0: Sí.
1: I vas dir que... Recordo tot.
0: No, però vull dir, les ofertes del matí que he tingut sempre han vingut...
4: Enverinades.
0: Exacte, contaminades.
1: Però si tu...
0: Sempre han estat ofertes amb...
4: Sí, amb sorpresa.
0: Hi ha tots els ingredients possibles.
1: Però si tu et demanen, si et pregunten la Corpo de fer el matí de Catalunya Ràdio amb la condició...
0: No, però ara...
1: Deixa'm parlar. Fer els matins de Catalunya Ràdio... Fer els matins de Catalunya Ràdio amb una condició.
0: Sí.
1: Fes més humor que política. Sí. Agafaries?
3: No.
1: Mira, no t'avancis.
0: És que no ho sé.
4: Però hi hauria una hora que hauries de fer una tertúlia.
2: Com riu, eh?
4: No, ara hauries de fer una tertúlia i...
0: No, un moment. És que tot es pot fer... O sigui,
1: a partir de les 10...
0: Tal com deia un dia més... Això no només ho diu ell, sinó ho diuen d'altres. Sí. No és què fas, sinó com ho fas.
4: Com?
0: Ara, si després aquí, al matí, has d'aguantar les ingerències de segons qui, de segons quins polítics, dels que governen, dels que... Doncs aleshores a mi no m'interessa. És més, per això, és el que em deia aquesta persona... I no hagués durat ni un any.
1: Ni un any, eh?
0: Bueno, no ho sé, vull dir que hagués durat poc, clar.
4: Amb els mucs que vas llançant?
0: No, per això dic que no. Però no soc soc una persona que al matí duraria poc. No...
1: Però tu et veuries amb cor d'aixecar-te a les 5 del matí o a les 4 i 30?
4: Sí, és molt...
1: Sí, cap problema, eh?
0: Jo ara em llevo a les 6, sí.
4: Ja
0: et diré més. Jo he tingut la il·lusió de fer algun dia els matins. Però quan s'ha produït la circumstància, o sigui, quan s'ha fet la proposta, o s'han fet enrere, o han estat pressionats per qui sigui, o econòmicament la proposta era un engany, és a dir, que han passat moltes coses i no he tingut una proposta, n'he tingut unes quantes, és a dir, si fem el repàs, pràcticament els directors que ha tingut Catalunya Ràdio sempre hi ha hagut un moment que m'han fet una proposta. Ara, la proposta, doncs, potser era proposta amb engany, proposta que al final no se la va acabar de creure o va ser penalitzada o tirada enrere pel director de la Corpo del moment... És a dir, que potser el director tenia ganes, però quan va arribar el moment, a dalt van dir que no. És a dir, que han passat moltes coses d'aquestes.
1: A mi em consta que algun capo de la Corpo va anar a negociar amb tu a casa teva.
0: Sí, sí.
1: Per fer el feixatge.
0: Dos cops.
4: A casa teva?
0: Caramba! Perquè es va produir la mateixa situació dos anys seguits.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: No vam tenir prova en un any, sinó que es va tornar a produir el mateix al segon any.
1: És el millor lloc, eh?
0: I la meva dona fent truites de patata a casa.
1: I se les va menjar, la truita de patata.
0: Bueno, i tant que se la va menjar. Els dos anys seguits, menjant truita de patata. No, aquest any sí, aquest any sí.
1: Aquest any sí.
0: I aquest any, tampoc.
1: Poc.
0: Mira, sort que la meva dona fa unes truites... Jo crec que van voler repetir, perquè és la persona, és la dona que fa les millors truites de patates del món.
4: N'ha de portar algun dia alguna.
0: No hi ha persona que em faci una igual, i
1: però les dues...
0: per això van venir, per això van repetir.
2: Per la truita, no?
0: Per això van repetir.
1: Però les dues vegades vas dir tu que no.
0: No, les dues vegades no es va concretar.
1: No es va concretar. Però tu et feia...
0: En el moment de concretar, no es va concretar. Bé. Saps? Ja en parlarem,
1: no,
0: ja
1: no
0: ens truquem,
1: més,
0: ja
1: no
0: direm, ja...
1: Sí, ja concretar. Ah,
0: hi ha uns terminis i van...
1: Entenc jo que t'estaven sondejant.
0: Bueno, entenc jo que es van tirar enrere, ja no sé de quina esfera de la Corpo.
1: Creus que té alguna cosa de política aquí?
0: Bueno, no ho sé. Suposo jo...
1: Palau?
0: No ho sé. Suposo, sí, tot. Vols que repassem què passa als matins de Catalunya Ràdio? No cal, no? Explicarem-ho un altre dia. Perquè et puc el dia que faci... Bueno, el dia que faci el llibre ho explicaré.
4: M'ho expliques, m'ho expliques.
1: El Ricard li queda un any, eh? El Ricard li queda un any de contracte.
0: Bueno, que l'aprofiti.
4: Caramba, què vols dir?
0: Sí, que l'aprofiti. Si li queda un any, ha de fer tot el possible perquè li renovin el contracte. No?
1: És que no puc parlar.
0: Bueno,
1: és que no puc parlar.
0: No, és que és així. Sí, és com que... jo cada any l'intento aprofitar al màxim perquè em renovin el contracte, doncs pues ja està.
1: Tu ja per la...
4: Has de fer audiència, representant.
0: Ara és el que t'estic dient.
1: Tu per setembre...
0: Ja jo per setembre hi ha uns serrells que hauríem de concretar. Mira.
8: Viva la renovación. ¿Quién ha visto una cadena con mejor programación? Renovar.
1: Això va ser l'any passat, que te la vaig posar per la temporada d'aquesta. És a dir, que encara no hem posat la sintonia. Bé, anirem seguint, que és un colobrot que hem d'anar seguint, els temes de les renovacions de les estrelles de la ràdio.
0: Mm.
1: I si segueixo des de Madrid...
0: No, perdona, ja l'any ha estat que... A veure, cada cosa al seu lloc. Ha estat calentet, perquè, clar, Àngel Balsadó deixa el matí,
4: moviment.
0: Alzina deixa el matí... No, hi havia una altra persona que ara no recordo aquí, que una altra també professional de la ràdio que també ho deixava, no sé, em vindrà al cap.
1: Sí, havia un dels ports de la COPE que volia deixar. Finalment aquest es queda, em sembla.
0: Doncs també circulava el rumor de...
1: Sí, ho vaig comentar aquí, finalment el van convèncer per quedar-se. El que passa és que ell diu que tenia molta feina i que li volia que rebaixar-se la feina, li rebaixessin una mica l'intensitat. Sí, molta feina. Escolta'm, de la 2K...
2: Paco González era, no?
0: Sí. Va dir que també volia deixar-ho.
1: Escolta'm, a la Nierga li renoven... A tot això, que també la Nierga estarà en els partits del Mundial a la 2CAT, farà...
0: Com?
1: Sí, no sabies tu això?
0: No.
1: Sí. Uh-huh. Tens el tall... Sí, el tens?
0: La Gemma Nierga.
1: La Nierga és fantàstic. Sí. Escolta, perquè un responsable a la 2CAT, l'Arseni, va explicar això.
9: Per primera vegada al Mundial de Futbol es podrà veure en català i no només els partits de la selecció espanyola.
10: 34 de 104, el millor partit de cada dia, normalment la millor hora, 9, 10 de la nit, hi ha una de les dues de la matinada, que és l'Espanya-Uruguai de la primera fase.
9: Aquests partits els veurem en català i a més hem de dir que amb una programació especial.
10: Gemma Nierga serà la presentadora abans dels partits, durant el descans i al final del partit.
9: Acompanyada d'aquí, Arsène.
10: De Marc Brau, el nostre periodista, que en sap moltíssim de futbol.
9: Sí.
10: Sergi Mas, Edu Mutante, imitador de quantes veus?
4: Ja.
10: Suposo que el pare de la Lamine Yamal estarà també present al plató de la 2CAT. I un convidat cada dia molt especial. I a més, Joan Carles García i Albert Font posaran les veus als partits. Lluís Carreras i Olga García als comentaris tècnics.
0: Ja, però, perdona,
4: un atxa, tu.
0: Això és un superequipazo.
2: Ja, bon 11,
1: tu diràs.
2: Aquí, eh?
0: Escolta, no, és que... clar, la Gemma m'està tocant el crostó i m'està dient que de què m'extranyem. És que no... O sigui...
1: M'encanta que la gent...
0: M'arriben a... M'hagués deixat tallar les dues mans per dir que no situava la Gemma Nierga que li agradés el futbol.
4: Sí que li agrada el futbol.
9: Espanya,
1: jo serà, Espanya. Jo crec que serà més un precalentament,
0: entreteniment... No, ja, bueno, ja, però...
1: Perquè la narració ho porten altres persones, sí, perquè entenc que no, bueno, no ho controla tant.
0: Hem dit a la Gemma està a la presentació entre mi
1: i a l'acabar. Sí, sí.
0: Escolta, hi ha amb el Lluís Carreras, sí, amb l'Edo Mutante, amb el Sergi Mas...
1: No, hi ha un plantell,
2: eh? No ens ha de luxe, eh?
0: Sí, sí. Està molt bé aquesta proposta de 2CAT.
1: Sí, sí, tot el...
0: perquè, clar, Doscat entenc els drets dels partits del Mundial.
1: Per aquesta televisió espanyola.
0: No, per això.
1: Sí, a més, en català.
11: Sí, bueno, però l'onyordo, com aquí a RAC ho fèieu.
1: També és que...
11: També una vergonya.
1: A la Nierga li canvien el pisset, eh?
0: Què
1: me diu? La banda de la baix, i treuen les tasses, i treuen tot.
0: Jo, amb tot el carinyo, ja crec que ho té més que merescut que la Gemma li canviïn el pis. El pis, la cuina...
1: Sí, li canviïn tot una mica. Una reforma, necessita una reforma.
4: És molt petit, el dia que vam anar. A la tele es veu més gran, però quan ets allà...
0: Que també és mala pata, que el dia que vam anar la Gemma estava malalta.
1: Vaja.
2: Heu de tornar, clar.
0: Que hi havia la Lorena, que vam estar...
11: Sí, la Lorena no va fer...
0: Jo allà vaig fer un canvi d'un quadre al decorat i un dia que hi vaig anar i no sé si el quadre s'ha mantingut al lloc on el vaig posar o no.
1: Que t'ho digui la Nierga, t'està escoltant, suposo que t'ho te respondrà.
0: Mira, la Gemma ens està convidant a tornar-hi.
2: Abans que acabi la temporada.
1: Home, jo crec que al final, abans que acabi la temporada, podríeu anar.
0: Home, i a més...
1: Crec que acaba el 3 de juliol.
0: A veure si em donen permís i puc explicar alguna cosa ja de... La temporada vinent.
2: De la renovació.
1: Jo, ja saps que jo no he obert la boca, perquè no vull problemes.
0: Bueno, ja faré una consulta.
1: Però ja ho tens aclarit aquí?
4: No,
1: no, encara no.
0: No.
4: Al final
1: però com que no?
0: Qui costa tot?
2: És la Sagrada Família, això, eh?
0: Sí, Sagrada Família.
2: Sí, sí,
1: sí. Ah, jo no t'he dit res, perquè no, clar, no vull tenir problemes. Avui,
4: bueno. Ha de venir el papa per anar. Sí, sí.
2: La setmana que ve, ara, ho farà, això.
0: Seria...
4: A veure...
0: La dreta del pare.
1: La dreta del pare.
0: Ja està, ja...
1: Bueno, ja està. Però jo crec que t'ho arreglaran, eh?
0: Sí.
1: Jo acabaràs a... Has de tancar-ho abans de que arribi la GM de juliol.
0: Sí, perquè si no ja em fotran fora abans. Bueno, va, anem a més... Escolta, que anem acabant, que...
1: No, per l'amor de Déu, però si no he començat res... Escolta'm, que ahir vas estar parlant d'Anatomia D, que parlaven de la Lola Flores.
0: Lola Flores i Miguel Bosé.
1: Sí, tenia la segona part per avui... que és lo del Pedro Ruiz.
0: Això és boníssim.
1: Aquell moment de Pedro Ruiz a TV3 que presentava el Mercedes Milà, aquell programa, en què Pedro Ruiz...
0: Que, perdona...
1: Era l'època que... Sí, que era l'època que el tio estava pobre, que el borrari anava darrere d'ell.
0: Era una època, quan vaig veure les imatges, recordo el que va generar aquell programa de Mercedes Milà...
1: Home,
0: que aquell programa, no, que aquell programa va durar 3 o 4 programes, perquè... l'allau de crítiques que va tenir el programa era per el català
1: de Mercedes.
0: De Mercedes Milà.
11: És que era fastigós aquell català, eh?
0: Pedro Ruiz. Sí. Això va generar, o sigui, una polèmica de com era possible que Mercedes Milà, aquell català, fes
11: era...
0: un programa TV3
11: català?
0: I només va faltar el
1: Pujol remate. Governant.
0: I Marta Ferrusola.
11: És que
0: Marta
11: era un català...
0: Marta Ferrusola trucant.
1: Efectivament.
11: No m'estranya, perquè jo era un català de barriada.
4: Sí.
11: De merda.
2: Doncs, no els agrada res, eh?
1: Doncs anem a posar aquest moment, perquè després va derivar en molts problemes aquell número de telèfon de Borrell.
12: Yo creo que a Borrell esto seguro que no se le ha olvidado.
13: Sisplau, prenguin nota d'aquest número de telèfon, eh? Ja el tenen?
12: Doncs ara, qualsevol dubte que tinguin d'Hisenda i de coses de...
11: En català.
12: Que han passat a mi,
11: Hisenda.
12: Truquin aquest número de telèfon, que és el telèfon particular del senyor Borrell.
14: Recuerdo que ese ciudadano dio mi número de teléfono y estando yo cenando en casa con la familia, sonó el teléfono y escuché un montón de exabruptos y de insultos. Dije, caramba, ¿qué pasa aquí, no? Lo colgué, pero volvió a sonar, y volvió a sonar, y volvió a sonar. Entonces ya me di cuenta de que alguien había dado mi número de teléfono y había para todos los gustos, pero ya no lo cogí más.
12: Insultos por todos los lados.
14: Bueno, tampoco escuché tanto.
1: No, hombre.
0: No, perquè si
1: passa... Ell va desconnectar. Com
0: no, diu,
1: i va canviar el número de telèfon.
0: I després, en el programa... programa molt recomanable.
11: Sí, ell molt recomanable per sentir un català per les dues parts, que fot fàstic.
0: A veure si em deixa acabar.
11: Sí, acabi.
0: En el programa, Josep Borrell no diu en cap moment el nom de Pedro Ruiz.
4: No.
0: Diu el Ciudadano.
1: El Ciudadano, sí, sí.
0: O sigui, això m'ha recordat com a... Qui és que tampoc mai diu el nom...
1: Hi ha algú.
0: Sí, hi ha algú que mai diu el nom de la persona, sinó que sempre...
1: Ja ens vindrà.
0: Sí, però deixa'm...
11: Pues yo lo digo, claro, con ese, que se presenta a las elecciones.
0: No, em referia a vostè,
1: I què va fer les joventuts socialistes?
0: Van publicar... No, perquè aleshores, les joventuts socialistes de Catalunya, crec que va ser, van trobar el telèfon de Pedro Ruiz, el fixa, i el van repartir
4: pamflets
0: per tot arreu.
4: Perquè la gent truqués a Pedro Ruiz.
0: I què feia Pedro Ruiz? Tenia el contestador automàtic allà i va conservar les trucades de la gent que li deien això.
15: Entonces las juventudes socialistas de Barcelona repartieron miles de tarjetones en Barcelona con mi teléfono.
16: Sí, sí.
15: Yo...
16: ¿El de tu casa?
15: El de mi casa. El de mi casa porque entonces no había móviles. Y tuve casi un mes y medio el teléfono de casa diciendo las mayores barbaridades.
17: ¿Está Pedro Ruiz? Sí, para decirle que un chorizo, un mamón, está grabando el grabador.
18: Sinvergüenza, canalla, ladrón.
19: Toma. Ya no eres ni gracioso. Estás pasado. Lo que te mereces es una tunda de hostia, una buena tunda de hostia. Y no por defraudar, sino por chulo. Así que eres un mamón. Y me llamo Antonio García. Como tú, Pedrito Ruiz, yo me llamo Antonio García.
15: Me llamó Telefónica para ver si yo quería cambiar el número y dije que no. Y entonces, durante un mes y medio así, durante 12 o 13 horas diarias, se oía de todo.
18: ¡Gilipollas!
19: Eres un gorrino.
18: Ratón, yo no volveré nunca a un espectáculo tuyo. ¡Muérete!
19: Bufón, que eres un bufón y un idiota.
18: ¡Guarro! Con esa cara y ese tipejo, maleducado, ladronazo.
2: Tremendo,
1: Meravellós.
4: Meravellós, meravellós.
0: Tots els missatges en català,
1: Meravellós. No, escolta, vaig veure ahir la nit a Masterchef el David Muñoz.
0: David.
1: Escolta, li han fet una promo ahir a Masterchef, David Muñoz, perquè ha obert un local, un restaurant a Eivissa. I clar, ha aprofitat que el convidaven,
0: diu, vine gratis, fas la promo
1: i ja omples uns minutets. Ah. Atenció al menú, que tu, això, el tema del culinari t'agrada molt, té un menú degustació líquid.
0: Ui, la cara això, que posa, és que sabia que posaria la cara, i per això l'he portat al moment. Jo me l'estava mirant i dic, aquest mateix pentinat que fa 50 anys,
1: sí.
0: No
1: se'l
0: canvia. Mateix perruquer que té la mateixa...
20: Però jo crec que és fals, eh? O sigui, jo crec que és calvo i porta l'escombra, la porta al cap enganxada, eh? O sigui,
0: doncs,
20: tot allò és fals.
0: Atenció al menú líquid que presentava ahir a Masterchef.
21: ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? Bienvenido a Masterchef de nuevo.
22: Muy bien.
21: Oye, siempre has sido un chef arriesgado, inconformista, y hace poco nos has sorprendido con un menú degustación en estado líquido, que se llama metamorfosis. Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué ocurre ahí?
22: Yo creo que todo empezó con el primer embarazo de Cristina, que ella dejó de beber alcohol. Entonces empezamos a pensar y decidimos que queríamos hacer una propuesta de cocina líquida sin alcohol que estuviese a la altura en importancia y en entidad gastronómica y creativa que el menú sólido. Y eso es metamorfosis.
21: Una manera de beber que acompaña a los platos salados.
22: O sea, en realidad es cocinar líquido, o sea, es beber... Pero no son platos que acompañan a la comida.
21: Sin alcohol.
22: Sin alcohol. Sin alcohol. Yo digo que metamorfosis es tomar dos menús de forma paralela, el sólido y el líquido.
21: Curioso.
22: Lo que queremos es que cuando te lo bebas entiendas las mismas cosas que entenderías comiendo un plato sólido.
21: Que Pepe solo entiende el vino, no entiende.
22: Lo sé.
21: Es una cosa...
23: Desde este verano, además, estás en Eivissa.
1: Atención a la promo.
22: Bueno, hemos llevado Strixo, tiene el mismo ADN, es la misma propuesta. Hemos cambiado un par de cositas o tres en la carta, inspiradas en la propia isla, que es algo que nos gusta mucho hacer.
2: Va obrir ahir el restaurant a Eivissa.
1: Mira, ahí, quina promo.
2: Sí.
0: És que no, li va anar bé.
2: Sí.
0: A Barcelona no havia obert un restaurant, el
1: David
0: Muñoz. A dintre l'illa, em diuen.
1: Sí, i va tancar, eh?
0: Eh? Ah, ha tancat.
1: Allò no va... Jo recordo gent que va fer... Crec que no era físic, sinó que el portaven a casa i els menús... N'eren carets, però alguns que l'havien tastat era bastant bo. Però allò em sembla que no va funcionar.
0: No,
1: ara ens ho mirarà a l'Ester, a veure si realment quan va durar, però crec que va durar un telediari.
0: No, dic, la gent que hi ha anat aquí al Diverxó, a Madrid...
1: Diu que es menja molt bé.
11: El punto máximo.
0: A mi és un tipus de cuina que no...
1: Però el menú líquid...
0: Jo ja estic més distanciat d'aquest... I menys de menús líquids, que em ve al cap diarrea.
4: Sí, perquè...
0: No, menú líquid, dius, això no solidifica. Però bé, en tot cas, escolta, que
4: no
0: li vagis... Que li vagis superbé. Escolta, hem d'acabar,
1: Bueno, doncs, el Nacho Duato el va veure ahir al Masterchef.
0: Però què feia? Ah, que està de concursant.
1: No, el Nacho Duato a casa seva, al llit, abans d'anar a dormir, com veu Masterchef... i va dir, bueno, no vaig opinar de David Muñoz.
0: Ah, sí?
1: Què creus, en positiu o en negatiu?
0: Jo crec que en negatiu.
1: Home, si, no, si fos en positiu no te'l portaria al moment.
0: A veure.
1: Si ha de ser negatiu, sí, perquè ell critica per això.
5: Y qué difícil es ser coherente, ¿no? El marido de la Pedroche, que está en Masterchef, que dijo que a su hija la iba a educar para comer de una manera ecológica, orgánica, natural. De pronto está anunciando unas hamburguesas, no sé si es de Burger King o de McDonald's, me da igual, pero no me he tomado una en mi puta vida. Pero llevo una cosa u otra, ya sé que el dinero gusta mucho, pero no nos engañes. A tu hija comida orgánica. Y a los demás, anunciando comida de mierda.
1: Mira, a veure, el que diu de, que anuncia hamburgueses del Burger King, el David Muñoz.
0: Sí.
1: No.
2: Ha col·laborat, eh? El David Muñoz ha col·laborat amb Burger King en dos grans llançaments que van fer d'hamburgueses d'edició limitada. Fixa't. La primera edició era King David.
11: David.
2: El juliol del 2024.
11: Correcte.
1: Tot el seu nom.
2: I una segona entrega, que va ser King David 2, que la van llançar al novembre del 2024 i que aquí feien l'exploració dels sabors de fusió. I perdona, Toni, sobre això que comentàvem abans del restaurant que va obrir el David Muñoz a Barcelona, va estar obert durant dos anys, estava instal·lat a l'hotel NH Collection Constanza i després no va dir adeu a la ciutat perquè va tancar, però va quedar com a Goxo, es va traslladar, es va convertir en delivery i tenien un local fixe i des d'allà tenien els clients.
0: Bé, busca-ho.
2: No t'interessa,
0: eh? No m'interessa, no sé. No,
1: però s'ha de menjar bé, si la gent pot parlar molt bé.
0: Sí, no,
1: tothom en parla molt bé. Ara, treballant amb ell, ha de ser complicat.
0: Bueno,
1: eh?
0: com amb tothom.
1: Sí.
0: Rocco, moltíssimes gràcies per acompanyar-me, per acompanyar-nos, perquè m'acompanya. I tot seguit, obrim el temps afegit. Avui hem convidat especial, que no és altre que el que va ser el fisio del Barça, de Leo Messi, en fi, de Carles Puyol, d'un grapat de jugadors. Estem parlant de Juanjo Brau, que ens ve a presentar el llibre Lo que el futbol no ve. Què no veu o què no es veu del món del futbol, ho expliquem d'aquí 4 minuts.
6: RAC 1. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

0: ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demana l'alto bar o cafeteria.
2: Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
3: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
4: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
5: Els dies 6 i 7 de juny, vine a Sant Pere de Ribes. Viu una experiència única amb el retorn dels indians i celebra els 20 anys d'Agromercat. Música en viu, rutes teatralitzades, gastronomia i molt més. Consulta el programa complet a santperederibes.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Municipis Indians i el Museu del Ferrocarril de Catalunya.
6: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
9: RAC RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1.
8: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
10: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Medishore.
9: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
12: Camí de les 7, amb una proposta musical de tot un seguit de concerts que trobareu als Jardins Terramar, Esther Muñoz.
13: Sí, exacte, agafeu l'agenda perquè arriba el Festival Terramar CaixaBank de Sitges del 31 de juliol al 12 d'agost. Viu el festival amb els concerts de Joan Dausà. Prova-ho ara. No pateixis per ells. També el doble concert dels Amics de les Arts.

0: On Fire aquí a Catalunya. L'espectacle This is Michael. Sergio Dalma. Sílvia Pérez Cruz. I molts altres concerts. Recordeu, venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
1: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
2: Doncs vinga, ja ha arribat del Circo Wrigling a Edgar Fornós.
3: Efectivament.
2: Què?
3: Sí, sí, ho hem passat molt bé. Ho hem passat molt bé.
2: Si tu, quan t'ho passes malament? Sí, no, hòstia. Sí.
3: Ho hem passat bé. S'ha exportat el temps afegit. Hem fet una mica de...
2: Molt bé, molt bé.
3: De rua,
2: has,
3: fora de...
2: Has donat unes targetes, no?
3: Unes targetetes.
2: Has fet allò de... Com de gent de... Saps?
3: Sí, exacte.
2: De venedor, eh? D'allò, de, per vendre el producte.
3: Unes quantes targetes.
2: T'han gent... comprat o no? T'han
3: no,
2: comprat
3: gent molt agraïda i gent... Bueno, no, francament, Toni, aquella frase que sempre fem servir aquí, que el que fem és per fer feliços a la gent, doncs la gent és molt feliç escoltant bueno, doncs, el temps afegit, escolta, de veritat, eh? I ens en anem molt plens de la nit a l'Empordà.
2: Molt bé. Escolta, deixa'm dir que fins i tot tenim uns visitants avui que han vingut a veure el temps, que m'he quedat sorprès.
3: Sí,
2: i,
3: sí,
2: els
3: sí.
2: Els
3: sí.
2: Han fet passar uns oients que
3: uns
2: venen
3: de... Canàries de Lanzarote.
2: Hosti,
3: de fet, agafen el vol demà cap allà un altre cop. Han volgut quedar-se per veure almenys en directe el temps afegit. En els nous estudis són el Marc Saumell i la Paula, que ens acompanya. Havíem vingut també, mira si són fans del programa, que havíem vingut també quan érem a la planta 15.
2: Home, i què?
3: I avui volien conèixer la 3.
2: La planta 3, no? I què?
4: Us he entusiasmat, eh?
2: Vale, ja no cal dir més. Estupendo, estupendíssim. Estem molt millor.
3: Amb la pantalla que ja t'hem escoltat,
2: molt,
3: Toni,
2: sí, sí.
3: Que crema, que portes
2: l'After Sun. Bueno, hi ha protecció 50 a les 4 i ara quan acabo l'After Sun, quan acabo el programa.
5: Que ho faràs morenes amb tant d'escalfor.
2: Sí, és una pantalla, bueno, amb una imatge que, bueno, és estàtica.
3: Sí. Sí, ha de donar profunditat.
0: No, s'està treballant, s'està treballant en nou format.
2: A mi se'm va explicar que aquí havien de passar moltes coses, però ja arribarà quan em jubili. Bé, endavant, doncs,
3: amb la tenim pregunta, moltes coses. Perquè avui, en aquest mateix estudi, ja està tenint...
2: Espera, que els hi regalarem. Regala'ls-hi el clàssic.
3: Vaig a regalar uns llapis, no tinc micròfon.
2: Pots agafar... Agafa... No, no tenim
3: l'àmbric.
0: Home, sí.
2: Ah, sí, a veure, passa'm el telèfon. Ai, el telèfon, el micròfon. Agafa el de l'Edu, a veure. Clar, costa'ls-hi. Aquí, que regalarem el nostre present que tenim, que són uns llapisos, no, Edgar?
3: Regalem al Marc i a la Paula, mira, mira.
2: Venga.
3: Un llapis que som tan originals.
2: No,
0: tots per cap, de tots.
6: No rateixis
3: llapis. I perquè els porteu a Canàries, eh?
2: Exacte.
3: Ara, és un llapis que no té punta, l'has de fer, això sí, eh? Sí.
6: Com tots, com
3: mira, no, per vosaltres, per vosaltres.
2: Sí, sí, tots són per vosaltres.
3: Pels nets, pels nebots,
2: clar, per la família. Per tio, per Tenerife.
6: Estic moltíssimes gràcies.
2: Ai, per Lanzarote, vull dir.
7: Gràcies.
3: A Lanzarote ens coneixen, com dirien temps afegit a Lanzarote?
7: El tiempo añadido.
3: Veus? Mira, ja ho tenim,
2: clar, però
3: eh?
2: És que
0: castellà.
2: És castellà.
0: Mira, no,
2: que,
0: collons,
2: que pensa que són ja alemanys o què?
5: D'aquí una hora lo escucharán.
2: Bueno, va.
3: Vinga, som-hi. Anem amb la pregunta del dia.
5: Vinga, fot un vermell que rebentarà, eh? Sembla el Challenger.
3: No, i a més, en aquest estudi, avui han passat i passaran moltes coses. El que ha passat és que ha vingut el senyor Enrique Riquelme,
2: sí, senyor.
3: Que creiem que era un holograma o que no existia. No, avui hem confirmat que existeix, el candidat a la presidència del Real Madrid.
5: Està boníssim.
3: I no sé si és perquè l'hem... Sí, vostè creia? Oh. No sé si és perquè l'hem agafat estima o no, però, vaja, avui la pregunta va
2: home,
3: cap
2: jo,
3: a ell.
2: Jo li tenia un punt d'estima, és a dir, com a una opció
0: novetat.
2: Nova, però després del que ha dit de Negreira...
0: Ha sigut escarós.
2: És entre triar, com diria...
0: Merda jove o merda vella?
2: No afegiré res més. No afegiré res.
3: Francament, amb això sí que s'agafa a Florentino Pérez. I la pregunta que ja teniu penjada als stories d'Instagram, qui voleu que guanyi les eleccions del Real Madrid? Dues opcions, Florentino Pérez o Enrique Riquelme. I aquesta pregunta la farem, evidentment, a l'audiència, però els tertulians que avui ens acompanyen, deixem-me presentar, que em fa molta il·lusió, després de molt temps ens retrobem amb el gran Juanjo Brau.
8: Bravo.
3: Com estàs? Ets fisioterapeuta i redactor del Futbol Club Barcelona, 25 anys d'experiència, 18 dels quals el primer equip. Juanjo, com estàs?
8: Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me.
3: M'han dit que ja ets avi.
8: Sí.
3: Sí, el temps
8: un any.
3: Un any que és avi, ja, tu.
8: Un
3: com
8: any,
3: passa
8: un
3: el
8: any.
3: Temps.
8: Sí, sí.
3: I digues què estàs fent ara, Juanjo.
8: Bé, tinc la consulta privada, estic fent d'assessor extern a diferents jugadors professionals i clubs, Estic de professor universitari, màsters dedicats a la meva feina i anar fent xerradeta.
3: Doncs com deia el Toni, entre altres coses, avui...
2: El net ja l'estàs...
8: El net ja l'estàs... Ja està amb la bandera del Barça i ja sóc.
2: Però ja el prepares físicament, ja li fas fer uns estiraments.
8: Ja fa cosetes amb la pilota.
3: Ja. I maratonià, per cert, que el Juanjo no para, eh? De fet, ha fet el Camino de Santiago fa molt poquet. Lo que el fútbol no ve, el lado invisible de l'èxito, lesiones, esfuerzo y resiliencia. En parlarem de llibre i d'actualitat amb el Juanjo Brau i amb dos persones que l'estimen i el coneixen molt bé. El capità d'Esports de RAC1, Roger Sapera.
2: Bona tarda!
3: Amb bon color avui, Roger, et veig amb molt bon color, eh?
4: Sí, gràcies.
3: No sé si elaborar...
2: Casat a la platja amb l'estadilla
4: sí.
2: O...
4: Sí, sóc el nou Quique Guas, una mica. Falta una mica més de bigot i feina la barba.
3: I no es queda curt una persona que ve de 4 dies de Vigo, de passar-s'ho bé, Xavi Torres, de 3CAT. Com està, Xavi?
6: Doncs molt content. Ahir, mira, ja estava a la plaça de l'Obradoiro... com sabia que venia el Juanjo i que em preguntaràs coses del Camino, doncs mira. I molt content de trobar-me a retrobar-me amb el Juanjo, amb qui hem fet tota la carrera junts.
8: Sí, senyor. Hi ha algun tractament?
6: També, també.
3: El Xavi s'ha trencat el genoll 8 vegades, o sigui,
6: no,
3: has hagut d'intervenir.
6: No, el genoll 4, el genoll 4 només.
8: A més, fèiem alguns bolos de futbol.
6: Encara els fem.
3: Amb el Johan. Ui, avui prepareu el pitatge.
6: Els que us heu equivocat i heu decidit anar a córrer maratons, heu deixat de jugar a futbol. Els bons continuem jugant a futbol.
3: A veure, Xavi, d'entrada, Florentino o Enrique Riquelme, la pregunta és qui vols que guanyi, eh?
6: No. A mi, com a periodista, m'és igual. Ja, al final analitzarem el que guanyi. El que passa que tal com veus la partida actual i tenint en compte que només queden 3 dies per les eleccions, doncs està claríssim que guanyarà Florentino Pérez.
3: Roger Sapera, a veure.
4: Sí, també crec que guanyarà Florentino Pérez i sobretot pensant en el que pot ser el duel amb el Barça, l'aposta de Florentino per Mourinho a mi no em sembla especialment encertada i per tant, doncs, si ha de ser aquesta, que vingui Mourinho, que guanyi Florentino, que jo crec que és el que passarà.
3: I Juanjo, què ens animaria més les tardes d'estiu? Que guanyés Riquelme o Florentino?
8: Si ve Florentino amb Mourinho ja estan animades les tardes.
3: No, que molta gent s'inclina per això, inclús periodistes que no volen, però volen Mourinho perquè així tinguem salsa. Doncs a veure, Esther Muñoz, com estàs? Ja hem preparat amb Instagram Stories a fer l'F5, eh?
0: Sí, mira, t'he de dir que fa una estona comentàvem la gent el resultat d'aquesta enquesta, fa una hora, dèiem que guanyava Riquelme, els oients del Temps Afegit volen que guanyi les eleccions del Madrid Riquelme. És veritat que fa una hora era el 55% dels vots, ara és un punt menys, és el 54%, i Florentino és el 46%. Per tant, l'audiència del Temps Afegit del versió RAC1 vol que guanyi Riquelme.
3: Enrique Riquelme, doncs vinga.
9: Fantàstic.
10: Sí, sí. Paramos el programa, compañeros. Cerramos micros, bajamos
2: sintonías.
10: Vaya preguntita que hacéis hoy. Ay, ay, ay. Sobre todo, si me la hacéis a mí. Está claro que a mí me interesa que gane Su Majestad Florentino.
8: Muchas gracias.
10: ¿Quién me va a dar las exclusivas?
3: La fet gran Florentino, pero.
10: ¿Quién me va a hacer la escaleta? ¿Quién me hará los guiones y me dará entrevistas? Es como si separas a Rockefeller de José Luis Moreno. Me quedaría tirado en el suelo o en un concesionario de Flexicar. Venga, tíralo.
11: Flexicar, una vida, muchos cars.
10: Venga, cambiamos de tema, que esto lo tiene ganado Florentino. No quiero imaginarme que pueda ganar el carapijo mexicano.
3: Bueno, home, doncs avui el carapijo ha passat pel món Arracul, entrevistat en Jordi Basté.
2: Escolta, Enrique Riquelme, per
3: Enrique
2: favor.
3: Enrique Riquelme, no, ho dic per parafrasejar una mica el Pedrerol, que sempre té paraules...
2: A veure, anem amb el més destacat. Hi ha hagut, això sí, alguna cosa de les que ha dit que m'ha cridat l'atenció, com l'apunt de que Florentino va deixar o va... Sí, va ajudar el Barça amb 400 milions d'euros.
3: De fet, encara haurem d'estar agraïts, potser, a Florentino. Això ha dit Enrique Riquelme, sorprenent.
11: Y se le ha ayudado financiando con casi 400 millones de euros, apoyándole de manera directa e indirecta, hasta pidiendo el aval para Joan Laporta. Hay vídeos de Joan Laporta diciendo, vea, nos mantenemos en la Superliga por al menos 300 millones que nos iban a ayudar a financiar. Y ha habido gente muy cercana al círculo cero de don Florentino Pérez, que han sido los encargados de gestionar esa financiación. Key Capital, con Alas Lagari, han estado ayudando directamente a la financiación del Barcelona.
3: Això és tal qual ho explica, Roger, o ha maquillat una mica el que va ser en aquell moment la realitat?
4: Jo crec que ho està explicant per les palanques que el Barça tanca, i una d'elles amb Sixth Street, que... La... Sí, sí, ell fa referència a Anas Lagrari, que ho diu després en un dels documents.
9: Mirant el finançament de l'Espai Barça, el que hem vist és que una de les empreses que participa en aquest finançament, quan el Barça l'anuncia, és Key Capital, que és precisament una de les empreses... És a dir, Anas Lagrari, que és un soci d'aquesta empresa... Sí, sí. Crec que es refereix aquí, perquè és impossible de veure de quina altra forma pot haver ajudat. Ens haguéssim adonat si s'hagués donat 400 milions d'euros.
4: No, però que també ajuda en la gestió de la palanca de Sixth Street, la dels drets televisius, sí. També hi participa Anas Lagrari. És a dir, que jo crec que també va per aquí, perquè després parla de que és una persona del nucli més proper a Florentino, que no entén per què va ajudar el Barça.
5: Ei, sóc el president, escolta, i què? És pasta, no? Pues ja està, tu mateix. A mi m'és igual que vingui, que tingui un nom, que tingui un altre, que tingui un altre, tu. És pasta.
4: El Barça es va
5: aprofitar la gent de... Ja està, hòstia, tanta collona d'on venen els calés, tu. La qüestió és que venen, no?
4: Va estar en Florentino fins que ho va necessitar i quan després...
5: Para la mà i banya.
2: Per tant, qui va deixar tirat aquí?
4: Jo crec que la porta ha anat del bracet per necessitat.
2: Perquè li interessava a Florentino.
4: De Florentino Pérez, hi havia un interès mutu en el tema de la Superliga, però quan el Barça ha vist que això ja no li sumava,
5: pues
4: i just abans de les eleccions, ja i quan ja ho tenia tot solucionat, ha fet un...
2: I ha fet un, no, un gir de 100...
4: Gir de timó.
3: Xavi Torres, et fa un punt de mandra tot plegat, o fins i tot angúnia, però de tot aquest entramat econòmic que diu que Florentino va ajudar a la porta, és tan així tu que coneixes bé el president?
6: El president ha anat a buscar el que ha pogut. I és evident, no?, que el personatge té les empreses i el diner ha arribat d'aquestes empreses. A mi el que em sorprèn d'Enrique Riquelme és que tingui Raúl González Blanco, que és una autoritat blanca, i no l'escoltem enlloc.
3: A Raúl vols dir, que no l'escoltem enlloc?
6: Raúl González Blanco, si jo tinc a Raúl, el poso a totes les emissores tots els dies.
3: És que Raúl sempre ha tingut un perfil molt baix.
6: Però mai ha parlat d'eleccions. Sí. És que estan d'eleccions. És que té 3 dies. És que has de tirar els trumfos, els grans trumfos. No? I Raúl és una persona molt estimada entre el madridisme. Mm-hmm. Llavors, jo ja sé que li ha agafat amb els pixats al ventre, al pobre Riquelme, que ara va de cul.
4: Per això ho ha fet així Florentino, també.
6: Clar,
8: se fastidi,
4: eh? Mira,
8: només que se fastidi, que se presente, que se estrelli.
2: El que passa que aquestes cartes que tu dius, com per exemple Raúl, després, si fem el paral·lelisme amb les eleccions que hem viscut fa poc al Barça...
8: És el Xavi.
2: Tens el Víctor Font, surt Xavi per defensar la candidatura de Víctor Font, i això se li gira encara més en contra a Víctor Font.
6: Però no és el cas de Raúl. Jo crec que no és el cas de Raúl.
5: ¿Quién?
6: I Raúl, si una cosa té clara, és que mai treballarà al Madrid amb Florentino Pérez.
8: Ni
6: és a dir, li és igual, ja.
2: Bueno, però a Xavi també.
4: Però ja havia estat, eh?
6: Xavi ja ha estat al club.
2: Bueno, ja ha estat.
6: Ha estat d'entrenador
2: fins i tot. Però Raúl també va estar...
4: Al Castilla.
6: Però d'entrenador del Castilla.
2: Bueno, però va estar al club.
6: Xavi ha estat l'entrenador el primer aquí.
2: Sí, però també va sortir rebotat i aleshores també es va posar en el lloc de l'opositor. I quin resultat va tenir?
6: Sí, però...
2: No, doncs és el mateix. Sí, crec que poca avantatge... O sigui, crec que no suma massa des del punt de vista que Raúl parli o no parli.
6: Però si tu ets Enrique Riquelme
2: i
6: tens a Raúl, el que no has de fer és amagar-lo.
2: No, sí, jo crec que... Però
6: el que has de fer és posar-lo a Radiomarca, posar-lo a Anglaterra...
2: I si és Raúl que no vol parlar? És que potser té poca cosa a dir. És que, clar, a vegades aquí sobrevalorem a gent que després, quan es posen davant d'un micro, tenen poca cosa a explicar.
6: Doncs jo no li dono cap feina.
3: Això recorda Ramon Calderón.
6: Bueno, i això ha passat a les eleccions.
2: Serà que no s'ha donat feina a gent que són com una rajola? I perquè han recolzat a una candidatura, doncs vinga, el tio que té el cap com un totxo, el foten, per exemple, doncs no sé, a dirigir, a coordinar...
6: És el que et dic.
2: Doncs, bueno, és que encara hi són.
6: És el que et dic, si tu has donat...
2: Doncs ja no, si tu has donat suport... El valor és, si tu dones suport a una candidatura, tens feina. Si no la dones o ets de l'altra banda, no tens feina, siguis el millor professional del món. Però, això funciona així, és que ho estem veient a tot
6: arreu. Però no ets un treballador. Passes a ser el director esportiu.
2: Funciona així, home.
6: Una cosa és l'últim mono.
2: És igual,
6: l'últim mono.
2: L'últim mono, sí, i a vegades el posen a dirigir un equip. Vinga, l'últim mono, i llavors és un fracàs i el canvien. En el món del futbol és així.
6: Però el senyor Riquelme...
2: Vinga, que passi, quin mal està...
6: El senyor Riquelme sol... el senyor Riquelme sol no guanyarà.
2: No, bueno,
6: o sigui, el que has de fer és començar a espavilar, sí, perquè és que si no...
2: Sí, no. És que jo crec que ni amb Raül...
6: No, jo també ho
2: ni
6: penso,
2: que ni amb Raül.
4: I el problema en aquests casos, com diu el Xavi, és que aquestes apostes que tu fas no es mullin públicament, que és, que és el que també li va passar a Víctor Font, que tenia en el seu dia a Xavi, a Jordi Cruyff, i quan va arribar el moment, tots dos van acabar... Un, Xavi no va parlar, i Jordi Cruyff va canviar.
6: Sí, però és diferent, perquè Xavi i Jordi Cruyff donaven suport al Víctor Font quan la porta no s'havia presentat. En el moment... No.
4: Hòstia, si tu, si moment que es van... amb un projecte... No,
6: amb un projecte que tenia unes característiques i canvien completament quan el rival de Víctor Font és Joan Laporta.
4: Però podies pensar és que hi apareixeria Laporta en aquelles eleccions.
6: Roger,
4: que ja
6: Jordi Cruyff no pot anar mai contra Laporta.
4: Però això ho ha de pensar Xavi quan es compromet a una candidatura,
6: no
4: quan sap que...
6: No, no hi era a la porta.
4: Ja, però sabia,
6: no
4: hi era. Tothom sabia que s'hi presentaria en aquelles
6: eleccions. Tothom ho sabia, però no hi era.
4: I en aquell moment i comença a parlar, i té reunions, i Xavi fa el mateix, i Xavi
6: surt
4: un dia...
6: Que apareix...
4: Xavi surt un dia al TN i diu, si no coneixeu a Víctor Font, és una persona molt treballadora...
6: No, i tenia negocis amb ell.
4: Doncs aquest és el problema, que potser va ser el problema de Font, de no lligar-los prou, però ells s'havien compromès amb aquella candidatura sabent que era molt possible que aparegués Joan Laporta.
6: Amb unes circumstàncies.
2: Ves per on hem començat parlant del Madrid i mira, ja estem parlant del Barça.
3: Aquí sempre ho hem tingut aquí a Can Barça, que a Madrid poden estar-se matant i acaba sempre esquitxant al Barça quan tot va molt bé, guanyem lligues i tot plegat. Anaves a dir, Roger, perdona.
4: Molt breu només, que hi ha dues coses que m'han cridat l'atenció del que ha dit Riquelme avui. La primera, a mi m'ha semblat un punt forçat el tema Negreira, i després el Basté, quan ha marxat, ha dit, ara ens ha dit que una mica el tema Negreira era de cara a la seva parròquia, és a dir, que s'ha hagut de posar al nivell per... Si Florentino va així de fort, jo no puc ser el dèbil. Després que ell li digués que és un debilucho, em sembla que li va dir Florentino.
8: És un debilucho.
4: I després, quan li ha preguntat Basté si faria hi hauria un casfigo en aquestes eleccions, i ell ha dit que parlat amb algun internacional de la selecció espanyola, sense concretar gaire, a Madrid el que diuen és que amb qui ha intentat contactar és amb Pedri.
6: Està bé.
8: Què dius?
3: Compte amb el que diu Roger Saperes, que voldria posar
2: eleccions.
3: El nas.
2: I quan traurien la carta de Pedri?
4: No, hi haurà...
2: Que ho ha intentat.
4: Que hauria intentat.
2: Tic-tac.
4: I hauria intentat parlar amb Pedri, no.
2: Tic-tac.
4: Que no hi ha hagut manera i no hi haurà cas i no...
2: Tic-tac. Tic-tac. Pedri. Bé, hem de destacar alguna cosa més de...
3: No, perquè mira, ha dit una cosa al Roger, que no calia posar-lo, perquè anàvem a explicar-vos el que ha dit sobre el cas Negreira,
8: després ens ha dit que ha fet teatre.
3: És a dir, ha volgut anar a favor, en aquest cas de Florentino, criticant més Negreira. Sembla que qui critiqui més Negreira tindrà més vots. Sembla que això funciona així. Ens has dit que hi ha hagut un punt de teatre, per tant ens estalviem, però sí que ha volgut denunciar, tot el que s'està fent.
4: M'ho ha semblat a mi, m'ho ha semblat,
3: Sí, sí, anava una mica forçat. Sí que ha volgut denunciar l'opacitat del Real Madrid.
2: Silenci.
3: A l'hora del tema de les votacions, especialment el vot per correu.
11: Mi preocupación principal en esta campaña, y está claro, es que se está utilizando todos los medios del club para una campaña personal, parece que ha tomado el manual.
12: ¿Por qué no lo denuncia desde un punto de vista legal?
11: Bueno, se está haciendo a la Junta Electoral. Nosotros pedimos claramente los datos de los socios para poder enviarles la documentación de nuestros informes, de nuestra campaña, y se nos negó por protección de datos. Y ayer nos enteramos y nos vemos de que se le ha enviado utilizando la parte social y todos los datos del club, únicamente la parte electoral del candidato Pérez. Y únicamente le ha llegado el sobre con el voto del candidato Pérez. Oiga, y luego a todo el que pide el voto por correo, o una gran parte, hay problemas, no contestan y hay problemas. Claro, y es una gran problemática, porque justo este domingo en Madrid es un gran problema ir a votar físicamente.
8: Però corten ja este memo, per favor.
3: I el Daniel ha preguntat a títol personal, si RAC1 seria admès al Bernabéu, perquè ara mateix està vetat, i ha dit que sempre que hi hagi respecte pel club i pels jugadors, doncs deixaria entrar el Damià i deixaria entrar RAC1 al Santiago Bernabéu.
4: Si hi ha respeto,
3: Si hi ha respeto. Bé, perquè tenim molt respecte per Juanjo Brau i per tota la seva carrera i professió, no només ara, sinó quan va estar al Barça 25 anys, que es diu aviat un quart de segle, al Futbol Club Barcelona, 18 d'ells, el primer equip, me'n recordo, que t'enduies. Tu tenies un tracte molt especial amb el futbolista, amb el pacient, que te l'enduies a Port Ginesta, per exemple, si calia recuperar-lo a la carretera de les Aigües. Quantes vegades ens havíem trobat amb el Puy allà recuperant amb la bicicleta i corrents. I escrius aquest llibre que és Lo que el fútbol no ve, El lado invisible de l'èxito, lesiones, esfuerzo y resiliencia. Tu has viscut coses de prop amb molts futbolistes i justament mentre anaves escrivint aquest llibre, que l'acabes a la mitjans d'aquest curs, 25-26, aquest llibre es va acabar d'imprimir amb la frase: mentre el futbol debatia si les lesions eren culpa del calendari o de no escoltar suficient el cos. Aquí acabes, i ara et preguntem una miqueta com estàs, Juanjo, amb aquest llibre. Justament dèiem això, no? És a dir, en quin punt ens trobem ara mateix amb la preparació física? Perquè no sabem si hem de parar, el calendari és molt extens, el món del futbol d'ara, quan tu vas agafar el Barça, imagino que ha canviat molt. En quin punt ens trobem ara, Juanjo?
8: Bé, el hàndicap més gran que trobem és el calendari. Aquest és el hàndicap més gran i, curiosament, cada vegada anem ficant més copes. Curiosament, quan acaben les temporades, a mitjans finals de maig, resulta que al juny ja tenim el Copa de les Nacions, o Eurocopa, o Mundial, o Mundialet de clubs, és a dir, arriba un moment que el jugador no pot descansar. I, curiosament, doncs, sempre al final de temporada, que és el que sempre dic, que els dos últims mesos és el hàndicap més gran que té un equip de futbol, que és quan s'ho juga tot. Llavors, si ens en donem compte, al final, els primers mesos de la competició són per estar allà, per fer les rotacions, per intentar minimitzar el risc de les lesions, perquè a partir del març queden 10 partits, i aquests 10 partits són per guanyar o per perdre, i per quedar fora o a dintre de tot. Llavors, estem jugant ja amb una acumulació de partits i amb una càrrega de treball, perquè també hem d'entendre que el futbol avui és molt més físic i molt més exigent que fa 20 anys. Nosaltres, com veiem les mètriques del GPS, de les carreres i les intensitats que tenien els jugadors, havien pujat una barbaritat. Per tant, també vol dir que si competint a la competició l'aspecte físic és més exigent, has de tindre més temps per entrenar, per poder optimitzar aquests recursos de partit, no? Per tant, avui en dia estem que si no millorem el calendari és molta difícil solució.
3: Sí, proposeu reduir, eh? Simplement reduir partits.
8: És que si no el trobes per lloc, és que no el trobes per lloc perquè no hi ha temps, és a dir, tu compte que un equip com el Barça, que jugàvem dos partits a la setmana, com a molt tenies un dia per entrenar, pels que jugaven, perquè dos dies de partit tens un menys 1, que era el dia abans, i un més 1, que és el dia després, que és el de recuperació. Per tant, en dos partits t'has menjat 6 dies, pels que juguen. I a l'altre els has de donar descans.
3: Clar, justament, Juanjo, tu eres el responsable justament de la preparació física, de la fisioteràpia al Barça. Hem debatit molt aquest temps sobre el per què ja tots els jugadors treballen també fora, amb un altre preparador. Això, em comentaves abans fora d'antena, que no ha de ser dolent. És més, ha d'haver una comunicació molt, molt clara.
8: Sí, jo vaig estar els últims 7 anys de cap del Servei de Fisioteràpia i l'Adaptació del club, i va ser una de les coses que a mi no em va semblar mai que fos una cosa que ens pogués perjudicar, sempre i quan hi hagués un missatge comú pel jugador. El jugador ha de tindre un missatge comú. Al jugador no li pots donar dos missatges, perquè no el pots deixar triar quin és el millor missatge, perquè sempre triarà el que més li convingui, que pot ser que no sigui el que més el beneficia. Per tant, aquí, els que estàvem a dintre, jo sempre he dit que jo em reunia amb els fisios que tenien alguns jugadors a fora, per sobretot, no, jo no els volia dir mai el que tenien que fer, però sobretot sí que els deia el que no tenien que fer, perquè ja ho estaven fent al club. I al final també hem de tindre en compte que el jugador és propietari del club, i és el màxim responsable, és el servei mèdic del club. Per tant, els que estan a fora, doncs, al final, què fa? Doncs que no tenen el mateix discurs que tenen la gent del club, i això entra en conflicte, no? Però si això es porta bé, no entenc per què no ha de ser bo, però sí, sempre i quan no s'assumin moltes càrregues innecessàries, que és el que passa moltes vegades en aquests casos.
13: Perquè moltes vegades el preparador físic del jugador el que vol és guanyar un sou. I, per tant, a vegades es passa de la raia.
8: Totalment d'acord, Xavi. Aquest és el gran problema, és a dir, que el de fora, l'extern, cobra del jugador. Per tant, el cobrar del jugador, doncs, lògicament, ell ha d'optimitzar el seu càrrec. I és, doncs, fent de tot i més que potser el jugador no necessita.
13: I com es fa amb la selecció, amb les seleccions?
14: Ara, aquesta és la pregunta. Felicito.
13: Treballes d'una manera al club i de cop se'n van allà.
8: Aquí està.
14: I te'l rebenten.
8: És que això és el que ha passat sempre. Ficat a el que ha passat sempre. Fixeu-vos que

0: però aquí no se sap. Jo sempre tinc molt clar que els jugadors que tenim, que són pal de paller aquí al club, hi tindrien que haver algú que realment controlés aquest treball a la selecció.
1: I què vols dir? Que no es controla, no se sap?
0: No es controla com s'hauria de controlar, ni molt menys.
1: És a dir, arriben a la selecció i és un altre paràmetre i una altra manera de...
0: Una altra manera d'entrenar, una altra manera de fer, i a més, doncs, aquí hi ha un altre tema, és que allà el jugador, molta informació de lo que passa a la selecció, el club no se n'assabenta. Per què? Perquè potser el que ja no vol explicar això és el jugador per no marxar de la selecció i que durant aquell període castellà que vagi fent tractament allà.
2: Però si a la Mila el van punxar el cul i aquí ningú se'n vantarà.
0: Sí, però el més curiós d'això, Xavi, és que resulta que un dels fisios que està aquí al Barça està a la selecció.
2: Ah, sí?
0: Home, llavors, jo el que tinc molt clar és que jo estic en una selecció i amb qui preservo és el jugador del meu club, que jo això ho vaig viure amb el Messi.
2: Clar, anaves amb el Messi a l'Argentina.
1: Amunt i avall.
0: I haver-hi alguna vegada doncs, que jo vaig opinar de que no podia jugar en aquelles condicions perquè teníem partits importants aquí i allò potser era un partit amistós. Jo també, doncs jo recordo una de les vegades que em va passar i que, hòstia, em vaig acollonir, vaig parlar amb el Xiqui, amb el Pep, hòstia, que he parlat amb aquests que jo crec que tal. Em va dir, Juanjo, aquí manes tu perquè ets el que estàs tu aquí amb el club. Si tu decideixes que això és així, nosaltres et recolzarem, però clar, com podia anar a dir jo això allà?
2: No pots tornar a l'Argentina.
0: Hi havia Maradona entrenador, hi havia...
1: Ja tremolaven quan et deien, no? Quan et deien arribar, bueno, ja veus Juanjo.
0: Perquè es podien pensar que anava a fiscalitzar. I jo no anava a fiscalitzar, anava a protegir el nostre jugador insígnia.
1: Però en el cas que, per exemple, expliques, el cas ara situant-nos quan es va lesionar Lamine Yamal, que no va ser informat al club, dius que hi havia un fisio del Barça allà que, bueno, s'ho va estar mirant, pel que veig, i no va, bueno, no va acabar d'avisar el jugador. Clar, aquí, al final, qui mana? Manes tu, és a dir, el fisio, o mana el jugador, que al final el jugador... Jo vull jugar, i si m'has de punxar, em punxes, i jo vull jugar. Qui
0: Toni,
1: mana aquí?
0: Toni, sempre mana el jugador.
1: Aleshores vosaltres poc...
0: Aquí està. El que passa és que passa com el jugador...
1: Poc poder de decisió teniu?
0: Molt poc. Però sí que hi ha un moment que, sobretot, li has d'explicar molt bé les conseqüències que pot tindre la decisió que està prenent ell. Molt bé, pots jugar, però que sàpigues que això pot portar a conseqüència. I aquestes conseqüències pot ser que si això recaus ens estarem 5-6 setmanes i et perdràs això, això, això i això, això. Tu mateix. Llavors... A partir d'aquí, ara, si tu dius no al jugador que sigui sí i et deixes que et guanyi 5-0, jo sempre dic, a mi el jugador em guanyava sempre, però intentava que no em guanyés 5-0. Saps? Yeah. M'ha guanyat 3-1. I el dia... Bueno, doncs pues mira, però, hòstia, avui has pogut empatar, no li feien falta els punts. Si jo puc empatar, ja no... però com a mínim dic-li, escolta'm, que les conseqüències són aquestes. Però vaja, jo la que tinc molt clar... I sobretot, aquí em vull ficar en una cosa. Em vull ficar en una cosa que també l'explico al llibre. Crec que els professionals que estem al Barça tenim que tindre una cosa, sentit de pertinença. El club ha de ser nostre, ens l'hem de sentir nostre. Perquè quan tu et sents el club nostre i tens aquest sentit de pertinença, ets capaç de prendre decisions que única i exclusivament beneficien el teu club. I això s'ha perdut.
1: Què vols dir?
0: S'ha perdut, doncs, que hi ha poca gent de la casa dintre dels staffs.
1: Aleshores, per mi... són professionals, però que no, sí, no tenen l'arrelament...
0: Jo no qüestionaré la professionalitat de cadascú.
1: No, que sí que però, sentit... però que falta aquest arrelament...
2: No són del Barça.
0: Totalment.
1: Són professionals i punt.
0: Jo em desvivia pel club. Jo havia estat 4 mesos sense un dia lliure, vaig estar 22 anys sense un cap de setmana. I no em cansava, era el meu club. Jo anava amb la manguera tot el dia per intentar apagar focs encara que no n'hi hagués, perquè em costaven més apagar-los que no evitar-ho. I perquè era el meu club, perquè el patia, perquè el sentia, i entenc que per estar en aquests clubs i sobretot en el nostre l'hem de sentir, hem de tindre un sentit de pertinença, no? L'any del Pep, què passa? Diu, quan la gent diu, bueno, és que el Pep... No, la gent del Pep érem tots de la casa, tots, el primer, el segon, el preparador físic, tots, saps que era allò? És que a part de que treballàvem allà dintre, volíem guanyar, volíem ens emprenyàvem al perdre. Si no sortien bé les coses, hòstia, ens encabritàvem. És a dir, per què? Perquè sortíem de casa i la nostra gent tota era del Barça. És a dir, vivíem Barça tot allà, i quan em diuen què va portar el Pep va portar moltes coses, va portar normalitat, però sobretot va portar el sentit de pertinença. El que ens va fer veure que allò era casa nostra, que allò era

0: nostre i que teníem que treballar per lo nostre. I ens vam identificar tots amb allò, i era veritat. Per què? Perquè tots ens vam creure... Jo quan vaig arribar aquí al Barça l'any 97, vaig estar fins que vaig arribar al primer equip pràcticament 8 anys al futbol base. Jo ho vaig mamar-ho tot des de baix, i tens un sentiment, que no parlo de professionalitat, ojo,
1: sí,
0: que avui aquest sentiment al vestidor del primer equip no hi és.
2: Bueno, buenas tardes, soy
1: Hola, ¿qué
2: Luis,
1: tal,
2: Luis de la Gente.
1: ¿Qué tal, Luis?
2: No, estaba aquí escuchando atentamente.
1: He leído incluso que estás valorando la posibilidad de que Lamine Yamal juegue el amistoso.
2: Bueno, lo he hecho para despistar.
1: Este jueves.
2: Pero vamos, juega seguro.
1: Juega seguro.
3: Que seguro.
2: Estaba escuchando aquí al físico, pero vamos.
1: No, físico no, oficio.
2: Son unas nenazas los jugadores a jugar y ya está. Si,
1: son si unas nenazas.
2: Que los dosifiquen en sus clubs y ya está. Pero bueno, yo le quería preguntar al señor Bravo, que por cierto...
1: Bravo, somos, no, Bravo. Juanjo
2: somos,
1: Bravo.
2: Somos dos gotas de agua. Le quería preguntar... Le quería preguntar si usted también cree que en las selecciones, como la de España, preparamos mejor a los jugadores y las lesiones son culpa de los clubs que los sobrecargan y los traen con el virus de la liga, porque no los desifican cuando hay partido con la selección, señor Bravo.
1: Bravo, Bravo, Juanjo Bravo.
2: Eso,
0: aviam, el jugador hem de tindre en compte que va a la selecció per lo que fan al club.
1: Espanya! Espanya!
0: Per tant, això no ho podem perdre de vista. És a dir, si tu ets capaç de rendir en òptimes condicions en el club, tens possibilitats d'anar a la selecció. Si no és així, no. Per tant, sempre entenc que les seleccions, el tracte l'han de tindre molt directe amb el club.
2: Bueno, ya dije ayer que soy amigo y tengo contacto con los médicos del club.
3: Sí, sí. Ah, molt bona relació, vas dir.
2: Muy buena relación.
4: Encara això que deia Luis de la Gente, el Tata Martino va arribar a un punt que, com que veia que les seleccions jugaven sempre, ell dosificava els jugadors i els deixava a vegades, els donava descans abans d'anar amb les seleccions.
2: Però què hi ha que fer?
3: Però, per exemple...
4: Feia el descans amb el club, i això ho va arribar a fer el Tata.
5: Amb el que et paga.
3: Jo t'he llegit, Juanjo, que en prèvies de convocatòries de la selecció espanyola, que tu vas desenvolupar una habilitat molt gran observacional per enganxar jugadors que no comunicaven les molèsties perquè els cridés la selecció.
0: Sí.
3: Però això llavors, això de partit de la pertinença, el jugador no està...
0: No, pel tema... Jo, què passa? Aviam, et trobes amb jugadors que queden 2 setmanes per sortir. Imagina't la
3: llista del Mundial.
0: La llista del Mundial. Què fas si tu 15 dies abans tens unes molèsties a l'isquio? Intentes, clar, és que et surt la llista i si ets un titular indiscutible no et passarà res, però si ets aquell que estàs en dubte, no sé si se l'emportarà, sí o no, tu al final intentes patar d'endavant a veure què surt. Llavors nosaltres hem d'estar alerta, però més que res per ajudar el jugador, no per fiscalitzar res, sinó dir, hosti, si estàs fotut t'ajudarem perquè puguis anar amb les millors condicions, però això passava amb la selecció o pot passar igual davant d'un partit de Champions important. És a dir, perquè hi ha un jugador, el jugador a vegades no s'acaba de conèixer lo suficient. Per això dèiem que teníem que tindre, sobretot a la base, doncs un aspecte formatiu amb el jugador. No? Molts jugadors, inclús quan està lesionat, es pensa que no tenir dolor vol dir que està apte per competir. I això no és així. És a dir, hosti, estic entrenant, ja estic entrenant i no em fa mal, ja, però és que entrenar i no fer-te mal no vol dir que estiguis en condicions de competir. I això a vegades és el que deia, quan dèiem amb l'Edgar, de dir, ostres, a vegades és informar el jugador, de dir, sí, estàs asimptomàtic, estàs entrenant bé, però la competició és una altra cosa.
1: Digues.
6: No, ha situat la final de la Champions, alguna final, és que m'ha vingut molt al cap aquella primera temporada del Pep on s'aconsegueix el triplet. Andrés Iniesta arriba a la final i teòricament es diu que no pot xutar.
0: No.
6: La final,
0: I Henry,
2: no
0: i Henry, i Henry, quan té la lesió al genoll, el Titi Henry el canviem al camp del Madrid, el canviem amb una lesió al genoll
6: i
0: a mi em diu Juanjo, que jo he venido aquí per ganar la Champions, que és l'últim títol que me falta i jo lo quiero ganar con el Barça, que els has guanyat tots i dic no, vale, perfecte, sí i perquè va ser molt curiós, perquè dic no, si l'hem de jugar, jugarem. I me'n recordo que parlant d'això, el Pep em fa un comentari i em diu Juanjo, al final aquest què arribarà o com arribarà? Dic, sí, arribarà. Sí, jo sí que no està segur. Diu, com no estàs tan segur? Dic, collons, perquè m'ho ha dit ell. Diu, bueno, va, deixa'm. Va, diu, Juanjo, deixa-ho estar perquè m'ha estat tornant.
3: Però llavors, si aquell jugador peta, de qui és la responsabilitat?
0: No, ojo, aquí el missatge amb el jugador no se'l pot enganyar i se li ha de dir com està. El que passa que davant d'aquests partits, que són caixa o faixa, tu, a la mateixa manera que amb els altres li has de dir quines conseqüències pot tenir aquí també. M'entens? Això ens passava amb el Tití, me'n recordo com el Pep, i ostres, no sabem el que aguantarà. Jo m'enfio més del genoll que de l'aspecte muscular. Pot ser que al minut 70 o 60 et demana el canvi perquè no pot més, però bueno, ja ens avisarà, no? Vull dir que això... Per què? Perquè ell ja sabia les conseqüències que podia tindre i ja se li havia dit, escolta'm, pot ser que en un moment, doncs, ostres, que ja notis unes molèsties musculars, aixeca la mà, no vulguis precipitar-te perquè serà pitjor, o sigui, una sèrie de coses que tu ja l'orientes. El que passa és que en aquests partits, l'últim partit i una Champions, el jugador fa el que sigui. Evidentment, sempre i quan estigui dintre d'un parèntesis que es pot apurar. Si realment et trenques el creuat, ja vols poder jugar d'aquí 4 mesos que no jugaràs, m'entens? Però aquestes lesions que més o menys es poden produir, evidentment que s'escurcen per aquests partits.
3: I després hi ha un detall que m'ha fet molta gràcia, que és que expliques que, més enllà del propi jugador que et demana jugar, que en l'època de Messi, els altres jugadors et demanaven que tinguessis a Messi a punt quan estava lesionat.
0: Bueno, sí, era curiós perquè igual jo estava fent tractament allà a la llitera o qualsevol cosa que estaven fent al gimnàs i passava algun jugador per allà i em deien, però, oye, Juanjo, pel domingo està, no? Sí, vale. Ben dit.
4: Ja tenim un escull, ja. Això ja ho tenim.
1: Això
4: és un gol.
1: Això ens ho resoldrà.
0: I jo sempre els deia que sí, perquè és una cosa, és veritat, l'estat del Leo et generava, bueno, de cara a l'equip, clar, generava moltes coses, no? Això és així.
1: A veure, hi ha una dada que abans has dit, hi ha excés de partits, està molt sobrecarregat, i repassant dades del Paris Saint-Germain, Arnau, ens n'adonem de l'estratègia de Luis Enrique, que és que no ha sobrecarregat el jugador.
3: Són la meitat de minuts dels seus titulars en Lliga que el Barça, i només una alineació de l'11 de gala, que és a la final de Champions.
0: Sí.
3: Així qualsevol.
1: Aquest és el camí a seguir, és a dir, tenir com dues plantilles...
0: Que és... hem de comparar les lligues, eh?
1: Clar. Aviam. Bueno, però això també és important.
0: Paris Saint-Germain, si vol guanyar la Lliga 10 setmanes abans, la guanya.
1: Ja.
0: I a partir d'aquí...
1: Vols dir que pots anar dosificant...
6: No, que no cal... El que diu el Juanjo és que el mes de febrer ja pot ser campió. Sí. No. O és a l'abril. Per què? Doncs perquè posa tots els jugadors suplents, els hi va donar els minuts, perquè arribi l'11 titular...
5: Impecable.
6: El dia de la final en la millor forma possible.
0: Bueno, aquestes rotacions del Pep les feia molt bé. Sempre tenia un partit de Champions. Fixeu-vos que el partit de Lliga... Ell canviava de la Lliga a la Champions, canviava 3 o 4 jugadors, a vegades 5.
3: Però el Paris Saint-Germain ho ha fet amb 10 i 11 jugadors.
1: No, però
0: sí,
6: és la Lliga.
1: Però això podia
0: si
1: fer...
0: Si Paris Saint-Germain això... Saps? Dius, hosti, igual m'ho permet, perquè té una bona plantilla.
5: I molta pasta.
0: Però aquí clar, és que la Lliga Espanyola perds un partit d'aquests que no has de perdre i pot ser que ja se te'n vagi l'equip, el Madrid o el Barça, depèn de qui sigui, a 6 punts i ja no li agafes. Mm-hmm. Entens?
1: Ara fa un moment el Xavi Lucas, el nostre muntador musical, m'apuntava que fa un grapat d'anys et va veure a tu amb l'Iniesta, amb Bojan i la Vidal pujant i baixant la mola a Matadepera.
0: Oh, oh. No, aquest devia ser l'Emili.
6: Sí, l'Emili Ricard, sí.
1: Ah, doncs l'Emili Ricard. Això, primer, la pregunta és que, o sigui, a part de, bueno, d'anar a putejar el jugador, quin objectiu té això?
0: Jo els feia...
1: I si encara es fa o no es fa?
0: Jo crec que no. Que
1: això
0: no
1: ja no. Fer.
0: Jo feia molt per canviar els escenaris, sobretot a les llargues durades. Jo recordo quan vaig pujar al primer equip a fer les recuperacions de Thiago Motta, Gabri, Edmilson i Larsson, me'ls emportava a Porginesta, a córrer a la platja. I amb el Puig anàvem a tots, bueno, amb l'Eto, me'n recordo que un dia al club em diuen, hi ha un metge que em diu, no t'emportaràs pas a l'Eto a de les rampes de l'antena de...
1: Sí, a l'antena de què?
0: Sí, de la...
1: Collserola?
0: Dic, sí, clar que me l'emportaré. I clar que me l'emportaré. I dius, i li vaig dir, oye, Samu, que iremos allà arriba, que és una muntanya que...
1: Ja pel riure veig que li estaves venent la moto.
0: I dic, però que esto te iría bien, porque tú que eres explosivo, el yo no, la rodilla, en su vida la rodilla no se carga tanto, y tal. Digo, tú, tranquilo, dic, vamos a ir allí, si te gusta, seguiremos yendo. Ya cambiaremos el escenario. Bueno, va a pujar dalt, caminar, vam deixar fins allà el tennis diagonal i vam passar cap a darrere, cap allà a l'antena, i li vaig ficar fèiem unes d'allò de 5, de 10 o 15 metres de celebracions i tal. I cada vegada que feia la pujada arribava dalt de tot, em deia una cosa cada vegada pitjor.
6: L'insult era més gran, no?
0: I tal, i no sé què. I dic, Samu, en el futbol se tiene que sufrir durante la semana para disfrutar el domingo. I em va quedar mirant així. Em va contestar, va entendre. Se tiene que sufrir durante la semana para disfrutar el domingo. El día que te pase al revés estás jodido. Hòstia.
3: Home.
0: Diu, si disfrutes durante la semana y sufres el día del partido, estás jodido. O sea que, venga, per arriba.
1: I vas repetir o no?
0: Sí.
1: Ah, vas repetir.
4: Jo tinc una altra imatge gravada del Juanjo, que és a les rampes del Camp Nou, en aquell intent de recuperar a Ronaldinho, amb les cordes i el Juanjo corrent al darrere i Ronaldinho...
6: Obrim capítol Ronaldinho, Juanjo.
4: Juanjo, aquella imatge. Va ser aquell un últim intent, no?, a veure si Ronaldinho tornava.
0: He acabat d'arribar a Marce, he pensat que seria l'última. Em va agafar molta estima, em va agafar molt carinyo. El Ronaldinho, jo també li tinc una estima, és de les millors persones que he conegut al món del futbol, sincerament. Una persona excel·lent. I em va agafar molta estima i volia fer coses amb mi i tal, i va arribar un moment que, doncs, es va complicar i tenia una... Entre l'entrenament i les lesions, i vam dir, tu, escolta'm, queda't el tu i fem... I clar, doncs pujant a les rampes, llavors a mi m'agraden aquestes rampes, perquè, i hòstia, pujava allà i me'n recordo que llavors les càmeres podíeu entrar des d'allà a la Masia. Hòstia, quan em vaig veure el telediari...
4: Ronaldinho,
0: ja,
4: l'informatiu
0: del TV3. Però clar, hòstia, vaig dir, aquí no sé què passarà amb aquelles rampes, perquè a més hi havia... Estava fotut, m'entens? Estava fotut i teníem que entrenar. I vam dir, hòstia, com... I me'n recordo un dia, doncs, que vam sortir també al camp i vam donar només una volta al camp. Vull dir que vam passar coses. El que passa és que, bueno, era un moment que teníem que fer alguna cosa per controlar molt la situació informàtica.
5: Com és que feia tant gimnàs? Sempre dèiem, fa l'assessió de gimnàs. Bueno, va tenir obsessió amb el gimnàs.
6: No sortien.
1: Bé, deixa'm fer una pausa. Estem amb el Juanjo Brau. Com dèiem, ens ha vingut a presentar aquest llibre, Lo que el futbol no ve, el lado invisible de l'èxito, lesiones, esfuerzo y resiliencia. Estem amb els Aperes, amb el Xavi Torres, amb el Juanjo. Red 2 minuts i tornem encara amb altres qüestions a explicar.
7: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
8: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar a tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
7: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
9: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
10: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
15: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: A veure, Esther, de què ens has de parlar ara?
16: Doncs de Securitas Direct, que ara, com acabeu de sentir, és Verisure. S'han convertit en el número 1 d'alarmes al món. Volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients doncs, estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Només canvia el nom, perquè continuaran sent els primers a respondre davant el perill en menys de 20 segons. Els primers a oferir un servei extraordinari, valorat amb un 9 sobre 10. Recordeu, Securitas Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
1: Gràcies, Esther. Traiem el cap pel Palauet Albéniz, on s'ha celebrat un acte d'homenatge i record a Joan Antoni Samaranch.
17: El millor.
1: Saludem a l'Àlex Pintanel. Àlex, bona tarda.
18: Què tal, Toni? Bona tarda.
1: Un acte presentat per Jordi Basté.
19: Gràcies.
18: Sí, ha estat molt especial, ha estat molt emotiu. De fet, s'ha recordat i de fet s'ha interpretat en Amics per Sempre, que ara sentim, amb què es va posar el punt i final a les Olimpiades del 92 i amb el que també s'ha finalitzat aquest acte fa ja uns minutets. Amb moltes autoritats presents, com el president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, el senyor Jaume Collboni, també representants de la família Samaranch i també el rei d'Espanya, Felipe VI. Ha estat un reconeixement que li devia Barcelona a Joan Antoni Samaranch per la seva trajectòria i l'aposta per la cultura de l'esport i pel que va suposar, evidentment, per la ciutat aquests Jocs Olímpics del 92. Tots han coincidit que sense ell res de tot el que va passar hagués estat possible. Han passat ja 34 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona, però se segueix recordant i molt una de les frases que va dir Samaranch amb el pas del temps i que avui ha volgut recordar el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, aquella frase de els de Barcelona han estat els millors Jocs Olímpics, ha afegit Blanco, perquè van ser un reflex de com era Samaranch. La seva família, per exemple, també ha insistit en mantenir i preservar el seu llegat i per tot plegat, doncs avui la ciutat li ha volgut retre aquest acte d'homenatge i de memòria.
1: Molt bé, Àlex Pintanel, gràcies. Fins aquí una estona, per aquí, per la redacció. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem a parlar de futbol.
17: Exacte, millor.
1: Sí,
17: tornem sense comentaris al tema Samaranch. Sense comentaris. Vinga, seguim perquè vaya tela.
6: Com diria Xavi Torres, una piltrafa.
17: Home, és que vaya tela.
1: Bé, doncs, homenatges a Samaranch.
17: De veritat, vinga.
6: Doncs mira, anem a la carretera de les aigües, que sempre respira millor. Érem en el moment en què Juanjo Bravo ens explicava anècdotes amb Ronaldinho, amb Samuel Eto'o, amb Carles Puyol, clar, amb el futbolista, que en el fons, quan passàvem per durar pacients, no sé quina relació estableixes i si acabava sent també un psicòleg, perquè allà t'ho buidaven tot.
0: Sí, jo ho passava malament. Passava malament perquè jo feia de lesionat, també, m'entens? I llavors, quan tens tant temps al costat del jugador, l'empatia aquesta, si no la saps gestionar, jo, la veritat és que la sabia gestionar molt poc, crees un vincle molt fort, no? Sobretot quan estàs patint, perquè el jugador, quan tot va bé, no? És igual, no? Però quan va malament, doncs, el jugador, quan està lesionat, està sol. Està sol, vull dir, a vegades entrena sol, a vegades, doncs, quedàvem hores que encara no hi havia ningú al vestidor. És a dir, està fora del seu hàbitat i crees aquest vincle. Doncs per això el Puyi vaig voler que fes aquest pròleg, perquè penso que és la persona que jo més vincle hi tinc, però sobretot per com és i per lo que ha donat al Barça, no? I aquest llibre, doncs, precisament dues persones que per mi eren importants, com és el Martí Pere Arnau, que em fes l'epíleg i el Puyi el pròleg, però el Puyi perquè per mi tot el que necessita un jugador del Barça ho té ell, no? I bé, era el que realment, per tot el que va passar, vaig crear molt, molt vincle, molt.
6: Era el més bèstia, segurament, el Carles, no? El més sí, bèstia de tots.
0: Tenia que parar. L'havies
6: de frenar. Era la primera
17: però
6: vegada,
17: el retira una lesió.
6: Sí, sí.
17: El Puyol el retira una lesió.
6: Sí, el 2014, efectivament. Ell va dir que volia jugar fins als 40.
0: Tenia el cartílag dels genolls, que ja era impossible recuperar. Si no hagués sigut a nivell de cartílag, que hagués seguit jugant, però el cartílag ja és el cartílag que és degeneratiu i ja no el recupera.
4: I el Carles de tenir el rècord d'haver escurçat terminis, sí. No? De sempre tantes setmanes i
0: bueno, estava
4: un parell. Un Puyol sí. Ja està disponible.
0: Que, a més, sobretot, jo recordo un dia amb el Pep, perquè necessitàvem el Puyi per jugar contra el Madrid, per marcar Cristiano Ronaldo. El Cristiano Ronaldo, quan veia el Puyi davant, ja era diferent, no? I jo recordo, un dia em va dir el Pep, ostres, però per tindre-li això, perquè jo no he tingut mai cap entrenador que m'hagi... A mi el que m'ha exigit sempre per estar és el jugador, mai cap entrenador ha dit, hòstia, el... Però en aquells partits sí que el Pep, doncs, bueno, era... Ell el necessitava per aquests partits, no? I sí que recordo que una reunió que inclús estàvem al despatx del doctor Cugat, estàvem allà reunits tots, i per parlar d'això, de les possibilitats de jugar almenys els minuts que pugui jugar, i va jugar, no sé si li vam canviar el minut 70 o així, però era l'únic que, doncs, bueno, que aquests partits se sentia necessitat. I sí, doncs, si teníem que escurçar algun termini, però sempre dic, quan escurcem algun termini no és perquè ho fem els fisios molt bé, sinó és perquè aquell jugador té la capacitat de poder-ho fer. Vull dir, no, aquí no hi havia cap mèrit de dir, ostres, sí que ho feu bé, no.
3: Dius que els entrenadors no t'han exigit mai retallar terminis, però sí que parles de l'entorn dels sí. Futbolistes. Fas un Cruyff una mica amb la gestió de les lesions, tu. I realment dius que són els entorns poden ser perjudicials per les lesions.
0: I tòxics. Sí.
3: Amb què t'has trobat?
0: No, perjudicials, per això que comentàvem a l'inici de l'entrevista, perquè quan tu a un jugador no li dones, no té el missatge comú i és un missatge interessat, això és tòxic pel jugador. El Barça, o sigui, jo des del Barça, des del servei mèdic, mai vam generar un discurs en contra del jugador. Per tant, què passa? Que això, el problema és que si des de fora t'arriba, això és una toxicitat que perjudica el jugador. I continuo dient, i em refermo cada vegada més, que hi ha entorns dels jugadors que són molt tòxics pels jugadors.
17: Que quiera.
0: I el que deia el Cruyff de l'entorn, pues, evidentment...
1: Espera, que sí, tenim sí. El pare de la ment, que vol dir...
6: La sí, pare, no li tinguis en compte.
1: Hola, Munir, què tal?
19: Buenas tardes, ¿Qué perdona, tal? ¿Cómo estamos?
1: Es que estamos hablando de entorno y de familia claro, y tal.
6: El pare de la ment, no
19: coneixes el pare de la ment, no? Munir Narrau, Vamos.
1: Venga.
19: Mira, Juanjo, yo no sé qué pone en tu libro, porque hay mucha letra y no lo pienso leer.
3: Pues es curtet, Te'l podrías llegir,
19: Pero... Apunta't això,
1: però,
19: apunta't en mi lecció.
1: Escolta, que el llibre...
3: Que és curtet, que està bé.
1: És un llibre...
19: No tiene foto. No tiene foto, casi.
1: Bueno, foto no, però té coses interessants.
19: Mucha letra.
20: Tiene mensaje.
19: Tu quieres que me tenga que poner gafa?
3: Bueno, si no són ni 200 pàgines, Munir.
19: A mi se me ven borrosa, Las letras se me suben y se me bajan.
1: Bueno, què vols preguntar-li al Juanjo Bravo?
19: Apúntate la lección de vida.
1: A ell s'ho ha d'apuntar.
19: Por supuesto, para el segundo libro, apúntate lo que te digo. Donde esté la familia y sobre todo el padre, que se quite el entrenador y el que le hace subir por arriba por abajo. Gracias a mí, cuando la mini era bebé, le hice una foto con Messi. La foto de Dios con el Espíritu Santo.
1: Claro.
19: Algún para, cuida al hijo y le prepara tortilla.
21: La mina, aún está a tiempo de venir a comer un trozo de tortilla. Va, familia, estamos en Cataluña.
19: Venga. ¿Qué influye mejor que el padre? Pregunto.
0: No, que es deia...
6: No sap com dir-ho.
19: Pregunto.
0: És bo que els pares influeixin,
19: claro.
0: però a vegades ha d'haver-hi un marge. Ha d'haver-hi un marge i has de deixar que el jugador es desenvolupi amb conscientment, no? Quan dic això de l'entorn, que deia el Johan, i que és veritat, cadascú en el seu entorn, l'entorn del futbolista, cada vegada, jo crec que es torna tòxic perquè cada vegada té més gent al costat. Teniu en compte que molts representants ja porten integrats el metge, el preparador físic, el fisio, el nutricionista, el psicòleg, i fins i tot hi ha alguns que tenen analistes.
17: I el de comunicació.
0: Vale?
17: Posa'l.
0: Perdona, sí, senyor Xavi, el de comunicació. I I què passa? Doncs que, mira, el de comunicació ja pot entendre, vosaltres ho entendreu més que jo, sí. Que el missatge del club i el de l'extern no pot ser mai el mateix. Difícilment. Per què? Però, bueno, perquè cadascú, doncs, un protegirà el jugador i el del club protegirà el jugador i el club. I el de fora només protegirà el jugador. I això és el que deia d'aquests missatges comuns. I aquests missatges, al final, perjudiquen el jugador, perquè el jugador hi ha moments que no és que hagi de triar, és que no sap què triar.
1: Mm-hmm, clar, clar, clar.
0: No sap què triar.
1: Masses missatges i contradictoris, no?
0: Aquí està.
1: Tu em vas sorprendre, perdona, és que se'ns acaba el temps, però, per exemple, aquest any, Rafinha, que ha recaigut en tres ocasions de la lesió, sí, i fins i tot ell va arribar a dir en una roda de premsa, ja no sé en quina lesió, que havia comès un error, que s'havia precipitat... És a dir, unes declaracions que a mi em van sorprendre una mica venint d'un jugador que assumeixi que sí, que potser ell es va precipitar... Tu et va semblar estrany, allò, o no? No sé si ho recordeu.
17: Mm. Espera, Toni. Es va menjar el marrón.
6: Va assumir.
17: Com era capità, es va menjar
1: però
17: el marrón.
1: Però ell va dir que...
17: L'error no era seu.
4: Sí, sí, ho va dir. Públicament
1: va dir. Ah, val, és que jo però recordo... A mi em va cridar l'atenció que ell, que potser s'havia precipitat... La segona vegada, no?
4: Que ell de portes endins es queixava, en fora, va voler dir, jo no sóc capità...
1: Però
4: no,
1: jo vaig trobar una mica estrany. Aquesta informació que teniu vosaltres, jo no la tinc,
0: no? Em consta que dintre del club han passat coses, amb el tema de les lesions importants.
1: No dic perquè com que va sortir ell va dir que era culpa suya, no sé, no vaig entendre... Això...
0: I ho conec, perquè m'ho han explicat, doncs, han passat coses que no han sigut com tenien que ser, no? I llavors, doncs, com diu el Xavi, doncs, arribes un moment que per defensar una situació assumeixes un risc que amb tu no et passarà factura, però si segons amb aquí sí que li passarà factura. I això sol passar. Mm. Home, jo me'n recordo una època que també doncs, van haver-hi crítiques per beneficiar uns tercers, no? I jo entenc que les crítiques al Barça... quan critiques algú, és més per beneficiar un tercer que per perjudicar l'implicat.
3: Però tu aquí, Juanjo, és a dir, dibuixes... O sigui, hi ha aquesta guerra dins, a vegades, entre preparació física, metges, fisios, jugadors... O sigui, tots aquests actors que estan enfrontats, ens ho hem d'imaginar així.
0: Jo, en la meva època, hi podia haver disparitat de criteris amb algunes coses. Jo era el que més en moltes coses, també, però quedava dintre. Em consta que avui això no és així. I em consta que avui no és així, no m'hi vull ficar més, perquè no estic
1: no.
0: a dintre.
1: Per tant,
17: no un opera, un metge opera, ho ha fet perfecte. De cop, el jugador es lesiona en la recuperació, culpa del rehabilitador. Però el rehabilitador diu, no, és que aquest ja no ja està mal operat. I de qui és la culpa? Sempre del més dèbil. En aquest cas, el físio.
0: A mi em van passar coses d'aquestes, però jo les assumia perquè sabia que el meu rol era aquest. I jo les assumia.
6: És aquesta lluita, no? Entre metge
0: no,
6: i fisioterapeuta
0: que jo la sabia, no, però el passa és que jo tinc caràcter, jo sí que aixecava la veu i li dèiem a qui li tenia que dir, perquè hi ha coses que no, però de cara a fora, de cara als mitjans de comunicació, no surt tota la veritat. I sempre dic, jo vaig ser un dels que en un moment a mi se'm va perjudicar en algun tipus de coses, però jo sabia que no em volien perjudicar a mi, sinó que volien beneficiar a una tercera persona. Yeah. Llavors, és que dic, bueno, doncs t'utilitzen a tu per beneficiar amb aquell.
17: Les operacions sempre són un èxit i al cap de dos dies van a l'estuche de madera.
1: No, això sempre, mira, això sempre ho dic jo. Sempre que es fa una operació ha estat un èxit. L'operació, totes són un èxit. Després pot sortir amb la cama canviada o amb els dits al
4: partit. Que li preguntin a Mbappé.
1: Ho dic perquè... Bueno, doncs per això el Juanjo Bora ha fet aquest llibre Lo que el futbol no ve i tantes coses que no veiem amb el pròleg del Carles Puyol l'epíleg magnífic del Martí Perarnau. Juanjo, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies per convidar-me, m'ho he passat molt bé.
1: Un plaer conèixer-te personalment.
0: Moltes gràcies. M'ha agradat molt.
1: Gràcies.
2: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
20: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
22: Torna la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona.
23: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
22: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
23: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
22: Més info a mescotels.cat.
24: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kessa Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
25: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
26: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
27: Tot allò que t'agrada,
26: molt més fàcil de trobar.
28: El que encara no has escoltat
29: i segur que t'agradarà.
27: Un nou aparador d'àudios i podcast.
26: Endreçats i a un sol clic.
27: Per triar i remenar.
28: Amb tot el contingut dels programes.
27: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
26: I som tots.
28: Més fàcil.
27: Més directe.
28: Més intuïtiu.
26: Més RAC1. Tots som un milió.
30: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
26: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Doncs va, que mentre continuem aquí amb la, tertúlia... Bueno, és que clar, que, és que ara estaries aquí tota la tarda.
6: Un altre dia l'hem de convidar per dir lo que Juanjo aún no ha contado.
1: Bueno, això serà el següent llibre.
6: Serà el següent llibre perquè hi ha coses que ens han quedat encara... Sí, ens hem quedat amb gana més que tips avui, no?
1: Sí, sí, exacte. Ens hem quedat... Que ja és bo.
6: Que és molt bo.
1: És molt bo. Sempre és millor quedar-se amb gana que no tips. Amb gana de micro o...
6: Amb gana de micro, no.
16: I amb gana de... Sí, no, no, és que m'estava situant aquí.
1: No, però situa't.
6: Però veig que hi ha moltes últimes hores.
16: No, no.
1: No, avui res. Avui la cosa tranquil·la, no?
16: Bueno, ara sembla que el papa...
1: El papa, què li ha passat?
16: Que sí que parlarà català.
6: Ah, sí? Doncs vinga, espavila! Comença a explicar-ho!
16: No, ara ho expliquem amb tota la tranquil·litat del món. Les 8 en punt.
1: Ja veig el papa allà a Roma estudiant el català com un boig.
16: Vinga, va, les 8 en punt, bon vespre.
31: Fumata blanca, compañeros. Vinga, sintonia.
26: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Una polèmica que s'estira com un xiclet i que pot durar perfectament fins la setmana que ve quan arribi el Papa a Catalunya. És el debat de si el pontífex farà servir el català durant la benedicció de la Sagrada Família. Durant d'entrada s'havia dit que seria només en castellà i després de que s'hagin començat a viralitzar les queixes perquè el català hi sigui present, fa només uns minuts La Vanguardia avança que serà així, que el Papa farà servir el català. Sembla ser, de seguida ho ampliem, que les pressions tant en l'àmbit polític com en l'eclesiàstic han funcionat i que finalment el Vaticà ha decidit incloure'l. Per altra banda, Junts i el PNB tanquen la porta a Núñez Feijóo per tirar endavant la moció de censura instrumental per fer tombar el govern de Pedro Sánchez. Tots dos partits, però, li han tirat per terra les expectatives sense dir-li directament que no. Junts li diu que reuneixen Puigdemont a Waterloo i els nacionalistes bascos que no volen formar part de cap legislatura on hi hagi Vox pel mig. El líder del PP, doncs, que avui ha participat en les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, però no ha aconseguit engalipar a ningú. Veurem què passa demà, que aterrarà a les jornades el president espanyol Pedro Sánchez. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, aquesta tarda les tempestes han descarregat amb força al nord del país.
1: Sí, després d'un matí tranquil, la situació s'ha capgirat de cop i volta i s'han format tempestes fortes al Pirineu més oriental i després també a la resta de les comarques gironines i a punts de la Catalunya central com Osona. En alguns punts s'han acumulat fins a més de 50 litres per metre quadrat i moltes d'aquestes tempestes han anat acompanyades de calamarsa o pedra i fortes ventades. Demà tindrem una treva, però els mapes continuen insistint en el fet que el canvi més important i més general d'aquesta setmana de Corpus arribarà entre dijous, divendres i dissabte, amb diferents tongades de pluja que podrien fer la guitza als actes festius previstos a finals de setmana.
0: Ho anirem seguint, Martí. Fins ara. Notícia d'aquesta tarda a Brussel·les. Declara l'estat espanyol com un dels països sotmesos a més pressió migratòria i, per tant, li dona dret a sol·licitar la reubicació d'immigrants a altres països europeus o en cas que s'hi neguin a demanar una compensació econòmica. És un dels punts del pacte migratori europeu que es va tancar ahir a la nit i que confirma l'enduriment de la política migratòria europea. Connectarem amb el Lluís Tovar perquè ens expliqui quina és l'última hora. I a tot això, continua en marxa la consulta al professorat que durarà fins dijous al migdia. A aquesta hora ja hi ha votat més del 30% dels mestres que hi poden participar. En paral·lel, continua la mobilització dels partidaris del no que consideren que el preacord amb el Departament d'Educació queda massa curt. Els sindicats minoritaris han mantingut avui l'aturada territorial al Barcelonès. Demà continuaran a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ara mateix són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Ho acabem de saber. Gir d'última hora sobre la visita del Papa a Catalunya. Finalment sí que farà servir el català en la benedicció de la Sagrada Família. Falta just una setmana per l'arribada del Papa a Catalunya i en aquests dies previs el gran tema de debat és la llengua que farà servir el pontífex durant la benedicció de la Sagrada Família. En aquest sentit hi ha moviments d'última hora. Segons publiquen diversos mitjans, el català finalment podria tenir presència en els dos moments estrella durant l'acte a la Sagrada Família, el 10 de juny, durant la missa dins del temple i durant la benedicció de la Torre de Jesús.
2: La Vanguardia assegura que el Papa també inclourà el català després de diverses gestions tant en l'àmbit polític com en l'eclesiàstic. Les pressions des de diversos sectors, doncs, hauria donat els seus fruits. El periòdico també afegeix que l'arcabisbat de Barcelona, en mans de Joan Josep Omella, ha fet gestions amb el Vaticà directament perquè, finalment, el pontífex sigui sensible a la diversitat lingüística de Catalunya. Aquesta informació, que cita fonts eclesiàstiques, diu que el Papa parlarà tant en català com en castellà durant l'acte a la Sagrada Família. També el diari Ara aporta informació en aquest sentit. Diu que hi ha un acord per fer saber al Vaticà que finalment el català també haurà de ser present a la benedicció de la Torre de Jesús, l'acte principal del pontífex en la seva visita a l'estat la setmana que ve. Ara bé, des de l'arcabisbat de Barcelona, de moment encara no confirmen aquesta informació.
0: D'aquesta manera es posaria el punt final a una polèmica que fa dies que s'allarga i que ha entrat de ple al debat polític. Justament avui el govern defensava que ja ha fet tot el que estava a les seves mans. Havia demanat als organitzadors més presència del català, però reconeixia que hi ha poc marge de maniobra. N'ha parlat la portaveu Sílvia Paneque i el director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas, aquest últim, en declaracions al Món Arracó.
3: S'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera. A partir d'aquí, com dic, cadascú doncs, és responsable en cada moment de l'acte i de la utilització de les llengües en els diferents moments.
4: Els continguts litúrgics del Papa i de l'Església i de qualsevol confessió no es poden negociar.
0: La majoria dels partits al matí posaven el crit al cel pel fet que el català quedés en segon pla durant la visita del Papa, i el president del Parlament ha arribat a estirar alguns fils. Josep Rull ha parlat amb responsables de l'Església a Catalunya perquè el català tingués més protagonisme, Alba Carnicer.
5: Sí, els partits coincideixen que és un menyspreu al català. Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns confien, però, que el govern pressionarà allà on calgui per revertir la situació. Junts, en canvi, apuja el to en una piulada. Carles Puigdemont insinua que si no hi ha més català, el govern no contribueixi econòmicament a la visita del Papa. Fins i tot carrega contra el cardenal Omella i l'acusa de vexar els catalans. A més, el diputat Salvador Vergés ja ha anunciat que han enviat una carta a ell exigint més implicació.
6: Exigir també al govern que la cerimònia sigui en català. Estic convençuda que el govern de la Generalitat farà tot allò que calgui i més perquè passi.
7: Papa, el més raonable és que faci servir el català. El govern també ho ha demanat. Estem a Catalunya, la nostra llengua és el català.
8: Nosaltres el que hem fet avui mateix és enviar una carta al president Illa en la qual li reclamem que faci totes les accions diplomàtiques i de tot tipus per poder revertir aquesta situació.
5: Per la seva banda, Josep Rull també ha traslladat a bisbes i arquebisbes catalans la petició que el català sigui la llengua predominant en els actes.
0: Subratllem que tots aquests punts de vista que ara recollia l'Alba són d'aquest matí. La notícia que hem sabut res fa només uns minuts, d'última hora, és que sobre la visita del Papa a Catalunya sembla que finalment sí que farà servir el català en la benedicció de la Sagrada Família després de que hi hagin hagut tantes pressions, tant en l'àmbit polític com també sembla ser de l'àmbit eclesiàstic. Mentrestant, l'Església espanyola treu ferro a la polèmica pel català. La Conferència Episcopal s'espolsa les puces de damunt i recorda que és el Vaticà qui té l'última paraula en els discursos del Papa. Avui justament s'han presentat els últims detalls de la visita que farà el pontífex a l'Estat i han actualitzat el pressupost del que costarà. Anem cap a Madrid ara amb l'Arnau Mañé.
9: Els bisbes espanyols llancen pilotes fora per evitar que els esclati els morros la polèmica. De fet, els organitzadors hi treuen ferro, asseguren que sempre s'ha defensat la realitat lingüística de Catalunya i demanen esperar a veure què fa Lleó XIV. És a dir, demanen escoltant quin idioma parlarà el Papa en actes com els de Montserrat i la Sagrada Família. Això sí, el coordinador general de la visita, Fernando Jiménez, recorda que no depèn d'ells.
10: És a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre, y hasta que no lo veamos pues no podremos tomar una opinión.
9: Sobre els números, la Conferència Episcopal calcula que la visita del Papa costarà uns 25 milions d'euros. D'aquests, el 20% els pagaran les administracions públiques directament. Això vol dir institucions catalanes i canàries, però no les madrilenyes. En el seu cas, només col·laboraran en espècies, és a dir, en seguretat, en comunicació, en logística, però no amb una aportació directa.
0: I una veu més que s'afegeix a la polèmica abans que es tanqués, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, també pressionava durant el matí perquè el Papa fes servir el català. A més, demana més presència del català durant tota la visita del pontífex a Catalunya.
11: Espero que amb aquestes intervencions, diguem-ne que no estan controlades, hi hagi una presència notable. Espero que sí, que posis tot amb les intervencions d'ell i les intervencions en aquest cas del bisbe de Sant Feliu, l'abat de Montserrat, l'arquebisbe de Barcelona, i sigui present el català.
0: Tot i això, diu que és conscient que Lleó XIV s'expressa habitualment en castellà i anglès. Per cert, les víctimes d'abusos sexuals a l'Església demanen al Papa que no vagi a Montserrat. De fet, li reclamen que aprofiti aquell matí per reunir-se amb ells. Ho exigia avui el primer denunciant d'aquests casos a l'abadia, Miguel Hurtado.
12: Si es fa la reunió, no hi ha cap garantia de que a mi se m'inviti, perquè quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries, que no posin el Papa en apurs. Pel meu perfil d'activista, no sóc la típica víctima amb la qual el Papa es reuneix.
0: El Vaticà assegura que si el Papa acaba reunint amb víctimes, s'acaba reunint amb víctimes d'abusos a l'Església, serà discretament i després es farà públic. Per cert, quan falta una setmana per l'arribada del Papa, els comerços de Barcelona també s'estan preparant amb records de la visita, que de moment es venen discretament. També hi ha una associació que ha venut 15.000 banderes del Vaticà per decorar els balcons.
2: L'associació Ginesta de la Guinaueta va començar venent banderes a un euro per a una cinquantena de parròquies de la ciutat i després va obrir la venda a la ciutat a un preu de 5 euros. Així van aconseguir exaurir-ne les existències. La presidenta de l'entitat, Carmen Serra, diu que la idea els va venir d'altres festius en què també es guarneixen els balcons.
13: que Cataluña, el tema de las banderas, pues se ponen en grandes actos, como por ejemplo, yo qué sé, el 11 de septiembre o San Jordi, pues pensamos, pues esto de colgar banderas en los balcones ja forma part de la cultura d'aquí.
2: La majoria dels diners que han fet aniran destinats a finançar els viatges dels joves que vulguin anar a la Jornada Mundial de la Joventut que es farà a Seül l'any que ve.
0: Alberto Núñez Feijóo marxa de Barcelona sense esgarrapar el suport de Junts ni el PNB per una moció de censura. La proposta la llançava ahir el líder popular, una nova fórmula per convocar eleccions, una moció de censura instrumental, sense constituir cap govern, només per fer fora Pedro Sánchez i enviar els espanyols a les urnes. Però aquesta possibilitat no ha durat ni 24 hores. Cap dels dos partits necessaris en l'equació Junts i el PNB s'hi ha afegit. De fet, li giren l'esquena indirectament.
2: Justament aquests dies, l'agenda política espanyola es trasllada a Catalunya al Cercle d'Economia amb els principals líders polítics de l'Estat. Demà hi serà Pedro Sánchez i avui ha estat Alberto Núñez Feijóo, que ha descartat negociar amb Carles Puigdemont a Waterloo una moció de censura. És la condició que hi posa Junts. El líder del PP ho ha rebutjat amb un tou irònic a la sortida de les jornades del Cercle a Barcelona. D'aquesta manera, Feijóo menysté el desafiament de Junts, que aquest matí l'ha instat a viatjar a Brussel·les per esgarrapar el seu suport. El secretari general del partit, Jordi Turull, l'ha animat a parlar-ho cara a cara amb Puigdemont.
14: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
2: Són declaracions que ha fet a Catalunya Ràdio.
0: Dins el Cercle d'Economia, el líder popular s'ha limitat a carregar de valent contra Pedro Sánchez i a reclamar el suport de l'empresariat per desallotjar els socialistes de la Moncloa, a Giró.
15: Bon vespre, directe al gra. Feijóo ha començat la intervenció posant el cap de Pedro Sánchez sobre la taula. Ha preguntat als empresaris si farien tractes amb una companyia atacada per corrupció sistèmica i ha demanat el suport i la coherència de tots aquells que ja han exigit eleccions.
16: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decència a mi país, con ayuda o sin ella.
15: Però a Feijóo li costa trobar socis, Junts l'envia a 1.600 quilòmetres de distància i el PNB no vol res que olori Vox. El lendacari i Manuel Pradales també li gira l'esquena.
17: Desde luego, si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas, porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio estado de las autonomías.
15: Pradales també n'ha parlat al Cercle d'Economia en un debat sobre el finançament amb Salvador Illa i el president gallec Alfonso Rueda, que ha evidenciat una altra vegada les enormes diferències entre socialistes i populars sobre aquest nou model.
0: Mentrestant, el govern espanyol diu que l'oferta que Feijóo ha fet a Junts i al PNB no té cap mena de sentit. La Moncloa recorda que el PP s'ha significat per anar en contra de Catalunya i Euskadi. La ministra portaveu Elma Sainz en deia això.
18: Cinismo, fíjese, en territorios como Cataluña o Euskadi, y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijóo votan en contra del uso de las lenguas oficiales. Pero le digo más, se han alcanzado importantísimos acuerdos que hacen avanzar en autogobierno en esos territorios. Y el Partido Popular siempre ha criticado esos acuerdos de avance de autogobierno en esos territorios.
0: I també deia que tot plegat forma part de la desesperació del PP per arribar al poder sense passar per les urnes. La proposta política de Feijóo arriba enmig dels escàndols judicials al voltant del PSOE. En aquest sentit, avui el Consell General del Poder Judicial ha tocat el crostó al govern espanyol. Li diu que aprengui a respectar més la independència judicial i ho diu sobretot per les crítiques del ministre Òscar Puente.
2: El CGPJ diu que les declaracions, com les del primer del ministre, contribueixen a erosionar la confiança de la ciutadania en l'estat de dret i que la responsabilitat de totes les administracions és respectar les institucions. El govern espanyol li respon que la independència està garantida i ho contrasta amb l'etapa del PP i la instrumentalització de la judicatura.
0: Mentrestant, les presumptes corrupteles del PSOE tenen la seva derivada a Catalunya. En aquest sentit, avui Esquerra Republicana i els comuns han fet pinça amb el govern i han evitat que aquesta setmana es voti al Parlament la compareixença de Salvador Illa. Ho havien demanat junts, el PP i Vox, però els socis d'investidura han evitat que n'hagi de donar explicacions, almenys almenys a curt termini. Esquerra avisa, però, que demà li preguntarà la sessió de control al govern, Laia Colomer.
19: Si els tres partits de l'oposició, Junts, el PP i Vox, havien registrat la petició de compareixença de Salvador Illa per les possibles implicacions del PSC en el cas Leire, però els socis de govern, Esquerra i els Comuns, li han donat un cop de mà al president. Esther Capella i David Cid creuen que no és ni el lloc ni el moment.
6: Aprofitarem la sessió de control també per exigir al president Illa que sigui contundent contra la corrupció i que, per tant, també doni les explicacions que calguin. El que nosaltres no farem serà espanyolitzar el Parlament de Catalunya.
20: Més enllà que es demana la comptabilitat de la campanya 2024, no hi ha en la interlocutòria cap assenyalament.
19: Junts es posa les mans al cap, el portaveu Salvador Vergés carrega contra republicans i comuns.
8: La cosa ja no va només del silenci i de voler-se tapar del president Illa i del seu govern, sinó que va també ja de que aquest tripartit, i especialment Esquerra Republicana, els vol encobrir.
19: Sigui com sigui el cas Leire, segur que centrarà bona part de la sessió de control al president demà al matí al Parlament.
0: Passen dos minuts d'un quart de nou. Aquesta tarda les tempestes han estat les protagonistes. Han descarregat amb força en molts punts del nord del país. Les més importants han afectat les comarques de Girona, però també hi ha hagut alguns aiguats destacables cap a Osona, Lluçanès i el Berguedà. A més, han anat acompanyades de calamarsa o pedra i fortes ventades. Martí Oliveres, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Ha estat una tarda més moguda, sobretot al nord del país, on ha descarregat amb més intensitat.
1: Doncs sí, aquestes tempestes localment molt fortes, que en poca estona deixaven fins a 20, 30, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora a la Nou de Berguedà, en aquesta zona a l'alçada del Pantà de la Baells, a mig camí doncs, de Berga i Guardiola. Déu-n'hi-do quin patac d'aigua en aquesta zona, on al final s'han recollit més de 50 litres per metre quadrat. Però després també una de les tempestes més fortes ha fet Diana de Sant Pau de Segúries, al Ripollès, a l'entrada de la vall de Camprodon, 58 litres per metre quadrat fins fa poca estona, que encara hi ha alguns ruixats actius en aquesta zona. A Olot, a l'altra banda, cap a la Garrotxa, 35 litres per metre quadrat. També al nord del Lluçanès, al Pens, un aiguat molt local, però que ha deixat al voltant de 25 litres per metre quadrat. Una imatge d'aquest poble, fins i tot amb els carrers a plens d'aigua, no donaven de si. A Celrà, també, el Gironès, a 15 litres per metre quadrat. Han estat xàfecs bastant locals, però que allà on descarregaven, doncs, força intensitat, també més de 20 litres per metre quadrat a Torelló i en altres punts del nord d'Osona. Fins i tot en aquesta comarca, la Plana de Vic, entre Calldetí Atenes i Vic, una pedregada important a mitja tarda, cap a un quart i mig de sis, dos quarts de sis, una pedregada important que ens reportaven doncs, algunes imatges. Realment doncs, feia una mica de basarda, perquè la pedra doncs, arribava fins i tot al diàmetre d'una moneda d'un o dos euros, fins i tot. Déu-n'hi-do, aquestes tempestes alimentades per la calor, la humitat que estem tenint, i que encara són actives. Ara ja, poca cosa, però continuava plovent els últims minuts al nord de les comarques de Girona, bàsicament un dels últims xàfecs més actius a la conca de la Muga, una mica més al nord de Figueres.
0: I aquestes tempestes s'han d'anar repetint els propers dies?
1: Mira, de cara a dijous, divendres, dissabte, sí, demà tindrem una treva, un dimecres més tranquil, amb més sol que no pas núvols, quedaran alguns núvols, fins i tot de bon matí algunes boires, fruit d'aquesta humitat en aquestes zones on ha plogut, però serà dijous, a partir de l'hora de dinar, quan tornarem a tenir un escenari una mica com avui, però a més comarques. I aquestes tempestes, a més, de cara al vespre, cap a aquesta hora, haurien de baixar cap al Vallès, cap al Maresme, sud de la Costa Brava, Barcelona, podria tornar a ploure a Barcelona després d'uns quants dies sense fer-ho. I atenció, perquè podrien ser fortes. Estarem pendents de l'episodi de dijous, tarda, vespre i nit, que podrien també coincidir doncs, amb alguns actes d'aquesta setmana de Corpus que engeguen motors, moltes activitats, sobretot de cara a dijous, a tarda, vespre, pensem en la Patum de Berga. N'estarem pendents, perquè podria ser doncs, que entre dijous, divendres i dissabte haguéssim de seguida ben a prop el radar, aquests xàfecs que poden ser altre cop forts i localment acompanyats de ventades a pedra també, que la mar s'haurà una mica el diàmetre.
0: I sí. Mentrestant acabo, la calor baixa, és a dir, arran de les mateixes tempestes, no?
1: Sí, sí, sí, aquest context una mica més favorable, està afluixant la temperatura, no fa tanta calor, per bé que és veritat que està augmentant la humitat, la sensació de xafogó potser és més pesada. En general parlem de temperatures molt més frenades, ja no hem arribat als 35 graus avui, portàvem dies això al voltant dels 35, però atenció, perquè a partir del cap de setmana, sobretot diumenge, a partir de diumenge i la setmana que ve, promet, i no en el bon sentit, perquè la calor es tornarà a descontrolar com si fóssim a la canícula, a ple mes de juliol, a ple estiu. Sí.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
1: Fins ara.
0: A aquesta hora també estem pendents d'un incendi a Múrcia que ha obligat a desallotjar els veïns de la zona de Los Garres. Ara mateix hi ha desplegats 200 efectius i 4 helicòpters, però les properes hores n'hi podria haver més, perquè el govern murcià ha demanat reforços de l'UME. El foc arriba en un dia de temperatures rècord a la regió. Avui s'han arribat als 40 graus a la capital murciana.

0: I ho hem sabut aquesta tarda. La Unió Europea declara Espanya com un dels països sotmesos a més pressió migratòria al costat d'Itàlia, Grècia i Xipre. Per tant, li dona dret a sol·licitar la reubicació d'immigrants en altres països europeus o en cas que s'hi neguin a demanar una compensació econòmica. És un dels punts del pacte migratori que ahir a la nit van tancar el Parlament Europeu i els 27 països i que confirma el gir a la dreta i l'enduriment de la política migratòria. Per primera vegada, Brussel·les dona llum verda perquè els països creïn centres de deportació de migrants a tercers països i es podran detenir famílies amb menors d'edat. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
1: El pacte migratori reconeix la pressió migratòria dels països del Mediterrani i vaticina una batalla amb la resta de països perquè acceptin quotes de reubicació. És un dels punts d'un pacte molt polèmic. De fet, ja hi ha converses amb països de l'Àfrica, l'Àsia Central i els Balcans per crear centres de deportació fora de les fronteres europees. Seran acords bilaterals dels països. Brussel·les facilita el reglament, però no seran centres amb bandera europea. També s'augmenta el temps de detenció de persones a aquests centres, de 6 mesos a 2 anys i mig. Una mesura, però, que tira la pilota endavant, no resol el problema, perquè no diu què passa si passat aquest temps no se'ls dona asil a Europa ni els accepten els països d'origen. El pacte migratori també obre la porta a registres a domicili o a les seus d'ONG a l'estil de l'AIS americà. Malgrat això, l'eurodiputat i ponent del reglament, Malik Asmani, ha defensat la legalitat i necessitat del text.
2: Hem volgut estar segurs

0: Aixos. Trump està enfadat perquè aquesta reacció d'Israel posa en perill les negociacions de pau amb l'Iran.
1: La conversa entre Trump i Netanyahu ha estat molt tensa. La nova ofensiva israeliana al Líban ha fet enrabiar Trump, que li ha dit a Netanyahu que si no fos per ell estaria empresonat per tot el que està fent. Dos líders que sempre van anar de bracet, però que ara mateix no pensen igual. La Casa Blanca insisteix a negociar un acord de pau amb l'Iran, però no vol aixecar les sancions a canvi del desbloqueig de l'estret d'Hormuz. Diu que només ho farà si Teheran limita el seu programa nuclear. Ara bé, el règim dels ayatolàs no s'hi posa gens bé.
0: Per cert, que l'Iran està acabant de preparar el funeral del líder suprem Ali Khamenei. Va morir el 28 de febrer durant la primera onada de bombardejos contra l'Iran comesos pels Estats Units i Israel, però encara no l'han enterrat. La cerimònia durarà durant 3 dies. I Ucraïna, avui han mort una vintena de persones per un atac de Rússia, un dels més mortífers dels últims mesos. Un centenar de persones més han quedat ferides en aquest atac massiu que ha afectat la capital Kiev i altres ciutats. I en aquest context internacional, amb unes aliances geopolítiques canviants, Repsol i Naturgy alerten dels riscos d'apostar per la Xina com a aliat en lloc dels Estats Units. Els presidents de les principals energètiques espanyoles n'han parlat durant les jornades econòmiques del Cercle, Montse Martí.
2: Sí, el president de Repsol, Antoni Brufau, creu que és un error que el govern espanyol i Europa mirin a la Xina per fer-hi cada cop més negocis, perquè això convertirà, diu, Europa i Espanya en un gran consumidor.
3: Si miramos a Xina com està passant en estos momentos, nos convertiremos en un gran consumidor i d'alguna forma en un comercio no positivo, en un comercio que va a representar supeditación. Aprendamos y aliémonos con quien es más parecido a nosotros.
2: Aquí mateix, ahir, el president Salvador Illa va anunciar una nova connexió directa a Barcelona, a Àsia, a Taipei, a partir de l'any que ve, i tant Salvador Illa com Pedro Sánchez han viatjat els últims mesos a la Xina per reforçar col·laboracions i inversions després dels últims estirabots als Estats Units.
0: A les portes de l'estiu, Catalunya torna a batre el rècord d'ocupació.
4: Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
0: És el segon mes consecutiu que passa. El maig ha tancat amb gairebé 4 milions d'ocupats.
1: Són poc més de 3.971.000, 50.000 més que l'abril i 90.000 més que ara fa un any. El conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, destaca que l'evolució del mercat laboral és especialment favorable a Catalunya.
5: Aquest rècord d'ocupació es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
1: Alhora, l'atur s'ha continuat reduint per tercer mes consecutiu. Segons les dades del Ministeri de Treball, ara hi ha 307.600 desocupats, que és la xifra més baixa des del 2008.
6: Talent Topic. Talent Topic. Ets una pime i necessites ajuda per la gestió de la teva plantilla? Adecco et podem ajudar perquè marquem tendència en el món laboral.
7: Tenim solucions de recursos humans per pimes. I a més, amb l'atenció personalitzada que el teu negoci necessita. Entra a adecopimes.es i descobreix com et podem ajudar.
0: Tres minuts i dos quarts de nou continua la mobilització dels partidaris del no a la consulta al professorat sobre el preacord amb el Departament d'Educació.
8: Aquest acord no ens representa! Aquest acord no ens representa!
0: Això mentre continua la consulta al professorat, que durarà fins dijous al migdia. A aquesta hora ja hi ha votat més del 32% dels mestres que hi poden participar. La votació es fa en un context de molta mobilització per part dels contraris al pacte que van tancar l'USTEC i professors de secundària amb la Conselleria. Els sindicats minoritaris han mantingut avui l'aturada territorial al Barcelonès. La protesta principal del dia ha estat a la Casa Batlló. Els docents han bloquejat l'accés a l'edifici durant gairebé 5 hores. Això, malgrat que el seguiment a les aturades continua baixant. Segons el Departament d'Educació, avui només l'ha secundat poc més d'un 12% de la plantilla. Eudald Martínez.
9: La consulta als docents ha marcat de ple la segona jornada de vagues territorials avui al Barcelonès. La manifestació convocada per la CGT, la Intersindical i la COS a Barcelona estava liderada per una pancarta amb el missatge "No a les molles, l'educació seguim en lluita". El Víctor i la Manuela, dos docents del Barcelonès, explicaven a RAC1 per què el pacte no els convenç.
10: He votat que no perquè penso que hem de seguir mobilitzant-nos. Això de tirar la pilota endavant és una loteria i ningú està concretant res. La situació és límit i no podem deixar tirades les companyes balladores, les companyes PAE.
11: No necessitem a 4 anys vista aquestes mesures d'inclusió, les necessitem ja.

0: Més enllà de la manifestació, una de les imatges del dia ha estat el bloqueig de la Casa Batlló durant gairebé 5 hores. Els docents hi han portat pupitres i cadires i han omplert la zona de cartells que explicaven alguns dels motius del seu malestar. Això davant de la mirada incrèdula dels turistes que tenien una entrada a l'edifici que s'han hagut de conformar amb una fotografia des de fora i amb una marea groga de fons.
1: Demà, les vagues territorials convocades pels sindicats minoritaris continuaran a les comarques de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. I quan falta un minut per 9:15, els Mossos reconeixen que treure de la circulació les armes de foc que utilitzen els grups criminals és especialment difícil. El motiu és que les tenen amagades i només les treuen quan les han de fer servir, ja sigui per atacar un grup rival o per defensar-se d'un atac. És el cas del tiroteig de Badalona d'aquest diumenge que va deixar una nena ferida. Benet Íñigo.
2: Escorcolls preventius o desplegaments especials, com serien el pla d'Aga contra les armes blanques o el pla Campai, no serveixen per decomissar armes de foc. El cap de la Divisió d'Investigació Criminal, Josep Naharro, explica que, de moment, atacants i víctimes són delinqüents de grups rivals i que a Badalona l'objectiu de l'atac era intimidar. Això, tot i que alguns testimonis van assegurar que els tiradors van atacar directament la nena.
3: En un inici el que fan és treballar en totes les hipòtesis i una de les primeres coses que fan, evidentment, és agafar declaracions als testimonis. A partir d'aquí contrasten amb altres afers de les investigacions i treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un fet accidental. Tot apunta que disparaven cap a la façana d'un immoble relacionat amb tema de narcotràfic, per intimidar.
2: La policia segueix hores d'ara buscant els autors dels trets.
1: I la policia espanyola investiga com a presumpta violència masclista la mort d'una dona a Callosa de Segura, Alacant. La víctima tenia 48 anys i la Guàrdia Civil n'ha detingut la parella.
4: Víctima i el presumpte assassí vivien plegats a la casa on aquest matí ell l'hauria estrangulat. De fet, ja tenia antecedents de dues parelles anteriors que l'havien denunciat per violència.
1: I 14 anys després de la fallida de la cooperativa de l'Aldea, el Baix Ebre, ha arrencat avui per fi el judici contra els qui la gestionaven. Un acord amb els afectats permetrà continuar recuperant els més de 4 milions d'euros en estalvis. Més detalls des de Tarragona, Esteve Giral.
5: Sí, és un pacte amb 7 dels 11 acusats a canvi de prop de 800.000 euros. No s'asseuran al banc dels acusats ni l'exdirector de la secció de crèdit ni l'asseguradora, responsable civil subsidiària, tampoc l'auditor dels comptes de la secció de crèdit ni la societat que els havia de revisar. A canvi, pagaran uns diners que ajudaran a eixugar part del deute de més de 4 milions d'euros generat ara fa 14 anys per la bancarrota de la secció de crèdit. Part dels afectats, malauradament, ja han mort perquè molts eren persones grans. L'alcalde de l'Aldea, Xavier Royo.
6: Perquè van enganxar molta gent gran que havien treballat tota la vida a la Caixa Rural i els van enganxar els seus estalvis i ara, malauradament, ells no poden viure aquest moment, però els seus familiars ho estan recuperant.
5: El principal acusat, l'aleshores gerent de la cooperativa, Daniel Ferrer. La fiscalia demana per ell una pena de 14 anys i mig de presó. La fallida va afectar més de 400 persones i va causar un trauma enorme al poble de l'Aldea.

0: Cada vegada més viatgers abandonen l'AVE per anar de Barcelona a Madrid. Segons un informe de la Comissió Espanyola dels Mercats i la Competència, més de 500.000 persones han deixat de fer servir l'alta velocitat en aquest corredor.
1: La comissió avisa que els retards i l'increment en el temps de viatge fan que els usuaris prefereixin altres mitjans de transport, principalment el cotxe i, en menor mesura, l'avió. És una tendència que replica a la resta de l'Estat, on en conjunt l'AVE ha perdut més d'1,5 milions de passatgers. La comissió, però, hi veu una esperança. Si s'arribés més ràpid a Madrid, un 8% dels viatgers tornarien a triar el tren. Tot això, però, mentre continuen les afectacions a l'AVE entre Madrid i Barcelona. Ara mateix, el trajecte més ràpid arriba a les 3 hores. Són 30 minuts més que fa uns mesos, tot per les limitacions a la velocitat. De moment, encara n'hi ha més de 30 que afecten 200 quilòmetres de recorregut, la majoria pel mal estat de la via.
0: Gràcies, Ona. I demà arrenca el Saló Internacional de Logística. Durant 3 dies, el recinte firal de Montjuïc es converteix en un espai dedicat a la logística, el transport, la intralogística i la cadena de subministrament.
2: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: S'espera que entre demà i divendres hi passin 15.000 visitants d'arreu del món, Maria Rueda.
3: Aquest any hi ha 600 empreses, més de 160 innovacions i 80 empreses emergents amb la intel·ligència artificial com a centre de debat. L'automatització i la sostenibilitat obliguen a redefinir els models operatius del sector. En el recinte es pot veure logística aèria amb drons en entorns aeroportuaris i urbans, visió artificial en grues per a la càrrega de vaixells o molls de càrrega totalment elèctrics. El president del CIL, Pere Navarro, ha explicat la clau de l'èxit del Congrés.
4: La clau de l'èxit del CIL és que recull les propostes que tenen que veure, per exemple, amb tota la cadena de subministrament. És global. Per tant, amb participació internacional. També va conjuntament amb un congrés que debat i proposa solucions, no?, amb els temes de logística. És la gran trobada, el gran aparador de la logística durant aquests dies. Barcelona serà la capital mundial de la logística.
3: El CIL premiarà els projectes més destacats en matèria de sostenibilitat, innovació i responsabilitat social corporativa.
2: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
0: Creix la tendència a aparcar els telèfons intel·ligents, els smartphones, i decantar-se per dispositius més simples. L'objectiu és viure menys pendents del mòbil, que està carregat d'estímuls per atraure l'atenció. El nou capítol del podcast Rack & Go d'aquesta setmana descobrim l'empresa Balance Phone. L'han creada dos joves, amics de tota la vida, que han llançat al mercat un mòbil que bloqueja les apps més addictives i que prioritza les trucades i els missatges. Si en voleu saber més, podeu escoltar el podcast Rack & Go a l'app i al web de RAC1.
5: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de Rack & Go. Cada 15 dies, i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
0: I és una de les preguntes que ens fem molts. Aquest estiu, i la resposta és afirmativa, aquest estiu hi haurà més mosquits i paneroles que de costum. És el que alerta l'Associació de Professionals de la Salut Ambiental. Asseguren que la combinació d'una primavera plujosa i unes temperatures rècord al maig han fet que aquests insectes proliferin arreu del territori. Per això han hagut d'avançar les tasques de prevenció.
6: Els preocupa sobretot l'expansió del mosquit tigre. És molt fàcil que es criïn ambients domèstics per l'aigua acumulada en recipients, com ara testos, o també en zones naturals amb temperatures altes. A més, també pot transmetre malalties com el dengue o el zika. El portaveu i vicepresident de l'ADEPAP, Andreu García, ha explicat quan piquen més i per què.
7: Tot i que sembla contradictori, les temperatures altes ajuden molt, però les temperatures extremes arriben a un punt en què fa plop i és el contrari. Per exemple, el mosquit tigre, que és diurn i que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, quan el sol pega molt, molt fort. És abans o després.
6: Aquest estiu també hi haurà moltes paneroles, per això recorden que és imprescindible mantenir la higiene a les cases i restaurants. I de rates també n'hi haurà més que la resta de l'any i demanen evitar el contacte amb aquests animals, tot i que fan una crida a la calma. Asseguren que no hi ha risc que transmetin malalties com l'antivirus perquè els rosegadors portadors d'aquest virus no viuen a la península.
0: Vam Passen 7 minuts. A 8:45 obrim pàgina cultural amb pantalles. Alberto San Juan estrena aquest divendres la pel·lícula La Luz.
8: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
9: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
10: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
9: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
10: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
9: Vamos a ver.
0: La producció dirigida per Fernando Franco explica la història d'un sacerdot que està a punt d'abandonar la carrera religiosa i començar una nova vida quan l'acusen d'abusos sexuals a menors. Uns abusos que hauria comès fa 30 anys. Entre el repartiment hi ha Pedro Casablanc i Maria Galiana. L'actor que n'és el protagonista ha passat aquest matí pel món a RAC1. Bàrbara Padilla.
11: A l'entrevista, Alberto San Juan ha denunciat que l'Església hagi protegit els agressors durant tants anys. També ha lamentat que el Papa Lleó XIV, en la seva visita la setmana que ve a Espanya, no es reuneixi amb les víctimes d'aquestes agressions. I ha reconegut que fer de capellà, acusat d'abusos sexuals a menors, no ha estat fàcil.
12: En este caso es cierto que me dejó mal. O sea, terminé este rodaje con un estado de no sé, como de tristeza. No sé hasta qué punto fue por haber... En fin, sí, yo creo que abusar sexualmente contra un niño es una de las cosas más terribles e irreparables e injustificables que puede cometer un ser humano.
11: Un dels projectes de futur de San Juan serà la pel·lícula El director, on treballarà de nou amb Dani de la Orden, després de l'èxit de Casa en Flames. La pel·lícula s'estrenarà al novembre i explica el polèmic any de David Jiménez al capdavant del diari El Mundo.
0: Encara parlant de cinema, Girona es prepara pel rodatge de la sèrie Tomb Raider, protagonitzada per Sophie Turner i que s'emetrà a Prime Video. La productora ha instal·lat una quinzena de caravanes en un aparcament de la ciutat al carrer de la Font de l'Abat. El gruix d'afectacions pel rodatge serà el cap de setmana, quan es preveuen restriccions de trànsit al carrer de Santa Clara, a la rodalia de la Catedral de Girona i a la plaça del Vi. I la cinquena entrega de Toy Story incorpora més veus famoses al repartiment. Bizarra posarà la veu a un dels nous personatges de la saga. A banda, Bad Bunny fa uns dies també va anunciar que participaria en la pel·lícula. El productor argentí doblarà a l'espanyol una joguina que es dirà Nom de Jardí i compartirà una escena amb pizza amb ulleres de sol, el personatge del porto-riqueny. Un anunci que ha tret de polleguera alguns seguidors de la saga que no entenen per què hi participarà Bizarra, sobretot, diuen, tenint en compte que no canta i que pràcticament no se li reconeix la veu. Qui de moment s'ha aconseguit allunyar de la polèmica és Taylor Swift. La cantant interpretarà una de les cançons de la pel·lícula que arribarà als cinemes el 17 de juny. I l'escriptora catalana Míriam Tirado publicarà a finals d'aquest mes el llibre número 11 de la saga Goa. Així ho ha anunciat avui el món a RAC1, on ha parlat de l'èxit que tenen els llibres que ha escrit.
6: Des que va deixar Catalunya Ràdio, ha escrit 40 llibres per infants i adolescents, com El fil invisible, del qual s'ha fet una obra de teatre, la saga Goa o el més nou de tots, Rita Boom Boom. El programa Tirado ha assegurat que el secret d'aquest fenomen editorial és que com a escriptora entén els lectors, un fenomen que va començar durant la pandèmia.
13: Durant la pandèmia va ser quan vaig tenir el boom. Dos llibres meus van començar a vendre moltíssim, que eren Rabietes, que és per adults, i El fil invisible. El fil invisible va sortir que estàvem tancats, però les famílies es van començar a dir les unes a les altres, va ser el boca a orella. Aquest llibre està ajudant moltíssim al meu fill, que no podia veure ni els companys de classe ni els avis, i aquí vaig tenir el boom, aquí em vaig adonar que estava passant alguna cosa.
6: Tirado també és consultora de Criança Conscient, té actualment una comunitat de gairebé 1,5 milió de lectors gràcies als llibres que ha escrit sobre criança i adolescència.
0: I amb música continua a Barcelona el cicle de concerts del Primavera a la Ciutat. Avui és el torn del cantautor nord-americà Yves Tumor, conegut per barrejar música electrònica, rock i psicodèlia, i per haver col·laborat amb Rosalía a la cançó Bergen. A 2:15 de la nit actuarà a la Sala Polo.

Ja arrenca el fòrum al Primavera Sound amb accés gratuït per veure Guitarrica de la Fuente i Wet Leg. Serà en paral·lel als concerts a diverses sales de Barcelona amb el cicle Primavera a la ciutat.

0: I anem amb l'actualitat esportiva amb la Clara Rodergues. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: El Barça de bàsquet debuta a hores d'ara als play-offs de la Lliga ACB.
1: L'equip de Xavi Pascual, immers en un moment complicat després de la dura derrota de diumenge contra el València, s'estrena a la pista de l'UQ amb Múrcia en el primer duel dels quarts de final.
0: Doncs connectem amb RAC més 1 per saber com li van les coses. Albert Ferran, bon vespre.
2: Hola, bon vespre. Doncs li van molt bé les coses. De fet, Dani Aguilar, si no hi ha un daltabaix ara mateix impensable, el Barça guanyarà el primer partit dels quarts de final.
3: I és que ara mateix està guanyant de 22 punts, 58 a 82, quan falten 8 segons per l'equador de l'últim quart. El partit del Barça és boníssim. El partit del Barça és el dels millors de la temporada. Paradoxalment, quan ve de fer fa pràcticament menys de 48 hores el pitjor de la temporada, el Barça sorprenent, el Barça actuant d'equip gran i manant, insisteixo, de 24 ara a Múrcia. Com diu l'Albert Ferran, el Barça guanyarà aquest partit. El Barça situarà el primer punt a la sèrie i en cas de victòria d'aquí un parell de dies el Palau Blaugrana serà semifinalista, llevat de daltabaix històric. El Barça ho té realment bé per guanyar Múrcia.
0: Doncs gràcies, Dani, i gràcies també a Albert. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Doncs, mentrestant, la campanya electoral per la presidència del Real Madrid, Clara, continua vivint hores calentes. Avui, intercanvi de retrets entre la Junta Electoral i el candidat Enrique Riquelme.
1: Aquesta tarda la Junta més un comunicat contestant a les declaracions que ha fet Riquelme aquest matí al Món RAC1, el Jordi Basté.
4: Mi preocupación principal en esta campaña, y está claro, es se está utilizando todos los medios del club para una campaña personal. Nosotros pedimos claramente los datos de los socios para poder enviarles la documentación de nuestros informes, de nuestra campaña, y se nos negó por protección de datos. Y ayer nos enteramos y nos vemos de que se le ha enviado utilizando la parte social y todos los datos del club, únicamente la parte electoral del candidato Pérez.
1: La Junta Electoral del Madrid ha negat aquestes acusacions i ha assegurat que no ha facilitat el cens a cap de les dues candidatures, ni a la de Florentino Pérez ni a la d'Enrique Riquelme, que l'únic que ha fet ha estat transmetre per escrit el procediment per tal que puguin enviar informació, documentació i material als socis a través del club. A més, la Junta diu que està preocupada per les declaracions de Riquelme en les quals posa en dubte la seguretat del vot per correu. Finalment, deixa clar que està seguint amb rigor i precisió la normativa del procés electoral i per això demana respecte. En aquesta entrevista al Món RAC1, Riquelme també ha parlat del robatori arbitral al Madrid.
4: Yo no sé si han robado a él no lo sé, si a él se han robado al Real Madrid, porque los títulos son del Real Madrid.
5: ¿Estas dos últimas ligas han sido robadas, señor Riquelme?
4: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid, claramente. Eso, pero es que eso no lo puede negar nadie.
1: Riquelme també ha dit que no vol José Mourinho com a entrenador i ha tornat a demanar un debat amb Florentino, que s'hi nega.
0: Encara en futbol, Mitchell ja té nou club.
1: L'Àjax, el club neerlandès, que compta amb Jordi Cruyff com a director esportiu, ha fet oficial la incorporació de l'exentrenador del Girona, que la setmana passada va anunciar la seva sortida del club català. El madrileny firma per dues temporades fins al 30 de juny del 2028. Serà la primera experiència de Mitchell fora de la Lliga Espanyola.
0: En tennis, Rafa Hoder ha quedat eliminat de Roland Garros.
1: El somni del tenista de Leganés ha acabat als quarts de final, on ha caigut contra l'alemany Alexander Zverev de forma clara, 3-7-0, 7-6, 6-1 i 6-3. Zverev s'enfrontarà a les semifinals contra el guanyador del Mensik Fonseca, que tenim en joc ara mateix i que de moment guanya 1-2 el primer set al brasiler.
0: I alguna cosa més, Clara?
1: Que aquest matí s'ha presentat el Gran Premi Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es farà la setmana vinent al circuit de Montmeló. Serà l'última visita del Mundial a Catalunya abans que la cita passi a ser bianual. La previsió és que s'exhaureixin totes les entrades. A més, hi haurà un fan village a la plaça Catalunya del 9 al 13 de juny.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: I acabem, com sempre, abans de la tertúlia amb l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
6: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar avui?
6: Doncs que quan falta una setmana exacta perquè els estudiants catalans comencin la selectivitat, les proves d'accés de la universitat ja han començat a la majoria de comunitats autònomes. Avui, per exemple, han començat a Galícia.
0: Quins on nervis, el...
6: Sí.
0: Això de la selectivitat.
6: Sí. I ja comencen les primeres preguntes curioses i a Galícia, com dèiem, el primer examen ja ha tingut una protagonista inesperada. Sauvignon Blanc a tu lado, mi futuro. Rosalía.
0: Rosalía?
6: Efectivament.
0: Però què vols dir amb això, a veure?
6: Doncs que s'ha colat a l'examen de Llengua Castellana i Literatura. Concretament, els alumnes han hagut de fer un comentari de text sobre una ressenya del seu últim disc, Lux, que va publicar l'escriptora Maria de la Pau Gené a La Vanguardia. Més enllà de Rosalia, però, les Pau també han tingut altres protagonistes curioses, com la creadora de contingut Maria Pombo i la seva última polèmica sobre la lectura de fa uns mesos. Ha estat, en aquest cas, a les Illes Balears, també a l'examen de castellà, on els estudiants han hagut de fer doncs, un comentari de text sobre un article del País al voltant d'aquesta polèmica. Aquestes doncs, són algunes de les primeres preguntes curioses dels exàmens de la selectivitat a l'Estat espanyol. Veurem ja la setmana que ve quines són les d'aquí a Catalunya.
0: Perquè hi ha aquest decalatge, que a Catalunya és la setmana que ve, sí. Justament quan vingui el papa.
6: Exacte, no? el dimarts 9. I en canvi a altres comunitats doncs, ja han començat entre ahir i avui.
0: Home, jo no sé en la teva època, però això d'un comentari de text d'un, no sé, d'una crítica musical d'algú com Rosalia, no sé.
6: Suposo que per interessar-los una mica, no?
0: Per caçar-los, clar, per captar l'interès. No, endavant, a veure què passa la setmana que ve. Si també, no sé, potser serà Bad Bunny aleshores a Catalunya.
6: Ja ho explicarem. Ves a saber.
0: Vinga, fins ara.
6: Fins ara.
0: Tres quarts de nou i dos minuts.
7: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som-hi amb la tertúlia d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. Ja som mes de juny, no sé, jo no sé vosaltres, però el maig es va fer com llarg, no sé si era la calor, i ara això de pensar, mira, ja som al juny, ja s'acosta, no sé què s'acosta, la visita del papa i les vacances.
1: I les vacances, els lagos està a tocar.
0: Queden sí, 2 mesos encara. Què tal, Susana Cuadrado, Jordi Cabré, Oriol Soler i Malucas?
2: Bona nit, molt bé, bona nit.
0: Sí? Aneu bé? Tu, Susana, què tal?
3: Bé, correcte.
0: Això de les últimes hores, com les portes?
3: Bueno, una mica de trafegats, però penso que una mica menys que tu, o més o menys.
0: El periodisme té aquests moments.
3: Sí, té aquestes coses.
0: Sí, sí, les últimes hores, que ara de seguida...
3: Ho explicarem.
0: Ho expliquem, i també volem també connectar amb els nostres companys, perquè, clar, ens ha agafat una mica tot plegat. Ha estat la polèmica, es veia venir, no? Tot el tema del català. El papa, que si parlarà no parlarà. Ja era allò, aquell caldo de cultiu? Saps allò quan hi ha notes... Hi ha aquella cosa,
2: fa 2 setmanes que diem parlarà català, i dius, sí. ai, què vol dir això?
0: Llavors vam passar a l'extrem d'un no rotund, o semblava, no, només en castellà, no? I llavors ja es va modificant la cosa. Anem a pams, perquè no sé si tenim per aquí el Joel Penya, o l'estem connectant encara. Si no, sí, doncs saludem primer de tot el Joel Penya, que a banda de ser el nostre home salut, és també el nostre home, podríem dir, religió. No sé si t'hem de presentar ben bé així, Joel. Què tal? Bona nit.
4: Home, bona nit. Una mica, crec que aquests dies a la redacció ens hem convertit tots una mica en home religió.
0: A veure, que t'estem agafant, pobre Joel, perquè, clar, ell havia acabat la seva jornada i això que el periodisme té això, no, Joel? Que,
4: bueno, sí, i tant, no passa res.
0: Un esport de risc, també.
4: Sí, exacte. Sempre pendents.
0: Mira, començo amb tu i després enllaço amb la Susana, que és una de les... en aquest cas, com a cap de Societat de la Vanguardia, també és de les persones que ha portat informació sobre aquesta última hora, que recordem, obríem el programa també així, explicant que hi ha hagut aquest gir i ara sembla que el papa sí que pot parlar català quan vingui la setmana que ve a Catalunya, i en concret sembla que en l'acte de la Sagrada Família, però vull que m'ho aneu explicant una mica tot plegat entre tots. Joel, començo per tu. Què tenim d'informació? Perquè anem veient també que hi ha informacions una mica contradictòries amb això, no?
4: Sí, mira, per recapitular, aquest matí s'ha publicat el missal en castellà, de manera digital. Això ha generat una certa polèmica i un cert malestar, i llavors s'han començat a moure els diferents arquebisbats. La setmana passada, per aclarir coses, ja van dir en un dels offs, en un dels briefings de preparació de la visita, que en algun moment de la visita, però no en el moment àlgid, sí que hi hauria català. Llavors, avui, quan s'ha vist que no hi hauria català, s'han començat a moure peces, i ara, segons la Vanguardia, s'està pactant per part de l'arquebisbat de Tarragona que hi hagi presència del català en la litúrgia. Què passa? Que l'arquebisbat de Barcelona, que és l'encarregat de fer aquestes modificacions, nega que hi hagi cap pacte. Aleshores, el que entenem és que s'està negociant, doncs, la introducció del català en la missa que es farà a la Sagrada Família i en la benedicció de la Torre de Jesús.
0: Estaríem en aquest punt. Si et sembla, Joel, t'aturo un segon aquí i pregunto a la Susana, que justament ha coincidit que avui la tenim aquí com a tertuliana del 9C. A veure, Susana.
3: A veure, per començar, ja estava previst que durant la litúrgia el Sant Pare digués algunes frases en català. De fet, la salutació inicial la farà en català i també el que és el respons, el salm responsorial. Sabeu que l'idioma natiu, matern i seu propi és evidentment el castellà, tot i que coneix molts idiomes. Nosaltres, la Vanguardia, vam entrevistar el cardenal Omella, que també sabeu que és responsable de l'organització de la visita del papa, perquè cada arxidiòcesi se n'encarrega de allà on va el papa, se n'encarrega d'organitzar, al marge del que té el paraigües, evidentment, del Vaticà, i el paraigües encara més gran de la Conferència Episcopal, no? Però cada arxidiòcesi munta, perquè ens entenguem, doncs una mica tots els detalls de la visita a la ciutat allà on va el papa. Llavors, allà ja s'havia quedat que durant tot el que és la litúrgia a la Sagrada Família, doncs, evidentment, el papa es dirigiria, no, en algun moment en català, i després es va concretar així, tot i que durant tota la missa hi haurà molta presència del català, tant en els cants com en diferents parts de la missa. La polèmica ha vingut en el moment en què s'ha constatat, o s'ha sabut, o s'ha confirmat, que això ho va avançar, també, cal ser honestos, no? Religió digital, doncs... Catalunya Religió ho va avançar. Llavors, el que es va confirmar, i així consta en els papers que a hores d'ara s'estan... doncs té el Papa, el Sant Pare, doncs, per tot l'acte de Sagrada Família, doncs que el moment clau d'aquell acte, que és la benedicció de la Torre de Jesús, que a més coincideix, com bé sabeu, amb el centenari del Gaudí, doncs es faria en castellà, que és l'idioma vell, no? L'idioma matern, tornem-hi. Aquí és on s'ha aixecat la polèmica. No és veritat que no hi hagués català a la missa, no és veritat que el Papa no respecti la cultura catalana, en aquest sentit sí que se n'ha fet un gran massa de tot plegat, però sí que és veritat que en el moment en què s'ha sabut això hi ha hagut un moviment de diferents diòcesis, entre elles, evidentment, la de Tarragona, també la de Girona, i llavors el que s'ha fet és l'Església Catalana com una sola veu, doncs el que faran serà fer arribar en el Vaticà, en les properes hores, propers dies, doncs aquest acord, aquesta petició de l'Església Catalana, que a la benedicció de la Torre de Jesús doncs el Papa parli en català. Ja està.
0: És a dir, l'Església Catalana ha mogut fitxa.
3: Exacte, però no només l'Església Catalana. O sigui, també ha mogut fitxa la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya a través del Salvador Illa i a través del president Rull, no? Llavors, a partir d'aquí, evidentment, quan hi ha un acord tan extens de la societat civil catalana, política i eclesial, difícilment el Vaticà dirà que no. Per tant, o sigui, que es pot donar pràcticament per descomptat que evidentment el Papa doncs beneirà la Torre de Jesús en català. Què diu l'arxidiòcesi? Aquí les contradicions, no? L'arxidiòcesi de Barcelona no pot donar l'acord per tancat, perquè l'acord formalment no està tancat.
0: I no està validat pel Vaticà, no?
3: Exacte.
0: S'ha llançat la proposta.
3: I penseu que nosaltres tenim uns ritmes, com a periodistes i com a societat, que volem respostes ja, però que l'Església va amb un altre ritme que no és pas el nostre. Mm-hmm.
0: Tot i així, a 6 dies, a una setmana...
3: Nou dies, no?
0: Sí, però que dona la sensació, i per això també la gràcia és preguntar-vos-ho a tots vosaltres. Dona la sensació que això hauria d'estar resolt de molt abans. És a dir, que hem entrat amb aquesta polèmica mica a l'últim moment,
3: però
0: no?
3: Però pensa que per nosaltres és una polèmica important en tant que per nosaltres és la llengua nostra i ve a Catalunya i totes aquestes coses, però que el viatge és molt més extens. Estem parlant d'un viatge apostòlic en el qual no només ve aquí, sinó que va a Madrid, i després hi ha un fet molt important, que és anar precisament a Canàries, perquè el fet migratori per aquest Sant Pare doncs és importantíssim, no? Llavors, clar, per això deia jo que és una polèmica exagerada des del punt de vista de fora, però potser des del punt de vista de la societat catalana doncs no ho és. Per tant, és important. O sigui, si en el moment en què tu vens i has de mostrar sensibilitat i veus que hi ha algun factor que pot crispar d'alguna manera, com s'ha demostrat en aquest moment, doncs evidentment el Vaticà, que és, com us ho diria jo, diplomàtic de mena, doncs difícilment es pot oposar. És més, el nostre corresponsal a Roma, que havia fet gestions durant el dia també amb el Vaticà. El Vaticà en cap cas s'havia mostrat tancat durant tot el dia d'avui, no donava tot el document pactat, o sigui, el que té ara escrit, no el donava per tancat. O sigui, el que sí donen per tancat és la lletra, o sigui, el què dirà, no com o en quin idioma ho dirà.
0: Joel, digues... Que em sembla que tens alguna pregunta,
4: eh? Sí, mira, precisament anava a demanar... anava a demanar precisament per això, perquè el que entenc és que el que s'ha publicat avui deu ser una primera versió, no?, del que serà la missa.
3: El que has llegit és una primeríssima versió, penso que has llegit, no?
4: Que es pot modificar. Sí, efectivament, sí que hi ha parts en català, no? Comença dient el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant en català, de fet està escrit, i aquí és això que vaja, el que comentàvem, no? Que encara estan negociant amb el Vaticà, per això no ho poden confirmar, però que aquesta versió que s'ha publicat, entenc que pot variar com comentaves, no? Amb aquests acords civils, eclesiàstics i polítics.
3: Jo penso que la confirmació que tots volem ara ja, i que que demà tampoc tindrem, potser no la tindrem fins al moment en què...
0: Haurem d'esperar en directe, no?
3: Exacte, em temo que la cosa anirà per aquí.
0: Perquè, Joel, ens pots recordar una mica, quina és l'agenda del Papa a Barcelona? Primera pregunta. Segona, on es preveia que potser podia parlar català? Era només a l'acte de la Sagrada Família? Llenço aquí les dues preguntes.
4: Clar, no. El Papa arribarà el 9 de juny. A la 1 del 9 de juny té la visita a la Catedral de Barcelona, a 6 de la tarda el gran acte on hi haurà més públic, on s'aplegarà més públic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i llavors l'endemà té la visita al centre penitenciari de Brians 1, a les 12 a l'Abadia de Montserrat al migdia, després a 4:45 de la tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona i finalment una hora més tard a la Sagrada Família amb aquest acte que hem batejat central. Potser la Susana corregirà també, però una mica no és el que estem pendents també. Aquesta és més o menys la visita del Papa. Llavors el que defensava aquest matí també el director general de Fets Religiosos del Govern, el Ramon Bassa, al Món RAC1, és que més enllà d'aquesta visita a la Sagrada Família, el Papa té molts altres actes on també es pot sentir el català. Ha donat valor, per exemple, a la visita del centre penitenciari Brians 1, etc. El català el podem sentir, doncs, com comentàvem, en algunes parts de la missa, però no segons aquesta primera versió, que està oberta a canvis d'aquest acte central. Però més o menys aquesta és la visita del Papa i això, pendents de la confirmació d'una institució que va a un ritme diferent del que ens agraden els periodistes. Totalment.
0: Perquè, Joel, la polèmica en si, el que recordeu tant Joel com Susana, o els altres també a la taula, podríem dir que el misto al final ha acabat d'encendre's des de, sobretot, ahir, o ja portem uns quants dies que es anava coent tot això de que si parlava català, que si no parlava de català? Joel?
4: Aviam, jo crec que una mica s'anava parlant. De fet, el briefing que comentava abans que va anar el company Benet Iñigo, ja van comentar que parlaria en català. Vull dir que jo crec que els religiosos de Catalunya, els catòlics de Catalunya, estaven, doncs, això, amb esperances de sentir, i estan amb esperances de sentir el català. Per tant, és una cosa que s'ha anat comentant els últims dies, però fins ahir ben bé que no hi ha hagut aquesta espurna, com comentaves, Mireia.
0: I acabo amb tu, Joel, evidentment, si tens més novetats, línies obertes amb el programa, però en l'acte que hi haurà d'aquí una setmana, perquè d'aquí una setmana en aquest programa estarem com pendents del que estigui passant a l'Estadi Lluís Companys, que és el que ens explicaves, no? El primer dels grans actes del primer dia. Allà també pot ser que sentim alguna cosa en català, no?
4: Sí, i tant, i més enllà del que pugui dir el Papa, també ho comentava la Susana, que a nivell musical tindrem la cançó de Sergio Dalma amb el... Ara no em sortirà, amb l'Escolania de Montserrat, l'Em dones força... Llavors sí que el català doncs tindrà presència una mica. Jo crec que la polèmica venia arran dels discursos en si del Papa. No sé si m'explico,
0: Sí, sí, sí, una cosa són els discursos i l'altra, sí, evidentment. Doncs Joel, gràcies per atendre'ns. Sé que t'hem agafat una mica així, sentim els ocells de fons, esperem que això sigui positiu.
4: Sí, tot. Sí, sí, sí, estic en una plaça de Girona.
0: Perfecte.
4: Així el que dèiem, que quan ens agafen ens hi posem. Això és rai.
0: Doncs moltes gràcies, Joel. Fins ara. Vagi bé.
4: A vosaltres. Fins ara.
0: Doncs us dono una petita reflexió. Si em podeu fer una petita reflexió, introduirem una trucada més aquí per parlar de tot això. Començo per tu, Oriol.
5: Bé, sembla que estem, no?, com dirien els Manel, una intriga vaticana de final inesperat que viurem dimarts que ve, però que jo crec que al final... i ara ja seriosament, que és una qüestió important, jo crec, perquè al final no deixa de ser l'idioma al qual tu, com a màxim representant de l'institució religiosa, t'adreces a la teva comunitat, que al final és la d'aquí, és molt important, i a més en un moment simbòlic, no?, per tots els catòlics, tan important com és el moment de la benedicció d'aquesta torre, no? Dimarts que ve segurament es començaran les comparacions, no?, sobre el moment de... no?, de l'última visita del Papa Benet XVI, que va ser quan va fer la dedicació de la basílica, no?, que també va haver-hi bastants moments de la missa en català, no?, es faran les comparacions, però que, bueno, al final... sí, evidentment estarà molt bé que parlin català en els altres moments de la visita, però per tota la comunitat catòlica catalanoparlant de Catalunya sens dubte, el moment de la benedicció de la torre...
0: És el moment,
5: és
0: no?
5: És el moment, és el moment. Vull dir, no n'hi haurà un altre, segurament, més important.
0: Sí,
2: és un tema de jerarquies, és a dir, això, l'Església en sap molt de què hi ha dalt de tot i què ve després, i els retaules, i els àngels, i arcàngels, i després ven els altres, i tot això. I en tema lingüístic una mica el mateix. I ho vam veure també als Jocs Olímpics, com quan es cantaven els segadors, doncs és quan sortien els reis d'Espanya a saludar. I després només es quadraven quan sonava l'himne d'Espanya. Doncs aquest tipus de jerarquies són els que s'ha d'estar una mica atent i que poden ofendre. És a dir, que el papa i el Vaticà respecti la llengua catalana no treu que la mostra principal de respecte és posar-la en una jerarquia adequada. No vol dir ni per damunt ni per sota de les altres, però en el cas de la visita a Barcelona i de la benedicció de la Creu de Jesús, em sembla que sí que pot estar amb un tacte preferencial o com a mínim equiparable al castellà o al llatí, etc. És a dir, el català de ser-hi, Gaudí hauria demanat que hi fos a l'hora de la benedicció, no només així com a relleno en un moment puntual, ara sí vaig a Montserrat, ara sí vaig a Brians, ara sí al Sergio Dalma, etcètera. No, en el moment solemne de major clímax litúrgic, doncs el català hi ha de ser de manera principal, i em sembla que això no costava tant, no costaria tant, confio que sigui així, que hi hagi fumata blanca, però és que a més confio que com a mínim hagin pres nota que són coses sensibles, que ens hi fixem, que no estem dient res fora assenyat i que realment només cal saber una mica en quin país ets, quina és la llengua pròpia i també què voldria el mateix arquitecte de Déu, que donaria perfectament la benvinguda al cap d'estat del Vaticà. Potser no donaria tant la benvinguda al cap d'estat d'Espanya, però en qualsevol cas feia servir la llengua catalana a tort i a dret i que era un gran defensor de la identitat catalana, i em sembla que això, vaja, no costava tant respectar-ho.
0: Imam,
1: a mi el que em sobta és veure en quin moment no s'ha respectat això. És a dir, no s'ha respectat que el català estigui a la visita del papa i que el papa parli el català tenint en compte... És a dir, jo m'he perdut, o sigui, en algun moment m'he perdut de dir, bueno, en quin moment el Vaticà no respecta el català, el papa no respecta el català, l'Església no respecta el català, no es té en compte el català... És a dir, jo tota aquesta moguda de cal respectar el català, cal ser sensible, per mi em sembla obvi. Em quedo amb la frase que ha dit la Susana en la seva opinió, no? De dir, el Vaticà és diplomàtic de mena. És evident. Jo crec que el Vaticà és diplomàtic de mena, com ho és la Casa Reial i quan venen aquí en algun moment parlant el català. Ara bé, quan li demanem el català al papa? Jo crec que el papa té prou sensibilitat i és prou sensible, i evidentment quan el Vaticà prepara també un viatge, entén les casuístiques de tots els territoris, per això va, per exemple, a Cambrians, per això va a les Canàries amb el tema de la immigració. Precisament avui Europa ha reconegut que ja era hora, per primera vegada com a país més tensionat d'Europa, a Espanya amb el tema migratori, és a dir, ja era hora, no?, que ens n'adonéssim que Espanya és una zona, és un port de rebuda de la immigració. Crec que sí, que tenim un papa que és conscient d'aquestes coses. Ara bé, li demanem que la solemnitat, que la Sagrada Família faci l'homilia o tingui en compte la nostra llengua? Bé, jo crec que la posició que han tingut des de la Generalitat, el govern català, el Parlament, el president del Parlament, l'Església catalana, com de fer-li veure, no?, fer-li veure al Vaticà que, escolta'm, aquí és molt important la llengua i està havent-hi una polèmica sobre això, home, jo crec que li haurà arribat, però crec també que abans que li arribés aquesta polèmica, considero que la intel·ligència del papa també ens dona com per veure que Catalunya és un territori on es parla català, de la mateixa manera que si hagués anat a Galícia o al País Basc, considero que hauria de tenir en compte la llengua. I com a punt final, em sembla molt important la meva llengua, que el papa ens vingui a fer una homilia en català en algun moment de la seva homilia. Em sembla perfecte, però també em sembla bàsic i fonamental que l'Església, tenint en compte el tema dels abusos sexuals i les víctimes d'abusos sexuals, de la mateixa manera que fa una visita a Cambrians, també quan va a Montserrat, hi ha centenars de víctimes d'abús sexual aquí a Catalunya, principalment de l'Escolania de Montserrat i dels jesuïtes. Crec que també estaria bé una trobada en aquest sentit. És molt important la llengua, però també és molt important tenir en compte a víctimes, a persones que han estat que la seva situació ha estat completament amagada i negada per l'Església.
2: Totalment d'acord amb això últim, però pel que fa al tema de la llengua catalana estem parlant del moment àlgid de la litúrgia, que és la benedicció de Torre Jesús, i no pot ser que es digui no, en aquest moment que és principal n'hi ha una que va per sobre i hablamos en cristiano, per mai més ben dit, i ho fem tot en castellà. No, escolti, en aquest moment àlgid, i no estem parlant que no hi hagi respecte absolut per la llengua catalana o que no es tingui en compte, estem parlant que si en el moment àlgid això no és una mica sensible i no s'adopta aquesta llengua, ho interpretem com una categoria inferior.
0: Deixeu-me introduir ara en el debat, en la conversa, la directora de Catalunya Religió també és una de les nostres tertulianes, la Glòria Barrete. Què tal? Bona nit.
6: Hola, bona nit, què tal?
0: Em sembla que fa una estoneta que ens estàs escoltant a la vegada que estàs amb les mans, el mòbil, trucades, ho estàs fent tots, diguéssim, no? A veure, què ens pots afegir una mica d'aquesta última hora, al final, de tot el que hem anat explicant, no? Del final, el papa, si parlarà català, no, quan, què passarà el dia de la Sagrada Família?
6: O sigui, hem d'aclarir algunes coses. Jo crec que tot el que heu dit és absolutament correcte, és que en sabeu molt. Vull dir que els especialistes al final estem per afegir quatre coses. El primer, evidentment, el papa parlarà català, com ha dit la Susana, no, al principi de la seva intervenció, sí, està previst que parli en català. El que ha dolgut, i és la polèmica que s'ha generat, jo no comparteixo que sigui una petita polèmica, que és que la Torre de Jesús, insisteixo, ara en Jordi ho explicava, no, que està erigida per Antoni Gaudí, catalanista, que ja fa setmanes que ho expliquem, és a dir, l'exponent del catalanisme en aquella època era Antoni Gaudí, es fes en castellà. Dit això, el que està claríssim és que quan el Vaticà publica algun document, com és el cas del Missal, que es va publicar ahir, i és quan va sorgir aquesta polèmica, no és una primera versió, és a dir, no és un borrador per enviar impremta. Això no funciona així, és a dir, aquest Missal ara mateix és oficial. El que no tenim és la versió en paper que ens donaran els periodistes quan arribem al viatge, i és per això que genera la polèmica. I no ens oblidem, la pressió social, eclesial i política que s'hagi pogut fer és el que encamina aquest possible acord. Insisteixo que l'última hora també de fa pocs minuts és que l'Arquebisbat de Barcelona està desmentint aquest acord. Això per què passa? Perquè si finalment aquest acord no arriba a bon port, doncs evidentment ells no podran dir que nosaltres ho hem ofert i el Vaticà ha dit que no, o pel camí ha perdut. Una cosa que dèieu també, que penso que és rellevant, fa molts mesos que això es prepara, és a dir, la qüestió catalana és una qüestió sensible des de fa molts segles, no és nou, i a totes les reunions, a totes les rodes de premsa que hem anat assistint, tots els periodistes que esteu a la taula, segurament us ha tocat, o briefings que feien i streamings de la Conferència Episcopal Espanyola, perquè no oblidem que aquest viatge està organitzat, l'epicentre és la Conferència Episcopal Espanyola, malgrat tinguin seus diferents. Tot això s'ha pivotat des de Madrid, i en aquelles rodes de premsa ja començava a sorgir el tema del català. També va passar el 2010. És a dir, tothom era conscient de que aquesta és una realitat diferent i que era una petició dels mitjans. I, de fet, el bisbe, que és responsable de la comissió organitzativa a Barcelona, ens va oferir una única entrevista a Catalunya Religió fa, diria, 15 dies, i allà ell va expressar que el Vaticà s'havia pogut explicar la realitat catalana, i el titular deixa una mica en entredit aquesta petició, no? Va dir, hem aconseguit més del que esperàvem. És a dir, porta implícit que anàvem molt avall. I si el que hem aconseguit és que la benedicció de la Torre sigui en castellà, és que alguna cosa ha fallat. Evidentment, el Vaticà té l'última paraula, però si des d'aquí no es fa la pressió adequada, és quan tenim com a resultat aquesta polèmica. I deixeu-me dir, el papa, evidentment, és supersensible a als dialectes, minories, llengües diferents. Per què? Perquè quan va estar de missioner al Perú, ell parlava quítxua. Quítxua per què? Perquè sabia que els seus fidels no l'entendrien en castellà, malgrat ell el domina i el parla, i el va aprendre i en parla. No li has d'explicar a un papa que ha fet això quina és la realitat de Catalunya. Ell també la coneix perquè els agustins estan a Badalona, al Raval, etc. Aquí hi ha hagut bueno, un despropòsit de tots plegats, una mica, una poca pressió, i jo crec que ara s'està intentant solventar aquesta polèmica, que crec que era important, i veurem com funciona. Sí, jo també penso que fins al directe de la Sagrada Família haurem d'estar tots amb el boli a la mà i de tall en mà mirar si fa una frase més o menys.
0: Per tant, per tot el que dius, Glòria, el resum de tota aquesta polèmica és que potser s'ha anat una mica tard per part de l'Església Catalana, no? A fer unes peticions concretes amb el tema lingüístic. Aquí això
6: tard
0: això...
6: que hi ha... Sí, digues, digues. Tard o que hi ha hagut obstacles al final, perquè en realitat, igual que s'han fet propostes de llocs que no han tirat endavant i s'han fet moltes peticions i s'han intentat argumentar molt llocs que finalment han dit que sí, doncs jo crec que si litúrgicament s'entén, que insistim, i jo crec que ho heu explicat molt bé, al Vaticà els hi costa molt la litúrgia que no sigui monolingüe, això ja ho sabem, però evidentment s'ha fet el 2010 també, i només calia agafar l'estructura del 2010, és a dir, d'on partia des del 2010, Benet XVI, la Sagrada Família. Quin resultat tenim? En tenim menys, evidentment, tenim menys perquè és una missa més curta, hi ha menys litúrgia i no hi ha una dedicació amb uns elements concrets, això ho sabem, però home, la Torre de Jesucrist, insisteixo, no hi ha ningú de tota la gran quantitat de gent que s'ha anat passant en els filtres de la comissió organitzativa, que de debò us asseguro que hi ha moltíssima gent darrere, que no hagi pogut mirar abans això i digui no, no, si alguna cosa no pot fallar aquí és que la Torre de Jesucrist ha de ser en català. Ho ha de fer el Papa, li hem de facilitar el lèxic, li hem de posar... Evidentment, s'ha fet, es faria, i no sabem quin domini del català tindria, però que no s'hagi proposat i no s'hagi pogut aconseguir és quan aquí es denota que potser el que s'havia de fer a l'inici, al seguiment i al final no s'ha fet correctament.
5: Hola, Glòria, bona nit. Jo tenia una altra pregunta, que justament, no, d'entrada, una institució com la Vaticana, on els símbols i la litúrgia és tan important, justament com d'entrada no va partir d'ells una mínima de presència de català en aquest moment simbòlic tan important per tota la comunitat com és la benedicció de la Torre.
6: És una gran pregunta. Al final és veritat que els liturgistes tenen la litúrgia, però després adapten una mica. Aquí tenim el liturgista responsable de la comissió organitzativa i jo crec que treballen colze a colze. És a dir, al final la litúrgia és una, no la canvien, és com un guió, no?, que ens poden passar i tots la podríem replicar, però s'adapta al context. És aquí on l'adaptació, aquí ja ens perdem en aquest misteri, no?, Vaticà, ens perdem. Quin és el retorn? És a dir, fins on pot des d'aquí Barcelona pressionar, o des de Madrid, o des d'on sigui, o realment l'Oficina Vaticana de la Litúrgia diu fins aquí, això es retorna. Clar, el que no sabem és si hi ha unes versions per corregir. Sabeu allò de les versions 1, 2, 3, les maquetes? No ho sabem. Això estaria molt bé que algú ens ho expliqués.
0: Glòria, si et pots esperar un moment, no sé, ara anava, volia introduir una altra trucada, però tot i així et mantinc perquè volem parlar també, si tenim el marge per fer-ho, amb el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, el Joan Maluquer, perquè ens pugui dir exactament com pot anar tot aquest procés, no? Després d'aquesta pressió, podríem dir, que al final de diferents llocs, no? Perquè dèiem que era política, també eclesiàstica, social, no?, de diferents branques, que al final recull, en aquest cas, l'arcabisbat de Barcelona. Això es farà la petició al Vaticà i a veure com retorna, doncs per intentar de saber ben bé aquest camí com pot anar, volem contactar amb ell perquè ens expliqui el què. Ara sembla que ja el tenim en línia i, Glòria, et mantinc encara, afegeixo aquesta trucada i després ja ho anem tancant tot plegat. Com us deia, doncs, des d'aquí a la tertúlia del 9C, saludem a aquesta hora el Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona nit.
7: Bona nit.
0: Ara estàvem explicant aquí a la tertúlia que hi ha una confusió al voltant de si el Papa parlarà o no. No sé quina és l'última hora, la informació que té vostè en aquest sentit.
7: Jo crec que, mira, la Glòria té molta més informació que no pas jo, perquè... però el que és realitat és que no hi ha res de cert. Vull dir, esclar, aquí no hi ha res de lligat i aleshores jo crec que és una cosa que s'hauria d'haver previst fa temps, ja des del principi, però simplement no es va tenir una actitud, diguem-ne, prou, prou ferma, jo crec, i prou unitària per subratllar que això era una cosa molt important. I bàsicament és això, i ara tots corrents cuitem-hi a fer-hi alguna cosa i a sortir-ne, diguem-ne, d'una manera mínimament presentable.
0: És un error de previsió, és a dir, el càlcul es va fer malament, no? Es van moure pocs fils en el moment que tocava.
7: Jo crec que no es va donar prou... Mira, al final, jo crec que no es va donar prou importància a això. I, esclar, i ara estem en un moment que se'ns està a punt d'anar de les mans. Vull dir que això estem en un moment una mica crític.
0: Per què?
7: És a dir, fins ara hem estat entitats d'església que ens hem lamentat, que ens hem queixat, sobretot des d'ahir, vull dir, això ha estat un... Però, esclar, hem de tenir present que la societat catalana és molt ampla, i que hi ha un teixit associatiu importantíssim. I, esclar, si la cosa no es resol amb rapidesa, podem tenir aquí un sidral que no sabrem com sortir-ne.
0: En quin sentit, això? A veure si ens ho pot explicar una mica més bé. Perquè, clar, el Vaticà entenc que pot rebre la petició i dir, per exemple, que no. Entenc que aquest pot ser el problema, no?, pel que diu.
7: O pot dir que no, o pot dir que hi hagi una frase i que esclar, i que per la societat civil... A veure, arriba un moment que som una societat que, a veure, que alguns diuen no, és que... Quina importància té que vingui un cap d'estat si aquí el percentatge de gent que es declara catòlica és la que és o que practica, tot ordre de variabilitats en l'escala, no? Però que al final som una societat amb arrels cristianes. Això és així.
0: Sí.
7: Catalunya és així. País és així. Llavors, a partir d'aquí, clar, arriba un moment que el nostre teixit associatiu doncs es pot declarar més o menys laic o al marge de tot, però al final és una cosa que, bueno, que hi és, que tenim en el substrat. Mm-hmm. I aleshores, és clar, tal com s'ha produït des d'ahir, s'han accelerat totes les reaccions. Bé, jo no sé, jo crec que aquests pròxims dies tindrem més notícies i no pas per part del Vaticà.
0: I per part de qui, doncs? De qui podríem tenir notícies sobre aquest tema?
7: No sé, ja són coses que passaran, vull dir que clar, que jo no sé, aquí és bueno, ja veurem a veure com va, però que jo crec que des de
0: l'arquebisbat de Barcelona,
7: sí, doncs que haurien de fer que resolgués la qüestió, però amb molta rapidesa, perquè si no es fa, no sé pas si després ho podrem controlar.
0: Clar, perquè entenc, i Glòria, que tenim per aquí també,
6: sí.
0: Entenc que, clar, ara està una mica tots els moviments que hi ha hagut, tota aquesta pressió, en mans de l'arquebisbat de Barcelona. Això, perquè arribi la petició al Vaticà, això és una... A veure, s'envia d'una manera ràpida i es pot resoldre d'una manera ràpida o és una mica el que ara ens està dient, interpreto, el Joan Maluquer, és que els tempos van més lents, en general, al Vaticà?
6: Evidentment van una mica més lents, però les peticions d'aquest estil, i jo crec que més amb un viatge com aquest, on la comunicació és fluida, ja us dic, l'entrevista que vam tenir amb el bisbe, una de les bromes que vam fer és que en 20 minuts que durava la conversa no l'havien trucat, és a dir, només a entrar en conversa ja estava trucant en italià, és a dir, era un constant. No vull dir que tingui connexió directa amb la mà dreta del papa ni amb ell mateix, però que això jo crec que es podria agilitzar. Després després, tot el tema de les comunicacions, aquí, una de les coses que apuntava en Joan, clar que ho ha de moure l'arquebisbat, però si us hi fixeu, aquí també qui perd molt és el govern. I és el govern també que està movent fitxa, perquè jo crec que ha vist que això és important i que s'estan jugant la visita. I què pot passar? Doncs coses que hem vist a les xarxes socials avui, que gent molt crispada i bueno, que clar, si estem parlant tots els dies de la seguretat, la mobilitat, no sabem, és com un polvorí, i donar-li un marge a una gent on l'acte de la Sagrada Família està absolutament pautat, que puguin xiular. Jo he vist a les xarxes de tot, crides de xiulades, que durant la benedicció la gent s'aixequi. És a dir, clar, es poden donar tantes casuístiques on el govern, penso, també quedaria tan tocat, que aquí, o ens hi sumem tots una mica com a societat per veure que això és una oportunitat de país, o realment no podem dir que els tempos són lents. Quan es vol es pot, no? Es diria, doncs jo crec que si no ho poden resoldre la política i eclesialment que tenen línia directa, no sé què hem de fer ja.
0: Li pregunto també al Joan Maluquer, creu que a banda de la pressió eclesiàstica també hi ha aquesta pressió per política a darrere?
8: Sí, hi ha la pressió política perquè a més que em sembla que heu anat comentant al llarg del programa, doncs tot això, doncs que els principals responsables polítics, diguem-ne, de la nostra administració, el Parlament i tot això, doncs ja han fet, posat de manifest, diguem-ne, d'una manera explícita o, diguem-ne, de manera, diguem-ne,

0: més enllà del que la gent s'arriba a imaginar. Vull dir que és una fermesa que no té... Que ens superaria a tots, valga, tot i la distància, en anys i tot això. Vull dir que és una persona que realment sentia el país i sentia les coses concretes. Jo crec que aquí el que seria bo és que aquesta benedicció almenys tingués un 50% de català, almenys. Tot i que jo crec que hauria de ser íntegrament en català, vull dir, això és així. Però tot el que baixi d'això serà, com deia, una pinzellada folklòrica, Vull dir, allò que fan, mira, que posen... És com tu vas a un establiment i dius, mira, el rètol és en català, i després la carta, tots els productes, tot és en castellà. Dius allò, bueno, aquesta mena de diglòssia, diguem-ne, permanent en què s'ha viscut, i determinats territoris passa. Doncs jo crec que seria... Això jo crec que s'ha d'anar cap aquí i ho han de veure, Vull dir que, i a més, sóc conscient que a més que s'ha fet molta pressió des de moltes bandes, a tot arreu. Una altra cosa és que no se n'hagi volgut fer cas per part de segons qui, Perquè jo crec que han dit, aquests són quatre, que no sé què, més estan desunits i tot això, i ara potser no ens troben tan desunits com voldrien.
1: Li repeteixo per acabar la pregunta de quantes bandes estem parlant, aquestes pressions. Hem fet un genèrics, no? Però si ens ho vol acabar de detallar, endavant.
0: No, és a dir, si des del Parlament, si des dels partits o els dirigents, si des de la mateixa administració, des de la presidència de la Generalitat o el Departament de Justícia, o des de, no sé, o des de... i després des de la societat civil, d'entitats importants del nostre teixit associatiu, no? Doncs, i des d'entitats cristianes que han vist la qüestió i que ens hi hem afanyat a respondre i a queixar-nos. Jo crec que això són diguem-ne que aquí hi ha hagut moltíssimes gestions. L'altra qüestió és que hagin arribat a bon port, que hagin seguit el conducte o la via adequada, perquè tornem a subratllar la influència que tenim, que té l'Església catalana al Vaticà o com a país és poca. No ens hem cregut que el Vaticà, que havíem de tenir una persona, un corresponsal, una mitja ambaixada al Vaticà, Vull dir, allò de dir, tenir algú que estigui en contacte constant des del poder civil, Que això jo crec que és una de les coses importants que s'haurien d'haver fet, perquè el Vaticà són relacions que van molt més enllà del que es pugui establir en un altre país que no, diguem-ne, en un altre estat, com pot ser França, Itàlia, el que sigui. Clar, amb el Vaticà és allò que, bueno, la nostra Església sempre ha tingut una tendència a emmirallar-se, és el mateix que Montserrat. És allò que quan el rei, el Ferran el Catòlic, doncs va agafar i va decidir doncs que Montserrat depengués de Sant Benito de Valladolid. Clar, aquí, quan es va, després de les lleis de desamortització de Mendizábal, el que va intentar la comunitat a l'hora de refer-se, és dependre de Roma. Mai una altra vegada des de l'Estat, perquè sempre és Roma amb qui ens hem referit. I això jo crec que és una cosa que s'hauria de treballar a llarg terme, i si no es fa és manca de previsió.
1: Queda clar el punt de vista del president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, que és el Joan Maluquer. Gràcies per atendre'ns aquí al No ho sé aquesta nit.
0: Moltes gràcies, i m'interessa sempre la vostra tertúlia, que és interessantíssima.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Vinga, bona nit. Adéu. Glòria, de tot el que has escoltat ara del Joan Maluquer, et repregunto el mateix, amb Bola de Vidre ens ho deies una mica també abans. Creus que això del 50% que deia, 50% català, potser estem parlant d'uns percentatges una mica alts, no?
2: Mira, amb la Torre de Jesucrist, o sigui, jo pensava, si ens haguessin de fer triar a tots, sap greu, perquè el de triar, no, la teva pròpia llengua,

0: hauria de ser una defensa ja directament, però jo faria que la Torre de Jesucrist 100% català i minvaria en altres parts si cal. Per què? Perquè són 10 minuts d'una benedicció que donarà la volta al món i que ens posiciona com a país i ens estem jugant aquesta imatge. Jo crec que el govern ho hauria de saber, el Vaticà segurament, i si l'arquebisbat vol fer pressió, doncs segurament, si alguna cosa hem de no renunciar-hi en cap cas, és a la Torre de Jesucrist en català.
1: Doncs queda dit també, Glòria, moltes gràcies també per atendre'ns, que suposo que ara també se t'ha girat feina aquest vespre, aquest vespre nit ja. I em sembla que ens hem de veure demà amb tu, aquí, al programa.
0: Sí, o dijous.
1: O dijous,
0: sí,
1: doncs
0: sí.
1: Mira,
0: aquesta setmana. Ja ens veurem.
1: Perfecte, Glòria, que vagi molt bé. Adéu.
0: Gràcies.
1: Torno amb vosaltres aquí a la taula i arrenco amb tu, Susana, després de tot el que hem sentit. Sí. Alguna conclusió?
2: Sí, jo no m'atreviria a donar ni percentatges, ni de 100 ni de 50. Bueno, a hores d'ara, la pilota, com dirien, està a la teulada del Vaticà, tota la pressió feta des d'aquí, i el que sí us vull dir és que el meu company Iñaki Pardo m'acaba d'enviar un missatge,
1: sí?
2: Jo em penso que és de justícia dir-ho, perquè l'arxidiòcesi de Barcelona el que està dient que això és un viatge apostòlic on la Església local no pot incidir en les paraules del Sant Pare. No pot incidir en les paraules, ja que és una competència exclusiva seva. Què ens està dient? Doncs com en aquest llenguatge eclesial sempre l'has de llegir entre línies.
1: Entre línies, sí, sí.
2: Doncs això, que la pilota està a la teulada del Vaticà, que les gestions estan fetes, la pilota, diguem-ne, està disparada i ara toca rematar i decidir el Vaticà si vol fer aquest canvi o no. Torno a dir, quina sensació tinc, doncs que això, doncs, ho veurem el dia que, quan, en el moment en directe, en el moment en què hagi de passar, però home, difícilment em penso que no és una petició tan complexa com perquè el Sant Pare no l'aculli. Altra cosa és que sigui 100%, home, potser hi haurà alguna frase, dues, no ho sé, i tampoc no, en fi, em penso que amb tota la polèmica que està havent i tan contrarrellotge com anem, i tenint en compte, tornem-hi, que els temps de l'Església no són els nostres, doncs benvingut sigui, ni que sigui una part petita de la benedicció de la Torre de Jesucrist en català.
3: Jo, altres coses. Primer, em sorprèn una mica aquest últim missatge o aquesta última informació, perquè si realment no pot incidir-hi, com és que llavors tenen un missal preparat?
2: No, home, no, dir, però sí, ja.
3: Evidentment, evident que s'hi pot incidir, perquè li preparen, li diuen, escolta, això es farà així, es farà així, suggerim que sigui així.
2: Però heu comentat abans, no?, que a l'Església hi ha una jerarquia, i aquesta jerarquia es respecta a...
3: Doncs, sí, sí.
2: Però missal, cauen de peus amb aquesta jerarquia.
3: Missal el té, i el té d'una manera, el té en castellà. Llavors, bueno, això es pot canviar, i escolta, hem canviat d'opinió, li suggerim això. Jo penso que incidir, evidentment que es pot incidir, des del punt de vista eclesiàstic i també des del punt de vista polític. No només estem parlant d'una església o una confessió, sinó que a més estem parlant d'un estat, i per tant, com a estat, té ambaixades, té ministeris, té nuncis, té persones que poden influir en una decisió, i en qualsevol cas sí que si el papa és prou sensible a les llengües minoritzades i a les cultures que no siguin àmplies, doncs em sembla que fins i tot podria sortir d'ell mateix. A més, podria ser una oportunitat d'or, perquè en un moment de crisi, de creença i de confiança de la població general envers l'Església Catòlica, doncs poder dir, escolta, doncs us entenem, us escoltem, volem ser propers, coneixem la història de Gaudí, insisteixo, coneixem de què va això, sabem de què va la persecució de la llengua catalana, sabem com us estimeu, i a més, escolta, és curiós, una ciutat que realment tampoc es caracteritza per ser especialment confessional els últims anys i les últimes dècades, que ara, i fins i tot gairebé amb una part, amb un moviment fins i tot escèptic sobre la construcció de la Sagrada Família i la continuació de les obres, ara tothom ha plegat al voltant de la Torre de Jesús i de com s'hi parlarà, i tothom pendent sobre aquest tema. Sembla que és una cosa fantàstica per l'Església, per penjar-se la medalla i dir així, escolta, no em costa res en aquest cas fer aquest gest. I sí que és veritat que la societat civil, més enllà de la política i de l'eclesiàstica i diplomàtica, com m'ha dit en Maluquer, la societat civil sembla que està prou mobilitzada i prou preparada pel que pugui ser. És a dir, segons com es respongui o no respongui, es pot muntar, mai més ben dit, un Cristo.
1: Ara no me l'esperava, aquesta, veus? A veure, Imma, com ho remuntem ara? Ja t'has quedat fora de joc, eh?
4: Sí, home, clar, és que amb aquesta declaració del Jordi m'he quedat fora de joc. Un Cristo, diu. A veure, jo tampoc tinc la bola màgica, no? El que sí que potser és excessiu o potser que és massa exigent demanar un 100% d'aquesta missa que sigui en català. Perquè, a més, jo crec que estimant-me molt el català, crec que també hi ha una part de persones que són bilingües, no? I que, no sé, que tenim els pares castellans, que ens hem educat i hem crescut amb el català. Jo a casa meva, quan era petitona, parlava en castellà, però he criat els meus fills en català. Vull dir-te, és a dir, una cosa és la polèmica, no?, que no en parli, em sembla que no hauria de ser així, que demanar que en parli el dia 10 de juny a la Sagrada Família crec que és del tot normal, crec que institucionalment se li ha demanat, i és evident, és a dir, és evident que si al Vaticà li arriba una consigna, el Vaticà pot modificar un discurs d'un idioma a un altre en 0, això sí que ho crec, és a dir, que la capacitat de reacció, tot i que, no, que les coses vagin amb un ritme no tan frenètic com en el món del periodisme, perquè és bastant difícil que la vida de la resta de persones del món mundial vagi a un ritme tan frenètic com anem els periodistes, és a dir, no ho va al món eclesiàstic, no ho va al món judicial, no ho va, però nosaltres sí que tenim aquesta, doncs, necessitat, no, de donar l'última hora, la notícia, de reaccionar
1: refrescar.
4: Sí, un refresh sempre, constantment, no? I ara què ha passat, i ara què ha passat? I cada vegada és evident que molta més celeritat, molta més, no? Perquè tenim les xarxes socials, perquè tot ens aboca a anar amb una celeritat que jo penso que a vegades no és gaire sana. I que també ens podem equivocar amb tota aquesta celeritat. Dit això, i amb aquest parèntesi periodístic que acabo de fer i que no té cap mena de sentit, però que he considerat que havia de fer, crec que l'Església és molt capaç de reaccionar ràpid, si ho vol, i penso que demanar-li el 100% no em sembla tampoc del tot just, i crec que institucionalment i políticament s'està fent, potser tard, però s'està fent tot el que es requereix.
1: Perquè no deixa de ser, també, i ho deixo anar, clar, una oportunitat política, el que comentàvem abans a la tertúlia, és un altaveu, no?, aquests moments, un altaveu al món, de dir, tu hi poses el català, dones un missatge, i poses el castellà i en dones un altre.
5: Sí, a més és el que comentava, un moment que estarà mirant tot el món. Perquè la Sagrada Família és que ha vingut al New Yorker a fer reportatges aquí, premsa japonesa...
1: El tema Japó, sí, ja hi ha molt desplegament, sí, de mitjans japonesos.
5: És una cosa impressionant, i al final no deixa, no? Per molt que sigui una institució, en algunes coses encara antiquada i amb una manera... no?, de fer molt diferent a la del que funciona al segle XXI, aquesta polèmica pel català no deixa de ser un exemple, no?, que al final l'Església també es veu atrevessada, no?, per moltes de les qüestions socials d'avui en dia, com és el català és una d'elles, el català a la nostra ciutat i al nostre país és una d'elles, perquè trobar espais on poder desenvolupar tota la nostra vida en català, doncs és cada cop més complicat. I al final, no?, per molt que moltes vegades funcionin d'una manera que ens costi d'entendre per la societat civil, doncs al final l'Església també es veu atrevessada per totes aquestes problemàtiques, la qüestió de la llengua, la qüestió de la migració, la qüestió, no?, de la mirada als més pobres, i això no deixa de ser un reflex també del seu funcionament com a institució.
1: En seguirem parlant. Setmana que ve ja tindrem el primer escenari, el primer gran dia.
5: I no ho sé, no?
1: L'horari no ho sé, està tot,
5: o sigui,
1: aquí.
5: Està escoltant la ràdio, no ho sé.
6: Estarà un prime time en aquest moment.
1: Prime time, sobretot el dia de la Sagrada Família, és prime time total. Però evidentment nosaltres el 100%, i més o menys, ja diu Susana, no, clar, perquè el dia de l'estadi olímpic comença a les 6, anirem ja amb la ressaca, amb la conseqüència, no?
4: Prepara't les tiles, perquè penso que hem d'esperar que es faci fosc per fer la benedicció i sortir de...
1: Clar, per tant, si comença l'acte, que és a 2:08 el dia de la Sagrada Família...
4: 2:10 tranquil·lament, o sigui que quan digui, si diu alguna cosa en català, doncs potser et pillarà jutjo.
3: Com deia el Gaudí, el meu client no té cap pressa. No.
1: Va, fem una petita pausa i tornem de seguida aquí al 9C.
6: 9C, amb Mireia Garolera.
7: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
8: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
11: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: RAC 1. Tria una carrera, tria una escola pels teus fills, tria una feina, tria un equip de futbol encara que no t'agradi el futbol. Tries la sèrie del dissabte a la tarda. Un destí, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria. Bouco. Residències per gent gran. Visita'ns a boucomayores.es. Aquest juny, viu un dels corpus històrics del país a Solsona.
12: Documentat des del segle XIV, el corpus torna a omplir de tradició i cultura el nucli emmurallat de la ciutat.
13: Els dies centrals seran el primer cap de setmana de juny amb el desplegament dels elements festius d'interès nacional dels solsonins.
12: Consulta'n la programació a solsonalafesta.cat.
13: El 6 i el 7 de juny, viu el corpus a Solsona. Una experiència gegant.
14: Torna la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona.
15: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
14: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
15: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
14: Més info a mescotels.cat.
16: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
6: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
17: Escolta, navega, descarrega, informa't.
6: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1. A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
1: I seguim a la tertúlia del 9C d'aquest dimarts 2 de juny, avui amb l'Ima Lucas, l'Oriol Soler, el Jordi Cabré i la Susana Cuadrado. Canviem totalment de tema perquè ens hem... la tonteria portàvem una hora, De que el pap, el català, vinga, amunt, avall... La setmana que ve fent ja projeccions, a veure com ens enganxarà el 9C. En directe sempre a RAC1 tot el que... les últimes hores que hi hagin. Canviem però de tema per parlar d'una altra notícia que ens ha cridat l'atenció avui. És un informe de la Comissió Espanyola dels Mercats i la Competència que apunta que més de 500.000 persones han deixat de fer servir l'AVE per anar a Barcelona, o de Barcelona a Madrid. I avisen que es deu als retards i a l'augment del temps de viatge. Per analitzar aquesta informació, a aquesta hora tenim en línia l'expert en transports i mobilitat, que és també el director del Centre d'Innovació del Transport i professor de l'UPC, que és el Sergi Saurí. Bona nit.
18: Hola, bona nit.
1: A veure, per la informació que hem sabut avui, sabem que ara l'alta velocitat Barcelona-Madrid funciona, però en general ja es comptabilitzen uns minuts de més per a, quan hi ha aquestes limitacions de velocitat en alguns trams. És a dir, per exemple, un AVE que abans durava dues hores i mitja, ara ja es contempla que enduri més o menys unes tres, i així successivament. Per tant, es tarda una miqueta més a arribar a Madrid, tot i que hem fet un petit estudi de càmera, ens ho diran també els nostres tertulians, i la percepció és que més o menys funcionava. Però, des del teu punt de vista, com a expert, quins factors diries que provoquen doncs, que l'AVE estigui perdent viatgers?
19: Jo crec que quan nosaltres analitzem l'alta velocitat, en general el transport públic, sempre hi ha com dos grups de factors més importants. Un, el preu, que de fet no és molt sensible, després ho podem comentar, i l'altre sobre que és molt important, el que diem la qualitat de l'oferta, no? Aquí entraria bàsicament el temps de viatge, freqüències, fiabilitat. I sí que nosaltres, per exemple, quan va haver-hi la liberalització de l'alta velocitat en el 2022, que van augmentar molt les freqüències, va augmentar un increment de passatgers, però en canvi ara, per contra, estem vivint una situació que han augmentat els temps de viatge, hem vingut d'uns mesos que hi ha hagut una reducció de la fiabilitat important del servei, i al final d'això s'ha notat amb la demanda.
1: Quin servei alternatiu fan servir aquests viatgers que diuen o decideixen no agafar tant l'AVE o directament no agafar-lo? És a dir, és avió, cotxe...
19: Sí, sorprenentment, tampoc no sorprenentment, però si mirem les dades d'aquests 509.000 viatgers, tal com diu l'informe, el 55% s'ha anat en vehicle privat, en cotxe, i el 45% s'ha anat cap a l'avió.
1: Sorprèn, el tema del cotxe, perquè, clar, tu t'imagines sortir de Barcelona, fer totes les que són 5 hores, 6 hores, i també troba aparcament a Madrid, no?, després. Clar, a nivell econòmic la despesa també és alta.
19: També salta. A vegades, quan nosaltres mirem el transport, no?, o les demandes, quins són, com deia al principi, no?, quins són els factors, sempre parlem del cost generalitzat del transport, que inclou tant el preu directe, no?, per exemple, ara comentaven la benzina, l'aparcament, etc., però també incloem el temps de viatge. Un avantatge que té el cotxe, no?, respecte al tren, a vegades és que més arriba més de porta a porta, per entendre'ns. Però en un escenari en com hem viscut, doncs, que hi ha hagut no només un increment dels temps, sinó a vegades hi ha hagut algunes cancel·lacions, algunes demores substancials dels temps, en aquest escenari, també, i sobretot, doncs, suposo, doncs, que estem parlant de mobilitat obligada, és a dir, que gent que sigui per feina, per treball, no?, algunes obligacions com estudis, etc., no és de sobtar que hagin optat, doncs, per aquest mode de transport. Jo entenc que des d'una vista més aviat ocasional, temporal, no com una cosa que vagi a perdurar a llarg temps.
1: Per tant, és una mica... Quan torni a anar bé a l'alta velocitat, ja hi tornaré a anar. És una mica això el que està passant, l'efecte aquest, no?
19: Entenem que serà així, no? Si mirem, clar, nosaltres si anem mirant la història, veiem com ha anat augmentant, com comentava abans, quan va haver-hi la liberalització es va traduir una millora de l'oferta substancial, i per tant, doncs, això va significar també un increment important de passatgers que vam tenir. És curiós, i també val la pena dir-ho, a vegades el preu del bitllet, no?, pensant que és un factor molt important, però a vegades és molt més sensible la demanda. Aquesta qualitat del servei, no?, que dèiem fiabilitat, temps de viatge, freqüències, que a vegades fins i tot el propi preu. No? Entenem, i jo crec que és una miqueta la lògica econòmica, i veient també altres experiències, que si tot aquest servei va millorant, tornem a tenir doncs, uns temps de viatges, com per exemple 2,5 hores Madrid-Barcelona, unes freqüències, com s'han mantingut, no?, abans que aquestes d'aquestes incidències, és d'esperar que el mode, no?, que l'alta velocitat torni a recuperar la quota modal que tenia.
1: Perquè el problema és aquest, no?, que ara s'han allargat els temps en tots els trajectes, és a dir, tant amb els que són els trens ràpids, els que van com directes Barcelona-Madrid, com els que paren a totes les estacions. Vull dir, tot s'ha allargassat.
19: Exacte, tot s'ha allargassat. Al final també tenim, doncs, que s'hauran reduït també els trens de circulacions que van per dies, també. Hi ha incidències que s'han reduït les velocitats, això també implica més temps de manteniment i d'operació, i també, doncs, també incideix en la reducció de les circulacions que tenim al dia. I tot això al final fa un servei que, si el comparem, doncs, abans que hi hagués tot això, doncs, ens hem trobat, doncs, que han reduït les circulacions que tenim al dia, els temps s'han augmentat i De tant en tant, doncs, ara ja no tant, però sí que al principi vam tenir moltes incidències en el que seran els horaris. A tot això, al final, incideix d'una manera clara i directa, com ho estan dient les xifres, en la reducció de la demanda. Insisteixo, esperem que això, si es soluciona, doncs, hagi de ser una situació temporal que torni a recuperar la tendència que ja venia visquent la demanda de l'alta velocitat.
1: Clar, però perquè es recuperi vol dir que els anomenats tremolors, que era una mica d'on plorava la criatura, els tremolors aquests, que em sembla que s'intensifiquen sobretot entre Saragossa i Madrid, hi ha diferents trams, però no s'acaben de solucionar, no? Vull dir que això sembla que potser es necessita una inversió profunda, o no sé si en qüestió de setmanes o mesos això ja ho podem tenir resolt i ja està, i poder tornar a les velocitats inicials.
19: Bueno, la solució no és tan fàcil, no? En efecte, sí que hi ha aquestes vibracions que dèiem, no? Clar, a vegades també està una miqueta pensada en la solució, diguéssim, d'infraestructura que hi ha al darrere, no? Una cosa és quan diem via en placa, per entendre'ns en formigó, i l'altra quan és ballàs, no? Que és el que, per entendre'ns, perquè la gent ens entengui les pedres, no? Que és el que tenim en majoria dels casos. Clar, què està passant? Tenim el ballàs, més circulacions, no? A causa també de la liberalització, això provoca més desgast i requereix més manteniment, no? Totes aquestes solucions, la solució en via en placa és més costosa, però sí que aquests tipus de els manteniments són més fàcils de fer, no? I no tenim aquests problemes de vibració, no? Són sí dues coses que jo crec que igualment es podrà fer unes solucions, no? Però sí que requeriran una miqueta més de temps, i jo crec que en un futur també haurem de pensar en alguns trams concrets d'una manera més quirúrgica, en pensar en solucions potser més a llarg termini, que no seria estrictament el manteniment, sinó potser un canvi en via en placa. Això doncs s'hauria d'estudiar cas per cas.
1: Clar, però tot el que està donant les solucions o la manera de resoldre-ho que està plantejant, sembla que tot va una mica a llarg termini, no?
19: No tot, perquè jo entenc que hi ha incidències que sí que seran més localitzables i que es podran incidir, no? Es podran fer, però hi ha altres que potser si volem una solució més a llarg termini, sí que segurament es podrà, quan s'arreglen les incidències que estan treballant, augmentar les velocitats, no més, però si volem, per exemple, assolir velocitats, com es parlava, no? De més altes, fins i tot, doncs sí que haurem de pensar en alguns trams concrets on potser hi hagi més problemes, pensar doncs, en un altre tipus de solució, no? I insisteixo, això també dependrà molt al seu dia doncs, de les evolucions que anem també de les circulacions durant el dia, no? És a dir, de la demanda, però sí que requerirà doncs, treballs que no són qüestions a vegades que estiguem parlant de setmanes, sinó més aviat de mesos, i algunes coses potser, si pensem com pot evolucionar en un futur, no? Amb les previsions que pugui tenir aquest corredor a llarg termini, sí que segurament ens replantejarà doncs, pensar en alguns trams doncs, un canvi de solució infraestructural.
1: Doncs queda dit, Sergi Saurí, expert en transports i mobilitat i director del Centre d'Innovació del Transport i professor de la UPC. Gràcies per atendre'ns aquí al 9C. Bona nit.
19: Gràcies a vostès, bona nit.
1: Així que vosaltres que heu anat a Madrid recentment, tots quatre, heu estat afectats sí. O no dels retards? I us afegeixo una altra pregunta. Us heu plantejat agafar el cotxe fins i tot no. Per anar a Madrid? Va, vinga, començo per tu, Jordi.
3: No, jo hi vaig anar potser fa un mes o dos i sí que vaig notar un retard d'aproximadament 45 minuts. I
1: un retard del que et havien plantejat?
3: Sí, no avisen.
1: No avisen.
3: No et diuen passarà això. Ho has escoltat per la ràdio, pel 9C, per tot arreu.
1: Sí.
3: T'ha arribat, però dius, no, potser és que avui no passa, potser que ho han arreglat. I no, en efecte, doncs tens aquest retard i et planteges doncs, que si val la pena fer-ho o no. Jo penso que sí que val la pena. Continua sent una alta velocitat i és un retard que si el tens més o menys assumit i calculat, el drama és que no t'avisin, el drama és que hi hagis de comptar i hagis de fer aquest càlcul tu sol per poder dir que arribaràs a Madrid o a Barcelona més tard. És una llàstima, però diguéssim que em pregunto de tota la gent que agafa l'alternativa de l'avió o del cotxe, doncs també hi ha un percentatge que se'n va a l'abstenció, que és dir, bueno, doncs, tant, per tant no hi vaig, però no crec que sigui tan greu. En qualsevol cas, em sembla que el servei d'alta velocitat mereix que és curiós, que a més s'hagi durat tant de temps i tants mesos sense reparar-se, doncs que entre Saragossa i Madrid ens passi això, i a més amb una manca de cobertura al mòbil mòbil, que és difícil de, que és difícil de saber exactament on ets, doncs que això no es pugui resoldre de manera més fàcil.
1: L'Imma ha obert molt els ulls, sí, quan t'ha escoltat.
4: Perquè, sí, perquè jo sí que penso que és greu, perquè tu pagues per un bon funcionament d'una infraestructura i comptes amb uns horaris, és a dir, si tu surts de Barcelona, com jo he sortit moltíssimes vegades durant els darrers 7 anys, a les 5:30 del matí, comptes amb poder ser-hi a lloc de destí a les 9. És a dir, això vol dir que...
3: Que això no ho diu la web.
4: Arribes a 2:30, 5:30, 6:30, 7:30, a les 8, no? Però a les 9 saps que pots estar a la una reunió, perquè és hora punta a Madrid, perquè el trànsit cada vegada és pitjor, és un caos, i tu comptes amb un temps, no? És a dir,
1: i durant molts anys ha estat així.
4: I durant molts anys
1: ha estat et garantia
4: així. És a dir, el que passa és que hi ha un abans i un després del 18 de gener amb l'accident de Damuz, amb 46 morts. Hi ha un abans i un després. I aquest abans i després, just el dia 20, Gelida. Jo estava a Madrid el dia 20 a Gelida amb un programa de Ràdio Televisió Espanyola a la noche en 24 hores quan va passar lo de Gelida. Però abans de passar lo de Gelida i per anar a Madrid aquell dia ja va haver-hi retard, perquè el tren amb diferents trams anava reduint la velocitat sense saber ni per què
1: ni avisat,
4: però sí que després, amb els dies, doncs ja vas veure que evidentment els retards no eren puntuals d'un dia, sinó que es perpetuarien per doncs fer una revisió de les vies. És a dir, és una infraestructura que és cara i jo crec que ens hauríem d'emmirallar i veure per què funciona tan bé la xarxa ferroviària del Japó. Per què funciona tan bé? Per què hi ha tantíssima seguretat? Per què hi ha tantíssima puntualitat? És a dir, emmirallem-nos en els països on les coses funcionen bé.
3: I que és Barcelona-Madrid. Vull dir que no és poca cosa.
4: I que és Barcelona-Madrid, que és tan habitual. És a dir, haver d'agafar el cotxe des de Barcelona per arribar d'estí a Madrid, les 5 hores no te les treu ningú amb cotxe. A quina hora has de sortir si vols arribar aquell mateix dia? Jo crec que és complicat. Ja no només per on deixar el cotxe a Madrid, que pàrquings n'hi ha a tot arreu. Però...
1: La circulació tren... a vegades és molt densa, no? Per
4: sí,
1: entrar a la ciutat.
4: Quan arribes, però segons quines hores, tampoc. I després el tema dels costos. Jo he arribat a Madrid per amb low cost per 50 euros anar i tornar, i benvinguda sigui la liberalització i el poder tenir un transport que també t'ho puguis permetre quan ets autònom, no?, de poder pagar-te un bitllet i anar a buscar-te la vida per treballar a Madrid.
1: Oriol i Susana.
5: En línia amb el que deia l'Imma, jo crec que justament aquí està el debat interessant i la qüestió de fons. És a dir, aquesta liberalització, qui la paga? Qui paga aquest cost de liberalització? Perquè al final estan passant més trens per les mateixes vies, això comporta un desgast en la infraestructura, i llavors sembla que els plans, no?, que tenia el Ministeri del novembre del 2025, que sembla que hagi passat molt de temps.
1: Ha passat 4 o 5 anys.
5: Però el novembre del 2025 el Ministeri deia que es farien menys de 2 hores aquest viatge, i no 3, com ara. I ara ens sembla això, evidentment, una quimera amb l'escenari actual. Llavors, jo crec que el tema aquest de qui paga aquesta liberalització, jo crec que aquí està el tema per enfocar de cara al futur.
1: Susana, em sap greu, vull dir que ara tens un minut, però que no en tens 5.
2: No, a veure, jo hi veig una contradicció flagrant entre el que és el discurs polític d'aquesta via va com un tro, però i el fet de que després el fet real és que hi ha baixades de velocitat quan suposadament ens estan dient que la via és segura. Doncs com quedem, no? Hem auscultat tot el que és la xarxa per poder anar amb una velocitat d'AVE i que paguem com a tal, o bé, realment no estem del tot segurs. Això m'inquieta una mica, aquesta més, contradicció entre els dos discursos.
1: I és curiós que va aparèixer, justament tot això de com en diuen, les vibracions, de que Trontó... Va aparèixer just en el moment Adamuz, Gelida, sí. Que dius, no passava ja des d'abans, o és que de cop ara ens hi fixem?
2: Evidentment, nosaltres hem d'apostar sempre per la seguretat.
4: Si tu, totalment.
2: Però clar, llavors que no ens diguin que és un AVE, llavors que no ens facin pagar per una alta velocitat...
3: Que no és.
2: Exacte, i que no ens diguin que podrem anar a dues arribada a Madrid a Barcelona, Barcelona a Madrid en 2 hores quan estem arribant en 3 hores o 3 hores i quart,
1: Això és el que has tardat últimament,
4: exacte.
1: No?
4: Exacte.
1: Doncs va, ho anem deixant aquí, anem plegant veles d'aquesta tertúlia d'aquest dimarts 2 de juny. Gràcies, Susana Cuadrado, la redactora en cap de Societat de la Vanguardia, el Jordi Cabré, advocat i escriptor, Oriol Soler, periodista del diari Ponès, i Ima Lucas, periodista. Ens anem veient els propers dies per analitzar què passa a la Sagrada Família i al Papa. Jo crec que podem fer una petita porra aquí, de percentatge, si voleu, i a veure qui l'encerta més.
4: Vinga. 50%. Vinga, va.
1: Adéu, bona nit.
5: Bona nit. Bona nit.
20: RAC 1. Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
21: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
20: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
22: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
23: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
24: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
25: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
26: RAC 1. No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Les 10, actualitzem la informació. Víctor Mos, bona nit.
27: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
27: Que l'Església Catalana treballa perquè el Papa Lleó XIV finalment parli en català, la benedicció de la Sagrada Família. La polèmica sobre la llengua ha anat a més en les últimes hores, fins que aquest vespre hem sabut que els bisbes catalans s'han mogut perquè no només faci servir el castellà com inicialment estava previst. Qui ha fet el pas és la Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa les 10 diòcesis catalanes. Ara, doncs, la gestió perquè el Vaticà incorpori el català està feta i la pilota és a la seva teulada. Sigui com sigui, des d'alguns sectors de l'Església, com la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, el seu president, Joan Maluquer, demana que la benedicció sigui tot íntegrament en català. Són declaracions aquí al 9C.
28: Tot el que baixi d'això serà, com deia, una pinzellada folklòrica. És com tu vas a un establiment i dius, mira, el rètol és en català, i després la carta, tots els productes, tot és en castellà. Dius allò, bueno, aquesta mena de diglòssia, i ho han de veure, eh? Vull dir que, i a més, que s'ha fet molta pressió des de moltes bandes.
27: La visita del Papa a Catalunya està prevista per dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve.
1: I demà les vagues educatives arriben a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
27: Torna a ser una aturada territorial convocades pels sindicats minoritaris que es continuen mobilitzant per votar no a la consulta al professorat sobre el preacord amb el Departament d'Educació. La votació s'allargarà fins dijous al migdia. A aquesta hora ja han votat més del 34% dels mestres, que hi poden participar unes 33.000 persones.
1: I ha mort als 90 anys el periodista i crític cultural Josep Maria Cadena.
27: Va ser un dels fundadors del Col·legi de Periodistes de Catalunya i un dels impulsors del diari Avui. Destaca per ser una de les figures del periodisme que va lluitar per garantir la llibertat d'expressió durant la transició i també per aconseguir una premsa democràtica. En la seva darrera etapa professional va fer de crític cultural a El Periódico.
1: I als esports, Aleix Pariser, bona nit.
29: Oh, bona nit.
1: Què fareu avui, el tu diràs?
29: Mira, arrencarem amb una primera tertúlia amb Albert Blaia i Àlex Dalmas per parlar de la temporada de Flick. Avui que s'ha tancat ja tot i que estem en clau mundial, volem centrar-nos en aquest segon any de Flick a la banqueta i després Màrius Carol, Lluís Carrasco i Raül Llimós per sentir Enrique Riquelme, que ha visitat aquest estudi aquest matí amb el Monarracú, el candidat a les eleccions del Real Madrid, i també per parlar de Gerard Martín. Avui ens centrarem en la figura d'aquest nano que ha estat una de les grans sensacions de la temporada, més enllà de mirar cap al Mundial i moltes coses més fins a la una.
1: Fantàstic, gràcies, Aleix. Fins ara.
29: Fins ara.
1: I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
0: Bona nit.
1: Encara plou algun lloc o no?
0: Mira, queda alguna espurna de pluja, res, quatre gotes als últims ruixats cap a la zona del Cap de Creus, al nord de l'Alt Empordà, poca cosa, i sí que de cara a dijous tornarem a parlar d'aquestes precipitacions probablement tan fortes com les que hem tingut aquesta tarda al nord de Catalunya. Garrotxa, Ripollès, Lluçanès, nord d'Osona, Pla de l'Estany, fins i tot, déu-n'hi-do com ha arribat a ploure, en alguns casos amb pedra, aquesta calamarsa pedra cap a la plana de Vic, entre Call d'Atena, Santa Eugènia de Berga, també a Vic mateix, una bona pedregada, molta aigua a la vall de Camprodon, a Sant Pau de Segúries, més de 50 litres per metre quadrat, però també la zona de la Nou de Berguedà, Cercs, ha plogut molt en aquella zona. Aquest xàfec, sobretot a partir de dijous a la tarda, o sigui que demà tindrem una treva, amb més estones de sol, pujarà una mica la temperatura diurna, però es mantindrà bastant bé aquesta calor.
1: Això es refrescarà l'ambient, el que passa que la calor o què?
0: Podria tornar de cara al cap de setmana, però com a mínim, mira, dimecres, dijous, divendres, una mica més de tranquil·litat.
1: Doncs Martí, moltes gràcies.
0: Fins ara, bona nit.
1: Bona nit.
7: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
26: 9-C, amb Mireia Garolera.
1: Ara mateix passen 5 minuts de les 10.

0: Ja sabeu que aquí al 900 agrada molt això de reunir germans i organitzar el que anomenem sopars de germanor, i ens estem acostumant a parlar amb trios de germans perquè avui tornem a tenir tres convidats en aquesta secció. En aquest cas són tres germans que es dediquen a professions diferents. La gran és actriu, la mitjana treballa en una empresa de software mèdic, ara ens ho dirà bé, i el petit forma part d'un dels grups de música més populars de casa nostra, com són els Tiets, de Tiets, que ja ho han anat explicant moltes vegades, que podem una mica triar la manera de presentar-los. Però tot i tenir oficis diferents, tots tres tenen una vessant artística molt forta i que sembla que els ve de petits. Ara els hi ho preguntarem. Avui al 9C sopem amb els germans de Ramon, Clara, Helena i Oriol de Ramon. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit. Què tal?
0: Què tal? Com estem?
1: Molt bé.
3: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest sopar de germanor. Sempre ens agrada començar, abans d'entrar en matèria, per preguntar-vos, o per formular la mateixa pregunta, que és: quina és l'última vegada que heu sopat tots tres junts?
2: L'altre dia a la fira.
3: No, l'altre dia a la fira.
1: Ah,
3: sí. Una setmana.
1: Una setmana.
0: Éreu realment tres junts?
3: Érem tres junts.
2: I els papes.
1: I els papes.
3: Sí.
0: Sí? Per dir, caram. Sí, per tant, és una cosa...
3: La fira és un esdeveniment a Mataró.
0: A veure, traduïu això per als que no sabem de què va la cosa. La fira, quina fira? A veure...
1: La fira d'atraccions, realment, pel pont de la Pasqua, com es diu?
0: La segona Pasqua.
1: Sempre es fa a la fira, i hi ha la part d'atraccions i la part de restaurants.
2: De fet, vam anar a veure una obra a la Sala Cabanyes, que és el teatre de Mataró. Vam anar a veure Peter i Wendy, que de fet l'Helena hi surt, i ho vam anar a veure així en família, i vam pujar cap a la fira.
0: Clar, vosaltres també, és veritat, no us porteu tants anys, és a dir, al final que són potser 5 anys entre...
1: 5 anys. Sí.
0: Ets tu, Clara, la gran, tu, Helena, la mitjana, i tu, Oriol, el que vas venir després, i el nen, que això no sé si també va marcar.
3: I el preferit.
0: És així? És el preferit o no?
2: Bueno, és la seva teoria.
3: Jo crec que una mica.
0: I us porteu molt bé amb la vostra família, amb els vostres pares també, que no sé si us van tenir gaire joves, els vostres pares, perquè encara estan
3: nens. No? No, 33-38.
0: Ah, tenia... Molt bé, molt bé. No com el teu cas, Clara, que em sembla que has set mare molt més jove.
3: Bueno, i ella.
0: I tu també, Helena. Caram, aquí, per tant, ja
1: 27.
0: Tenim...
1: 27.
3: Jo 28.
0: Doncs mira, ostres, aquí... Sí, sí. Doncs tu ja vas estar, una mica Oriol.
2: Jo sí, però bueno...
1: Però sense pressió, cadascú.
2: De fet, la nostra mare estava tenint també la seva carrera televisiva quan va tenir a la Clara.
0: Ah, sí, a veure, com és això? Expliqueu això.
3: Sí, la mama estava a Cifres i Letres fent de matemàtica, la matemàtica que corregia els exercicis de Cifres i Letres.
0: Però nois, veig que això, veniu de família realment, ja no sé si dir-ne mediàtica, artística...
2: No, però era l'únic que va fer, perquè és molt bona matemàtica, ella és científica.
0: Ella és científica?
2: Sí, és biòloga. No sé, crec que va ser l'únic programa així que va fer.
3: Sí, sí.
2: I va ser just quan va tenir la Clara.
3: I ho va deixar per mi.
2: Sí.
3: Bueno,
0: això a vegades passa, que també a vegades tens un fill i les coses canvien una mica. Quants anys tens, nen, nena? O
1: una
0: nens,
1: nena.
0: Una nena?
1: Ahir va fer 2 anys.
0: Ah, mira.
1: Sí.
0: I en el teu cas, Clara, tens una nena?
3: Una nena que es diu Olivia.
0: Que es diu Olivia, que em sembla que va fer una mica d'espoiler el teu germà. Ara en parlarem de seguida.
3: I té 4 anys.
0: 4 anys, ja. Home, així perfecte, ja es porten molt poquets.
3: Sí, es porten superbé.
0: Sí, sí. Ja està, una cuidarà de l'altra. A veure, ara volia preguntar-vos una mica per situar-nos, que heu dit unes quantes coses que llavors vull anar desgranant. Les vostres feines, Oriol cantant, Clara actriu, això fa que... D'on ve aquesta passió? M'heu dit una mica això, que la cultura popular, que parlàvem del món del teatre... això, per tant, ve d'infantesa, aquestes ganes? Tu també ara ho hem dit, que estàs fent teatre, entenc que és amateur,
1: sí.
0: A Mataró. Uh-huh. Això ve de família?
3: Totalment.
1: Sí, 100%. Sí. De fet, els avis, sí. Els nostres avis ja van començar a la Sala Cabanyes, que és on hem fet teatre nosaltres, i jo en segueixo fent, i ells segueixen venint a veure obres. I van començar els avis, després els papes, i després nosaltres.
0: I ningú, no hi ha hagut cap punt de fuga de dir, això no m'interessa a tots? Us agrada, eh?
3: Sí, i participem més o menys, Però sempre hi hem estat lligats d'alguna manera.
2: Mm-hmm. Sí, això no ho vam triar. O sigui, al final hem crescut entre assajos i butaques de teatre, i que fins que no ens vam fer grans, cadascú va fer una mica la seva. La Clara ja va començar a fer teatre professional, jo em vaig igual escapar a fer altres coses, a fer música i tal, i l'Helena igual és la que s'ha quedat més fent obres, dirigint cossos de ball...
1: coreografies, fet d'actriu, d'una mica de tot.
0: Clar, per tu t'has quedat en l'apartat més d'amateur, perquè la teva feina quina és?
1: Jo soc bioquímica.
0: Bioquímica.
1: I treballo al departament de qualitat d'un software mèdic, com has dit.
0: Això és que...
1: Sí, sí. De fet, si els hi preguntes a ells, jo crec que tampoc saben ben bé.
0: Vull científica, científica.
1: Sí, diguéssim. Sí, sí.
0: Torno amb tot això del teatre. Per als que no sapiguem què és, i si algun dia hi volem anar, què és la Sala Cabanya, es dieu, eh?
1: Sí.
0: Si me la podeu descriure una mica.
3: Sala Cabanyes és una entitat que està molt arrelada a Mataró, i que es fan moltes obres, i nosaltres doncs hi hem participat.
2: I molt guais. Molt guais,
3: molta qualitat.
2: Sí, és el fet distintiu de la sala, que tot el que es fa allà és de qualitat, hi ha un equip molt bo, els actors també, actors i actrius, són molt guais, i tothom... i aboca tota l'energia per fer que surti endavant. I també, clar, nosaltres hem crescut amb això, no? Amb assajar cada vespre i amb fer equip.
3: I relacionar-te amb moltes edats, també.
0: Clar, que això és molt...
3: Tots en un mateix barco, no? I això és algo que és molt bonic.
4: Mm. Oh, formosa llum ponent, que de claror el cel esmalta, donant vida i ofenor a la natura galana. Sí. Senyor, Déu de Jacob, que vetlles per tots quan taimen. Que bella és la creació, fruit diví de ta paraula. I aquest raig de sol...
0: A veure, és que se'ns escapa el riure perquè és que... A veure, si no ens equivoquem, són els Pastorets a Mataró.
1: Correcte.
3: On home, em sembla... Estàs dient increïble.
1: Bueno.
0: Sí, no, home. Però aquí, clar, no és la Clara, que es dedica al teatre, no és l'Oriol, que ha fet teatre i música, sinó que ets tu, Helena.
1: Correcte.
0: A veure.
1: De fet, és curiós perquè això és aquest paper és la Maria dels Pastorets de Mataró, que és també que té un llarg recorregut a la ciutat i tal. I de fet, jo vaig fer aquest paper, que l'havia de fer la Clara, però la van agafar a la seva primera obra que va fer aquí a Barcelona, al Nacional.
0: Sí. I va dir, quan feies d'agost, potser?
1: Sí, correcte. Sí. I va dir, no puc fer-ho. I em van dir, bueno, Helena, vols fer-ho tu? I vaig dir, ah, vale, pues sí, pues fem-ho.
3: Jo ho havia fet un parell d'anys amb ferros a les dents.
1: Correcte.
3: Havia fet de Maria dels Pastorets.
0: Com això del teatre, a veure, dieu que els vostres pares us hi portaven perquè també hi participaven de petits.
1: Sí, sí, sí.
0: Estaven molt involucrats.
3: Molt involucrats. Molt. La mama era presidenta de l'entitat durant molts anys.
0: Mm.
3: Els avis també, el meu pare ha dirigit moltes obres, va estar dirigint els Pastorets diversos anys, els dos estan implicats a la coordinadora de Pastorets de Catalunya des de la seva creació, i nosaltres hem anat també de reunions de coordinadora de Pastorets per tot Catalunya veient Pastorets i coneixent gent.
0: Com us ha afectat, i començo per tu, Clara, el tema del teatre? És a dir, tu creus que si no haguessis tingut potser aquesta família i aquesta infantesa, no t'hauria tret? O hi era una cosa que tu veies que el tema de ser actriu hi havia una fiblada interna?
3: És que no m'ho puc imaginar, perquè és tan intrínsec a la nostra família. És que estem a l'escenari des de que vam néixer.
1: Llavors,
0: amb els Pastorets, voleu dir?
3: Literalment.
1: Sí, la meva mare no, perquè era més gran, però nosaltres dos hem fet de Nen Jesús, tenint un
3: mes. Bueno, però la mama estava embarassada,
1: i la mama embarassada
3: fent d'Arcàngel Sant Miquel, i llavors...
1: Va com molt de la mama. Sí,
0: home, no de Cifres i Letres d'Arcàngel, vull dir que feia tot,
3: sí,
0: amb l'embaràs, eh? Molt bé.
3: Tot. Sí, no ho sé, no m'ho puc imaginar. No sé què seria sense el teatre, realment.
0: Te'n vas adonar, però, de jove o en l'adolescència? En quin moment vas començar a veure
3: a
0: què t'hi volies dedicar?
3: A part de fer el teatre amateur a la Sala Cabanyes, anàvem a l'escola de teatre de l'entitat, que es deia La Saca, bueno, es diu encara La Saca, i allà jo recordo passar-m'ho molt bé i sí com especular de ostres, aniré a l'Institut del Teatre i faré d'actriu i tal, però és una cosa que jo veia molt lluny, sincerament. Sí que vam començar com Bueno, ells van fer alguns anuncis de petits...
2: Curs de l'escac...
3: Curs de l'escac, sí que fèiem coses, ens movíem. Mm. I llavors va haver-hi un moment que tenia 16 anys que vaig fer un càsting multitudinari per fer una pel·lícula i aquí va ser quan vaig entrar com a dir, ostres, potser això m'hi puc dedicar.
0: Et van agafar?
3: Em van agafar, una pel·lícula que es diu Bloc, i d'aquí vaig fer un altre càsting i vaig fer Agost i llavors per mi es va com materialitzar.
0: Home,
3: una mica.
0: És que Agost no és qualsevol cosa, no?
3: Sí.
0: Va ser una obra més que va marcar molt en el seu moment.
3: Sí,
0: i vaja,
3: sí.
0: Suposo que devia ser l'abans i després de, o l'inici de la teva carrera.
3: Sí, a veure, és una carrera de fons i encara estem, bueno, pica en pedra, saps? Però sí que és veritat que va ser una porta d'entrada en aquest món professional molt especial i treballar, per exemple, amb l'Anna Lizaran, l'Emma Vilarassà, o Abel Folch, amb el Sergi Belbel, va ser molt increïble. Jo ara encara m'ho miro amb distància i penso, va ser un dels projectes de la meva vida.
0: Ho recordeu vosaltres? No sé si la vau anar a veure
2: molt.
0: Com sí, ho estava vivint també la Clara.
1: Sí, jo me'n recordo molt, que a més clar, ella estava estudiant batxillerat encara. Llavors jo recordo molt els papes amunt i avall, havent-la d'anar a buscar.
3: És que...
1: Recordo molt com entrar al dia de l'estrena o així, que ens vas portar com els camerinos i ser com, sí. Hola, això és al dintre del Teatre Nacional.
0: Sí. I la Clara està, veritat,
1: i la Clara està aquí, de cop.
2: Els nostres pares flipaven també.
3: Sí,
2: perquè no sé si s'esperaven que algun de nosaltres acabés dedicant-s'hi professionalment, però també recordo que vas tenir la conversa de dir-los als papes que volies estudiar a l'Institut del Teatre.
3: Sí.
2: I que ells van dir, mira, si et fa feliç...
3: Sí.
2: Clar, tu eres molt bon estudiant, notes...
3: Jo tenia molt bones notes i a mi se m'enfocava una mica de com que t'agrada l'artístic i lo tècnic se't dona molt bé, doncs arquitectura. Mm. El que passa que va haver-hi la crisi.
0: Et va enganxar de ple.
3: De ple al batxillerat. I, clar, els arquitectes se'n van anar bastant a pique i de cop va ser, bueno, pues, sí, fes teatre, si t'agrada.
0: Tant per tant, no.
3: Com que ja tot està caient, doncs, però sí.
0: No, però també suposo que, pel que dieu, suposo que hi havia una certa llibertat, també no hi havia com una coacció de dir,
3: no,
0: ostres,
3: no,
0: hauries
3: no,
0: d'anar
3: no.
0: per aquí,
3: no.
0: Si era el que t'agradava, endavant, i ara suposo que més que orgullosos, no?
3: Sí, molt orgullosos, sí. Estan molt orgullosos.
2: A casa tampoc ens han marcat mai de dir, no, tu has d'estudiar això,
3: no.
2: O almenys jo ho he viscut així, també sóc el petit i el més feliç.
3: Però... Clar, tu també, jo t'he obert molt camí,
0: Perquè, a veure, anem per al teu cas, Oriol. Tu, al món de la música, ja també ho notaves de petit o va ser de cop i volta que t'hi vas posar ja més de l'adolescència?
2: No, mira, nosaltres vam estudiar música tota la infància. La Clara toca la viola, l'Helena la flauta travessera, jo el clarinet. I sempre ens ho vam prendre com un hobby. I crec que mai cap dels tres ens ho hem pres com algú professional. Sí que crec que portem la música a dins... també, i jo especialment em notava com una facilitat, però mai m'havia plantejat ser
0: dedicar-te.
2: Músic.
3: Dedicar-te. L'Oriola agafava un instrument i
1: agafava la guitarra i aprenia. El piano,
3: bueno,
1: no sé
3: la
1: què.
3: La trompeta, tot d'instruments.
2: De petit tocava molt la caixa, també.
3: Sí.
2: Llavors, això, sempre he tingut facilitat, però jo vaig estudiar publicitat i relacions públiques.
0: Ah, mira.
2: I jo m'esperava ser publicista o dissenyador gràfic o alguna cosa així. I amb els anys vaig tenir una banda adolescent de rock and roll.
0: I una només?
2: O unes quantes.
0: Unes quantes.
2: I fruit de casualitats vaig acabar també amb el meu company, amb en Xavi, amb qui havia estudiat tota la vida, acabant fundant aquest grup que ens ha donat tantes sorpreses.
5: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai. Per moltes coses que ens passen.
0: El 2023 va ser el gran any amb els Tiets, amb l'àlbum del disc Epic Soleta, i evidentment en aquest disc hi ha una cançó, ara la Clara dirà, una altra vegada, però és molt especial aquesta cançó.

0: La lletra, i arriba un moment que no pots parar d'escoltar-la. Mm. Va ser el que estàs explicant o el que esteu explicant amb Olivia és el que vau viure un vespre molt concret? És així, realment? O hi ha una mica de mentides aquí? Una mica de sal
1: zero,
0: i pebre?
2: Zero.
0: No?
2: Zero mentides.
1: No? Encara va ser més emocionant,
3: sí,
1: encara.
3: Sí, del que s'explica. Sí, realment és una nit a l'Ambassat, que per nosaltres és una cita anual, perquè l'organitza...
1: En Marc. Rius, la meva parella.
0: La teva parella.
3: Sí. I és un festival on els nostres pares també venen i és un festi molt guai, o sigui, per mi un dels millors del país. I, ja era un festi on hi anàvem cada any i va arribar l'any on la Clara i en Marc...
1: A més, era l'any del Covid, que sí, eren uns concerts especials, era com la primera vegada que ens tornàvem
0: obrir
1: a trobar
0: una mica, no?
1: Sí, una mica.
3: Aquesta eufòria.
1: Era segut, va ser un any molt màgic.
2: Vespre de primavera, sí, com... Sí.
0: I llavors es va crear aquesta situació, no?
3: Sí,
0: que éreu tots.
3: I clar, els papes a mi em deien molt, home, has de fer una cançó de l'Olivia. I jo, sí, algun dia la faré. I igual va ser unes setmanes després de que passés això, i jo la vaig escriure un dia al llit, eh?
0: O sigui... A raig. Potser,
3: arrai, sí,
0: no?
3: Sí, sí.
0: Clar, al final,
3: sí, sí,
0: el Pau Vallvé existia, diguéssim, el concert.
2: Sí, sí, sí. I que vam estar plorant al concert de Pau Vallvé.
1: Clar, i a més en Pau, que sempre parla les seves lletres de la vida i del pas del temps.
3: Va ser brutal.
0: Però us pensàveu que anunciarien que es casaven?
3: Sí, clar, ens van donar un sobre.
1: Clar.
2: Bueno, és que jo crec que no ens esperàvem que estigués embarassada.
3: No,
2: o sigui,
3: no.
2: Ens va pillar molt, molt, molt de
1: sorpresa. A veure, clar, també era jove, vull dir...
2: Tenia... Sí, per això ja sé com... Buah.
3: I la primera, no? Que...
0: El tret de sortir d'aquí.
1: Sí, sí.
0: I això de fer de tiets, què, vosaltres?
1: Ens ho fan molt bé.
2: Ens encanta.
1: T'he dit que l'Helena és la tieta preferida.
3: Sí. Clar, al final també és com... entre cometes tenir un fill, però que no el tens a casa tot el dia, no? Però l'estimes igual.
0: Exacte, els moments complicats...
3: Sí, sí, els queden els avis o la Clara.
1: Tot,
0: Amb això de la cançó, no sé si per tu, Clara, és... Ja n'estic farta
1: no,
0: o no? O ho has portat més o menys bé?
1: No, és una cançó preciosa. Tenir una cançó de l'Olivia, bueno, és un regalasso.
0: Ella ho sap?
1: Ella ho sap,
2: bueno,
1: ella ho sap, sí, sí, sí. Sí, ens passava una mica que com que la gent ens coneix i sap qui és ella i això, sí que teníem com una certa preocupació de que no, jo què sé, que no se sentís com atabalada o de cop que se sentís que és especial,
0: sí, sí, sí.
1: Nosaltres intentem normalitzar, sí, tens una cançó, ja està.
3: I és bastant igual, eh?
1: Yeah. No se la sap.
3: No se la sap.
1: No se la sap.
2: No se l'ha volgut aprendre.
1: No se l'ha volgut aprendre, no.
3: No, perquè podria saber-se-la perfectament. Sí. Si canta Hamburgueses de Carolina Durante, de pe a pa. Jo li vaig dir, el dia que t'aprenguis tota la cançó, te la pujo a cantar a algun concert. Però és que fins llavors...
0: No, clar, aquí hi ha un altre tema. Mira, i amb això em va bé que us vull preguntar a tots tres, això de la fama. Clar... El fet de que potser la teva filla pugui pujar a un escenari o que el nom d'Olivia sigui tan posat des de que va aparèixer, perquè
1: ja,
0: això
1: ja,
0: és
1: fort,
0: així,
1: eh?
0: Des de més
3: sí,
0: o menys
3: sí, sí,
0: 2022,
3: sí,
0: 23...
3: Sí. Va pujar molt el nom, sí.
0: Com porteu això de ser famós? Perquè això també s'ha de saber gestionar.
3: Jo crec que sí, també ho vivim com una cosa molt normal, intentem...
0: Fer les vostres vides sense que sí, això afecti més del compte, perquè
3: sí,
0: clar...
3: No? Sí, també, a veure... És una fama positiva, no? Que la gent et coneix per algo bo i no per algo dolent. Llavors això és bastant reconfortant, que et demanen la foto...
1: Perquè els agraden les teves cançons.
3: Exacte.
1: I perquè...
3: Sí. I jo sempre intento ser molt...

0: públic a fer de cor grec de l'obra d'Antígona.
1: Sí, sí, sí.
0: I és una experiència
2: diferent,
0: molt diferent. Estem contents. I alhora s'acaba el 21 de juny, per tant, no trigueu a venir.
2: Turiol, estàs de... Començareu, suposo, ja gira bolos de mes d'estiu?
3: Sí, de fet, ara aquest cap de setmana ja comencem a tope i fins a l'octubre. Tenim totes les dates publicades. I moltes festes majors, alguns festivals, també. I, bueno, és el segon any del disc que vam treure l'any passat. I ja cap al 27 estem preparant coses.
2: Vindrà nova teca, no?
3: Nova teca. Mm-hmm.
2: Helena, a veure, sobre el tema de la fama, com ho portes, això de tenir dos germans artistes i coneguts?
4: Sí, l'únic que... És curiós, perquè com que per mi són l'Oriol i la Clara, encara que pugin a l'escenari de no sé quin concert davant de no sé quanta gent, o que de cop surti al Com si fos ahir, no sé què, com que per mi són ells i en l'entorn proper segueixen sent les mateixes persones, és a dir, no se'ls ha pujat el cap, segueixen tenint els peus a terra, segueixen sent fantàstics igual que eren abans, llavors per mi no ha suposat un canvi. Sí que, clar, gent que potser em coneix de primeres, ai, aquesta és la germana del de Tietz. I és com, ai, mira, se'n fa com mig gràcia i tot, saps?
2: Bueno, és com que et sents molt cofoia.
4: Sí, com superorgullosa, clar, total.

0: I sempre ens agrada acabar aquesta secció de la mateixa manera. Ara que esteu aquí els tres reunits, us volem deixar un espai per vosaltres, perquè us digueu alguna cosa que us vingui de gust i que potser no us hagueu dit mai o que no us hagueu, o que no us digueu gaire sovint.
1: Quins nervis.
2: Ja, ara plorarem, eh?
0: Va. Ai, ja seria la traca final,
3: això. És que passa que ells dos s'han casat fa poc. Jo ja he fet molts discursos de casament.
0: Bueno, pot ser un mix ja de...
2: No, jo, a mi una cosa que van dir, que m'ha semblat molt bonic al meu casament, que van dir que és molt bonic haver nascut germans, i al principi ets germà per obligació, perquè al final és el que t'ha tocat, però després hem escollit seguir sent germans i volent seguir mantenint la relació i estimant-nos i compartint amb nosaltres, amb les nostres parelles, amb les nostres famílies, i jo crec que això és molt bonic i que per molts anys.
0: Ara no, s'agafen, és... s'agafen. Estan tots tres agafats en un moment realment...
1: És molt xulo perquè realment, clar, els tres venim d'allà mateix, hem nascut junts, però cadascú ha fet la seva vida completament diferent a l'altre, no? I tenim els nostres vincles, però és guai com del mateix background cadascú pot crear una vida separada i no sé, jo estic molt orgullós de la Clara i de l'Helena i suposo que...
2: Nosaltres
3: també.
2: Nosaltres de tu, també.
1: Jo també era un trasto quan era petit. No sé.
3: Si eres boníssim, eres boníssim.
4: Era un nen tan mono.
0: Sí?
3: Sí.
0: Però quina visió més diferent, no?
1: Bueno,
0: que teniu
2: no, la... tenia les seves coses, bueno, però...
3: Era un nen supersensible.
2: Sí.
3: Molt. Era com la nostra joguineta.
1: Sí. A mi, passa. Clar, amb la Clara, per exemple, també ens vam... Ella va marxar de casa als 18 anys, llavors jo recordo algunes coses, però no moltes, perquè era petitó. Amb l'Helena sí que hem compartit moltes més... Més viatges, més estones a casa i tal. Però és guai com que això, que puguem mantenir la relació, perquè de petits no te n'enteres gaire i realment és les persones amb qui has estat feliç, no?
3: Ja, totalment.
0: I qui has passat més hores al final.
3: Moltes hores.
2: Total.
3: Clar, perquè tenim... És això, molts records comuns que són...
0: Part, fan pòsit, no?
3: Sí, fan pòsit, no? I que els donem per sentats, però que... Jo, clar, ara que sóc mare i que tinc una filla, jo no sé si tindré un altre fill, perquè el món, l'habitatge, doncs,
0: tot
3: la precarietat de la meva feina, tot plegat és difícil. Però el que més greu em sap és que no pugui tenir germans com jo he tingut i tenir aquesta relació tan bonica que es pot tenir amb un germà. I amb ells, especialment.
0: Mai se sap, això també, no?
3: Ja, mai se sap.
0: De moment, no. Que quedi clar. Doncs Clara, Helena i Oriol de Ramon, gràcies per compartir aquest sopar de germanor amb nosaltres aquí al 9C. I bona nit.
1: Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. Dia molt tranquil a Can Barça pel que fa al Mercato. Després d'uns dies intensos, avui estem en un compàs d'espera que segurament serà habitual aquest estiu, perquè el gran objectiu, que és Julián Álvarez, sembla complicat que es pugui tancar i accelerar, com va passar, per exemple, amb el fitxatge d'Anthony Gordon. La carpeta segueix igual avui. Barça i jugador tenen un acord verbal, el jugador vol venir, però tampoc vol quedar malament amb l'Atlético i sortir de males maneres. De moment, el conjunt de la C es va fent el dur, però la sensació és que en algun moment d'aquest estiu haurà d'acabar negociant per la seva sortida. I amb Bernardo Silva tot segueix igual que ahir. Està fet i falta que hi hagi sortides per poder-lo encabir i anunciar-lo oficialment. La feina està feta. L'objectiu que volia Flick era reforçar l'atac amb jugadors importants. S'està fent, el primer ja ha arribat, Anthony Gordon, s'espera poder aconseguir el fitxatge de Julián i després també poder anunciar Bernardo Silva. Per això avui aprofitarem per posar la lupa sobre la part defensiva, que de moment el club no reforçarà, no està accelerant cap mena de fitxatge, tot i que, com dèiem ahir, controla alguns jugadors en la part defensiva per si hi ha alguna sortida. Si no, de moment, la part defensiva, Flick considera que està ben coberta amb els jugadors que té. I en part és gràcies a la gran temporada que està fent Gerard Martín. Avui descobrirem aquest nano, una mica més, de la mà de la Marta Ramon, que ha preparat un informe parlant amb gent del seu entorn, amb persones que el coneixen des de l'etapa de formació, per entendre una mica i per dimensionar el creixement que ha tingut aquest any Gerard Martín, que venia a ser lateral esquerre i de cop i volta s'ha convertit en el central esquerrà titular del Barça i en una peça imprescindible per Hansi Flick de cara a la pròxima temporada en aquest eix de la defensa. Un dimarts també que ha estat històric perquè un candidat a la presidència del Real Madrid ha visitat els estudis de RAC1. Enrique Riquelme ha estat aquest matí assegut aquí amb el Basté, al món a RAC1. En temps de tertúlia resumirem el més destacat d'aquesta entrevista, en què ha deixat algun titular interessant i fins i tot, m'atreviria a dir que preocupant, relacionat amb el Barça. Hola, Roger Saperes, bona nit.
2: Bona nit, Pariser. Doncs sí, un parell d'interessants relacionats amb el club blaugrana, com dius, la més destacada de les dues coses que ha dit, quan s'ha mostrat tan beligerant com Florentino a l'hora d'atacar el Barça pel cas Negreira. Riquelme també creu que els àrbitres han robat algunes lligues al Real Madrid.
3: Jo no sé si han robat a ell no lo sé, si a ell se han robat al Real Madrid, però els títols són del Real Madrid.
4: Estas dos últimas ligas han sido robadas, señor Riquelme.
3: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid. Claramente. Pero es que eso no lo puede negar nadie.
2: El candidat també ha criticat Florentino per haver ajudat el Barça a trobar solucions econòmiques quan estava tocat de mort i ha estat enigmàtic quan li ha preguntat al Basté si ha contactat amb algun jugador del Barça. Diu Riquelme que hi ha futbolistes a la selecció espanyola que són candidats a jugar al Real Madrid.
1: Segurament està jugant les seves cartes per intentar aconseguir més vots, també d'alguns socis madridistes que viuen aquí a Catalunya, per això ha passat aquest matí pel món a RAC1. Però és preocupant que hagi intentat tocar algun jugador del Barça si ha estat així. Ell no ho ha volgut aclarir, però ho ha deixat obert. Després repassem aquest pas d'Enrique Riquelme per les instal·lacions de RAC1 aquest matí. En clau mundial, hem de seguir fent el compte enrere. Queden només 9 dies pel partit inaugural del dia 11 de juny, que serà un Mèxic-Sud-Àfrica. Després farem un cop d'ull al més destacat de la selecció espanyola, que continua a les Rozas, i també de la resta d'internacionals que té el Barça repartits ja per mig món. A partir de les 11, ho comentarem tot plegat avui amb la tertúlia amb Màrius Carol, Lluís Carrasco i Raül Llimós. Però abans hem convocat una taula d'experts futbolístics, Àlex Dalmas i Albert Blaya, per fer balanç de la segona temporada de Hansi Flick i sobretot per veure cap a on pot anar el tercer any del tècnic alemany, tenint en compte els fitxatges que ha tancat i que vol tancar Deco de cara a la pròxima temporada. Ara el saludo. Abans, però, farem un repàs ràpid a la resta de notícies destacades d'aquest dimarts, que n'hi ha unes quantes. Per exemple, hem tingut anunci oficial que era un secret a veus. Mitchell, l'exentrenador del Girona, ja és oficialment nou tècnic de l'Ajax fins al 2028. Ho ha anunciat el club d'Amsterdam.
5: I want to continue with the Ajax philosophy. My approach is football attacking. I am sure that the people in the stadium feel good with our style or philosophy. For me...
1: Ja m'espero que parli neerlandès d'aquí a unes setmanes, igual que va fer quan va aterrar aquí a Girona, que en pocs mesos ja parlava català. Que tinguin molta sort, Mitchell, en aquesta etapa a l'Ajax. En canvi, a Girona seguim esperant el nou entrenador, la proposta de cara a la pròxima temporada, les valoracions dels màxims responsables del club després del descens a segona divisió. En principi, aquesta setmana hauria d'haver-hi una roda de premsa per explicar cap a on va aquest Girona l'any que ve a segona, intentant tornar a primera divisió. Qui sí que ja comença a pensar l'any vinent és l'Espanyol, que ja té en marxa la campanya d'abonaments amb l'eslògan Rebels d'arrel, perquè sempre hi ha lloc per un rebel més, diu la campanya del conjunt blanquiblau, que va del 8 al 28 de juny, per tota la gent que vulgui renovar el seu carnet en aquest mes de juny. Consulteu el web oficial de l'Espanyol si voleu tenir més informació de com renovar aquest carnet amb aquesta nova campanya d'abonaments. Arrencat avui el play-off de la Lliga CB de bàsquet i el Barça ha ressuscitat, i de quina manera, a Múrcia. Ha pallissat l'UQAM i ha posat un peu i mig a les semifinals de la Lliga. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
6: Hola, Aleix Pariser, bona nit.
1: L'heu explicat a RAC+1, el partit aquesta tarda era un altre Barça, això.
6: Res a veure, però absolutament res a veure respecte al de fa tan sols dos dies, com és l'esport, com és el bàsquet en aquest cas, després de perpetrar el desastre que va protagonitzar el Palau Blaugrana contra el València. Avui ha capgirat estrictament els rols. Ha estat el Barça qui ha passat per sobre de l'UQAM Múrcia, el millor local de tota la competició, excel·lint en tots els recursos, sense de fet ni tan sols necessitar Kevin Panther o el Toko Shengeli, a primera per Espaterran de Brizuela, i després noms com Juani, com Folk, com Clyburn han matatjat el partit abans del descans. Ha guanyat 68-91 per dia de 25 fa dos dies, ha guanyat de 23 avui, per tant, com dius, ressuscita, i de quina manera el Barça, que si guanya demà passat serà semifinalista contra el guanyador de la sèrie Madrid-Tenerife, que ha arrencat ja, que li falta el primer partit 2 minuts i 48 segons i que ara mateix el Madrid guanya de 4, només contra el Tenerife.
1: A casa.
6: A casa. Està patint per guanyar l'equip canari, triple del Tenerife, a un se situa l'equip de Xus Vidorreta, per tant, partit molt més ajustat. Deixa'm dir-te una cosa, que segurament és una dada que no ens agradarà. L'UQAM Múrcia, fa dos anys, va arribar a la final de l'ACB. Va arribar-hi guanyant tots els partits a domicili. I perdent-los tots a casa. Esperem, evidentment, que aquest any no sigui així, però que l'UQAM ja sap el que vol dir. Ho recordava Cito Alonso, roda de premsa, després t'ho faig escoltar, guanyar a domicili. Demà torn per al Joventut, arrenca els quarts de final a les 9 del vespre a la pista del Baskonia.
1: Demà també fem aquest Baskonia-Joventut, a les 9 a RAC+1. Gràcies, Dani, fins després.
6: Fins ara.
1: A Roland Garros tenim en joc el segon partit de quarts de final entre el txec Mensik i el brasiler Fonseca. De moment, Jakub Mensik ha guanyat els dos primers sets, 6-4 i 6-3. Ara mateix Fonseca està guanyant el tercer set per allargar el partit 5-3. Al migdia, Rafa Jodar ha quedat eliminat als quarts de final de Roland Garros contra el gran favorit, Alexander Zverev. Déu-n'hi-do, per això, el debut de Jodar arribant a uns quarts ja en un gran slam. Zverev, màxim favorit, ja és a les semis. El seu rival sortirà precisament d'aquest Mensik Fonseca, que domina el txec per 2-1. I fa una estona, el Mataró s'ha proclamat campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. L'equip que entrena Dani Ballart ha guanyat el tercer partit a la piscina del Sant Andreu i aconsegueix aquest títol de Lliga. I ens queden un parell de coses més abans d'obrir aquesta primera tertúlia futbolística que hem muntat avui al Tu Diràs per analitzar la temporada de Flick i veure cap on pot anar aquest tercer any del tècnic alemany. La primera és sobre el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 que tindrem d'aquí a 10 dies, a mitjans de juny. Aquest migdia s'ha presentat a l'Eixample i ha estat el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
7: Bona nit, Aleix. Del divendres 12 al diumenge 14 de juny serà la 36a visita consecutiva de la Fórmula 1 al circuit Vallesà i la primera amb el nom de Gran Premi de Barcelona-Catalunya, després de 35 anys de Gran Premi d'Espanya, que enguany es farà al setembre a Madrid. Els dos grans tòtems de la Fórmula 1 a casa nostra, Pedro Martínez de la Rosa i Marc Gené, són els últims catalans que hi han competit, han posat en valor la continuïtat de la cita catalana al calendari, malgrat que, a partir de l'edició d'enguany, passarà a ser bianual. Tornarà el 2028, el 2030 i el 2032. Sentim primer l'ambaixador de Ferrari, Marc Gené.
8: Lo important era que el Gran Premi no desapareixi, perquè ja tenim tres de tants països ara mateix, que després tornar-lo a incloure dintre del calendari és molt difícil, no? I segurament hauria sigut també complicat justificar inversions. Vull dir que aquesta fórmula crec que és una bona fórmula. El temps passa molt ràpid, l'any que no hi haurà Gran Premi ja estarem pensant en el següent, segurament, en el 2028, amb la qual cosa és un mal menor. Lo important, creu-me, era que no sortíssim del calendari, era bàsic.
9: Tornarà per l'ambaixador d'Aston Martin, Pedro Martínez de la Rosa.
10: Bé, jo crec que és molt bo continuar organitzant un Gran Premi aquí a casa i crec que és bo que hi hagi entrat Madrid, perquè la competència sempre és positiva, i també des d'un punt de vista una mica crític, crec que és bo que hi hagi un Gran Premi, fem aquesta alternància de cara al futur, perquè també aprendrem a valorar-ho més.
9: Tot i l'entrada aquest any de Madrid al Mundial de Fórmula 1, el president de Fira Circuit, Pau Relat, ha avançat que el Gran Premi de Barcelona a Catalunya s'omplirà de gom a gom. La previsió a 10 dies és que s'exhaureixin les entrades.
1: Com passa pràcticament cada any, és així. I Quim, com és habitual ja en els últims anys que la Fórmula 1 arriba a casa nostra, no només es viurà al circuit, oi?
9: Sí, tornarà a venir Fan Village al centre de Barcelona, a la plaça de Catalunya, del dimarts 9 al dissabte 13 de juny, de 12 del migdia a 9 del vespre. L'accés és gratuït, però cal registrar-se prèviament a l'app. Ja s'han pogut veure rèpliques d'un cotxe de Fórmula 1 a punts icònics de la ciutat, com la plaça de les Glòries i el Passeig de Gràcia, davant de la Pedrera, i també coincidint amb l'any Gaudí, el trofeu d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya 2026 està inspirat en el panot de Barcelona que va dissenyar el cèlebre arquitecte reusenc. A nivell esportiu, Pedro Martínez de la Rosa admet que, una mica en la tònica de tot l'inici de temporada, no espera un Gran Premi gaire lluit d'Aston Martin i, per extensió, de Fernando Alonso. I demana, vejam si la meteorologia els pot donar un cop de mà.
10: Per nosaltres serà un Gran Premi molt complicat, perquè la idea és que portarem moltes millores, o millores significatives, però ja de cara a la segona part de l'estiu. No? Per tant, aquí a Barcelona, un circuit tremendament exigent, perquè ho hem dit moltes vegades, que és el millor circuit del món de proves per diversos motius, i el principal és que és tremendament exigent al motor, als pneumàtics, a l'aerodinàmica, a la suspensió. Per tant, ho passarem malament, ho sabem, ojalà plogui també, tard o d'hora un dia arribarà, i a veure si és aquest any.
9: De moment no sembla que haguem de tenir un Gran Premi passat per aigua. De la Rosa també vaticina que el polèmic nou reglament de la Fórmula 1 ens farà gaudir de més espectacle a la pista.
10: Com a expilot, a mi tampoc m'agrada tenir que recarregar tanta energia i pensar més en la recàrrega que en entrar en una curva, frenar a l'últim moment i posar el cotxe recte per sortir ràpid. No? Has d'estar pensant molt a nivell d'estratègia. Jo crec que serà un Gran Premi on tornarà a haver-hi més avançaments per diferencial d'energia, com era l'objectiu. No? No crec que... És un circuit on sempre avançar ha sigut complicat, sí, però aquest any es fa una mica més possible.
9: Una opinió que comparteix Marc Jané, que també espera que la seva escuderia Ferrari es pugui acostar una mica al domini que han exercit fins ara els Mercedes en aquest inici de Mundial 2026.
8: Jo et puc dir que funciona, en quant a espectacle funciona. Jo feia anys que no em divertia tant retransmetent carreres, no tant perquè Ferrari aquest any vagin millor o perquè tinguem a l'Antonelli quan jo treballo per la televisió italiana, no? Les carreres són molt emocionants i m'agrada que la Fórmula 1 tinguin encara aquesta mentalitat oberta, no? De seguir fent canvis, reajustant coses per fer l'espectacle millor encara. Jo crec que veurem molts avançaments, sí.
9: Abans que arribi a Catalunya, la setmana que ve, la Fórmula 1 serà aquest pròxim cap de setmana a Monte Carlo, amb l'icònic Gran Premi de Mònaco.
1: Així es presenta aquesta visita de la Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya del 12 al 14 de juny. I com deia el Quim, la setmana abans, la Fórmula 1 aterra al centre de Barcelona, del 9 al 13 de juny, és a dir, de dimarts de la setmana vinent fins dissabte, podeu gaudir gratis del Fan Village de Plaça Catalunya, amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars per a tothom, gastronomia, música en viu i molta diversió. Només us heu de registrar a la pàgina web circuitcat.com. circuitcat.com. Us hi esperen. Per cert, Quim, vols afegir alguna cosa més?
9: Sí, aquest cap de setmana vinent també tindrem MotoGP, Gran Premi d'Hongria, i avui hem sabut que el valencià Iker Lecuona, que és pilot de Ducati a Superbike actualment, serà el substitut d'Àlex Márquez amb l'equip Gresini a Balaton Park, i també que el veterà anglès Cal Crutchlow, que ja va córrer a Mugello i tornarà a pilotar la Honda LCR del també lesionat Joan Zarco.
1: N'estarem pendents. Gràcies, Quim.
9: Adéu, bona
1: Adéu, nit. Vagi bé. I d'aquest dimarts ens queda un homenatge. Li han fet avui el Palauet Albéniz, aquí a Barcelona, a Juan Antonio Samaranch. L'ha seguit l'Àlex Pintanel. Hola, Pintanel.
11: Què tal, Parisa, com estàs?
1: Què tal, com ha anat?
11: Sí, ha estat un acte bé, molt, molt emotiu, amb moltes autoritats, com el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona, representants de la família Samaranch i també el rei d'Espanya, Felip VI. Ha estat un reconeixement reconeixement que ja li devia Barcelona a Samaranch per la seva trajectòria, l'aposta per la cultura de l'esport i pel que van suposar per la ciutat els Jocs del 92. Tots han coincidit que sense ell res d'això hagués passat i que la història de la Barcelona moderna no s'entén sense la seva figura. També hi era l'Alejandro Blanco, el president del Comitè Olímpic Espanyol, que ha volgut recordar aquella frase que va dir Samaranch en el seu dia, assegurant que els de Barcelona havien estat els millors Jocs Olímpics.
12: Pasado el tiempo podemos decir y podemos reafirmar que la frase mágica de Juan Antonio Samaranch es cierta. Barcelona fueron los mejores Juegos Olímpicos de la historia, porque los Juegos de Barcelona fueron los Juegos que se hicieron como él lo veía, lo quería y lo sentía. Llevaba el ADN Juan Antonio Samaranch en la organización de unos Juegos y fue la expresión máxima de la globalización del movimiento olímpico.
11: Una part de la seva família també ha insistit a mantenir i preservar el seu llegat i un dels seus dos fills, Juan Antonio Samaranch Jr., ha destacat el millor moment del seu pare.
13: La cúspide, lo más bonito, lo que más bonito que vivió y lo que le llevó dentro de sí durante toda su vida es los Juegos de Barcelona. No me voy a fijar solo en el día de cómo se otorgaron los Juegos, porque él siempre decía que ese día empezó el problema, no fue el día de la felicidad fue el día de la clausura.
11: L'acte a París s'ha acabat amb la interpretació de l'Amics per sempre, amb què també es va posar punt final a les Olimpiades de Barcelona 92.
1: Quins records i quina gran
11: brutal
1: música.
11: Brutal, sí, sí.
1: Sí, sí, quina gran cançó. Molt bé, gràcies,
11: Pintanet. Que vagi bé, bona nit.
1: Vinga, fins ara. 3:15, arre, un minut de pausa i ja tenim per aquí l'Albert Blaya i l'Àlex Dalmas per obrir, amb una tertúlia molt futbolística, aquest Tu diràs de dimarts. I després, Carrasco, Màrius Carol i Raül Llimós.
0: Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
14: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: Talent Topic. Talent Topic. Ets una pime i necessites ajuda per la gestió de la teva plantilla? Adequa, et podem ajudar perquè marquem tendència en el món laboral.
18: Tenim solucions de recursos humans per pimes. I a més, amb l'atenció personalitzada que el teu negoci necessita. Entra a adecopimes.es i descobreix com et podem ajudar.
19: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
20: 33.748-33748.
19: Sèrie
20: 25025.
19: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Ha costat fer la tertúlia que farem ara. És una mini tertúlia, però fa setmanes que la volíem fer i no hem pogut, eh? Hola, Albert Blaya.
1: Què tal?
0: Hola, Àlex Dalmas.
1: Bona nit, què tal?
0: Què tal? Bona nit.
1: I tot i així tenim una baixa.
0: I, sí, això anava a dir. Havia de venir el Marc Marvà també, no? I
1: sensible,
0: fer un trident futbolístic de luxe amb el Marvà, però s'ha posat malalt avui i malauradament no ha pogut venir. Espero que ens estigui sentint des de casa. Diu, havia pres apunts, Aleix. Tinc apunts per intentar explicar una mica el que m'ha semblat el Barça de Flick. Bueno. I avui està malalt i no ha pogut venir. Des d'aquí una abraçada al Marvà, ja tindrem temps de parlar-ne. No, clar, és que quan ho volíem fer, va explotar Gordon. Després, l'adeu d'Alexia. La setmana anterior, no sé què va passar. Vull dir, sempre hem tingut mil històries i no havíem pogut asseure'ns aquí i xerrar tranquil·lament uns minuts de la temporada de Flick. No? Vosaltres, que l'heu seguit molt, i em tornem parat aquí a la Champions, sí, moltes vegades. Mm-hmm. Tu, quan vens també a comentar partits, no? Suposo que heu estat seguint el Barça de Flick. Així que, no sé què us ha semblat en general, perquè, mira, ell va fer com una mica aquest resum de la seva temporada, Hansi Flick.
2: Hem tingut moltes lesions aquesta temporada i potser el segon any és més difícil, però crec que hem jugat fantàsticament bé. És molt bona la forma i l'estil amb els quals hem jugat. No hem fet tants gols com la temporada passada, però crec que hem defensat molt millor, especialment al tram final de la temporada. This
0: season... Està bé, eh? La segona temporada és més difícil. A més hem tingut lesions, però crec que hem jugat molt bé i no hem fet tant gols, però hem defensat millor. No? És com una mena de pack resum. No? Li compres, no, a Hansi, una mica?
1: Home, com per no comprar-li, no? A veure, absolutament d'acord, sobretot amb dues coses molt bàsiques. Per mi té un mèrit extraordinari la temporada del Barça. Jo ja sabeu que a les post-Champions aquí deia que no esperava un Barça al nivell de la primera temporada. Per molts components. El primer de tot és perquè va arribar Flick i va posar una manera de jugar un pèl revolucionària, no?, amb aquesta línia d'avançada, amb aquesta pressió individual, amb aquest punt de verticalitat, que ens va sorprendre a tots i, òbviament, va sorprendre el rival. A més, vam tenir molts jugadors, i em ve el cap Rafinha, em ve el cap Lewandowski, em ve el cap Pedri, amb números, per exemple, Rafinha, amb números de pilota d'or, i que no et van caure en tota la temporada. És a dir, és molt estrany. Pràcticament, recordo, la primera temporada va caure Koundé al final, sí, i algun partit Pedri, però poca cosa més.
0: I Valde, recordo, contra l'Inter, no?, que no tenia...
1: Sí, però Valde no és tan estructural,
0: sí,
1: no? Per tant, no esperava. Jo diria que aquesta segona temporada, per mi, té molt mèrit. Jo diria que el Barça no ha tingut pics de joc tan alts com els de la primera temporada, però que, en canvi, és millor equip. És millor equip perquè, òbviament, els rivals, un segon any, aprenen a contrarrestar-te, i el Barça ha tingut de lluitar contra això, ha tingut de lluitar contra les baixes, com bé deia Flick, no? Rafinha durant molts partits no el va tenir, Pedri... L'altre dia mirava i la base de la jugada Pedri de Jong ha pogut coincidir molt pocs partits al llarg de la temporada, per exemple. En la línia defensiva, tres quarts del mateix. La baixa d'Íñigo ara ens queda molt endarrere, però hem de pensar que va ser un jugador estructural a la primera temporada i que, per tant, el Barça va perdre tot això. Lewandowski amb un any més. Per tant, per mi té molt mèrit. Crec que és millor grip. Crec que començarà el tercer any més preparat per fer certes coses. Jo estic d'acord en que defensivament li hem vist certs matisos que crec que encara els ha de fer, ha de seguir donant passes aquí, però que els ha fet, i ell parla d'atacar pitjor
0: o que ha fet menys gols, ve a dir, sí, potser és atacar pitjor també, no?
1: Jo crec que després, quan parlem de Gordon i cap on ha d'anar, jo crec que sé per on va, però jo ho relaciono molt amb la pressió. El Barça no ha pressionat tan bé. És a dir, hem vist una petita davallada. De fet, el Barça juga un 2% menys a camp rival aquesta segona temporada respecte a la primera, però en canvi fa 25 passades més de mitjana per partit. És a dir, s'ha volgut controlar i ha volgut matisar. Jo, un altre matís que crec que li he vist tàcticament i crec que no ha ajudat o crec que no l'ha beneficiat del tot, és que hem vist un Barça on la primera temporada la defensa de 4, els dos laterals tenien molta volada, i aquesta temporada hem vist clarament que el comportament de la dreta i de l'esquerra era molt diferent, no? Des de l'arribada de Cancelo, però també en Valde, però sobretot amb l'arribada de Cancelo hem vist un lateral molt, molt extrem i un altre lateral molt més baix, no? Crec que això ajuda a que els rivals et pugui controlar i et resta una mica de joc interior. Però vaja, en general, per mi és excel·lent. Per mi és excel·lent, més enllà dels títols, i ja et dic, també hem assistit a molts canvis de guàrdia, no? És a dir, Ferran ha estat més titular que Lewandowski, quan a la primera va ser al revés, la irrupció de Gerard Martín, Eric, el pas endavant de Fermín i Lamine. crec que està millor i, per tant, a mi em sembla que li hem de posar. Si l'anterior, la primera, va ser un excel·lent, jo la posaria gairebé excel·lent o notable, molt alt.
0: Ara entrarem en noms propis que us hagin sorprès, però, Albert, tu quina valoració en fas?
3: Bé, jo crec que al Barça li ha faltat una mica de joc aquest any. Crec que, evidentment, tots els problemes de lesions han ajudat i hi ha hagut jugadors que era, al final era molt, molt difícil poder mantenir aquest nivell de regularitat física amb el que demanda el joc de Flick, sobretot jugadors com Rafinha, Pedri, que al final estan molt, molt exposats i han caigut diverses vegades. És un any en què també has notat que Lewandowski ha fet aquesta ja baixada definitiva, no? Després d'un any espectacular en què va fer les millors xifres des de que va arribar al Barça, les va fer l'any passat. I tot això, evidentment, ha condicionat. Crec que també la dependència de Lamin ha augmentat. Lamin no comença la temporada actual, és la que acaba d'acabar, amb el mateix pes i el mateix nivell que ho fa el primer any de Flick, que és un jugador encara molt més verd, més tou, i això també condiciona una mica. A mi em sembla que, com deia l'Àlex, jo crec que és una temporada... Jo li posaria un notable. Crec que després d'haver guanyat la Lliga, és a dir, tots els títols nacionals, ha estat a punt de tornar-ho a fer. La Copa al final, doncs bé, aquell, podem dir accident contra l'Atlètic de Madrid, perquè perdre 4-0 al final no és normal, no és habitual.
0: A la primera part va ser.
3: Sí, la primera part, 45 minuts, i la segona va passar tot allò de gol de Cubarsí, etc, i una tornada molt bona, però que no va servir. I sí que la Champions crec que al final és on ha faltat, no? Aquest puntet, hem vist en partit sobretot el dia del... per exemple, del PSG, que el PSG és un parell, va ser un parell una mica descafeinat per les baixes dels dos, no? Però la sensació de la segona part encara estaves una mica lluny d'aquell nivell, i contra l'Atlètic Madrid, doncs, una eliminatòria molt accidentada també amb les expulsions, etc, amb el gol de Julián de falta en pràcticament l'única ocasió del partit, però crec que és una temporada que al final reivindiques també jugadors com Gerard Martín, que ja, no, avui en parlareu, ha acabat sent una peça vital, futbolistes com Lamine han acabat d'escalar i ser no el millor jugador del món, un dels tres millors de forma constant, i bé, fitxatges com el de Joan, que t'han donat un rendiment immediat, no? I per tant jo crec que és un tercer any ara el que encarem de a veure si el projecte, més enllà de tornar a tenir aquestes constants vitals, és capaç de fer aquest següent pas decisiu, que jo crec que Flick és per això que vol ser tan agressiu també al mercat.
0: Ara anirem al tercer any, que suposo que en teniu ganes de parlar del futur, de l'arribada de Gordon, de la possible arribada de Julián, de Bernardo Silva. No, només sobre la temporada passada, algun matís tàctic us hagi cridat l'atenció? Alguna cosa que ara apuntava l'Àlex o que apuntaves tu, Blaia, de dir, mira, això m'ha agradat o això no m'ho esperava, i després... El fet que en molts moments s'ha jugat amb quatre migcampistes, no? Fermín a la banda. Que això suposo que ha estat una obligació, que no ho veurem tant, no?, en aquesta tercera temporada. O sigui, ha estat més per les lesions, no?, crec jo. No sé si ho lliga, o lliga una mica, aquest matís tàctic lliga amb el que us demano, de si hi ha alguna cosa que us hagi cridat l'atenció.
1: Sí, a veure, primer de tot, si aquesta és l'evolució que vol Flick o no cap al tercer any, ho veurem. A mi és una de les coses que em motiva més, no? L'arribada de Gordon va en un sentit contrari, però veurem com es tanca el mercat, qui arriba, quines peces, però ja ho veurem. Matisos tàctics. Per mi la pressió, el Barça no ha pressionat tan bé, però perquè hi ha hagut un canvi. Recordem que el primer any amb Lewandowski el que feia Flick és restar-li aquests esforços i el veiem moltes vegades posat al mig del camp i que eren els extrems els que anaven de fora cap a dins a pressionar. Aquest any hem vist Lewandowski, quan ha fet Lewandowski també ho ha canviat, però hem vist molt més a Ferran, i el que ha fet ha sigut emparellar-se, és a dir, Ferran no venia al mig del camp, sinó que saltava un dels centrals, començava... I això que jo, personalment, em pensava que ajudaria en la pressió al Barça, crec que al final, doncs no, a vegades el futbol et sorprèn, no? Crec que li ha restat, és a dir, ha deixat uns escenaris més oberts, els rivals ha pogut sortir més per dins, s'orientava pitjor, bé, doncs aquesta sortida del rival, i com a matís et diria, aquest... que veurem si el Barça o si Flick el manté o torna a variar. Dos, les alçades que et deia dels laterals. I després jo li he vist una voluntat del joc, veurem si és forçada o no per l'absència de Lamin, d'aquests quatre migcampistes, però és evident que li hem vist, no?, aquesta voluntat de controlar molt més el joc quan no ha tingut Lamin, quan el Barça ha estat més, diguéssim, més terrenal a dalt, ha apostat per aquest quart migcampista, no? Però veurem, també cal dir que amb l'estat de forma de Fermín, l'estat de forma de Bernal, els moments de Dani Olmo, com ha tornat Gavi, és que al final és... haig de posar-ne quatre, perquè si no deixo fora a dos que estan molt bé.
0: Ja. Amb aquella escena de Pedri dient calma, sí. No? Controlem una mica la pilota, que s'ha fet molt habitual aquest any, no? Això.
3: Jo com a matís et diria el tema de la línia del fora de joc, crec que aquest any, sobretot el tram, a partir del segon tram de temporada, després d'aquells partits, si recordo, inici de curs del Bruges, també contra el Celta, per exemple, que el Barça era com que encaixava molts gols constantment, que no hi havia un punt de calma, ho hem vist, no? Que ha matisat molt més aquesta línia, no? I que ja no estan anar a buscar que el rival caigui fora de joc, sinó provat una miqueta més d'ordre d'estructura defensiva amb un bloc més mig, no, no tan avançat quan no pots pressionar realment bé, perquè has tingut moltes baixes que t'han fet jugar pitjor i per tant si jugues pitjor tampoc pots pressionar o ser igual d'efectiu. I el tema dels migcampistes, jo és que aquí crec que tant Fermín com Olo a mi em semblen més davanters que migcampistes, és a dir, quan inclús el Barça juga amb De Jong o Pedri, crec que el que vol Flick és que siguin gairebé un quart davanter, tot i que tenen qualitat i a vegades no, diem, ostres, és aquest tercer migcampista, realment Fermín, jo crec que mires a les xifres als dos anys en Flick, són xifres de davanter, és un jugador que trenca, que va a l'espai.
0: I té gol, i té gol.
3: I té gol, i el món més gaudeix és a la frontal. No, jo crec que li costa molt més quan ha de rebre a camp propi que no a la frontal. Per tant, si arriba Bernardo, etc, sí que tens tants jugadors a dins que potser sí que has d'acabar jugant amb més migcampistes, no? Perquè al final tens més efectius. Però jo crec que Flick no sent tant el futbol així i veurem què passa, no? Però jo crec que continuarà apostant més per aquests davanters.
0: Clar, anem a la tercera temporada. Què us imagineu? Amb extrems oberts, llavors? No tants migcampistes, o què? O sigui, Gordon obert si juga a l'esquerra,
1: ja
0: Rafinha obert si juga
1: primer
0: a l'esquerra...
1: Primer de tot, el que ens ha demostrat és que la incorporació de Gordon no va buscar un perfil diferent, sinó que replica perfils que tu ja tens a la plantilla, per exemple, amb Rafinha, cadascú amb les seves qualitats i amb les seves virtuts, que tens, per exemple, amb Rafinha, amb Ferran, fins i tot amb Fermín, que és un jugador que et trenca molt, que et pressiona, i Gordon va en aquest sentit. Gordon és un jugador amb molta qualitat, però que t'ataca els espais de meravella. Amb la qual cosa, diguéssim que el pilar número 1 o l'estructura, la regla número 1 del Barça de Flick, que és la pressió dalt i la pressió després de perdre pilota per afogar els rivals, la veurem permanentment a tots els partits i a tots els minuts. Això és el que s'ha volgut o es vol assegurar Flick de cara a la tercera temporada, interpreto jo. És a dir, quan tu tens aquestes bèsties a dalt que et pressionen i et trenquen l'espai, saps que et pots passar tots els partits de la temporada amb dos dels tres davanters llançant-te desmarcades, orientant les pressions i anant a dalt. Per tant, jo imagino un Barça molt actiu en aquesta pressió, recuperant-la i posant-la dalt de tot.
0: Un pèl diferent al que hem vist, o sigui, més rock and roll a la tercera. Tornaríem al rock and roll?
1: No en quant a manera de jugar, sinó que aquesta davallada que hi ha hagut a la pressió, jo crec que Flick es vol blindar aquí. És a dir, si em cau Rafinha, no pot caure la meva pressió. Si em cau Ferran per el que sigui... No, és una cosa que no vol negociar, no? La pressió sempre ha estat, diguéssim, o el punt número 1 o el punt número 2 del Barça de Flick, fins i tot quan estava al Bayern, no? Per tant, per mi això, veurem si després, quan tanqui el mercat al Barça, veurem totes les peces que hi han i... Jo el que sí que intueixo és que voldrà molta més versatilitat a dalt, no? És a dir, més varietat. Un equip no pot ser previsible, i ho estem veient amb l'exemple del Paris Saint-Germain, no? Ni en quant a manera de jugar ni en quant a noms. És a dir, jo veig molt difícil que repeteixi molts partits seguits el que tenim al cap amb la ment, amb el nou si arriba Julián o qui sigui, i Rafinha a l'esquerra, no? És a dir, aquí hi haurà molta més versatilitat. Això és el que intueixo i després veurem si vol tirar cap al control. Jo crec que el que voldrà Flick i crec que necessita el Barça, una és acabar de matitzar la línia defensiva, com bé deia l'Albert, que jo crec que ho hem vist ja, hem vist aquí una progressió sobretot al final de temporada i crec que aquí ha interpretat millor quan hi ha pressió, quan no hi és, quan tiro la línia endarrere, i després les velocitats del joc. És a dir, no pot... És un equip que el Barça moltes vegades ha jugat a una sola velocitat i normalment ha estat la vertical, no? El de recupero i vaig a l'atac ràpid...
0: La bogeria.
1: Jo crec que per guanyar la Champions, per fer aquest pas endavant, necessites saber interpretar quan has de jugar vertical, quan has de guardar i has de dormir una mica el joc. I crec que anirà en aquest sentit, no? A que l'equip aprengui a fer això. Per això ell parlava de l'experiència, no? Per detectar aquests moments. Intueixo que anirà per aquí.
0: Tu? Què intueixes?
3: A veure, jo al final penso que arribi qui arribi, si tu fas la pregunta, Flick, que són els bons, Pedri i Lamine. Per tant, has de jugar el que vulguin aquests dos jugadors. Jo crec que els hi convé més un futbol més pausat. Potser Lamine sí que es pot accelerar més, però al final Lamine em sembla un jugador que també li agrada molt, no? Tocar molta pilota i no tant un partit més obert. Sí que penso que l'arribada de Gordon a mi no em sembla que sigui tant per veure extrems tan oberts. Jo crec que Gordon pot replicar més el que fa Rafinha, sent diferent, però Rafinha no deixa de ser un segon davanter per l'esquerra, és a dir, és un jugador molt, molt més interior, amb Flick, no?, que trenca l'espai, i Gordon crec que és un futbolista que té aquesta diagonal, perquè al final ell jugaria a cama canviada, però tampoc descarto que pugui jugar molts minuts per dins, fins i tot de davanter, depenent del partit. Si és un partit potser més obert, Gordon aquí et pot sumar aquesta potència, no en el dia a dia a la Lliga, perquè al final ell no té aquests recursos per sobreviure dins l'àrea ni la sensibilitat tècnica, I em sembla que el Barça, crec que li manca potser a vegades, no?, ser un equip que trobi el ritme que se sent còmode. Crec que aquest any s'ha vist més forçat a jugar de ritmes que no li anaven bé, o sigui, massa accelerat i el rival tenia o més velocitat o està més inspirat que tu i no t'ha acabat de sortir, o a vegades has hagut de pasturar una miqueta massa pel camp, no?, de mossegar massa la jugada, i això tampoc t'ha acabat de sortir. Ho hem vist en aquest tram final de Lliga. En algun partit recordo, per exemple, el clàssic al Bernabéu, que el Barça reava molt justet, no?, i no va poder dominar bé el partit, o va tenir molta pilota però no acabava de generar massa, i per tant crec que al final Flick detecta que és a davant on necessites pujar una mica el nivell, tenir més opcions, com deia l'Àlex, per no ser un equip que depengui sempre de que Rafinha cada 3 dies estigui al 100%, i potser fer més aquest Dembélé del PSG de dir, ostres, a veure si a la Lliga almenys pots tenir un jugador més dosificat. Jo crec que això és clau, perquè al final amb l'estil que vol Flick és que cada partit necessites un nivell molt alt, no?, d'intensitat, de ritme, i això és molt complicat, i al final jo crec que tot va una miqueta per aquí, perquè estem veient que, per exemple, la defensa es desaté una mica més, sí, tenint en compte que molta gent aquest any ha parlat més de la línia, i realment Flick, clar, no, però al revés.
0: Ell ho lliga dient, si a dalt em mosseguen i em pressionen, em generaran menys al darrere, no?
3: Clar, i per tant, creu recuperes que aquesta gana, exacte.
0: Sí, ell pot sobreviure a Mèric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Koundé, a veure si s'acaba quedant, no? Araujo, si torna, està bé, Christensen...
3: Saps què passa? És que quan dius allò de fer la casa, no, a vegades, de començar per ficar els fonaments, clar, ho associem a la defensa, però els fonaments potser és al revés, no? Per Flick és més l'atac, sí, i el que és la teulada al final ja és la defensa, perquè és el que jo crec que menys li preocupa a Flick, és realment aquest últim apartat, que quan veus els perills del Barça, és que defensa realment poc, no? És a dir, jo crec que és l'objectiu.
0: De fet, la defensa comença al davant.
1: Exacte,
0: per ell, no?
1: De fet, quan a ell se li ha preguntat sempre per aquestes ocasions on el Barça l'han agafat al fora de joc, amb la línia avançada, ell sempre ha tret el primer argument en la pressió.
0: Clar.
1: És que no pressionaven bé i, per tant, la defensa quedava molt exposada.
0: Ara seguim, aneu pensant jugadors que us hagin sorprès aquesta temporada i us demanaré un possible 11 per començar la Lliga l'any que ve. Tenint en compte que Julián i Bernardo, compteu que arriben, quin 11 seria el vostre? El de dir, va, amb aquest aniria mort a començar la Lliga i a guanyar la Champions. Però, atenció al playoff de la Lliga CB de bàsquet, que tenim notícia Dani Aguilar.
4: 97-98, acaba de perdre el Real Madrid a casa contra el Tenerife. Guanyava de 7 a l'últim minut. A l'últim minut guanyava de 7 punts. Dos triples monumentals de Jaime Fernández i de Dornekamp acaben donant la victòria, 97-98. Per tant, el Madrid perd a casa, és la sisena derrota seguida a l'ACB del Real Madrid, la pitjor ratxa de la seva història. Sí. I aquest primer contra vuitè, que de moment fa que el vuitè recuperi factor pista, dit d'una altra manera, demà passat.
0: Dijous, també.
4: Dijous. Si el Barça guanya a casa i el Tenerife guanya a casa, semifinals de l'ACB, Barça-Tenerife.
0: I a més el Barça tindria factor pista.
4: Correcte.
0: Imagina't com pot canviar tot en 3 dies. Del desastre de menys 25 de diumenge, el Barça poder aspirar a jugar una final de la Lliga CB, no? Perquè a priori seria favorit contra el Tenerife.
4: Com seria favorit? Vaja, queda per sobre la classificació. Seria una final d'un cinquè contra vuitè. Una semifinal d'un cinquè contra vuitè.
0: Imagina't.
4: Han de passar moltes coses encara, que el Madrid és el Madrid, eh?
0: Sí, més tard sentim reaccions de la victòria del Barça a la pista del Camp Múrcia i també estiguem pendents del Madrid. Sí, després d'aquesta derrota... sorprenent, del primer classificat contra el vuitè, a més a casa, al Movistar Arena. Gràcies, Dani.
4: Fins ara.
0: Vinga, adéu-siau. Així arrenca, aquest t'ho diràs. Mira, estem parlant amb l'Albert Olalla i l'Àlex Dalmas sobre aquest Barça de Flick, sobre el que els ha agradat i el que no els ha agradat de la segona temporada i sobre com veuen la tercera temporada del tècnic alemany. Us deia, jugadors que us hagin sorprès. Albert, comença ara per tu. Jugadors que t'hagin sorprès i que creus que poden ser importants ja en la tercera temporada.
3: Home, jo crec que el que ens ve tots al cap és primer Gerard Martín, perquè ha passat de ser un futbolista que jo almenys tenia dubtes el seu primer any del seu paper al Barça, que el veiem patir en els primers partits com a lateral esquerre, i ha acabat jugant de central, no només això, sinó a un nivell molt alt, i jo crec que sent la millor parella de Cubarsí de tota la temporada, que recordem que ha tingut tots els centrals al costat Cubarsí, i amb el que s'ha sentit més a gust, amb el que ha rendit millor, crec que ha estat amb Gerard Martín. Per tant, per mi és el nom a destacar. Després posaria també Eric García, perquè tot i que va acabar molt bé la temporada 24-25, crec que Eric García, no només això, sinó que ara mateix, per mi és el lateral titular del Barça, seria Eric.
0: Més que central, sí.
3: Jo el veig més com a lateral, perquè crec que la posició de central, per mi la parella de Gerard i Pau, amb el que hi ha ara, em sembla millor, més complementària. A més, Cubarsí crec que agraeix més tenir un perfil esquerrà natural. I després, perquè a mi Eric, al lateral dret, em sembla que Koundé no està bé, i que Eric, recordem el clàssic, per exemple, el dia que ve Vinícius, que jo pensava que jugaria Koundé, doncs no, va apostar per Eric i està a un nivell molt alt. I bé, jo crec que per mi serien els dos grans noms, tot i que n'hi ha més, a veure l'Àlex si en troba algun altre.
1: Jo em sumo a l'Eric lateral dret per la temporada vinent.
0: També, eh?
1: Sí, després en parlem. Jo el veig molt allà. Quan fem l'11 en parlem. A veure, per dir coses diferents o noms diferents, és evident que Gerard Martín, tots et traurien a Gerard Martín, perquè jo, només per afegir, diria que és millor central que lateral, no? Ens ha ensenyat que és millor central que lateral.
0: No ho sabia ni ell, motius. Ni nosaltres.
1: Potser ell ho sabia, però, o només ho sabia Flick, però jo crec que no ho sabia, ens ho ha demostrat. A veure, per tant, Gerard a banda, jo diria Marc Bernal. Crec que és un futbolista que està criat a ser estructural els propers anys. Crec que té un tram de temporada, l'hem vist poc, però ha tingut un tram de temporada amb un pic de rendiment boníssim. Ens ha ensenyat que, a part de ser un jugador que pot ser un 6 o un 8 supercomplet, que té el joc al cap, que bé, que sap jugar en curt, en llarg, té una arribada fantàstica i, per tant, representa aquest prototip de migcampista modern o de 6 modern. Per tant, et diria aquest, és evident que Gerard, Eric, són noms, no? Eric, jo només afegir que crec que fa el canvi aquesta temporada ha sigut el canvi d'estatus definitiu d'Eric, no? Que si agafem minuts és el jugador més utilitzat, no? El que juga més partits, més que Joan Garcia, i quan la temporada passada va dir ser un jugador, no sé si a l'11, al 12, una cosa així, no? Però si em fas quedar amb un nom que m'ha sorprès, jo et diria Bernal, i ara que hi penso, l'últim tram de temporada de Gavi. A mi m'ha agradat moltíssim i crec que planteja preguntes noves per la propera temporada.
0: No m'heu dit res de Fermín, però entenc perquè ja el consideràveu com un gran jugador, no? Tot i que a mi sí que m'ha sorprès una mica el seu rendiment brutal, no?
3: És que Fermín és el que dius, no? Que potser és un nom que ja no ens sorprèn perquè sí que entenem que és l'evolució lògica que vagi cada any fent més cos, però sí que és evident que una temporada així, després dels rumors a l'estiu, que tampoc partia com a titularíssim, no? Que Dani Olmo jo crec que tenia més estatus a l'inici, doncs tot el que ha fet és brutal. Llàstima de la lesió ara aquest final de temporada, però bé, suposo que estarà ja a ple rendiment a la pretemporada, que això a Flick li agradarà.
0: No he dit res de Lamine, perquè aquest no sorprèn, no?
1: Va, però t'ho podríem dir, tant de Fermín com de Lamine. Per mi, Lamine dona... Per mi ha escalat l'últim graó que li faltava a Lamine, no? Per situar-se, bé, això dependrà de gustos, algú posarà el primer, el segon, el tercer del món, però per qui anirà? Per mi ara mateix és el jugador més desequilibrant del món i crec que ha accedit a aquest últim graó. Però sí.
0: Ja tenim per aquí la següent tertúlia.
1: Els mites.
0: Sí, els mites, de veritat. Hola, Màrius Carol, què tal? Bona nit.
5: Quan he dit mites m'he girat perquè dic, igual avui hem portat algú amb cara i ulls, segur que la toca.
0: Hola, bona nit.
6: Hola, Raül Llimós. Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. I hola, Lluís Carrasco.
7: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Mira, ara acomiadarem l'Albert Blai i l'Àlex Dalmas, que estàvem tenint una xerrada deliciosa sobre el Barça de Flick d'aquesta temporada passada i sobretot ja pensant en la vinent. I vull acabar amb vosaltres, Blai, Dalmas, també si voleu afegir alguna cosa a la resta, preguntant-vos per Julián i Bernardo, que encara no són oficials, però el Barça té la intenció de, evidentment, Julián, que és el gran objectiu ara mateix, tot i que l'Atlético s'entesti a fer veure que seguirà allà, quan el jugador no vol. I després Bernardo Silva, que és una oportunitat de mercat, que Flick no la veia necessària perquè té jugadors de garanties, però arribats a aquest punt, i si el jugador vol venir i ve a sumar, doncs és un magnífic fitxatge, no? Llavors, com els veieu? Us encaixen? O sigui, ara mateix són aquests perfils necessaris a la plantilla?
3: Home, jo crec que el nom de Bernardo, a mi, sincerament, aquests últims mesos m'ha convençut, perquè jo la temporada 24-25, sense Rodri, s'ha de dir, el vaig veure ja lluny del màxim nivell, i aquest any crec que va començar més fluix, però ha acabat jugant molt i molt bé. Crec que també, evidentment, el Barça no és el City al mig del camp sense Rodri ha sigut un solar, ha tingut molts buits, però quan tu tens un equip ja fet amb molts migcampistes, és el que diem, no és... Bernardo no és un jugador que per si sol et faci guanyar, però sí que és un jugador que quan tu ja tens un equip competitiu, aquest Bernardo actual de 32 anys, és un futbolista que t'eleva el nivell, i Julián a mi sempre ha dit que és el jugador que jo firmaria. Em sembla que encaixa tant a nivell humà, pel que representa Julián, un jugador treballador, humil, generós en l'esforç, i després a nivell futbolístic crec que et pot fer un salt en molts aspectes, i evidentment és un jugador que amb 25-26 anys doncs, en teoria entraria els millors anys de la seva carrera aquí al Barça.
0: I té falta directa, té gol de falta directa.
3: Té un xut espectacular.
1: Sí, però compte que Rashford ja n'ha fet algun.
0: Sí, però Rashford, com que no seguirà, ara hauràs de fiar-ho tot a Julián, que ja li té la mida presa al Camp Nou, perquè la porteria aquella va fotre un bon gol.
5: Fet molt pocs gols aquesta temporada, em sembla que ha fet 3,
0: A on? De falta?
5: No, 3 gols he fet.
1: 8 en Lliga, no?
5: Sí?
0: Sí, a la Lliga 8, crec. Ja, a la Champions n'ha fet més, n'ha fet 10 o així. De fet, ens explicaven ahir tant el Moñino com la Vero Brunati que quan el fitxen del Manchester City li prometen que vindrà aquí a ser pichichi de la Lliga Espanyola, que això serà l'hòstia en patinet. I s'ha trobat el que s'ha trobat, que a la Lliga el canviaven al minut 60, que no li donaven boles i que ha fotut 8 gols.
5: S'obren cromos al mig del
1: camp. Però qui li va prometre? Simeone li va prometre que
0: sigui pichichi? Sí, bueno, el club i Simeone, que estaven fent un equip per jugar millor, per intentar aspirar a més coses i tal.
3: Però també hauria de marcar-ne més, perquè al final s'ha de fer ell els gols.
0: Sí, ja, però si no li arriben, clar.
3: Jo crec que aquí s'ha de ser més exigent amb un jugador que la Champions els ha fet. Jo crec que la temporada de Julián a la Lliga és molt fluixa.
0: Molt fluixa,
3: i per mi que m'encanta, però jo crec que s'ha de dir.
0: Tu què en penses?
1: A veure, sobre Julián, comencem per Julián. Primer, a mi m'agradaria destacar que el que fa el Barça amb l'arribada de Gordon és un moviment estratègic de mercat. És a dir, un mercat que podria ser d'imperiosa necessitat per al Barça ja no ho és tant. I per tant, tu aquí li estàs enviant un missatge a Julián i estàs enviant un missatge al mercat de que tens a Gordon, que et pots jugar de nou i que ja no vas tan necessitat. És veritat que t'ha marxat Lewandowski, però no està tan necessitat. Futbolísticament, per mi, Julián, ja sabeu que encaixa perfectament. Ara, jo crec que el Barça s'equivocaria si fos un o Julián o no hi ha res més a la vida, no? És a dir, hi ha altres opcions. Per mi és el que encaixa millor, eh?
0: João Pedro, però, per exemple, és l'altre que
1: estan seguint. Harry Kane, per mi, Julián representa el prototip. És que jo crec que el futbol modern va cap aquí. El futbol modern va cap a jugar amb un nou dinàmic que pugui intercanviar posicions, que pugui caure a banda, que vingui a rebre, que trenqui els espais, i aquí Julián encaixa de meravella. També encaixa de meravella per una de les coses que us he dit en alguna tertúlia post-Champions, i és que no sabem el futur de Lamine. I que ara mateix Lamine està còmode a la dreta. Però si tu vas a fitxar el teu nou per als propers 4-5 anys, has d'estar preparat per si algun dia Lamine comença la seva migració cap al mig, com va passar amb Messi o amb els jugadors de talent que parteixen de la banda i, òbviament, a la banda poden rebre moltes més ajudes del rival i, en canvi, quan estàs al mig ja és molt més difícil, no? Si això passés, Julián pot anar a banda. Un altre perfil més nou, ja no tant. I a mi el que m'agrada de Julián, de les seves xifres, és que normalment en els partits grans i en els escenaris grans acostuma a aparèixer, és a dir, cara a cara contra el Madrid, el Mundial va fer un Mundial espectacular, fa pocs gols en Lliga, però en Champions en fa 10. I crec que això s'ha de mirar en un futbolista, per tant, Julián, sens dubte. I en Bernardo Silva jo estic més en Flick. A mi em passa una cosa amb Bernardo Silva, considerant-lo un jugador extraordinari, jo no crec que el Barça el necessiti. Si arriba, òbviament no molesta, i és un gran jugador, eh? Però jo crec que la necessitat al mig no és tan gran com al darrere. Jo crec que si aquest punt d'experiència l'aconsegueixes tenir a la línia defensiva, et sumaria més per l'equip que al mig. I em fa por que, és veritat que Bernardo Silva replica el perfil de Pedri, que ara mateix no tens ningú i que t'ho pot fer, però és que Bernardo Silva et soluciona aquest problema de Pedri un any, dos anys,
0: i després
1: no tornaràs a tenir algú com Pedri. I em fa por que et caigui algú com Gavi, que jo crec que amb paciència i en aquesta posició de 8, amb el final de temporada que li hem vist, crec que podria arribar a fer Gavi o Bernal. Em fa por que l'arribada de Bernardo Silva pugui deixar pel camí algun d'aquests dos noms.
0: No, confiem en Flick, no?, que sàpiga gestionar-ho quan es confirmi l'arribada de Bernardo Silva. Mira, acabem. No sé si voldreu jugar, Raül, Lluís i Màrius. Us he demanat quin seria el vostre 11 per començar la temporada que ve. Tenint en compte que el Barça fitxa Julián i Bernardo, val? Fem futbol ficció. El teu 11 titular amb totes aquestes peces que tindrà Flick.
5: Per què farem tanta gent al mig del camp?
0: És que tenim
5: cromos repetits per un tubo.
0: Però per això vull fer aquest joc de quin seria el teu 11 l'any que ve. Qui posaries?
5: No?
0: Vinga, Blaia, tu qui posaries?
3: Jo faria Joan.
0: Joan, segur?
3: Sí, Cubarsí, Gerard. Jo aniria... Cancelo, que el contem o no?
0: Sí, compta.
3: Sí? Pues Cancelo i Eric.
0: Eric a la dreta, Cancelo a l'esquerra. Sí. Vale. I Cubarsí, Gerard.
3: Exacte. Jo seria Pedri, De Jong, Fermín, Rafinha, Lamine i Julián.
0: Pedri, De Jong, Fermín, Rafinha, Lamine i Julián.
7: Perquè De Jong continua, eh?
3: Ja. Home, en principi... Bueno, ell va dir que sí.
1: Tu a Bernardo el canviat.
3: Jo és que les ventes també n'haurem de parlar.
7: Els clucs, sí. Va. No, jo no crec que tinguem tants... Si ve Bernardo Silva...
5: Recordo,
7: Màrius, el partit de Copa contra l'Atlètic de Madrid, que vam acabar amb el ganxo, amb un mig del camp que no, sí, no teníem recanvis.
0: Rampes de Bernal, rampes de Pedri, no?
7: Sí. Dic, al final la temporada és molt llarga, hi ha lesions, hi ha sancions, hi ha partits per tots. I a més, imagino que Bernardo no vindrà aquí a ser titular indiscutible, vindrà a jugar un altre tipus de rol, no? Crec que la relació qualitat-preu amb Bernardo Silva és indiscutible.
5: Aviam, hi ha futbolistes que si tu els portes, saps que si els vas deixant a la banqueta tindràs un problema. És evident. És a dir, Flick està disposat a assumir aquest problema? Segurament.
7: Jo crec que sí.
5: Segurament. El que no sé és si el jugador... És que, en fi, Bernardo Silva és molt Bernardo Silva. Estarà a la recta final de la seva carrera. Bueno, encara no té els 32, en té 31.
7: Es fa l'agost.
5: Bueno, té 31. Vull dir...
7: Lewandowski va venir amb 34.
5: Bueno, sí.
7: I el rendiment que ha ofert ha estat magnífic.
5: I tenim un porter...
1: Sí, però venia a ser titular, indiscutible, ella.
0: Sí. Jo crec que acceptarà el rol de dir, val, vinc a un Barça fet, era la meva il·lusió de la meva vida, per tant, intentaré sumar al màxim. I a més, un tio que és, diuen que és bon tio, mentor amb els joves...
5: És veritat que pots actitud. Fer jugar a més llocs. O sigui, sí. De les avantatges del futbolista...
0: Per Lamine Yamal també el veuen, si Lamine algun dia...
7: I que ve a preu zero. Ah, vull dir, clar, amb aquest tio amb 28 anys t'hagués costat 100 quilos.
0: Sí, sí, mínim. El teu 11, Dalmas?
1: Vinga, el meu 11, només un canvi,
0: Ah, sí?
1: Joan a la porteria, Eric lateral dret, Valde lateral esquerra, si no ve ningú al darrere, jo crec que Flick i jo també ho faria, mantindria el Cubarsí Gerard Martín.
0: Cancelo, no? Has dit Valde?
1: No, a mi m'agrada més Valde. Llavors, mig al camp, De Jong, Pedri, Fermín, i a dalt... Lamine, Julián, Rafinha.
0: Sí, eh? Sí. No heu posat Bernal, no heu posat Olmo...
7: Gavi.
0: No heu posat Gavi.
1: Ja partit
0: no heu posat Gordon.
1: No heu posat Bernardo, tampoc,
8: Jo el faria tot molt diferent.
0: Ah, sí? Tu què faries?
8: Sí. Jo posaria Joan García a la porteria, de lateral dret posaria Héctor Fort, me'l quedaria, Cubarsí, Guardiol, al centre de defensa.
5: I Cucurulla, i Cucurulla per l'esquerra.
1: Però vale, Guardiol no ens ha deixat
5: posar. Ara, si no sé si podem pagar-ho,
8: Em deixa posar Guardiol.
1: Ah, doncs pues jo amb Guardiol jo m'hi sumo,
8: Bueno, doncs darrerament sentiràs parlar. Guardiol i per l'esquerra Valde, estic amb Dalmas, en el centre del camp Gavi, Pedri, Fermín, i al davant...
0: Lamine?
8: Gordon, per l'esquerra.
0: Sí.
8: Ni que sigui perquè és nou. Julián i Lamine Yamal.
0: Guardiol ja vam dir que el Barça el té controlat, però és molt car i la defensa no és una prioritat si no hi ha una sortida. Ha d'haver-hi alguna sortida perquè el Barça pugui...
5: El terme que la defensa no és una prioritat és una cosa que tots hem acceptat. I jo crec que el Barça té un problema de la defensa de mil parell de nassos. Per què? Aviam, si per la Lliga funciona però magníficament bé aquest, però si anem per aquests mons de Déu, aquesta, escolta, hem patit molt amb aquesta defensa, està plena de bona gent, però necessitem algun tipus que faci una mica de por. O sigui, tu veus, no sé, mira que són grans, el centre del camp és gran del Paris Saint-Germain, Els laterals són uns tios que jo mostro en un carrer fosc i donc la cartera. O sigui, abans de dir bona tarda, donc la cartera. No, home, és veritat. Hòstia,
7: Sí que és veritat que qualsevol dels quatre que va jugar a la defensa de l'Arsenal, per exemple, els quatre en centrals,
0: imposen, sí.
7: Qualsevol podria fer un bon paper al Barça.
0: Però no esteu contents? És que ara parlem de Gerard Martín, de la irrupció que ha tingut.
5: Jo crec que és molt bo.
8: Ha estat la gran sorpresa de la temporada.
5: Escolta, s'ha adaptat a la posició.
8: Per mi, en diferència, la gran sorpresa ara. I el que més boques ha callat, sens dubte. Entre altres, la meva. I ho he de reconèixer.
1: No l'has posat a l'11.
8: No l'he posat a l'11, però és que el Barça ha de tenir 24 grans jugadors i m'ha dit a l'11 titular. I si vingués Guardiol, crec que té més condicions Guardiol per ser titular en el Barça en aquest moment que Gerard Martín, que també ha fet un paper extraordinari.
0: Doncs mira, farem una publi i ara seguirem parlant d'això i de Gerard Martín, que la Marta porta un informe molt xulo. Albert Blay i Àlex Dalmas, moltes gràcies.
1: Un plaer.
0: Escolta, estan meravellós, ho hem pogut fer.
1: Per fi,
0: sí, perquè hi havia molts dies que havíem hagut d'anul·lar aquesta magnífica tertúlia futbolera que volíem fer també amb el Marc Marvà, pobre, que té avui una grip i des d'aquí una abraçada. Gràcies, fins a la pròxima,
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu, gaudiu. Vinga, fem una pausa i ens quedem aquí amb el Màrius, amb el Raül i amb el Lluís Carrasco i de seguida fem passar la Marta Ramon i seguim parlant de Gerard Martín, del Mercato del Barça i d'Enrique Riquelme, que avui s'ha assegut, mira, en aquesta cadira on hi ha el Màrius. Per qui s'ha assegut? El presidenciable a les eleccions del Real Madrid. Ha estat bé la conversa. Ara la repassem.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firaubovilanova.cat. Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
12: Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego. Drives a 98-0.
9: Tu diràs, amb Aleix Pariser. Girl, buddy.

0: 7 i dos quarts a 12 de la nit, aquí seguim, vinga, en aquesta tertúlia dels dimarts, per seguir parlant de l'actualitat del Barça. Ha estat bé la masterclass, que hem fet de futbol?
1: Són uns mestres.
0: Aquesta gent en sap bastant, sí.
1: Què hem de dir nosaltres ara?
0: No, no, ja veuràs, moltes
2: parlarem
0: coses.
2: Parlarem d'altres coses.
0: Moltes coses. Hola, Marta Ramon.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Mira, ara que repassam una mica els noms propis i la segona temporada de Flick, mirant ja cap a la tercera, que arrencarà d'aquí a... mes i mig, no? Perquè la pretemporada...
3: La pretemporada començarà el 13 de juliol, un dia amunt, un dia avall.
1: El dia de l'aniversari de la Minya Mal.
3: El dia de l'aniversari de la Minya Mal, és veritat, sí.
0: Que no hi serà, perquè com que és mundialista arribarà més tard.
3: Sí, però... arribaran... Sí, els mundialistes que arribin lluny arribaran força més tard. De fet, no estaran ni a l'estaig de pretemporada a Anglaterra, que se'n van el 27 de juliol.
0: 27 de juliol, que passa en George's Park, la seu de la Federació Anglesa.
2: Com a mínim 3 setmanes, no?
3: Sí, correcte.
0: Quan els eliminin, tenen 3 setmanes de vacances. Vull dir, si arriben a la final, que és el 19 de juliol, doncs se'n van pràcticament fins a principis

0: temporada s'ha consolidat com a titular indiscutible a l'eix de la defensa, com a central esquerrà, i hem volgut acostar-nos amb la Marta a aquest boom que ha fet aquest nano que fa 3 anys era a punt de deixar el Cornellà per jugar al Barça Atlètic amb la missió de pujar a segona divisió.
1: Sí, i n'hem parlat amb tres persones que el coneixen molt bé, una de l'àmbit familiar més estret i dos dels tècnics que més pes van tenir en els seus inicis per arribar fins on ha arribat. No sé si sabíeu que té un germà bessó, Gerard Martín, ho sabíeu, que té un germà bessó?
2: No.
1: Té un germà bessó.
2: Mira, com Marc Bartra.
1: Sí, com Marc Bartra, és veritat.
0: I són clavats, vull dir.
1: No, són diferents. Va. Són els d'aquest tipus de bessons que no s'assemblen.
0: Que estan en bosses.
1: Que no són ni vitalins.
3: Mellizos, en castellà.
0: Mellizos, perquè estan en bosses diferents dintre de l'Utens. No, ho he dit bé?
4: Jo crec que sí.
1: Tampoc pretenia ara obrir una lliçó d'anatomia de gestacions humanes. Però sí, total, que té un germà bessó que es diu Arnau i que des de fa uns mesos, a més, treballa a l'agència de representació que porta la carrera del Gerard. Hem parlat amb ell. La realitat, podríem dir que ha superat les expectatives de la casa familiar de Sant Andreu de la Barca, però, segons l'Arnau, el Gerard continua sent el mateix de sempre, malgrat els seus ascens meteòric.
5: Tal com ho porta ell, és més senzill que tots els que l'envoltem portar-ho, perquè ell ho porta supersenzill, supernatural... Ell ho porta amb molta normalitat, o sigui, com si hagués sigut totalment progressiu, que en part també una mica perquè l'any passat ja hi era i al principi tampoc tenia tant de nom i no es parlava tant d'ell, i com si hagués sigut una mica progressiu, però ell ho porta molt, molt natural i amb tranquil·litat. La veritat és ell és super proper amb els seus i super familiar tant amb la família com amb els amics.
1: Va debutar en partit oficial a Mestalla l'agost del 2024 en el primer partit de Lliga de l'era Hansi Flick. Aquell dia tota la família hi era perquè tenen cosins valencians per part materna i tots eren allà. I des d'aleshores l'han vist jugar semifinals de la Champions de lateral esquerra i convertir-se en central esquerra indiscutible a l'11 actual després d'una temporada en què no ha parat de créixer. Veure-la en aquest nivell amb el Barça encara sorprèn l'Arnau.
5: A mi la veritat que veure'l cada dia estar jugant allà a l'equip on de petits havíem sempre anat a animar i quan guanyaven títols d'anar a la rua i així, a mi encara hi ha partits que em sorprèn, o partits grans com com algun partit de Champions o algun del Madrid, veure'l allà jugant-ho tot i sent important per l'equip, a mi encara em sorprèn. Tot i que porti 2 anys, a vegades encara em sorprèn.
1: L'Arnau destaca que el que l'ajuda molt a millorar és el fet de ser tan autocrític.
5: Quan surt dels partits, tant les coses bones com les dolentes, a vegades amb mi doncs, i el món del futbol el portem des de petits i molts cops quan surt dels partits doncs, això ho he fet malament o això ho he fet bé i ens ho mirem junts i comentem les jugades moltes vegades. I ell és autocrític amb si mateix.
1: I de la família saltem als entrenadors. Hem xerrat amb Guillermo Fernández Romo, l'entrenador del Cornellà, aquell 22 de gener del 2021 que es van enfrontar al Barça als 16ens de Copa i que es va decidir a la pròrroga. Gerard Martín va ser titular per accident perquè un dels teòrics titulars es va posar malalt.
6: Él recuerdo realmente todo ese año, ¿no? Ese año cuando hicimos la planificación de la plantilla junto con Andrés Manzano y Juan Jiménez, pues no doblamos el lateral izquierdo porque entendíamos que tenía que ser un sitio para él. Concretamente ese día de poner a un chico que no era juvenil, ¿no? Un chico que era muy estable, que formó parte del primer equipo, que se tuvo que enfrentar a jugadores muy buenos y que destacó, ¿no? Destacó porque desde el lateral izquierdo pues jugó muy bien, ¿no? Que no le superó en ningún momento las circunstancias, ni el rival, ni el partido, ¿no?
1: Per Fernández Romo, la clau de la progressió del Gerard té a veure amb la mentalitat que té internament.
6: Evidentemente la progresión ha sido altísima. No puedo decir que no me sorprenda, pero es verdad que está totalmente siendo titularísimo y superestable en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que tiene que ver con los méritos que está consiguiendo, que tenía su potencial claro, pero que gracias a su mentalidad y a su trabajo lo ha conseguido desarrollar y estamos ante un nivel pues, muy bueno y que creo que sin duda se merece, ¿no? Estar donde está y está jugando al nivel que está jugando.
0: Aquel día, perdona, Dembélé salva el Barça a la pròrroga
1: sí,
0: contra
1: correcte.
0: Aquell Cornellà que va jugar Gerard Martín, sí, si sí. Ho recordo.
1: I ho va fer molt bé, frenant precisament Dembélé moltes estones Gerard Martín. I també hem parlat amb Gonzalo Riutor, l'entrenador que tenia just abans de fer el salt al Barça B. Ens explica que una de les grans qualitats del Gerard és ser una esponja.
7: Sempre ha sigut un nano humil, planer, o sigui, és molt fàcil treballar amb ell, és molt agraït també, perquè al final és el nano que escolta, que està sempre atent, que vol aprendre els seus companys.

0: anys del cos tècnic, que té una actitud molt proactiva en aquest sentit, de intentar ser una esponja i agafar-ho tot, i crec que aquesta predisposició l'ajuda moltíssim. Aquesta predisposició, més les seves habilitats, li fa que hagi pogut progressar i millorar en molts aspectes.
1: El Cornellà, sota les seves ordres, Gerard Martín ja va jugar de central a l'esquerra en una defensa, això sí, de 5. No el sorprèn que hagi pogut consolidar-se en aquesta posició.
0: No em sorprèn, sincerament. Et podria dir, no, que em sobté més aquesta progressió a nivell d'ofensiu i de mitja de demandes com a lateral esquerre, no perquè no sigués ell capaç, sinó perquè al final no havia tingut un context afavoridor per créixer en aquest aspecte. En canvi, el tema de jugar central, la temporada que treballem junts, juguem amb un sistema de 5 defenses, i jo des del principi ja sí que se li veia les qualitats, que era perfecta per aquesta posició de central esquerrà.
1: El que sí que considera un repte, un èxit, és haver estat capaç de consolidar-se en un sistema defensiu tan exigent com el de Flick.
0: No és el mateix jugar a central, línia 4, al Barça de Flick, que amb un altre equip. Sobretot el tema de l'alçada, de la línia, de defensar, de tirar la línia al fora de joc, com ho feien, aquesta coordinació, i això és molt complicat. És molt complicat, i lògicament, al final, això també demanda molt a nivell psicològic, no? De concentració, i tornem al començament. És un nano super capaç d'adquirir totes aquestes habilitats i aquestes, bueno, sobretot demandes que té el míster en una manera de defensar tan particular, no? Perquè això, saps que una errada de coordinació et penalitza i molt.
1: Flick va començar-lo a utilitzar de central esquerra el mes de novembre, després que ja el provessin a la pretemporada a la gira asiàtica, i la parella Cubarsí Gerard Martín ha estat pràcticament inamovible. Fernández Romo mira enrere i sobretot sent satisfacció quan veu fins on ha arribat.
2: Satisfechos de haber formado parte en un momento de su vida, ¿no? De pues haber apostado por él y todo el mérito sin duda para él, ¿no? Que ha ido superando todas esas circunstancias por su trabajo, con una familia formidable que tiene, y creo que tiene mucho mérito, ¿no? En lo que está consiguiendo.
1: Y arribats a aquest punt, Gonzalo Riutort li augura un gran futur al Barça.
0: Sí, em pregunten, quan estava el primer equip amb nosaltres a Cornellà, que en 3 anys, pràcticament, 3 anys, 2 anys i mig, estaria com a, pràcticament assentat com a titular al primer equip del Barça, home, jo crec que ens costaria, no?, de quadrar-ho, de dir, i ell el primer, però ha anat fent les passes i ara ha arribat a aquest punt. I el que ha demostrat les últimes dues temporades, jo és que ja sostre no li poso.
1: Àlbum de Gerard Martín, estarem tots d'acord que ja és definitiu. Ell i Eric García són els dos jugadors amb més participacions aquesta temporada en 51 partits.
3: Déu-n'hi-do el que ha jugat Gerard Martín, que té només 24 anys, nascut al febrer, per tant, amb molta progressió. Què t'ha semblat, Raül? T'ha sorprès, no? Com a tots, suposo.
4: Sí. Per mi és una història molt bonica, no? És un conte de fades i una lliçó per tots aquells que a vegades de tant en tant opinem sobre futbol i sobre futbolistes, perquè a mi m'ha passat una mica amb Gerard Martín el que em va passar amb Rafinha, que ara hem oblidat que fa 3 anys era un altre futbolista, o amb Ferran Torres, per exemple, jugadors que a mi m'han despertat dubtes en la seva carrera al Barça, però que en algun moment determinat m'han callat la boca, no? I content, que això passi. Amb Gerard Martín m'ha passat, a mi em feia dubtar. No per la seva mentalitat o pel seu cor, sinó potser per la seva qualitat tècnica, o perquè potser no li veia que es pogués consolidar, però realment el xaval s'ho ha guanyat, i a mi em va esvair molts dubtes aquell partit que va fer al camp de l'Inter de Milà, semifinals de la temporada passada, amb aquelles dues entrades, molta aportació ofensiva, encara jugant com a lateral esquerre, i aquell dia el vaig veure que podria créixer, no? I bé, benvingut sigui un mes a l'exèrcit de Flick, i crec que s'ho ha guanyat sense cap mena de dubte.
5: El dia de l'Inter és un dia en què ell hagués pogut ensorrar-se, perquè al final ell va fer el que tenia que fer, cobrir, segurament li van fer una falta, però aquest tio no ha de passar. Saps què vull dir-te? Si la jugada hagués donat al camp contrari, qualsevol dels defenses de l'Inter et fan saltar pels aires. Com ens ha passat a tots, és veritat que el primer any per un futbolista arribar al Barça, encara que tinguis molta experiència, i no en el seu cas, és molt difícil. Canviar de posició encara és jo crec que és una cosa que li dona valor afegit. Clar, ens hem anat acostumant a que estigués a l'alineació quasi bé sense donar-nos compte. Mm-hmm. O sigui, sí. I al final
4: és que l'equip
5: titular.
4: I
5: sabies que l'equip titular
4: jo crec que el canvi de posició li ha anat bé.
3: Sí. I després, per mi és millor central sí. que lateral.
4: I permet a Cobercí jugar a la dreta.
5: Mm. Això, sens dubte. I després...
1: I això, perdona, Màrius, resol un gran trencaclosques de Flick amb la sortida d'Íñigo.
5: I després una cosa que té molt de mèrit, és de bona pasta. Perquè jo me'n recordaré sempre d'aquesta temporada l'espenta que li dona el nostre porter el dia de l'Espanyol.
3: En aquella jugada còmica.
5: Que ell no arriba i l'altre diu, ja t'ajudo jo, i li va fotre una espenta
3: per tapar el xut de l'altre.
5: Això pot passar-te. Però et gires i li dius, escolta, de què vas? De què vas? No? I el tipus, escolta, com un soldat. Sí, jo crec que es va portar com un senyor.
6: Jo he tingut l'ocasió de coincidir amb el Gerard en més d'una ocasió, perquè els xavals de la Masia van al Palau. I van al Palau amb la il·lusió del jove que va al Palau. Lo increïble, i és el que voldria destacar del Gerard i de la resta de xavals de la Masia, és la seva mentalitat. Tenen un cap especial. Cal tenir un cap especial per ser vergonyós fora del camp i, en canvi, menjar-te un Josep Meazza o aguantar perfectament un Santiago Bernabéu. Per tant, estan fets d'una pasta especial. Són com aquells cucs que en l'escenari es converteixen en papallona, acaba el partit i tornen de nou al capoll per ser ells una altra vegada, per ser la família que ha explicat la Marta...
5: Tot això de dir que ell fitxaria Guardiola, eh? O sigui, no.
6: No té res a veure.
5: No, sí que té a veure.
6: No té res a veure.
5: Ens el creiem o no ens el creiem?
6: No, home, clar que ens el creiem, però titulars només hi ha 11 i 24 són les que cobreixen la plantilla. I a part de que he dit que és el jugador que més m'ha caigut la boca aquesta temporada, perquè igual que el Raül, hòstia, jo tenia els meus dubtes, però justament per aquest caràcter. I no, és tan líder com el que més, i és un xaval especial, és un xaval magnífic, i sobretot ha basat la progressió en la disciplina. És una persona que no perd la posició, que no perd la concentració, i que en cap moment perd les seves obligacions en el camp.
5: Si
6: i això és magnífic.
5: Si apostes per ell, has de tenir un lateral esquerre més defensiu, perquè si no ha de cobrir molt espai. I
3: però la idea és jugar amb Cancelo, Sí, s'acaba quedant, que al principi és la idea. També.
6: Un Valde, però en canvi estic amb l'Àlex, un Valde amb forma és un gran lateral.
3: El que veia el del Massi.
4: Valde ha de fer un pas endavant, per això.
5: Aquesta temporada...
1: És el que li reclama Flick, li reclama això.
4: A mi és un jugador que m'agrada i li veig molt potencial, però ha de fer un pas endavant. Ja no dic convertir-se en un Jordi Alba. Jordi Alba, és que si ara recordem el que feia Jordi Alba, és que era increïble. O sigui, les vegades que arribava a la línia de fons Jordi Alba...
5: I s'entrava bé.
4: I les entrades, bé, la connexió amb Messi ja ni parlar-ne, no? Però ha de fer un pas endavant.
6: El rol com tàctica, tècnica i físicament el veiem dotat per fer aquest pas.
4: Clar,
6: aleshores és un
4: té
6: tema,
4: les condicions per fer-ho.
6: De fer-li l'empenta...
1: I jo l'arribada de Cancelo no li ha anat bé, de Coco, jo crec.
4: També ha estat lesionat.
1: També ha estat lesionat. Mm.
3: Jo, sobre el que deia el Lluís, crec que és compatible dir que Gerard Martín ens ha meravellat a tots, ens ha sorprès a tots i s'ha guanyat el dret a ser titular com a central esquerrà, en preguntar-se si el Barça pot anar a jugar a grans escenaris europeus amb Gerard Martín, o necessita
4: i sobretot
3: un jugador...
6: No, la pregunta que has fet és pot? Sí, pot fer-ho. Però siguem francs, si ara preguntem a 10 aficionats Íñigo Martínez o Gerard Martín, 9 et diran Íñigo Martínez. Aleshores... bueno, hi ha preferències, hi ha una cosa que es diu veterania, hi ha una cosa que es diu ofici, hi ha una cosa que es diu experiència, i el Gerard l'ha estat adquirint tot just aquesta temporada.
3: Té 24 anys, clar.
4: I la posició central...
6: Però sobretot ha pujat aquest any a brillar i a ocupar realment una responsabilitat en el terreny de joc. Per tant, el que necessita és temps, i realment se li augura un parvenir per davant absolutament magnífic.
4: Jo crec que és compatible totalment. El que passa que Gerard Martín potser no ha tocat sostre, és a dir, el creixement pot continuar i, per tant, encara fer-se millor futbolista. I després la posició de central, segurament, a diferència del migcampista, aquí sí que necessites molts efectius. Perquè aquí està demostradíssim que al llarg d'una temporada tens expulsions, tens lesions, i aquí és una posició molt crítica. No pots quedar-te curt, no pots fer curt.
5: I el Koundé us fa patir o no?
4: El Koundé d'aquesta temporada, sí.
3: Bueno, és que l'Àlex i el Baia deien que el seu lateral dret titular és Eric, ara mateix. Per davant de Koundé.
1: I així ara mateix apunta la temporada que ve.
3: Clar, és que ho recordava el Blaia contra el Madrid. Ja sé que era el Madrid d'aquest any que venia ja deixat anar. Però Vinícius no va fer res davant d'Eric. De lateral dret, Eric. No va jugar Koundé, va jugar Eric.
4: I Koundé, recordem que el fitxem i havia jugat de central.
3: Tota la vida. Ell va dir amb Xavi que no volia ser lateral.
4: A mi em sap greu que no l'haguem pogut, segurament per demèrits propis, però no ha pogut jugar de central.
3: Si arriba,
4: o no serveix per jugar de central.
3: Si arriba una bona oferta, no se l'escoltaran. Per Koundé, per exemple, per parlar clar.
5: Veurem què fa França i veurem si és titular. I jo crec que aquí l'avantatge que té aquest Mundial és que poses els jugadors a l'aparador. I això pot fer que algú s'enamori d'un futbolista que a mi em fa patir molt. Fa patir molt perquè hi ha partits que sembla que...
4: Una empanada, sí. Però què et quedes, amb Eric? Amb Cancelo, que pot jugar a les dues bandes.
3: Xavi Espart.
4: I Xavi Espart, que pot
6: creixer. Parlava seriosament que Héctor Ford probablement anirà convocat el primer dia de concentració del Futbol Club Barcelona.
5: És bon futbolista.
6: I a veure què fem amb ell.
3: Ha crescut a Elx.
6: La primera volta amb l'Elx d'Héctor Ford és d'emmarcar. En molts partits era, amb diferència, el millor de l'equip. I a diferència del Gerard, crec que Héctor Ford sí té aquest punt d'indisciplina que no té Gerard, però també té aquest punt de talent que sí, entrés en la tàctica i amb el rigor de Flick, podria ser un lateral, però com la Copa
4: d'Europa. I és de la colla de Lamin, Cubarsí, Bernal...
3: Són molt amics. No, a veure què acaba passant. A la pretemporada s'endurà molts jugadors, no? La pretemporada, com passa sempre.
1: I la pretemporada realment l'encara Hansi Flick com un banc de proves. Especialment la d'aquesta... Sempre ho fa, però aquest estiu té moltes ganes Hansi Flick de veure què passa a l'estatge de pretemporada.
6: Sí, en la dinàmica per veure què succeeix.
1: Sí.
3: I després sobre els centrals hi ha Álvaro Cortés, que a mi m'agrada molt el dia de Mendizorroza, i a veure què passa amb aquest nano. Però...
6: Veus un altre cap especial? No és normal. Però mira, això us passa als periodistes. Alguns periodistes fora de micròfon són persones més aviat introvertides, un pèl tímides, i es posen dando... No és el teu cas.
3: No seria el meu cas. Ni al micròfon ni fora.
6: Però coneixes directors de programes d'aquesta mateixa emissora, que si són així, i que en canvi es posen d'un micro i són un autèntic showman. Aleshores, amb els futbolistes passa una miqueta el mateix, ja es veurà.
4: I al lateral esquerre tenim un altre xaval, no? El Jofre.
6: El Jofre Torrents.
4: Sí. Jofre Torrents, que és molt jove, però que també podria créixer.
3: El va utilitzar Flick, no?
1: Sí, ara ha votat aquesta temporada, però va lesionar-se.
6: Va caure lesionat en un mal moment.
1: En un mal moment.
3: Llavors, una mica, quins són... o sigui, sabem que el Barça va al davant, que l'objectiu era reforçar la davantera, ho ha fet amb Gordon, ara va per Julián... Però quins plans hi ha en defensa, Marta?
1: Doncs estan a l'expectativa de si hi ha sortides per estudiar si es reforça o no la línia defensiva. De moment, Hansi Flick, ja ho vam explicar aquí a RAC1, va descartar la incorporació de Bastoni perquè considerava que no apujava el nivell del que té ara mateix ja al darrere i perquè creia prioritari posar tots els focus en els davanters, però al Barça saben que el mercat serà llarg i que poden haver-hi moviments. Per tant, hem d'estar ben atents.
5: És veritat que vol fitxar el Madrid?
1: Com?
3: Bastoni, sí, està en l'òrbita d'algun dels candidats, Bastoni, sí. Sí. Això han explicat allà els mitjans de Madrid.
5: El candidat que guanyarà, sobretot. No?
3: Tu creus que guanyarà Florentino?
5: Sí, home, sí.
4: Del candidat president.
6: 70-30 serà.
3: Sí, també?
1: Bueno, ens estem desviant, eh?
3: Val, perdó. Vinga, Barça, sí.
1: És que aquí s'obre una finestra, sí. Després d'una porta...
5: I algú s'hi tira.
3: S'aireja tot i vinga,
1: va. No, perdona, acaba, el que dèiem era, sobretot això, que el Barça són conscients que el mercat serà llarg, que poden haver-hi moviments, i aleshores aquí l'escenari en la línia defensiva pot canviar, però ara mateix Flick ha deixat clar que la seva parella de centrals titular és la formada per Cubarsí i Gerard Martín, amb moltes lluances que la recordem pel creixement del lateral reconvertit aquesta temporada contra pronòstic.
3: No, espera, Flick, a veure si podem sentir Hansi
4: Flick cantar.
3: Flick
5: que no.
3: Parlant de...
5: No, canta,
3: no, aquesta és l'himne del Mundial, que ara el sentirem, que l'ha fet Shakira un altre cop.
1: Aquesta és una altra finestra, és una altra porta.
3: Vinga, ara sí, Flick sobre Gerard.
7: El cos tècnic van parlar d'aquesta possibilitat i s'ha vist que ho té tot per jugar en aquesta posició. La seva actitud, la seva mentalitat és increïble, molt bona. Ha millorat molt. Quan veus els seus números, són fantàstics. Estic molt content per ell, per nosaltres i pel club, perquè agafar un jugador del Barça bé i que tingui aquest rendiment en la seva segona temporada al primer equip és increïble i molt bo. Això és el que vull d'ell. Té l'actitud i la mentalitat que el Barça necessita i, és clar, la temporada que ve ha de fer un pas endavant. I estem treballant, però ell està preparat per fer-lo. Està 100% compromès en això i és genial.
1: Per tant, està clar que l'enamorament amb Gerard Martín és rotund, a l'espera de veure què passa al llarg del mercat d'estiu, però insistim en aquesta parella ara mateix indiscutible, Cubarsí-Gerard Martín com a punt de partida. Com queda, doncs, la nòmina de centrals? Bé, hem de considerar Eric García ja com a, més com a lateral dret que com a central, almenys com a punt de partida. Tenim Araujo, que genera dubtes, i Christensen a punt de renovar per dues temporades, malgrat que tampoc se'l considera fiable al 100% per la seva propensió a lesionar-se. Quan està bé, això sí, el consideren un tros de central pel talent que té i també a l'hora d'interpretar el que vol Flick dels seus defenses. Als laterals, a més d'Eric, tenim Cancelo, que es dona ja per descomptat que continuarà, i Valde i Koundé, ara ho dèiem, tenen números de sortir si ells s'avenen a canviar d'aires i efectivament doncs, hi ha ofertes amb cara i ulls. I també recordem-ho, Flick ja ha deixat clar a tothom quina és la seva situació de cara a la temporada vinent. Una altra cosa és que els missatges que ha enviat Flick, que no és partidari d'acompanyar-los directament a la porta, sinó de missatges a nivell de minuts en el tram final de temporada i també converses que ha tingut sobre la situació personal de cada un, doncs aquí els processos mentals individuals doncs, tinguin els seus efectes.
4: Mm. Per tant, Christensen, a mi m'havia oblidat absolutament d'aquest jugador.
3: Clar, és que ara mateix el Barça compta amb Cubarsí, Gerard Martín, Araujo i Christensen.
4: No el tenia al cap.
3: Quatre centrals, llavors.
4: Sí. I Eric, no?
1: Eric, que és polivalent, però que té un peu a la parcel·la del lateral dret i ara mateix per davant de Koundé.
3: Per davant de Koundé seria el lateral dret, sí. Llavors, el que explicàvem ahir és això. O surt algú d'aquí o difícilment el Barça pot anar a fer una inversió com la de Guardiol, que és un jugador que agrada per les seves característiques. Però clar, ahir explicàvem, té contracte fins al 2028 amb el City i el preu de mercat de Transfer Market és a 70 milions. Llavors el Barça, ara mateix aquests diners els vols destinar a Gordon i Julián. Bernardo Silva és una oportunitat de mercat.
4: I Cancelo? Cancelo, perdoneu, pregunta d'astronauta.
6: S'allargaria una temporada...
4: La sessió.
3: La sessió amb
6: l'avió. Ja s'ha parlat
1: també. S'està intentant,
6: això. Amb l'equip àrab i si ja venen.
4: Jorge Mendes ens ho arregla,
3: això. Clar, m'acagui. Jorge Mendes ho porta tot. Vull dir, si és que...
1: En cas de dubte, Jorge Mendes.
3: El que no et dona per aquí, t'ho treu per allà, i t'ho treu per aquí, t'ho dona per allà. Això funciona així.
6: Porta realment un percentatge de la plantilla bestial.
3: Clar, d'una cartera brutal. Sí, sí, és espectacular. Bé. Marta, magnífica la feina que hem fet avui amb aquest informe de Gerard Martín i explicant una mica com queda la situació de la defensa, perquè hem estat parlant molt de l'atac i de l'atac, però crec que valia la pena explicar una mica.
5: Ja parlant de defensa, tindrem un segon porter com Déu mana o no?
3: Això et preocupa,
1: tens, tens aquesta dèria
5: és que no ho entenc, és que hi ha coses que no entenc.
6: No és una dèria, és una preocupació molt compartida.
5: Perdona, és que el veig, o sigui, i és un tio.
1: Pensa que Chesney és el que va agafar Gerard Martín i el va consolar.
5: No vull.
1: I el va consolar després de la desfeta de Milà i el va animar i li va dir que viuria moltes més nits
3: a Gerard Martín, que es va posar a plorar.
1: Champions, vale, el va consolar ell.
5: Però és que també vingués a casa meva, vull dir, perquè jo quan el veig necessito el mateix consol.
3: Escolta, Màrius, estem d'acord que Chesney... Si
5: pues tots els partits que juga li han fotut un gol, és que no aconseguit, la portaria a zero.
6: Si tenim la mala sort d'un obul i que Joan García té una lesió de dos o tres mesos,
4: que ha passat aquesta temporada...
6: Tots els objectius del Barça se'n poden anar a Norris.
3: No, però jo el que anava a dir és que estic d'acord que si el volem premiar i ho té signat i el nano no molesta en el fair play financer, que es quedi a vapejar i a fer plantilla, però tu quan es lesioni Joan García o quan no jugui Joan García, ha de jugar el nano del filial amb qui confís.
5: Ja, però,
3: i, que, i l'altre sigui el tercer porter.
5: Ja, acaba de sortir Cochen, que semblava que era el porter de recanvi.
6: Però aquest nano
5: recanvi,
6: ha de viure i conviure amb la primera plantilla, perquè al final un jugador es fa en el camp.
3: Clar.
6: També durant els entrenaments, també a les banquetes, també viatjant, també compartint, també dinant i sopant amb els companys.
3: T'ho compro.
6: Per tant, ha de ser-hi ja.
3: Val. Doncs això, que el triïn i que el posin ja. No? Ja que va... El Roura va dir l'altre dia, Jacobacvili aquest, que té molt bona pinta.
6: No, no, és
3: o
6: que tenim,
3: Cotxe, no Astràleg.
6: Tenim dos o tres excel·lents porters per substituir.
1: Eder Aller, també hi
3: ha. Eder Aller, aquest també ha viatjat també aquesta temporada a la Champions, no? Alguns partits. Bueno, és un meló interessant.
1: També tenim Ter Stegen.
3: És veritat? Aquest hauria de sortir, també. Sí, no és conya, forma part de la plantilla. Clar, sí, que va la sessió al Girona.
5: Aquest representa un problema.
1: Sí, això sí no que pots, és un problema.
6: Jo no crec que hi posi problemes. Jo crec que arribaran un entente club i Ter Stegen bastant ràpid.
3: Per acabar de liquidar el que queda contra.
6: Sí, per l'actitud final de Ter Stegen va ser molt positiva. La
5: però
6: final.
5: No pots tenir assegut.
6: Hi va haver un moment de conflicte que es va superar, que ja va ser quan va anar cap al Girona, i jo crec que Ter Stegen no té cap intenció de tensar amb el Futbol Club Barcelona i buscar una solució que sigui confortable pels dos.
4: L'any de Ter Stegen, pobre.
3: Sí.
1: Ha
3: guanyat una
6: pobre
3: lliga.
6: Pobre Girona, però jo estic convençut que el Girona hauria mantingut la categoria d'haver tingut a Ter Stegen.
4: Sí, però vull dir que Ter Stegen, al final, ja la memòria se'ns en va, eh?
1: El
4: però...
1: futbol no té memòria.
4: No, no, però Ter Stegen ha estat una figura importantíssima al Barça en els últims 12 anys. El porter que va omplir el buit de Víctor Valdés en aquell moment ho veiem molt pelut.
3: Ell et guanya l'última Champions al Barça el 2015.
4: I Zubizarreta es va treure del barret a Ter Stegen.
6: Dels 5 millors porters de la història del Barça, per mi Ter Stegen estaria en el grup.
4: Passa que el seu final no ha estat bonic.
3: Les lesions, això que no...
5: Han tingut 3 lesions importants.
3: Sí, sí, sí.
5: En 2 anys, no?
1: Sí, sí.
4: I després, pobre, se'n va al Girona, va intentar jugar i que pugui jugar al Mundial i es trenca.
5: I juga 2 partits.
3: I el Girona acaba baixant i avui han anunciat Mitchell com a nou entrenador de l'Ajax.
6: Sorprenent, també.
3: Era un secret a veus, però avui s'ha acabat confirmant. Si ja sonava que l'havien sondejat i sí, se'n va cap allà a Mitchell. Molt bé, Marta, gràcies.
1: Bona nit a tots.
3: Vinga, fins ara. 10 i la mitjanit. Fem una pausa i ara parlarem... M'agradaria saber la vostra opinió sobre Gordon, que aquí no la veu donar perquè es va tancar dimecres passat. Vull dir, dimarts passat no vam parlar de Gordon.
5: Vam parlar perquè vam dir que no el coneixíem. No ens l'havíem presentat, però vull dir... No, tu vau dir que era un bon jugador i clar, l'única sort que té és que ara et van posant vídeos i dius, hòstia, corre molt aquest tio.
3: T'aixecaràs a aplaudir-lo, ja ho veuràs.
5: No, segur. Bueno, jo m'aixeco sempre a aplaudir. Que a vegades em desespero.
3: I ara us preguntaré per Julián, el paper d'estrassa de l'Atlético, i si voleu dir alguna cosa de Bernardo Silva, i anirem a Enrique Riquelme, que avui ha vingut al món a RAC1.
8: RAC1. Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: ¿Quieres reducir tu gasto energético? En Leroy Merlin te ayudamos con nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Y te damos asesoramiento, facilidades de pago, transporte e instalación. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 7 i la mitjanit, aquí seguim amb Màrius Carol, Raül Llimós i Lluís Carrasco parlant de l'actualitat del Barça. De seguida sentirem Enrique Riquelme. Us recordo que demà passat dijous obrim les portes del Tu Diràs, públic a l'estudi en aquest dijous 4 de juny. Si voleu venir, entreu a X, a Twitter, al compte @esportracu, que és el compte oficial de la redacció d'esports, i allà teniu un link i heu d'omplir el formulari d'aquest link. Demà dimecres anirem anunciant a través del formulari les persones que tindran una de les 20 llargues cadires que hi ha aquí de pública als nous estudis de RAC1. Així que us esperem aquest dijous, encara hi sou a temps d'omplir aquest formulari que trobareu a Twitter, @esportsRAC1. I de seguida sortejarem el Wonder Goal d'avui. Ja sabeu que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pels camps de futbol. Arriba Wonder Goal, és la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpreses en un bolígraf esborrable. A més, trobareu un clauer i un cromo en cada blind box, en aquestes capses cegues. No sabeu què hi trobareu, no sabeu quina capibara hi trobareu. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, estigueu atents i aneu al quiosc a comprar aquesta col·lecció mundial de Mr. Wonderful, Wonder Goal. 15 bolígrafs xulíssims que té en el tap, té una capibara vestida amb la samarreta d'una selecció. Llavors tu li treus el tap, escrius, i llavors pots esborrar el que escrius. És xulíssima.
1: La veritat és que estan molt ben fets. Estan molt ben fets.
2: Les meves filles són fans dels capibares i dels bolígrafs aquests, o sigui que...
0: Pues n'hi ha 15 i mai saps quin et toca. Si el tens repetit, doncs l'has d'anar a canviar amb algú. Això és com els cromos, saps que ara vas a canviar cromos?
1: Exactament.
0: Doncs això. De seguida, la primera persona que truqui al 902-47-700 li regalem un pack amb els 15 capibares de la col·lecció mundial de Wonder Goal de Mr. Wonderful.
1: Jo he vist el pack i el pack fa patxoca.
0: Fa patxoca, home, sí. És que maca, són 15 bolígrafs amb les 15 samarretes de les seleccions i amb el capibara allà, xulíssim.
1: I amb uns escuts fantàstics. Sí. Milloren els escuts dels equips.
0: Alguns, clar, no poden posar els oficials per drets, però han fet uns escuts molt originals. Clar, és xulíssim, això. Sí, sí. Doncs de seguida, truquem a l'oient guanyador i s'emporta en directe aquesta col·lecció mundial que ha fet Mr. Wonderful, que es diu Wonder Goal, bolígrafs esborrables amb capibares vestides amb 15 samarretes de 15 seleccions diferents de les 48 que participaran al Mundial. Déu-n'hi-do la bogeria que tindrem aquest estiu. 104 partits en 39 dies.
1: Que divertit, eh?
0: Sí, n'hi ha alguns al principi que no...
1: Que divertits són els Mundials.
0: T'agraden a tu,
1: eh? Sí, m'és igual que jugui Mèxic contra Costa Rica. És que és magnífic.
0: L'Alemanya Curaçao t'apassiona, ja.
2: Hi ha un Congo-Uzbekistan?
0: Sí, tremendo, no?
2: Que aquest el tinc marcat al calendari.
0: República Democràtica del Congo-Uzbekistan. Hi ha un Jordània-Àustria, que aquest també té pinta de ser apassionat.
1: No, i te n'adones que tots et posen problemes. És que al final el futbol evoluciona tot arreu.
0: Sí, això és veritat. Mira, ja tenim l'oient guanyador en directe. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
3: Xavier Gràcia.
0: Xavier Gràcia. Molt bé. Des d'on truques?
3: Des de Barcelona.
0: Des de Barcelona, perfecte. Doncs vinga, Xavier, juga amb nosaltres. Qui mereix el Wonder Goal?
3: Doncs de selecció.
0: Sí, per exemple, fem un clau mundial, va.
3: Bueno, potser Anglaterra.
0: Va, per què? Per Gordon?
3: Per exemple.
0: Molt bé.
3: Per exemple, que vols bons jugadors.
0: I qui no mereixeria un Wonder Goal? Quina selecció no t'agrada, no la veus potent en aquest Mundial?
3: Bueno, a veure, si a bote pronto la que no m'agradaria és França.
0: França.
3: Sí que és potenta.
0: Sí, és potent, però no t'agradaria. Vale. Molt bé, doncs mira, t'apuntem a aquestes votacions en aquesta mena de... d'enquesta que farem mundialista aprofitant els capibares de Wonder Goal i de Mr. Wonderful. Per tu aquest pack, perfecte. No pengis, Xavier, i ara t'agafem les dades i t'enviarem el pack amb els 15 bolígrafs amb capibares de Wonder Goal. Gràcies.
3: Vinga, moltes gràcies.
0: Adéu, adéu. Són xules, de veritat, eh? Si voleu, aneu als quioscos i les veureu, perquè realment són originals, això que han fet la gent de Mr. Wonderful. Us il·lusiona Julián Álvarez, Bernardo Silva, Gordon? A tu, Raül, què? T'il·lusiona?
2: Sí, Bernardo Silva, ja ho he comentat abans, relació qualitat-preu, em sembla indiscutible i una bona incorporació, sobretot si Hert Flick ha dit que sí, no? I al final ell té la clau del vestidor. Julián Álvarez m'agrada, però aquí sí que posaria un fre pel preu. És a dir, M'agrada el jugador.
1: Sempre s'ha de posar un fred.
2: Evidentment. Però a més, amb un plus, que és un preu que li pagues a l'Atlètic de Madrid. I això em toca molt la pera.
4: Sí.
2: I jo, si fitxés a Julián Álvarez...
4: Ja s'ha fotut la cartera
2: més d'una vegada.
4: Més d'una vegada.
2: Si fitxés a Julián Álvarez, fitxaria també un guionista per tornar-li els tuits a l'Atlètic de Madrid de la manera més original possible.
1: No, però si això és el signe de la seva impotència. és a dir, a la vida, el que no es pot fer és el ridícul. I jo crec que l'Atlètic de Madrid fa una mica el ridícul. Sí. És a dir, tu no pots comportar com el tontet de la classe que fa riure la resta. Saps què vull dir? Trobo que va fer una resposta... El club fa una resposta que l'has de deixar que faci algun Instagramer amic teu. Però tu no pots fer. Tu no pots convertir... Perdona, no.
0: Sí, no. I a més... El primer vaig pensar... Bueno, però després fent-ne dos o tres és com...
1: Perquè...
0: Treballa tot una
1: mica. És la ràbia de que... O sigui, si ells sabessin que es quedarà, però és que tenen por de que no el puguin retenir. Jo crec que aquesta és una primera qüestió. Tu dius, no, sí, escolta, aquí no se mueve nadie, que diuen. I penses, escolta, el que diu aquí no se mueve nadie és un president que té unes accions que són... En fi, no les podria posar a aquesta taula. Vull dir, té quatre accions, sembla, o cinc. Vull dir que...
2: No decidirà.
1: No
2: que
1: decidirà el 57% de té Apolo. I són els que han vingut aquí a fer business. No han vingut a fer afició. Que no s'enganyin.
4: Estic totalment d'acord amb el Màrius. Escrivia el dilluns que aquestes publicacions d'Atlètic de Madrid, conyones, amb aire de superioritat, que en realitat amaguen comunicativament que qui insisteix massa en que està tranquil realment està fet un flam i no perd de vista la pròpia porta de sortida. I és com es troba l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid, en realitat, el que fa és un exercici no només de ridícul, com ha dit el Màrius, sinó d'impotència. I de que realment està molt poc tranquil, mostrant aquesta tranquil·litat falsa i impostada. En realitat, el que està demostrant és que està fet a un flam i que està mirant
2: ara, Lluís,
4: la seva pròpia porta
2: Lluís,
4: de sortida.
2: Tu que has treballat amb creatius i ets un tio creatiu, a mi una resposta original, si el Barça acaba fitxant Julián, d'alguna manera... Una resposta, si voleu, estil Barça, estil català...
4: Aquesta sortida només la pots fer
2: si
4: tens signada la renovació a l'alça de Julián Álvarez. Si realment no les tens totes amb tu, de que el jugador es quedarà, el ridícul és massa.
2: Però a mi m'encantaria, no sé, alguna lona, alguna resposta.
0: Però ell diu, quan el Barça el fitxi, tornar-los el guinyo a l'Atlético. De forma original.
1: S'ha de ser generosa amb la gent que no té ni... Escolta, hi ha dues coses...
0: Doncs a mi m'agradaria alguna cosa.
1: Hi ha dues coses que li passa a l'Atlético de Madrid. Una, que... No pot dir, és que el Barça no s'ha adreçat. No, s'adrecen i posen... Comencen la partida, això és com el pòquer. Comences la partida i fots 100 quilos.
0: Sí,
1: sí. Sí, no hem anat a fer allò de dir...
4: Que deia Raül, és que són molts diners. Molts diners,
1: que has posat 100 milions damunt la taula. Val? I la segona cosa, tu saps que el jugador se'n vol anar. Per què t'ho ha dit? I tu, per què t'ho diu? Perquè no es creu el club, no es creu el projecte i no es creu l'entrenador, que
0: tal,
1: va tot junt.
0: Tal qual.
1: I això
0: se'l va creure quan el van a buscar al City i amb el que ha vist en dos anys ha dit aquí no...
2: No, escolta, i l'Atlètic de Madrid té un bon projecte per davant, ja ho hem comentat moltes vegades, amb l'entrada de Polo, té projectes urbanístics i de business al voltant del Metropolitano.
0: Bad Bunny, 10 concerts.
2: Això, vull dir que és un club que en els pròxims anys no es posarà a l'alçada del Barça i de Madrid, no arribarà, però retallarà i té molt mèrit el que han fet, estan sempre a l'elit europea... Té molt mèrit. Per mi ja ha acabat el cicle de Simeone i no se n'adonen, però vaja, és igual, figues d'un altre paner. Però és evident que un jugador com Julián Álvarez, entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, triarà el Barça, però si era del Barça de petitet. Era de River Plate i era del Barça. El seu ídol era Messi, era Kun Agüero, és que és normal.
0: Ahir la Vero Brunati ens deia, diu, al febrer... El Fabré va dir? Va dir el Fabré, no? Saperes, tu també estaves per aquí, va dir el Fabré, oi?
5: Sí, què tal? Bona nit.
0: Què?
5: Va dir el Fabré.
0: El Fabré s'havia reunit a Julián amb el seu representant, amb Miguel Ángel Gilmarín, i els hi va dir...
4: Sense...
0: Ei, me'n vull anar a fer la temporada.
4: Corregeixo, sense el seu representant. Aquest sopar va ser Julián Álvarez només amb el seu representant, només amb Gilmarín. Gilmarín li va... demanar, sisplau, que acabés de forma brillant la temporada per intentar assolir els objectius que tenia.
0: I que després escoltarien ofertes, li va prometre.
4: I que ell es comprometia personalment a que a final de temporada, si volia marxar, inclús al Barça, ajudar-lo a fer possible el seu somni.
0: Sí, això de la Vero Brunati d'ahir...
4: Això és un compromís adquirís per Gilmarín, que avui explicava J. Jordi, que és una persona en aquest sentit molt ben relacionat amb Fernando Hidalgo i, per tant, amb informació de primera.
0: Pues lliga amb el que deia la periodista argentina Vero Brunati, que coneix l'entorn de Julián Álvarez perquè segueix és l'actualitat de la selecció argentina.
4: I Julián Álvarez pensa,
0: que estan sorpresos des de l'entorn del Julián.
4: I Julián Álvarez té la intenció de fer executar el que Gilmarín li va assegurar en aquest sopar el mes de febrer.
0: Sí, és cert que la Vero deia, ell no és el perfil de dir, de sortir públicament i dir me quiero ir. No, ell ja ho ha fet, això, quan ja veremos mi futuro.
2: Evident.
0: Ja ho ha fet, això,
2: aquí,
0: Julián.
2: Lluís, Gilmarín sempre pot dir no, no, si jo et deixo sortir, si paguen 150 milions d'euros.
4: No, no, però ja, ells van parlar amb una altra, amb una altra dinàmica.
2: Amb una altra clau, no?
5: I jo crec que hi ha una cosa que molesta enormement a l'Atlético de Madrid, i és que el Barça ha estat capaç d'endur-se en el seu dia a Griezmann, que és l'últim gran mite de l'Atlético. Ara té la possibilitat, té la possibilitat de fer el mateix amb Julián Muñoz. I ells no...
2: Álvarez. Julián Álvarez.
5: Què dius, Julián Muñoz?
2: Muñoz, aquest no està per jugar.
5: No, ho he relacionat a l'Atlético... No, no.
2: És viu?
4: Aquest sí que seria un bon bàfer.
6: Sí, diria que sí.
2: És viu, encara?
5: Jo crec que he relacionat a l'Atlético...
1: Però fa'm mala cara, eh? Si algun dia em veieu amb aquesta cara, em truqueu, em dieu un carinyo.
5: Jo crec que he associat a l'Atlético Madrid Marbella, que duia...
0: Tota la raó.
5: I he anat a parar a Julián Muñoz.
0: La Pantoja i tot això.
5: Doncs això, que el Barça va ser capaç de treure a Griezmann, que era el gran mite que tenia, o un dels últims grans mites que ha tingut, està intentant fer-ho amb Julián Álvarez ara, i l'Atlético és incapaç de poder fer el mateix amb el Barça. Jo crec que no pot anar a buscar a ningú i treure'l d'allà cap aquí. Estem parlant de jugadors del nivell de Julián Álvarez, eh? Els últims que es van dur eren Luis Suárez i David Villa, quan el Barça ja no volia aquests futbolistes.
2: Bueno, en Bernat Rosilva també hi ha com una mica de...
5: I qui s'ha endut?
2: No, no, partida.
0: Li han fotut.
5: Qui s'ha endut? Sí, sí, s'ha endut amb el Barça.
2: Hi ha algun... Jo aquí faria un tuit, veus?
6: Suárez li va funcionar bé, però que van guanyar la Lliga aquell any.
5: Sí, però vull dir...
6: No?
5: Ja
6: era... Sí, no.
5: Koeman el va trucar i li va dir que no comptava amb ell. Sí. És a dir, jo no veig a l'Atlético anar a buscar a Lamine, a Pedri, a Olmo, i que cap d'aquests vulguin a l'Atlético.
1: Jo crec que anant-se Griezmann té sentit que vulguin a Bernardo Silva, perquè és un jugador de característiques molt semblants.
5: Sí.
1: Vull dir, és Bernardo... el recanvi per ells.
2: Però Bernardo s'avorriria.
5: Apareix al Barça.
2: Ja.
0: Bernardo vol venir aquí.
1: Apareix al Barça. I apareix sobretot Bernardo Silva, que diu...
5: No, i fotent-li més calés, que al Barça.
4: I a Bernardo li agrada trepitjar àrea contrària i Simeone, a segons qui, li prohibeix.
0: Però sí, m'acaba d'enviar un oient una foto de Julián Muñoz. No està en condició.
4: Està en Transfermarkt, Julián
5: Ara,
4: Muñoz?
5: Més econòmic sí que crec que seria.
0: Bueno, és un oient il·lustre, perquè és el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García, que ens està sentint, i m'acaba d'enviar... la foto de Julián, que no està. Aquest no val ni 100 milions ni res. Bé, tot això. Voleu afegir alguna cosa més de l'Atlético? No, això va per llarg. Vull dir, ja està. Vull dir, el Barça sap que té lligat a Julián Álvarez i s'ha reunit amb el seu agent i està tot acordat i ara falta que...
1: Jo crec que el que falta és crear una narrativa per part de l'Atlètic que no sembla
0: doncs
1: que se'n va...
0: Doncs els tuits és l'inici de dir estàvem indignats i no vam voler negociar i us ho vam demostrar.
1: No.
0: El jugador vol marxar, no és culpa nostra.
1: Això no és el seu relat. Això no és l'inici de narrativa.
0: Sí, és
1: això és la fi del cagalàstics.
2: Això t'ho pots menjar fàcil. No, jo crec que ha estat molt interessant el que ha dit l'Àlex Delmas abans, i estic d'acord amb el moviment estratègic, el primer gran moviment del mercat que ha fet el Barça amb Gordon. Primer, a mi m'ha agradat perquè demostra que Deco i companyia...
1: Que hi ha poderio.
2: I que hi havia feina i que tenien molt clar l'objectiu. Això a mi m'ha agradat. No és allò de, no, anem a passar l'estiu, a veure aquest, l'altre. No. Anem a per aquest, que és el que vol l'entrenador. I després, que treu pressió. Perquè si, pel que fos, no pogués ser Julián Álvarez, no baixa de la parra a l'Atlético de Madrid, escolta, tampoc és el drama de la història. Tens a Ferran Torres, tens a Rafinha, tens a Lamine... Home, sí, ens cal, un davant de centre, però tens a Gordon, no sé.
0: Joao Pedro el tenen controlat per si de cas, tot i que també no serien 100 o 120, però potser en 70-80.
2: Però sí que ha rebaixat una miqueta la pressió. No, això per negociar està molt bé.
4: I no perdem de vista que el president Laporta en aquest moment està a la reserva perquè no pot prendre possessió fins a l'1 de juliol.
0: Un mes li queda.
4: Sí. Aquesta operació es va accelerar i es va accelerar d'aquesta manera perquè començava el Mundial, perquè Gordon serà titular, perquè és possible que faci un gran Mundial i perquè hi havia 3 clubs europeus de l'elit que el volien. Per tant, calia accelerar al màxim aquesta operació. Tampoc podem oblidar que en el seu moment el Newcastle va pagar va cobrar 50 milions, no, a l'Everton. El va vendre per 50 milions al Newcastle. Per tant, 70 milions, tenint en compte que fa 2 anys, quan encara no era titular de la selecció anglesa, ja va pagar el Newcastle. A mi em sembla una operació, de moment, estratègicament intel·ligent. Després ja es veurà per rendiment si ho valia o no valia, com sempre. Però de moment, com deia el Raül, aquí s'està pencant, s'està treballant i van accelerar totes les negociacions per tancar-ho. A la porta, que ell sempre ha dit que li agrada exercir una presidència presidencialista, li agrada liderar els fitxatges. I no li haurà agradat massa no poder liderar aquest, però intel·ligentment ha accedit a fer-ho perquè si no el podien perdre.
0: Clar. I a mi em sembla un fitxatge de futbol, no un cromo. No sé si algú ho va dir-ho aquí en algunes tertúlies, però és interessant el fet de dir...
5: El Marc, em sembla, l'altre dia...
0: El Marc Guillem. Ens ho va dir. Ens va dir, a mi el que m'agrada és que hi ha una idea al darrere. Serà un jugador que no serà brillant, que no serà el cromo, que no serà el primer que fitxaries de la llista. Però és un tio que Flick diu, aquest, uno di noi. Correrà, treballarà, pencarà, es desmarcarà... I això és, no, és un fitxatge de futbol, pensant
4: és,
0: en l'equip.
4: És un malalt del futbol que es prepara cada partit.
0: Oi, avui, el report que li fan al Mundo Deportivo, li fan un reportatge tremendo, que fa meditació dies abans dels partits.
6: Sí, els cacs, també llegit
0: jugues
6: avui.
0: Cacs, es concentra...
6: Es agrada molt als museus, llegir... Sí, sí.
5: Ho passa l'A, també. El fet de tancar-se en una habitació i imaginar-se el que pot passar en un partit.
2: I que l'altre dia parlés castellà, i és un detall... Podria haver parlat català, però... I és un detall que dius, hòstia...
0: Va entrevistar el Bundó al Via Lliure l'altre dia, un preparador físic del Newcastle, que és espanyol, i que li va explicar al Bundó, diu, és que aquest tio anava boig per jugar algun dia a la Lliga Espanyola, i al Barça, en particular, i ja estava aprenent anglès, ai, castellà, allà.
1: Ara és curiós. I ja
0: anava dient, visca el Barça, visca Catalunya, al vestidor del Newcastle,
5: que va parlar
0: vegades,
5: després del...
0: per fer broma.
1: Però és curiós que jugues a la Premier i està somiant en París jugar a la Lliga.
2: Has estat a Newcastle, suposo, no?
1: No, he vist fotografies. I et dic una
2: jo
1: cosa.
2: Jo també somiaria a jugar al Barça.
1: Si no hi vaig, no passarà res.
2: No, és per l'estil. Ara, Saint James Park és un gran estadi, això sí.
0: Sí, oi, l'ambient, que hem viscut al Barça dos cops aquest any.
5: Després del creuament amb el Barça, ell va fer declaracions ja dient que havia quedat meravellat amb la manera de jugar del Barça. Sí, sí,
1: és a dir que... Això no passa mai, que un jugador contrari...
5: I no se'n parlava.
1: Perdi, hòstia, aquests tios juguen molt bé, però si, com m'agradaria, no? O sigui, clar, és tremendo. O sigui...
0: Allà va arrencar el seu fitxatge. Eh? Queden 9 dies...
1: Deixi'm venir.
0: 9 dies pel Mundial de Futbol. Vinga.
2: Poli.

0: 9 dies, eh? Compte enrere ja per aquest inici del Mundial. Sí, clar, amb un apassionant Mèxic-Sud-Àfrica.
1: Sí.
0: Sí. Va començar el Mundial 2010, que guanya Espanya, el partit inaugural va ser Mèxic-Sud-Àfrica.
2: Però això no és el guaca-guaca, eh?
0: No té
2: el punx, eh?
0: El dai-dai.
3: No, costa una mica, eh? Anat a buscar el camí del costat,
4: però no. M'ho comentes d'aquí set setmanes.
2: Sí, vols dir que se'ns enganxarà, també?
0: Dai-dai, no t'agrada, dai-dai?
2: No sé, no m'acaba de, eh?
0: La sentireu fins a la sopa. I aquest estiu a les carpes, ja veuràs. La Shakira? Ah, l'altre no sé qui és.
3: No, però és important saber.
0: Ja m'he perdut jo, ara t'ho buscaré, però ja m'he perdut. Bé, alguna cosa dels blaugrana, sobretot, dels internacionals del Barça, de cara al Mundial?
1: Mira, n'hi ha més, que és la selecció espanyola. Demà entrenament a les Roces, al matí, Lluís de la Fuente i Borja Iglesias atendran els mitjans abans de viatjar cap a la Corunya, on dijous disputaran un amistós contra l'Iraq, i serà divendres quan l'expedició posi rumb ja cap als Estats Units. Aquest matí hem pogut escoltar un dels blaugrana, Dani Olmo. L'agarenc ha parlat en un acte publicitari i ha explicat els motius per conservar el dorsal 10.
5: Tortas de puertas para dentro no hay. Yo creo que es más para afuera, algo que se ha hecho más run-run del que ha habido de puertas hacia adentro. Es un número que yo he llevado con anterioridad, con el que ganamos la Eurocopa, y creo que tampoco fue del todo mal. Así que es un número que me gusta, que lo llevo y que por qué cambiar si se está yendo todo bien.
1: Un 10 que potser molts esperaven per Lamine Yamal, així el veu el seu company, recordem, recordant-se d'una lesió.
5: Bien, lo veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
1: De la resta de blaugranes, demà, per exemple, juga Frenkie de Jong en Països Baixos contra Algèria. El Brasil amb Rafinha ha arribat avui als Estats Units. Aquest cap de setmana la canarenya juga en un amistós contra Egipte. Qui també ha entrenat ja a territori nord-americà és precisament Anthony Gordon, amb Marcus Rashford amb Anglaterra. En canvi, la Portugal de Cancelo, la França de Koundé o l'Uruguai d'Araujo encara no han viatjat, encara estan als seus respectius països. Pel que fa a les altres seleccions mundialistes que s'estan preparant per aquesta cita, avui s'ha jugat un atractiu Croàcia-Bèlgica, dues de les potències europees amb dues bones plantilles, 11a i 9a del rànquing FIFA, victòria belga per 0-2. També ha jugat Marroc, una de les grans potències africanes, la quarta classificada de l'últim Mundial, que ha guanyat 4-0 a Madagascar.
0: De moment, així estan les coses a 9 dies vista. Burna Boy, es diu. Burna Boy, Shakira i Burna Boy. És un cantant i compositor nigerià. Burna Boy. Es va fer famós per el 2012, després de lanzar Like to Party. Una cançó que...
2: No l'has ballat? És aquesta?
3: Like to Party, no, però podria fer-ho.
0: És aquesta? Like to Party, eh? Burna Boy.
1: No.
0: No tinc el plaer del senyor Boy.
3: No m'imagino fotre'm un daiquiri. Escolta, no, com s'escolleixen els números dels...
0: Per antiguitat, jerarquia. Per antiguitat, sí.
3: Per antiguitat?
0: Sí. Els que més internacionalitats tenen amb Espanya trien primer.
2: Per això Iniesta, a la selecció espanyola, portava el 6 i Xavi el 8, perquè Xavi va arribar abans.
0: Se'l giraven.
6: Anaven intercanviats amb el Barça i la selecció.
2: Va agafar el 8, i llavors quan Iniesta va arribar va agafar el 6, i en canvi el Barça era al revés.
3: I el 19.
2: No. És el que tenia el Barça abans.
0: Sí, i és el que ha tingut a la selecció espanyola, no? I se l'ha volgut quedar. El 7 se l'ha quedat Ferran Torres, perquè Morata ja no va a la selecció. I llavors va dir, doncs em quedo jo el 7, que és el que tinc al Barça. Olmo té més internacionalitats que Lamine, i va dir, hòstia, Lamine, jo vull triar el 10, perquè és el que em dóna sort amb Espanya, i Lamine va dir, perfecte, jo em quedo el 19. Eric s'ha quedat al 4, perquè no el volia ningú. No sé.
3: És maco.
0: El 4, sí. Marc Pubill s'ha quedat al 2. Primera vegada que el convoquen a Espanya, i el 2 va quedar lliure, i va dir, no el vol ningú, doncs me l'agafo. No sé, és estrany. Unai Simón, que serà el porter titular, s'ha quedat al 23, perquè diu que li dóna sort.
3: Estem parlant de col·lectius molt supersticiosos, això t'estava dient.
0: Clar.
3: Sí, la Minya Mal el 19 li ha anat de fàbula a la selecció espanyola, ha aconseguit brillar, ha aconseguit fites, ha aconseguit èxits, i per què
6: ara, jo crec que ell, més enllà de la superstició, si pogués triar... No portaria el 19, eh?
3: No ho sé.
0: Ara, no, la majoria de samarretes que s'han venut arreu del món...
3: Ha pogut canviar-lo per un número més baix i no ha volgut.
0: No ha volgut, no.
6: Clar, però el tema és si està lliure el 10 o no.
0: Però,
6: no,
0: però això, a nivell de màrqueting...
6: Crec, eh?
0: El 2024, que ell guanya l'Eurocopa i explota com a futbolista a nivell mundial, no? Que l'Eurocopa...
6: Sí,
0: que
6: marca el gol a França.
0: Les samarretes es van vendre amb el 19 amb Espanya.
3: Jo era partidari...
0: És brutal, el 19
3: amb
0: Espanya.
3: Però jo era partidari que es quedés amb el 19 i no... Per què el 10? Hi ha jugadors
6: que són... les samarretes i no,
2: ell farà 19 anys durant el Mundial.
3: No, però hi ha jugadors que són famosos pel número que han portat, Michael Jordan, tothom sap quin és el número de Michael Jordan.
4: 14.
3: Però al final...
0: 14, el 14, Johan.
3: O el 14 de Cruyff. Aleshores, fer-te famós també i fer famós un número, no el 10, que és, tothom sap
6: que és passa, el líder. El que passa, Lluís, que la mini era associat al 10, encara que sigui el 19.
3: Ara sí, ara sí, ara sí. Ara sí, ara sí, ara sí.
2: Però he dit, ell farà 19 anys durant el Mundial si Espanya arriba lluny.
0: Arriba el 13. Mm.
2: Sí, el 13 de juliol, que es deuen jugar a les semis,
0: sí,
2: no, per allà?
0: Sí, sí, sí.
2: La final és el 19.
0: El 19 estaràs en la setmana vista, sí.
3: Bon apunt.
2: Imagina que juga a la semi el dia 13 i fa un gol. Amb el 19, eh? Sí. Tens la foto,
0: perquè, eh? Perquè... la treu. No, vull dir la samarreta, no? I l'ensella.
6: Com Leo Messi. Sí, dit això, Lluís, tu no...
3: I fa el gol en el minut 19.
6: A nivell de màrqueting, tu no creus que vendria més una samarreta d'Espanya amb la min i el número 10?
3: No, vendrà l'Espanya.
2: I Lluís, la final és el 19, també.
0: La final és, sí, és el 19 de juliol. La
2: i aquí
0: final.
2: La càbala, potser és...
0: Ara que has dit això d'Iniesta, se'n va entrenar al Gulf, bueno, començarà la seva aventura al Gulf United de Dubai, que és on està vivint ara i on es va retirar, no?
2: Efectivament, sí, sí. I es va fer oficial. És un club de la segona divisió de la Lliga dels Emirats, de la First Division League, i allà comença la seva aventura a les banquetes. Per què? Doncs perquè ell viu allà i perquè s'està traient la llicència pro.
0: Clar.
2: Ell té la llicència A i llavors necessita fer pràctiques mentre es treu la llicència pro.
0: Que
2: i
0: la pro ja és per venir a Europa, si vol, algun dia, i
2: no,
0: entrenar al màxim
2: no,
0: nivell.
2: No, la pro de la Federació d'Emirats Àrabs permet entrenar a Àsia. Després aquí t'has de treure la UEFA Pro. Ara això s'ha endurit bastant els últims anys.
0: Sí, ell hauria de venir
2: ara
0: aquí...
2: Ara no ho regalen, per entendre'ns.
0: O sigui, hauria de venir aquí si volgués entrenar a Europa algun dia.
2: Correcte, sí, sí, i treuràs la llicència pro. Sí,
0: val,
2: sí, sí.
0: Val.
2: Una altra cosa és que després després fan allò d'ell com consta com a assistent, després té un entrenador pro, això ho fan...
0: Sí, que posa la llicència, diguem-ne.
2: Feta la llicència, la trampa, no? Però no, ell vol començar, diguem-ne, per un equip molt jove, molt petit.
3: És raro, perquè al final tu has de poder exercir el teu ofici. Escolta, tots estan dins de la cúpula de, no? De la FIFA i tal. O sigui, per què necessites un títol diferent en un lloc i en un altre? No?
2: Sí, són les normes de la UEFA.
3: Bueno, però com escolta, el carnet de conduir...
4: Com les condicions de contractació en els equips...
3: No, pots conduir tots els països. Tu imagina't que el carnet de conduir, diguem, d'aquest país no et servís pel país del costat o per quan anessis a Dubai, seria raro. No sé.
2: Sí. Per exemple, Pirlo ha entrenat aquest any a segona divisió d'Emirats i ha guanyat amb un equip que es diu United i jugarà l'any que ve a la primera divisió. Sí, sí. Ha fet, vull dir, una mica el mateix
0: o sigui,
2: camí.
0: Es poden trobar
2: no, ara
0: si
2: no,
0: puja.
2: Ara no, perquè si puja, sí. Pirlo ja ha pujat i...
0: Hòstia, quin duel a les banquetes, Pirlo i Iniesta.
6: Va sonar pel Barça, també.
0: És veritat? Sí, sí.
2: Sí. Vull dir que ara som de la Gulf United. Gulf United. És un club molt jove, que té 6 anys, es va fundar el 2019, encara no 7 anys, i va, allà comença la seva aventura.
3: 2019, torna a aparèixer el número 19.
0: Clara, gràcies. Adéu, vagi bé. Mira, a les 12:19 l'acomiadem a la Clara. Veus que bé? això vol dir alguna cosa, eh? Això vol dir alguna cosa.
6: Si t'explico la de Càbales que hi va haver a Latin Palace quan anàvem allà a cobrir els partits de la selecció argentina...
0: Quan van guanyar el Mundial el 22.
6: Ara, adéu, allà una cosa... Tothom situat al mateix lloc, a la mateixa posició, amb la mateixa roba, arribant a la mateixa hora... És a dir, havia d'estar...
2: Però... No, però els argentins és un altre nivell.
6: Era una cosa...
0: No, però perdona.
6: No, jo estava situat cada dia fent les connexions al mateix lloc, perquè tothom havia de fer el mateix en cada
0: perquè
6: partit.
0: Perquè anaven guanyant.
6: I que no fallés.
0: I anaven guanyant, sí, sí. I tu al mismo
6: sitio. La càbala.
0: Això algun dia hem fet algun joc aquí a RAC1 preguntant amb seguidors del Barça, feu alguna cosa especial quan jugava el Barça, un partit important? I te'n faries creus del que arriba a fer la gent, de posar estampites a la nevera i alguna cosa d'aquestes.
6: Estava veient també un informe...
3: Molt interessant de com es viu a Argentina tot un recorregut de Mundial amb aquestes coses.
0: També és veritat.
6: Un d'aquests informes que fan a Movistar sobre el Mundial del 86 d'Argentina i explicaven amb el Dano i jugadors de la selecció argentina que anaven amb el bus i cada cop, com que anaven guanyant i anaven avançant, posaven dues cançons al bus. Fins que no acabava de sonar la segona cançó en el trajecte que feien des d'arribar, des del camp on entrenaven fins a on s'allotjaven,
3: no
6: podien baixar. I diu, va haver un dia que la policia necessitava que baixéssim ràpid, ens feia baixar i ningú volia, fins que no va sonar l'última nota, ningú va voler baixar per no trencar la...
2: No, però això dels argentins, jo vaig tenir l'oportunitat de l'últim Mundial d'estar en el partit clau, que va ser l'Argentina-Mèxic.
7: Sí.
2: Havien perdut el primer partit contra l'Aràbia Saudita.
6: Gol de Messi, aquell
2: dia. El descans, Argentina-Mèxic 0-0. Jo estava envoltat, anava sol, perquè havia aconseguit una entrada sol, i estava envoltat de mexicans i argentins, que eren les dues aficions més nombroses a Qatar. I els mexicans són passionals i tal, però els argentins és no havia vist res mai igual, i he anat al Camp Nou des de que sóc molt petit. Una passió, o sigui, una depressió en l'empat i una eufòria. O sigui, era la
7: Messi...
2: mort i la vida. O sigui, una cosa increïble. No, jo no havia vist res igual.
3: Les celebracions a Buenos Aires,
2: increïble.
3: Argentina, no s'havien vist mai en la història de l'Argentina.
6: La imatge d'aquella persona que va gravant en bicicleta en el moment dels penals... i se sent el so de Buenos Aires quan ja són campions i comença a sortir gent al carrer.
0: The Walking Dead semblava allò.
6: És increïble.
0: No, tenen ganes de Mundial o no, aquesta gent?
3: Sí, no, jo també. Sí, hi va haver moviment
6: d'Argentina, de Messi.
3: En l'escala Richter, aquests dels moviments sísmics, a la ciutat de Buenos Aires, hi va haver moviment.
0: Aquí va passar un gol de Ronaldinho amb el dia del Gaspacho.
6: El dia del Sevilla.
0: Es va detectar un moviment.
7: Ara, és veritat que aquest Mundial, en aquest moment, fa que tothom estigui, tots els ulls dels directors esportius, dels mitjancers amb els fitxatges, sí, tothom estarà pendent de què passa i qui va amunt i qui va avall. Vol dir que serà molt difícil trobar una oportunitat perquè tot pujarà de preu.
0: Sí. O
7: sigui, si comença a fer gols...
0: Per això Gordon ha estat un molt bon negoci.
7: Seriant amb l'Argentina, ja veuràs quin drama, ja. Quina tragèdia.
0: Mira, parlant d'ulls, m'agradaria tancar tertúlia d'aquí uns minuts amb una història personal relacionada amb l'òptica i amb els ulls. Ara us explicaré la història per tancar la tertúlia. Però abans, anem a sentir què ha dit aquest matí Enrique Riquelme, el candidat a la presidència del Real Madrid, aquí al món a RAC1, en aquests estudis, assegut davant del Jordi Basté, també hi havia el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García, i el nostre home a Madrid, Damià López.
6: Sí, on ha llançat alguns darts cap al Barça, per exemple, quan ha seguit l'estela de Florentino a l'hora de denunciar el cas Negreira, com el president Blanc considera que els àrbitres li han robat lligues al Madrid.
8: Yo no sé si han robado a él no lo sé, si a él se han robado al Real Madrid, porque los títulos son de Real Madrid.
9: ¿Estas son sus últimas ligas? ¿Han sido robadas, señor Riquelme?
8: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid. Claramente. Eso, pero es que eso no lo puede negar nadie.
6: En canvi, ha criticat amb duresa Florentino...
7: Perdoneu-me, és el món al revés, eh? És el món al revés, però bueno, és igual.
3: El famós relat.
2: No s'ho creu ni ella, que diu.
0: No, va de cara a la galeria.
6: En canvi, ha criticat amb duresa Florentino per haver ajudat el Barça a buscar solucions econòmiques als seus problemes de la mà del seu col·laborador, Anas Lagrari.
8: Y se le ha ayudado financiando con casi 400 millones de euros, apoyándole de manera directa e indirecta, hasta pidiendo el aval para Joan Laporta. Hay vídeos de Joan Laporta diciendo, vea, nos mantenemos en la Superliga por al menos 300 millones que nos iban a ayudar a financiar. Y ha habido gente muy cercana al círculo cero de don Florentino Pérez, que han sido los encargados de gestionar esa financiación. Key Capital, con Adas Lagari, han estado ayudando directamente a la financiación del Barcelona.
0: Ana Shorte. Tota la raó del món. Vull dir, Anas Lagrari, mà dreta de Florentino Pérez, va ajudar el Barça en el moment de les palanques. I ja està, i és tot, és així, la vida.
6: I sobre els possibles cops d'efecte en aquest tram final de campanya, el Basté li ha fet la pregunta del milió recordant les primeres eleccions de Florentino l'any 2000.
10: ¿Usted va a hacer un Figo?
8: ¿Quiere que lo haga?
10: No. No, se lo puede hacer, si lo quiere hacer, eso es...
8: Bueno,
10: ¿Ha contactado con un jugador del Barça?
8: Mire, yo no prefiero no hablar con quién contactamos y el equipo deportivo está en contacto.
10: Sí, ¿no?
8: Bueno, ni que no. Yo lo que digo es, hay jugadores que juegan en la selección española que claramente son candidatos a jugar en el Real Madrid.
6: I després de Basté li ha preguntat per Pedri, per Lamin, però ja no hi ha entrat i ha tirat pilotes fora dient allò de que el Madrid ha de tenir més jugadors, aportar més jugadors a la selecció espanyola, però sense concretar si havia tocat algú. A Madrid la brama és que hauria intentat
0: contactar si pogués Pedri, no?
6: Amb l'entorn de Pedri.
0: Si pogués Pedri, se l'enduria.
6: Però que evidentment no se n'ha...
2: Sí, clar, si pogués...
6: No se l'han sortit. Riquelme ha denunciat que només s'ha fet arribar als socis blancs al programa electoral de Florentino, quan a ell se li va dir que no podia tenir accés al cens per la llei de protecció de dades, i ha dit que els anys no passen en va quan el Basté li ha preguntat si Florentino està en condicions d'afrontar un altre mandat. Per demà, Riquelme té previst, recordem-ho, l'anunci del gran fitxatge internacional que va prometre i té pendent encara el de l'entrenador. Avui ha deixat clar que no compta amb Mourinho, que és l'elecció de Florentino en cas de guanyar aquestes eleccions.
0: La Junta Electoral ha fet un comunicat dient que no té raó Riquelme,
6: sí, i vull dir que s'ha fet...

0: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
1: RAC & GO, el podcast per a emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
2: Change the world, or the world will change you.
3: RAC1 Podcast.
1: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
4: Creï de sortida, perquè no volien un enfrontament feroge entre els dos candidats, i ha anat augmentant el to a mida que Florentino anava fent accions. I això ha estat molt intel·ligent. Una altra mesura, podria ser una altra tàctica, seria en forma de serra, fent declaracions molt bèsties, després baixant el to,
5: no
4: tornant a pujar el to.
5: No, no tenia temps.
4: No, és que no, en 3 setmanes l'única cosa que pots fer és això, una campanya en escala, anar pujant. Jo crec que arribarà a assolir aproximadament el 30% del vot, que en 3 setmanes és bestial, perquè està, és el mateix que ha aconseguit el Víctor Font en 10 anys d'oposició.
6: Per exemple.
4: Per tant, no, estaria molt bé. Seria un 30%. Seria increïble.
7: I a més, Lluís està absolutament posicionat per les següents.
4: Clar, i seria, a vista de tothom i a mirada de tothom, seria el cap de l'oposició i qui pot fer caure a Florentino Pérez. A partir de la pressió del propi Enrique Riquelme, i si el Real Madrid no funciona i segura de que tindrà un funcionament molt complicat perquè el Barça està molt bé, Riquelme podria forçar la marxa de Florentino Pérez abans que acabi.
7: I després hi ha un punt interessant, que és el tema de la venda del 5% de les accions del Real Madrid, que això, evidentment, ho ha de sotmetre a una assemblea.
6: Sí, això ho ha dit. Sí.
7: I potser guanya les eleccions, però potser l'assemblea li tomba... Bueno, no ho crec,
8: jo,
7: però...
8: Jo vaig dir una cosa. Sí. S'ha de ser molt soca per pensar que quan tu obres el teu club i agafes un 5% de capital forani...
9: No vendràs més.
8: Després podràs tu parar la següent sortida de capital. Vol dir, si el dia que tu agafes i poses una víbora a casa teva, una constrictor, o sigui, vull dir, un dia se't menja el gos i el segon se't menja tu. O sigui, això va així.
6: Però, clar, vull dir, què vols dir? Que sempre mantindrien el 51% i que aniria venent packs de 5%, de 5%...
8: Una cosa...
6: Per exemple, és molt golós. Per exemple, vols dir que és molt golós perquè són molts calés.
9: Que estàs preparant la gent.
8: El sistema del Bayer és, en principi, sobre el paper, perfecte. Però allà no manen els socis, eh? És possible que tampoc es poden fer bogeries, tampoc pot haver-hi... Sí, perquè hi ha un control, sembla que és del 30% per part de...
7: Sí, sí. Audi, Adidas i Allianz.
8: I Adidas, les tres As. Vol dir... que amb un 30% o un 30 i tants % tu domines el club. Per què? Perquè si es posen ells d'acord, has de posar pràcticament el 80% dels socis d'acord amb algú, que és dificilíssim. Vol dir que qui acaba manant doncs és un soci minoritari. Per què? Pues perquè té la posició agafada. I aquí el 5% és com obres una porteta. Estàs obrint una porteta.
6: Sí, dones un dit i potser t'agafen el braç i el colze.
8: Dir, no, perquè esto nos permite saber qué es lo que vale realmente
6: el valor,
8: Madrid.
6: Real,
8: no, escolta una cosa. És que pregunto això, ja li dirà un economista. Deu tenir alguna prop, o sigui que...
6: 2:15. Aquest diumenge a les eleccions, evidentment a RAC1 estarem pendents, i el Basté dilluns farà un programa especial des de Madrid, perquè evidentment també l'actualitat a Madrid, amb Zapatero, amb Pedro Sánchez, tot el que està passant allà, més les eleccions del Madrid, doncs el Basté se'n va dilluns cap allà a fer un especial des de Madrid.
7: Li costa poc al Basté fer especial.
6: Sí. I a més, avui havent tingut aquí a Enrique Riquelme, imagina que guanya. Doncs evidentment el tindria allà a primera hora del matí assegut, si dona la sorpresa, que tot fa indicar que no. Gràcies. Espera't, Xaperes, és que vull tancar la tertúlia d'avui explicant una cosa una mica personal. No acostumo a parlar massa de mi, però és que em va fer molta gràcia i tinc ganes de compartir-ho amb vosaltres i amb els oients. I és que em va semblar molt interessant, perquè més lliga amb l'esport d'elit, amb l'actualitat esportiva, que és el que parlem aquí al Tu Diràs cada nit. Vaig anar a revisar-me la vista. Doncs estem fent grans, no? Tu portes ulleres o lentilles?
8: Jo tinc presbícia, vull dir, tinc 2.5, 3, perquè, en fi, a partir dels... Diuen que a partir dels 40,
4: no, 40 sí,
8: comences a perdre una mica de...
6: Doncs això.
4: Jo... Les gafes del cerca.
8: Per exemple, jo vaig al camp del Barça a veure els partits sense ulleres. Yeah. També és veritat que em costa bé saber qui és cada jugador, però això

0: És una altra cosa.
1: No, no, doncs jo en tinc 42 i per tant vaig anar a fer-me la revisió a la vista i em va passar una... Tu portes ulleres?
2: Des de fa un any.
1: Un any.
2: Però per llegir, també.
1: No? Ah, va. Sí, i tu sí, clar.
0: Forma part de la meva personalitat. I els ordinadors no ens ajuden.
1: Tu estàs bé, tu tens bona vista.
3: Sí, no porto ulleres, no.
1: No. Llavors, vaig anar a revisar-me la vista
0: i... I hi ha jugadors de futbol que porten ulleres i no les necessiten per un tema de look. Diguem-ho tot.
1: No, això també és veritat, sí.
0: T'ho puc assegurar.
1: Doncs
0: amb
1: l'òptic optometrista amb qui em vaig fer la revisió, sentia el tu diràs, em va reconèixer i vam estar xerrant, em va estar explicant com ha canviat la revisió dels ulls, l'òptica, com ha evolucionat tot el que tenen tecnològicament per la vista en l'esport d'elit. I em va semblar molt interessant i l'he volgut trucar un moment perquè compartís amb nosaltres aquestes idees.
0: On vas anar, Aleix?
1: No passa res, vaig anar a l'òptica Cotet, que hi ha a la Rambla Catalunya, a número 8 aquí a Barcelona.
0: Ah, vas als millors dels millors.
1: Sí, em van tractar molt bé. A partir d'aquí, si volen posar una falqueta al tu diràs per patrocinar alguna cosa, des d'aquí encantadíssim. Però no, em va tractar molt bé l'Ivan Silvestre, i l'he volgut trucar un segon, ell és òptic optometrista, i em deia que, evidentment, les pantalles i els mòbils ens estan destrossant la vista a tots, i també als esportistes. I arran d'aquí ve això que us explicaré ara.
4: Tot el que són pantalles, tot el que és la radiació de llum blava de les pantalles, tot el que és la fixació constant en aquest món que vivim, que només treballem de prop, moltes vegades ens afecta, i evidentment els esportistes també tenen necessitat de correcció. Hi ha moltíssims esportistes que estan corregits mitjançant, doncs, volem de contacte o cirurgia refractiva, i que no ho sabem, però tenen problemes visuals importants.
1: La majoria d'esportistes. De fet, m'explicava que els equips ja tenen nutricionistes, fisios, doctors, especialistes en son i descans, i hi ha molts equips de primer nivell que ja tenen un òptic optometrista o una persona especialitzada en la vista també per revisar els jugadors de molts àmbits esportius. Jo li he volgut preguntar si del Barça, sense dir noms, havia passat algú per les seves mans.
4: Antigament venien uns quants, i actualment sabem de jugadors del Barça actuals que utilitzen correcció de lent de contacte o que estan operats i que utilitzen el tema de millora de la neurovisió, és a dir, entrenen molt fort aquest aspecte, és a dir, millorar la reacció del cervell per guanyar dècimes de segon. Això ho tenen molt instaurat, no només al Barça, sinó a molts equips de primer nivell. Sobretot en aquest cas d'esports d'equip o que hi hagi porters, els porters necessiten una velocitat de reacció extrema. Llavors, entrenen moltíssim aquest tipus de visió. És a dir, entrenen molt el que és coordinació ull-cervell.
1: Això una mica com els tenistes o la Fórmula 1, no? Que entrenen la velocitat de reacció amb algunes màquines o amb alguns jocs o amb alguns aparells per ser molt més ràpids i tenir més reflexes. Insisteixo que ja hi ha especialistes en visió en diversos clubs de futbol de primer nivell. I tot això està passant perquè ha evolucionat molt la correcció de la vista. Ha estat espectacular amb les eines que tenen actualment, no? Perquè donen pràcticament un diagnòstic perfecte de què t'has de posar, quina lent de contacte o quines ulleres o com ho has de fer o si t'has d'operar.
0: Bueno, és que una de les coses que em va sorprendre a Cotet és lo avançades que estan les ulleres d'esport. És a dir, que pots graduar-te les ulleres de piscina, les ulleres d'esquí, les ulleres de ciclisme, les de córrer, les de jugar a tennis. És que realment pots graduar-te tot, i jo això ho desconeixia del tot.
1: Sí, tu que portes ulleres i fas esport, t'ho has mirat això també?
0: No, ja ho he fet.
1: Ja ho has fet,
0: no,
1: clar.
0: Ja ho he fet amb les d'esquí. Abans portava les ulleres normals i unes d'esquí d'aquestes grosses, màscara,
1: cas d'aquests amb
0: sobre.
1: Visera, no?
0: Bueno, resulta que les d'esquí també es poden graduar, amb la qual cosa, clar, és un xollo.
1: Sí, sí. De fet, jo li preguntava quins esports són els que més tenen, no?, els òptics optometristes, o quins esportistes d'elit els hi venen, i em deia això, que és que les ulleres per nedar també es poden posar ja graduades, sí. L'Ivan Silvestre.
4: Tenim força nedadors que utilitzen ullera de natació graduada perquè lent de contacte i aigua no es porten gaire bé. També pilots de cotxe, de Dakar, porten lent de contacte, més la ullera de protecció. Les màscares d'esquí també les podem graduar. Porten un acoplament dins de la mateixa màscara que es pot graduar i pot permetre, en el cas de que no es pugui utilitzar lent de contacte, utilitzar la ullera d'esquí graduada sense problema.
1: Doncs mira, el que deies tu i que també, tu també t'has fet. I una història molt curiosa. Atenció al que li va passar a un golfista que ha passat per les mans de l'Ivan Silvestre.
4: Podria parlar d'un golfista que no veia la pilota en el, sobre el verd. Sobre el... Va tenir una baixa sensibilitat de contrast i li vam tenir que fer unes lents de contacte de color específiques per augmentar aquest contrast i realment va millorar força. I portava una lent de contacte, si no recordo malament, era de color taronja.
1: Ha arribat lluny o no, després d'aquesta lent de contacte?
4: No gaire, però li vam solucionar el problema momentani.
1: Això, no s'ha convertit en golfista professional.
0: Tenia més problema.
3: No era qüestió de la lent, no, tenia més problema de canell que
1: sí, però escolta, no diferenciar el verd per un problema a l'ull i no veu...
0: I més amb un esport tan precís com és el golf.
1: I no veu la pilota, però bé, li van solucionar amb unes lents com amb un filtre diferent. Vull dir, imagina les barbaritats que es poden fer actualment. Doncs això, segons l'Ivan Silvestre, és que guanyar una medalla olímpica o guanyar un títol o aconseguir allò una dècima de segon en una cursa conduint pot anar, per exemple, de la vista.
0: Seria interessant i no sabem quins són els jugadors del Barça que en aquest moment tenen dioptries, és a dir, necessiten lents de contacte o ulleres. I la veritat és alguna cosa com secreta, no se sap.
1: Saps què passa? Per què em va cridar l'atenció? Perquè la majoria de jugadors del Barça són joves i estan enganxats al mòbil. I això els hi perjudica la vista una barbaritat,
0: segur,
1: no? Per tant,
0: segur,
1: la majoria segur que deuen tenir algun problema per veure. És que, a més, si no veus bé, no... No estàs còmode amb tu mateix. No us ha passat moltes vegades a dir, hòstia, no estic veient bé això i, per tant, em sento insegur, no? Sí. I jugant a futbol de primer nivell, imagina't, no?
2: O sigui, que passa per que t'afecti jugant a futbol ha de ser miopia.
1: Sí. Clar, de lluny, no?
2: Clar.
1: Sí, sí.
2: Si és presbícia, no t'afecta.
1: No.
5: I presbícia, en fi, de l'edat de...
2: No,
5: és de presbícia no existeix. Només el porter, tenim el porter suplent i... Sí. Tenim pocs. Sí.
1: Des d'aquí, gràcies a l'Ivan Silvestre pel tracte i per tot això que ens ha explicat, perquè em sembla brillant, no?, que ja, jo què sé, de cara als Jocs Olímpics, un nedador pugui nedar tranquil·lament amb les seves ulleres graduades, o un esquiador, o un ciclista, per exemple, no? L'última que m'ha recordat és Edgar Davids, el recordeu?
0: Sí.
1: Val. Doncs m'ha explicat el cas d'Edgar Davids, què tenia exactament i per què jugava amb ulleres, i un altre cas, que aquest t'agradarà, Raül, de l'NBA, un jugador de l'NBA que va estar a punt de no ser el jugador que és actualment, mira.
4: Bueno, un cas que teníem aquí de l'Edgar Davids al Futbol Club Barcelona, doncs era claríssim, vull dir, és una persona que va patir un problema ocular greu, glaucoma, per ser més exactes, i això, després d'operar, necessitava un sistema de protecció per poder desenvolupar la seva professió. I gràcies a aquestes ulleres li van proporcionar... Bueno, es va fer un mite i va permetre tenir una carrera exitosíssima. Stephen Curry és un cas curiós perquè ell té una patologia corneal que es diu queratoconus. Des de 2019 està diagnosticat i porta... unes lents de contacte esclerals, que són unes lents de contacte que són molt grans, són rígides, i es recolzen a l'esclera. Llavors això, durant una època de la seva trajectòria, li feia fallar molts triples. Cosa estranya, però li feia fallar molts triples. Llavors ho van detectar, li van corregir, i bueno, gràcies a això, a aquesta correcció, doncs ja sabem el que és Stephen Curry, que és un dels millors jugadors de la història de NBA.
1: La importància de la vista.
3: I com ho va convertir Davids, Lluís, en una marca personal, no?
0: No, el marketing personal a partir de...
3: Aquelles ulleres taronges que...
2: Com Karim.
1: Karim Abdul-Jabbar.
3: Sí, sí, sí.
0: Només fer esment que Stephen Curry va descobrir aquesta patologia en la vista i la correcció el 2019.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar. 2019.
1: Ah! Hòstia!
2: I amb això tanquem.
1: Hòstia, ja, no, em sembla increïble. Increïble.
5: Ja has de posar un punt final. Adéu, bona nit.
1: Sí, adéu, bona nit. Com deia...
2: Més, falten 19 minuts per la una.
1: És així. És que és increïble com estem lligant-ho tot. Això, mireu-vos la vista i, sisplau, cuideu-vos, que és molt important. I com diu una cançó meravellosa, crec que és de la meravellosa orquestra de... Com es diu aquella? No recordo.
0: Mondragón.
1: No, la... Bueno, sí.
0: La teria.
1: No, és igual, ja em sortirà.
5: Quina és la cançó?
1: Hi ha una cançó que diu "Se puede perder la vista, pero nunca la mirada". Així que, ja
5: mira,
1: ho sabeu.
5: Mira, una vena poètica.
1: La meravellosa orquestra de l'alcohol canta aquesta cançó que diu "Se puede perder la vista, pero nunca la mirada". Doncs això. No, no perdeu la vista i tampoc perdeu la mirada, que és molt important a la vida.
5: Poetes van soltos.
1: Adéu, marxeu en pau a 19 minuts de la 1.
2: Adéu, bona nit.
1: Adéu, Raül, adéu, Mario, adéu, Lluís. RAC més 1.
6: Aquest dimecres els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1. A les 9, Baskonia, Sisa, Joventut. Primer partit de la sèrie de quarts de final. La penya visita Vitòria amb l'objectiu de guanyar el factor pista.
7: Oi, quin cistellot, Ana Darrí, que ho ha fet perfectament. Teva meva, imprimint velocitat al joc de la penya.
6: I viu el partit a l'app del web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimecres a les 9, Baskonia, a Sisa, Joventut. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC més 1.
8: RAC més 1.
9: Tots som
8: més
9: 1.
10: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Tertúlia d'avui i parlarem una estona de bàsquet i de seguida el back-to-back amb l'Albert Pedrol. Avui també per seguir parlant de bàsquet, de les finals de l'NBA i d'un gran protagonista, un nano molt jove format a la penya que és als Estats Units i que té molt bona pinta. Ara expliquem qui és i ara el saludem. Abans, torna a entrar el Dani Aguilar per sentir reaccions a aquesta primera jornada del playoff ACB que hem viscut amb una gran victòria del Barça després del desastre de l'altre dia i amb la gran notícia d'aquests playoff, la derrota del Madrid contra el vuitè classificat a casa.
1: Sí, no tots els dies últimament es pot dir que ha guanyat el Barça i ha perdut el Madrid, però menys encara es pot dir que ho han fet a domicili el Barça i a casa el Madrid. Els blaugrana han ressuscitat, els blancs estan contra les cordes. Arrenquem per al Barça, tot i abans, més 23 a la pista més difícil de tota la CB, la de l'UCAM Múrcia. Arribava el Barça en el pitjor moment, ho sabem, i ha sortit de la millor manera. Dels partits potser més complerts, un espectacular Brizuela a la primera part, gran partit de secundaris com Juani, com Fall, Ramatano, Vesely o Clyburn, 68-91, i Xavi Pascual Aleix feia aquesta interessant reflexió a TV3 sobre el gir copernicà del rendiment respecte al partit d'abans d'ahir.
2: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta. Però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries, com deien a la prèvia, i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc que veníem fent i, com bé dius, clar, lògicament després d'una derrota tot sona reacció.
1: De fet, ni tan sols ha necessitat el Barça del millor Kevin Panther ni de Togo Shengelia, sobretot Kevin Panther, que està a l'eix en uns últims dies un pèl grisot, per bé que avui la resta de l'equip ha exhalit i no se l'ha necessitat tant a l'estrella blaugrana. Menció a banda, les reaccions habituals de Sito Alonso y después del partido veía así como se ha desenvolupado todo plagado a las últimas horas.
3: Cuando escuchaba el otro día los comentarios, hablando con Felipe, de los comentarios que se hacían contra el Fútbol Club Barcelona después de perder de paliza, como perdieron contra el Valencia, y había gente que se atrevía a decir que éramos nuestros favoritos y todo, me parece muy bien porque nos hemos ganado el respeto de llevar una victoria más que ellos en la Liga Regular. Es un poco fatal respecto a muchísimas cosas, es decir, ese tipo de comentarios cuando hay un equipo al lado que està hecho solo para ganar.
1: D'aquestes coses que d'aquí a aquí ens mereixem ser tractats com a grans i d'aquí a aquí és una falta de respecte dir que l'UCAM Múrcia és favorit. Bé, en tot cas, demà passat a les 7, amb un Palau Blaugrana que ha d'estar millor que mai, el Barça pot classificar-se per les semifinals.
0: Sí, sí, i per la via ràpida. I a les semis podria trobar-se, per què no, el Tenerife, de forma totalment inesperada, perquè comptàvem que seria un clàssic, però avui el Madrid ara mateix està contra les cordes.
1: No? Absolutament. De fet, segueix caminant cap a l'abisme l'equip d'Escariolo. Et recordo que ha perdut les tres finals que ha jugat, Supercopa, Copa i Eurolliga, però és que ara la patacada pot ser molt grossa, perquè avui ha perdut 97-98 contra el Tenerife en aquest primer partit de quarts. Tota l'estona per davant el Madrid guanyava de 7 a 53 segons per al final, però els triples, factor diferencial avui, 3 n'ha notat a l'últim minut Tenerife, 2 el gran protagonisme Jaime Fernández, han acabat capgirant el marcador. De fet, Jaime Fernández ha fet 17 punts. Els ha fet tots a l'últim quart, 4 de 5 des del triple. I això deia Escariolo.
4: En la faceta, sobretot defensiva, hoy no hemos estado a la altura de un partido de playoff. Ahora tenemos que estar a la altura el siguiente. No me planteo caer el jueves, me planteo que mañana nos preparemos e intentemos entender qué es lo que podemos hacer mejor e ir a Tenerife a intentar ganar el jueves. Ese es el plan.
1: Demà passat aquest partit, si guanya el Tenerife, semifinals, Barça-Tenerife, per acabar de dubar-ho, el Barça recuperaria el factor pista semifinals. És que és, tot és sensacional, l'increïble gir de guió d'aquest dimarts.
0: I clar, arrencaria la setmana que ve, la semifinal.
1: Correcte. Sí, sí. Seria dimarts i dijous, que tant havien pensat que en cas de victòria seria els dos partits a Movistar Arena.
0: A Madrid, clar.
1: Insisteixo, dijous s'ha de rematar tot, perquè ja t'he explicat abans, a més, detall que no hem comentat ara, que l'UCAM Múrcia fa dues temporades es va classificar per la final, la va perdre contra el Madrid, guanyant tots els partits a domicili. Tots. Per tant, no deixa de ser un equip perillós avui, Sito, que ha protagonitzat potser el pitjor partit de la temporada. Tot això avui. Demà arrenca la participació de l'altre equip català. A les 9, a Vitòria, Baskonia, Joventut. Primer partit, han viatjat avui l'equip badaloní amb tothom menys en Vante Tomic. Abans, a les 7, València-Bilbao.
0: Que és l'altra sèrie de quarts.
1: Sí.
0: Demà expliquem a RAC més 1 aquest Baskonia-Penya a les 9. Gràcies, Dani.
1: Bona nit.
0: Back to back. Tancarem el dimarts amb una mica de back-to-back. Entrem de ple en el territori de l'esport nord-americà, aquí al Tu Diràs, com sempre amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
5: Hola, Aleix, bona nit.
0: Demà arrenquen les grans finals de l'NBA entre el nostre equip, el New York Knicks, i els Outsiders, el San Antonio Spurs.
5: Sí.
0: És la reedició de les finals de l'any 99. Compte que feia 27 anys que no teníem aquest duel. I en aquella ocasió van guanyar els Spurs.
5: Sí, pels més nostàlgics eren aquells Spurs de Tim Duncan, David Robinson, Avery Johnson, entre d'altres, que van guanyar aquells Knicks de Latrell Sprewell, Alan Houston, Marcus Camby, Kurt Thomas... En definitiva, tots uns mites. Pels que sou molt malalts d'NBA, són unes finals molt i molt xules, molt inesperades a principi de temporada i que suposaran que l'NBA tingui un campió diferent per novena temporada consecutiva. This is the NBA on NBC. The 1999 NBA Finals. The San Antonio Spurs versus the New York Knicks. Són les primeres finals dels Knicks des d'aquell 1999. De fet, l'equip de Nova York no guanya l'anell des del 73. És a dir, des de fa 56 anys. És una barbaritat per una franquícia com els Knicks. I per això Nova York està entregada als seus Knicks i a Jalen Brunson, un jugador per qui ningú donava un duro fa molt pocs anys, que si era petit, que si era lent, i que ara és l'estrella dels Knicks i el millor jugador de tota la conferència est. Per cert, l'emoció pels Knicks és tan bèstia que l'alcalde de la ciutat, Zoran Mamdani, que és un gran aficionat a l'eix, com bé saps, de l'esport, ha firmat una ordre executiva per derogar l'hora d'anar a dormir de la canalla.
0: No fotis!
5: Perquè puguin veure els partits del seu equip de les finals de l'NBA. Evidentment, pares de Nova York i mares, podeu fer el que vulgueu, però és un gest de Zoran Mamdani de cara a la galeria per demostrar l'eufòria que aquests dies es viu pels carrers de Manhattan. Això és real, eh? O sigui, aquesta derogació és absolutament real.
0: Clar, aquí són a quarts de tres de la matinada. Els suposats set partits, tant a Houston, no és? San Antonio?
5: Tant a San Antonio,
0: Tant a San Antonio com a Nova York, són a quarts de tres de la matinada, però allà deuen ser a la tarda vespre, entenc,
5: no? Sí,
0: no?
5: Nova York resta-li 6 hores, i San Antonio deuen ser 6 o 7.
0: Ja és això, ha derogat, però tampoc és que sigui de matinada els partits allà a hora local. Però bé, com dius tu, un gest de cara a la galeria.
5: Sí.
0: En l'àmbit esportiu, com arriben els dos equips a les finals?
5: Doncs mira, els Knicks hi arriben després d'escombrar els Sixers i els Cavaliers de manera consecutiva. A més, acumulen 11 victòries seguides. No perden des de Sant Jordi. Fa gairebé un mes i mig i fa una setmana justa que descansen per aquests partits que han anat guanyant, doncs els ha permès descansar. I els Spurs venen d'eliminar ni més ni menys que els vigents campions de l'NBA, els Oklahoma City Thunder, amb un Víctor Wembanyama espectacular que ha guanyat el guardó del millor jugador de les finals de la Conferència Oest, a més San Antonio, Aleix, que ha aconseguit la classificació per les finals de l'NBA de manera molt espectacular, en un setè i definitiu partit fora de casa, i a més en aquest cas a la pista dels vigents campions dels Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. San Antonio, per cert, és el segon equip més jove de la història que arriba a unes finals de l'NBA. Prova d'això és que Wembanyama, Stephen Castle i Dylan Harper jugaran les seves primeres finals en la seva primera participació en uns play-offs, és a dir, arribar i moldre.
0: Sí, la veritat és que Wembanyama ha irromput amb molta força a San Antonio. Hi ha coincidències molt bèsties entre aquestes finals del 2026 i aquelles que van jugar a San Antonio Spurs i New York Knicks el 99. Abans les comentàvem i són realment sorprenents.
5: Sí, és allò que els americans són especialistes a trobar cada curiositat que fa que cada partit sigui únic. Doncs ho han aconseguit amb aquestes finals. Mira, per començar, Tim Duncan tenia 23 anys en aquelles finals i ara el seu relleu generacional, Víctor Wembanyama, en té 22, és gairebé la mateixa edat. El 99, els Knicks tenien, aquesta és bona, els Knicks tenien un base que es deia Rick Brunson, que resulta que és el pare de l'actual estrella dels Knicks, també en la posició de base, Jalen Brunson. Vull dir que imagina't. Però això no és tot. El 99, els Spurs van guanyar els play-offs, els Portland Trail Blazers i els Minnesota Timberwolves, igual que aquest any, es repeteix la història, i finalment els Knicks del 99 van eliminar els Atlanta Hawks en una de les eliminatòries de play-offs, igual que ha passat aquest any. Per cert, hi ha un jugador que aquesta temporada ha jugat amb tots dos equips, es tracta de Jeremy Sochan, que va començar la temporada dels Spurs i ara està als Knicks, per tant tindran ell guanyi o perdi.
0: Sí, li compten, eh?
5: Li compten, sí, és tradició a l'NBA que li comptin. Pels mèrits doncs, que ha fet a la primera part de la temporada amb l'equip guanyador, diguéssim, en cas que perdin els Knicks. És tot just el quart jugador de la història de l'NBA que es troba en aquesta situació. El primer jugador de la història que s'hi va trobar és exjugador del Barça, brasiler, Anderson Varejao.
0: Un mite.
5: Un mite que va guanyar l'anell amb els Golden State Warriors jugant contra el seu exequip a principi de temporada, els Cleveland Cavaliers. Dit això, l'eufòria, com dèiem, és col·lectiva, és tan bèstia a les dues ciutats que els preus de les entrades estan disparadíssims. Les entrades més econòmiques a San Francisco, a San Antonio, volem dir, costen $2,000, la més econòmica, mentre que a Nova York ja s'enfilen fins als $3,700.
0: Les més econòmiques,
5: sí,
0: imagina't.
5: Sí, imagina't les més cares. Sí.
0: Com dèiem, horaris, quarts de tres, no?, aquestes finals.
5: Sí, tots els partits estan programats per 2:45 de la matinada, els dos primers partits són a San Antonio, els dos següents a Nova York, i a partir d'aquí, si hi ha cinquè partit, seria San Antonio, el sisè seria Nova York, i en cas d'un hipotètic setè partit, seria novament a San Antonio, que per això té el factor pista a favor.
0: Per tant, té aquest petit avantatge, a priori, San Antonio Spurs, el setè partit seria a casa. Bé,
5: exacte.
0: Repassada la prèvia d'aquestes finals de la NBA, que arrenquen aquesta matinada.
5: La següent, sí. És a dir, aquesta matinada, no l'altra.
0: Ah, perdó, sí, o sigui, sí, és la de dimecres a dijous.
5: Dimecres a dijous, exacte, dijous. Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs això, repassades aquestes finals de la NBA, avui al Back to Back tenim una conversa molt xula amb un dels millors talents de bàsquet de casa nostra.
5: Sí, juga a la Lliga Universitària dels Estats Units, format a l'Horta de Barcelona i a la Penya de Badalona, actualment a la Universitat de Davidson. Segur que el coneixeu, és ni més ni menys que Ian Plateu.
6: Shot clock down to five. Brown behind the back to Plateo. Got the shot away for three. And he rips the ropes for the Wildcat. What a sequence, coach!
0: Hola, Ian. Què tal?
7: Bona tarda, molt bé.
0: Molt bé, bona tarda. Universitat de Davidson, a Carolina del Nord. Estàs ara mateix. Com va tot per aquí?
7: Molt bé, molt content. Ara passant uns dies a casa, després d'haver acabat exàmens ja, primer a la universitat allà, i ara res, content i amb ganes de tornar cap allà a seguir entrenant. Mm.
0: Ian Plateu. Passa que t'han dit de moltes maneres el teu cognom, no? La manera més estranya, sí, quina és? Si ja estàs acostumat, suposo.
7: Uf, he escoltat de tot, la veritat, he escoltat de tot. M'han dit Plató, Platiu, Platef, una mica de tot. Va. Ja dic que la manera correcta és Plateu. És la més fàcil.
0: Val. D'on ve, per cert,
7: Ian
0: Plateu?
7: Plateu és belga. El meu pare és de Bèlgica, nascut de Bèlgica, i tinc la nacionalitat.
0: Val, perfecte. Molt bé. Escolta, estàs seguint els playoffs de l'NBA? Qui creus que guanyarà les finals que ara comentàvem entre Knicks i Spurs?
7: Jo sí que ho segueixo. Jo crec que Spurs han fet una gran feina per derrotar Thunder, i jo vaig amb Spurs. El meu germà és un gran fan dels Spurs i també queda una mica a prop de casa.
0: Mm. Somies, no?, algun dia arribar-hi o què?
7: Home, i tant. És un somni... Bueno, és algo que tot jugador de basquetbol, no?, algun cop, jugar a NBA seria impressionant i bueno, tant de bo. Mm.
0: Ara estàs jugant, com dèiem, a la Universitat de Davidson. Allà què? Qui hi ha jugat així conegut a la Universitat de Davidson?
5: Doncs mira, un jugador que es diu, ni més ni menys que, Stephen Curry.
0: Se va sortir d'allà, eh?
5: Sí. No sé si això és una pressió afegida, una motivació. Se'n parla molt de Stephen Curry allà, Ian?
7: Bueno, tu quan estàs allà, si vas a Davidson, no aniràs sense saber que allà ha estat Stephen Curry. Vull dir, és bastant evident que ha estat allà, està per tot arreu, però no diria que és una pressió, sinó més una motivació o algú molt positiu a tenir a favor, no? Vull dir, tenir algú com a Curry estar una mica per sobre involucrat dins de la universitat és algú que és superpositiu i que a qualsevol jugador universitari li encantaria tenir una estrella com és Stephen Curry involucrat dins del teu equip. És realment un reforç molt positiu.
5: I ja no us ha vingut a veure mai l'Stephen Curry?
7: Sí, doncs sí, va venir el 30 de desembre, que vam jugar el primer partit de conferència, i ells jugaven, el 31 jugaven contra el Charlotte Hornets, i va venir a veure'ns aquell dia i vam poder parlar amb ell una estona després del partit.
5: Oh, i es pot explicar què us va dir o què li vas dir?
0: Que tal és, sí, no?
5: Sí.
7: Bueno, s'ha de dir que és una situació complicada perquè era el primer partit de conferència, vam perdre després de dues pròrrogues, aníem molt motivats i era un partit molt especial, òbviament, perquè venia Stephen Curry, perquè era el primer partit així molt important. Llavors, a l'acabar el partit tothom estava una mica així de mal humor, no esperàvem perdre i va ser una mica un sabor agradós, no?, perquè després sí que va perdre i va venir el vestuari i ens va dir un parell de coses, no?, que ens ajuden un jugador de la seva experiència. Però això va quedar un gust agradós del que podia haver sigut.
0: Mm. Què estudies allà als Estats Units?
7: Doncs és difícil explicar perquè jo he de dir que aquí a casa de Catalunya vaig començar a estudiar periodisme. Però no em va... No vaig acabar d'entrar-hi del tot. I allà als Estats Units hi ha una opció de, si no tens del tot clar què vols fer, per decidir-te el segon any. Llavors, jo ara estic fent diferents matèries i quan acabi el segon any decidiré quin grau faig.
0: I ho tens més o menys clar o no? Cap on tiraràs?
7: Crec que alguna cosa més d'humanitats, però sincerament no estic del tot segur. Estic fent una mica de tirant d'aquí d'allà matèries, a veure què és el que més m'interessa per estudiar.
5: Escolta'm una cosa, això d'anar acadèmicament un curs per davant de la gent de la teva edat, com és? T'ho dic perquè, per exemple, a nosaltres això no ens passarà mai. I més que res, t'hi adaptes, t'hi acostumes? Això és bo, dolent? Com ho has viscut tu?
7: Bé, això és el que vaig viure de molt petit. Vull dir, jo em van avançar a primària, jo vaig passar de tercera de primària a cinquè de primària, i no sé, i al final...
0: Per què?
7: Tota la vida.
0: Perquè et veien aptituds?
7: Perquè, sí, vaig, durant tercera de primària vaig estar tot l'any amb un psicòleg fent com unes proves i tal, i a l'acabar d'anar em van donar l'opció, em van dir que creien que seria el millor per mi, per anar més ràpid, el més efectiu, i em van donar l'opció, i amb la família vam decidir que era una opció, i òbviament era molt petit encara. No tenia gaire decisió, però al final és una cosa que acostumes. Jo també, amb l'àmbit del bàsquet, sempre he estat jugant i entrenant amb gent més gran, al final estic a classe amb gent una mica més gran, no sé, per mi al final era algo normal.
0: Per la gent que no sàpiga qui és Ian Plateu, eh?
5: Sí.
0: Ho dic bé, Plateu, eh? No, ho dic bé, eh? Val. De què jugues una mica? Explica'ns.
7: Bé, jo jugo de 5, de pivot, soc un tio força alt. I no sé, jo m'agrada una mica distribuir, jugar una mica amb l'equip, sempre buscar la millor opció. Crec que sóc un jugador poc egoista a pista, que això, sempre buscaré la millor opció, m'agrada molt, i bueno, diria que se'm dona bé passar la pilota, i no ho sé, en general... No sé, de veritat, tenir bona visió de joc i bon entendiment del joc.
0: Bon llançador, també? Exterior o no? O més sí, al coll de l'ampolla?
7: Jo et diria, jo personalment confio que sí. El que passa que, i és en el que estic treballant últimament, el que passa que ho faig poc, els partits, se'm dona poca oportunitat, però jo és una cosa que cada cop estic molt més còmode. Últimament em noto molt bé amb el tir i és una cosa que vull afegir com una arma així important pel meu joc, consistent, diguem, sí.
5: 2-10, eh? 2-10 i en Plateu és un tros d'animal.
0: Sí, però tens pinta de ser atlètic, eh? Amb 2-10, de moure't bé a la pista, no?
7: Bueno, atlètic en el sentit de moure'm bé, sí. En el sentit de saltar molt, córrer, ja és una altra cosa.
5: Sí, escolta'm, sí. Per la gent que es posa les mans al cap quan veu l'èxode de jugadors cap als Estats Units, Ian, què us donen allà que no tingueu aquí?
7: Home, jo crec que l'oportunitat allà és, en general... més bona que aquí. Allà et donen l'oportunitat de començar i treure't una carrera universitària, primer de tot, combinar una educació amb el bàsquet, que és algo que aquí a Espanya és molt més difícil, no és impossible, hi ha molts jugadors que ho fan i jo crec que ja té molt mèrit perquè és molt difícil poder compaginar un esport professional com el bàsquet amb un títol acadèmic, com una universitat. Després, algo que jo sempre em pregunto, un reforço molt de dir... que el desenvolupament allà és bastant heavy, vull dir, jo crec que estan allà és on més millores. Jo diria que hi ha un problema aquí d'acabar l'etapa de formació i ja haver de passar directament o fer el salt a professional, i crec que jugadors doncs, com jo, de 18 anys, encara tenim molt a millorar, molt a aprendre, i estan allà als Estats Units et donen les millors condicions generals, de tenir els millors complexos esportius, els entrenadors i preparació per tu i per, en general per millorar. Jo crec que aquestes són les dues coses que més diria, i el fet de jugar a una lliga universitària com és la dels Estats Units, que cada cop és de nivell més alt, sempre ho ha sigut, però crec que doncs, ara està en un moment molt àlgid i crec que són raons importants que a vegades no es parlen suficient.
5: Ian, un 24 de març del 2024, amb 16 anys i 142 dies, va passar això.
0: Tenim debut a l'ACB.
1: Sí, d'ahir en Platio Fernández, ja ho diré bé, un nano de 16 anyets, agafa el rebot Billy, segueix defensant, li clava un tap. Platio Fernández a Billy Hernán Gómez. A la cantonada perquè llenci Michael Rusic, no hi anirà. És el nano que agafa el rebot i cistella. Cistella del Joventut de Badalona.
5: Ah, van haver-hi càntics de MVP a l'Olímpic de Badalona. Com recordes aquell dia? Estaves nerviós o què?
7: Doncs mira, diria que tot el dia estava molt nerviós. Vull dir, va ser una setmana una mica intensa d'anar entrenant amb el primer equip i al final em van dir que sí que aniria convocat. Tot el dia vaig estar molt nerviós, no diré que no, i després és això de que quan entres a pista és una mica normal, no? Jo a l'Olímpic he jugat tota la vida, però òbviament mai en aquell escenari. I en aquell moment se m'ha una mica el nerviosisme passar una mica a l'altra banda i em centro a no cagar-la, a fer el que em toca. I, home, és un moment, va ser un dia molt especial per mi, molt, sempre recordaré, i sí, molt, molt, molt important.
0: T'agradaria tornar algun dia? Bé, clar, tu t'has entrenat amb Ante Tomic, amb Pustovo i no? amb Ricky Rubio, vull dir, t'agradaria tornar a la penya algun dia, que és casa teva, o què?
7: Sí, jo amb la penya, bé, jo ara tinc ja un acord de futur, on en el cas de tornar aquí, tornaria a la penya, jo sóc de la penya, sempre ho he sigut, ara, vull dir, he estat 8 anys a formar-me a la penya i crec que l'opció de tornar aquí és una opció que tinc molt en compte. Jo ja, vull dir, una relació amb la penya segueix sent molt bona, estic anant a entrenar ara, vull dir, no sé, jo amb la penya sempre, ara mateix hi ha molt bona relació i és una opció molt... molt clara la de tornar aquí i jugar a Badalona.
5: O sigui, a tu t'agradaria acabar la teva carrera com un referent de la penya, com ho són el Ricky Rubio o l'Ante Tomic? Això seria un somni de Liam Plateu?
7: Home, sí, crec que és algú, seria algú molt especial. Vull dir, haver jugat des de mini a la penya, pujant per totes les categories, debutar amb 16 anys i si pogués acabar la carrera ja seria una mica... un moment. Seria una molt bona manera per tancar la meva carrera i tant.
5: I et faig les dues últimes, i almenys per meva, són 4 anys d'universitat, si no vaig errat. La idea és acabar els 4 anys a la mateixa universitat de Davidson i després, si no hi ha més opcions als Estats Units, venir cap aquí? O potser et talles abans i tornes cap aquí? O com va això?
7: Sincerament, és algo que vaig any a any, jo diria any a any o mes a mes, crec que amb la situació que hi ha actualment als Estats Units a la Lliga Universitària és molt difícil saber on estaràs l'any que ve. Crec que ara mateix et puc dir una cosa i l'any que ve serà una altra. Sincerament, no ho sé. Jo sé que seguiré aquest any a Davidson i jo el que sé és que la setmana que ve ja estaré entrenant, però de veritat que no et sé dir res perquè és, em sembla que és impossible que ningú jugador ara mateix et pot dir on jugarà l'any que ve.
5: Vale, i et faig l'última ja i et deixem de molestar ja, Ian. T'ha contactat algun club de l'ACB per fitxar, jo què sé, aquest estiu o l'estiu que ve, pel primer equip, per l'U22, alguna oferta que hàgim de saber? Que el món del bàsquet estigui pendent de saber?
7: Doncs mira, jo sàpiga, no, jo ja vaig marxar amb la idea molt clara de estar ja 4 anys, de marxar als Estats Units, treure'm un títol i jugar els 4 anys de la carrera universitària, que jo sabia no hi ha hagut cap oferta per part de cap equip. I res, jo estic molt content, la meva opció sempre serà aquests 4 anys quedar-me allà per acabar la carrera.
0: Molt bé. Escolta, un plaer conèixer-te i amb Plateu, a partir d'ara ja
5: sí,
0: me'n recordaré.
5: Sí, no ens equivocarem mai més.
0: Un plaer conèixer-te, que tinguis molta sort i, escolta, si algun dia ets una estrella de NBA, recorda't de l'Albert Pedrol,
5: sí,
0: del back-to-back i de RAC1, que et vam trucar aquí, que després us en oblideu d'aquestes coses, quan ja sou estrella de NBA.
5: Sí, ja ho és una estrella MVP de l'Europeu amb Espanya l'any passat, vull dir que ja és una estrella, i ja, en un gran.
0: Molta sort, molta sort pel futur. Gràcies, una abraçada. Adéu. Vagi bé.
5: Que vagi bé, Ian.
0: Escolta, perquè un dubte que tinc. O sigui, pot ser que d'aquests 4 anys a la universitat pugui saltar el draft i a l'NBA? Això podria passar?
5: Sí, si ell volgués sí. Si ell volgués sí, no tots els jugadors completen els 4 anys a la universitat.
0: O pot ser que alguna franquícia el vegi a la universitat i digui ei, et fitxem directament. Això pot passar o no?
5: Hauria d'entrar al draft.
0: Hauria de passar pel
5: draft.
0: Hauria
5: de passar pel draft, però sí que hi ha molts nanos que canvien d'universitat. Vull dir, ell ara està a Davidson i pot haver-hi una universitat que li ofereixi una beca millor i que canviï d'universitat.
0: I allargar aquestes 4
5: no,
0: anys?
5: No, complir els 4, sí. Tot i que ara mateix a la universitat, i un dia ens ho explicarà el Jordi Colomer, hi estan havent molts canvis, i ara de jugadors que ja han passat l'edat d'universitat i poden tornar, vull dir, això és un merder, però vaja, en principi, canviar d'universitat sí que pots, entrar al draft sí que pots, però en principi ja ens ha dit Lian que la seva idea és acabar aquests 4 anys.
0: Aquests 4 anys i llavors veurem si torna, sí. I que aquí té una opció preferencial amb la penya per acabar jugant aquí a la penya, que és el club de la seva vida. Molt bé, Pedrol, m'ha encantat conèixer Ian Plateu. Quedeu-vos amb aquest nou, amb aquest nom i amb aquest nano, amb aquest pivot de 2'10 que avui hem saludat i sí. Tingut aquí.
5: I com parla, hem 18 anys? Sí, sí, i quina sí, veu sí. De ràdio que té.
0: Bueno, clar, si anava avançat al curs, imagina't, sí. Tenir un coco espectacular.
5: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Molt
5: sí,
0: bé,
5: sí.
0: Ho deixem aquí.
5: Sí, com ens hem menjat el temps,
0: sí,
5: no?
0: Sí, i a més, com que només tenim les finals de la NBA, sí. Ja queden dit. Tots els partits a les 2:30, Knicks
5: sí.
0: Contra Spurs.
5: Sí, sí, sí,
0: fins
5: sí.
0: A la pròxima, eh?
5: Fins ara. Adéu. Aleix, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
8: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Quedeu-vos amb aquest nom del Ian Plateu, que té molt bona pinta pel que fa al bàsquet català. D'aquí uns anys ja és present i esperem que sigui futur. Avui l'hem descobert al back-to-back. Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques entre setmana, el Pau Espí. Hola, Pau.
9: Hola, bona nit.
0: Què més hem de saber?
9: Doncs que aquest dimarts hem sabut que la Federació Espanyola de Futbol donarà a conèixer el 30 de juny els calendaris de primera i segona i també de la Lliga F en tennis. Aquest dimarts s'ha definit la primera semifinal del Roland Garros, que enfrontarà l'alemany Zverev, que s'ha desfet del madrileny Rafa Joder per la via ràpida amb el txec Mensik, que ha eliminat el brasiler Fonseca també per 3-16-0. Aquest dimecres es definirà la segona semifinal. En el primer torn, el canadenc Félix Auger s'enfrontarà a l'italià Cobolli i, posteriorment, el també italià Berrettini jugarà contra el seu compatriota Arnaldi. Al quadre femení, victòries de Kostiuk i Andreeva, que jugaran la primera semifinal demà. La número 1 del món, Arina Sabalenka, es veurà les cares amb la russa Schneider, mentre que la també russa Anna Kaliznaya ho farà contra la polonesa Chualinska. En waterpolo, el Mataró s'ha proclamat campió de la Lliga Femenina per tercera vegada, després d'imposar-se en el partit definitiu al Sant Andreu per 9-10. I un últim apunt, en clau Barça i també de manera anecdòtica, perquè el 19 de juny, guardeu-vos la data, el 19 de juny, Ansu Fati llançarà la seva carrera musical amb la cançó Sea Como Sea.
0: Ansu Fati?
9: Ansu Fati.
0: El que acaba de fitxar pel Mónaco.
9: Correcte.
0: Si ara s'ha fet cantant...
9: De ser el 10 del Barça a ser cantant.
0: A ser cantant. Sea como sea.
9: Sea como sea.
0: I a més el 19 de juny, eh?
9: Correcte.
0: Hòstia, és que només faltava això per tancar el programa d'avui. Que Ansu Fati el dia 19 de juny tregui una cançó. Increïble. Molt bé, Pau. Gràcies.
9: A tu.
0: Vinga.
8: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
10: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
8: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
0: Aquí ho deixem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva i amb un gran protagonista. Demà aquí el Tu diràs. No us ho perdeu. Descanseu, bona nit.
11: Tu diràs.
8: RAC1. Notícies. Pol Prats.
12: Bona nit, passant 10 minuts de la una. A aquesta hora, Mataró recupera la normalitat després d'un vespre i d'una nit d'aldarulls al barri de Cerdanyola. Els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones i n'han identificat algunes més, tot i que, de moment, no n'ha transcendit el nombre exacte. Durant els disturbis, un grup de persones s'ha enfrontat a la policia llançant pirotècnia contra els agents i també s'han cremat mitja dotzena de contenidors. Tot plegat ha passat només unes hores després d'un desnonament, aquest dimarts al matí, en què ja hi ha hagut almenys 3 detinguts. Ha estat al mateix barri de Cerdanyola, segons el Sindicat d'Habitatge de Mataró. Un grup de mig centenar de veïns ha intentat evitar l'arribada de la comitiva judicial i la protesta ha acabat amb càrregues. Alguns dels concentrats han llançat també objectes contra la policia, que ha acabat detenint aquestes tres persones i disparant també bales de foam per dispersar els concentrats. Tot i que a aquesta hora la situació ja és en principi tranquil·la, a Mataró la policia continua desplegada a la zona. Tant Mossos d'Esquadra com la policia local estan patrullant per evitar nous incidents. Per tot plegat, la CUP ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, perquè donin explicacions. I ho acabem de saber, ha crescut la donació d'òrgans a Catalunya. Durant els primers 4 mesos d'aquest any, els metges van poder utilitzar els òrgans de vora 130 persones. És un 5% més que entre el gener i l'abril de l'any passat. Malgrat això, gairebé una de cada 4 famílies encara es nega a cedir els òrgans d'una persona propera que ha mort fa poc i, de fet, les negatives continuen estant per sobre de la mitjana històrica. Per això Salut mirarà de fer arribar més documents de voluntats anticipades als ambulatoris que permetin als pacients deixar constància de si volen o no ser donants. En total, els primers 4 mesos del 2026, els metges van fer 325 trasplantaments renals, 79 d'hepàtics, 29 pulmonars, 24 cardíacs i 8 pancreàtics. La llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya frega a finals d'abril les 1.400 persones. I sobre la visita del Papa a Catalunya, després d'un dimarts d'estira i arronsa entre l'Església Catalana, l'Espanyola i el Vaticà, finalment sembla que Lleó XIV també parlarà en català per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En les últimes hores, les diferents parts han donat versions contradictòries, però, segons apunten fonts eclesiàstiques, el pontífex combinarà finalment el català i el castellà a l'acte central del proper 10 de juny. La pressió dels bisbes catalans, de bona part de la classe política i de les associacions de catòlics, doncs, sembla que ha donat fruits després d'un parell de dies en què tots plegats s'han posat les mans al cap perquè el guió que va publicar el Vaticà al català queda relegat, en principi, en un segon terme. I abans dels esports, encara us expliquem que 3 de cada 10 professors ja han votat a la consulta sobre el preacord amb el govern per posar punt final a les protestes en el primer dia i mig de consulta. Ja ho han fet gairebé 35.000 docents, gairebé el 36% del cens. La votació es tancarà dijous al migdia i els resultats es publicaran dijous mateix. Mentrestant, aquest dimecres hi haurà una nova vaga territorial a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La convoquen aquest cop els sindicats minoritaris que fan campanya pel no. Els docents han preparat una acció sorpresa al centre de Tarragona. Serà a 8:45 del matí i més tard faran una manifestació pels carrers del centre de la ciutat. I ara els esports amb Pau Espí.
9: El Barça de bàsquet ha guanyat amb solvència l'UQAM Múrcia per 68-91 el primer partit del play-off de quarts de final de l'ACB. El segon partit de la fase serà al Palau Blaugrana aquest dijous a les 7. Si guanya, el Barça s'assegurarà una plaça a les semifinals. En cas de passar, els de Xavi Pascual s'enfrontarien al Real Madrid o al Tenerife. Aquest dilluns els canaris han assaltat el Movistar Arena i han guanyat els blancs per 97-98. El segon partit de l'eliminatòria es disputarà també dijous a les 9 en futbol. Michel Sánchez, entrenador del Girona les darreres 5 temporades, ha signat amb l'Ajax fins al 2028. I en waterpolo, el Mataró s'ha proclamat campió de la Lliga Femenina després de guanyar el Sant Andreu per 9-10.
12: I al temps, aquest dimecres, les pluges donaran una petita treva i s'imposarà el sol amb un ambient més fresc de bon matí, però de cara a dijous tornaran les precipitacions i localment descarregaran amb força la temperatura. Això sí, baixarà de manera més clara de cara a divendres abans d'una nova calorada que serà a partir del cap de setmana. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
13: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
14: a RAC1.cat.
13: El portal de RAC1.
14: RAC+1.
15: Aquest dimecres els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC+1. A les 9, Baskonia, Cisa, Joventut. Primer partit de la sèrie de quarts de final. La penya visita Vitòria amb l'objectiu de guanyar el factor pista.
16: Oi, quin cistellot, Ana de Rico, ho ha fet perfectament, teva meva, imprimint velocitat al joc de la penya.
15: I viu el partit a l'app del web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimecres a les 9, Baskonia, Cisa, Joventut. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC+1.
14: RAC+1.
13: Tots som
14: més
13: 1.
14: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
17: Ciutadans de Catalunya.
14: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
18: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables, bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
19: Vila de Gràcia!
20: Sí!
19: Tona!
20: Sí!
19: Les Corts!
20: Sí!
19: Mataró!
20: Sí!
19: Arenys de Mar!
20: Sí!
19: L'Eixample!
20: Sí!
19: Sant Genís Vall d'Hebron!
20: Sí!
19: Vallmoll!
20: Sí!
19: L'Aldea!
20: Sí!
19: Rinyola!
20: Sí!
19: Joan d'Espí!
20: Sí!
19: Guinardó!
20: Sí!
19: El Clot!
20: Sí!
19: I Viena, Àustria!
21: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
18: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
0: Bon dia, Òscar Dalmau.
18: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
0: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
18: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
0: Heu de saber que el govern espanyol, atenció, ha reactivat la proposta de finançament per les comunitats autònomes.
18: Bueno, per les comunitats autònomes...
0: Sí.
18: Dieu les comunitats autònomes, però tots sabem del que estem parlant, no?
0: De què estem parlant, segons vostè?
18: Bueno, vull dir, això és una mica quan els senyors...
0: Sí.
18: Anàvem al quiosc...
0: Sí.
18: A comprar la revista Playboy.
0: Sí.
18: Això aquí n'hi ha uns quants, no?
0: Sí, bueno... Algun hi haurà, sí, però...
18: Bueno, algun que ve amb la dona al costat, però escolta'm,
0: sí.
18: Feu-me així amb l'ull.
0: Sí, home, així amb l'ull vol dir que...
18: Sí, estem interconnectats.
0: Sí,
18: aquí
0: sí.
18: En som uns quants que quan anàvem a... Antes, anàvem al quiosc a comprar la revista Playboy,
0: sí.
18: I li dèiem al quiosque... Hola.
0: Hola.
18: Què tal?
0: Com va?
22: Bon dia.
18: No, estic mirant un moment.
22: Estic mirant. Perquè és del far, això.
18: Sí,
0: estic mirant.
18: Miri, doni'm La Vanguardia. I... I El País.
0: Uh-huh.
18: I el diari Edmundo.
0: Edmundo no, Edmundo.
18: I Le Monde Diplomatique.
0: Sí, home, ja.
18: Sí. I el New York Times.
0: Sí.
18: I el National Geographic, que m'encanten les fotos dels lleons.
0: Sí.
18: Doni'm el Jara i Sedal, també.
0: Jara i Sedal.
18: Sí, doni'm la revista Tatano, també, sí. El Tatano.
0: A veure, un moment, que anem amb Playboy,
18: senyor. 6 paquets d'educados,
0: sí.
18: La Quiniela,
0: sí.
18: La Quiniela Hípica,
0: bueno,
18: dos números dels Segus.
0: Sí.
18: I el Playboy.
0: Sí. Anava així, un home a home, eh?
18: Total, que comprar el Playboy d'incògnita costava 150 euros,
0: clar, sí,
18: ojo,
0: sí.
18: Però ben content que arribaves a casa.
0: Sí.
18: I més content que estaves després, clar.
0: I aviam si ho entenc. Qui seria el Playboy en el cas del finançament?
18: Home, el PSOE parla del finançament de les comunitats autònomes, per no dir Catalunya. Tu promets diners als catalans, sí. I els catalans faran el que els hi manis.
0: Aviam, un moment.
18: Com que no? Els diners són el vostre porno.
0: No
18: cal ni que us els donin.
0: Sí,
18: només cal que us prometin una pluja de milions,
0: sí.
18: I ja us poseu calents.
0: Punt número 1. Això que dius s'assembla molt al racisme.
18: Jo, racista? Jo?
0: Home, sí.
18: Si hi ha una persona que no és racista en aquest estudi,
0: sí, home,
18: i m'atreviria a dir en aquest món, sóc jo, eh?
0: Sí, molt bé.
18: Ara, resulta que jo sóc racista,
0: sí,
18: per parlar dels catalans?
0: Sí,
18: els catalans són els nous negres?
0: Dos, vostè no és català?
18: Sí, bueno.
0: Eh?
18: Sóc espanyol per naixement,
0: sí?
18: I català per accident.
0: Bueno, i tres. No sé si a hores d'ara, després de més de 3 segles de prometre merdes als catalans, queda encara algú en aquest país que esperi alguna cosa quan Madrid prometen lluvia de millones. No sé si s'ha entès.
18: Perdona, no t'estava escoltant.
0: No.
18: Què deies?
0: Que no sigui imbècil.
18: Mira, escolta,
0: ja
18: està. Si vols que et digui la veritat, l'únic tema que m'interessa són els fitxatges al Barça.
0: Ara, sí.
18: I amb això estarem tots d'acord.
0: Sí, home, sí.
18: Escolta'm,
0: no,
18: que ara
0: sí,
18: ve l'estiu,
0: sí.
18: I haurem d'estar atents, eh?
0: Sí,
18: aquest
0: sí.
18: Inglès que han fitxat,
0: sí.
18: Un senyor que es diu Gordon,
0: sí.
18: Que s'assembla a la senyora Mildred.
0: Bueno, és un senyor anglès, un senyor que corre molt, un blanc que corre molt, per dir-ho d'alguna manera.
18: Bueno, corre molt, sí. corre molt... Podrà córrer al camp, però jo el vaig veure l'altre dia sortint del restaurant aquest del Botafumeiro.
0: Sí. Sempre van al Botafumeiro.
18: I anava lent, a la sortida.
0: Bueno, anava lent perquè...
18: Anava fent eixes,
0: No, eixes no.
18: No corria gaire,
0: No.
18: El Gordon aquest, el Deco...
0: Sí, bueno, perquè surten una mica perquè els fotògrafs tinguin temps de fer...
18: Però per què surten com a càmera lenta d'un sopar?
0: No ho sé, jo no anava a dir que no m'ha passat mai, però sí que m'ha passat, però bueno...
18: Pues això, per mi l'estiu és això,
0: sí.
18: Formar-me un puro de bon matí,
0: sí.
18: Anant calçotets per casa,
0: sí.
18: Un testicle que faci una mica de pèndol del cucut,
0: sí.
18: I espera que vingui el nou delanter del Barça, el Fabián Álvarez, aquest que diu que ja està fet, això.
2: Julián Álvarez, què voler dir?
18: També, que vinguin els dos.
2: Sí,
18: el Julián i el Fabián.
2: En tot cas,
18: és
2: avui...
18: bo, aquest?
2: Sí, tots dos, tots dos. La competència...
18: No, però que m'ho diguis tu, no me'n refio. Manel.
2: Manel.
3: Aquest, molt, què? Molt bo, Julián Álvarez.
18: Sí, Fabián Álvarez, sí, sí.
3: Recomano, recomano.
18: Recomano, eh?
3: Sí, ha fet 8 gols a la Lliga.
18: Hòstia, però si...
3: 4 de penal.
18: Però si del Gordon aquest ja han pagat... Quan han pagat?
3: 80 milions.
18: 80 milions d'euros? Quan se n'hauran de pagar per aquest del Fabián Álvarez, que diu que té encara 4 anys de contracte?
3: Entre 100 i 120, diu.
18: Ojo, eh? Ojo, eh? Lewandowski s'ha anat, eh? Tothom, hòstia, ara alliberarà massa... Quants milions l'ha alliberat?
3: Ja, però ja sap vostè que els diners s'han de tenir al camp.
18: Bueno, escolta'm, aquí sabem que Joan Laporta activarà una palanca en l'últim moment, però... Aviam, Lewandowski quants milions ha alliberat? Se sap, això?
3: Però... Que cobrava més de 30. M'està fent una entrevista i jo no estava preparat, eh?
18: No, no, però... Escolta'm, aprox.
3: El seu últim sou em sembla que eren uns 35 milions, una cosa així.
18: Ha alliberat 35 milions.
3: Són bruts, eh? Després hi ha...
2: Sí, bueno, bla, bla, bla. IRPF, perquè són autònoms, no?
3: Sí, home, exacte.
18: Però, ojo,
3: Lewandowski... La quota d'autònoms que deu tenir la més alta.
18: Lewandowski se'n va. Ja tenim 35 milions.
2: Sí, sí.
18: Bueno, doncs ara amb aquests 35 milions, dona per fitxar Gordon per 80...
2: Sí.
18: I el Fabián Álvarez d'aquí.
2: Fabián, ai, Fabián.
3: Fabián és el d'Operació en Triunfo.
2: Per que estan a punt de fitxar-lo, també.
18: Per 120 milions, o sigui, 120 milions més 80, són 35 milions. Que...
2: Això ho sap la Marta Ramon. Si qualsevol pregunta que tingui de l'1+1 o de l'1+1 o no sé com va, això és la Marta Ramon. Sigui com sigui, en tot cas, avui a la competència també parlarem de la llei d'amnistia del procés. Aquesta setmana fa 2 anys exactes que el Congrés dels Diputats espanyol va aprovar aquesta llei.
18: Sí, senyor. 2 anys, eh?
4: 2 anys, i ha servit de molt, eh? Sobretot les policies espanyols que van repartir estopa a l'octubre de 2017.
18: Sí, aquests han quedat amnistiats,
4: tots
18: la majoria.
4: Esta bona persona, hombre, solo tiene casco y pica catalán, esto barato, ¿eh? ¿M'entens? Sabeu que hagués amnistiat tots aquests catalans processats? Quina hagués estat l'amnistia definitiva?
18: La independència.
4: Fins i tot ell ho entès, eh? Fins i tot Òscar Botifler-Ban ho entès.
18: Home, ja porto uns dies entenent-ho, eh?
4: Exacte, eh? Si haguéssim defensat la república, ara ningú tindria cap procés judicial obert, no hi hauria exiliats com Puigdemont a Brussel·les, com Rufián a Madrid...
2: Crec que, Rufián no està exiliat.
4: Com Junqueras dins el seu cap, eh? I a Port Aventura, totes les atraccions, si haguéssim aconseguit la independència, tindríem motius d'herois catalans.
18: Com?
4: Tutu Kikuxar.
18: Home, Tutu Kikuxar.
4: Sí, el Dragon Cup, que seria Dragon Cup, m'entens? Però se pronuncia Dragon Cup, i tindríem Jordi Sánchez fent di pajaro loco, eh? Alguna aportació bona havia de fer. Però en lloc d'això, què tenim?
18: Què tenim?
4: Una llei d'amnistia pels policies espanyols. Els partits autonomenats independentistes donant estabilitat al govern del país de qui, en principi, es volien independitzar.
18: Sí.
4: I el papa de Roma, ignorant el català a Catalunya com si fos Franco Sergio Ramos. Què collons estem fent?
18: Bueno, escolta'm, parlant d'independència...
4: Ja està, ja l'hem decretat, o què?
18: No. Òmnium Cultural ha engegat una campanya...
4: No, o independència, Òmnium Cultural.
3: S'ha de triar.
18: Òmnium Cultural deia que ha engegat una campanya que afecta les primeres etapes del Tour de França que es disputaran a Catalunya.
4: Però que... Aviam un moment. Aquesta és la nostra realitat. O sigui, ser presoners d'Espanya i deixar que t'envaeixin els francesos en calça curta. Una persona...
18: En bicicleta, eh?
4: En bicicleta, uns senyors que van en calça curta i que pixen pel camal. És que és increïble.
18: Sí, doncs Òmnium està fent campanya perquè els carrers i carreteres per on passi el Tour s'omplin d'estelades.
4: I els carrers i carreteres per on passi el Papa, i els carrers i carreteres per on passi Salvador Illa, i els carrers i carreteres per on passi Sánchez Llibre, i els carrers i carreteres, etcètera.
18: També he de dir que això sí que ho feu bé, eh? Fer una república independent, no. Però fer gincames, els independentistes, escolta, sou els millors, eh?
2: Sí.
18: Volíeu un estat propi i heu acabat muntant l'esplai Patufet.
2: Bueno,
18: per ensenyar banderetes mentre uns senyors adults es passegen en bicicleta per Molins de Rei.
4: Bueno,
18: la meva enhorabona.
2: No és això, vostè deu estar...
18: Com que no és això?
2: Deu estar content.
18: Que no heu convertit Catalunya en un esplai.
2: Home, no.
18: Però si en lo del referèndum, en lloc de lluitar cosa a cosa amb la policia, us deu limitar a ruixar l'asfalt amb Mistol i Fairy perquè rellisquessin els policies.
2: Això no és veritat.
18: Escolta, no tindreu un estat, però heu deixat el terra com a los chorros de l'oro.
2: No és veritat. Només ha de mirar què va passar al Carràs, a la Ràpita, a Barcelona, perquè vegi que això del cos a cos també es va produir. Sí, com si avui a la competència també ha de parlar d'altres qüestions.
18: Sí, parlarem de fumar.
2: El consum de cigarretes electròniques s'ha disparat entre els joves, com sabeu, la gent que ha vingut avui a veure.
18: Veieu? Una altra cosa que es dispara, eh?
2: El què?
18: Ojo, que tots són trets i pistoles. vas pel carrer,
2: no.
18: Últimament jo volto inseguretat, i us ho dic jo sempre.
1: Senyor, perdona, bon dia.
18: Narcís.
1: Un piti?
18: No, ja t'he dit que no pots fumar, tens 6 anys.
1: No, que si vols un piti.
18: Ah, jo?
1: Sí, però... tinc un paquet sense per estrenar.
18: Però per...
1: Jo he deixat els pitis definitivament.
18: Ah, sí?
1: Sí, home, a la meva edat, als 6 anys, ja... comença a passar factura.
18: Sí, hòstia, sí, passa factura. No, no t'hi fixes que tens la veu massa rugallosa per tenir 6 anys? I... sembles un senyor de 70.
1: I això que encara m'ha de canviar la veu, eh? Soc pre-boomer. O sigui, per això ara només vapejo, jo. El vapeig no.

0: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
2: Catil, que no ens el toquin, eh?
3: El Hello,
2: si ens toquen el Hello Catil a una, sí, ens el toquen a totes, eh?
3: Ja, doncs, mira...
2: Això... No toqueu el Hello Catil, eh?
3: Una altra cosa que s'han venut. De què va això?
4: No, doncs que la farmacèutica Ferrer...
2: Ah, Ferrer?
4: Sí.
2: Aquests m'agraden molt. Sí, les conserves Ferrer, que les heu tastades?
4: No, conserves.
2: Home, conserves fan un tomàquet sofregit boníssim.
4: Sí.
2: I llenties pardines.
4: Sí,
2: i fan cigrons,
4: sí,
2: també.
3: Una cosa sí. És, sí, de tota manera, una cosa és conserves Ferrer i l'altra és la farmacèutica Ferrer.
2: I també fan mongetes del ganxet
3: sí, ja.
2: I rovellons en conserva, que abans que són els... Ai, pebrot escalivat.
3: Pebrot escalivat.
2: De conserves Ferrer. Oh.
3: Angelines, de tota manera... Però
2: pot... Gairebé és orgàsmic.
4: És que no estàvem parlant de conserva.
3: No, la farmacèutica, és que una cosa... La farmacèutica Ferrer... no té
2: una farmacèutica que es diu Ferrer?
3: Sí.
2: Però de nom?
3: No ho sé.
2: Estefania Ferrer.
4: No és
2: l'apellido de la farmacèutica.
4: Que no, una no. Farmacèutica, és una empresa farmacèutica, no una farmacèutica persona,
2: sí?
4: Que sigui licenciada Ferrer.
3: No, licenciada. No. És la farmacèutica que fabricava el Gelocatil.
4: Exacte.
5: Ah. Doncs és una llàstima que hagin deixat passar aquesta oportunitat de mercat, que deia l'Angelines. Home, ajuntar els dos negocis, conserves i medicaments, que podrien haver venut mongetes al ganxet que traguessin el mal de cap, per exemple, o imagina't que anéssim a més, no? O sigui, botifarra amb Viagra. No? De... Menges botifarra i... No? I...
2: Sí.
5: I creix.
2: Sí.
5: L'altre, no? De...
2: Molt bé. Deixem-ho aquí, perquè avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
3: Tot seguit la repassem.
6: No cal moure aquí per escoltar la competència.
2: Va, que falten pocs dies per la visita del Papa a Catalunya. Dimarts i dimecres, això serà, de la setmana que ve, eh?
7: Sí, però això què és? Un seguiment minut a minut?
2: Minut a minut, gairebé.
7: Fareu un mapa d'escalfor dels moviments del Papa, també. No, el Papa està jugant molt per la davantera. Mira, tot això. Els penals els xuten d'aquí.
2: Bueno, això segurament, eh?
7: No, ho dic perquè jo em pensava que això era un país laic, però dec ser jo, perquè al final
2: sí,
7: el Papa surt el Papa...
2: No. Avi! Avi!
7: Vols veure una cosa que també li diuen al Papa?
2: Va, avi, però...
3: Ja hi ha gent que ha començat a fer negoci amb aquesta visita del Papa.
8: Sí, per exemple, ja hi ha balcons dels voltants de la Sagrada Família que s'anuncien en portals de compra-venda per poder veure la desfilada del Papa.
2: Ah,
8: i els preus per llogar un balcó són dels 150 euros fins a 900.
2: Sí, bueno, o 1.200, eh?
3: A combi.
8: Ah, sí? Acaba de pujar, no?
9: És el mercat.
2: Això és com això del Vueling, vull dir, a mesura que s'apropa el dia del vol...
3: S'apuja més.
2: Saps? És allò.
8: Has de mirar amb finestra d'incògnits perquè no pugin els preus.
2: Sí, jo n'he posat a lloguer dels meus balcons.
3: Ha posat els balcons a llogar?
2: Sí, poso a partir de 30.
3: A partir de
2: 30 euros.
3: De 30
2: euros. Llavors, quan truquen, de dir, ai, miri, eren... Sí, però el de 30 ja l'he llogat.
3: Ah, sí, això és...
2: I ara el que em queda, doncs, miri, a partir de 1.200, perquè això va pujar.
3: Però que és la casita de Bad Bunny,
2: això... Bueno, aquí va trucant la gent, han trucat a la Vanguardia, que els hi vaig fer preu, perquè, bueno, doncs ja se sap, han trucat els primers, i després Tele 5 i Antena 3 de la Marrossa.
3: I tots al mateix balcó,
2: aquell que fa l'Horizonte, és el d'allò dels misteris. Aquest també estarà amb la dona.
8: Ve veure el Papa.
2: Sí, ve veure si ho filmen des d'allà. Ho filmen després pel programa, que és el que, bueno, doncs estan esperant que aterri també un OVNI, uns extraterrestres atueixin el Papa. Em va explicar per telèfon.
8: Per telèfon ho va explicar.
2: Tot això ho va explicar per telèfon, ho diu, home.
3: I volen estar a prop per tenir la imatge.
2: Claro, claro.
3: Un cop que baixen els extraterrestres i s'enduen algú, concretament el Papa, millor tenir-ho per càmera.
2: Sí, tots els meus balcons en lloguer.
3: Concretament, quins balcons?
2: Els del meu edifici.
3: Sí.
2: Ja sabeu que jo tinc un edifici en propietat, ja.
3: Però no el té a l'Eixample Esquerra, vostè.
2: Sí, a Rosselló amb Girona, eh?
3: Bueno...
2: Finca Règia, eh?
3: Sí, bueno, ara...
2: Ojo, eh?
3: Sí,
2: ara... Ojo, eh? Però les portes de fusta, eh?
3: Sí, les...
2: Una fusta de banisteria, un treball magnífic.
8: Vestíbul?
2: Els sostres, el vestíbul, els sostres...
8: És impactant, diria.
2: Un vestíbul impactadíssim.
3: Impactadíssim.
2: A tot el que és el
3: techo.
2: Motllures. Amb motllures de guix.
8: I l'ascensor és...
2: Ja els voldria veure unes flors.
3: Flors de motllura de guix, eh?
2: És una cosa del modernisme.
3: Del modernisme.
8: Ve de gust una visita guiada, realment.

0: Sí, formant-ho quan vulgueu. Quan vulgueu, ensenyo les flors. I després ja hi ha més flors.
1: Més flors.
0: Si t'hi fixes
1: no només hi ha flors, sinó més flors.
0: Sí, més flors i si t'hi fixes bé.
1: Ja m'ho estic imaginant, eh? No, flors i més flors és fàcil d'imaginar, perquè són moltes flors.
0: I després tenim els sòcalos.
1: Sòcalos.
0: Sòcalos també.
2: Ve una paraula allò.
3: El redapeu, sí.
0: El sòcalo és de ceràmica també, una ceràmica vidriada, una cosa maca, de color verd.
3: De color
0: verd, un verd botella, saps? Un verd babar, saps el babar? L'americana aquella del babar, de l'elefantet aquest dels nens.
2: Sí, un referent més concret.
0: Sí. Bueno, això per un home... Per un home només hi ha el verd.
1: No.
0: Però una dona, cuqui, nenes, aquí, sabem on això, nenes?
2: Aquí no hi ha cap dona que hagi dit mai el verd babar, ni joguines.
0: Com que no?
3: Segui, sisplau.
0: Escolta, hi ha el verd turquesa.
1: Verd turquesa, sí.
0: El verd oliva.
1: Verd oliva, sí.
0: Digueu-me algun altre verd, nenes.
1: Verd maragda.
0: Eh? El verd?
4: Gespa.
0: Albert Maragda.
1: Sí.
0: Però els homes no, tot ho redueixen al verd. No, és que des de luego.
1: Perquè són com els esquimals amb la neu, però al revés.
2: Al revés.
1: Sí. Amb l'asfalt.
2: L'ascensor de casa seva és protegit d'aquells que no es
0: poden. L'ascensor de... Escolta, és un ascensor de Finca Regia.
1: Sí, molt maco, no?
0: És maquíssim. És a la vora, deu fer, doncs deu fer, sí, perquè no hi havia hueco a l'escala.
3: I què van fer?
0: Deu fer a la vora mig metre quadrat.
1: Mig metre quadrat.
0: Però té un banc, eh?
2: Té un banc,
0: té un banc de fusta.
2: Pel bidell, no?
0: No, és igual. Pel que viatja amunt i avall te pots seure.
3: Però quanta estona... No pots creure? Quanta estona triga? Perquè, o sigui, et
0: canses, no? Perquè va valent.
3: El primer pot trigar, què?
0: Valent, doncs això, de fer del primer al segon, bueno, es planta baix, llavors a Rafa també hi ha entresol.
1: Entresol,
0: principal,
1: no?
0: Hi ha principal, també.
2: Clar, per arribar al primer són 6 pisos.
1: És real 6, no?
0: Bàsicament, doncs agafes l'ascensor 2 minuts i mig.
2: Dos minuts i mig.
3: És un ascensor...
0: Hem de canviar-li el motor. Sí. El que passa que, bueno, escolta, mentre no es quedi alguna veïna atrapada, doncs sí, no el canviarem, eh?
1: De tota manera, vostè ha dit que això és a Rosselló, amb Girona.
0: Rosselló, Girona, sí.
1: Això no és lluny de la Sagrada Família? Vull dir que...
0: Bueno, escolta.
3: No es veu la Sagrada Família?
0: Quan es pon el sol, a les finestres de l'edifici del davant, s'hi reflexa la Sagrada Família.
1: Ah, sí.
0: Això és suficient, ja li vaig dir a l'Iker Jiménez, oi? Tu pones aquí la càmera i l'enfoques al reflejo de la ventana, del ventanal que tengo de delante.
1: Sí.
0: Del de delante, ja lo verás bien.
1: I veus el papa com una ombra ascendint, no?
0: De moment, com que encara no l'hem vist,
1: molt bé.
0: Ja ho veuran, de dir si es veu o no bé.
1: Sí, però una cosa, els seus pisos, que té vostè com a propietari, hi viu gent, també.
0: Sí, claro, hi viu la Consolín, hi viu la Conchitín, hi viu l'Amparín, hi viu la Pilarín, hi viu l'Assumpción, també, amb les meves amigues, viuen els meus pisos, i els hi faig preu.
1: Els hi fa preu a... Sí,
2: els hi fa preu car, concretament.
1: I malgrat tot i que viuen aquestes persones, ha llogat vostè els balcons passant per sobre d'aquestes persones?
0: No, per sobre no, pel costat.
1: Ah, pel costat.
0: Ja li he dit a l'Iker Jiménez i a la Marrosa, dic, escolta, si heu d'entrar, doncs demaneu, primer truqueu.
1: TV3 no ha demanat per un balcó
0: Melena García Melero.
1: Melena no.
0: La Melena García Melero, que m'agrada molt, fa com Malena, els matins. L'altre dia me la vaig trobar. Se sent? A l'Illa Diagonal.
1: Ah, sí? Molt bé.
0: Que venia de fer piscina o anava a fer piscina. Em va dir, jo vaig a fer piscina.
1: És que
0: és tan maca.
1: És
0: tan maca.
2: És molt bona professional treballar.
0: Bueno, ho vulguis saber.
1: Un
2: programa que dura 12 hores.
0: Sí, tot es mou. I és veritat que no para de moure's. Amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall.
3: Tot es mou menys l'Helena García Melero, que és que està allà, però vaja, regi a la taula.
0: Doncs escolta, jo a les veïnes no les he avisades pas, vull dir, ja els hi diré.
1: Sí,
0: dir, escolta, obriu la porta si truquen, quan lo de la visita del papa a la Sagrada Família, que són l'Iker Jiménez, la Marrosa Quintana, la de l'Espejo Público,
1: obres la porta...
0: La Griso, que és catalana.
1: Passeu, però només gent d'Espanya.
3: Però una cosa, vostè no pot llogar un balcó d'un pis que ja té llogat a una altra persona.
0: No, sí que puc, eh? Ja ho he fet, sí, ja m'han fet els bísums.
1: Ja han fet...
0: Sí, perquè això no vull que quedi gaire rastre per Hisenda.
1: Home, jo ho diu per la ràdio, eh?
0: Sí, bueno, però això...
1: Bísum, Hisenda ja s'ha posat les piles amb el bísum.
0: Sí,
1: això...
0: Bueno, ja ho trobarem.
1: Ja ho trobarem, molt bé. Més negocis relacionats amb la visita del papa.
0: Ah, sí, n'hi ha més?
1: Sí, hi ha la Totebag, la Totebag, la bossa de tela.
0: Ai, que cuqui!
1: Sabeu aquesta típica bossa de tela que regalen amb qualsevol merda a Barcelona i fora de Barcelona?
0: Bueno, tot arreu, sí, tot arreu.
1: Doncs es veu que el papa s'apunta a la moda de la bossa de tela Això és molt interessant, ho hem llegit molt. No sé on.
2: Sí, sí. Les botigues, a La Vanguardia també.
1: Sí, també, també.
2: Les botigues de prop de la Sagrada Família ja venen fundes de mòbil, uah, imants, draps de cuina, uah, una mica de marxandatge.
0: Sí. Que cuqui, un drap de cuina, eh? De... Per aixugar tota la brossa que et queda al màrbol de la cuina amb la cara del papa. Sí. Jo no sé si li agradaria saber-ho,
2: Si hi ha molta por, els canvia d'ètnia, el papa.
0: Exacte, si hi ha molta por, si és el papa negre. Sí, claro. Oh, passes el... Ojo, que passes el drap humit per damunt dels marcs dels quadros i ojo, el que et pots trobar,
2: Sí, l'altre dia vaig posar el ventilador per primera vegada, des de l'estiu passat, i déu-n'hi-do, també.
3: El papa negre.
0: Mare de Déu,
3: em vas convertir tu en el papa negre.
2: Sí, ojalà
3: que lleveu cafè del cielo, una miqueta.
2: El més venut, com dèiem, sembla que la Tote Bag, la bossa de tela del papa, serà el souvenir més venut, segons, com dèiem, un article que hem pogut llegir a La Vanguardia.
1: Bon dia, bonjour, bonbon, com esteu, nenes? Com esteu?
0: Molt bé, tu que de Fire, bon dia,
1: Bon dia, Òscar Dalmau, què tal? Estàs molt guapo últimament.
0: Gràcies.
1: Tens un envellir molt digne, trobo.
0: Ah, sí?
1: Bueno, no passa res.
0: No sé si és una floreta el que m'acaba de llançar.
1: És una floreta,
0: plantofada amb la mà oberta.
1: No, jo amb la mà oberta faria una altra cosa, però no una bufetada. I fas bona olor, també.
0: Bueno, què volia, Duque?
1: No, que parlàvem de la Tote Bag, que ja no està gaire de moda.
0: Ah, no?
1: No.
0: Pues sí, és el hit de la...
1: Papa mal,
0: no? Però és el hit del marxandatge de papal?
1: No, papal mal.
0: Papal mal.
1: No està gaire de moda, ni gaire in, ni gaire a la paix.
0: O sigui, ja no es porta la bossa de tela, però si la regalen a tot arreu, una bossa de tela.
1: És com el meu ex tòxic, no? Va tenir un pic el 2006 i després va tornar, però només van ser 5 minuts. Oh, és que el meu amic gay m'ha regalat una Tote Bag del CCCCCCB. Mira,
0: ho dono... CCCB, són 3 Cs.
1: Bueno.
0: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
2: 3 Cs i cap és Catalunya.
1: Exacte. Mira,
0: ho dono... Barcelona.
1: Sí, bueno, mira, per no dir Catalunya, el que busca la gent, per dir al final... Us dono un consell. Sí. Si un complement el pots portar a la platja, vol dir que només el pots portar a la platja. D'acord?
0: Ja. Llavors, vostè és anti-Tote Bag.
1: Bueno, és que tinc unes amigues que tenen una col·lecció de Tote Bag que fa por. Muntanyes i muntanyes de Tote Bags, no teniu diners per comprar-vos un pis, però teniu Tote Bag per valor d'un pis d'un país mitjà. Que tu col·loques aquest Tote Bag i, a més, és una porqueria. Una última cosa. Això es poden rentar, aquestes bosses.
0: Això recordem a la gent, perquè és veritat que...
1: Aquestes bosses se poden rentar, però si no, surt el papa negre.
3: Però... Una cosa, però s'encongeixen molt, Es converteixen en allò, en una bossa...
1: Que sigueu pobres és una altra cosa.
0: Home, per la mort de Déu, un home que diu que s'encongeixen les bosses de roba. Home, per la mort de Déu, això s'ha de rentar a temperatura freda,
1: Exacte.
0: L'aigua freda, home, que el rentes a 60.
1: Exacte.
3: Home, a 60 no, però... A 30 o 40.
1: A 60 anys.
0: No farem res de bo, res de profit.
1: Que hi ha gent que la porta tan bruta, aquesta bossa, que un dia es posarà a caminar la bossa, Que sou brutes, perquè sí, abans estava de moda una mica de brutejar. Això, durant els 90, va haver-hi un punt que el bruteig i fer-ho després del gimnàs es portava.
0: Bueno, el que ja sabem del cert és que el papa beneirà la torre de Jesús,
1: bueno,
0: de la Sagrada Família.
1: Al final la feromona surt, La feromona surt i te tira. Jo no sé, jo sóc un os bru. Quan noto que s'ha treballat, em venen ganes de treballar.
0: T'agrada,
1: Sí.
0: Ja.
1: No ens interessa. El que ja sabem del cert, deia, és que el papa beneirà la torre de Jesús de la Sagrada Família i ho farà en castellà.
2: Sí, s'ha publicat el guió litúrgic del viatge del papa i s'ha constatat que el català serà clarament minoritari en les plegàries i lectures.
4: Mire, jo no em vull enfadar. Bon dia a tothom. Jo no em vull enfadar.
0: Doncs no t'enfadis, Mohamed.
4: De debò que no em vull enfadar.
0: Doncs això, no t'enfadis.
4: He decidit mantenir la calma en aquest tema en el que el papa participa en el genocidi cultural contra els catalans.
0: Molt bé, me n'alegro molt que...
4: Però me cago en Satanàs, quan era jove!
0: Ja m'estranyava que...
4: Satanàs amb un bigotet així de franquista, m'entens?
0: Sí, sí.
4: No, és que no hi ha dret. És que això ja passa a dir-te que... Doli, home, és que ja no és que els catalans siguem cornuts i paguem el beure. És que som cornuts, paguem el beure i després paguem el sopar de tothom, la hipoteca de tots els cambrers i després de les postres de tots els restaurants. Te gusta postre, que es caca en tu boca. Estira més su. M'entens? És que no.
0: Al final ja t'has enfadat, ho veus o no?
4: Sí, però ja em calmo.
0: A més, no sé, jo aquesta empatia amb l'Església Catòlica sí que t'importa.
4: És que al final és... No em treguis de pollegre. Perquè és una empatia que pinja d'un fil aquesta empatia, perquè, bueno, Catalunya i tal, i tota la cosa...
0: Una altra confessió religiosa.
4: Jo sóc d'una altra confessió, però sóc empàtic amb els catalans vells, m'entens el que vull dir? Jo vull ser constructiu. Vull ser empàtic amb el papa, també. Vull ajudar-lo en la mesura del possible. Encara que no parli català. Al cap i a la fi, només vindrà dos dies. I hi ha gent que porta 50 anys aquí i tampoc no parla català. Demanar-li a una persona que ve dos dies, ja, doncs no passa res.
2: Però quan
4: dius... És veritat que una persona que parla castellà, que parla italià tots... i que parla llatí...
2: Moltes llengües llatines,
4: francès, sí, agafes, francès... agafes unes paraules d'aquí, una sintaxi d'aquí, la gramàtica, sí, sí, d'aquí, et surt el català, m'entens?
2: Sí, sí, sí. Però quan dius que vols ajudar el papa, què vols dir?
4: He decidit que li faré unes lliçons gratuïtes de català al papa. Ah. Un curs ràpid de català.
2: Uh-huh.
4: Aprendrem algunes expressions bàsiques que ens ajudaran a entendre què és Catalunya i qui som els catalans.
2: Uh-huh.
4: Papa Lleó 14. Papa amb mala rima, en català. Sí. Lleó 14. Número 14 i esmorza.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Acompanyi'm, senyor papa, i tu també, senyor Òscar Dalmau, en aquestes classes de català al papa.
2: Molt bé. Situació número 1. Fent turisme al pont de Praga.
4: Exacte.
2: Capital de la República Txeca.
4: Hola, estic fent turisme a Praga i sóc en un pont. Oh, sou catalans?
5: Sí, som de Sabadell.
4: Ah, que bé. Coneixeu en Jaume de Sabadell? Vam treballar junts fa 30 anys.
5: No. A Sabadell som més de 200.000 persones.
4: Ah, d'acord. Aleshores, segur que coneixeu en Jaume de Sabadell?
5: Sí.
4: Ah, ho sabia. Sabia que coneixeríeu en Jaume.
2: Molt bé.
4: Primera lliçó.
2: Aquesta és la primera lliçó? Però això sempre passa. Els catalans, quan anem a l'estranger, ens trobem, eh?
4: Exacte. Així,
2: el papa... ens busquem també una mica.
4: Ens busquem,
2: sí.
6: Que sou catalans.
4: Exacte.
6: Sí? Ai, quina gràcia. D'on sou vosaltres?
2: Això a Montserrat, eh?
0: Sí, sí, sí. Això passa.
4: Així el papa entendrà que et pots trobar catalans a qualsevol racó de món, i és important saludar-nos i trobar-nos una connexió i respectar-nos. I acte seguit, marxar cadascú per un cantó i dir que pesats aquests catalans, m'entens?
2: Ja.
4: Passem a la següent lliçó, lliçó número 2 pel papa, de català. Ara aprendrem els pronoms febles.
2: Era per ensenyar els pronoms febles al papa, eh?
4: Sí.
2: Situació número 2, a la benzinera.
4: Hola. Bon dia, maco. 30 euros de benzina, 95, sisplau.
5: Vol que li posi jo?
4: Sí, sisplau. I a la meva dona... la meva dona hauria d'anar al lavabo.
5: Vol que li posi jo?
4: Sí, un moment, però què diu? Si em continua tocant els pebrots, li posaré una denúncia.
5: Vol que li posi jo?
4: No em provoqui, que no seria el primer cadàver que acaba dins el meu maleter, eh?
5: Vol que li posi jo?
4: Prou, ja està. Fins aquí la sembla que s'ha penjat una mica aquesta intel·ligència artificial amb la que intento fer aquestes classes, així que...
2: Alguna altra lliçó?
4: Tercera i última lliçó de català al papa.
2: Situació número 3,
4: sí,
2: perquè el papa aprengui què és Catalunya.
4: I què és el català.
2: Et trobes un vell amic pel carrer.
4: Val. Hola, bon dia. Si haguessis de definir la teva ideologia... Salut, endavant. Això no formava part de la situació.
2: Ah, no. No passa que hi havia...
4: Una persona del públic està sorrodant, sí. No és que estigui sorrodant algú, d'acord?
0: Nena, doncs ara Hello Catil res, eh? Perquè ja s'ho han venut, eh?
4: Va. Ara et trobes un amic i li fas la típica pregunta de... Escolta, amic, si haguessis de definir la teva ideologia, com ho faries?
5: Puta Espanya.
4: Molt bé, amb dues paraules queda definit.
2: Sí.
4: I si haguessis de definir la teva filla... si haguessis de batejar la teva filla amb un nom compost, com li posaries?
5: Puta Espanya.
4: Molt bé, pu, de nom.
2: Però escolta, però
4: molt
2: què és
4: bonic.
2: Això?
4: I si et diguessin que només pots dir dues paraules abans de morir, quines serien?
5: Puta Espanya.
4: Perfecte, molt bé. Doncs jo crec que al papa li ha quedat clar. Déu vos guari...
5: Puta Espanya.
4: Molt bé, jo crec que si aprèn això...
2: El papa? Ja però no com cal... ha de dir això el papa en públic?
7: No, només cal pensar-ho.
4: Exacte, molt bé. Gràcies, Manel, moltes gràcies.
2: Bé, canviem de tema, sisplau, perquè hem de parlar del finançament autonòmic avui, a banda de la visita del papa.
4: Bueno, tothom ha enganxat a la ràdio.
2: Sí,
4: el
2: home.
4: Finançament autonòmic, sí.
2: Què passa? No t'interessa el tema?
4: És que prou de finançament autonòmic, sisplau. Prou de Pastanaga, prou Festival de l'Engruna, prou Primavera Sound dels Mesells, prou el sonar del subordinat.
2: Bueno, un moment que ho explicarem,
4: cites,
2: això.
4: Cites.
2: El govern espanyol ha reactivat les reunions bilaterals per pactar el finançament autonòmic.
8: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha enviat una carta a les comunitats autònomes, excepte el País Basc i Navarra, per agendar les reunions bilaterals i tractar el nou model de finançament.
2: Oh! Què ha passat?
0: Nen, és que romàntic. Mm? El ministre Arcadi Espanya, sí, que escriu cartes.
4: Sí, menys al País Basc i
2: quin
4: a
2: cavaller,
4: Navarra.
2: Quin cavaller, bueno, perquè allà no deuen tenir bosson.
4: No, perquè...
2: Els bascos són més raros.
4: No, ja el tenen pagat, el bosson, com
2: però
4: diu vostè.
2: Però escolta, és
4: no
2: un cavaller, el ministre d'Hisenda, sí, aquest, o d'Economia, no sé del que és, però escolta, sí, ja no s'escriuen cartes avui dia. Això, tot això s'està perdent, lo d'escriure cartes amb ploma,
4: amb
2: d'oca.
4: Ploma. Sí, però no crec que el ministre espanyol escrigui cartes
2: perdona, amb ploma, una carta escrita a mà.
4: Sí.
0: amb una ploma d'oca, sucada al tinter, una carta perfumada després amb unes gotetes de Chanel número 5, amb la marca d'un petó, fet amb els llavis pintats. Els llavis de dalt i els de baix.
1: Sí.
0: Que queda més sexy. Sí. Queda molt més sexy. Sí. Ja li estàs dient a l'interlocutor, al destinatari, ja li estàs dient...
2: Home, sí, és una indirecta. Sí. Què de voler dir?
1: Sí. Bueno, a veure, una cosa, Angelines.
0: Però això d'escriure cartes ja s'ha perdut, pràcticament. Ja. És com posar-se rulos. Us heu fixat, ara, ja que els rulos van a la baixa, nena?
1: Ah, sí?
0: Els rulos ja...
1: Sí, però, bueno, jo, la veritat és que...
3: Perquè la gent també té aquestes planxes que fan bucles, precisament, i aquestes coses, la Dyson...
0: Un home ens està explicant a nosaltres com ens fem, hem de fer, ens hem de rissar els cabells.
3: Ho ha explicat vostè més d'una vegada.
4: Saps com se diu això? Dyson's planning.
0: Home, per l'amor de Déu. Sort que encara ens queden els delantals.
1: Què diu ara?
0: Els delantals sí que queden la mar de sexy.
1: Troba sexy un davantal? Posar-se un davantal sexy?
0: Oi tant, amb el sexy el que és posar-te un delantal i a sota vestir només un conjunt de llenceria fina i sorprendre el teu marit amb un bon àpat quan torna de treballar de la mina i li dius carinyo, tu li dius amb el delantal
1: Berguedà Nord, en un moment del segle XIX
0: tapadeta només amb el delantal i dius carinyo, avui de primer i ha patat el caliu en el sentit que la patatona, vull dir que...
1: Ja ho havíem entès. Noelia, sisplau, perdona.
8: Aquestes reunions entre el govern espanyol i les comunitats autònomes es faran presencialment o bé a través de videotrucada.
2: Hòstia, per videotrucada?
1: Home, al final...
2: Perdona, això no serà sèrio, eh? Qualsevol persona que fos viva l'any 2020 durant la pandèmia sap que fer una reunió de feina per videotrucada no és sèrio.
1: Sí.
2: Tu imagina't com aniran les reunions del ministre d'Hisenda aquest per Zoom.
1: Home, no...
2: Si ha de fer un zoom amb cada president de comunitat autònoma...
1: Ja ho hem vist a la pandèmia. No,
2: vamos.
1: Qui ha picat ara?
2: El secretari es presentarà vestit amb americana i calçotets.
1: No, home, no, suposo que no.
2: Clar, com que la videotrucada només se't veu de cintura cap amunt, doncs ningú sabrà que el ministre va amb calçotets. Fins que s'aixequi un segon, perquè sempre te n'oblides.
1: Sí.
2: Oh, ja agafo... Espera, perdona, que cojo un vaso d'aigua aquesta.
1: Sí.
2: I pam, ensenyarà tot el...
1: Bueno, però què s'empatollarà?
2: Tot el tema. I la conversa amb els consellers de les comunitats autònomes anirà com totes, eh?
1: Sí.
2: Hola, bienvenido a esta videollamada.
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí.
2: Hola? ¿Qué me veis? Sí. No, yo te veo, pero no te oigo yo.
1: Sí.
2: Cabra, ¿qué me oyes ahora? Sí. Ahora. Sí. Ahora sí, sí. Ahora sí te oigo, sí. Pero no te veo.
1: Ya, claro.
2: Ahora, no toques nada. No te muevas. No. Ah, sí. Sí. No, no te muevas, que se corta. Sí.
1: ¿Sí?
2: Está... Hortando, sí, la señal, sí.
1: Sí.
2: Horta, sí, sí. Ahora,
1: sí,
2: ahora te oigo.
1: Ahora te oigo.
2: Sí, pero no se le ve bien, ministro, que se le ha activado el filtro de gatito.
1: Sí.
2: Ministro, con todos los mis respetos, le estoy viendo ahora con orejitas y bigotitos.
1: Bueno, había.
2: Como si fuera un gato.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí.
2: El ministro diciendo, bien, bueno, es igual, a pesar de esto, no seré el que salga más humillado de esta reunión.
1: Bueno, farem una cosa, continuarem parlant de tot plegat, farem quatre anuncis i tornem de seguida.
2: Vinga, va!

0: aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
3: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
8: Però tu en saps d'anar amb moto?
7: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
8: I què?
7: Que em vaig trencar una cama.
8: Apa!
7: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
10: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
11: I els frescos d'Aldi!
10: Ah!
11: Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
12: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Pinchito, pernil, braves, guacamole, espinyes, musclos, calamari...
14: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
15: no hi ha aperitiu.
16: És la espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
17: Descobrir. Compartir. Donar suport.
18: Temps.
17: 130 milions.
18: Amics.
17: Rialles.
18: Llocs.
17: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
20: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
21: Que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
22: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
23: I pot ser tot això sent professional.
22: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
24: Hola, bon dia.

0: M-R-A-C. Olé!
1: Ja tornem a ser aquí, 3/4 del migdia, amb la Noemí Coll. Bon dia, bona hora.
2: Olé!
3: Hola. Mira, segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és very sure.
0: Sí,
3: i us explico per què. I és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recordeu, Securitas Direct ara és very sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: Moltes gràcies.
2: Bravo.
0: Gràcies, Noemí. Doncs nosaltres continuem parlant del finançament autonòmic. Ah, sí. El govern espanyol vol reprendre les reunions per parlar-ne amb les comunitats autònomes.
4: Perdoneu un moment, perdoneu un moment,
0: sisplau. Què li passa, avi?
4: He tingut un calfred de cap a peus.
0: Per què?
4: Perquè el govern espanyol prometent que treballarà per un nou finançament autonòmic, jo això ja ho he viscut. Algun cop.
0: Sí?
4: Sí. Recordeu aquest titular del País? El gobierno promete fijar un sistema definitivo de financiación autonómica antes de fin de año.
0: Sí, això és de l'octubre de l'any passat, no?
4: Ui, gairebé.
0: Del setembre?
4: Sí, del setembre de fa 40 anys.
0: Hosti.
4: Del 1986. Hosti. I ja ens prometien un sistema definitivo de financiación. A l'època de Felipe González, 1986.
0: Hosti.
4: No havia nascut ni Bad Bunny. M'entens? Faltaven 8 anys perquè no sé si Bad Bunny.
0: Sí, sí, fa molt temps.
4: Li ha donat temps de fer la casita aquesta, sí, sí. I fot-li, que va.
0: Sí, sí. Fa de molt fet, temps, sí.
4: De fet, no havia nascut ni la Rosalia, que encara faltaven 6 anys perquè nascés la Rosalia.
0: Sí, sí, ja s'ha entès, sí.
4: Però és que no havia nascut ni en Messi, encara. Faltava un any perquè nascés en Messi i ja ens estaven prometent la merda aquesta.
0: Que sí, que sí.
4: Sabeu allò que diuen, que sempre... És que no havia nascut... Ni... Bueno, no sé, no havia nascut...
0: Però és igual, ja s'ha entès la idea, ja està.
4: No és que no hagués nascut la Minya Mal, és que em penso que el seu pare tampoc havia nascut.
0: Ni el pare de la Minya Mal, eh?
4: Bueno, més o menys estava... Per... O tenia un any com a molt, eh? Sí, sí. Continuem. A veure si endevineu de quan és aquest altre titular. El govern espanyol presenta una nova oferta de finançament a les comunitats autònomes.
0: Això sí que és de l'octubre de l'any passat.
4: Sí, aquest és de fa 30 anys, correcte, molt bé.
0: Demà,
4: 1996.
0: Hòstia.
4: I un altre titular. El govern espanyol ofereix a Catalunya més del 50% de l'IRPF per solucionar el finançament. Aquest és de... 2025. No, perdona, 2005.
0: 2005, eh? 2005. Ja ens prometien el 50... Més del 50% d'IRPF, eh?
4: És a dir, el 50,05, sí.
0: Ja, ja, és el dia de la marmota,
4: eh? Un altre. El conseller d'Economia de la Generalitat vincula el nou finançament als pressupostos de l'Estat. La Vanguardia. Any 2008.
0: Sí.
4: 4 més tard, 2012, el govern espanyol posa en marxa la reforma del finançament.
0: Ara sí, eh? Quantes vegades s'ha posat en marxa, això?
4: 9 anys més tard, La Vanguardia, de 2021.
0: Sí.
4: El govern espanyol prepara els criteris de la reforma del finançament autonòmic.
0: Hòstia, ja està, avi?
4: No, La Vanguardia, 2024. Noves fórmules imaginatives pel finançament autonòmic. Fixa't que ja parlen de fórmules imaginatives.
0: Sí, això...
4: Ja han assumit que el finançament no és econòmic, sinó que forma part del pla de la fantasia. Eh?
0: Sí.
4: De... No, serà... Serà de... del zoo d'en Pitus. Un altre titular i ja marxo.
0: Va, l'últim.
4: El País, 2025. El nou finançament català serà singular, federal i generalitzable.
0: Sí.
4: Que dic jo que si és generalitzable no pot ser singular.
0: Sí, sí, sí.
4: O una cosa o l'altra. Singular,
0: sí.
4: O de tothom.
0: Doncs miri,
4: o plural.
0: Doncs miri, posaria les dues mans al foc, que serà més generalitzable que singular, fixi's bé.
4: Jo, això sí, sí que ja no ho veuré.
0: Això ja no ho veurà, eh?
4: Perquè estic esgotant només de llegir el mateix titular durant tants anys, ja arriba
0: I esperis.
4: Ja arriba un punt que...
0: No, avi, no s'adormi, hòstia.
4: Vols veure una cosa que també és singular des de fa...
0: Va, avi, va, fàstic. Va, ara tornem.
2: Nosaltres som la competència. No, bueno, ara és droga. Loco.
5: Aquest programa està basat en fets reals. Amb els Oscars.
6: Hola.
7: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
8: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls complets.
7: S'ha confirmat la xifra?
8: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
9: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí, amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
11: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
10: Tu creus? Jo pensava que era normal.
11: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
12: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
13: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
14: Multiòptica es presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
15: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
16: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
15: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
16: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
15: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
17: Estàs neguitós per si...